0: El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu podria tenir lloc a mitjans de juliol. La Unió Europea acorda endurir les penes per abús de menors i ampliar el període de prescripció dels delictes als 50 anys. El nou marc ha de rebre el vistiplau definitiu de l'Eurocambra i els estats membres abans que entri en vigor. Les víctimes d'abusos dins l'Església espanyola exigeixen al govern i als partits que el delicte no prescrigui. Ebro posa en marxa una segona línia de fabricació a la planta de la Zona Franca de Barcelona que li permetrà augmentar la producció, que passarà dels 14.000 cotxes de l'any passat a 30.000 aquest any. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Catalunya supera el pic de l'onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida és la que ha registrat una temperatura més alta, amb 42,4 graus. El govern demana extremar les precaucions durant la revetlla de Sant Joan perquè el perill d'incendi és molt alt. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga, doncs, l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. Al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 Àustria, amb un doblet de gols de Leo Messi, que converteixen l'ex del Barça en el màxim golejador històric en Mundials, amb un total de 18. I el Girona ha confirmat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip de cara a la propera temporada a segona. Fins ara, Quique Álvarez era el tècnic del filial gironí.
0: I el temps, nit de mal dormir al litoral de Barcelona, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, la calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys i el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. I Ábalos n'era el cap, Koldo García, la corretja de transmissió i de Aldama, el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar des de DIF i Ports de l'Estat contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor de Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de 2 socis de l'empresari. Tota la credibilitat, per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: De Aldama només haurà de fer 1 any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats, i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
0: Fons de la Moncloa han condemnat el comportament d'Ábalos i la resta d'acusats. Tot i això, l'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Abans, i en referència a De Aldama, Puente havia afirmat a X que la sentència és alliçonadora i havia criticat que es perdoni algú que ha comès delictes i col·labora. També s'ha referit aquest dilluns a l'empresari, la vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz. S'ha mostrat sorpresa.
7: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a la sentència. En canvi, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
8: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: Pel que fa als partits catalans, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, es preguntava de què li serveix a Sánchez aguantar i ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. A la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per De Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado.
9: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
10: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
9: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
2: 3CAT Info.
0: Cinc minuts i un quart, el primer ministre britànic, Keir Starmer,

0: més inspeccions de treball. Lleida, Júlia Albagar.
1: Amb la campanya de la fruita ja en marxa, la calor d'este dilluns ha complicat la feina al camp. Això explicava l'Ousmane, que fa 20 anys que treballa com a temporer.
2: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 2:30.
1: Quan hi ha avisos de perill per calor, s'avancen els horaris de feina i cal garantir protecció per als treballadors. Quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius concretes. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Unes recomanacions per dir avui a partir de la una no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
1: Algunes entitats, com Fruita amb Justícia Social, reclamen més inspeccions de treball. Sentim l'activista Bàrbara Primo.
4: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
1: L'any passat, un temporer va morir per un cop de calor al Segrià mentre treballava a 40 graus. L'empresa va ser una de les 9 sancionades el 2025 a Ponent.
0: I dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est de França, després de quedar atrapats dins d'un vehicle durant l'onada de calor que afecta també aquest país. Els serveis d'emergència no han pogut reanimar-los i la Fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. L'episodi de calor extrema, amb màximes properes als 43 graus, ha obligat a cancel·lar classes en algunes escoles i ha activat l'alerta màxima en 54 departaments, més de la meitat del país. Eduard Geffray és el ministre d'Educació francès.
5: Ce matin, hi havia 1.300...
6: Aquest matí, 1.352 escoles han estat tancades i 4.042 han fet adaptacions, principalment amb horaris modificats, i els estudiants sortiran, en general, a la una del migdia com a molt tard. En alguns casos, les escoles han utilitzat altres espais, com ara sales municipals, biblioteques, que tenen aire condicionat per allotjar els estudiants.
5: Per poder i escolaritzar els elèves.
0: És la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica per evitar incidències. Al sud d'Anglaterra i Gal·les, l'alerta per calor extrema es manté fins almenys dijous, amb temperatures previstes de fins a 38 graus. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el màxim període.
7: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Prova sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a aquesta emissora.
8: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
9: Sono l'evoluzione della lingua.
0: Un llibre que és enigma i joc i que arriba en català amb edicions 62, que ha inclòs les solucions al final. Pau Vidal ha fet la traducció i també l'adaptació al català dels errors estrictament lingüístics, ortogràfics i gramaticals.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El València ha guanyat 80-88 al Palau Blaugrana i recupera el factor camp a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. Els de Pedro Martínez s'han situat, doncs, amb un avantatge a la sèrie final de 2-1, i ara el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria a València. De la transcendència, doncs, d'aquest quart enfrontament que jugarà dimecres, dia de Sant Joan, en parla l'alè de Blaugrana, Joel Parra.
3: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres, doncs, encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El València ha arribat a tenir 18 punts d'avantatge al final del tercer quart, però el Barça ha empatat a 73 a falta de 5 minuts, tot i que el triomf se li ha escapolit als de Xavi Pascual. L'alè pivot georgià del Barça, Toko Shengelia, assegura que

0: L'empenta que han tingut per arribar a igualar el marcador quan ho tenien tot perdut els ha de servir en el futur.
1: No es más de 22, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos, no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
0: Com dèiem, el quart partit es jugarà dimecres a les 8, novament al Palau Blaugrana, amb transmissió també en directe a Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria en partit jugat a Arlington, a Texas, a l'estat nord-americà de Texas, amb doblet de gols de Leo Messi, que ja en suma 5 en aquest Mundial. Un Messi que amb empat a 0, això sí, ha fallat un penal. Han acabat l'ex del Barça, capità de la selecció argentina, doncs valorava així el triomf.
3: Muy feliz por el triunfo, sobre todo la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
0: Amb aquests 2 gols marcats aquest dilluns contra Àustria, Messi en suma ja 18 en total en mundials, la qual cosa el converteixen en el màxim golejador històric en Copes del Món en solitari ja, amb 2 avantatges sobre el 16 de l'alemany Miroslav Klose. Per cert que després de l'enfrontament, Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i ha assegurat que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
4: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
2: 3CAT Info.
0: També en futbol, el Girona ha confirmat que Quique Álvarez, el tècnic del filial fins ara, dirigirà el primer equip la propera temporada a la segona divisió.
5: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
0: Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon tècnic.
2: 3CAT Info.
0: Recuperem breument el fil poliesportiu per parlar de futbol sala, perquè el Barça pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, l'entrenador blaugrana, assegura que seria molt especial guanyar aquesta Lliga.
6: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
0: El Barça recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest dimarts mateix l'operen. I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins se jugarà també aquest dimarts el partit definitiu de la final entre el Liceo de la Corunya i l'Igualada, amb l'eliminatòria empatada a 2. L'enfrontament serà aquest dimarts, com dèiem, a la Corunya. I ara en vol el Barça anunciar la reampliació de contracte del jugador eslové Blas Young per 2 temporades més, fins al 2030.

0: Són 2:15.
1: Moment a Trescat Info de fer un cop d'ull als principals temes. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia

0: la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i de les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol. I a partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats per un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Mor als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen o Santana. Davis, figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records, va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els esports, David Obac.
2: En què destaquem que el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. I al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi que el converteixen amb un total de 18 en el màxim golejador històric en Mundials.
0: I el temps aquesta nit costarà dormir, sobretot al litoral de Barcelona, en temperatures que no baixaran dels 25 graus i també a Ponent, on no baixaran dels 20. Un dia assolellat tindrem aquest dimarts amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys i, a més, el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. I Ábalos n'era el cap, Koldo García la corretja de transmissió i de Aldama el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar des de DIF i Ports de l'Estat contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor de Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de 2 socis de l'empresari. Tota la credibilitat, per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que detrás col·laboren.
3: De Aldama només haurà de fer 1 any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
0: I el Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la Comissió Disciplinària.

0: Área decidí si obre un expedient a Peinado. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
2: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
1: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
0: L'exresponsable d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensa la legalitat dels contractes de la seva empresa amb l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès, ara fa 7 anys. El diputat republicà ha declarat aquest dilluns com ha investigat per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia, on també ha comparegut com a imputat l'excap de files d'Iniciativa, Joan Herrera. Barcelona, Cristian Roldán.
3: L'exconseller Elena ha negat cap favor polític per part del llavors alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, a qui també s'investiga, però el Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i assegura que ni tan sols es coneixien en persona. A més, entre el 2017 i el 2019, els anys en què l'Ajuntament d'Altafulla va contractar els serveis de l'empresa Sinergia, Elena ni tan sols militava a Esquerra. També s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en aquesta contractació, però no indicis de delicte penal. Unes irregularitats que l'advocat d'Elena xifra en un benefici total de 600 euros per l'empresa. De la seva banda, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui també figura com a administrador de Sinergia, defensa que ell es va desvincular d'aquesta companyia el juliol del 2018 i que la seva feina tampoc tenia res a veure amb aquest tipus de contractacions menors.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Sortim a l'exterior. El primer ministre britànic, Keir Starmer, fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol. Pressionat pel seu partit després de l'últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme, Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
5: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
6: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
5: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
0: I el candidat de l'esquerra a Colòmbia, Iván Cepeda, assegura que fins que no hagi acabat el recompte, ell encara és un ferm candidat a la presidència. Tot i reconèixer el resultat provisional que atorga la victòria de la segona volta a Abelardo de la Espriella, Cepeda assegura que cal esperar que el resultat sigui definitiu i també que resolguin les 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Ha fet una crida, això sí, a la calma entre els seus seguidors. Des de Bogotà, Joan Biosca.
7: I Ivan Cepeda assegura amb fermesa que ell encara és candidat a la presidència de Colòmbia, alertant que els resultats coneguts en aquestes darreres hores són

0: provisionals i no definitius. És cert que a Colòmbia el recompte ràpid de taules i actes testimoni s'agafa com a bo, com a definitiu, marca qui guanya les eleccions, però mai havia passat que entre un i altre candidat hi hagués poc més de 200.000 vots. El líder de la coalició d'esquerres colombiana ha demanat calma i serenitat als seus partidaris i no manifestar-se esperant els resultats finals.
1: Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos.
0: Des de les files de l'extrema dreta es veuen guanyadors. El candidat Abelardo de la Espriella oferia en aquestes darreres hores un missatge des de Barranquilla, ja com a cap d'estat electe. També els seus partidaris celebraven la victòria a les urnes. La darrera paraula està en mans del Consell Electoral de Colòmbia i, si cal, podria intervenir la justícia. Hores de gran incertesa al país andí.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu que Jordi Pujol i el seu partit han tingut per a Catalunya. Ho ha dit aquest dilluns durant l'acte d'entrega de tot el fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
4: Tota la història del Partit de Convergència Democràtica de Catalunya, campanyes electorals, material audiovisual, llistat de militants, marxandatge, tot queda custodiat com a part de la història del país a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Allà s'ha fet aquest dilluns l'acte de lliurament del fons documental que ha presidit Salvador Illa. El president ha lloat la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar.
5: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Avui també és un moment per reconèixer-hi la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
4: El president Pujol, per la seva part, ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
6: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
4: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas. Jordi Pujol hi ha anat acompanyat del seu fill, Oriol Pujol Ferrusola.
3: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que admet que van fer curt en les previsions. El termini per aportar la documentació acaba dimarts de la setmana que ve.
7: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
3: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
7: Van dir que posaríem el comptador a zero i efectivament hem posat el comptador a zero. Crec que quan portàvem 20 dies aproximadament teníem més del 90% resolts. Quedava un 10% per entendre'ns que eren que tenien més dificultat i, per tant, doncs, també s'havia de resoldre.
3: El 60% d'aquests expedients són d'homes en una franja dels 30 als 49 anys. I aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat que es van fer el 9, 10 i 11 de juny. Els estudiants catalans hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o de cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins al 26 de juny, quan els estudiants podran saber exactament quines són les seves opcions. Les anomenades notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar a la primera assignació o no. Alguns estudiants intentaran aquest dimarts millorar la nota dels exàmens respecte a l'any passat, i és que aquest curs han augmentat un 60% els estudiants que han repetit la selectivitat o algunes matèries, malgrat que el curs passat ja la van aprovar. L'objectiu principal és poder entrar als graus universitaris dels quals es van quedar fora perquè no els arribava la nota d'accés. L'Alessandra vol estudiar medicina, un dels graus més exigents. La Valèria, en canvi, vol canviar de carrera i passar de ciències polítiques a publicitat i relacions públiques.
8: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em contés tot.

0: Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
1: Jo crec que la clau és tenir una bona mitjana de batxillerat i a la Selena assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
2: Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
3: El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona, i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya central, i de nou 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia a un 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà, que duraran poc, i algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així, la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
3: Trescat Info. Trescat Info.
2: 3:45, el president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat la seva política de préstecs hipotecaris i ha recordat que Espanya és un dels països europeus amb les hipoteques més baixes. S'hi ha referit per primer cop després que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència decidís obrir una investigació als principals bancs espanyols. Torres ha demanat que no s'intervingui al mercat hipotecari espanyol després que el Banc d'Espanya hagi obert les portes a limitar les concessions d'hipoteques de més risc. Santander, Àngels Lafuente.
5: Carlos Torres ha deixat molt clar que davant la investigació engegada per competència sobre els preus de les hipoteques a tipus fix, el BBVA ha actuat correctament i respectant totalment les normes.
6: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancia en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
5: Torres ha defensat la seva oferta comercial i ha negat que la política hipotecària del BBVA depengui dels seus competidors.
6: Puedo confirmar con vehemencia, además, que no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en ruedas de prensa de la competencia en absoluto. De lo que depende nuestra política comercial en hipotecas y en otros productos es siempre de la creación de valor y de el servicio al cliente.
5: El president del BBVA considera que el mercat hipotecari espanyol és molt competitiu, molt atractiu i les dades ho avalen. És el tercer de la Unió Europea amb els tipus més baixos, un 2,8% de mitjana davant el 3,8% que paguen els alemanys pels crèdits per comprar un habitatge.
2: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andich, el fundador de Mango, ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de l'empresari i les seves filles, les germanes de l'acusat, Jonathan Andich. Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als Mossos una reconstrucció de la caiguda d'Andic i la identificació dels dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia de la caiguda. A més, també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber en quin estat de salut es trobava abans de morir. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Tarragona, Ricard Buigas.
7: L'incendi causat aquest dilluns a la matinada pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus a la infraestructura ferroviària d'ample convencional, segons Adif. El sistema danyat és un element fonamental per a la regulació de la circulació ferroviària i la seguretat. Per això calculen que tardaran al voltant de 2 mesos per tenir-lo reparat. El primer que ha fet Renfe ha estat estat activar un pla alternatiu de transport per carretera entre Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatiu més lent que l'automàtic. Això comportarà que els temps de viatges de les línies afectades incrementin uns 10 minuts en el tram entre Montblanc i Vilaverd. També es faran desviaments selectius de trens de mercaderies per la línia Saragossa-Móra la Nova-Barcelona. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès ha afectat la circulació de trens a l'R3 aquest dilluns al matí durant més de 6 hores.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Una plaga de mosques envaeix Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on suposadament en surt el focus. Treballen per combatre la invasió. Girona, Fèlix Martín.
8: L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, detalla que van començar a notar l'augment de mosques el cap de setmana anterior i va començar la investigació.
9: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
8: L'alcalde especifica també com s'està treballant per acabar amb aquesta plaga.
9: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
8: Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
2: Gràcies, Fèlix. I ha mort als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston. So goodbye, please don't cry. També va ser clau en la carrera d'altres artistes com Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana. Davis, que ha mort a casa seva a Manhattan, a Nova York, ha estat una figura clau de la indústria musical i va ser exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop. Conegut com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals, ha mort a casa seva a Manhattan després d'estar hospitalitzat des de fa poc per problemes respiratoris. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana, Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música.

0: 3Cat Info. 3Cat Info. Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El València s'ha endut la victòria del Palau Blaugrana per 80-88 i recupera així el factor pista a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. El combinat visitant s'ha situat 2-1 per davant en l'eliminatòria final per al títol ACB i d'aquesta manera el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè i definitiu partit que jugaria dissabte a València. L'aler del Barça, Joel Parra, un dels destacats en aquesta final, doncs subratlla la importància d'aquest quart enfrontament de demà passat.
3: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El Barça ha arribat a anar 18 punts per sota en el marcador al final del tercer quart, però a l'inici del darrer parcial hi ha hagut gran remuntada dels de Xavi Pasqual per empatar 73 a falta de 5 minuts. Aleshores, però, el València ha retornat la moneda a l'equip blaugrana i s'ha acabat enduent el triomf. Un parcial favorable del Barça per mantenir l'equip amb opcions a l'últim quart, això sí, que subratllava també l'alí pivot del Barça, Toko Shengelia.
4: No es más de 20-2, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos, no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
2: El quart partit d'aquest dimecres al Palau Blaugrana serà novament a les 8, també en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: De la bàsquet del futbol per parlar del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Aquest dilluns, amb triomf de la selecció argentina,

0: Argentina a la segona jornada per 2-0 enfront d'Àustria, Arlington, a Texas. Una victòria que classifica el combinat que capitaneja Leo Messi ja per als setzens de final. Un Messi que precisament ha marcat un doblet de gols, tot i que amb empat a 0 encara ha fallat un penal. Amb aquest doblet que Messi valorava així, doncs, el situen amb 18 gols en el total dels Mundials, com el màxim golejador històric en solitari en Copes del Món. Messi, amb el doblet a més d'aquest dilluns, se situa amb 5 com a màxim golejador d'aquest Mundial. Messi, en acabat, com dèiem, subratllava els seus gols, però sobretot la importància de la victòria.
1: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
0: Per cert, que també després del partit, el davanter argentí Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i assegura que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Sense deixar el futbol, afegim que el Girona ha confirmat Quique Álvarez, tècnic del filial fins ara, per dirigir el primer equip la propera temporada a la segona divisió. Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon entrenador.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Destaquem també que el Barça de futbol sala pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, tot dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest mateix dimarts l'operen. Pel que fa a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, partit definitiu aquest dimarts també entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada per decidir el campió de Lliga després de l'empat a 2 a l'eliminatòria final. Sentim Marc Carol, el jugador de l'Igualada, parlant d'aquest decisiu enfrontament.
4: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que, bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
0: En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació de contracte del seu jugador eslové extrem, Blas Janks, per 2 temporades més, fins al 2030. I tornant al bàsquet, presentant l'amistós de diumenge en què Catalunya juga contra la Gran Bretanya al Nou Congost. El seleccionador nacional Jaume Pons Arnau ha donat una llista de 16 jugadors. Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, Jan Plateau, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà i Robert Cusiells. També hi figuren Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, els quals, segons ha pogut saber 3Cat Info, la Federació Espanyola no autoritza jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA del premundial. Amb tot, Pons Arnau comenta la seva llista.
5: Vull destacar que hi ha jugadors que no hi podran ser, però que amb quasi cap excepció tots han mostrat moltes ganes de participar-hi, fins i tot el mateix Riqui, que ha expressat la seva il·lusió, però que ara està en un moment vital en el que ha de prioritzar altres qüestions, i això ho hem de respectar.
0: Encara en bàsquet, l'escor d'Àlex Reyes, del Manresa, paga la seva clàusula de rescisió i s'allibera del club del Bages per fitxar per la sisa Joventut. I en waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat, el Sabadell femení, volíem dir, ha confirmat el fitxatge de la boia internacional del Sant Andreu, Paula Camus.
3: 3Cat Info.

0: El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu podria tenir lloc a mitjans de juliol. La Unió Europea acorda endurir les penes per abús de menors i ampliar el període de prescripció dels delictes als 50 anys. El nou marc ha de rebre el vistiplau definitiu de l'Eurocambra i els estats membres abans que entri en vigor. Les víctimes d'abusos dins l'Església espanyola exigeixen al govern i als partits que el delicte no prescrigui. Ebro posa en marxa una segona línia de fabricació a la planta de la Zona Franca de Barcelona que li permetrà augmentar la producció, que passarà dels 14.000 cotxes de l'any passat a 30.000 aquest any. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Catalunya supera el pic de l'onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida és la que ha registrat una temperatura més alta, amb 42,4 graus. El govern demana extremar les precaucions durant la revetlla de Sant Joan perquè el perill d'incendi és molt alt. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga doncs l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. Al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria, amb un doblet de gols de Leo Messi, que converteixen l'ex del Barça en el màxim golejador històric en Mundials, amb un total de 18. I el Girona ha confirmat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip de cara a la propera temporada a segona. Fins ara, Quique Álvarez era el tècnic del filial gironí.
0: I el temps, nit de mal dormir al litoral de Barcelona, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, la calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys, i el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. I Ábalos n'era el cap, Koldo García, la corretja de transmissió i d'Aldama, el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar, des de DIF i Ports de l'Estat, contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor d'Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de d'Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de 2 socis de l'empresari. Tota la credibilitat, per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: D'Aldama només haurà de fer 1 any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament. Fa 7 mesos que ja estan empresonats i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
0: Fons de la Moncloa han condemnat el comportament d'Ábalos i la resta d'acusats. Tot i això, l'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Abans, i en referència a d'Aldama, Puente havia afirmat a X que la sentència és alliçonadora i havia criticat que es perdoni algú que ha comès delictes i col·labora. També s'ha referit aquest dilluns a l'empresari, la vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz. S'ha mostrat sorpresa.
7: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a la sentència. En canvi, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
8: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: Pel que fa als partits catalans, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, es preguntava de què li serveix a Sánchez aguantar i ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. A la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per d'Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado.
9: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
10: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
9: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
2: 3CAT Info.
0: 5 minuts i un quart, el primer ministre britànic, Keir Starmer, fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol, pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
11: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
12: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
11: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
0: Els Estats Units suspenen les sancions a l'Iran per la venda de petroli fins al 21 d'agost. És una decisió que indica el bon camí de les converses de pau entre els dos països després de la trobada d'aquest cap de setmana a Suïssa dels equips negociadors. La notícia ha fet caure encara més el preu del cru. El barril de Brent val un 3% menys, al voltant dels $77. Els 2 mesos sense sancions al petroli iranià també han de ser 60 dies sense peatges a l'estret d'Hormuz, un període durant el qual Washington i Teheran han de segellar un acord sobre la limitació del programa nuclear iranià. De moment, segons el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, els inspectors de l'ONU tornaran a revisar les instal·lacions nuclears de la República Islàmica.
13: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
0: Després de 2 dies de negociacions a Suïssa, els contactes continuen a diferents nivells. El president iranià, Massoud Pezeshkian, viatja al Pakistan, país mediador, per continuar les consultes sobre el procés. El principal negociador iranià, Mohammed Bagher Khaligaf, va a Oman per coordinar l'administració conjunta de l'estret d'Hormuz. I el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, es desplaçarà aquest dimarts al Golf Pèrsic per supervisar el trànsit de vaixells a l'estret. I la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat davant del Parlament Europeu que l'entitat segueix molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà i que ara mateix no considera necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra. Lagarde ha allunyat així una nova pujada dels tipus d'interès.
14: The shock is too large to look through.
15: El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
0: I la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors i ampliar els terminis de denúncia que s'allargaran fins als 50 anys com a mínim per a les víctimes. Els delictes més greus, com la prostitució infantil i les violacions amb penetració, tindran penes mínimes de 10 anys de presó i no es prescriuran fins passats 32 anys des que la víctima compleixi la majoria d'edat. L'acord encara ha de ser ratificat pel Parlament Europeu i el Consell. La reforma també introdueix nous delictes vinculats a les tecnologies, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església a l'Abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
16: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. Tanmateix, a Espanya, la notícia és una oportunitat perduda. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
0: A més, reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i el dret a indemnització. Espanya compleix els nous estàndards de manera ajustada, amb terminis de prescripció fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en el cas dels més greus.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho destacava en titulars, l'automobilística Ebro preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment, li permetria produir encara més, però la fabricació s'anirà compassant amb les xifres de vendes. Rafael Ruiz és president del grup Ebro Motors.
17: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem estar entre 25.000 i 30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro, també s'està traduint a treballadors.
0: Actualment, segons la companyia, el grup Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes. A més, diu que s'estan fent inversions per un total de 150 milions d'euros que inclouen noves seccions de soldadura i pintura, a banda de la nova línia de producció. Ara, el pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o a principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Serà un vehicle urbà de la marca Ebro i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. I ha mort als 100 anys Alan Greenspan, el president de la Reserva Federal dels Estats Units que més temps ha liderat la institució en l'era moderna. Greenspan va estar al capdavant de la Fed gairebé 20 anys, entre el 1987 i el 2006, sota els mandats de quatre presidents, Ronald Reagan, George Bush pare, Bill Clinton i George Bush fill. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però també va rebre dures crítiques, sobretot per la crisi financera del 2008. Se'l va acusar de no vigilar prou i deixar créixer els productes hipotecaris tòxics que van acabar sent el detonant d'aquella crisi.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona, i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya central, i de nou 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia amb 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà, que duraran poc, i algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Gràcies, Néstor. Completem aquesta informació explicant-vos que Catalunya ha superat el punt àlgid d'aquesta onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat la temperatura més alta amb 42,4 graus, però a banda de Ponent, també a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han fregat els 42 graus. I a la Catalunya central, algunes poblacions del Bages han arribat als 40. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un episodi d'altes temperatures que s'allargarà fins dimecres. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, insisteix en la necessitat d'estar alerta durant tota la setmana.
19: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: A més, aquesta onada de calor arriba a les portes de la Revetlla de Sant Joan. El govern assegura que el risc és extrem. Per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat de la població. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
20: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
21: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés. I a Lleida, en plena onada de calor, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, entitats socials reclamen més inspeccions de treball. Lleida, Júlia Albagar.
22: Amb la campanya de la fruita ja en marxa, la calor d'este dilluns ha complicat la feina al camp. Això explicava l'Ousmane, que fa 20 anys que treballa com a temporer.
23: Más duro, cada vez más calor, más

0: podeu treballar. Clar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
1: Algunes entitats, com Fruita amb Justícia Social, reclamen més inspeccions de treball. Sentim l'activista Bàrbara Primo.
2: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
1: L'any passat, un temporer va morir per un cop de calor al Segrià mentre treballava a 40 graus. L'empresa va ser una de les 9 sancionades el 2025 a Ponent.
3: I dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est de França, després de quedar atrapats dins d'un vehicle durant l'onada de calor que afecta també aquest país. Els serveis d'emergència no han pogut reanimar-los i la Fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. L'episodi de calor extrema, amb màximes properes als 43 graus, ha obligat a cancel·lar classes en algunes escoles i ha activat l'alerta màxima en 54 departaments, més de la meitat del país. Eduard Geffray és el ministre d'Educació francès.
4: Ce matin, hi havia 1.352
5: Aquest matí, 1.352 escoles han estat tancades i 4.042 han fet adaptacions, principalment amb horaris modificats, i els estudiants sortiran en general a la una del migdia com a molt tard. En alguns casos, les escoles han utilitzat altres espais, com ara sales municipals, biblioteques, que tenen aire condicionat per allotjar els estudiants.
3: És la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica per evitar incidències. Al sud d'Anglaterra i Gal·les, l'alerta per calor extrema es manté fins almenys dijous, amb temperatures previstes de fins a 38 graus. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el màxim període.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Prova sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que està traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a aquesta emissora.
7: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
8: Sono l'evoluzione della lingua.
3: Un llibre que és enigma i joc i que arriba en català amb edició 62, que ha inclòs les solucions al final. Pau Vidal ha fet la traducció i també l'adaptació al català dels errors estrictament lingüístics, ortogràfics i gramaticals.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El València ha guanyat 80-88 al Palau Blaugrana i recupera el factor camp a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. Els de Pedro Martínez s'han situat, doncs, amb un avantatge a la sèrie final de 2-1, i ara el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria a València. De la transcendència, doncs, d'aquest quart enfrontament que jugarà dimecres, dia de Sant Joan, en parla l'ale de Blaugrana, Joel Parra.
3: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El València ha arribat a tenir 18 punts d'avantatge al final del tercer quart, però el Barça ha empatat a 73 a falta de 5 minuts, tot i que el triomf se li ha escapolit als de Xavi Pascual. L'alí pivot de georgià del Barça, Toko Shengelia, assegura que l'empenta que han tingut per arribar a igualar el marcador quan ho tenien tot perdut els ha de servir en el futur.
4: No es más de 22, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
2: Com dèiem, el quart partit es jugarà dimecres a les 8, novament al Palau Blaugrana, amb transmissió també en directe a Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria en partit jugat a Arlington, a Texas, a l'estat nord-americà de Texas, amb doblet de gols de Leo Messi, que ja en suma 5 en aquest Mundial. Un Messi que va empatar 0, això sí, ha fallat un penal. Han acabat l'ex del Barça, capità de la selecció argentina, doncs valorava així el triomf.
1: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso, y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
0: Amb aquests 2 gols marcats aquest dilluns contra Àustria, Messi en suma ja 18 en total. En Mundials, la qual cosa el converteixen en el màxim golejador històric en Copes del Món en solitari ja, amb 2 avantatges sobre el 16 de l'alemany Miroslav Klose. Per cert que, després de l'enfrontament, Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i ha assegurat que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: 3CAT Info. També en futbol, el Girona ha confirmat que Quique Álvarez, el tècnic del filial fins ara, dirigirà el primer equip la propera temporada a la segona divisió.
3: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
0: Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon tècnic.
4: 3CAT Info.
0: Recuperem breument el fil poliesportiu per parlar de futbol sala, perquè el Barça pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, l'entrenador blaugrana, assegura que seria molt especial guanyar aquesta Lliga.
5: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
0: El Barça recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest dimarts mateix l'operen. I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins es jugarà també aquest dimarts el partit definitiu de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada, amb l'eliminatòria empatada a 2. L'enfrontament serà aquest dimarts, com dèiem, a la Corunya. I ara en vol el Barça anunciar la reampliació de contracte del jugador eslové Blas Jank per 2 temporades més, fins al 2030.

0: Són 3:45.
1: Moment a Trescat Info de fer un cop d'ull als principals temes. El Suprem sentencia 24 anys de presó a l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i de les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol. I a partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats per un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Mor als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen o Santana. Davis, figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records, va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els esports, David Ubach.
2: En què destaquem que el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. I al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi, que el converteixen amb un total de 18 en el màxim golejador històric en Mundials.
1: I el temps aquesta nit costarà dormir, sobretot al litoral de Barcelona, en temperatures que no baixaran dels 25 graus i també a Ponent, on no baixaran dels 20. Un dia assolellat tindrem aquest dimarts amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys. I, a més, el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. I Ábalos n'era el cap, Koldo García la corretja de transmissió i de Aldama el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar des de DIF i Ports de l'Estat contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor de Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de dos socis de l'empresari, tota la credibilitat. Per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: De Aldama només haurà de fer un any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats, i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
1: I el Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
6: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
5: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
1: L'exresponsable d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensa la legalitat dels contractes de la seva empresa amb l'Ajuntament d'Altafulla, el Tarragonès, ara fa 7 anys. El diputat republicà ha declarat aquest dilluns com a investigat per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia, on també ha comparegut com a imputat l'excap de files d'Iniciativa, Joan Herrera. Barcelona, Cristian Roldán.
7: L'exconseller Elena ha negat cap favor polític per part del llavors alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, a qui també s'investiga, però el Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i assegura que ni tan sols es coneixien en persona. A més, entre el 2017 i el 2019, els anys en què l'Ajuntament d'Altafulla va contractar els serveis de l'empresa Sinergia, Elena ni tan sols militava a Esquerra. També s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en aquesta contractació, però no indicis de delicte penal. Unes irregularitats que l'advocat d'Elena xifra en un benefici total de 600 euros per l'empresa. De la seva banda, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui també figura com a administrador de Sinergia, defensa que ell es va desvincular d'aquesta companyia el juliol del 2018 i que la seva feina tampoc tenia res a veure amb aquest tipus de contractacions menors.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. El primer ministre britànic, Keir Starmer, fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol. Pressionat pel seu partit després de l'últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme, Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
8: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per a les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
9: I will also give my successor. El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa dos anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
8: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
1: I el candidat de l'esquerra a Colòmbia, Ivan Cepeda, assegura que fins que no hagi acabat el recompte, ell encara és un ferm candidat a la presidència. Tot i reconèixer el resultat provisional que atorga la victòria de la segona volta a Abelardo de la Espriella, Cepeda assegura que cal esperar que el resultat sigui definitiu i també que resolguin les 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Ha fet una crida, això sí, a la calma entre els seus seguidors. Des de Bogotà, Joan Biosca.
10: Ivan Cepeda assegura amb fermesa que ell encara és candidat a la presidència de Colòmbia, alertant que els resultats coneguts en aquestes darreres hores són provisionals i no definitius. És cert que a Colòmbia el recompte ràpid de taules i actes testimoni s'agafa com a bo, com a definitiu, marca qui guanya les eleccions, però mai havia passat que entre un i altre candidat hi hagués poc més de 200.000 vots. El líder de la coalició d'esquerres colombiana ha demanat calma i serenitat als seus partidaris i no manifestar-se esperant els resultats finals.
11: Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos.

0: gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos.
1: Des de les files de l'extrema dreta es veuen guanyadors. El candidat Abelardo de la Espriella oferia en aquestes darreres hores un missatge des de Barranquilla, ja com a cap d'estat electe. També els seus partidaris celebraven la victòria a les urnes. La darrera paraula està en mans del Consell Electoral de Colòmbia i, si cal, podria intervenir la justícia. Hores de gran incertesa al país andí.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu que Jordi Pujol i el seu partit han tingut per a Catalunya. Ho ha dit aquest dilluns durant l'acte d'entrega de tot el fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
4: Tota la història del Partit de Convergència Democràtica de Catalunya, campanyes electorals, material audiovisual, llistat de militants, marxandatge, tot queda custodiat com a part de la història del país a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Allà s'ha fet aquest dilluns l'acte de lliurament del fons documental que ha presidit Salvador Illa. El president ha lloat la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar.
5: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Avui també és un moment per reconèixer la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
4: El president Pujol, per la seva part, ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
6: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
4: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas. Jordi Pujol li ha anat acompanyat del seu fill, Oriol Pujol Ferrusola.
3: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que admet que van fer curt en les previsions. El termini per aportar la documentació acaba dimarts de la setmana que ve.
7: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vas dir en el seu dia és superior.
3: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
7: Van dir que posaríem el comptador a zero i efectivament hem posat el comptador a zero. Crec que quan portàvem 20 dies aproximadament teníem més del 90% resolts. Quedava un 10% per entendre'ns que eren que tenien més dificultat i, per tant, no també s'havia de resoldre.
3: El 60% d'aquests expedients són d'homes en una franja dels 30 als 49 anys. I aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat que es van fer el 9, 10 i 11 de juny. Els estudiants catalans hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o de cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins al 26 de juny, quan els estudiants podran saber exactament quines són les seves opcions. Les anomenades notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar a la primera assignació o no. Alguns estudiants intentaran aquest dimarts millorar la nota dels exàmens respecte a l'any passat, i és que aquest curs han augmentat un 60% els estudiants que han repetit la selectivitat o algunes matèries, malgrat que el curs passat ja la van aprovar. L'objectiu principal és poder entrar als graus universitaris dels quals es van quedar fora perquè no els arribava la nota d'accés. L'Alessandra vol estudiar Medicina, un dels graus més exigents. La Valèria, en canvi, vol canviar de carrera i passar de Ciències Polítiques a Publicitat i Relacions Públiques.
8: Jo vaig decidir repetir tota la SELE perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
9: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la SELE anar a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
3: Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
2: El temps.
3: Amb Néstor Gómez.
10: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona, i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya central, i de nou 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia a un 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà, que duraran poc, i algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: 3:45. El president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat la seva política de préstecs hipotecaris i ha recordat que Espanya és un dels països europeus amb les hipoteques més baixes. S'hi ha referit per primer cop després que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència decidís obrir una investigació als principals bancs espanyols. Torres ha demanat que no s'intervingui al mercat hipotecari espanyol després que el Banc d'Espanya hagi obert les portes a limitar les concessions d'hipoteques de més risc. Santander, Àngels Lafuente.
11: Carlos Torres ha deixat molt clar que davant la investigació engegada per Competència sobre els preus de les hipoteques a tipus fix, el BBVA ha actuat correctament i respectant totalment les normes.
12: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancie en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
11: Torres ha defensat la seva oferta comercial i ha negat que la política hipotecària del BBVA depengui dels seus competidors.
12: Puedo confirmar con vehemencia, además, que no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en ruedas de prensa de la competencia en absoluto. De lo que depende nuestra política comercial en hipotecas y en otros productos es siempre de la creación de valor y de el servicio al cliente.
11: El president del BBVA considera que el mercat hipotecari espanyol és molt competitiu, molt atractiu i les dades ho avalen. És el tercer de la Unió Europea amb els tipus més baixos, un 2,8% de mitjana davant el 3,8% que paguen els alemanys pels crèdits per comprar un habitatge.
3: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andich, el fundador de Mango, ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de l'empresari i les seves filles, les germanes de l'acusat Jonathan Andich. Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als Mossos una reconstrucció de la caiguda d'Andic i la identificació dels dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia de la caiguda. A més, també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber en quin estat de salut es trobava abans de morir. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Tarragona, Ricard Buigas.
13: L'incendi causat aquest dilluns a la matinada pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus a la infraestructura ferroviària d'ample convencional, segons Adif. El sistema danyat és un element fonamental per a la regulació de la circulació ferroviària i la seguretat. Per això calculen que tardaran al voltant de 2 mesos per tenir-lo reparat. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de transport per carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció d'Adif és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatius més lent que l'automàtic. Això comportarà que els temps de viatges de les línies afectades incrementin uns 10 minuts en el tram entre Montblanc i Vilaverd. També es faran desviaments selectius de trens de mercaderies per la línia Saragossa-Móra la Nova-Barcelona. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès ha afectat la circulació de trens a l'R3 aquest dilluns al matí durant més de 6 hores.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
3: Una plaga de mosques

0: envaeix Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on suposadament en surt el focus. Treballen per combatre'n la invasió. Girona, Fèlix Martín.
1: L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, detalla que van començar a notar l'augment de mosques el cap de setmana anterior i va començar la investigació.
2: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
1: L'alcalde especifica també com s'està treballant per acabar amb aquesta plaga.
2: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
1: Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: Gràcies, Fèlix. I ha mort als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston. So goodbye, please don't cry. També va ser clau en la carrera d'altres artistes com Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana. Davis, que ha mort a casa seva a Manhattan, a Nova York, ha estat una figura clau de la indústria musical i va ser exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop. Conegut com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals, ha mort a casa seva a Manhattan després d'estar hospitalitzat des de fa poc per problemes respiratoris. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana, Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música.

0: 3Cat Info. 3Cat Info. Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El València s'ha endut la victòria del Palau Blaugrana per 80-88 i recupera així el factor pista a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. El combinat visitant s'ha situat 2-1 per davant en l'eliminatòria final per al títol ACB i d'aquesta manera el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria dissabte a València. L'aler del Barça, Joel Parra, un dels destacats en aquesta final, doncs subratlla la importància d'aquest quart enfrontament de demà passat.
3: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El Barça ha arribat a anar 18 punts per sota en el marcador al final del tercer quart, però a l'inici del darrer parcial hi ha hagut gran remuntada des de Xavi Pasqual per empatar 73 a falta de 5 minuts. Aleshores, però, el València ha retornat la moneda a l'equip blaugrana i s'ha acabat enduent el triomf. Un parcial favorable del Barça per mantenir l'equip amb opcions a l'últim quart, això sí, que subratllava també l'ali pivot del Barça, Toko Shengelia.
4: No es más de 20-2, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos, no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
2: El quart partit d'aquest dimecres al Palau Blaugrana serà novament a les 8, també amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: De la bàsquet del futbol per parlar del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Aquest dilluns amb triomf de la selecció argentina a la segona jornada per 2-0 enfront d'Àustria, Arlington, a Texas. Una victòria que classifica el combinat que capitaneja Leo Messi ja per als setzens de final. Un Messi que precisament ha marcat un doblet de gols, tot i que amb empat a 0 encara ha fallat un penal. Amb aquest doblet que Messi valorava així, doncs, el situen amb 18 gols en el total dels Mundials, com el màxim golejador històric en solitari en Copes del Món. Messi, amb el doblet a més d'aquest dilluns, se situa amb 5 com a màxim golejador d'aquest Mundial. Messi, en acabat, com dèiem, subratllava

0: seus gols, però sobretot la importància de la victòria.
1: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso, y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
0: Per cert, que també després del partit, el davanter argentí Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i assegura que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Sense deixar el futbol, afegim que el Girona ha confirmat Quique Álvarez, tècnic del filial fins ara, per dirigir el primer equip la propera temporada a la segona divisió. Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon entrenador.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Destaquem també que el Barça de futbol sala pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, tot dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest mateix dimarts l'operen. Pel que fa a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, partit definitiu aquest dimarts també entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada per decidir el campió de Lliga després de l'empat a 2 a l'eliminatòria final. Sentim Marc Carol, el jugador de l'Igualada, parlant d'aquest decisiu enfrontament.
4: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una, és quan som millors. Quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva, és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
0: En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació de contracte del seu jugador eslové extrem, Blas Jancs, per 2 temporades més, fins al 2030. I tornant al bàsquet, presentant l'amistós de diumenge en què Catalunya juga contra la Gran Bretanya al Nou Congost. El seleccionador nacional, Jaume Pons Arnau, ha donat una llista de 16 jugadors. Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, Jan Plateu, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà i Robert Cusiells. També hi figuren Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, els quals, segons ha pogut saber 3cat.info, la Federació Espanyola no autoritza jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA del premundial. Amb tot, Pons Arnau comenta la seva llista.
5: Vull destacar que hi ha jugadors que no hi podran ser, però que amb quasi cap excepció tots han mostrat moltes ganes de participar-hi, fins i tot el mateix Riqui, que ha expressat la seva il·lusió, però que ara està en un moment vital en el que ha de prioritzar altres qüestions, i això ho hem de respectar.
0: Encara en bàsquet, l'escort d'Àlex Reyes, del Manresa, paga la seva clàusula de rescisió i s'allibera del club del Bages per fitxar per la sisa Joventut. I en waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat, el Sabadell femení, volíem dir, ha confirmat el fitxatge de la boia internacional del Sant Andreu, Paula Camus.
3: 3cat Info.

0: El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu podria tenir lloc a mitjans de juliol. La Unió Europea acorda endurir les penes per abús de menors i ampliar el període de prescripció dels delictes als 50 anys. El nou marc ha de rebre el vistiplau definitiu de l'Eurocambra i els estats membres abans que entri en vigor. Les víctimes d'abusos dins l'Església espanyola exigeixen al govern i als partits que el delicte no prescrigui. Ebro posa en marxa una segona línia de fabricació a la planta de la Zona Franca de Barcelona que li permetrà augmentar la producció, que passarà dels 14.000 cotxes de l'any passat a 30.000 aquest any. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Catalunya supera el pic de l'onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida és la que ha registrat una temperatura més alta, amb 42,4 graus. El govern demana extremar les precaucions durant la revetlla de Sant Joan perquè el perill d'incendi és molt alt. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga, doncs, l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. Al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 Àustria, amb un doblet de gols de Leo Messi, que converteixen l'ex del Barça en el màxim golejador històric en Mundials, amb un total de 18. I el Girona ha confirmat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip de cara a la propera temporada a segona. Fins ara, Quique Álvarez era el tècnic del filial gironí.
0: I el temps, nit de mal dormir al litoral de Barcelona, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, la calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys i el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. Ábalos n'era el cap, Koldo García, la corretja de transmissió i d'Aldama, el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar des de DIF i Ports de l'Estat contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor d'Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de d'Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de 2 socis de l'empresari. Tota la credibilitat, per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: D'Aldama només haurà de fer 1 any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
0: Fons de la Moncloa han condemnat el comportament d'Ábalos i la resta d'acusats. Tot i això, l'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Abans, i en referència a De Aldama, Puente havia afirmat a X que la sentència és alliçonadora i havia criticat que es perdoni algú que ha comès delictes i col·labora. També s'ha referit aquest dilluns a l'empresari, la vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz. S'ha mostrat sorpresa.
7: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a la sentència. En canvi, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
8: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: Pel que fa als partits catalans, al cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián es preguntava de què li serveix a Sánchez aguantar i ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. A la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per D'Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado.
9: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
10: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
9: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
2: 3CAT Info.
0: 5 minuts i un quart, el primer ministre britànic, Keir Starmer, fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol, pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
11: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per a les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
12: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa dos anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
11: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
0: Els Estats Units suspenen les sancions a l'Iran per la venda de petroli fins al 21 d'agost.

0: És una decisió que indica el bon camí de les converses de pau entre els dos països després de la trobada d'aquest cap de setmana a Suïssa dels equips negociadors. La notícia ha fet caure encara més el preu del cru. El barril de Brent val un 3% menys, al voltant dels 77 dòlars. Els dos mesos sense sancions al petroli iranià també han de ser 60 dies sense peatges a l'estret d'Hormuz, un període durant el qual Washington i Teheran han de segellar un acord sobre la limitació del programa nuclear iranià. De moment, segons el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, els inspectors de l'ONU tornaran a revisar les instal·lacions nuclears de la República Islàmica.
1: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'AIA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
0: Després de dos dies de negociacions a Suïssa, els contactes continuen a diferents nivells. El president iranià, Masoud Pezeshkian, viatja al Pakistan, país mediador, per continuar les consultes sobre el procés. El principal negociador iranià, Mohammed Bagher Khaligaf, va a Oman per coordinar l'administració conjunta de l'estret d'Hormuz. I el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, es desplaçarà aquest dimarts al Golf Pèrsic per supervisar el trànsit de vaixells a l'estret. I la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat davant del Parlament Europeu que l'entitat segueix molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà i que ara mateix no considera necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra. Lagarde ha allunyat així una nova pujada dels tipus d'interès.
2: El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
0: I la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors i ampliar els terminis de denúncia que s'allargaran fins als 50 anys com a mínim per a les víctimes. Els delictes més greus, com la prostitució infantil i les violacions amb penetració, tindran penes mínimes de 10 anys de presó i no es prescriuran fins passats 32 anys des que la víctima compleixi la majoria d'edat. L'acord encara ha de ser ratificat pel Parlament Europeu i el Consell. La reforma també introdueix nous delictes vinculats a les tecnologies, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església, a l'abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
3: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. Tanmateix, a Espanya, la notícia sona oportunitat perduda. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
0: A més, reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i el dret a indemnització. Espanya compleix els nous estàndards de manera ajustada, amb terminis de prescripció fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en el cas dels més greus.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho destacava en titulars, l'automobilística Ebro preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment, li permetria produir encara més, però la fabricació s'anirà compassant amb les xifres de vendes. Rafael Ruiz és president del grup Ebro Motors.
5: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem estar entre 25.000 i 30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro, també s'està traduint a treballadors.
0: Actualment, segons la companyia, el grup Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes. A més, diu que s'estan fent inversions per un total de 150 milions d'euros que inclouen noves seccions de soldadura i pintura, a banda de la nova línia de producció. Ara, el pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar

0: finals d'aquest any o a principis del que ve, els primers cotxes elèctrics purs. Serà un vehicle urbà de la marca Ebro i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. I ha mort als 100 anys Alan Greenspan, el president de la Reserva Federal dels Estats Units que més temps ha liderat la institució en l'era moderna. Greenspan va estar al capdavant de la Fed gairebé 20 anys, entre el 1987 i el 2006, sota els mandats de quatre presidents, Ronald Reagan, George Bush pare, Bill Clinton i George Bush fill. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però també va rebre dures crítiques, sobretot per la crisi financera del 2008. Se'l va acusar de no vigilar prou i deixar créixer els productes hipotecaris tòxics que van acabar sent el detonant d'aquella crisi.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
2: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya central i de nou 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia a un 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà que duraran poc i algun ruixat de tarda al que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Gràcies, Néstor. Completem aquesta informació explicant-vos que Catalunya ha superat el punt àlgid d'aquesta onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat la temperatura més alta amb 42,4 graus, però a banda de Ponent, també a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han fregat els 42 graus. I a la Catalunya central, algunes poblacions del Bages han arribat als 40. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un episodi d'altes temperatures que s'allargarà fins dimecres. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, insisteix en la necessitat d'estar alerta durant tota la setmana.
3: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: A més, aquesta onada de calor arriba a les portes de la Revetlla de Sant Joan. El govern assegura que el risc és extrem. Per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat de la població. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
4: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
5: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés. I a Lleida, en plena onada de calor, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, entitats socials reclamen més inspeccions de treball. Lleida, Júlia Albagar.
6: Amb la campanya de la fruita ja en marxa, la calor d'este dilluns ha complicat la feina al camp. Això explicava l'Ousmane, que fa 20 anys que treballa com a temporer.
7: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 12:30.
6: Quan hi ha avisos de perill per calor, s'avancen els horaris de feina i cal garantir protecció per als treballadors. Quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius concretes. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
8: Unes recomanacions per dir
1: Avui a partir de la una no

0: podeu treballar. Clar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
1: Algunes entitats, com Fruita amb Justícia Social, reclamen més inspeccions de treball. Sentim l'activista Bàrbara Primo.
2: Nosaltres esperem que la inspecció estigui

0: Els serveis d'emergència no han pogut reanimar-los i la Fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. L'episodi de calor extrema, amb màximes properes als 43 graus, ha obligat a cancel·lar classes en algunes escoles i ha activat l'alerta màxima en 54 departaments, més de la meitat del país. Eduard Geffray és el ministre d'Educació francès.
1: Ce matin, hi havia 1.300...
2: Aquest matí, 1.352 escoles han estat tancades i 4.042 han fet adaptacions, principalment amb horaris modificats, i els estudiants sortiran, en general, a la una del migdia com a molt tard. En alguns casos, les escoles han utilitzat altres espais, com ara sales municipals, biblioteques, que tenen aire condicionat per allotjar els estudiants.
0: És la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica per evitar incidències. Al sud d'Anglaterra i Gal·les, l'alerta per calor extrema es manté fins almenys dijous, amb temperatures previstes de fins a 38 graus. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el màxim període.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Prova sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a aquesta emissora.
4: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
0: Un llibre que és enigma i joc i que arriba en català amb edició 62, que ha inclòs les solucions al final. Pau Vidal ha fet la traducció i també l'adaptació al català dels errors estrictament lingüístics, ortogràfics i gramaticals.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El València ha guanyat 80-88 al Palau Blaugrana i recupera el factor camp a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. Els de Pedro Martínez s'han situat, doncs, amb un avantatge a la sèrie final de 2-1, i ara el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria a València. De la transcendència, doncs, d'aquest quart enfrontament que jugarà dimecres, dia de Sant Joan, en parla l'alè de Blaugrana, Joel Parra.
3: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, hem de guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres, doncs, encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El València ha arribat a tenir 18 punts d'avantatge al final del tercer quart, però el Barça ha empatat a 73 a falta de 5 minuts, tot i que el triomf se li ha escapolit als de Xavi Pascual. L'alè pivot georgià del Barça, Toko Shengelia, assegura que l'empenta que han tingut per arribar a igualar el marcador quan ho tenien tot perdut els ha de servir en el futur.
4: No es más de 22, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
2: Com dèiem, el quart partit es jugarà dimecres a les 8, novament al Palau Blaugrana, amb transmissió també en directe a Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria en partit jugat a Arlington, a Texas, a l'estat nord-americà de Texas, amb doblet de gols de Leo Messi, que ja en suma 5 en aquest Mundial. Un Messi que va empatar 0, això sí, ha fallat un penal. Han acabat. L'ex del Barça, capità de la selecció argentina, doncs valorava així el triomf.
5: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado. Muy...

0: muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
1: Amb aquests dos gols marcats aquest dilluns contra Àustria, Messi en suma ja 18 en total. En mundials, de qual cosa el converteixen en el màxim golejador històric en Copes del Món en solitari ja, amb dos avantatges sobre el 16 de l'alemany Miroslav Klose. Per cert que, després de l'enfrontament, Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i ha assegurat que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
3: 3CAT Info.
1: També en futbol, el Girona ha confirmat que Quique Álvarez, el tècnic del filial fins ara, dirigirà el primer equip la propera temporada a la segona divisió.
4: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i bueno, poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon tècnic.
3: 3CAT Info.
1: Recuperem breument el fil poliesportiu per parlar de futbol sala, perquè el Barça pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, l'entrenador blaugrana, assegura que seria molt especial guanyar aquesta Lliga.
5: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
1: El Barça recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest dimarts mateix l'operen. I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins se jugarà també aquest dimarts el partit definitiu de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada, amb l'eliminatòria empatada a 2. L'enfrontament serà aquest dimarts, com dèiem, a la Corunya. I en handbol, el Barça ha anunciat la reampliació de contracte del jugador eslové Blaž Janković per 2 temporades més, fins al 2030.

0: Són 4:45.
1: Moment a Trescat Info de fer un cop d'ull als principals temes. El Suprem sentencia 24 anys de presó a l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que el tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i de les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol. I a partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats per un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Mor als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen o Santana. Davis, figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records, va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els esports, David Ubach.
2: En què destaquem que el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. I al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi que el converteixen amb un total de 18 en el màxim golejador històric en Mundials.
1: I el temps aquesta nit costarà dormir, sobretot al litoral de Barcelona, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus i també a Ponent, on no baixaran dels 20. Un dia assolellat tindrem aquest dimarts amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys i, a més, el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. Ábalos n'era el cap, Koldo García la corretja de transmissió i de Aldama el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar des de DIF i Ports de l'Estat contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor de Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de dos socis de l'empresari. Tota la credibilitat, per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: Aldama només haurà de fer un any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats, i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
1: I el Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària.
5: De la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
6: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
5: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa

0: i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
1: L'exresponsable d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensa la legalitat dels contractes de la seva empresa amb l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès, ara fa 7 anys. El diputat republicà ha declarat aquest dilluns com a investigat per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia, on també ha comparegut com a imputat l'excap de files d'Iniciativa, Joan Herrera. Barcelona, Cristian Roldán.
2: L'exconseller Elena ha negat cap favor polític per part del llavors alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, a qui també s'investiga, però al Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i assegura que ni tan sols es coneixien en persona. A més, entre el 2017 i el 2019, els anys en què l'Ajuntament d'Altafulla va contractar els serveis de l'empresa Sinergia, Elena ni tan sols militava a Esquerra. També s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en aquesta contractació, però no indicis de delicte penal. Unes irregularitats que l'advocat d'Elena xifra en un benefici total de 600 euros per l'empresa. De la seva banda, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui també figura com a administrador de Sinergia, defensa que ell es va desvincular d'aquesta companyia el juliol del 2018 i que la seva feina tampoc tenia res a veure amb aquest tipus de contractacions menors.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. El primer ministre britànic Keir Starmer fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol. Pressionat pel seu partit després de l'últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme, Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
4: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
5: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
4: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
1: I el candidat de l'esquerra a Colòmbia, Iván Cepeda, assegura que fins que no hagi acabat el recompte, ell encara és un ferm candidat a la presidència. Tot i reconèixer el resultat provisional que atorga la victòria de la segona volta a Abelardo de la Espriella, Cepeda assegura que cal esperar que el resultat sigui definitiu i també que resolguin les 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Ha fet una crida, això sí, a la calma entre els seus seguidors. Des de Bogotà, Joan Biosca.
6: Iván Cepeda assegura amb fermesa que ell encara és candidat a la presidència de Colòmbia, alertant que els resultats coneguts en aquestes darreres hores són provisionals i no definitius. És cert que a Colòmbia el recompte ràpid de taules i actes testimoni s'agafa com a bo, com a definitiu, marca qui guanya les eleccions, però mai havia passat que entre un i altre candidat hi hagués poc més de 200.000 vots. El líder de la coalició d'esquerres colombiana ha demanat calma i serenitat als seus partidaris i no manifestar-se esperant els resultats finals.
7: Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos.
6: Des de les files de l'extrema dreta es veuen guanyadors. El candidat Abelardo de la Espriella oferia en aquestes darreres hores un missatge des de Barranquilla, ja com a cap d'estat electe. També els seus partidaris celebraven la victòria a les urnes. La darrera paraula està en mans del Consell Electoral de Colòmbia i, si cal, podria intervenir la justícia. Hores de gran incertesa al país andí.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El president de la Generalitat

0: La Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu que Jordi Pujol i el seu partit han tingut per a Catalunya. Ho ha dit aquest dilluns durant l'acte d'entrega de tot el fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
1: Tota la història del Partit de Convergència Democràtica de Catalunya, campanyes electorals, material audiovisual, llistat de militants, marxandatge, tot queda custodiat com a part de la història del país a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Allà s'ha fet aquest dilluns l'acte de lliurament del fons documental que ha presidit Salvador Illa. El president ha lloat la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar.
2: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hagués estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Avui també és un moment per reconèixer avui la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
1: El president Pujol, per la seva part, ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
3: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho ha sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
1: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas. Jordi Pujol li ha anat acompanyat del seu fill, Oriol Pujol Ferrussola.
0: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que admet que van fer curt en les previsions. El termini per aportar la documentació acaba dimarts de la setmana que ve.
4: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
0: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
4: Van dir que posaríem el comptador a zero i efectivament hem posat el comptador a zero. Crec que quan portàvem 20 dies aproximadament teníem més del 90% resolts. Quedava un 10% per entendre'ns que tenien més dificultat. I per tant, doncs, també s'havia de resoldre.
0: El 60% d'aquests expedients són d'homes en una franja dels 30 als 49 anys. I aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat que es van fer el 9, 10 i 11 de juny. Els estudiants catalans hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o de cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins al 26 de juny, quan els estudiants podran saber exactament quines són les seves opcions. Les anomenades notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar a la primera assignació o no. Alguns estudiants intentaran aquest dimarts millorar la nota dels exàmens respecte a l'any passat, i és que aquest curs han augmentat un 60% els estudiants que han repetit la selectivitat o algunes matèries, malgrat que el curs passat ja la van aprovar. L'objectiu principal és poder entrar als graus universitaris dels quals es van quedar fora perquè no els arribava la nota d'accés. L'Alessandra vol estudiar Medicina, un dels graus més exigents. La Valèria, en canvi, vol canviar de carrera i passar de Ciències Polítiques a Publicitat i Relacions Públiques.
5: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
6: Jo crec que la clau és tenir una bona mitjana de batxillerat i a la SELEP a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
0: Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
7: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona, i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior, i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya Central,

0: central i de nou 40-41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia amb 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà que duraran poc i algun ruixat de tarda al que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així, la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Tres quarts i tres minuts, el president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat la seva política de préstecs hipotecaris i ha recordat que Espanya és un dels països europeus amb les hipoteques més baixes. S'hi ha referit per primer cop després que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència decidís obrir una investigació als principals bancs espanyols. Torres ha demanat que no s'intervingui al mercat hipotecari espanyol després que el Banc d'Espanya hagi obert les portes a limitar les concessions d'hipoteques de més risc. Santander, Àngels Lafuente.
3: Carlos Torres ha deixat molt clar que davant la investigació engegada per Competència sobre els preus de les hipoteques de tipus fix, el BBVA ha actuat correctament i respectant totalment les normes.
4: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancie en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
3: Torres ha defensat la seva oferta comercial i ha negat que la política hipotecària del BBVA depengui dels seus competidors.
4: Puedo confirmar con vehemencia, además, que no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en ruedas de prensa de la competencia en absoluto. De lo que depende nuestra política comercial en hipotecas y en otros productos es siempre de la creación de valor y de el servicio al cliente.
3: El president del BBVA considera que el mercat hipotecari espanyol és molt competitiu, molt atractiu i les dades ho avalen. És el tercer de la Unió Europea amb els tipus més baixos, un 2,8% de mitjana davant el 3,8% que paguen els alemanys pels crèdits per comprar un habitatge.
2: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andich, el fundador de Mango, ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de l'empresari i les seves filles, les germanes de l'acusat Jonathan Andich. Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als Mossos una reconstrucció de la caiguda d'Andic i la identificació dels dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia de la caiguda. A més, també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber en quin estat de salut es trobava abans de morir. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'incendi causat aquest dilluns a la matinada pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus a la infraestructura ferroviària d'ample convencional, segons Adif. El sistema danyat és un element fonamental per a la regulació de la circulació ferroviària i la seguretat. Per això calculen que tardaran al voltant de 2 mesos per tenir-lo reparat. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de transport per carretera entre Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció d'Adif és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatius més lent que l'automàtic. Això comportarà que els temps de viatges de les línies afectades incrementin uns 10 minuts en el tram entre Montblanc i Vilaverd. També es faran desviaments selectius de trens de mercaderies per la línia Saragossa-Móra la Nova-Barcelona. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès ha afectat la circulació de trens a l'R3 aquest dilluns al matí durant més de 6 hores.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Una plaga de mosques envaeix Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on suposadament en surt el focus. Treballen per combatre'n la invasió. Girona, Fèlix Martín.
6: L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, detalla que van començar a notar l'augment de mosques el cap de setmana anterior i va començar la investigació.
7: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
6: L'alcalde especifica també com s'està treballant per acabar amb aquesta plaga.
7: El que els experts recomanen

0: és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació, i per tant l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
1: Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
2: Gràcies, Fèlix. I ha mort als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston. So goodbye, please don't cry. També va ser clau en la carrera d'altres artistes com Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana. Davis, que ha mort a casa seva a Manhattan, a Nova York, ha estat una figura clau de la indústria musical i va ser exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop. Conegut com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals, ha mort a casa seva a Manhattan després d'estar hospitalitzat des de fa poc per problemes respiratoris. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana, Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música.

0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El València s'ha endut la victòria del Palau Blaugrana per 80-88 i recupera així el factor pista a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. El combinat visitant s'ha situat 2-1 per davant en l'eliminatòria final per al títol ACB i d'aquesta manera el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria dissabte a València. L'aler del Barça, Joel Parra, un dels destacats en aquesta final, doncs subratlla la importància d'aquest quart enfrontament de demà passat.
3: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, hem de guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs, encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El Barça ha arribat a anar 18 punts per sota en el marcador al final del tercer quart, però a l'inici del darrer parcial hi ha hagut gran remuntada dels de Xavi Pascual per empatar 73 a falta de 5 minuts. Aleshores, però, el València ha retornat la moneda a l'equip blaugrana i s'ha acabat enduent el triomf. Un parcial favorable del Barça per mantenir l'equip en opcions a l'últim quart, això sí, que subratllava també l'alí pivot del Barça, Toko Shengelia.
4: No es más de 20-2, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos, no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
2: El quart partit d'aquest dimecres al Palau Blaugrana serà novament a les 8, també amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: De la bàsquet del futbol per parlar del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Aquest dilluns amb triomf de la selecció argentina a la segona jornada per 2-0 enfront d'Àustria, Arlington, a Texas. Una victòria que classifica el combinat que capitaneja Leo Messi ja per als setzens de final. Un Messi que precisament ha marcat un doblet de gols, tot i que amb empat a 0 encara ha fallat un penal. Amb aquest doblet que Messi valorava així, doncs, el situen amb 18 gols en el total dels Mundials, com el màxim golejador històric en solitari en Copes del Món. Messi, amb el doblet a més d'aquest dilluns, se situa amb 5 com a màxim golejador d'aquest Mundial. Messi, en acabat, com dèiem, subratllava els seus gols, però sobretot la importància de la victòria.
5: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
2: Per cert, que també després del partit, el davanter argentí Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i assegura que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
6: Creo que no es momento para hablar de esto.

0: Pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Sense deixar el futbol, afegim que el Girona ha confirmat Quique Álvarez, tècnic del filial fins ara, per dirigir el primer equip la propera temporada a la segona divisió. Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon entrenador.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Destaquem també que el Barça de futbol sala pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, tot dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest mateix dimarts l'operen. Pel que fa a l'hoquei, Lliga d'Hoquei Patins, partit definitiu aquest dimarts també entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada per decidir el campió de Lliga després de l'empat a 2 a l'eliminatòria final. Sentim Marc Carol, el jugador de l'Igualada, parlant d'aquest decisiu enfrontament.
3: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una, és quan som millors. Quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva, és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
1: En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació de contracte del seu jugador eslové extrem, Blas Jancs, per 2 temporades més, fins al 2030. I tornant al bàsquet, presentat l'amistós de diumenge en què Catalunya juga contra la Gran Bretanya al Nou Congost. El seleccionador nacional Jaume Pons Arnau ha donat una llista de 16 jugadors. Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, Jan Plàtiu, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà i Robert Cusiells. També hi figuren Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, els quals, segons ha pogut saber 3CAT Info, la Federació Espanyola no autoritza jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA del premundial. Amb tot, Pons Arnau comenta la seva llista.
4: Vull destacar que hi ha jugadors que no hi podran ser, però que amb quasi cap excepció tots han mostrat moltes ganes de participar-hi, fins i tot el mateix Riqui, que ha expressat la seva il·lusió, però que ara està en un moment vital en el que ha de prioritzar altres qüestions, i això ho hem de respectar.
1: Encara en bàsquet, l'escort d'Àlex Reyes del Manresa paga la seva clàusula de rescisió i s'allibera del club del Bages per fitxar per la sisa Joventut. I en waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat, el Sabadell femení, volíem dir, ha confirmat el fitxatge de la boia internacional del Sant Andreu, Paula Camus.
2: 3CAT Info.

El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu podria tenir lloc a mitjans de juliol. La Unió Europea acorda endurir les penes per abús de menors i ampliar el període de prescripció dels delictes als 50 anys. El nou marc ha de rebre el vistiplau definitiu de l'Eurocambra i els estats membres abans que entri en vigor. Les víctimes d'abusos dins l'Església espanyola exigeixen al govern i als partits que el delicte no prescrigui.

0: Però posa en marxa una segona línia de fabricació a la planta de la Zona Franca de Barcelona que li permetrà augmentar la producció, que passarà dels 14.000 cotxes de l'any passat a 30.000 aquest any. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Catalunya supera el pic de l'onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida és la que ha registrat una temperatura més alta, amb 42,4 graus. El govern demana extremar les precaucions durant la revetlla de Sant Joan perquè el perill d'incendi és molt alt. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga doncs l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. El Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria, amb un doblet de gols de Leo Messi, que converteixen l'ex del Barça en el màxim golejador històric en Mundials, amb un total de 18. I el Girona ha confirmat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip de cara a la propera temporada a segona. Fins ara, Quique Álvarez era el tècnic del filial gironí.
0: I el temps, nit de mal dormir al litoral de Barcelona, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, la calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3Cat Info.
0: Comencem, us informa Àlex Bosch.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys i el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. Ábalos n'era el cap, Koldo García la corretja de transmissió i de Aldama el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i ex número 3 del PSOE per adjudicar des de DIF i Ports de l'Estat contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor de Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de 2 socis de l'empresari. Tota la credibilitat, per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás col·laboren.
3: De Aldama només haurà de fer un any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament. Fa 7 mesos que ja estan empresonats i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
0: Fons de la Moncloa han condemnat el comportament d'Ábalos i la resta d'acusats. Tot i això, l'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Abans, i en referència de Aldama, Puente havia afirmat a X que la sentència és alliçonadora i havia criticat que es perdoni algú que ha comès delictes i col·labora. També s'ha referit aquest dilluns a l'empresari, la vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz. S'ha mostrat sorpresa.
5: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a la sentència. En canvi, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
6: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: Pel que fa als partits catalans, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, es preguntava de què li serveix a Sánchez aguantar i ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. A la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per De Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado.
7: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
7: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
1: 3CAT Info.
0: Cinc minuts i un quart. El primer ministre britànic, Keir Starmer, fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol, pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
9: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
10: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
9: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
0: Els Estats Units suspenen les sancions a l'Iran per la venda de petroli fins al 21 d'agost. És una decisió que indica el bon camí de les converses de pau entre els dos països després de la trobada d'aquest cap de setmana a Suïssa dels equips negociadors. La notícia ha fet caure encara més el preu del cru. El barril de Brent val un 3% menys, al voltant dels 77 dòlars. Els dos mesos sense sancions al petroli iranià també han de ser 60 dies sense peatges a l'estret d'Hormuz, un període durant el qual Washington i Teheran han de segellar un acord sobre la limitació del programa nuclear iranià. De moment, segons el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, els inspectors de l'ONU tornaran a revisar les instal·lacions nuclears de la República Islàmica.
11: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
0: Després de dos dies de negociacions a Suïssa, els contactes continuen a diferents nivells. El president iranià, Masoud Pezeshkian, viatja al Pakistan, país mediador, per continuar les consultes sobre el procés. El principal negociador iranià, Mohammed Bagher Khaligaf, va a Oman per coordinar l'administració conjunta de l'estret d'Hormuz. I el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, es desplaçarà aquest dimarts al Golf Pèrsic per supervisar el trànsit de vaixells a l'estret. I la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat davant del Parlament Europeu que l'entitat segueix molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà i que ara mateix no considera necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra. Lagarde ha allunyat així una nova pujada dels tipus d'interès.
12: The shock is too large to look through.
13: El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
0: I la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors i ampliar els terminis de denúncia, que s'allargaran fins als 50 anys com a mínim per a les víctimes. Els delictes més greus, com la prostitució infantil i les violacions amb penetració, tindran penes mínimes de 10 anys de presó i no es prescriuran fins passats 32 anys des que la víctima compleixi la majoria d'edat. L'acord encara ha de ser ratificat pel Parlament Europeu i el Consell. La reforma també introdueix nous delictes vinculats a les tecnologies, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església a l'abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
14: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. Tanmateix, a Espanya, la notícia és una oportunitat perduda. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
0: A més, reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i el dret a indemnització. Espanya compleix els nous estàndards de manera ajustada, amb terminis de prescripció fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en el cas dels més greus.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ho destacava en titulars, l'automobilística Ebro preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment, li permetria produir encara més, però la fabricació s'anirà compassant amb les xifres de vendes. Rafael Ruiz és president del grup Ebro Motors.
15: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem estar entre 25.000 i 30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro, també s'està traduint a treballadors.
0: Actualment, segons la companyia, el grup Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes. A més, diu que s'estan fent inversions per un total de 150 milions d'euros que inclouen noves seccions de soldadura i pintura, a banda de la nova línia de producció. Ara, el pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o a principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Serà un vehicle urbà de la marca Ebro i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. I ha mort als 100 anys Alan Greenspan, el president de la Reserva Federal dels Estats Units que més temps ha liderat la institució en l'era moderna. Greenspan va estar al capdavant de la Fed gairebé 20 anys, entre el 1987 i el 2006, sota els mandats de quatre presidents, Ronald Reagan, George Bush pare, Bill Clinton i George Bush fill. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però també va rebre dures crítiques, sobretot per la crisi financera del 2008. Se'l va acusar de no vigilar prou i deixar créixer els productes hipotecaris tòxics que van acabar sent el detonant d'aquella crisi.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona, i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya central, i de nou 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia a un 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà, que duraran poc, i algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Gràcies, Néstor. Completem aquesta informació explicant-vos que Catalunya ha superat el punt àlgid d'aquesta onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat la temperatura més alta amb 42,4 graus, però a banda de Ponent, també a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han fregat els 42 graus. I a la Catalunya central, algunes poblacions del Bages han arribat als 40. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un episodi d'altes temperatures que s'allargarà fins dimecres. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, insisteix en la necessitat d'estar alerta durant tota la setmana.
17: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: A més, aquesta onada de calor arriba a les portes de la Revetlla de Sant Joan. El govern assegura que el risc és extrem. Per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat de la població. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
18: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
19: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés. I a Lleida, en plena onada de calor, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, entitats socials reclamen més inspeccions de treball. Lleida, Júlia Albagar.
20: Amb la campanya de la fruita ja en marxa, la calor d'este dilluns ha complicat la feina al camp. Això explicava l'Ousmane, que fa 20 anys que treballa com a temporer.
21: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 12:30.
20: Quan hi ha avisos de perill per calor, s'avancen els horaris de feina i cal garantir protecció per als treballadors. Quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius concretes. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
22: Unes recomanacions per dir
2: avui a partir de la una no podeu treballar. Clar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
20: Algunes entitats, com Fruita amb Justícia Social, reclamen més inspeccions de treball. Sentim l'activista Bàrbara Primo.
4: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
20: L'any passat, un temporer va morir per un cop de calor al Segrià mentre treballava a 40 graus. L'empresa va ser una de les 9 sancionades el 2025 a Ponent.
0: I dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est de França, després de quedar atrapats dins d'un vehicle durant l'onada de calor que afecta també aquest país. Els serveis d'emergència no han pogut reanimar-los i la Fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. L'episodi de calor extrema, amb màximes properes als 43 graus, ha obligat a

0: amb horaris modificats i els estudiants sortiran en general a la una del migdia com a molt tard. En alguns casos, les escoles han utilitzat altres espais, com ara sales municipals, biblioteques, que tenen aire condicionat per allotjar els estudiants.
1: És la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica per evitar incidències. Al sud d'Anglaterra i Gal·les, l'alerta per calor extrema es manté fins almenys dijous, amb temperatures previstes de fins a 38 graus. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el màxim període.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Prova sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que està traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a aquesta emissora.
3: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
4: Sono l'evoluzione della lingua.
1: Un llibre que és enigma i joc i que arriba en català amb edició 62, que ha inclòs les solucions al final. Pau Vidal ha fet la traducció i també l'adaptació al català dels errors estrictament lingüístics, ortogràfics i gramaticals.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El València ha guanyat 80-88 al Palau Blaugrana i recupera el factor camp a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. Els de Pedro Martínez s'han situat, doncs, amb un avantatge a la sèrie final de 2-1, i ara el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria a València. De la transcendència, doncs, d'aquest quart enfrontament que jugarà dimecres, dia de Sant Joan, en parla l'alè de Blaugrana, Joel Parra.
3: L'equip ha de saber, bueno, ho sabem, que és vida o mort, hem de guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El València ha arribat a tenir 18 punts d'avantatge al final del tercer quart, però el Barça ha empatat a 73 a falta de 5 minuts, tot i que el triomf se li ha escapolit als de Xavi Pasqual. L'alè pivot georgià del Barça, Toko Shengelia, assegura que l'empenta que han tingut per arribar a igualar el marcador quan ho tenien tot perdut els ha de servir en el futur.
4: No es más de 22, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
2: Com dèiem, el quart partit es jugarà dimecres a les 8, novament al Palau Blaugrana, amb transmissió també en directe a Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria en partit jugat a Arlington, a Texas, a l'estat nord-americà de Texas, amb doblet de gols de Leo Messi, que ja en suma 5 en aquest Mundial. Un Messi que amb empat a 0, això sí, ha fallat un penal. Han acabat l'ex del Barça, capità de la selecció argentina, doncs valorava així el triomf.
5: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso, y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
2: Amb aquests dos gols marcats aquest dilluns contra Àustria, Messi en suma ja 18 en total en mundials, la qual cosa el converteixen en el màxim golejador històric en Copes del Món en solitari ja, amb dos avantatges sobre el 16 de l'alemany Miroslav Klose. Per cert que després de l'enfrontament, Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i ha assegurat que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro.

0: La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: 3CAT Info.
2: També en futbol, el Girona ha confirmat que Quique Álvarez, el tècnic del filial fins ara, dirigirà el primer equip la propera temporada a la segona divisió.
3: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i bueno, poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
2: Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon tècnic.
1: 3CAT Info.
2: Recuperem breument el fil poliesportiu per parlar de futbol sala, perquè el Barça pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, l'entrenador blaugrana, assegura que seria molt especial guanyar aquesta Lliga.
4: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
2: El Barça recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest dimarts mateix l'operen. I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins es jugarà també aquest dimarts el partit definitiu de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada, amb l'eliminatòria empatada a 2. L'enfrontament serà aquest dimarts, com dèiem, a la Corunya. I ara en vol el Barça anunciar la reampliació de contracte del jugador eslové Blas Jank per 2 temporades més, fins al 2030.

0: Són 6:15.
1: Moment a Trescat Info de fer un cop d'ull als principals temes. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i de les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol. I a partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats per un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Mor als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen o Santana. Davis, figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records, va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els esports, David Ubach.
2: En què destaquem que el Barça de bàsquet

0: Queda perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. I al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi, que el converteixen amb un total de 18 en el màxim golejador històric en Mundials.
1: I el temps d'aquesta nit costarà dormir, sobretot al litoral de Barcelona, en temperatures que no baixaran dels 25 graus i també a Ponent, on no baixaran dels 20. Un dia assolellat tindrem aquest dimarts amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i pràcticament quatre minuts. Continuem. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys i, a més, el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
2: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. I Ábalos n'era el cap, Koldo García la corretja de transmissió i de Aldama el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar, des de DIF i Ports de l'Estat, contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor de Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de dos socis de l'empresari. Tota la credibilitat, per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
3: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que detrás col·laboren.
2: De Aldama només haurà de fer un any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats, i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
1: I el Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
4: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
1: L'ex responsable d'Interior, Joan Ignasi Elena defensa la legalitat dels contractes de la seva empresa amb l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès, ara fa 7 anys. El diputat republicà ha declarat aquest dilluns com a investigat per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia, on també ha comparegut com a imputat l'excap de files d'Iniciativa, Joan Herrera.

0: Barcelona, Cristian Roldán.
1: L'exconseller Helena ha negat cap favor polític per part del llavors alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, a qui també s'investiga, però el Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i assegura que ni tan sols es coneixien en persona. A més, entre el 2017 i el 2019, els anys en què l'Ajuntament d'Altafulla va contractar els serveis de l'empresa Sinergia, Helena ni tan sols militava a Esquerra. També s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en aquesta contractació, però no indicis de delicte penal. Unes irregularitats que l'advocat d'Helena xifra en un benefici total de 600 euros per l'empresa. De la seva banda, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui també figura com a administrador de Sinergia, defensa que ell es va desvincular d'aquesta companyia el juliol del 2018 i que la seva feina tampoc tenia res a veure amb aquest tipus de contractacions menors.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Sortim a l'exterior. El primer ministre britànic Keir Starmer fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol. Pressionat pel seu partit després de l'últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme, Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
3: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
4: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa dos anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
3: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
0: I el candidat de l'esquerra a Colòmbia, Iván Cepeda, assegura que fins que no hagi acabat el recompte, ell encara és un ferm candidat a la presidència. Tot i reconèixer el resultat provisional que atorga la victòria de la segona volta a Abelardo de la Espriella, Cepeda assegura que cal esperar que el resultat sigui definitiu i també que resolguin les 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Ha fet una crida, això sí, a la calma entre els seus seguidors. Des de Bogotà, Joan Biosca.
5: Iván Cepeda assegura amb fermesa que ell encara és candidat a la presidència de Colòmbia, alertant que els resultats coneguts en aquestes darreres hores són provisionals i no definitius. És cert que a Colòmbia el recompte ràpid de taules i actes testimoni s'agafa com a bo, com a definitiu, marca qui guanya les eleccions, però mai havia passat que entre un i altre candidat hi hagués poc més de 200.000 vots. El líder de la coalició d'esquerres colombiana ha demanat calma i serenitat als seus partidaris i no manifestar-se esperant els resultats finals.
6: Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos.
5: Des de les files de l'extrema dreta es veuen guanyadors. El candidat Abelardo de la Espriella oferia en aquestes darreres hores un missatge des de Barranquilla, ja com a cap d'estat electe. També els seus partidaris celebraven la victòria a les urnes. La darrera paraula està en mans del Consell Electoral de Colòmbia i, si cal, podria intervenir la justícia. Hores de gran incertesa al país andí.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu que Jordi Pujol i el seu partit han tingut per a Catalunya. Ho ha dit aquest dilluns durant l'acte d'entrega de tot el fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
7: Tota la història del Partit de Convergència Democràtica de Catalunya, campanyes electorals, material audiovisual, llistat de militants, marxandatge, tot queda custodiat com a part de la història del país a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Allà s'ha fet aquest dilluns l'acte de lliurament del fons documental que ha presidit Salvador Illa. El president ha lloat la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar.
8: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Avui també és un moment per reconèixer vi la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
7: El president Pujol, per la seva part, ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
9: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuals. Això ho he sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
7: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas. Jordi Pujol li ha anat acompanyat del seu fill, Oriol Pujol Ferrussola.
0: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que admet que van fer curt en les previsions. El termini per aportar la documentació acaba dimarts de la setmana que ve.
10: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vas dir en el seu dia és superior.
0: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
10: Van dir que posaríem el comptador a zero i efectivament hem posat el comptador a zero. Crec que quan portàvem 20 dies aproximadament teníem més del 90% resolts. Quedava un 10% per entendre'ns que tenien més dificultat i, per tant, doncs, també s'havia de resoldre.
0: El 60% d'aquests expedients són d'homes en una franja dels 30 als 49 anys. I aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat que es van fer el 9, 10 i 11 de juny. Els estudiants catalans hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o de cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins al 26 de juny, quan els estudiants podran saber exactament quines són les seves opcions. Les anomenades notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar a la primera assignació o no. Alguns estudiants intentaran aquest dimarts millorar la nota dels exàmens respecte a l'any passat, i és que aquest curs han augmentat un 60% els estudiants que han repetit la selectivitat o algunes matèries, malgrat que el curs passat ja la van aprovar. L'objectiu principal és poder entrar als graus universitaris dels quals es van quedar fora perquè no els arribava la nota d'accés. L'Alessandra vol estudiar Medicina, un dels graus més exigents. La Valèria, en canvi, vol canviar de carrera i passar de Ciències Polítiques a Publicitat i Relacions Públiques.
11: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
12: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la SELEP assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
0: Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
13: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona, i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya central, i de nou 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia amb 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà, que duraran poc, i algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçada cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així, la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 3:45. El president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat la seva política de préstecs hipotecaris i ha recordat que Espanya és un dels països europeus amb les hipoteques més baixes. S'hi ha referit per primer cop després que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència decidís obrir una investigació als principals bancs espanyols. Torres ha demanat que no s'intervingui al mercat hipotecari espanyol després que el Banc d'Espanya hagi obert les portes a limitar les concessions d'hipoteques de més risc. Santander, Àngels Lafuente.
2: Carlos Torres ha deixat molt clar que davant la investigació engegada per Competència sobre els preus de les hipoteques de tipus fix, el BBVA ha actuat correctament i respectant totalment les normes.
3: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancia en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
2: Torres ha defensat la seva oferta comercial i ha negat que la política hipotecària del BBVA depengui dels seus competidors.
3: Puedo confirmar con vehemencia, además, que no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en ruedas de prensa de la competencia en absoluto. De lo que depende nuestra política comercial en hipotecas y en otros productos es siempre de la creación de valor y de el servicio al cliente.
2: El president del BBVA considera que el mercat hipotecari espanyol és molt competitiu, molt atractiu i les dades ho avalen. És el tercer de la Unió Europea amb els tipus més baixos, un 2,8% de mitjana davant el 3,8% que paguen els alemanys pels crèdits per comprar un habitatge.
1: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andich, el fundador de Mango, ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de l'empresari i les seves filles, les germanes de l'acusat Jonathan Andich. Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als Mossos una reconstrucció de la caiguda d'Andic i la identificació dels dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia de la caiguda. A més, també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber en quin estat de salut es trobava abans de morir. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'incendi causat aquest dilluns a la matinada pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus a la infraestructura ferroviària d'ample convencional, segons Adif. El sistema danyat és un element fonamental per a la regulació de la circulació ferroviària i la seguretat. Per això calculen que tardaran al voltant de 2 mesos per tenir-lo reparat. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de transport per carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció d'Adif és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatius més lent que l'automàtic. Això comportarà que els temps de viatges de les línies afectades incrementin uns 10 minuts en el tram entre Montblanc i Vilaverd. També es faran desviaments selectius de trens de mercaderies per la línia Saragossa-Móra la Nova-Barcelona. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès ha afectat la circulació de trens a l'R3 aquest dilluns al matí durant més de 6 hores.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Una plaga de mosques envaeix Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on suposadament en surt el focus. Treballen per combatre'n la invasió. Girona, Fèlix Martín.
5: L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, detalla que van començar a notar l'augment de mosques el cap de setmana anterior i va començar la investigació.
6: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
5: L'alcalde especifica també com s'està treballant per acabar amb aquesta plaga.
6: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
5: Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
1: Gràcies, Fèlix. I ha mort als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston. So goodbye, please don't cry. També va ser clau en la carrera d'altres artistes com Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana. Davis, que ha mort a casa seva a Manhattan, a Nova York, ha estat una figura clau de la indústria musical i va ser exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop. Conegut com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals, ha mort a casa seva a Manhattan després d'estar hospitalitzat des de fa poc per problemes respiratoris. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana, Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música.

0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El València s'ha endut la victòria del Palau Blaugrana per 80-88 i recupera així el factor pista a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. El combinat visitant s'ha situat 2-1 per davant en l'eliminatòria final per al títol ACB i d'aquesta manera el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria dissabte a València. L'aler del Barça, Joel Parra, un dels destacats en aquesta final, doncs subratlla la importància d'aquest quart enfrontament de demà passat.
3: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, hem de guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs, encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El Barça ha arribat a anar 18 punts per sota en el marcador al final del tercer quart, però a l'inici del darrer parcial hi ha hagut gran remuntada dels de Xavi Pascual per empatar 73 a falta de 5 minuts. Aleshores, però, el València ha retornat la moneda a l'equip blaugrana i s'ha acabat enduent el triomf. Un parcial favorable del Barça per mantenir l'equip amb opcions a l'últim quart, això sí, que subratllava també l'alí pivot del Barça, Toko Shengelia.
4: No es más de 20-2, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos, no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
2: El quart partit d'aquest dimecres al Palau Blaugrana serà novament a les 8, també en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: De la bàsquet del futbol per parlar del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Aquest dilluns amb triomf de la selecció argentina a la segona jornada per 2-0 enfront d'Àustria, Arlington, a Texas. Una victòria que classifica el combinat que capitaneja Leo Messi ja per als setzens de final. Un Messi que precisament ha marcat un doblet de gols, tot i que amb empat a 0 encara ha fallat un penal. Amb aquest doblet que Messi valorava així, doncs, el situen amb 18 gols en el total dels Mundials, com el màxim golejador històric en solitari en Copes del Món. Messi, amb el doblet a més d'aquest dilluns, se situa amb 5 com a màxim golejador d'aquest Mundial. Messi, en acabat, com dèiem, subratllava els seus gols, però sobretot la importància de la victòria.
5: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
2: Per cert, que també després del partit, el davanter argentí Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i assegura que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
2: Sense deixar el futbol, afegim que el Girona ha confirmat Quique Álvarez, tècnic del filial fins ara, per dirigir el primer equip la propera temporada a la segona divisió. Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon entrenador.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: Destaquem també que el Barça de futbol sala pot guanyar aquest dimarts la

0: Lliga juga el tercer partit del playoff final a la pista del Pozo de Múrcia, tot dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest mateix dimarts l'operen. Pel que fa a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, partit definitiu aquest dimarts també entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada per decidir el campió de Lliga després de l'empat a 2 a l'eliminatòria final. Sentim Marc Arol, el jugador de l'Igualada, parlant d'aquest decisiu enfrontament.
1: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que, bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
0: En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació de contracte del seu jugador eslové extrem, Blaž Janš, per 2 temporades més, fins al 2030. I tornant al bàsquet, presentant l'amistós de diumenge en què Catalunya juga contra la Gran Bretanya al Nou Congost. El seleccionador nacional, Jaume Pons Arnau, ha donat una llista de 16 jugadors. Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, Jan Plateau, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà i Robert Cusiells. També hi figuren Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, els quals, segons ha pogut saber 3cat.info, la Federació Espanyola no autoritza jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA del premundial. Amb tot, Pons Arnau comenta la seva llista.
2: Vull destacar que hi ha jugadors que no hi podran ser, però que amb quasi cap excepció, tots han mostrat moltes ganes de participar-hi, fins i tot el mateix Riqui, que ha expressat la seva il·lusió, però que ara està en un moment vital que en el que ha de prioritzar altres qüestions, i això ho hem de respectar.
0: Encara en bàsquet, l'escort d'Àlex Reyes, del Manresa, paga la seva clàusula de rescisió i s'allibera del club del Bages per fitxar per la sisa Joventut. I en waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat, el Sabadell femení, volíem dir, ha confirmat el fitxatge de la boia internacional del Sant Andreu, Paula Camus.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: dimarts. Avui ens llevem encara amb calor, molta calor, una mica menys que ahir. Ara ho sentíem que ho deia l'Eloi. 21 graus a Palafrugell, 20 a Sort, 11 graus tenen ara mateix a Prades. Continua fent aquesta calor, continuem tenint aquestes altes temperatures. Avui, en principi, no s'hauria d'arribar, com dèiem ara, als 42 graus que ahir vam tenir a Terres de Ponent, però, evidentment, avui a Revetlla de Sant Joan i amb calor, amb risc d'incendi, hi ha un cert neguit.
1: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Aquest era l'avís que feia el conseller Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt d'incendi. Al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on és molt alt el risc d'incendi forestal. És per això que el govern subratlla que la situació és extrema i recorda que està, evidentment, prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. Tot això és el que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Molta prudència en aquesta Revetlla de Sant Joan, molt especialment per aquest risc d'incendi elevat o molt elevat en funció de la zona del país, però després, evidentment, tenim la plana politico-judicial centrada a Madrid, que continua marcada per la cascada de casos judicials. D'una banda, la sentència contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats amb la compra de mascaretes durant la pandèmia. 24 anys de presó, mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
2: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: És el que deia el ministre Òscar Puente. Avui es reuneix el Consell de Ministres. Veurem si la posició, diguem-ne, oficial de la Moncloa és de titllada proporcionada la condemna, de desproporcionada, disculpeu, de desproporcionada la condemna, com feia Òscar Puente. I avui li preguntarem també a l'advocada penalista Marta Massip i ho abordarem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio avui amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Sara González i el Pere Rossinyol. El que passa és que sí que hi ha més contundència, sobretot des de l'esfera del govern de Pedro Sánchez, en el cas Begoña Gómez.
4: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende.
0: Ho explicàvem en directe. El Poder Judicial hi ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit que els escortes, els policies que la protegeixen, podrien ajudar-la a fugir. El jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el seu passaport. Demà, el mateix dia que Pedro Sánchez, el seu marit, ha de declarar, ha de comparèixer davant del Congrés dels Diputats per donar explicacions de tots aquests suposats casos de corrupció. És veritat que Pedro Sánchez porta dies sense dir res. Ahir tenia un acte, però no consta que fes declaracions. Demà sí que ho farà en aquesta compareixença al Congrés dels Diputats. Ábalos, la seva dona, el cas Zapatero, tot això s'espera que en surti demà en aquesta compareixença al Congrés de Madrid. De les conseqüències polítiques de tot plegat, avui en parlarem amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i també amb la secretària general de Podem, Iona Belarra. Tot això en un dia, evidentment, que al matí de Catalunya Ràdio parlarem també de Sant Joan. A partir de les 10 ens vindrà a veure el pastisser, el Cristian Escrivà, que ens portarà coques de Sant Joan, segurament, i ens explicarà tots els tipus de coca que tenim disponibles per aquesta nit.
5: No us penseu pas que això és una bicoca, vulguem anar de verbena i ser una coca, el personal se'n vol endur a la boca.
0: A dos quarts d'11, secció de ciència amb el Rafael Vilasant Juan. Avui parlarem del càncer de mama amb la doctora Cristina Saur, que és la cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i a partir de les 11, Emma Vilarasau.
6: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No. No ho penseu.
0: L'Emma Vilarasau, que protagonitza la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que s'estrena aquest divendres, i amb ella parlarem a partir de les 11 d'aquesta pel·lícula que explica la història real d'un noi que va arribar a Catalunya procedent de Ghana i que va ser acollit per una família. De fet, l'Emma Vilarasau interpreta la mare d'aquesta parella que el va acollir. Mentrestant, en el terreny esportiu, al Barça se li complica la final de l'ACB. Ahir va perdre a casa el Palau contra el València. Ara, per tant, els blaugranes estan obligats a guanyar els dos partits que queden. Un a Barcelona, l'altre a València, si volen aspirar al títol de Lliga. Al Mundial, ara mateix tenim un partit en joc, el descans Jordània 1, Algèria 0, i aquesta matinada França ha derrotat l'Iraq per 3-0, amb dos gols de Kylian Mbappé, en un partit que, per cert, s'ha hagut d'interrompre dues hores per una tempesta elèctrica. Haaland també ha fet dos gols, en el Noruega 3-2, i tot això després d'un nou recital de Leo Messi.
7: Para pelota para Medina, segundo palo, la pelota tras Thiago Messi, ahora sí, golazo!
0: Messi, que demà farà 39 anys, ha fet una mica més gran la seva llegenda convertint-se en el màxim golejador de la història dels Mundials. En aquest ja en porta 5, ahir van marcar 2. 18 gols en total ha fet Messi en tots els Mundials en els quals ha participat. De fet, Messi ha fet tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial, els 3 del primer partit i els 2 del segon. I un altre nom propi, també argentí, aquest no en clau mundialista, sinó en clau de mercat futbolístic, es Julián Álvarez.
8: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: El millor per tots és una transferència, és el que diu el debater argentí de l'Atlètic de Madrid, que confirma que vol marxar del club, que se'n vol anar de l'Atlètic de Madrid. Ara falta veure si aquest gest públic facilita que el club matalasser s'avingui a negociar tal com pretén el Barça. En principi, les primeres coses que han dit l'Atlètic de Madrid és que no, de cap de les maneres. 6 i 6 minuts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, molt bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
10: Amb els resultats de la farmacèutica Ipra, que té seu a Amer, a la comarca de la Selva. L'empresa ha tingut la facturació més alta de la seva història, superat per primer cop els 500 milions d'euros. Són dades de l'any passat, el 2025, quan va tenir un benefici de gairebé 54 milions. Ipra lidera un negoci que investiga, entre altres, una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que adverteix que encara està en una fase molt inicial.
0: I a Brussel·les?
10: Avui fa 10 anys que es va votar el Brexit, i és dia de balanços. La sortida del Regne Unit es va fer efectiva fa 6 anys, i des de llavors les importacions del país a Catalunya han caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat, però, per exemple, el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
10: Amb resultats econòmics. Segons el Wall Street Journal, el 2025 es va tornar a disparar el nombre de consellers delegats d'empreses que van guanyar més de 100 milions de dòlars. De fet, gairebé una dotzena van superar els 200 milions.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
10: L'aerolínia xinesa China Eastern reprèn aquesta setmana la ruta entre Xangai i Estocolm. Es tracta d'una ruta que estava suspesa des de fa 6 anys. Es va tancar arran de la pandèmia i no s'havia reactivat fins ara.
11: Avui és dimarts 23 de juny, un dia més. Comencem el dia amb temperatures altíssimes, 22 graus a Banyoles, 24 a Tàrrega, 26 graus a la ciutat de Barcelona, al centre. Avui tenim 4 núvols a la Costa Brava, aniran desapareixent immediatament. La resta del dia serà assolellat, encara amb calitja, amb molta pols en suspensió, i a la tarda hi haurà nuvolades amb alguna tempesta aïllada a les comarques del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. Compte perquè aquestes tempestes també, tal com va passar, hi podrien dur associades algunes ventades fortes. I el més destacable serà la temperatura, que puja, potser baixarà un grau respecte a la que vam tenir. I tot i això encara s'arribarà als 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a la majoria de comarques interiors.
0: Doncs ja ho sabeu, calor i més calor, una miqueta menys que ahir, però calor al cap i a la fi, molt risc d'incendi, ara ho explicarem en aquesta revetlla de Sant Joan. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí un parell d'hores, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. De moment, però, són les 6 i 9 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
12: Bon dia.
0: És una de les notícies de les últimes hores. L'exministre José Luis Ábalos i Koldo García ja han passat la primera nit a la presó, ara ja sí, condemnats per corrupció.
12: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de presó, respectivament, per haver muntat des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia. Tots dos tenen al davant un futur negre, a diferència de l'empresari Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
0: Madrid, Paula Brugets.
13: Els entorns d'Ábalos i Koldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
14: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
13: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys. Ábalos i Koldo García, a canvi que el Ministeri li comprés mascaretes, també va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Àvalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Palabrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'això que deia la Paula, l'actual ministre de Transports, Òscar Puente, responia així als periodistes quan li preguntaven per aquesta sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
14: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
15: La vicepresidenta segona i ministra de Treball de Sumar, Yolanda Díaz, es mostrava també sorpresa.
16: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
15: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
17: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: És el que deia el líder del Partit Popular, mentre que fonts de la Moncloa han condemnat aquesta emissora el comportament d'Avalós i de la resta d'acusats.
12: I a través de les xarxes socials, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. També les xarxes, Josep Maria Cruzet de Junts, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per la sentència del Dama i no per la condemna a l'exministre Avalós.
0: Aquesta és una de les carpetes judicials que hi ha sobre la taula, però una altra, la destacàvem ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio, és el cas que afecta la dona de Pedro Sánchez. El jutge que la investiga, el jutge Juan Carlos Peinado, ha citat per demà a Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
15: Serà només unes hores després que Sánchez comparegui al Congrés sobre la corrupció. La decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedientar Peinado per insinuar que les escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Tornem a Madrid, Dani Sainz-Deja.
18: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la Comissió Disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
19: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
18: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado, que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix falten 3 minuts per arribar a un quart de set. I és una altra de les notícies, la calorada que està fent aquests dies. Catalunya afronta avui la revetlla de Sant Joan amb temperatures més elevades pel que és normal a aquestes alçades i, sobretot, amb un risc d'incendi extrem.
12: El pis de l'onada de calor ja ha passat, però els termòmetres continuaran marcant registres molt alts.
0: Oriol Pujador.
20: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El Consell d'Agricultura

0: Cultura, Òscar Ordeig i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
1: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
2: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42 i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Oriol. Mentrestant, aquesta onada de calor afecta també bona part del continent europeu. Per exemple, a França, dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est del país. Estaven dins del cotxe de la mare en plena onada de calor.
4: La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort a les altes temperatures. Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergències hi van arribar, no els van poder reanimar. França es troba en una onada de calor extrema que podria superar la intensitat de la del 2003, que va causar 15.000 morts. Les temperatures han fregat els 43 graus, s'han cancel·lat classes en centenars d'escoles i s'ha activat l'alerta màxima a més de la meitat de departaments del país. Al cap de setmana, 13 persones van morir ofegades mentre intentaven refrescar-se. Al sud d'Anglaterra i Gales, l'alerta per calor extrema es manté almenys fins dijous i a Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el mateix període.
3: Ara mateix és un quart de set, ho dèiem abans. Avui fa 10 anys que el Regne Unit va votar sortir de la Unió Europea, fa 10 anys del Brexit, i això coincideix amb grans turbulències polítiques en aquell país. També ho explicàvem aquí en directe. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Borham, serà previsiblement el nou primer ministre britànic. Això hauria de ser, si tot va segons el previst, a mitjans del mes de juliol.
5: L'actual cap de govern laborista, Keir Starmer, va anunciar ahir que deixa el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. El mes que ve començarà el procés per al seu relleu.
3: Londres, Quim Olivares.
6: Andy Burn, a més a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burn ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I a Colòmbia, el candidat de l'esquerra a la presidència, Iván Cepeda, fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions entre els seus seguidors a l'espera que s'acabi el recompte de vots. Recordem que, de moment, tot i el frec a frec, aquest recompte dona la victòria al candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella.
4: Cepeda assegura que també cal esperar que es resolguin les més de 57.000 reclamacions que han interposat el seu equip de seguretat electoral.
3: Enviat especial de Bogotà, Joan Biosca.
7: Les crides del candidat d'esquerres, Iván Cepeda, a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
8: Tratando de investigar que todo sea justo. Estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
9: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
7: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima tensió i incertesa que a Colòmbia, el país andí, entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials. Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I sobre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, s'haurien de reprendre d'un moment a l'altre per acabar d'activar l'alto el foc que van pactar a l'abril. De moment, però, els Estats Units han establert un mecanisme per vigilar que es compleixi en aquestes circumstàncies aquest alto el foc, sobretot, entre l'Iran i Israel.
5: Sobre l'acord de pau amb l'Iran, Donald Trump diu que si Teheran al respecte no hi haurà represàlies.
3: Washington, Oriol Serra.
10: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per la corda fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump continua en la seva línia amenaçadora.
11: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten les coses, no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
12: Des de Washington, Oriol Serra.

0: pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més que volem explicar al Matí de Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa ha reconegut un paper important, decisiu, de fet, ha dit, de Jordi Pujol. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega del fons documental de Convergència Democràtica a l'Arxiu Nacional.
2: Illa va lloar la figura de Pujol i el partit que va fundar.
3: Avui també és un moment per reconèixer vi la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
2: Per la seva part, Pujol va dir que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els que voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
4: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
2: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
1: Un quart i tres minuts de set. Més notícies ara mateix amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
5: Bon dia.
1: El Col·legi de Psicòlegs demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut. Diu que així es podrem equiparar a les ràtios europees.
6: La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, també reclama que es reconeguin les especialitats en psicologia, que ara són tan necessàries com la de psicologia infantojuvenil, entre d'altres.
1: Més detalls, Mònica Mas.
7: Bon dia. Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus, i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
8: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que, tot i així, hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
7: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantil, juvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexuals de menors. També s'ha tancat que els delictes més greus no prescriguin fins que les víctimes facin 50 anys.
9: Els delictes com la prostitució infantil i les violacions amb penetració tindran penes mínimes de 10 anys de presó. La reforma també introdueix delictes nous, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial, i reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i dret a indemnització. L'acord encara l'han de ratificar el Parlament Europeu i el Consell. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església a l'Abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
10: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
9: A Espanya els terminis de prescripció van fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en els més greus.
1: Ja que són els tribunals, també ho explicàvem ahir, la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andí, que ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de la víctima i les seves filles, per tant, les germanes de l'acusat, Jonathan Andic.
11: Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als agents que reconstrueixin la caiguda d'Andic i que identifiquin els dos excursionistes que aquell dia van interactuar amb l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin era el seu estat de salut abans de morir.
1: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè acabi el primer termini, o el termini, vaja, per presentar la documentació.
6: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, admet que van fer curta les previsions.
12: Com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
6: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000. El 60% d'aquests expedients són d'homes entre 30 i 49 anys.
1: És un quart i mig de set, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, i demà passat i dilluns de la setmana que ve s'han de fer més desallotjaments de veïns que ocupen el bloc del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, destinat a allotjar els inquilins del bloc Venus, que recordem que s'ha d'enderrocar. Ahir, ho explicàvem també, es van executar els llançaments de 5 famílies, dues de les quals amb menors a càrrecs. Anem a Sant Adrià del Besòs, David Àngela.
13: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
14: No ens querían poner en la mesa de emergencia. O sea, el papel ya lo tenían preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las

0: assistentes socials i de l'Ajuntament de Sant Adrià, no?
1: D'altra banda, dos dels tres pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien. Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngel, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I més qüestions.

0: moixons a l'alt camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatiu. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens de l'R3 durant més de 6 hores. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui es publicaran les notes de la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat es van fer, recordem, el 9, el 10 i l'11 de juny.
2: Els estudiants hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o del cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podrà saber exactament quines són les seves opcions. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar als estudis que volen cursar. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: La primera.
4: Diuen d'ells aquesta vida de problemes, llums i gas. Busca't una bona dona que no et deixi nada al braç.
3: Avui es posa a punt final al Festival Ítaca Sant Joan al Baix Empordà. Acabarà a la platja Gran de l'Estartit amb la tradicional revella de Sant Joan i amb concerts d'aquests que sentim, 32 fan Barri B, Cupido o Verus.
1: La segona.
5: Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
3: Més concert també avui a Campdevànol amb els Catarres dins del Festival Flama. Abans hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó i l'encesa de la Foguera. A Reus també hi ha concerts, en aquest cas, de Doctor Prats, coincidint amb Barraques.
1: I la tercera.
3: I amor als 94 anys, el productor musical Cliff Davis, que va descobrir artistes com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin i Carlos Santana. El productor va estar al capdavant també de grans discogràfiques com Sony o Columbia Records i va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: D'entrada bàsquet, el València guanya la pista del Barça i ara ja és només a una victòria del títol de Lliga.
1: 80-88 al Palau Blaugrana, en una Lliga que pot quedar decidida demà mateix a partir de les 8 del vespre. Si el València repeteix victòria al Palau, 2-1 a la final. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: Una victòria del Barça avui a la Lliga de Futbol Sala, a la pista del Pozo Murcia, a 8:15, li donaria el títol de Lliga. Els blaugranes dominen la final per 2-0. També es decideix avui la final de l'Hockey Lliga, amb empat a 2 a la final, 5è definitiu partit, Liceu Igualada, per saber qui serà el campió de Lliga a partir de 9:15.
0: I el Mundial, Leo Messi, 18 gols, ja és el màxim golejador de la història de tots els Mundials.
1: Va fer els dos gols dels argentins davant Àustria, 2-0.
3: Estic cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: També al Mundial, França 3, Irak 0, 2 gols d'Mbappé, França classificada, Noruega 3, Senegal 2, doblet de Haaland, Noruega classificada i Jordània, Algèria, de moment 1-0 provisional. A la jornada d'avui, Portugal, Uzbekistan a les 7, Anglaterra gana a les 10, de matinada ja, Panamà, Croàcia a la 1 i Colòmbia, Congo a partir de les 4.
0: I un altre dels temes futbolístics de les últimes hores, ho destacàvem només començar, Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
1: Declaracions del davanter argentí.
4: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Això va per llarg. L'Atlètic de Madrid, segons l'agència EFE, es planteja denunciar el Barça davant la FIFA per intentar fitxar un jugador amb contracte vigent sense el permís del club. I Quique Álvarez, nou entrenador del Girona per la seva pròxima etapa a la segona divisió.
0: Avui en parlarem una mica a l'àgora d'aquesta història de Julián Álvarez, d'aquestes declaracions que han sacsejat una mica el mercat en aquestes últimes hores. I avui, ho dèiem també abans, a partir de les 11, entrevistarem Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, molt recomanable, una pel·lícula basada en el llibre del mateix títol. De moment, però, val la pena que el Joel Díaz ens expliqui per què val la pena llevar-se. Bon dia, Joel.
5: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se per tots aquells i aquelles que estigueu frustrats amb les vostres feines, que tingueu la sensació que treballeu molt per pocs diners o simplement que busqueu un futur més lucratiu. Tinc un motiu per llevar-vos amb esperança. Heu pensat a fer-vos comissionistes corruptes? Ja sé...

que d'entrada sona malament, però jo almenys m'ho pensaria, perquè és evident que a Espanya aquest tipus de feines surten bastant a compte, fins i tot si t'enganxen. Ho dic pel tal Víctor de Aldama. Evidentment, un home que s'ha embutxacat, diuen, més de 6 milions i mig d'euros en total, aprofitant-se d'informació política privilegiada per vendre mascaretes a les administracions públiques espanyoles en plena epidèmia de la Covid. Gràcies a la seva col·laboració, diuen, amb la justícia, el senyor Aldama no només no trepitjarà la presó, sinó que podrà gaudir còmodament de gairebé tots els milions que va guanyar de manera il·lícita. És innegable que aquest home li ha sortit molt bé la jugada, així que ja sabeu, si sou de pocs escrúpols, podeu seguir fil per randa el seu model d'èxit.

I avui, ho dèiem abans, que el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya anima a tenir més professionals per atendre la població. Recordem aquesta cançó dels Take That, on demanen justament cuidar la salut mental i no ser tan dur amb nosaltres mateixos.

0: Dos quarts de set. Titulars d'aquest dimarts amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó com a condemnats pel cas Mascaretes.
1: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna, respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentrestant, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
3: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
4: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
5: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
7: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: I en aquesta carpeta político-judicial, el jutge Peinado cita demà la parella de Pedro Sánchez perquè li entregui el seu passaport.
1: La decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Ho analitzarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. També prendrem la temperatura als socis del govern de Pedro Sánchez. D'entrada, Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana, però també Iona Belarra, secretària general de Podem. També abordarem la part més tècnica de la sentència amb l'advocada penalista Marta Massí. Tot això mentre Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan continuarà sent tremendament calorosa i, sobretot, tenim risc extrem d'incendi.
3: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, una consellera d'Interior.
8: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
9: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I també de les últimes hores, el president de la Generalitat reconeix el paper decisiu que ha tingut en la història del país Jordi Pujol i Convergència.
1: L'expresident va participar ahir en l'acte d'entrega del fons documental de Convergència a l'Arxiu Nacional.
10: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
0: És aquesta intervenció de l'expresident ahir en aquest acte, mentre el Regne Unit, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i tot apunta que serà, més aviat que tard, el nou primer ministre.
11: Every decision I've taken.
3: Després de l'anunci de dimissió de Keir Starmer, el relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
0: I ho dèiem ara, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de professionals a la xarxa pública de salut.
1: Per equiparar-se a les ràtios europees, Dolors Líria és la nova degana.
12: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places.
0: I avui es publiquen les notes de la selectivitat.
3: I les notes de tall definitiva es publicaran el 10 de juliol.
0: Mentrestant, Adif trigarà, diu, dos mesos a reparar els danys ahir d'un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà.
1: Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada del trajecte de l'R13 i R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts.
0: I tenim una plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
3: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu

0: administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus Nil Papiol, alcalde.
1: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació, i per tant l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
0: Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
2: I evidentment per aquestes dates hem de parlar de coques. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya amb vendes i preus si fa no fa com els de l'any passat.
3: I de petards, de fet, un augment dels petards de baixa sonoritat. Josep Llor, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans.
4: A mi els petards, a mi m'ha fet molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petards calen més forts.
2: I mentrestant, a les portades de la premsa, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
2: La sentència del cas Ábalos i l'anunci de dimissió del primer ministre britànic apareix a tot arreu, eh?
6: Sí, comencem al diari Ara i La Vanguardia. Comparteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i el periódico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez, foto de fet del president espanyol, seriós, i La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, catifa per a Barnum, titula l'ara, imatge de Downing Street amb el premier sortint de pla. La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta Andy Barnum amb el laborisme enfonsat. I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'ara explicant que Messi ja és el màxim golejador dels mundials.
2: Avui a l'escala, l'Alt Empordà es desperten amb 19 graus i al migdia arribaran els 30, i al Gerri a la Noguera ara ja n'hi ha 22 i la màxima prevista és de 41 graus. Avui continuem amb aquesta onada de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Si avui encara arribarem als 40 o 41 graus a molts llocs del Pla, a Lleida i a la resta de comarques interiors entre els 36 i 38. Amb sol, quatre núvols matinals a la Costa Brava i alguna tempesta a tarda al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, que podria arribar a deixar ràfegues fortes de vent. A l'hora de la revetlla hi haurà tranquil·litat meteorològica, potser encara amb vent a les comarques de Ponent.
2: I després d'un dels temes que estem comentant avui, aquesta condemna a l'exministre Ábalos, el comentari del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. La sentència del Suprem a José Luis Ábalos deixa encara molts enigmes per resoldre i no posa en gaire bon lloc la justícia espanyola. En primer lloc, com han dit molts socialistes, sobta la duresa d'una pena de 24 anys per corrupció, superior als 10 que en teoria havia de pagar José Barrio Nuevo per un tema tan bèstia com el terrorisme d'estat. Paral·lelament, sobta que l'empresari Víctor de Aldama se'n vagi a caseta tan tranquil, amb una pena de voluntariat, després de fer de corruptor contrastat de polítics pel simple fet d'haver-ne informat. Però de tot plegat, el més estrany continua sent el tema monetari. Si Ábalos i Koldo van a la presó per lladres, per què encara no sabem quants diners es van embutxacar? Eren només quantitats en caix per pagar-se viatges i pisos per amants? On és, en definitiva, tota aquesta pasta?

0: I en el repàs que fem a les cançons del Mundial, el mestre de les bandes sonores, Ennio Morricone, va posar música a la cançó del Mundial d'Argentina del 78, Robert.
1: Això mateix, música, perquè és una marxa festiva gairebé sense lletra. Alguns apunten que és una melodia inoblidable i altres que Morricone la va composar de manera automàtica i insulsa i que es va perdre una oportunitat d'or per fer una melodia mítica amb un compositor de la talla de Morricone. El músic italià va firmar una xaranga amb estil de banda municipal. Altres creuen que ho va fer intencionadament, expressament, perquè hagués estat injust que es cantés en plaer una cançó d'un mundial, com el de l'Argentina el 1978, marcat per la sang, els morts, els desapareguts i torturats de la dictadura argentina de Videla.

0: El govern de Videla es va servir d'aquest Mundial de 1978 per maquillar les violacions dels drets humans que cometia el país. Argentina es va proclamar campiona del seu Mundial. No podia ser d'una altra manera. Els Països Baixos van perdre una altra vegada una final, 3-1.
1: Hi ha 6:45. Amb qui heu parlat aquest matí els matiners, Carabies?
2: Doncs mira, amb la Maribel de la Roca, amb ella hem sabut una vegada més

0: que les mares estan disposades a fer el que calgui per als seus fills.
1: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
0: Ah, un aplaudiment sí, per a les mares de Catalunya, que també ho fan les mares. Maribel, quan fa que fas això?
1: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
2: Ah, ara, això és el que m'ho preguntem. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
0: Sí.
1: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
3: Millor que provi, sí.
0: I hem quedat el divendres d'aquesta setmana.
3: Que ens explicarà,
0: que,
3: no?
0: Sí, home, trucarem a la Maribel perquè ens expliqui si el fill, per fi, té el carnet de conduir, que també per pujar-se a examinar.
3: Home, t'ho diràs.
0: Està tot saturat, per tant, la Maribel...
3: Això t'ho va dir, està molt complicat.
0: El que vol és que s'ho tregui ràpid.
3: Està molt complicat. En fi, avui on són festes? Bueno, avui és Sant Joan, però clar.
0: Sant Joan, festa major de Catalunya, tot arreu dels Països Catalans, però també festa major a Vilassar de Mar. A 7:45 hi haurà la celebració de la festa dels Països Catalans a càrrec dels Estrèpits de Laval. I la tropa teatre serà a la plaça de l'Església. A 8:00, sopar obert de revetlla i concurs de truites a càrrec de la Rialada. Serà l'aparcament del patronat parroquial. A 11:00 hi haurà concerts i punxadiscos amb el Gar de Moniats, Fades i DJ Uri Ornate, ja ho diré bé. Mm. També l'aparcament del patronat parroquial i a l'escola Pérez Sala, concert de revetlla amb les que faltaven, Tapeo Sound System i sessió de DJ Clicar. Ah, no, alerta, eh? Ara que acaba de passar, no. La sessió és de DJ. I podies clicar per més info. És a dir, que el DJ no es diu clicar. Això serà a 7:45.
3: Vinga.
0: M'acabo de fotre un merder jo mateix amb l'agenda de Vilassar. Perdoneu-me, vilassarencs. Festa grossa avui a Vilassar de Mar. Passeu-vos-ho bé, carinyos.
3: Ho puc explicar o no? És que el guió posava clicar per més informació.
0: Clar,
3: és a dir, aquí el copiar enganxar ens ha traït una mica. No?
0: Jo, DJ clicar, jo com sóc així de la vida...
3: Et dic una cosa...
0: I
3: n'hi ha d'haver algun que es digui DJ clicar, si no, busquem-lo.
0: I també n'hi ha algun que es deu dir clicar per més info.
3: Vinga, va. Gràcies, canafia.
0: Mare meva.
3: Ai, Déu. I a les xarxes, Marta, que s'ha fet...
0: Salva el Marta, sisplau, carinyo, remunta.
2: A veure, parlem de Shakira, perquè ens té preparada una sorpresa pel partit d'aquesta matinada que ve entre Colòmbia i la República Democràtica del Congo.
4: Poder sacar Dai Dai en espanyol, i no solamente eso, sino estrenarlo en el partido de Colombia, significa muchísimo. Esa es la gran sorpresa que les teníamos. Bueno, me emocionan tantas cosas, ver cómo lo está haciendo mi selección, lo está haciendo Lucho Díaz, como Messi a sus casi 40 años, el mayor goleador de la historia de los mundiales.
2: Ahir recordem que el partit entre l'Argentina i Àustria va ser una de les artistes convidades juntament amb els seus dos fills, Milan i Sasha.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge d'una veïna de Barcelona, beneficiària d'un dels pisos de protecció oficial de la promoció Illa Sibèria al Poblenou. L'Ajuntament va cedir el sòl a la promotora Coyoacán i a la Fundació Habitat 3 per edificar i gestionar els 42 immobles. La data inicial d'entrega de claus era el 4 de juny, però els nous veïns encara no hi han pogut entreviure.
7: El problema és que la majoria de persones, com jo, hem deixat els nostres pisos de lloguer o estem deixant abans de finalitzar el mes. Jo el vaig deixar el dia 15 de juny, i ara estic tirant de xarxa, de familiars i amics que m'acullen. No sé si és ni mig normal que no tinguem informació.
6: L'Ajuntament diu que els pisos de la promoció estan acabats i amb els serveis donats d'alta, i que ara l'objectiu és fer el lliurament de les claus a inicis de juliol.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La setmana ha arrencat bé per les borses europees. Ahir van tancar amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 va sumar un 1% i torna a marcar un nou rècord per damunt dels 19.500 punts. Pel que fa a les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, els índexs de Tòquio i Hong Kong cauen més d'un 1% i el Kospi a Seul s'estimba un 6%. Això és per la desinflada de la intel·ligència artificial. Els inversors estan moderant les compres. De fet, ahir el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va tancar amb pèrdues d'un 1,30%. SpaceX encadena 3 jornades consecutives de baixades i ja s'ha desplomat un 23% des que va tocar màxims en el seu debut a borsa el 12 de juny. I

0: Hem repassant el petroli, avui el preu del barril de Brent baixa lleugerament i se situa en $77. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Un minut i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
2: L'exministre José Luis Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó ja com a condemnats per corrupció.
4: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García a 19 per haver muntat una trama corrupta durant la pandèmia. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
5: Són justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
2: El govern espanyol i els seus socis han criticat l'ampli diferència de penes.
4: Òscar Puente, ministre de Transports, i Yolanda Díaz de Soma.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
7: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
8: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
4: Mentrestant, des del PP, Alberto Núñez Feijóo li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
9: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
2: I en el cas Begoña Gómez, el Consell General del Poder Judicial s'obre a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir de la justícia.
4: El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern del jutge es prengui mesures contra Peinado perquè considera que la causa contra la parella de Pedro Sánchez és anòmala. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
10: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
2: Aquí Catalunya afronta la revella de Sant Joan amb temperatures molt altes i amb risc d'incendi extrem.
4: Segons les dades del Meteocat, Lleida va registrar la temperatura més alta amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis van superar els 41 graus. El govern assegura que el risc és extrem, per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
12: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
2: Més notícies. Una plaga de mosques omple Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana.
4: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on surt suposadament el focus.
2: Girona, Laia Claret.
13: L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
14: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
13: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
14: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
13: Paral·lelament s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: La revella de Sant Joan és una de les festes més celebrades de l'any, però també hi ha col·lectius que la pateixen perquè els fan por els sorolls estridents.
4: Per això cada cop es pot trobar més pirotècnia de baixa sonoritat.
2: Roger Santaló.
15: Aquests productes guanyen popularitat a cada revella per evitar molèsties a les persones sensibles als sorolls. Una d'elles és la Paula, usuària de la Fundació Ampans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
16: A mi els petardos, a mi m'ha fet molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petardos queden més forts.
15: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure d'Ampans, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que tothom pugui participar en la festa.
17: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
15: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats. I pobles com Roda de Barà o Figueres volen regular el so dels petards a les seves revetlles. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per la revetlla de Sant Joan i que les coques es vendran a uns preus similars als de l'any passat.
4: Malgrat l'augment del cost de matèries primeres, el sector ha optat per contenir els preus

0: Miguel Zaguirre, president del Gremi, explica a aquesta emissora que l'increment serà al voltant del 3%.
1: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
0: Amb la revetlla a començaments de setmana, el pont pot impulsar les vendes. Les coques més demandades continuen sent les clàssiques, la de brioche amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons. Tot i això, guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata.
2: I l'automobilística Ebro estrena una nova línia de muntatge i preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats. Rafael de Ribot.
3: La nova línia de muntatge permetria fabricar més vehicles, però la producció s'anirà adequant a les vendes, segons el president del grup, Rafael Ruiz.
4: A l'augment de les vendes de vehicles Ebro també s'està traduint a treballadors.
3: Actualment, segons la companyia, el grup dona feina a uns 2.000 treballadors directes i a uns 2.000 més d'indirectes. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Seran un vehicle urbà amb marca pròpia i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I cultura, els joves nascuts el 2008, que aquest any faran els 18, o ja els han fet, ja poden demanar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura.
5: És l'ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Aquest any el bo també es podrà destinar a comprar instruments musicals, materials per la creació artística i cursos culturals. Els joves tenen un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.
2: I un adeu.

0: Perquè mor als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana.
1: Davis va ser una figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop, i se'l coneixia com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana i Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música. El productor va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.
0: I ara un llibre. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Prova sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Montse Pujol.
2: Es tracta d'un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, algun dels quals ha trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a Catalunya Ràdio.
3: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
4: Sono l'evoluzione della lingua.
2: Un llibre que es publica en català, edicions 62, que inclòs les solucions al final. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un apunt més, més de 4.000 professionals de la indústria cinematogràfica participen aquesta setmana a la 35a edició del Cine Europe. Es fa a Barcelona i inclou presentacions, projeccions i conferències.
1: Des d'ahir fins dijous, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona acull la principal convenció i fira europea d'aquesta indústria. Entre els professionals hi ha exhibidors, distribuïdors i representants dels principals estudis de Hollywood i d'Europa. Des de la seva arribada al Centre de Convencions el 2012, Cine Europe s'ha consolidat com l'aparador europeu de les grans estrenes cinematogràfiques. En aquesta edició hi participen 11 estudis, entre els quals Disney Studios o Warner Bros.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que perd de 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada, mentre que Messi marca 2 gols i en 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
0: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: Em rendeixo. Ja fa uns anys que intento evitar etiquetar les persones o les coses com les millors. Per què? Perquè em sembla que sempre hi ha una qüestió de punt de vista. A uns ens agrada més un futbolista o un restaurant, i a d'altres els agrada més una

0: altre futbolista o un altre restaurant. Això del millor em sembla subjectiu, però sempre hi ha una excepció. I l'excepció és ell, Messi. Messi és el millor.
1: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
3: Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.
4: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 21 graus a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, 24 a la ciutat de Tarragona, i sí que ha refrescat una mica més a la comarca d'Osona, amb 16 graus a Calldetenes. Hi ha alguns núvols baixos també amb força xafogó al nord de la Costa Brava. Aquests núvols aniran marxant, avui s'imposarà el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, fins i tot amb ventades fortes associades a aquestes tempestes, sempre molt irregulars. Potser encara a l'hora de la revetlla es manté una mica de vent a les comarques de l'oest, a la resta més tranquil·litat, i avui destacarem també les temperatures altíssimes de fins a 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a les comarques de l'interior. Demà encara tindrem un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols matinals a la costa.
5: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
2: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
8: Quarts de nou, obrirem l'àgora per analitzar les claus de la sentència que condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó. La comentarem amb l'advocada penalista Marta Massip.
9: També parlarem de l'expedient que el Consell General del Poder Judicial ha obert al jutge Peinado per haver suggerit que els escortes podrien ajudar a fugir Begoña Gómez. I comentarem les conseqüències polítiques de tot plegat amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Ione Belarra.
8: A un quart d'onze ens visitarà el pastisser Cristian Escrivà, que ens explicarà quins tipus de coques de Sant Joan podrem tastar a aquesta revetlla.
9: I a les 11, entrevista Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs.
8: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: I quin tema pendent vam tancar el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
10: Ahir, a temes pendents, vam parlar amb un empresari del sector de l'oci nocturn sobre les conseqüències de l'auge del vespreig, que fa que molts clients potencials ja no arribin de nit a les discoteques.
11: Bueno, a veure, bàsicament...
12: Ai, la nit.
11: Són tota aquesta gent, aquests bars i restaurants que han inventat el tema dels tardeos.
10: Ah.
11: Vale, pues, què fan que la clientela, pues clar, t'ha pillat la taja a les 6 de la tarda.
10: Sí.
11: Vale. De manera que a les 12 de la nit ja no ve ni Déu aquí, vale? Ja no hi ha gasto a la discoteca.
10: Ho estan notant, eh? Que la gent no arriba.
11: No hi ha dret, vale? Això és una pràctica, perquè és una pràctica que a nosaltres no fa molt mal, perquè tenim que menjar, vale? Jo tinc 7 fills, vale? Amb 7 camareres i gogot diferents, vale? I tu fes compte de lo que és això, vale? A totes li tinc que passar manutenció. I,
10: no, bueno, no, clar, és una ruïna. Jo...
11: Em dic que com jo estem molts del sector, estem igual, vale? No amb lo de les camareres, sinó amb lo de l'amenaça de los tardeos.
10: Molt bé. I escolti, senyor Ladislau Cubata, pensa en prendre alguna mesura...
11: És que m'estic empenedint d'haver-me posat aquest nom, però me'l vaig posar al 87, que llavors molava que... Encara nosaltres, aquí el target important són los puretes, que són els que paguen 14 euros per un gin tònic, vale? I aquests ja no estan venint a la discoteca.
10: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
12: La cursa de la intel·ligència artificial per fer models cada vegada més potents és imparable. En contraposició al Vaticà, que no hi competeix amb tecnologia, sinó amb una pregunta més antiga. Al servei de qui ha d'estar la tècnica? A l'encíclica Magnifica Humanitas, Lleó XIV recupera la doctrina social de l'Església. Davant cada

0: revolució, abans la fàbrica, ara la IA, la persona no pot quedar subordinada al mercat, a la màquina o al poder. A Europa, l'AI Act intenta traduir això en llei, prohibir abusos o exigir transparència. El cert és que l'assistència de la intel·ligència artificial és claríssima i la pregunta també. Què volem o què podem continuar decidint nosaltres? Que tinguem tots un molt bon dimarts.
1: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
2: Avui, que és dia de foguera, de brindis i de festa de Sant Joan, em sembla molt pertinent posar-vos focs artificials. Però no de la Maria Jaume, que té una cançó que es diu així al seu últim disc, Sant Domingo Forever. I tampoc és la d'Antònia Font, que va escriure Joan Miquel Oliver pel disc A Rússia. Però una mica sí que l'és, perquè és la versió que n'ha tret ara, 25 anys més tard, en Andreu, en producció de Jordi Matas. Una cançó preciosa. Bona rebeta a tothom.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Continuem sota els efectes d'una onada de calor que ahir ja va deixar registres de fins a 42 graus i mitja a Lleida. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquesta és la cinquena temperatura més alta registrada a Lleida en 86 anys. Avui sembla que podria baixar potser un grau la temperatura, encara s'arribarà als 40 graus o més a tot el pla a Lleida i a xifres de 36 a 38 a la resta de comarques de l'interior. Avui amb sol, amb alguna tempesta puntual al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, també. Bé, potser altra vegada amb alguna ventada forta.
0: Gràcies, Eloi. Per tant, la calor continua. I això, sumat a la poca pluja de les últimes setmanes, a la poca humitat, fa que la revetlla de Sant Joan d'aquesta nit neguitegi especialment pel risc d'incendi.
2: Vivim les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Per tant, tenim una pèssima combinació o una combinació que apunta a un altíssim risc d'incendi. Ho avisava el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt, però és que al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on el risc d'incendis és molt alt, està considerat molt alt. El govern subratlla que la situació és extrema i recorda, evidentment, que està prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de les zones boscoses. Molta, molta prudència en aquesta revetlla de Sant Joan. També prudència a la carretera, perquè avui és quan s'ha de completar l'operació sortida d'aquesta diada de Sant Joan, en què doncs, hi ha molta gent que va passar la revetlla fora, són desplaçaments curts i, per tant, trànsit alerta, que en aquestes circumstàncies és quan la guàrdia es baixa i també val la pena mantenir la prudència. Sigui com sigui, a banda de la revetlla de Sant Joan i tot el que l'envolta, el gran tema de les últimes hores continua sent la sentència del cas Mascareta. Ja sabeu, és el primer cas relacionat amb el cas Ábalos o el cas Koldo que ha arribat a judici, que s'ha sentenciat. Una sentència duríssima contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats justament amb la compra de mascaretes i el cobrament de comissions. 24 anys de presó. Mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
3: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
4: ¿Le parece desproporcionada la condena?
3: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: Avui es reuneix el Consell de Ministres i veurem si la posició oficial de la Moncloa és aquesta, tillada desproporcionada la condemna, com feia ahir Òscar Puente. A l'Àgora li preguntarem a l'advocada penalista Marta Massip també pels detalls tècnics d'aquesta sentència. Però on més contundents tots els ministres estan sent, a banda del cas Ábalos, és en el cas de Begoña Gómez.
5: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo, i que nadie comprende.
0: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per insinuar que els policies que li fan d'escorta podrien ajudar a fugir. El jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el passaport i

0: Mentrestant, Pedro Sánchez, que fa uns quants dies que no diu res, demà compareix al Congrés, el mateix dia que la seva dona, unes hores abans, de fet, el mateix dia que la seva dona ha d'entregar el passaport, ha de comparèixer als jutjats per entregar el passaport, demà Pedro Sánchez compareix al Congrés per parlar de corrupció. Això vol dir que parlarà d'Ábalos, que parlarà del seu germà, que parlarà de la seva dona, que parlarà de Zapatero. Demà, a partir de les 9 del matí, ho seguirem també aquí al matí de Catalunya Ràdio. I també veurem si això té conseqüències polítiques o no. Avui en parlarem també a l'Àgora amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Iona Belarra, perquè és interessant veure què diuen, què fan i com es mouen els socis d'investidura de Pedro Sánchez. I en esports, dos noms propis del Mundial a les dues últimes hores, a les últimes hores. Un aquest.
1: Para pelota para Medina, segundo palo. La pelota tras Thiago Messi. Ahora sí, golazo.
0: Leo Messi, que demà farà 39 anys, fa una mica més gran la seva llegenda, si tal cosa és possible, i es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials, 18 gols. En aquest Mundial en porta 5, després dels dos que va marcar ahir a la tarda. Ha marcat, de fet, Messi ha marcat tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial. L'altre nom propi, també des del Mundial, també des de l'Argentina, però aquest en clau de mercat, és Julián Álvarez.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Més clarament que mai, el debater argentí de l'Atlètic de Madrid diu que se'n vol anar, que se'n vol anar del club matalasser, i ara cal veure si aquest gest públic facilita les negociacions amb el Barça, en principi pel que ha transcendit. No, l'agència EFE deia aquesta mateixa nit que, de fet, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça per haver negociat amb un jugador que té contracte. I encara del Mundial, eh? Acaba d'acabar el Jordània-Algèria. Algèria ha remuntat, Jordània 1, Algèria 2. I també d'aquesta matinada, la selecció de França ha guanyat 3-0 l'Iraq amb dos gols d'Mbappé en un partit que, per cert, s'ha interromput ben bé un parell d'hores per una tempesta elèctrica. Una altra de les estrelles del Mundial també ha marcat. Haaland ha fet dos gols en el Noruega 3, Senegal 2. Però si parlem d'esports hem de parlar de bàsquet, perquè al Barça se li ha complicat i molt la final de l'ACB. Ahir va caure derrotat a casa el Palau Blaugrana contra el València. Per tant, el Barça, si vol aspirar a la Lliga, ha de guanyar els dos partits que queden, un aquí i l'altre a València. Un a Barcelona i l'altre a València. Tot això avui que a Llobera, el Solsonès, el sol ha sortit quan passaven 5 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, i a Vallgorguina, al Vallès Oriental, el sol es pondrà quan faltin 2 minuts per 2 quarts de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, però de moment... De moment entrem en detalls de les notícies amb la Sílvia Solanes, el Francesc Soler i el Pol Foradada. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Pena màxima.
5: El Suprem ha fet les seves tesis de les acusacions i ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó per delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. El tribunal considera que es va aprofitar del seu càrrec públic.
6: Ya no tengo más palabra en este proceso y tengo que aprovechar porque, en definitiva, me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
7: Aquesta va ser l'última vegada que vam sentir Ábalos en l'últim torn de paraula al judici. Fa un mes i mig, l'exministre, que ja té 66 anys, haurà de complir la meitat de la condemna per aconseguir un règim de semillibertat.
8: També càstig màxim per la seva mà dreta, Koldo García, 19 anys de presó per haver muntat una organització criminal juntament amb l'empresari Víctor de Aldama, que era qui pagava les comissions irregulars. Ara bé, Aldama evitarà la presó per haver col·laborat i estirat la manta. També se l'eximeix de la multa de 3,7 milions d'euros que demanava la Fiscalia.
5: Hi ha hagut unanimitat en els 7 jutges del Suprem que destaquen com van fallar els mecanismes de control de les institucions. La sentència també subratlla l'incalculable perjudici d'aquestes conductes en termes de defraudació de les expectatives que els ciutadans dipositen en la política.
0: I a partir d'aquí, què? Madrid, Paula Brosats?
9: Els entorns d'Ábalos i Koldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
10: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
9: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros euros al mes durant 2 anys, Ábalos i Coldo García, a canvi que el Ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Palabrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmesurada.
7: El govern espanyol analitzarà avui al Consell de Ministres quins efectes pot tenir aquesta sentència. D'entrada, el ministre Puente apuntava a que és desmesurada. La vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz, criticava que de Aldama se n'hagi sortit bé.
4: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
8: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència en un acte públic que tenia ahir, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tornava a exigir convocatòria electoral.
11: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
5: El cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir.
0: Citada.
7: El jutge Juan Carlos Peinado ha reclamat a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que li entregui demà el passaport. Coincideix amb la compareixença del president espanyol al Congrés per parlar de tots els casos de corrupció.
8: Decisió de Peinado que arriba quan el poder judicial li ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Tornem a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
12: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
13: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denúncies ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
12: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado, que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sánchez de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Excessiu.
5: Sobre el jutge Peinado i totes les polèmiques que han envoltat la instrucció de la causa Begoña Gómez, en van parlar ahir al Matí de Catalunya Ràdio amb l'exjutge Baltasar Garzón i amb l'exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáiz. Coincideixen en la crítica a Peinado.
14: Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, o quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
15: Que ha sido una instrucción verdaderamente demencial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. O sea, no sé, es que no tengo calificativos.
0: Primers testimonis.
7: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, comença aquesta setmana amb la vintena d'interrogatoris sobre el cas Leire. La majoria són testimonis. Avui declaren diferents alts càrrecs de la Guàrdia Civil. El 10 de juliol està citada la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
0: García Page i Felipe González.
8: Dues de les veus més crítiques del socialisme en Pedro González protagonitzen avui un acte a Toledo en motiu del 50è aniversari de la Federació Empresarial de Toledo. L'acte porta per nom Espanya, el seu present i el seu futur.
0: I a banda d'això, arriba al Congrés.
5: La prioritat nacional, el concepte que Vox està introduint als pactes autonòmics amb el PP per tal de discriminar els estrangers en l'accés a les ajudes públiques. Avui el partit ultra porta al ple del Congrés un text per exigir un mínim de 2 anys d'arrelament, empadronament i vinculació al territori per poder rebre aquestes ajudes.
0: 4 minuts falten per arribar a 7:45. Risc extrem.
7: Catalunya afronta la revella de Sant Joan d'avui amb temperatures molt elevades i amb un risc d'incendi que feia anys que no teníem durant aquesta època de l'any.
0: Oriol Pujador.
16: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
17: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
18: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
16: Ahir, a la ciutat de Lleida, es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42, i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Morts per calor.
8: Dos nens de 2 i 4 anys van morir ahir a Carpentràs, al sud-est de França, dins el cotxe de la seva mare, en plena onada de calor. La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta aquestes altes temperatures.
5: Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergències hi van arribar ja no els van poder reanimar.
0: I guanyen popularitat.
7: Els petards de baixa sonoritat. Cada revetlla de Sant Joan se'n compren més per evitar molèsties a les persones i animals sensibles als sorolls. Josep Llort és coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
19: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem de

0: estar darrere i empantant-ho.
1: Relleu.
2: El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, serà previsiblement el nou primer ministre britànic a mitjans del mes de juliol. L'actual cap de govern, el laborista Keir Starmer, va anunciar ahir que deixarà el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. El mes que ve començarà el procés per al seu relleu.
1: Londres, Quim Olivares.
3: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 anys.
4: El terratrèmol polític a Londres arriba quan es compleix el desè aniversari del Brexit. El 23 de juny del 2016, els britànics van decidir deixar la Unió Europea. Així anunciava el resultat de l'aleshores primer ministre David Cameron.
5: The British people have voted to leave the European Union. And their will must be respected.
6: En els últims temps, cada cop són més les veus que admeten que deixar la Unió va ser un error. La sortida que es va fer efectiva fa 6 anys ha comportat que les importacions britàniques a Catalunya hagin caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat i el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
1: El doble.
2: El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees.
1: Mònica Mas, bon dia.
7: Bon dia. Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
8: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
7: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: S'acaben els nervis.
4: Avui es publicaran les notes de la selectivitat que 45.000 estudiants van fer els dies 9, 10 i 11 d'aquest mes de juny. Sumada a la nota de batxillerat, els estudiants obtindran la mitjana amb la qual podran accedir a la universitat.
6: No serà bro fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podran saber exactament quines són les seves opcions d'entrar als estudis que hagin escollit. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol.
1: I en esport, Robert Prat, bon dia.
9: Bon dia.
1: Es complica.
9: La final de la Lliga de Bàsquet, victòria de 8 punts del València al Palau Blaugrana, que el situa només un triomf del títol. Joel Parra, jugador blaugrana.
10: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres, sí o sí, al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor. I ja et dic, hem de guanyar com sigui.
9: Si el Barça guanya avui a la pista del Pozo de Múrcia, es proclama campió de la Lliga de Futbol Sala. També es decideix avui el títol de l'hoquei Lliga amb el Liceu Igualada.
1: El millor.
9: Doblet de Messi a l'Argentina a Àustria, que el situa com a màxim golejador de la història dels Mundials. I Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
11: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: I avui ha nascut el Martí amb 3 quilos 670 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Benvingut i enhorabona a la família.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 19 graus a Sallent, 21 a Canet de Mar i 25 a Barcelona. Carretera Sòlvia Serra.
14: Densitat en trams de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat, en general, però trànsit més fluid del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
13: Setmana de desallotjaments dels veïns que ocupen el bloc del barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
15: Està destinat a allotjar els inquilins del bloc Venus que s'ha d'enderrocar.
14: Els desallotjaments seguiran aquest dijous i dilluns que ve, després que ahir ja es va executar la sortida de 4 famílies, 2 de les quals amb menor a càrrec.
13: David Àngela.
16: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
17: No ens querían poner en la mesa d'emergència. O sea, el papel ya lo tienen preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de San Adrián, ¿no?
16: D'altra banda, 2 dels 3 pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien.

0: Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més notícies. Són dies de molta calor. Repassàvem temperatures de la demarcació ara fa un minut. En aquest context, dues notícies. La primera, els trens han anat més lents en el tram del Bages per culpa de la calor.
2: Els serveis de ferrocarrils han registrat retards de fins a 15 minuts entre Manresa i Abrera perquè els combois havien de circular més lents pels possibles efectes de la dilatació de les vies.
1: I la segona, la queixa d'usuaris del bus urbà de Manresa,
3: que ha circulat sense aire condicionat en plena onada de calor.
2: La incidència de l'interior del vehicle de la línia 8 va quedar resolta a mig matí.
1: Precisament, el jutjat de Manresa fixa data per la demanda per les condicions laborals de 15 bombers voluntaris del Bages i el Berguedà.
3: La vista se celebrarà l'1 de juliol de l'any que ve, però aquest setembre ja es veurà el judici pels bombers voluntaris de l'Alt Urgell i el Solsonès.
2: Tot plegat, ho llegim al Regió 7.
1: Al Vallès Oriental, la renovació de la plaça de Sant Feliu de Codines durarà 4 mesos i mig.
3: S'actuarà en una superfície de més de 2.000 metres quadrats i es renovarà l'arbrat actual a la plaça Josep Humbert Ventura, segons explica el 9-9.
1: I cultura. Més de 4.000 professionals de la indústria cinematogràfica participen aquesta setmana en la 35a edició de Cine Europa. Es fa a Barcelona i inclou presentacions, projectes i conferències des d'ahir dijous al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. I nit de Sant Joan. Una cançoneta nova i vos la diré. Amb el grup Trèvol, amb Molins de Rei, a mitjanit. El concert és gratuït. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu del primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades. Comencem el diari Ara i La Vanguardia, que comparteixen titular. De fet, no hi ha ni una sola coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. I el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime, implacable, a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol molt seriós. I a La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista d'avui és Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico. Adiu per ell, catifa per a Barnum, titula l'Ara. Imatge de Downing Street amb el primer ministre sortint de pla. I La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laboralisme enfonsat. I altres temes de portada. Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
6: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: El 27 d'agost del 1942.
6: I el número de la sort, el...
7: 7.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, Le Pen i la França campiona del 98. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia, o quan per un dia França va presumir de la seva diversitat. Però marxem uns anys abans, any 1993, Parc dels Prínceps, França-Bulgària, i els locals necessiten només un empat per classificar-se pel Mundial dels Estats Units. 1-1, minut 90, i passa això.
2: Passió Kostadinov! Bonit!
1: Desastre nacional i l'adeu a la selecció de Cantona, Papin o Ginola. Hola, una nova generació comandada per Zinedine Zidane, fill d'immigrants algerians, Marcel Desailly, nascut a Ghana, Patrick Vieira, al Senegal, Lilian Thuram, de Guadalupe, i Christian Kerembé, originari de Caledònia. I el 1996 es planten a les semifinals de l'Eurocopa.
3: C'est fini pour la France. La República Txeca és qualificada per la final.
1: Com perden els penals davant la República Txeca. Però la selecció il·lusiona tota França. Tota? No. Un irreductible sector d'extrema dreta resisteix als elogis amb Jean-Marie Le Pen al capdavant.
4: C'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France.

0: Molt bonic sobre el paper, però lluny de la realitat. Le Pen va arribar per primer cop a la segona volta el 2002 i amb la seva filla l'extrema dreta no ha fet més que créixer. Això sí, ningú oblida el dia que els negres, els blancs i els àrabs es van unir per donar a França el seu primer Mundial.
1: Et c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne!

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia. Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. I la resposta era apofàtic. Apofàtic significa que afirma mitjançant negacions. I si en té la dèria quan s'espanta, és que la por fa tic del seu no afirmatiu. Avui dimarts, l'últim Enigmàrius puntuable per la Lliga 2026, que enguany acaba per Sant Joan, i celebrarem la final per Sant Pere. Avui, atenció, mig distingiu entre dues vocals de 8 lletres. Mig distingiu entre dues vocals, 8 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I amb la Mariola Cubells, avui l'edició especial del Telediario de Televisió Espanyola dedicat a la intel·ligència artificial.
3: Interessantíssima la iniciativa d'ahir a Televisió Espanyola, pura bona telepública. Va emetre a l'informatiu de les 9 unes peces fetes amb intel·ligència artificial i anunciant que era intel·ligència artificial per alertar dels perills i dels reptes de la IA, on quedava claríssim com és de difícil distingir la realitat i la mentida. Sembla que ja ho hem vist tot, però no. Un doble exacte de Pepa Bueno, recreada per la IA, feia por.
2: I a la recomanació del dia, avui que és nit de revetlla, focs i tradicions, la Cristina Bordes ens aconsella la pel·lícula Midsommar.
4: Terror folk hipnòtic des del primer minut, protagonitzada per un espectacular Florence Pugh, la història segueix una parella americana que viatja a un poble aïllat de Suècia per participar en un festival de solstici d'estiu. I el que comença com unes vacances idíl·liques de flors, tradicions, vestits blancs, es va enfosquint i transformant en un malson psicològic molt pertorbador. Visualment magnètica trobareu Midsommar a Prime Video.
5: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
6: A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu, es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir amb cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
7: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
9: 150 anys movent-nos per tu.
10: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
11: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I el protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
13: Bon dia, Leo Messi.
14: I més, i tot, i més, i tot, i tot, i tot, i tot, i més. Tot i més. I en lectures, a més a més.
13: El millor jugador de futbol de tota la història de la humanitat, Leo Messi, torna a ser protagonista del dia perquè hi va marcar 2 gols més amb Argentina en el seu partit contra Àustria.
2: En 2 partits ha marcat 5, és en tots els que ha marcat la selecció argentina fins ara.
15: Sí, bueno, pero lo importante es que clasificamos para la siguiente fase.
2: Leo Messi, bon dia i enhorabona, eh?
15: Hola, gracias, Ferey.
13: A veure, amb els 2 gols d'ahir, ets el màxim golejador en solitari de la història dels mundials.
15: Sí,
13: això
15: bueno.
13: És molt gros, això, Leo.
15: Contento por eso. Por eso y bueno, también contento por todo, ¿no? Y bueno.
2: ¿T'esperaves aquesta arrencada fulgurant al Mundial?

0: El Consell de Ministres estudiarà avui les conseqüències polítiques de la històrica sentència contra l'exministre Ábalos. Per ara, no sembla que cap dels socis d'investidura estigui disposat a donar suport a una moció de censura proposada pel PP, però el cas és que tots aquests afers judicials se li acumulen a Pedro Sánchez.
1: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
3: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Aquestes eren les lectures dels ministres Òscar Puente i Yolanda Díaz sobre la sentència del cas Mascaretes i el fet que el corruptor, l'empresari Víctor de Aldama, esquivi la presó, mentre que l'exministre l'han condemnat a 24 anys de presó. L'altre gran tema del dia és, evidentment, la calor. Avui els termòmetres ja no s'enfilaran tant com ahir, però en alguns punts encara se superaran els 40 graus. El que preocupa, bàsicament, és la revetlla i el risc d'incendis. Tenim 110 municipis al centre del país i de Ponent en risc alt. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que perd 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada. Messi, que marca 2 gols i amb 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. I Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
0: És la que deia Julián Álvarez, en parlarem, per cert, avui a l'Àgora, eh? Analitzarem aquestes declaracions de l'argentí. Però vaja, tornant a la calor, avui en tornarem a tenir molta, molta i molta. La bona notícia és que no pas més que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Exacte, fins i tot una miqueta menys. Podem tenir un grau menys que ahir, per exemple, als llocs del Pla de Lleida, que hi van arribar els 42 graus i mig, una temperatura que no s'havia vist, o vaja, que s'ha vist tan sols 5 vegades, és la cinquena més alta dels últims 86 anys. Doncs bé, avui podria baixar i quedaria al voltant dels 40-41 graus a la zona del Pla de Lleida, entre els 36 i 38 graus a moltes comarques de l'interior. Avui també amb alguna tempesta de tarda que pot aparèixer al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. I aquestes tempestes poden ser seques en alguns casos i, a més, en acompanyades de ventades fortes que s'allargarien a primera hora de la nit de Sant Joan, a les comarques de Ponent, com a mínim. El reste de cel serè, aquestes temperatures altíssimes, demà repeteix un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols baixos a la costa central i al delta de l'Ebre.
0: Gràcies, Eloi. Mentrestant, tornem a tenir retards a l'R3 per robatori de cable de coure. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Doncs sí, bon dia.
0: Un altre robatori?
7: Un altre robatori. Hi ha més retards dels habituals a l'R3, de fins a 40 minuts, a causa d'aquest robatori de cable, que en aquest cas s'ha produït avui entre la Garriga i Figaró. Una incidència que afecta la senyalització. Recordem, doncs, que ahir a l'R3 ja va estar tallada durant 6 hores, també a causa d'aquest altre robatori de cable que hi va haver entre la Garriga i les Franqueses. Precisament, un tercer robatori de cable, en aquest cas a l'estació de Montglar, és la causa per la qual la circulació ferroviària està des d'ahir interrompuda a l'R13 i l'R14 entre la plana Picamoixons i Vinaixa, en aquest cas a l'estació de Montblanc va ser el robatori. També en aquest punt Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos mentre es treballa perquè els trens puguin tornar a passar per aquest tram.
0: Doncs tenim un panorama relativament complicat a la xarxa de Rodalies. A les carreteres, en canvi, hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Clàudia Serra, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha densitat en trams de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell, C17 a Parets i C59 a Caldes, tot en sentit Barcelona. En general, però, són poc importants. El trànsit és més fluid del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
0: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. 2:15 i 4 minuts de 8. Obrim la redacció del matí amb les opinions destacades. Mai el Roger Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui opinions bastant diverses sobre la sentència Ábalos, Coldo i Aldama.
10: La Vanguardia titlla de contundent aquesta sentència contra Ábalos, de 24 anys de presó, i destaca que és un cop molt dur per a Pedro Sánchez, el seu partit i el seu govern.
11: Al diari no li sorprèn la duresa de la resolució judicial, però troba menys fàcil de comprendre la sentència Aldama, que podrà evitar la presó.
10: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Coldo García demostra que l'estat de dret funciona.
11: Coincideix amb la Vanguardia que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama.
10: L'Ara va una mica més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
11: Està d'acord que l'exministre ha de tenir una pena elevada per la corrupció, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
10: Opinió ben diferent la que trobem al Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i de la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
11: El diari es posa posiciona a favor de la pena lleu imposada al Dama, argumenta que les organitzacions criminals d'alt nivell no solen caure si un dels seus membres no confessa i opina que el benefici que això porta a la societat mereix ser compensat.
10: I acabem el periòdico. El membre del comitè editorial, Joan Tàpia, escriu que les sentències resumeixen corrupció socialista molt feridora per al govern de Pedro Sánchez.
11: Considera que en una democràcia ideal Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Més coses de la premsa que ja ha llegit avui l'Olga Viza.
9: Trobo expansió en una notícia de les que poden irritar la gent normal. Davant la volatilitat dels mercats financers, els millennials vinculats a empreses tecnològiques i amb grans fortunes estan invertint en ampolles de whisky, per descomptat d'edicions limitades i preus il·limitats. La més cara fins ara, 1,5 milions d'euros. I és que el whisky de luxe com a actiu d'inversió es revaloritza un 280% en 10 anys. I si a la borsa van mal dades, doncs sempre pots obrir l'ampolla.
12: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
13: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
14: Última trucada pels passatgers amb destinació Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
15: Troba el teu lloc amb Parklink.
16: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
17: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
19: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
20: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
21: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
22: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Una qüestió de noms.
6: L'escola pública d'Alcántara, a Càceres, es vol canviar el nom, bàsicament perquè es diu Seip Miguel Primo de Rivera. Ara ve l'Ajuntament a mans del PP, s'hi oposa, i la Junta d'Extremadura, amb el PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho recull El País.
0: Qui encara no s'ho creu?
24: Els veïns de Merlès i Porreig, al Berguedà,

0: davant la rierada que va baixar dijous de Corpus i que va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim al Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara comptabilitza els desperfectes, entre els quals el pont de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabal com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
1: I qui tampoc dona crèdit?
2: Una família de Barcelona a qui han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de sol·licituds i que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
1: Per què és notícia ara el bisbat de Solsona?
0: Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca, el veí bisbat de Lleida. L'última ordenació sí que va, per ser capellà, sí que va ser el 2023. A la diòcesi de Solsona ara hi ha 48 capellans, ho recull el Segre.
1: Agredit per treballar.
2: En concret, un periodista de TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, mentre feia un reportatge sobre el top manta entre Salou i Cambrils. El Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna els fets i assenyala que és un atemptat contra la llibertat de premsa. Llegim el diari Més, que la televisió assegura que el periodista en cap moment va gravar els venedors ambulants, però el van increpar verbalment i físicament i li van destrossar la càmera.
1: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Major Roger i la Lara García.
3: Avui dia llegim atenció a la premsa britànica amb la coincidència dels 10 anys del Brexit i la 10 al 6è primer ministre en aquesta dècada. El Financial Times analitza el perquè d'aquesta volatilitat, diu que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea ha estat clau per canviar la política britànica i això cal sumar-hi l'estancament econòmic, els errors dels mateixos primers ministres i que cada vegada els seus diputats són més díscols. En general, la premsa es fa una pregunta: per què Starmer ha passat en 2 anys de tenir un ampli suport a acabar de fenestrat? Interessant la portada del referent dels laboristes, el Daily Mirror. Diu: ha plantat cara a Trump, ha aconseguit que 500.000 de nens sortissin de la pobresa i ha protegit els treballadors i els llogaters. Tot i això, els fracassos són evidents i s'han magnificat en un món enfadat i dividit. Al final, un home decent ha intentat fer-ho tan bé com ha pogut en una feina gairebé impossible, però se li ha acabat el temps.
4: I a la premsa econòmica, el Cinco Días assegura que Iberia ja té a punt l'expedient de regulació per acomiadar 844 treballadors. La companyia preveu cobrir el 84% de l'ERO entre prejubilacions i baixes voluntàries incentivades. Sortir de manera voluntària d'una empresa que viu un dels seus millors moments, com és el cas d'Iberia, no ha de ser fàcil, escriu el diari. I així ho constaten, de fet, les dades. De moment només ha acceptat la baixa voluntària un 9% de la plantilla afectada. L'Economista destaca que el furor de SpaceX comença a desinflar-se. El projecte d'Elon Musk es desploma a prop d'un 25% després de créixer un 50%. Segons el diari, l'auge de SpaceX va estar motivat per l'especulació i el FOMO dels inversors, diu textualment. I l'Expansión publica que Madrid copa el 51% de la inversió estrangera a Espanya, més del doble que Catalunya. A Madrid hi van a parar 3.360 milions, mentre que a Catalunya n'arriben 1.500.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
5: El millor de la història, destaca el diari Esport. El subdirector del diari, Albert Masnou, demana que esmenin la rada, que recuperin a Messi el Barça, i creu que només la porta pot donar cops com aquest. L'esportiu entona la frase d'en Puyol: i més, i més, i més. La Vanguardia parla d'un Messi inesgotable, ovacionat el dia que feia 40 anys de la gesta de Maradona amb el

Messi no s'acaba mai, destaca el diari Ara. El Mundo Deportivo diu que Messi és una bogeria. Santi Noll afegeix que Leo compleix amb la història. Pel periòdico, Messi està per damunt de la història i es fa un homenatge 40 anys després de la gesta de Maradona a l'Azteca de Mèxic. El País parla d'una exhibició del vell Messi. I l'altre nom propi de la jornada és Julián Álvarez. Un desig del Barça, un somni, una història bonica d'amor. Ai, ai, ai, que el jugador vol venir.

0: Σανφάρι.
1: Bueno.
2: No, no.
3: A tu mamá.
1: Toca fibra,
2: sí. Sí, sí.
3: Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Julián.
0: Mundo Deportivo parla de la bomba, Julián. Un missatge del mateix jugador, d'ell mateix, en què demana públicament la seva venda, tot i que evita citar el Barça, però sí que parla de complir un somni. L'Esport diu que el jugador ha donat el pas, que el Barça necessitava un gest com aquest i que ara és l'Atlètic de Madrid qui ha de moure fitxa. El Marca remarca que Julián demana un traspàs, el millor per tothom. I el diari AS diu que el jugador demana a crits marxar de l'Atlètic de Madrid.
4: No pensar que tindria ganes de plorar.
2: I a la premsa del cor, un petó sense passió, Pineda.
5: Primer petó oficial entre Tanner Rivera i Roca Rey. La filla de Fran Rivera i Eugenia Martínez de Irujo ha publicat a xarxes la primera imatge on la veiem en actitud romàntica amb el torero. La parella té el cul en remull en una sort de llac d'aigua tèrbola, color de gos com fuig. Ella li propina un petó a la galta, presumint d'aquesta edat, no fos cas que públicament veiem un conato de passió i que la parella es menja la boca com un gos assedegat s'abraona a una palangana. Tot molt bé, però tant, reina meva, esperem més passió en properes entregues. Escalfades de morro premium i alguna grapejada a les natges.
2: Carolí Esquifany, avui. Ai,
1: espera, que d'agafar aire, Freddy.
2: Encara estàs emocionat.
1: Encara amb el Robert. Estic... Vinga, va, que això t'ho enfilo. Avui faig Katie Tunstall.
2: Katie Tunstall.
1: Quina gran cançó, quina carrera més curta que va tenir, eh?
2: Sí, exacte. És com comença el Diable Vesteix de Prada,
1: sí,
2: no?
1: Sí, senyor, sí, senyor.
2: A 34... No, no? He pensat, he sigut polite.
1: Fa molt de tot, ja, Freddy.
2: Sí, 56.
1: 51.
2: Mira.
1: També fa anys la cantant Duffy.
2: Sí.
1: Ja et dic ara que no en fa 30.
2: No, tampoc. També oh. 47?
1: 42.
2: Vinga.
1: També felicitem l'actriu Dana Paola.
2: 32.
1: 31. Vinga. I acabem felicitant el cantant americà Jason Ras.
2: Oh, mira.
1: És després com penso que...
2: Sí, aquest també deu ser granadet. 57.
1: 49.
2: I el Sant Oral.
1: Mira, avui és Sant Zenon i Sant Zenes, dos màrtirs cristians del segle IV. Sant Zenó va ser un soldat sacerdot originari d'Aràbia, prop del Mar Mort, que va distribuir els seus béns entre els pobres i es va lliurar a les autoritats romanes per confessar la seva fe. Sant Zenes era el seu servent, que va demostrar una gran lleialtat i devoció, besant les cadenes del seu amo i suplicant-li que li permetés patir el martiri al seu costat.
2: Ara.
1: Tots dos, Cesc preparat, van ser decapitats. Xas! Junts al voltant de l'any 340 durant les persecucions de l'Imperi Romà. A Catalunya Alerta hi ha 62 persones que es diuen Zenon o Zenó i cap persona o la seva freqüència és inferior a 4 que es diu Zena.
2: I tanquem el repàs a la premsa.
1: Ai, com costa avui!
2: Amb l'Alberto.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
7: 23 de juny de 2006, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, anuncia que no es presentarà a la reelecció. Distanciat de Zapatero, que ha acabat pactant l'Estatut amb Artur Mas, i allunyat del PSC, Maragall plega entre els elogis dels mateixos que fins fa poc el criticaven. L'alcalde dels Jocs Olímpics serà el president de l'Estatut, un president breu, que no ha arribat als 3 anys de mandat. Hi haurà eleccions el mes d'octubre de 2006 i encara que no s'ha fet oficial, tothom dona per fet que el candidat socialista serà José Montilla. I ara fa 20 anys la sortida de Barcelona per la Revetlla va ser caòtica. Cues de 3 hores per arribar a Sitges i dos accidents mortals a Vilassar i a Sant Feliu de Guíxols, tots dos per culpa de l'excés d'alcohol. A les platges de Barcelona, 110.000 persones hi van passar la Revetlla i van deixar-hi 33.000 quilos de brossa. Els hospitals catalans van atendre 325 persones lesionades o cremades pels petards.
2: Doncs avui és 23 de juny del 26, 175è dia del calendari, falta un dia per Sant Joan, 11 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 26 per la final del Mundial, i així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Els entorns d'Avalós i Coldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua.
9: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia.
10: ¿Le parece desproporcionada la condena?
11: A cualquiera que tenga ojos en la cara, ni más ni menos.
12: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. Es una vergüenza.
13: Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
14: Ahir a la ciutat de Lleida, 42,4 graus.
15: A mi els petardos, a mi me fan molta por.
16: Hem incrementat els preus de les coques un 3%.
17: Si només hi ha un sol candidat, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Privilegi.
18: Avantatge excepcional concedit a algú, alliberant-lo d'una càrrega, concedint-li una exempció. El mateix tribunal que condemna Ábalos per aprofitar-se del seu privilegi com a ministre dona el privilegi al dama de salvar-se de la presó.
2: Volàtil.
18: Mudable, inconstant. El diccionari ens parla d'un poètic amor volàtil. També significa que s'evapora fàcilment. El càrrec de primer ministre britànic és molt volàtil. En els últims 10 anys ha superat el càrrec volàtil per excel·lència, el de primer ministre italià.
2: Canícula.
18: Període d'unes 4 a 6 setmanes que comprèn una part del juliol i gran part de l'agost, durant el qual sol fer molta calor. Si sou dels que esteu pensant, si ara fa aquesta calor, no sé com estarem a la canícula, no esteu sols.
2: Posem-hi també tres xifres al dia amb la Lara García. 150.000.
19: Són els immigrants que s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè s'acabi el termini per presentar la documentació. Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament, en 2 mesos se n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat se'n van fer 60.000.
2: 53,9 milions.
19: És el benefici que ha obtingut la biofarmacèutica gironina IPRA el 2025. Per primer cop ha superat els 500 milions de facturació. IPRA lidera un consorci que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que encara està en una fase molt inicial. Li hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir-la.
2: 30.000.
19: Són els vehicles que preveu fabricar l'automobilística Ebro a la planta de la Zona Franca aquest any, el doble que l'any passat. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment li permetria produir encara més, tot i que l'adaptaran a la demanda.
2: I en veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem el president Illa, inclinat cap endavant, escoltant de ben a prop què li diu Jordi Pujol, assegut en una cadira i que gesticula aixecant una mica un dels braços. Es mira en l'escena, somrient, l'expresident Mas, el president del Parlament Josep Rull i també l'exconseller Puigneró.
20: Imatge ahir a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat, alguns dels líders històrics de Convergència Democràtica de Catalunya que van ser presents en l'acte d'entrega del fons documental del partit a l'arxiu. Salvador Illa, que ja sabem que manté cert contacte constant amb Jordi Pujol des de fa un parell d'anys, va dir que Catalunya deu molt a Convergència i sense Convergència Catalunya no seria avui el país que és.
2: Segona imatge, uns quants jugadors de la selecció argentina després del partit d'ahir en què van guanyar 2-0 a Àustria. Alguns titulars, alguns suplents amb el pitrall, tots però aplaudeixen. Aplaudeixen Leo Messi. Davant d'ells, aquí es veu francament content.
20: Amb les mans a la cintura, somriu i amb la mirada busca alguna cosa o busca algú a la graderia. Messi, que no es cansa de fer història i trencar rècords també aquest Mundial, amb els 2 gols d'ahir s'ha convertit en el màxim golejador a la història de la màxima competició per seleccions. S'ha fet un total de 18 gols al Mundial. En aquest porta el 5 que ha fet la selecció argentina.
2: I a la tercera foto ens arriba des de Girona i veiem una estructura metàl·lica sobre un riu i passen ciclistes. Hi ha una barana a tocar d'un mur. Què és això, Núria Paraire?
21: Doncs és una passera penjada sobre el riu Ter que ha permès fer un carril bici entre els municipis de Celrà i Girona. I aquest carril és, de fet, una llarga reivindicació que per fi és una realitat després d'anys amb diversos impediments. Per exemple, la passera penja del talús del mur que aguanta les vies del tren. I després de la pandèmia es va veure que aquest talús s'havia de reforçar perquè l'aigua l'havia fet malbé. Aquest nou pas metàl·lic té uns 500 metres i la resta de carril bici es fa aprofitant trams que ja existeixen.
22: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: I un titular que circula, les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D. Marc Amorós, bon dia.
23: Bon dia. La notícia enumera fins a 6 components químics diferents de les cremes solars que són absorbides per la sang en menys d'un dia. També explica que aquestes substàncies ataquen la vitamina D del nostre cos, que és precisament el regulador més important que tenim contra les cèl·lules malignes. Per tant, la notícia afirma que les cremes de protecció solar eliminen la nostra defensa contra el càncer perquè són absorbides i passen a la sang en menys de 24 hores. Per últim, la notícia cita un estudi del 2019, un estudi que va demostrar que aquestes cremes passen ràpidament a la sang i també cita el testimoni d'un exquímic formulador que va treballar per als 3 principals fabricants de protectors solars com a font de la notícia.
2: I això és real o és fals?
24: El matí de Catalunya Ràdio.
25: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
23: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D és una notícia falsa. Alerta amb totes aquestes notícies emocionalment impactants on se citen suposats ex-treballadors d'un sector o persones que coneixen algú relacionat amb la policia o el govern acostumen a ser notícies falses. És cert, però, en aquest cas, que un estudi del 2019 va trobar 6 components químics de les cremes solars que passen a la sang en menys de 24 hores. Però això no vol dir ni que eliminin la nostra vitamina D ni tampoc que provoquin càncer.
2: Gràcies, Marc.
23: Adéu, bon dia.
0: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
1: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
0: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
1: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
24: Catalunya Ràdio.
2: Ara mateix falten 5 minuts per les 8. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la seva primera nit a la presó ja com a condemnats pel cas Mascaretes.
3: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
2: El PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
19: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
12: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
11: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
10: ¿Le parece desproporcionada la condena?
11: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
2: I el jutge Peinado cita per demà Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
3: La decisió arriba quan el poder judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podrien ajudar-lo a fugir d'Espanya.
2: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però tenim una revetlla de Sant Joan molt calorosa amb molt risc d'incendi.
19: Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon d'Interior.
13: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
4: Apel·lem aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
19: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus.
2: Avui es publiquen les notes de la selectivitat.
3: I les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
2: I plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
19: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis, com bars o restaurants, han hagut de tancar.
2: I el Mundial de Futbol, de matinada.
3: Algèria ha guanyat Jordània per 1-2, també que aquesta nit Noruega 3, Senegal 2 i França 3, Iraq 0, amb dos gols d'Mbappé en un partit interromput dues hores per una tempesta elèctrica. Avui a les 7, Portugal, Uzbekistan, i a les 10, Anglaterra gana.
5: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
7: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol i de calor. Si bé la temperatura podrà quedar lleugerament per sota la d'ahir en alguns casos. Encara s'arribarà però als 40 graus o més a bona part del pla. Lleida i xifres de 36 a 38 a la resta de comarques interiors. Avui a la tarda, potser també al vespre, es preveu alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu, després desplaçaria cap al nord del pla a Lleida, que podria anar acompanyada de ràfegues fortes de vent.
5: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I poqueta cosa en el trànsit, de moment. Clàudia Serra, bon dia.
26: Bon dia, exacte. Hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Sí que hi ha densitat a les entrades a Barcelona i en trams de la Ronda, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell i C59 a Caldes, tot sentit Barcelona. En general, però, són poc importants.
27: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia! Vinga, va, revetlla de Sant Joan, eh?
28: Sí,
2: tot a punt.
28: Revetlla de Sant Joan aquesta nit. Manu, tu ets molt apetardos, ja ho vas dir, eh?
29: La farem grossa avui, eh?
28: I tant! Vinga, i trons, i supertrons!
2: Aquí truquem avui.
28: Que m'ha trucat l'Ona, que dissabte va fer 17 anys, l'Ona.
2: Oh, 17 anys.
30: El Canalies és més una piula.
28: Jo sóc més de sabetes. Sabetes. Tira'm la sabeta.
2: Va, escolta. L'Ona, estem trucant?
29: Sí. Ona!
28: Ui,
2: quina setmana.
29: Alfredo, la veritat.
2: Ha sigut...
31: Hola.
28: Hola.
29: Hola.
28: Hola.
31: Hola.
28: Ona, vaig molt ràpid, que tenim molt poc temps. D'acord? Et truquem del matí de Catalunya Ràdio. El dissabte vas fer 17 anys. La família et vol dir que t'estima molt, que ets, que la teva vida al seu costat és molt millor i et vol dedicar aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe. Dava, i que es diu Dancing Queen.
2: Vinga!

0: Ona, felicitats per aquests 17 anys. Un petonàs des de la ràdio.
1: Per molts anys.
2: Merci, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Manu, bona revetlla.
3: Igualment, preciosos.
0: Adéu, guapo.
3: Adéu.
4: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora hi ha densitat a les entrades de Barcelona i en trams de la Ronda, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell i C59 a Caldes de Montbui, tot en sentit Barcelona. En general, però, són poc importants. Sí que hi ha incidències a Rodalies per un nou robatori de coure a l'R3 entre la Garriga i Figaró, que provoca retards a la línia. Recordem que ahir ja n'hi va haver un en aquesta mateixa línia. També a la R14 aquesta incidència tardarà mesos a resoldre's. Hi ha servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons i Vinaixa.
0: Revetlla de Sant Joan, avui amb risc extrem d'incendi i temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. Si és nit de Sant Joan, és nit de fogueres i de petards, mentre que molta gent espera amb ganes aquesta nit. Hi ha molts col·lectius que la pateixen i s'angoixen per culpa dels sorolls estridents. És per això que cada vegada és més habitual trobar petards de baixa sonoritat o que fan llum en lloc de soroll. Primera reunió avui del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel conegut com a cas Mascareta. La sentència també imposa 19 anys al seu assessor Coldo García. Pedro Sánchez manté el silenci la vigília de la seva compareixença al Congrés per parlar de casos de corrupció. Avui es compleixen 10 anys del Brexit. Superat aquest període, creix el debat sobre els beneficis de la sortida de la Unió Europea enmig de l'enèsima crisi de govern, amb un primer ministre abandonant el càrrec abans d'hora. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, rellevarà, si no hi ha sorpreses, Keir Starmer. I avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa dues setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no els graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anns. La farmacèutica catalana Ipra lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el seu rècord de facturació amb més de 500 milions d'euros. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que reconeguin especialitats en psicologia com la d'infantojuvenil, entre d'altres. Esports.
2: El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, 80-88, i perd també el factor pista. Els blaugranes necessiten guanyar demà al Palau el quart partit per forçar el cinquè i que el València no es proclami ja campió. Al Mundial de Futbol, l'Argentina guanya Àustria per 2-0 amb un doblet de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador històric dels Mundials. Aquesta matinada, França 3, Iraq 0, amb un doblet també d'Mbappé, Noruega 3, Senegal 2, amb dos gols de Haaland, i Jordània 1, Algèria 2. El Barça de Futbol Sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre el Liceu i l'Igualada.
0: I tanquem els titulars com els hem començat, parlant d'aquesta onada de calor, aquest episodi de calor molt intensa, avui amb una lleugera baixada de la temperatura, una onada que

0: Durà màximes de 40 a Ponent i a l'Ebre. El dia serà assolellat amb cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La Revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem, és dimarts 23 de juny i Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i risc molt alt d'incendi. Els agents rurals han activat el nivell 3, el màxim d'incendi del Pla Alfa, a 112 municipis de 12 comarques i demana extremar la precaució en el medi natural. El govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
2: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Des de Protecció Civil també demanen no utilitzar pirotècnia prop de les zones boscoses i trucar al 112 en cas de veure foc o una columna de fum. I Massolés, la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
4: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc. Fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
0: En el cas de les fogueres, han d'estar prèviament autoritzades. Aquesta nit els bombers han activat un reforç operatiu a les regions de més risc d'incendi i els agents rurals centraran els seus esforços a la prevenció. A la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament també reforça els serveis municipals de policia, bombers i neteja. A més del transport públic, que funcionarà 43 hores seguides. La Revetlla de Sant Joan és, evidentment, una de les festes més celebrades de l'any, però també hi ha col·lectius que la pateixen perquè els fan por als sorolls estridents. Per això, cada cop es pot trobar més pirotècnia de baixa sonoritat. Ens ho explica en Roger Santaló.
5: Aquests productes guanyen popularitat a cada revetlla per evitar molèsties a les persones sensibles als sorolls. Una d'elles és la Paula, usuària de la Fundació Ampans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
6: A mi, els petardos, a mi me fan molta por perquè els sustos no m'agraden i els petardos queden més forts.
5: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure d'Empans, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que tothom pugui participar en la festa.
7: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
5: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats. I pobles com Roda de Barà o Figueres volen regular el so dels petards a les seves revetlles.
0: Doncs és nit de petards, és nit de fogueres, també és nit de menjar coca. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per aquesta revetlla i que les coques es vendran a uns preus similars a l'any passat. Malgrat l'augment del cost de matèries primeres, el sector ha optat per contenir els preus. Miquel Zaguirre, president del Gremi, explica a aquesta emissora que l'increment serà al voltant del 3%.
8: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
0: Amb la revetlla que cau a inicis de setmana, el pont pot impulsar les vendes. Les coques més demanades continuen sent les clàssiques, les de brioja amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons. Tot i això, van guanyant pes mica en mica les farcides de nata crema o xocolata.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Deixem de banda les qüestions que afecten aquesta revetlla de Sant Joan. Ara marxem cap a Madrid, parlem de temes politico-judicials. El Consell de Ministres es reuneix avui a la primera reunió del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos pel conegut com a cas Mascaretas. El Tribunal Suprem, recordem, li ha imposat 24 anys de presó i 19 al seu assessor, Coldo García. Segons la sentència, van muntar des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia. Tots dos tenen al davant un futur negre, a diferència de l'empresari Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia. Paula Brujats.
9: Els entorns d'Ábalos i Coldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Coldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
10: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás col·laboren.
9: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos i Koldo García, a canvi que el ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz.
0: Fons de la Moncloa han condemnat el comportament d'Ábalos i de la resta d'acusats. Tot i això, l'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li preguntaven per la sentència.
11: ¿Le parece desproporcionada la condena?
10: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: La vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz, s'ha mostrat sorpresa.
12: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: I mentre que Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
13: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: A través de les xarxes socials, el cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. També a la xarxa, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per la sentència de Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos. El jutge Juan Carlos Peinado cita demà, recordem, al jutge la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, perquè li lliuri el seu passaport. Serà només hores després que Sánchez comparegui al Congrés sobre la corrupció. La decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedientar Peinado per insinuar que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. Seguim a Madrid, ara amb el Dani Sainz-Beaja.
14: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la Comissió Disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
15: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
14: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado que, en tornar de les vacances d'estiu, es jubila.
0: Ara anem cap al Regne Unit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, serà previsiblement el nou primer ministre a mitjans de juliol. L'actual cap de govern, el laborista Keir Starmer, va anunciar ahir que deixa el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. L'enèsim relleu al capdavant del govern arriba just quan fa 10 anys del Brexit, una decisió d'abandonar la Unió Europea que, a mesura que ha anat passant el temps, s'ha qüestionat més a nivell intern fins al punt de buscar acords bilaterals per refer ponts. Londres, Quim Olivares.
16: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
0: I ara anem cap a Colòmbia. Iván Cepeda, el candidat de l'esquerra a la presidència, fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions entre els seus seguidors a l'espera que finalitzi el recompte de vots, que de moment, tot i el frec a frec, dona la victòria a Abelardo de la Espriella. Cepeda assegura que també cal esperar que resolguin les més de 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Anem cap a Bogotà, Joan Biosca.
17: Les crides del candidat d'Esquerres, Iván Cepeda, a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
18: Tratando de investigar que todo sea justo. Estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
19: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
17: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima tensió i incertesa que a Colòmbia, el país andí, entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials.
0: I a punt de reprendre's a Washington les converses entre els governs de Líban i Israel per implementar l'alto el foc pactat a l'abril, els Estats Units establiran un mecanisme de vigilància perquè es compleixi al país àrab. Sobre l'acord de pau amb l'Iran, Donald Trump diu que si Teheran el respecte no hi haurà represàlies. Washington, Oriol Serra.
20: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per l'acord de flux. fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels

0: països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump continua en la seva línia amenaçadora.
1: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
0: Pel que fa al conflicte entre Israel i el Líban, un altre dels focus d'atenció per la seva influència directa a la guerra de l'Iran, també hi ha senyals positius tenint en compte que reprendran les converses de treball a nivell diplomàtic entre les delegacions dels dos països a Washington.
2: Tornem a casa nostra. De seguida obrim àrea de serveis, sabrem com se circula, també com funcionen els transports públics, però parlem d'una incidència que es va produir ahir i que s'allargarà. Adif trigarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes a l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Tarragona, Ricard Buigas.
3: L'incendi causat pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus al sistema de regulació de trànsit. El primer que ha fet Renfe és activar un pla alternatiu per carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció d'Adif és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatiu. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens de l'R3 durant més de 6 hores.

0: Doncs aquesta és una incidència que s'allargarà durant dies. També en tenim d'altres obertes d'avui. Ens explica el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia, sí, comencem, com ara deies, parlant del transport públic, perquè per segon dia consecutiu hem de parlar d'un robatori de coure que afecta la línia R3 de Rodalies, avui entre la Garriga i el Figaró. Justament avui es recupera la circulació de trens entre la Garriga i Ribes de Freser. Per aquest robatori de coure, però, atenció, perquè els trens inicien i finalitzen el recorregut al Figaró i no pas a la Garriga. Hi ha servei alternatiu per carretera. Ahir també hi va haver un robatori de coure que afecta, com ara dèieu, la R13 i la R14. Aquesta incidència tardarà mesos a resoldre's. Hi ha servei alternatiu des d'avui per carretera entre la Plana, Picamoixons i Vinaixa. Pel que fa a les carreteres, més tranquil·litat, sense incidències destacades. A aquesta hora se circula amb molta més fluidesa del que és habitual un dimarts a aquesta mateixa hora.
2: El temps.
0: Enric Agut.
3: Es manté l'episodi de calor intensa, molt intensa, avui a Catalunya, amb una lleugera baixada de la temperatura. L'onada de calor durarà màximes encara de 40 graus o 41 a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Se superaran els 35 graus a moltes poblacions d'interior. Ambient humit i xafogós cap a la costa. Les comarques que estan sota avís avui de calor forta, extrema, són les de Pla de Lleida, Garrigues, també la Noguera i la resta de les comarques de Lleida. També hi sumem la Ribera d'Ebre, Priorat, la Conca de Barberà i pel que fa a comarques de Barcelona, l'Anoia, el Bages i també el Berguedà. Manresa podria arribar als 38 graus, també Lleida als 41 o Tremp als 41. A la Costa Sol, avui un dia més, tindrem bona mar, també el cel amb una mica de calitja, com també demà. Demà, un dia de sol, i la temperatura diurna baixa algun grau, però igualment es poden assolir per Sant Joan els 40 graus al Segrià, a la Noguera, també a Pla d'Urgell, a les Garrigues, a l'Urgell o a la Segarra.
2: Fresca Info.
4: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
9: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Tresca Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, continuem. L'Ajuntament de Tarragona es planteja fer formació als joves per conscienciar-los del risc de saltar les roques al mar. El consistori demana corresponsabilitat a la ciutadania després de la mort de 3 menors ofegats.

0: de la platja de la Rabassada. Tarragona, Ricard Buigas.
1: El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, planteja augmentar la prevenció i fer classes a les escoles per donar a conèixer els riscos reals del mar.
2: Estem valorant doncs, que en el proper servei que licitem de salvament i socorrisme a les platges s'incloguin doncs, actuacions de prevenció, que ja n'hi ha moltes, però en aquesta fase de la prevenció doncs, també hi hagi algun tipus de formacions a les escoles amb els joves de la nostra ciutat.
1: García també ha obert les portes a instal·lar més cartells que prohibeixin el bany des de les roques. També ha destacat que no poden posar tanques a tot arreu i cartells a tots els morrots.
0: Parlem ara de la farmacèutica catalana Ipra, que lidera un consorci internacional per investigar una vacuna contra la pesta porcina africana. Reconeixen que no estarà a punt abans de 7 anys, però la multinacional, amb la seu central al Poble d'Amer, a la comarca de la Selva, ha tingut la facturació més alta de la història, més de 500 milions d'euros. Girona, Fèlix Martín.
3: Ipra va tancar el 2025 amb uns beneficis de gairebé 54 milions d'euros i havent inaugurat un gran complex d'aigua viva al Gironès. De les dues grans àrees del grup, la de salut animal, ha crescut fins a un 14% en vendes. Fabrica més de 100 vacunes per animals i està treballant en 25 projectes més. Avui lidera un consorci internacional que n'investiga una contra la pesta porcina africana, que encara està en una fase molt inicial. Concreten que hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir una vacuna eficient. Pel que fa a Salut Humana, creada el 2020, els esforços continuen centrats en augmentar les vendes de la seva vacuna contra la Covid, la Vivermax, adaptada a les noves variants del virus. Té un acord de compra amb 14 estats a la Unió Europea. La multinacional farmacèutica gironina té una plantilla que supera els 2.700 treballadors.
0: El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana de psicòlegs catalans, Dolors Lídia, també reclama que reconeguin les especialitats en psicologia que ara són tan necessàries com la de psicologia infantojuvenil, entre d'altres. Mònica Mas.
4: Dolors Lídia, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
5: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que, tot i així, hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
4: I afegeix que el Ministeri de Sanitat hauria d'agilitzar la declaració de diverses especialitats psicològiques per posar-se al dia de les noves demandes de la societat actual.
5: És flagrant, no?, i necessari que hi hagi una especialitat de psicologia clínica infantojuvenil, però també la neuropsicologia, la psicologia forense, la psicooncologia i de cures pal·liatives són especialitats que en aquests moments caldria tenir, entre d'altres, i que a més doncs, que són les professionals que ja estan treballant i fent una contribució molt important.
4: La degana dels psicòlegs, Dolors Lídia, també denuncia l'intrusisme que pateixen els psicòlegs, sobretot a través de les xarxes socials.
5: A més, amb l'ús de les xarxes socials, no? L'aparició de molts gurús que parlen sobre temes de psicologia, bueno, són riscos afegits i nosaltres fem molta pedagogia i volem conscienciar la població de la necessitat de contrastar bé, que demanar ajuda a un professional que tingui les competències tant a nivell de formació com legals per poder exercir la professió amb garanties.
4: I sobre la intel·ligència artificial, assegura que crearan un observatori per adaptar-se als usos i identificar-ne també els riscos.
0: Els joves nascuts el 2008, que aquest any fan els 18 anys, o ja els han fet, ja poden demanar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura. És l'ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Aquest any el bo també es podrà destinar a comprar instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. Els joves tenen un any per fer servir els 400 euros a les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Aquest any el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector també perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. So goodbye.
0: Please don't cry. També us expliquem que ha mort als 94 anys el productor musical Clive Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana. Davis va ser una figura clau de la indústria musical i director de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop, i se'l coneixia com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals. Clive Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana i Jennifer Hudson Watson,

i un cinquè per les seves contribucions a la música. El productor va morir ahir a casa seva, a Manhattan, després d'estar hospitalitzat per problemes respiratoris. I encara una darrera qüestió, també de l'àmbit cultural, abans d'anar cap als esports, més de 4.000 professionals

0: dels principals estudis de Hollywood i d'Europa. Des de la seva arribada al centre de convencions al 2012, aquest certamen s'ha consolidat com l'aparador europeu de les grans estrenes cinematogràfiques. Esports. Audal Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga ACB amb el València per 80-88 i es queda sense el factor pista al seu favor i sense més marge d'error si vol aconseguir el títol. Els de Xavi Pascual, per tant, necessiten guanyar demà novament al Palau si volen forçar el cinquè i definitiu partit i evitar d'aquesta manera que els de Pedro Martínez es proclamin ja campions. Sentim l'Ale Blaugrana, Joel Parra.
2: L'equip... Ha de saber, bueno, ho sabem, que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs, encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: Els valencians van trencar el partit d'ahir al tercer quart, arribant a tenir un màxim avantatge de 18 punts, però els blaugranes van aconseguir empatar-lo a 5 minuts pel final. Però quan semblava que el Barça ho tenia tot a favor, un nou parcial de 8-0 pel València va decantar el partit per l'equip taronja. En parla Tomàs Satoranski en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Difícil, ¿no? Ahora, sentíamos que estuvimos, ¿no?, en un partido al final cuando hemos vuelto, pero con ellos es un partido de parciales, son muy físico, muy rápido, más jóvenes que nosotros y si queremos ganar esta serie, esta liga, tenemos que eliminar los parciales suyos porque eso nos está matando ahora.
1: El quart partit de la final, com dèiem, es jugarà demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
4: 3CAT Info.
1: El Mundial de Futbol, dia històric per l'Argentina i per Leo Messi. Els actuals campions del món van superar Àustria per 2-0 i es classifiquen pels setzens de final amb un doblet de Leo Messi, que d'aquesta manera es converteix en el màxim golejador de tota la història dels Mundials, amb 18 gols.
5: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
1: Messi podria haver tornat a repetir un hat-trick com en el primer partit davant Algèria, però va fallar un penal ahir davant Àustria. L'altre protagonista d'aquest partit va ser el també davanter argentí Julián Álvarez, que a l'acabar el partit va ser molt clar, reconeixent que vol que l'Atlètic de Madrid el traspassi.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Mentrestant, aquesta matinada, França també s'ha classificat pels setzens de final guanyant l'Iraq per 3-0, amb un doblet també d'Mbappé i un altre gol de Dembélé. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica, una tempesta elèctrica que també ha obligat a suspendre l'entrenament de la selecció espanyola d'ahir dilluns. Per la seva banda, també ha aconseguit el bitllet pels setzens Noruega, que ha guanyat el Senegal per 3-2 amb dos gols de Haaland. I a última hora d'aquesta matinada, Jordània 1, Algèria 2. Per avui ha previst vistos aquests partits. Portugal-Uzbekistan a les 7, Anglaterra-Ghana a les 10 i de matinada Panamà-Croàcia i Colòmbia-República Democràtica del Congo. Encara en futbol, el Girona presentarà aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a segona divisió.
7: A mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí. M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i bueno, poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Quique Álvarez, que fins ara entrenava l'equip filial gironí, tindrà el seu germà Òscar de segon. I el Barça de futbol sala es pot proclamar avui mateix campió de la Lliga. Els de Javi Rodríguez, que per ara dominen la final davant el Pozo de Múrcia per 2-0, juguen aquest vespre el tercer partit a la pista murciana i en cas de victòria serien ja campions.
8: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
1: El partit començarà 8:15 del vespre i a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins avui també s'ha de decidir el campió amb la disputa del cinquè i definitiu partit entre el Liceu de la Corunya i l'Igualtat.

Igualada. Aquest partit entre el Liceu i l'Igualada començarà a 8:45 del vespre. I tornant al bàsquet, a l'NBA, els Milwaukee Bucks traspassen l'estrella Giannis Antetokounmpo als Miami Heat. Antetokounmpo, de 31 anys i campió amb els Bucks el 2021, acabava contracte l'estiu que ve.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, a aquesta hora tornem a connectar amb el nostre equip diari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un nou robatori de coure a la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i el Figaró complica la circulació en aquesta línia. Just avui es recupera la circulació de trens entre la Garriga i Ribes de Freser després d'uns treballs de millora entre Manlleu i Torelló per aquest robatori de coure, però els trens inicien i finalitzen el recorregut al Figaró en lloc de la Garriga. Hi ha servei alternatiu per carretera.
1: Revetlla de Sant Joan amb risc extrem d'incendi, temperatures encara molt, molt altes avui. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia i al Bages, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. Des de Protecció Civil es demana molta responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. I la condemna de 24 anys de presó per a José Luis Ábalos i de 19 per a Koldo García collen un Pedro Sánchez en una setmana complicada, demà coincidint amb la seva compareixença al Congrés per parlar precisament de corrupció. La seva parella, Begoña Gómez, haurà d'entregar el passaport al jutge Peinado i avui Consell de Ministres. El PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. I avui que fa 10 anys del Brexit, el Regne Unit viu l'enèsima crisi de govern en un primer ministre que abandona el càrrec abans d'hora. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, rellevarà, si no hi ha sorpreses, Keir Starmer, mentre creix el debat sobre els beneficis de la sortida de la Unió Europea. Des d'ara fins les 9, també us parlarem, avui que és Revetlla de Sant Joan, de Teresa Guàrdia. La Baquiol va ser l'última dona cremada a la foguera acusada de bruixa a Catalunya. Biosca, el Solsonès, l'homenatge amb una fira. També coincidint amb la Revetlla, aquesta nit acaba al Baix Empordà l'edició de Sant Joan del Festival Ítaca. Serà amb un macroconcert a la platja Gran de l'Estartit. I us parlarem de còmics, concretament Norma Còmic reedita Sangre de Barrio de Jaime Martín, publicat l'any 89, parla de la joventut de l'època a l'Hospitalet de Llobregat, unes vides marcades per la violència, el sexe i les drogues. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Audal Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València per 80-88 i perd també el factor pista.
3: Els blaugrana necessiten ara guanyar demà al Palau Blaugrana el quart partit per forçar el cinquè i definitiu i que el València no es proclami ja campió.
1: I el temps es manté aquest episodi de calor molt intensa amb una lleugera baixada però de la temperatura. Avui l'onada de calor durarà màximes de 40 a Ponent i a l'Ebre. El dia serà assolellat amb cel terrós i a la tarda apareixerà algun ruixat puntual al Pirineu. La Revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país. Passen 3 minuts de 8:45. Doncs bé, Catalunya es prepara per una Revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes, un risc molt alt d'incendi. Els agents rurals han activat nivell 3, el màxim d'incendi del Pla Alfa, a 112 municipis de 12 comarques i demana extremar la precaució en el medi natural. El govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
4: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
5: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Des de Protecció Civil també demanen no utilitzar pirotècnia a prop de zones boscoses i trucar al 112 en cas de veure foc o una columna de fum. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
6: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc. Fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
1: En el cas de les fogueres, han d'estar prèviament autoritzades. Aquesta nit els bombers han activat un reforç operatiu a les regions de més risc d'incendi i els agents rurals centraran els seus esforços també a la prevenció. Afegir també aquesta calor, aquesta onada de calor que afecta Europa. Hi ha hagut dos nens de 2 i 4 anys que van morir ahir a Carpentras, al sud-est de França, dins del cotxe de la seva mare. La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de

0: La mort apunta a aquestes altes temperatures. Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar a l'interior del vehicle, però quan els serveis d'emergències hi van arribar, no els van poder reanimar. França es troba en una onada de calor extrema que podria superar la intensitat de la del 2003, que va causar 15.000 morts. Les temperatures han fregat els 43 graus, s'han cancel·lat classes en centenars d'escoles i s'ha activat l'alerta màxima a més de la meitat del departament del país. Al cap de setmana, 13 persones van morir ofegades mentre intentaven refrescar-se. Al sud d'Anglaterra i Gales, l'alerta per calor extrema es manté almenys fins dijous. També hi ha a Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el mateix període. 3CAT Info. 3CAT Info. Tornem a casa nostra, tornem a parlar d'aquesta revetlla de Sant Joan que tenim a tocar. Molta gent ho espera amb ganes per gaudir de la festa, però també hi ha col·lectius que la pateixen i s'angoixen perquè els fan por els sons estridents. La societat cada vegada n'és més conscient, per això ja és més habitual trobar petards o llums que no fan ensurts a les parades. D'aquesta tendència creixent, ens en parla ara en Roc Fargàs amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
1: A mi els petardos, a mi me fan molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petardos queden més forts. M'agraden molt els plafons i les sabetes. M'agrada molt a la meva família que tinguin petardos. Una cosa forta, però en tinc els taps.
2: Aquesta és la Paula, una noia d'Empans, la fundació que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual i en risc d'exclusió. Ella ha participat en una activitat organitzada per l'empresa que hi ha darrere de les botigues La Traca, amb petards de baixa sonoritat. De fet, aquests productes ja fa anys que es fabriquen, però últimament han guanyat molta popularitat i ara ja representen més de la meitat de les vendes del sector. Josep Maria Vilardell és el president de l'Associació de Fabricants i Venedors de Petards.
3: Els que els agraden els petards sempre hi seran, però tota la gent que s'apunta a la pirotècnia, molts que s'apunten, van més cap a coses de color, que fan poc soroll, efectes visuals, i en aquest cas doncs, estem pujant vendes amb una forquilla de producte que no fa tant soroll.
2: Alguns fabricants també ofereixen de forma gratuïta un kit d'alta sensibilitat sensorial per a qui més ho necessiti. Ho justifica d'aquesta manera el director responsable de La Traca, Jordi Brau.
4: És posar la mirada en els altres, no? Veure la societat que té un problema amb la pirotècnia, perquè tenen hipersensibilitat, o els animals, i també poder doncs, facilitar taps, ulleres, elements que els hi ajudin a poder conviure i viure aquesta revetlla amb les seves necessitats especials.
2: L'increment de vendes d'aquests productes ha anat acompanyat d'una comprensió progressiva sobre les molèsties que provoquen els petards més sonors. Empans ho valora molt positivament, tal com indica el seu coordinador d'activitats de lleure, Josep Llort.
5: Nosaltres el que intentem és construir una societat més inclusiva. Llavors, que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, que hi haguin entitats que ho puguin facilitar i que donguin eines perquè tothom tingui accés, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
2: Amb iniciatives com aquesta d'Empans, diversos ajuntaments de Catalunya, com el de Roda de Berà o Figueres, ja han començat a establir regulacions del so dels petards a les seves festes.
0: Doncs hem parlat de petards, parlem també de coques. La pastisseria Tornés de Girona, guanyadora de la millor coca tradicional de fruita de Catalunya, ha doblat els encàrrecs per aquest Sant Joan. Han reorganitzat la feina aquests dies per poder mantenir el procés artesanal i fer front a l'augment d'aquesta demanda. Girona, Maria Rovira.
6: Han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs que organitza el Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
7: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
6: Segons Josep Maria Tornés, un dels secrets de la coca de Sant Joan de fruita premiada és precisament aquest procés d'elaboració.
7: I a nivell professional és molt complicat tirar-la endavant, has d'estar parell.

0: Ella, el procés de fermentació, el punt òptim per poder-la treure i dir ara és el moment per poder enfornar, és molt delicat, i si et passes, però és que res, d'un quartet d'hora, la coca ja no té el resultat que ha de tenir. Val la pena? Moltíssima, per això hem guanyat, no? Per això ens l'han puntuat també, no? Però és un procés que fins que no arribes al final és molt i molt delicat.
1: La pastisseria Tornés de Girona també ha guanyat el segon premi de la millor coca de xocolata, i aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: 5 minuts i arribarem a 9:15. El Consell de Ministres es reuneix avui a la primera reunió del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos pel conegut com a cas Mascaretas. El Suprem li ha imposat 24 anys de presó, recordem, 19 al seu assessor Coldo García. Segons la sentència, van muntar des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia. Tots dos tenen al davant un futur negre, a diferència de l'empresari Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a presó per haver col·laborat amb la justícia. Paula Brujats.
4: Els entorns d'Ábalos i Coldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Coldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
5: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
4: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant dos anys a Ábalos i Coldo García, a canvi que el Ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz.
3: I el Regne Unit, el fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, serà previsiblement el nou primer ministre a mitjans de juliol. L'actual cap de govern, el laborista Keir Starmer, va anunciar i que deixa el càrrec després de les últimes desfetes electorals del partit. L'enèsim relleu al capdavant del govern arriba quan fa 10 anys del Brexit, una decisió d'abandonar la Unió Europea que, a mesura que ha anat passant el temps, s'ha qüestionat més a nivell intern. Londres, Quim Olivares.
6: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
3: Més qüestions. Ha mort als 100 anys Alan Greenspan, el president de la Reserva Federal dels Estats Units, que més temps ha liderat la institució en l'era moderna. Va estar al capdavant de la Reserva Federal gairebé 20 anys, entre el 1987 i el 2006, sota els mandats de quatre presidents, Ronald Reagan, George Bush pare, Bill Clinton i George Bush fill. La seva gestió va possibilitar l'expansió econòmica més llarga de la història d'aquest país, però també va rebre dures crítiques, sobretot per la crisi financera del 2008. Se'l va acusar de no vigilar prou i deixar créixer els productes hipotecaris tòxics que van acabar sent el detonant de la crisi que va esclatar quan ell ja no estava al capdavant de la Fed. Encara en economia, ara europea, la presidenta del Banc Central Europeu allunya la possibilitat d'una nova pujada de tipus al juliol. Christine Lagarde diu davant el Parlament Europeu que segueixen molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà, però que ara mateix, després de pujar els tipus al juny, no veu necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra.
7: The shock is too large to look through.
8: El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
3: No ens movem de Brussel·les. La Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors i que els delictes més greus no prescriguin fins que les víctimes facin 50 anys. Els delictes com la prostitució infantil i les violacions amb penetració tindran penes mínimes de 10 anys de presó. La reforma també introdueix delictes nous com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial i reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i dret a indemnització. L'acord encara l'han de ratificar el Parlament Europeu i el Consell. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església, a l'abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
9: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
3: Espanya, el

0: terminis de prescripció van fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en els més greus. Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè s'acabi el termini per presentar la documentació. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, admet que van fer curta les previsions.
1: Com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
0: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat, volíem dir, en van fer 60.000. El 60% d'aquests expedients són d'homes d'entre 30 i 49 anys. Hem arribat a 9:15, ens aturem de nou. Tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs aquest és un nou matí que hem de parlar d'incidències a Rodalies, perquè un nou robatori de coure, aquesta vegada entre la Garriga i el Figaró, afecta aquest matí la línia R3. Just avui es recupera la circulació de trens entre la Garriga i Ribes de Freser després d'uns treballs de millora que han durat unes setmanes entre Manlleu i Torelló. Per aquest robatori de coure, però, els trens inicien i finalitzen el recorregut al Figaró en lloc de la Garriga. Hi ha servei alternatiu per carretera. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, més tranquil·litat, sense incidències destacades. En general, hi ha circulació molt més fluida del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
0: El temps. Enric Agut.
3: Dia molt calorós, es manté l'episodi de calor molt intensa amb una lleugera baixada de la temperatura, pot baixar algunes dècimes, algun grau o dos graus en funció del lloc. Una de calor, avui novament ens haurà màximes de 40-41 a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Ahir es va arribar als 43 a Vilanova del Segrià, una temperatura extrema, la més alta d'aquest any. Lleida, en funció de l'observatori, però un oficial va arribar als 49,9 graus, arrodonint 43 graus, una calorada, calor sufocant, extrema, i avui encara algunes comarques estan amb avís per altes temperatures. Tot el que és el Pla de Lleida, també la Noguera, Garrigues, l'Urgell, aquí, les màximes poden arribar als 40-41 graus. Aquí el perill és alt, és un nivell 3. La resta de les comarques de Lleida, també Ribera d'Ebre, Priorat, Conca de Barberà i també comarques com l'Anoia, Bages i el Berguedà, les de Barcelona, també es manté l'avís d'aquesta calor molt forta. A la costa, sensació de xafogor, amb valors màxims al voltant dels 29, 30, 31, 32 graus i en bona mar. A la tarda hi haurà algun ruixat que es pot escapar al Pirineu, Prepirineu, molt locals. Després algun podria saltar cap al Solsonès, la Segarra, la Noguera, ja més tocats. I demà dimecres encara algunes comarques estaran amb aquesta situació donada de calor. Estem parlant del Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues, també l'Urgell i la Segarra, on encara es poden apropar o arribar als 40 graus. La resta del país també, la calor serà intensa, amb sensació de xafogor a la costa.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
5: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Passen 3 minuts de 9:15. Us ho dèiem a la sumari. Teresa Guàrdia, la Vaquiol, va ser l'última dona cremada a la foguera per ser considerada bruixa a Catalunya. Dos segles després, Biosca al Solsonès l'homenatge amb una fira el dia de Sant Joan. Anem cap allà, Joaquim Albalate.
6: La Vaquiol, la llevadora de Biosca, va ser cremada el 1806 a mans dels seus propis veïns perquè l'acusaven d'estar darrere de la mort d'un nen per un malefici. Una mort totalment injusta que ara volen reparar. Maria Àngels de Calgaià, organitzadora de la fira.
7: Era una persona pobra, no tenia un entorn que la protegís, era malparlada, era geniuda, era renegaire i a més era dona. Reunia totes les qualitats perquè el poder abusessin d'ella. Ara, 3 segles més tard, el 24 de juny, parlem d'ella a cada racó. Tot està enfocat a fer-li un petit homenatge.
6: Per això li dediquen aquesta fira amb una vintena d'exposicions i instal·lacions artístiques repartides pel poble. També hi haurà parades d'artistes i de productes de proximitat i actes com visites guiades, jocs, concerts,

0: i xerrades. Tot plegat amb una visió reivindicativa i un paper destacat de les dones del poble. Àngela Maria Pujol és una altra de les responsables.
1: I per voler donar doncs, aquest paper de la dona, la rellevància de la dona rural, que moltes vegades doncs, ha quedat oblidada, on ha fet molta feina però mai ha sigut visible. És a dir, aquesta dona invisible ens sembla que té molta similitud amb aquesta dona que va ser la Vaquiol. I aquí és on hi ha aquesta part d'homenatge, no només a la Vaquiol, sinó a tot el que fan les dones.
0: La fira, que celebra la 5a edició, començarà demà a les 10 del matí i s'allargarà durant tot el dia.
2: I coincidint amb la Revetlla, aquesta nit finalitza el Baix Empordà l'edició de Sant Joan del Festival Ítaca. Serà amb un macroconcert a la platja Gran de l'Estartit, Girona, Fèlix Martín.
3: Un festival que ja va arrencar el cap de setmana i que avui té un colofó destacat.
4: Diuen deix aquesta vida de problemes llums i gas. Busca't una bona dona que no et deixi anar del braç.
3: Aquest és el grup de Sabadell, 31 Fam, una de les 5 propostes per aquesta nit a l'Estartit en un cartell de cloenda que ha destacat el codirector artístic del Festival Ítaca, Martí Aiguavella.
5: La Revetlla aquest any promet també una mica de canvi, també de línia artística, combinant artistes similars al panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una dels artistes més mediàtics del moment. Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria i la tancarà DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla.
3: Hi ha dos escenaris a la platja Gran de l'Estartit. El primer concert amb Venus començarà a 7:45. La proposta per Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que continuarà el dia 27 al poble de la Pera, també al Baix Empordà, amb concert d'en Andreu, i farà la cloenda amb els Amics de les Arts el dia 5 de juliol a Calella de Palafrugell.
2: Torna el còmic Sangre de Barrio de Jaime Martín. Publicat el 1989, va ser el primer àlbum del dibuixant de l'Hospitalet de Llobregat que va ser reconegut com a autor revelació al Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Un treball que es va acabar convertint en tot un clàssic. Es va fer fins a 3 episodis i ara Norma Còmic el reedita tot junts, amb nova portada. Nosaltres hem parlat amb l'artista. Concretament, la Valèria Obareda ho ha fet.
6: Sangre de barrio es lo que llevo dentro del cuerpo.
7: Sangre de barrio segueix la història del Vicent des que arriba a l'Hospitalet de Llobregat, una ciutat gens amable en aquella època. L'autor ens explica què volia transmetre.
8: Explica una mica una sensació general en els joves o en els adolescents d'aquella època, la manca d'esperança d'estar en un lloc molt lleig, com era l'Hospitalet de mitjans dels 80, en un lloc molt dur, d'estar allà perduts en el cul del món.
7: Va ser l'inici de la seva carrera professional. S'hi veu violència juvenil, sexe, drogues... En definitiva, un retrat realista de la joventut de les ciutats com l'Hospitalet, a l'entorn de Barcelona. Jaime Martín reconeix que 37 anys més tard parlar-ne és complicat.
8: Jo era molt jove, era molt inexpert, i quan miro les vinyetes, els dibuixos, m'ho poso malalt, perquè miro l'evolució del personatge al llarg de les pàgines i no sempre és el consistent que hauria de ser, no? I també per la forma de narrar. Si havien de sortir escenes de sexe, de violència o del que fos, doncs sense filtres i apa, contra més bèstia encara millor, no?
7: Al final, però, l'han convençut perquè no hi canviï res i valori la història posant-la en context.
8: Com quan pintes un quadre i vols reflectir el que passa en aquell moment, en aquell lloc, en aquella època, doncs, bueno, doncs seria com un fresc del que passava a mitjans dels 80 a l'Hospitalet, no?
7: Però què hi hauria canviat?
8: Si hagués de parlar dels adolescents del 80, ho faria igual el contingut, però el continent el faria una mica menys directe i pot ser més narrativament més elegant. Si hagués de parlar dels adolescents d'avui dia, ho tindria complicat, perquè aquest any faré 60 i ho tinc magre, no? Però, sigui com sigui, la meva narrativa seria molt més elegant, segur.
7: I tota la trama té la seva pròpia banda sonora, que Jaime Martín aprofita per explicar l'argument.
8: La música que escoltava, que era allò que li deien al rock urbà, era molt important. Jo trobava moltes idees escoltant música. La Polla Records, Burning, Barricada, Leño... I que podia connectar amb escenes que jo estava preparant pel guió, no?
7: Una història que, com fa 37 anys, ens arriba en blanc i negre, perquè aleshores era molt més barat que posar-hi color.

0: I així és com sona Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan la relació s'acaba. Amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumon R, està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro i es podrà veure a l'Espai Texas a finals de juliol. Aquest nou musical de creació en català s'inspira lliurement a la pel·lícula francesa Trio en mi, en vi me vol. Després de la seva estrena al Grec, el nou musical Després de nosaltres farà temporada al mateix Espai Texas a partir de setembre. Alguna cosa. Esports. Aldo Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga CB amb el València, 80-88, i es queda sense el factor pista al seu favor i sense més marge d'error si vol aconseguir el títol. Els de Xavi Pasqual, per tant, necessiten guanyar demà novament al Palau si volen forçar el cinquè i definitiu partit i evitar d'aquesta manera que els de Pedro Martínez es proclamin ja campions. Sentim l'Ale Blaurana, Joel Parra.
2: L'equip... ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: Els valencians van trencar el partit d'ahir al tercer quart, arribant a tenir un màxim avantatge de 18 punts, però els blaugranes van aconseguir empatar-lo 5 minuts pel final. Quan semblava que el Barça ho tenia tot a favor, un nou parcial de 8-0 pel València va decantar el partit per l'equip taronja. En parla Tomas Satoranski en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Difícil, ¿no? Ahora. Sentíamos que estuvimos, ¿no?, en un partido al final, cuando hemos vuelto, pero... con ellos es un partido de parciales, son muy físico, muy rápido, más jóvenes que nosotros y si queremos ganar esta serie, esta liga, tenemos que eliminar los parciales suyos porque eso nos está matando ahora.
1: El quart partit de la final, com dèiem, es jugarà demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
4: 3CAT Info.
1: El Mundial de Futbol, dia històric ahir per l'Argentina i per Leo Messi, els actuals campions del món, van superar Àustria per 2-0 i es classifiquen pels setzens de final amb un doblet de Leo Messi, que d'aquesta manera es converteix en el màxim golejador de tota la història dels Mundials, amb 18 gols.
5: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
1: L'altre protagonista d'aquest partit va ser el també davanter argentí, Julián Álvarez, que a l'acabar el partit va ser molt clar reconeixent que vol que l'Atlètic de Madrid el traspassi.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y... yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Mentrestant, aquesta matinada, França també s'ha classificat pels setzens de final guanyant l'Iraq per 3-0, amb un doblet també d'Mbappé i un altre gol de Dembélé. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. Per la seva banda, també ha aconseguit el bitllet pels setzens Noruega, que ha guanyat el Senegal 3-2 amb dos gols de Haaland. I a última hora d'aquesta matinada, Jordània 1, Algèria 2. Per avui hi ha previstos aquests partits: Portugal-Uzbekistan a les 7, Anglaterra-Ghana a les 10 i de matinada Panamà-Croàcia i Colòmbia, República Democràtica del Congo. Encara en futbol, el Girona presentarà aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa segona. Quique Álvarez, que fins ara entrenava l'equip filial gironí, tindrà el seu germà Òscar de segon. I el Barça de futbol sala es pot proclamar avui mateix campió de la Lliga. Els de Javi Rodríguez, que per ara dominen la final davant el Pozo de Múrcia per 2-0, juguen aquest vespre el tercer partit a la pista murciana i en cas de victòria ja serien campions.
7: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
1: Aquest partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà 8:15 i a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. Avui també s'ha de decidir el campió amb la disputa del cinquè i definitiu partit entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. El partit entre Liceu i l'Igualada començarà a 9:15 del vespre. I tornant al bàsquet, a l'NBA, els Milwaukee Bucks traspassen la seva estrella Giannis Antetokounmpo als Miami Heat. Antetokounmpo, de 31, 31. 31 anys i campió amb els Bucks el 2021. Acabava contracte l'estiu que ve.
4: Trescat Info.

0: Són les 9. Avui es preveu que uns 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona per la revetlla de Sant Joan, tot i que encara és d'hora sapiguem quin és l'estat de les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra.
1: Bon dia. Doncs de moment a les carreteres força tranquil·litat, on sí que tenim més incidències és en el transport públic, perquè aquest matí hem de parlar d'un nou robatori de coure entre la Garriga i el Figaró que afecta la línia R3 de Rodalies. Just avui es recupera la circulació de trens entre la Garriga i Ribes de Freser després d'uns treballs de millora entre Manlleu i Torelló. Per aquest robatori de coure, però, els trens inicien i finalitzen el recorregut al Figaró en lloc de la Garriga. D'altra banda, ja s'ha establert la circulació a l'R14 entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, que estava tallada per un altre robatori de coure ahir a Montblanc.
0: Revetlla de Sant Joan amb risc extrem d'incendi i temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per a la revetlla de Sant Joan i que les coques es vendran a uns preus similars a l'any passat, malgrat l'augment del cost de les matèries primeres. Les coques més demanades continuen sent la de brioix amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons, però guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata. Primera reunió avui del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel conegut com a cas Mascaretes. La sentència també imposa 19 anys al seu assessor Koldo García. Pedro Sánchez manté el silenci i la vigília de la seva compareixença al Congrés per parlar de casos de corrupció. 10 anys del Brexit. Superat aquest període, creix el debat sobre els beneficis de la sortida de la Unió Europea enmig de l'enèsima crisi de govern, amb un primer ministre abandonant el càrrec abans d'hora. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, rellevarà, si no hi ha sorpresa, Keir Starmer. I ja s'han publicat les notes de la selectivitat i els més de 45.000 alumnes que van fer les proves d'accés a la universitat poden saber els resultats. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, determinarà la nota de tall. Les notes de talls definitives per cursar cada estudi per centre universitari es publicaran el 10 de juliol. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que es reconeguin especialitats en psicologia com la infrajuvenil, entre d'altres. Un macroconcert a la Platja Gran de l'Estartit tanca aquesta nit una nova edició del Sant Joan del Festival Ítaca i hi ha previstes les actuacions de Venus, 31, Fam o Barri B, entre d'altres.
2: Esports. El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València 80-88 i perd també el factor pista. Els blaugranes necessiten guanyar demà al Palau el quart partit per forçar el cinquè i que el València ja no sigui campió. Al Mundial de Futbol, l'Argentina guanya a Àustria 2-0 amb un doplet de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials. Aquesta matinada, França 3, Iraq 0, amb un doplet d'Mbappé, i Noruega 3, Senegal 2, amb dos gols de Haaland. I el Barça de futbol sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre el Liceu i l'Igualada.

0: I es manté l'episodi de calor molt intensa amb una lleugera baixada de la temperatura. L'onada de calor donarà màximes de 40 a Ponent i a l'Ebre. El dia serà assolellat amb cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país.
1: 3Cat Info.
0: Són les 9 i 5, és dimarts 23 de juny del 2026 i aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Catalunya es prepara per a una revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i risc molt alt d'incendi. Els agents rurals han activat nivell 3 màxim d'incendi del Pla Alfa a 112 municipis de 12 comarques i demana extremar la precaució en el medi natural. El govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
2: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Des de Protecció Civil també demanen no utilitzar pirotècnia a prop de zones boscoses i trucar al 112 en cas de veure foc o una columna de fum. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
4: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc. Fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
0: En el cas de les fogueres, han d'estar prèviament autoritzades. Aquesta nit, els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les regions de més risc d'incendi i els agents rurals centraran els seus esforços en la prevenció. A la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament també reforça els serveis municipals de policia, bombers i neteja, a més del transport públic, que funcionarà 43 hores seguides. I pel que fa al trànsit, uns 490.000 vehicles està previst que surtin avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per la revetlla de Sant Joan. Aquesta tarda es limitarà la velocitat a 80 km per hora a les principals vies de sortida de la capital catalana. A més, de les 5 de la tarda a les 10 del vespre es prohibirà la circulació de camions a la P7. Els Mossos desplegaran més d'una cinquantena de controls de seguretat en una de les nits amb més desplaçaments de l'any. I encara sobre la nit de Sant Joan, el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per aquesta nit i que les coques es vendran a uns preus similars a l'any passat. Malgrat l'augment del cost de matèries primeres, el sector ha optat per contenir els preus. Miquel Zaguirre, president del Gremi, explica a aquesta emissora que l'increment serà al voltant del 3%.
5: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
0: Amb la revetlla a inicis de setmana, el pont pot impulsar les vendes. Les coques més demanades continuen sent les clàssiques. La de brioix amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons. Tot i això, guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata. I encara parlant de coques, la pastisseria Tornés de Girona, guanyadora de la millor coca tradicional de fruita de Catalunya, ha doblat els encàrrecs per aquest Sant Joan. Han reorganitzat la feina aquests dies per poder mantenir el procés artesanal i fer front a l'augment de demanda. Girona, Maria Rovira.
6: Han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs que organitza el Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
7: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però esclar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
6: Segons Josep Maria Tornés, un dels secrets de la coca de Sant Joan de fruita premiada és precisament aquest procés d'elaboració.
7: I a nivell professional és molt complicat tirar-la endavant, has d'estar per ella. El procés de fermentació, el punt òptim per poder-la treure i dir ara és el moment per poder enfornar, és molt delicat, i si et passes, però és que res, d'un quartet d'hora, la coca ja no té el resultat que ha de tenir. Val la pena? Moltíssima, per això hem guanyat, no? Per això ens l'han puntuat també, no? Però és un procés que fins que no arribes al final és molt i molt delicat.
6: La pastisseria Tornés de Girona també ha guanyat el segon premi de la millor coca de xocolata, i aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.

0: I el sector de la pirotècnia, per la seva banda, preveu vendre un 5% més de petards en aquesta revetlla de Sant Joan i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Aquests productes potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat. Ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
1: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles dels sorolls també puguin participar de la festa.
2: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
0: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats i fer que les revetlles siguin més inclusives. El Consell de Ministres es reuneix avui en la primera reunió del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos pel conegut com a cas Mascaretes. El Tribunal Suprem li ha imposat 24 anys de presó i 19 al seu assessor Koldo García. Segons la sentència, van muntar des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia. Tots dos tenen al davant un futur negre, a diferència de l'empresari Víctor Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia. Madrid, Paula Brujats.
3: Els entorns de Ábalos i Koldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant dos anys, Ábalos i Koldo García, a canvi que el Ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz.
0: El jutge Juan Carlos Peinado cita demà al jutjat la parella de Pedro Sánchez Begoña Gómez perquè li lliuri el seu passaport. Serà només hores després que Sánchez comparegui al Congrés sobre la corrupció. La decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedient a Peinado per insinuar que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
6: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
5: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado, que en tornar de les vacances d'estiu es jubila.
0: El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, serà previsiblement el nou primer ministre britànic a mitjans de juliol. L'actual cap de govern, el laborista Keir Starmer, va anunciar ahir que deixarà el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. L'enèsim relleu al capdavant del govern arriba quan fa 10 anys el Brexit, una decisió d'abandonar la Unió Europea que, a mesura que ha anat passant el temps, s'ha qüestionat més a nivell intern fins al punt de buscar acords bilaterals per refer ponts. Des de Londres, Quim Olivares.
7: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
0: A punt de reprendre's a Washington les converses entre els governs del Líban i Israel per implementar l'alto el foc pactat a l'abril. Els Estats Units han establert un mecanisme de vigilància perquè es compleixi el país àrab. Mentrestant, en les negociacions tècniques entre Washington i Teheran, que es fan a Suïssa, s'ha acordat, segons fonts iranianes, la creació de 4 grups de treball dedicat a les sancions, el dossier nuclear, la reconstrucció i desenvolupament i un

0: grup de seguiment. En paral·lel, els diplomàtics iranians han anat a Oman per negociar la gestió de l'estret d'Hormuz. Tot plegat són passos de cara a un acord de pau que, si Teheran respecta, no tindran represàlies, segons ha dit Donald Trump. Des de Washington, Oriol Serra.
1: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per la corda fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump continua en la seva línia amenaçadora.
2: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
1: Pel que fa al conflicte entre Israel i el Líban, un altre dels focus d'atenció per la seva influència directa a la guerra de l'Iran, també hi ha senyals positius tenint en compte que reprendran les converses de treball a nivell diplomàtic entre les delegacions dels dos països a Washington.

0: Passa un minut d'un quart de 10 del matí, moment de saber quin és l'estat de les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant del transport públic perquè aquest matí hi ha hagut un nou robatori de coure entre la Garriga i el Figaró que afecta un dia més la línia R3 de Rodalies. Per aquesta incidència els trens no paren a la Garriga, circulen entre Figaró i Ribes de Freser. Hi ha servei alternatiu per carretera. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació a l'R14 entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, que estava tallada per un altre robatori de coure ahir a Montblanc. La incidència però tardarà uns 2 mesos a resoldre's i mentrestant els trens circulen amb retards d'uns 20 minuts. I pel que fa a les carreteres, hi ha una incidència a la C-17, als Hostalets de Balenyà hi ha retencions sentit Barcelona perquè hi ha un carril tallat per la presència d'un animal a la carretera, en general però fluïdesa a bona part de les carreteres.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
3: Es manté l'episodi de calor intensa, molt intensa, avui a Catalunya, amb una lleugera baixada de la temperatura. L'onada de calor durarà màximes encara de 40 graus o 41 a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Se superaran els 35 graus a moltes poblacions d'interior. Ambient humit i xafogós cap a la costa. Les comarques que estan sota avís avui de calor forta, extrema, són les de Pla de Lleida, Garrigues, també la Noguera i la resta de les comarques de Lleida. També hi sumem la Ribera d'Ebre, Priorat, la Conca de Barberà i pel que fa a comarques de Barcelona, l'Anoia, el Bages i també el Berguedà. Manresa podria arribar als 38 graus, també Lleida als 41 o Tremp als 41. A la costa de Sol, avui un dia més, tindrem bona mar, també el cel amb una mica de calitja, com també demà. Demà un dia de sol i la temperatura diurna baixarà algun grau, però igualment es poden assolir per Sant Joan els 40 graus al Segrià, a la Noguera, també al Pla d'Urgell, a les Garrigues, a l'Urgell o a la Segarra.
4: Tresca Info.
5: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Tresca Info.
0: Ja s'han publicat les notes de la selectivitat i a aquesta hora els 45.000 estudiants que van fer les proves d'accés a la universitat ja poden consultar els resultats. Els estudiants hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o del cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. Ara tenen fins divendres per fer la preinscripció a la universitat. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes sabran si han pogut entrar als estudis que volen cursar. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia. I quan arribem al punt de les 9:20 del matí us expliquem que el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Lídia, reclama també que reconeguin les especialitats en psicologia que ara són tan necessàries com la de psicologia infantojuvenil, entre d'altres. Ens ho explica la Mònica Mas.
10: Dolors Lídia, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
11: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
10: I afegeix que el Ministeri de Sanitat hauria d'agilitzar la declaració de diverses especialitats psicològiques per posar-se al dia de les noves demandes de la societat actual.
11: És flagrant, no?, i necessari que hi hagi una especialitat de psicologia clínica infantojuvenil, però també la neuropsicologia, la psicologia forense, la psicooncologia i de cures paliatives són especialitats que en aquests moments caldria tenir, entre d'altres, i que a més, doncs, que són les professionals que ja estan treballant i fent una contribució molt important.
10: La degana dels psicòlegs, Dolors Líria, també denuncia l'intrusisme que pateixen els psicòlegs, sobretot a través de les xarxes socials.
11: A més, amb l'ús de les xarxes socials, no?, l'aparició de molts gurús que parlen sobre temes de psicologia, bueno, són riscos afegits i nosaltres fem molta pedagogia i volem conscienciar la població de la necessitat de contrastar bé, que demanar ajuda a un professional que tingui les competències tant a nivell de formació com legals per poder exercir la professió amb garanties.
10: I sobre la intel·ligència artificial assegura que crearan un observatori per adaptar-se als usos i identificar-ne també els riscos.
0: Fa una setmana que una plaga de mosques omple Hostalric, a la comarca de la Selva. Fins i tot hi ha bars que han optat per tancar perquè hi ha mosques per tot arreu i se'ls posen al menjar i les begudes. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a una empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament en surt el focus. Des de Girona ens amplia aquesta informació la Laia Claret.
4: L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
12: Es va acabar veient, doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
4: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
12: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
4: Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: Aquest dijous i dilluns que ve s'han de fer més desallotjaments de veïns que ocupen el bloc del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, destinats a allotjar els inquilins del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar. Ahir es van executar els llançaments de quatre famílies, dues de les quals amb menors a càrrec. David Àngela.
13: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
14: No nos querían poner en la mesa de emergencia. O sea, el papel ya lo tienen preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de San Adrián, ¿no?
13: D'altra banda, dos dels tres pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien.
0: Coincidint amb la revetlla, aquesta nit finalitzarà al Baix Empordà l'edició de Sant Joan del Festival Ítaca. Serà amb un macroconcert a la Platja Gran de l'Estartit. Girona, Fèlix Martín.
15: Un festival que ja va arrencar el cap de setmana i que avui té un colofó destacat.
16: Diu on deix aquesta vida de problemes, llums i gas. Busca't una bona dona que no et deixi anar del braç.
15: Aquest és el grup de Sabadell, 31 Fam, una de les 5 propostes per aquesta nit a l'Estartit en un cartell de cloenda que ha destacat el codirector artístic del Festival Ítaca, Martí Aiguavella.
17: La Revella aquest any promet també una mica de canvi, també de línia artística, combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una dels artistes més mediàtics del moment. Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revella.

0: Esports. El del Serra, bon dia.
1: Bon dia, bona hora. El Barça de bàsquet per al tercer partit de la final de la Lliga ACB amb el València per 80-88 i es queda sense el factor pista al seu favor i sense més marge d'error si vol aconseguir el títol. Els de Xavi Pascual, per tant, necessiten guanyar demà novament al Palau si volen forçar el cinquè i definitiu partit i evitar d'aquesta manera que els de Pedro Martínez es proclamin ja campions. Sentim l'Ale Blaugrana, Joel Parra.
2: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, hem de guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: Els valencians van trencar el partit d'ahir al tercer quart, arribant a tenir un màxim avantatge de 18 punts, però els blaugranes van aconseguir empatar-lo a 5 minuts pel final, quan semblava que el Barça ho tenia tot a favor. Un nou parcial de 8-0 pel València va decantar el partit per l'equip taronja. En parla Tomàs Satoranski en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Difícil, ¿no? Ahora, sentíamos que estuvimos, ¿no?, en un partido al final, cuando hemos vuelto, pero con ellos es un partido de parciales, son muy físico, muy rápido, más jóvenes que nosotros, y si queremos ganar esta serie, esta liga, tenemos que eliminar los parciales suyos, porque eso nos está matando ahora.
1: El quart partit de la final la jugarà demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. I el Mundial de Futbol, dia històric ahir per l'Argentina i per Leo Messi, els actuals campions del món, van superar Àustria per 2-0 i es classifiquen pel 16 de final, amb un doblet de Leo Messi, que d'aquesta manera es converteix en el màxim golejador de tota la història dels Mundials, amb 18 gols.
4: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
1: L'altre protagonista d'aquest partit va ser el també davanter argentí Julián Álvarez, que l'acabar va ser molt clar reconeixent que vol que l'Atlètic de Madrid el traspassi.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Mentrestant, aquesta matinada a França també s'ha classificat pel 16 de final guanyant l'Iraq per 3-0, amb un doplet també d'Mbappé i un altre gol de Dembélé. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. Per la seva banda, també ha aconseguit el bitllet pels 16ens Noruega, que ha guanyat el Senegal per 3-2 amb dos gols de Haaland, i a última hora d'aquesta matinada Jordània 1, Algèria 2. Per avui hi ha previstos aquests partits: Portugal-Uzbekistan, Anglaterra-Ghana i de matinada Panamà-Croàcia i Colòmbia-República Democràtica del Congo.
0: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, el Girona presentarà aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la nova etapa segona divisió.
6: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Quique Álvarez, que fins ara entrenava l'equip filial gironí, tindrà el seu germà Òscar de segon. I el Barça de futbol sala es pot proclamar avui mateix campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez, que per ara dominen la final davant el Pozo de Múrcia per 2-0, juguen aquest vespre el tercer partit a la pista murciana i en cas de victòria serien ja campions.
7: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán de Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
1: El partit començarà 8:15 del vespre i a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins avui també s'ha de decidir el campió amb la disputa del 5è i definitiu partit entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. El partit entre el Liceu i l'Igualada començarà 8:15 del vespre.

0: Quarts de 10 i fins ara us hem explicat que avui està previst que uns 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona per la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla que celebrarem amb risc extrem d'incendi i temperatures molt altes. Protecció Civil demana seny i responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. El govern espanyol es reuneix avui per primera vegada després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel conegut com a cas Mascaretes. La sentència també imposa 19 anys al seu assessor Koldo García. Pedro Sánchez manté el silenci la vigília de la seva compareixença al Congrés per parlar de casos de corrupció. I en el desè aniversari del Brexit creix el debat sobre els beneficis de la sortida de la Unió Europea, tot plegat enmig de l'enèsima crisi del govern al Regne Unit amb un primer ministre que abandona el càrrec abans d'hora. I tot seguit analitzarem aquests 10 anys de Brexit amb la investigadora sènior del CIDOB, Carme Colomina. I també us explicarem que la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors i que els delictes més greus no prescriguin fins que les víctimes facin 50 anys. Els delictes com la prostitució infantil i les violacions amb penetració tindran penes mínimes de 10 anys de presó. I pel que fa als esports, Eudald...
1: El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València i perd també el factor pista. Els blaugranes necessiten ara guanyar demà al Palau Blaugrana el quart partit per forçar el cinquè i definitiu i que el València no es proclami ja campió.
0: I pel que fa al temps, es manté l'episodi de calor molt intensa amb una lleugera baixada de la temperatura. L'onada de calor donarà màximes de 40 a Ponent i a l'Ebre. El dia serà solellat amb cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La Revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país. Efectivament, Catalunya es prepara per a una revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i risc molt alt d'incendi. Els agents rurals han activat nivell 3 màxim d'incendi del Pla Alfa a 112 municipis de 12 comarques i demana extremar la precaució en el medi natural. El govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
2: La situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Des de Protecció Civil també demanaven no utilitzar pirotècnia a prop de zones boscoses i trucar al 112 en cas de veure foc o una columna de fum. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
4: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc. Fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
0: En el cas de les fogueres, han d'estar prèviament autoritzades. Aquesta nit, els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les regions de més risc d'incendi i els agents rurals centraran els seus esforços en la prevenció. A la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament reforça els serveis municipals de policia, bombers i neteja, a més del transport públic, que funcionarà 43 hores seguides. I a Europa, dos nens de 2 i 4 anys van morir ahir a Carpentràs, al sud-est de França, dins del cotxe de la seva mare, en plena onada de calor. La Fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta a les altes temperatures. Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar a l'interior del vehicle, però quan els serveis d'emergències hi van arribar, no els van poder reanimar. França es troba en una onada de calor extrema que podria superar la intensitat de la del 2003, que va causar 15.000 morts. Les temperatures han fregat els 43 graus, s'han cancel·lat classes en centenars d'escoles i s'ha activat l'alerta màxima a més de la meitat de departaments del país. Al cap de setmana, 13 persones van morir ofegades mentre intentaven refrescar-se. Al sud d'Anglaterra i Gal·les, l'alerta per calor extrema es manté fins almenys dijous. I a Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el mateix període.
5: 3CAT Info.
0: 5 minuts passen de 9:45 del matí. La crisi política al Regne Unit, amb la dimissió de Keir Starmer, coincideix en un aniversari. Avui fa 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió política de primer ordre al país.

0: Moltes persones creuen que tornar-hi és inevitable, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Londres, Quim Olivares.
1: El debat del Brexit ha tornat i algunes formacions d'esquerra troben urgent apropar-se a la Unió Europea. Hem entrevistat Anand Menon, director del think tank UK in a Changing Europe.
2: Els liberals demòcrates parlen d'una unió duanera com una etapa en el camí per tornar a la Unió Europea. Els verds estan a punt de demanar-ho. Hi ha algunes persones dins del Partit Laborista que parlen de la reincorporació a la Unió.
1: Per una part important dels britànics, no va ser bo deixar la Unió Europea i demanen renegociar el retorn al mercat únic de mercaderies per reduir l'impacte del Brexit, que ha suposat una pèrdua del producte interior brut per càpita de fins al 6%, segons el Banc d'Anglaterra. Janik Ewakowiak és investigadora associada del UK in a Changing Europe.
3: Crec que en general l'opinió pública ha canviat, s'ha transformat des que el Regne Unit va marxar. Vull dir que hi ha molta gent que ara vol una relació més estreta amb la Unió Europea i al voltant del 55% de la població que diu que els agradaria tornar a la Unió Europea, però, esclar, no sabem com es mantindrien les xifres si realment hi hagués una altra campanya i un altre referèndum.
1: Però la lliure circulació de mercaderies comporta la de persones, una línia vermella per molts britànics, especialment per Reform UK. De fet, si Nigel Farage guanya les eleccions generals, com diuen les enquestes, passarà al contrari i el Regne Unit mirarà de separar-se encara més de la Unió Europea.
0: Tal com dèiem, el 23 de juny del 2016, els britànics van votar a favor de sortir de la Unió Europea. 10 anys després, la relació entre Londres i Brussel·les segueix oberta i això dona esperança a alguns de retornar a la Unió. Analitzem tot seguit aquests 10 anys amb la Carme Colomina, investigadora sènior del CIDOB. Carme Colomina, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, molts defineixen aquests 10 anys com la dècada perduda del Regne Unit. És així?
4: Bé, és veritat que el Brexit és un punt gairebé de no retorn a nivell polític, perquè ja ho estem veient, porten 6 primers ministres en una dècada, l'última a caure Keir Starmer, per tant, el nivell de polarització que ha entrat també en el Parlament Britànic i dins mateix dels partits polítics està fent que el partit sigui que el país sigui cada vegada més ingovernable i a nivell econòmic doncs també, no? Ja teníem algunes dades que apuntava el Quim Olivares, aquesta reducció de la riquesa per càpita, però també hi ha hagut un descens del comerç de prop del 15%, una caiguda del 18% de les inversions i després en un moment precisament geopolític on cada vegada fa més fred fora de la Unió Europea, no? On els britànics sempre van sentir que tenien una xarxa de seguretat amb aquesta relació transatlàntica privilegiada que teníem amb els Estats Units, doncs l'arribada de Donald Trump fa que aquesta xarxa sigui encara més inestable i més insegura i això també els deixa una mica més a mercè, una mica més vulnerables a tots aquests canvis globals.
0: Vostè creu, doncs, que podríem atribuir la inestabilitat política de l'última dècada a les conseqüències del Brexit?
4: Sí, de fet estem veient fins i tot, primer, les conseqüències del Brexit, perquè el Brexit el que fa és fracturar el país, no? Polaritzar, fracturar l'opinió pública, però també aquesta capacitat d'influència està molt relacionada que encara té Nigel Farage. Nigel Farage és l'ideòleg que porta el camí o que porta el país cap al Brexit, perquè David Cameron convoca ara fa 10 anys aquell referèndum primer, precisament perquè l'ombra, que aleshores era el UKIP, el partit de Farage, l'ombra del UKIP, el trepitjava les enquestes, no? Alimentava l'ala més euroescèptica del partit conservador, i Cameron vol acallar aquelles veus i convoca un referèndum que acaba perdent, i encara ara ens trobem exactament en el mateix escenari. Ara, amb el nou partit Reform UK, Nigel Farage continua marcant la política britànica, és també aquesta ombra de Farage a les enquestes que li donen la primera posició en intenció de vot si ara se celebressin eleccions, el que també acaba forçant el Partit Laborista a dir necessitem un líder més carismàtic i entre moltes altres crisis internes també influeix en la caiguda de Keir Starmer. Jo crec que també apunta una mica la paradoxa del que tot això representa, perquè és veritat que ara hi ha una majoria de britànics que creuen que aquell referèndum va ser un error, no? Hi havia una enquesta de YouGov recent que preguntava als britànics si demà hi hagués un nou referèndum i sortia que el 63% dels britànics votaria a favor de reincorporar-se a la UE, però en canvi això passa en paral·lel, no? Amb aquestes enquestes d'intenció de vot que donen a Reform UK un partit clar clarament euroscèptic, doncs una victòria en cas de celebrar-se unes eleccions per

0: per escollir nou primer ministre o per renovar el Parlament de Westminster. Per tant, està clara que aquesta encara és una fractura interna, és una divisió molt profunda que parteix la política britànica i que encara afecta clarament la seva relació amb el continent.
1: I amb aquesta fractura que ara ens explicava, quina força té el moviment Rejoin? És una possibilitat? Té possibilitats?
0: A mi em costa veure, com a mínim la celebració d'un nou referèndum perquè crec que encara és una divisió molt, molt profunda la que hi ha a la societat. És veritat que el laborisme realment ha intentat aquest acostament, aquest reset que deia Starmer, no?, de les seves relacions amb la Unió Europea, que hi ha hagut tota una renegociació, clarament, no?, que estan intentant tornar a buscar portes, vies d'entrada per la Unió Europea, no?, fins i tot plantejar-se si un retorn a la Unió Duanera o no. Però és problemàtic primer perquè hi ha un trauma del Brexit que és real, hi ha un trauma en el Brexit a la societat britànica, però també hi ha un trauma del Brexit a Brussel·les. Jo crec que la confiança està molt erosionada. Tampoc veig a Brussel·les en aquest moment plantejant-se un retorn perquè des de les institucions europees senten que no hi hauria prou garanties, que és veritat que el laborisme es torna a acostar a Brussel·les, no?, o a la Unió Europea, però no tens cap garantia que en un canvi de govern, si tornessin els conservadors, no tornaríem a estar en l'escenari contrari. Per tant, aquest va i ve no és acceptable per Brussel·les. Ara, és veritat que estem assistint a un esforç clarament contundent per tornar-se a reconnectar amb la UE. En aquest cas, jo crec que la guerra d'Ucraïna va ser com la primera gran oportunitat pel govern de Starmer, perquè en política exterior i sobretot de defensa i de seguretat pels alemanys, la participació dels britànics sempre havia estat imprescindible. Des del Regne Unit s'ha portat un lideratge molt clar amb l'anomenada coalició de voluntaris que s'està coordinant de manera intergovernamental per veure quina presència de tropes, no?, de seguretat europea hi hauria en cas de monitoritzar, per exemple, una hipotètica alto el foc a Ucraïna, o sigui que s'estan buscant vies, que realment hi ha un interès. Els britànics han tornat també, per exemple, als programes de cooperació i de recerca, que eren molt important per les universitats britàniques que van perdre molts fons europeus. Per tant, sí que hi ha unes vies de tornada. Ara, una nova adhesió a mi em sembla encara molt llunyana en un horitzó si s'arriba a plantejar.
1: I tot i així diria que el Regne Unit continua sent un soci preferencial i fiable per a Europa? O sigui, quin rol té ara el Regne Unit en relació amb Europa?
0: Totalment. Per als europeus és el soci. Perquè encara és veritat, sempre, o sigui, quan estava dins, diguem, estava amb un peu fora, sempre estava amb la mà al mànec de la porta dient que me'n vaig, però continua sent un soci i preferencial per Europa. I com et deia, sobretot en política exterior i de seguretat. Per Berlín, la pota de Londres era imprescindible perquè també feia una mica de contrapès a París, no? I aquest triangle és essencial. Ho és també perquè amb la comunitat política europea, que és aquest nou format de reunió que ara tenen tots els líders europeus, no de la Unió Europea, sinó del continent, tots excepte Rússia, que es reuneixen també a nivell polític des de fa uns anys. També el Regne Unit ha estat un dels primers a beneficiar-se, no?, d'aquests espais de trobada amb els líders continentals per establir també noves relacions bilaterals i acords bilaterals amb diferents països d'Europa. Per tant, Europa, de fet, el Regne Unit, encara que estigui l'altre cantó del Canal de la Mànega, és un país europeu. La seva connexió natural, les seves relacions naturals, els seus interessos passen pel continent i jo crec que això ho han vist més clar que mai un cop han estat fora i que la tendència és de tornar-se a reconnectar amb totes les vies, no?, amb tots els diferents nivells d'integració possibles a partir del que hi hagi de voluntat a Downing Street, i això sí que depèn moltíssim de cada primer ministre, i això és el que fa que sigui incert encara parlar d'un retorn del Regne Unit a Europa, tal com l'havíem vist.
1: I econòmicament, de fet, el PIB del Regne Unit s'ha contret, però tampoc ha estat l'apocalipsi que anunciaven, i de fet tampoc s'ha traduït, per altra banda, en una independència comercial amb la Unió Europea.
0: No, és veritat, perquè no és només, o sigui, és la sortida del Regne Unit d'Europa, però també és la pandèmia. Vull dir que és que l'impacte econòmic és difícil de separar, perquè hi ha hagut un impacte que és molt més general, no? I que l'han patit també a banda i banda de la Unió Europea. Però és veritat que tots aquells eslògans del Brexit, tots aquells eslògans que prometia el Brexit de recuperar el control, de tornar a tenir, per exemple, una capacitat de decidir i de retallar l'ampliació o l'arribada de nous immigrants a la Unió Europea. Totes aquelles promeses també de recuperar la confiança de la ciutadania en la política. Tot allò no s'ha recuperat després del Brexit, al contrari, jo crec que una mica s'han agreujat una mica més, i això és el que fa que aquelles promeses de prendre el control, de recuperar la sobirania, de redefinir la relació amb Europa, fins i tot segons els seus propis termes, no s'han pogut solucionar de la manera simple i directa que prometia el Brexit, perquè la inseguretat econòmica, la globalització desigual, no? Aquesta disminució de confiança amb les elites polítiques, tot això continua encara marcant molt la relació dels britànics amb les seves institucions.
1: Doncs hem analitzat aquests 10 anys de Brexit amb la Carme Colomina, investigadora sènior del CIDOB. Carme, moltes gràcies, molt bon dia i bona revetlla.
0: A vosaltres, bona revetlla.
1: Dos minuts passen de 3:15 del matí. Obrim l'àrea de serveis amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Arrenquem parlant de nou sobre el transport públic. Hem d'actualitzar la situació a l'R3 de Rodalies perquè hi ha novetats per una nova incidència a la infraestructura entre Ripoll i Ribes de Freser. Ara no circulen trens entre aquestes dues estacions. Hi ha servei només entre el Figaró i Ripoll. Recordem que aquesta nova incidència se suma a un nou robatori de coure aquest matí entre la Garriga i Figaró, que fa que els trens no parin a la Garriga i, per tant, iniciïn i finalitzin el seu servei al Figaró. Pel que fa al trànsit, més tranquil·litat. Està sent un matí amb circulació més fluida del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
1: El temps. Amb l'Enric Agut.
3: Dia molt calorós, es manté l'episodi de calor molt intensa amb una lleugera baixada de temperatura, pot baixar algunes dècimes, algun grau o dos graus en funció del lloc. L'onada de calor, avui normalment ens durarà màximes de 40-41 a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Ahir va arribar als 43 a Vilanova del Segrià, una temperatura extrema, la més alta d'aquest any, Lleida en funció de l'observatori, però un oficial va arribar als 49,9 graus, arrodonint 43 graus, una calorada, calor sufocant, extrema, i avui encara algunes comarques estan amb avís per altes temperatures. Tot el que és el Pla de Lleida, també la Noguera, Garrigues, l'Urgell, aquí, les màximes poden arribar als 40-41 graus. Aquí el perill és alt, és un nivell 3. La resta de les comarques de Lleida, també Ribera d'Ebre, Priorat, Conca de Barberà i també comarques com l'Anoia, Bages i el Berguedà, les de Barcelona, també es manté l'avís d'aquesta calor molt forta. A la costa, sensació d'aixafogor, amb valors màxims al voltant dels 29, 30, 31, 32 graus i en bona mar. A la tarda hi haurà algun ruixat que es pot escapar al Pirineu, Prepirineu, molt locals. Després algun podria saltar cap al Solsonès, la Segarra, la Noguera, ja més tocats. I demà dimecres encara algunes comarques estaran amb aquesta situació d'onada de calor. Estem parlant del Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues, també l'Urgell i la Segarra, on encara es poden apropar o arribar als 40 graus. La resta del país també, la calor serà intensa, amb sensació de deixar fuga a la costa. Fresca Info.
4: BQN pregunta: d'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
5: Estrellita, claríssim. Una revetlla amb la millor companyia.

0: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
1: Com que no hi ha local, tenim el carrer?
2: El carrer és l'escola de La Cubana.
3: Una companyia que ha fet història.
4: Oh, això és una bogeria, no?
5: Era màgic. Va ser màgia pura.
3: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Tant de bo ens en fessin un cada dia, tinc.
7: 3CAT Info.
8: Són les 10 menys 10. La Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors i que els delictes més greus no prescriguin fins que les víctimes facin 50 anys. Els delictes com la prostitució infantil i les violacions amb penetració tindran penes mínimes de 10 anys de presó. La reforma també introdueix delictes nous com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial i reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i dret a indemnització. L'acord encara l'han de ratificar el Parlament Europeu i el Consell. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins de l'Església a l'Abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
9: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
8: A Espanya, els terminis de prescripció van fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en els més greus. Més de 155 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè s'acabi el termini per presentar la documentació. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, admet que van fer curt en les previsions.
10: Com jo no em vull avançar el que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vas dir en el seu dia és superior.
8: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000. El 60% d'aquests expedients són d'homes d'entre 30 i 49 anys. I Iván Cepeda, el candidat de l'esquerra a la presidència de Colòmbia, fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions entre els seus seguidors a l'espera que finalitzi el recompte de vots, que de moment, tot i el frec a frec, dona la victòria a Abelardo de la Espriella. Cepeda assegura que també cal esperar que es resolguin les més de 57.000 reclamacions que han interposat el seu equip de seguretat electoral. Des de Bogotà ens ho explica en Joan Biosca.
11: Les crides del candidat d'Esquerres Iván Cepeda a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
12: Tratant d'investigar que tot sea justo. Estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
13: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
11: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima atenció i incertesa que a Colòmbia, el país andí, entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials.

0: Mor als 94 anys el productor musical Clive Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin i Carlos Santana. Davis va ser una figura clau en la indústria musical i director de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop, i se'l coneixia com a l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals. Clive Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana i Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música. El productor va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'estar hospitalitzat per problemes respiratoris.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la informació esportiva amb una notícia que s'ha sabut fa pocs minuts. Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera. Amb aquest

0: estas declaraciones?
1: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team, sobre todo porque hace 2 años buscaba esta moto, buscaba vestir de rojo, lo conseguí, me dieron la oportunidad y aparte pues ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
0: Marc Márquez va arribar a l'equip Ducati l'any passat proclamant-se campió del món de MotoGP i aquest any compleix la seva segona temporada amb la marca italiana.
2: 3CAT Info.
0: El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga ACB davant el València, 80-88, i es queda sense el factor pista al seu favor i sense més marge d'error si vol aconseguir el títol. Els de Xavi Pasqual, per tant, necessiten guanyar demà novament al Palau si volen forçar el cinquè i definitiu partit i evitar d'aquesta manera que els de Pedro Martínez es proclamin ja campions. Sentim l'Ale Blaugrana, Joel Parra.
3: L'equip ha de saber, bueno, ho sabem, que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
0: El quart partit de la final, com dèiem, es jugarà demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol, dia històric ahir per l'Argentina i per Leo Messi, els actuals campions del món, van superar Àustria 2-0 i s'han classificat pels 16ens de final amb un doblet de Leo Messi que d'aquesta manera es converteix en el màxim golejador de tota la història dels Mundials amb 18 gols.
4: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
0: L'altre protagonista d'aquest partit va ser el també davanter argentí Julián Álvarez, que a l'acabar el partit va ser molt clar reconeixent que vol que l'Atlètic de Madrid el traspassi.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: L'Atlètic de Madrid, per cert, es planteja denunciar el Barça davant la FIFA pel seu intent de fitxatge, diuen, de Julián Álvarez sense permís del club. Mentrestant, aquesta matinada, el Mundial també, França, s'ha classificat pels 16ens de final, guanya l'Iraq per 3-0, amb un doblet també d'Mbappé i un altre gol de Dembélé. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. Per la seva banda, també ha aconseguit el bitllet pels 16ens Noruega, que ha guanyat el Senegal per 3-2 amb 2 gols de Haaland. I a última hora d'aquesta matinada s'ha jugat el Jordània 1, Algèria 2. Per avui ha previstos aquests partits: Portugal-Uzbekistan a les 7 i Anglaterra-Ghana a les 10. I de matinada, Panamà-Croàcia i Colòmbia-República Democràtica del Congo.
2: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, el Girona presentarà aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a segona divisió.
6: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí. M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i bueno, poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
0: Quique Álvarez, que fins ara entrenava l'equip filial gironí, tindrà el seu germà Òscar de segon.
2: 3CAT Info.
0: El Barça de futbol sala es pot proclamar avui mateix campió de la Lliga. Els de Javi Rodríguez, que pararà dominant la final davant el Pozo de Múrcia per 2-0. Juguen aquest vespre el tercer partit a la pista murciana i en cas de victòria serien ja campions.
7: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
0: Aquest partit començarà 8:15 del vespre i a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. Avui també s'ha de decidir el campió amb la disputa del cinquè i definitiu partit entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. Aquest partit entre l'equip gallec i l'equip de l'Anoia començarà 8:45 del vespre.

0: Revetlla de Sant Joan amb risc extrem d'incendi i temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. Primera reunió avui del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel conegut com a cas Mascaretas. La sentència també imposa 19 anys al seu assessor Koldo García. Pedro Sánchez manté el silenci la vigília de la seva compareixença al Congrés per parlar dels casos de corrupció. El Regne Unit afronta des d'avui la tria del setè primer ministre en 10 anys, coincidint amb l'aniversari del referèndum del Brexit, del qual avui fa precisament una dècada. La relació amb la Unió Europea encara centra el debat polític d'un país on domina la sensació que tornar-hi és inevitable, però a llarg termini. Ja s'han publicat les notes de la selectivitat i els més de 45.000 alumnes que van fer les proves d'accés poden saber els resultats. Un resultat que, sumat a la nota de batxillerat o de cicle formatiu, determinarà la nota de tall. Les notes de tall definitives per cursar cada estudi i per centre universitari es publicaran el 10 de juliol. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que reconeguin especialitats en psicologia, com ara la d'infantojuvenil, entre d'altres. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana Ipra lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el rècord de facturació a més de 500 milions d'euros. Nit de Sant Joan, de fogueres, de petards, mentre que molta gent espera amb ganes aquesta nit, hi ha molts col·lectius que la pateixen i s'angoixen per culpa dels sorolls estridents. És per això que cada vegada és més habitual trobar petards de baixa sonoritat o que fan llum en lloc de soroll. També en parlarem. I parlarem, evidentment, de coques. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per aquesta revetlla i que les coques es vendran a preus similars a l'any passat, malgrat l'augment del cost de les matèries primeres. Les coques més demanades continuen sent les de brioix amb fruita confitada, pinyons i la de llardons, però guanyen pes les farcides de nata crema o xocolata.
1: Esports. El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València 80-88 i perd també el factor pista. Els blaugranes necessiten guanyar demà al Palau el quart partit per forçar el cinquè i que el València no es proclami ja campió. Al Mundial de Futbol, l'Argentina guanya Àustria per 2-0 amb un doblet de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador històric dels Mundials. Aquesta matinada, França 3, Iraq 0, amb doblet també d'Mbappé, Noruega 3, Senegal 2, amb dos gols de Haaland, i Jordània 1, Algèria 2. El Barça de Futbol Sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga Masculina amb el cinquè partit de la final entre el Liceu i l'Igualada.
0: I el temps continua aquesta calorada, tot i que amb 1 o 2 graus menys, avui l'onada de calor tornarà a portar màximes de 40 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat amb calitja i a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Som-hi. Catalunya es prepara per a una revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i risc molt alt d'incendi. Els agents rurals han activat el nivell 3, el màxim d'incendi del Pla Alfa, a 112 municipis de 12 comarques i demana extremar la precaució en el medi natural. El govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
3: La situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
4: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Des de Protecció Civil també demanaven no utilitzar pirotècnia a prop de zones boscoses, trucar al 112 en cas de veure foc o una columna de fum. I Massol és la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
5: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc. Fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.

0: En el cas de les fogueres, han d'estar prèviament autoritzades. Aquesta nit els bombers han activat un reforç operatiu a les regions de més risc i els agents rurals centraran els seus esforços a la prevenció. A la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament també reforça els serveis municipals de policia, bombers i neteja, a més del transport públic, que funcionarà 43 hores seguides. I uns 490.000 vehicles està previst que surtin avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquesta revetlla. Aquesta tarda es limitarà la velocitat a 80 km per hora a les principals vies de sortida de la capital catalana. A més, de les 5 de la tarda fins a les 10 del vespre es prohibirà la circulació de camions a l'AP7. Els Mossos desplegaran més d'una cinquantena de controls de seguretat en una de les nits amb més desplaçaments de l'any.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ara deixem de banda d'aquesta revetlla de Sant Joan, després parlarem de petards, de coques, abans anem però a altres qüestions destacades de la jornada d'avui. El Consell de Ministres té avui la primera reunió després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos pel cas Mascaretes, que ha afegit pressió a Pedro Sánchez en una legislatura que s'aguanta amb un joc d'equilibris. El president del govern espanyol ha assegurat que val la pena continuar en un acte sobre dependència on ha anunciat que avui el Consell de Ministres aprovarà una llei per dotar de 6.000 milions d'euros més per a les comunitats, per a les polítiques de dependència.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
0: El Tribunal Suprem ha imposat a Ábalos 24 anys de presó, 19 al seu exassessor, Coldo García. Segons la sentència, van muntar des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia, unes condemnes que, recordem, es privaran de llibertat a diferència de l'empresari confés i impulsor d'aquesta trama, Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia. Tot plegat marca un abans i un després en les sentències del Suprem en casos com aquest, segons l'advocada penalista Marta Massip. D'una banda, perquè dona molt valor a la figura del confés, per destapar casos en què el sistema de detecció i investigació no dona resultats. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
3: Ho justifica per la seva col·laboració, que cataloga de molt rellevant, i que, per tant, hem de valorar aquesta segona opció que ens permet conèixer i, per tant, combatre un fenomen tan greu com la corrupció.
0: I de l'altra, perquè és una sentència exemplaritzant contra la corrupció política al sistema públic.
3: En els altres casos en què han estat condemnats altres ministres, les penes eren molt inferiors. En aquest cas, precisament la sentència el que destaca és que la corrupció buscava l'arquitectura d'un sistema democràtic i que és de tal extrema gravetat que s'ha de castigar amb penes molt severes.
0: I creu que és també un avís a navegants davant possibles casos futurs. Esquerra Republicana, encara parlant d'aquesta qüestió, un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez exigeix explicacions al PSOE després d'aquesta sentència. Els republicans, però, no es plantegen per ara deixar caure el govern espanyol. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro.
4: Nosaltres som on érem, perquè ja vam comentar que la nostra línia vermella era la financiació, el finançament anòmal del Partit Socialista. Cosa que amb aquesta sentència no hi té res a veure.
0: També al matí de Catalunya Ràdio, la secretària general de Podem, Ione Belarra, ha dit que no s'entendria que el que va ser número 2 de Pedro Sánchez del PSOE sigui condemnat a 24 anys de presó i no passi res.
5: No tiene sentido que se haya utilizado las herramientas del Estado, del gobierno, para enriquecerse, para meter la mano en la caja, y el presidente del gobierno y el PSOE intenten dibujar una especie de cortafuegos cuando es evidente que el incendio lo ha arrasado todo. Y es evidente que estas personas solo pudieron hacer eso porque tenían acceso al gobierno y porque tenían acceso al presidente.
0: Belarra emplaça els socis de Pedro Sánchez d'aquesta legislatura a reflexionar si ha servit de res aquest suport. 5 minuts i arribarem a un quart d'11. Ens situem ara al Regne Unit. La crisi política en aquest país amb la dimissió de Keir Starmer coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió política de primer ordre al país. Moltes persones creuen que tornar-hi és inevitable, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Londres, Quim Olivares.
6: El debat del Brexit ha tornat i algunes formacions d'esquerra troben urgent apropar-se a la Unió Europea. Hem entrevistat Anand Menon, director del think tank UK in a Changing Europe.
7: Els liberals demòcrates parlen d'una unió duanera com una etapa en el camí per tornar a la Unió Europea. Els verds estan a punt de demanar-ho. Hi ha algunes persones dins del Partit Laborista que parlen de la reincorporació a la Unió.
6: Per una part important dels britànics, no va ser bo deixar la Unió Europea i demanen renegociar el retorn al mercat únic de mercaderies per reduir l'impacte del Brexit, que ha suposat una pèrdua del producte interior brut per càpita de fins al 6%, segons el Banc d'Anglaterra. Jenny Kewakowiak és investigadora associada del UK in a Changing Europe.
8: Crec que en general l'opinió pública ha canviat, s'ha transformat des que el Regne Unit va marxar. Vull dir que hi ha molta gent que ara vol una relació més estreta amb la Unió Europea i al voltant del 55% de la població que diu que els agradaria tornar a la Unió Europea, però, esclar, no sabem com es mantindrien les xifres si realment hi hagués una altra campanya i un altre referèndum.
6: Però la lliure circulació de mercaderies comporta la de persones, una línia vermella per molts britànics, especialment per Reform UK. De fet, si Nigel Farage guanya les eleccions generals, com diuen les enquestes, passarà al contrari i el Regne Unit mirarà de separar-se encara més de la Unió Europea.
0: Carme Colomina, investigadora sènior del CIDOB, considera que ni Londres ni Brussel·les han superat encara les conseqüències del que va passar avui fa 10 anys.
9: Hi ha un trauma del Brexit que és real, hi ha un trauma en el Brexit a la societat britànica, però també hi ha un trauma del Brexit a Brussel·les. Jo crec que la confiança està molt erosionada. Tampoc veig a Brussel·les en aquest moment plantejant-se un retorn, perquè des de les institucions europees senten que no hi hauria prou garanties.
0: Colomina creu que es manté la influència del partit d'ultradreta Reform UK de Nigel Farage sobre la política al Regne Unit, de la mateixa manera que ja ho feia fa una dècada, quan, segons ella, Farage va ser instrumental per a la sortida del país d'Europa.
9: Nigel Farage continua marcant la política britànica, és també aquesta ombra de Farage a les enquestes que li donen la primera posició en intenció de vot si ara se celebressin eleccions, el que també acaba forçant el partit laborista a dir necessitem un líder més carismàtic.
0: El Brexit i les traves que ha suposat per a les empreses no han frenat, però les exportacions catalanes a la Gran Bretanya sí que ha reduït les importacions de productes britànics cap a Catalunya. Segons dades d'Acció, l'Agència per a la Promoció Econòmica de la Generalitat, les exportacions van notar un sotrac just després que es consumés el Brexit l'any 2019 i també durant la Covid. Després va remuntar i l'any passat van ser un 8%, un 25% més que abans que la Gran Bretanya abandonés la Unió Europea. En canvi, les importacions britàniques han caigut un 43% des del 2019 i s'han substituït per productes provenents d'altres països comunitaris. Cristina Serradell és directora de Negoci Internacional d'Acció.
10: Les empreses que exportaven al Regne Unit han continuat, s'han adaptat i han de fer més papers, però s'han adaptat. Els productes continuen sent atractius. El que passa que el que nosaltres importàvem del Regne Unit, com que ara hi ha més traves, doncs ho hem trobat d'altres socis europeus.
0: Des del Brexit també ha caigut el nombre de turistes britànics a Catalunya. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, s'han reduït un 8% entre el 2019 i el 2025. Si abans superaven els 2 milions de visitants, l'any passat es va tancar amb 1,85 milions de turistes britànics. Amb tot, són el segon grup més nombrós per darrere dels francesos. I segons fonts de l'Agència Catalana de Turisme, el Brexit no ha suposat una reducció significativa de l'atractiu de Catalunya per al mercat britànic.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja s'han publicat les notes de la selectivitat i a aquesta hora els 45.000 estudiants que van fer les proves d'accés ja poden consultar-ne els resultats. Els estudiants hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o a la de cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. Ara tenen fins divendres per fer la preinscripció a la universitat. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes sabran si han pogut entrar als estudis que volen cursar. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous i fins dilluns que ve a les 2 del migdia. I ara una notícia que també us destacàvem en titulars. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. Ens ho explica la Mònica Mas.
11: Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus. I ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
12: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Tant estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
11: i afegeix que el Ministeri de Sanitat hauria d'agilitzar la declaració de diverses especialitats psicològiques per posar-se al dia de les noves demandes de la societat actual.
13: És flagrant, no?, i necessari que hi hagi una especialitat de psicologia.

0: Hi ha clínica infantojuvenil, però també la neuropsicologia, la psicologia forense, la psiconcologia i de cures paliatives són especialitats que en aquests moments caldria tenir, entre d'altres, i que a més, doncs, que són les professionals que ja estan treballant i fent una contribució molt important.
1: La degana dels psicòlegs, Dolors Líria, també denuncia l'intrusisme que pateixen els psicòlegs, sobretot a través de les xarxes socials.
0: A més, amb l'ús de les xarxes socials, no, l'aparició de molts gurús que parlen sobre temes de psicologia, bueno, són riscos afegits i nosaltres fem molta pedagogia i volem conscienciar la població de la necessitat de contrastar bé, que demanar ajuda a un professional que tingui les competències tant a nivell de formació com legals per poder exercir la professió amb garanties.
1: I sobre la intel·ligència artificial assegura que crearan un observatori per adaptar-se als usos i identificar-ne també els riscos.
2: Passa un minut d'un quart d'onze, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Hem tornat a tenir un matí força complicat perquè fa els trens, sapiguem com ho tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Sí, està sent un matí molt complicat a la línia R3 de Rodalies per dues incidències que afecten la línia. Segons l'última actualització de Rodalies, ara la circulació està interrompuda entre la Garriga i Figaró per robatori de coure i entre Vic i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha trens, doncs, entre Figaró i Vic i servei alternatiu per carretera a tota la línia. Tot això ha passat justament avui, que la línia havia de recuperar la circulació entre la Garriga i Ribes de Freser després d'uns treballs de millora entre Manlleu i Torelló. I encara una altra incidència, però en aquest cas que afecta el metro de Barcelona, la línia 1, a la línia 1 els trens poden circular amb un interval superior al que és habitual per actes incívics a l'estació de la Sagrera.
4: El temps.
2: Enric Agut.
5: La calorada ens segueix acompanyant, tot i que baixa una mica la temperatura, 1-2 graus o dècimes. L'onada de calor encara mantindrà temperatures de 40 graus a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, també xifres de 37-38 a poblacions d'interior. Un dia de sol, de presència de calitja, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu amb algun ruixat, alguna tempesta puntual. També després d'algun ruixat pot arribar al nord de la Catalunya Central, cap al nord del Bages, també potser al Solsonès, Noguera, en aquests indrets. La Revetlla Sant Joan també serà molt càlida, cap a les 9-10, moltes temperatures entre 25-29 graus, encara alguna de 30 a Ponent, i demà una jornada novament marcada per la calor. Serà una jornada d'altes temperatures, encara es poden assolir demà els 40 graus a Ponent, apropar-se en zones també de la Catalunya Central, xifres de 38, i també demà les comarques de l'Empordà tindran un avís de calor. La màxima pot arribar, sobretot a l'interior d'aquestes dues comarques, als 36 o 37 graus. En definitiva, tot i que baixa una mica la temperatura, encara moltes comarques estan sota avís de temperatures altes, molt altes, amb valors propers als 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
6: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
6: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
6: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
6: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. El circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: 3CAT Info.
2: 10 minuts i arribarem a 2:15. La farmacèutica catalana Ipra lidera un consorci internacional que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana, però reconeixen que no estarà a punt abans de 7 anys. La multinacional, amb la seu central al poble d'Amer, a la comarca de la Selva, ha tingut una facturació més alta de la història, més de 500 milions d'euros. Girona, Fèlix Martín.
4: IPRA va tancar el 2025 amb uns beneficis de gairebé 54 milions d'euros i havent inaugurat un

0: un gran complex Aigua Viva al Gironès. De les dues grans àrees del grup, la de salut animal, ha crescut fins a un 14% en vendes. Fabrica més de 100 vacunes per animals i està treballant en 25 projectes més. Avui lidera un consorci internacional que n'investiga una contra la pesta porcina africana, que encara està en una fase molt inicial. Concreten que hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir una vacuna eficient. Pel que fa a Salut Humana, creada el 2020, els esforços continuen centrats en augmentar les vendes de la seva vacuna contra la Covid, la Vivermax, adaptada a les noves variants del virus. Té un acord de compra amb 14 estats a la Unió Europea. La multinacional farmacèutica gironina té una plantilla que supera els 2.700 treballadors.
1: Tornem a parlar d'aquesta revella. Parlem ara de petards de coques. Comencem pels petards. El sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més a aquesta revella de Sant Joan i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Aquests productes potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat, ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
2: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
1: Per Josep Llor, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles als sorolls també puguin participar d'aquesta festa.
3: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
1: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats i fer que les revetlles siguin més inclusives. I el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya també per aquesta revetlla i que les coques es vendran a uns preus similars a l'any passat. Malgrat l'augment del cost de les matèries primeres, el sector ha optat per contenir els preus. Miquel Zaguirre, president del Gremi, explica a aquesta emissora que l'increment serà al voltant del 3%.
4: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
1: I aquest any hem anat a la pastisseria Tornés de Girona. És la guanyadora de la millor coca tradicional de fruita de Catalunya i ha doblat els encàrrecs per aquest dia d'avui. Ha reorganitzat la feina aquests dies per poder mantenir el procés artesanal i fer front a l'augment de la demanda. Girona, Maria Rovira.
5: Han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs que organitza el Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explica Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
6: Quan he fet llistes ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
5: Segons Josep Maria Tornés, un dels secrets de la coca de Sant Joan de fruita premiada és precisament aquest procés d'elaboració.
6: I a nivell professional és molt complicat tirar-la endavant, has d'estar per ella. El procés de fermentació, el punt òptim per poder-la treure i dir ara és el moment per poder enfornar, és molt delicat, i si et passes, però és que res, d'un quartet d'hora, la coca ja no té el resultat que ha de tenir. Val la pena? Moltíssima, per això hem guanyat, no? Per això ens l'han puntuat també, no? Però és un procés que fins que no arribes al final és molt i molt delicat.
5: La pastisseria Tornés de Girona també ha guanyat el segon premi de la millor coca de xocolata, i aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
1: Esports. Saludem l'Eudald Serra. Molt bon dia, Eudald.
7: Bon dia. El Barça de bàsquet per al tercer partit de la final de la Lliga ACB amb el València, 80-88, i es queda sense el factor pista al seu favor i sense més marge d'error si vol aconseguir el títol. Els de Xavi Pascual, per tant, necessiten guanyar demà novament al Palau Blaugrana si volen forçar el cinquè i definitiu partit i evitar d'aquesta manera que els de Pedro Martínez es proclamin ja campions. Sentim l'alè del Barça, Joel Parra.
8: L'equip ha de saber, bueno, ho sabem, que és vida o mort, hem de guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
7: El quart partit de la final, com dèiem, es jugarà demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
9: 3CAT Info.
7: I ho explicàvem fa mitja hora. Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati.

0: ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
1: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team, sobretot perquè hace

0: El Mundial de Futbol, dia històric ahir per l'Argentina i per Leo Messi, els actuals campions del món van superar Àustria per 2-0 i es classifiquen pels setzens de final amb un doblet de Leo Messi, que d'aquesta manera es converteix en el màxim golejador de tota la història dels Mundials amb 18 gols.
1: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
0: L'altre protagonista d'aquest partit va ser el també davanter argentí Julián Álvarez, que a l'acabar el partit va ser molt clar reconeixent que vol que l'Atlètic de Madrid el traspassi.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: En aquest sentit, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA pel que consideren, diuen, un intent de fitxar Julián Álvarez sense permís del club madrileny. Mentrestant, aquesta matinada al Mundial, França també s'ha classificat pels setzens de final, guanyant l'Iraq per 3-0, amb un doblet també de Messi i un altre de Mbappé, i un altre gol de Dembélé. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. Per la seva banda, també ha aconseguit el bitllet pels setzens de final Noruega, que ha guanyat el Senegal per 3-2 amb dos gols de Haaland. I a última hora d'aquesta matinada s'ha jugat un altre partit, Jordània 1, Algèria 2. Per avui hi ha previstos aquests partits: Portugal-Uzbekistan a les 7, Anglaterra-Ghana a les 10 i ja de matinada Panamà, Croàcia i Colòmbia, República Democràtica del Congo. I encara en futbol, el Girona presentarà aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a segona divisió.
3: A mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
0: Quique Álvarez, que fins ara entrenava l'equip filial del Girona, tindrà el seu germà Òscar de segon. I el Barça de futbol sala es pot proclamar avui mateix campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez, que per ara dominen la final davant el Pozo de Múrcia per 2-0, juguen aquest vespre el tercer partit a la pista murciana i en cas de victòria serien ja campeones.
4: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
0: Javi Rodríguez recupera Pitu, però per Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i avui mateix l'operen. Aquest partit començarà a 8:15. I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, avui també s'ha de decidir el campió amb la disputa del 5è i definitiu partit de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. Sentim el tècnic dels igualadins, Marc Montaner.
5: No, és que no hi ha més. Ara hem arribat aquí, amb aquest punt, amb aquesta trajectòria. Estem a la final, els dos equips igualats, amb els mateixos punts, i hem d'intentar fer el partit perfecte perquè el títol vingui cap a Igualada.
0: El partit entre el Liceu i l'Igualada començarà a 9:15. I tornant al bàsquet, a l'NBA, els Milwaukee Bucks traspassen la seva estrella Giannis Antetokounmpo als Miami Heat. Antetokounmpo, de 31 anys i campió amb els Bucks l'any 2021, acabava contracte l'estiu que ve.

0: 3CAT Info.
1: 11:15. Fins ara hem repassat les recomanacions de protecció civil per aquesta revetlla de Sant Joan amb risc extrem d'incendi, temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, al Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. I en política, Pedro Sánchez reacciona i, malgrat el sotrac del cas Mascaretes, assegura que val la pena continuar. El president del govern espanyol ha avançat que avui el Consell de Ministres aprovarà una llei per dotar de 6.000 milions d'euros més a les comunitats per a les polítiques de dependència. També passarem pel Regne Unit, que afronta des d'avui la tria del setè primer ministre en 10 anys, coincidint amb el referèndum del Brexit, que

0: Des d'avui fa precisament una dècada, la relació amb la Unió Europea encara domina el debat polític d'un país on domina la sensació de tornar a ser inevitable, tornar a tenir una relació amb Europa, però això sí, a llarg termini. Des d'ara fins a les 11 també us parlarem d'un projecte pioner público-privat que s'ha posat en marxa a la Muga, a l'Alt Empordà, precisament per lluitar contra els incendis. En cultura, Norma Còmics reedita Sangre de Barrio, de Jaime Martín, publicat l'any 89, parla de la joventut de l'època de l'Hospitalet de Llobregat, unes vides marcades per la violència, el sexe i les drogues. I avui, que és Revetlla de Sant Joan, també recordarem Teresa Guàrdia. La Bacchiol va ser l'última dona cremada a la foguera, acusada de bruixa a Catalunya. Biosca, el Solsonès, l'homenatge amb una fira. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València per 80-88 i perd també el factor pista.
2: Els blaugrana necessiten ara guanyar demà al Palau Blaugrana el quart partit per forçar el cinquè i definitiu i que el València no es proclami ja campió.
0: I el temps destaca aquesta calorada que continua, però amb 1 o 2 graus menys. Avui l'onada de calor tornarà a portar màximes de 40 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat amb calitja i a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La Revetlla serà molt càlida a tot el país. Passen 2 minuts i mig de 2:15. Catalunya es prepara per una Revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes, risc molt alt d'incendi. Els agents rurals han activat el nivell 3 d'incendi del Pla Alfa a 112 municipis de 12 comarques i demana extremar la precaució en el medi natural. El govern també fa una crida a la responsabilitat. Sentim Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, i també Núria Parlon, la consellera d'Interior.
3: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
4: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Des de Protecció Civil també demanen no utilitzar pirotècnia a prop de zones boscoses i trucar al 112 en cas de veure foc o una columna de fum. Ima Solés, la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
5: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc. Fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
0: En el cas de les fogueres han d'estar prèviament autoritzades. Aquesta nit els bombers han activat un reforç operatiu a les regions de més risc d'incendi i els agents rurals també centraran els seus esforços en la prevenció. Pel que fa a la mobilitat, uns 490.000 vehicles està previst que surtin avui de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta tarda es limitarà la velocitat a 80 km per hora a les principals vies de sortida de la capital catalana. A més, de les 5 de la tarda fins a les 10 del vespre, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7. Els Mossos desplegaran més d'una cinquantena de controls de seguretat en una de les nits amb més desplaçaments de l'any. Parlant, ara parlàvem d'aquests incendis, us parlem de parlar d'un pla pioner público-privat contra focs a la zona de la Muga, a l'Alt Empordà. És una iniciativa de la Fundació Pioners del Nostre Temps amb el suport del Departament d'Agricultura. Un projecte que afecta unes 40.000 hectàrees amb desbrossades estratègiques i pastures. Anem cap a Girona. Ens ho explica la Laia Claret.
6: Del total de 40.000 hectàrees que se'n beneficiaran, es faran treballs concretament a unes 2.500 d'estratègiques. El director executiu de la Fundació és Oriol Armet.
7: Hi havia un buit de planificació des del punt de vista de prevenció de grans incendis forestals en una zona on hi havia hagut l'incendi del 2012, que va cremar més de 13.000 hectàrees amb 4 víctimes mortals. És un pla pioner al sud d'Europa perquè per primera vegada s'ha creat des de l'impuls d'una fundació privada que ha treballat de comú acord amb la Generalitat de Catalunya com a ens competent.
6: Engloba uns 20 municipis que van des de la Vajol fins a Navata, a l'Alt Empordà, i una de les claus de la iniciativa és que implica els diferents actors del territori. El director tècnic del Consorci Salines Bassegoda és Oriol Porcel.
8: Els ajuntaments tenen la competència de les franges perimetrals, tenen els ajuts, però tots també tenen clar que no podran afrontar els incendis només amb accions locals. Aquí, entitats com el Consorci poden anar de la mà d'entitats també del territori, com són la Fundació, per acompanyar en aquesta execució més directa sobre el territori.
6: La intenció primer és reduir el combustible i, un cop fets aquests treballs, que se'n pugui fer el manteniment en pastures. El document ara s'ha lliurat a la Generalitat perquè es pugui començar a implementar. El projecte compta amb el suport i finançament del Ministeri per la Transició Ecològica i Fons Next Generation.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara ens situem a Madrid. El Consell de Ministres té avui la primera reunió després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos pel cas Mascaretes, que ha afegit pressió a Pedro Sánchez en una legislatura que s'aguanta amb un joc d'equilibris. El president del govern espanyol ha assegurat que val la pena, però, continuar. Ho ha fet en un acte sobre dependència, on ha anunciat que avui el Consell de Ministres aprovarà una llei per dotar de 6.000 milions d'euros les comunitats per a les polítiques de dependència.
1: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
0: Anunci i reacció que han arribat després que el Suprem hagi imposat a Ábalos 24 anys de presó i 19 al seu exassessor Koldo García. Segons la sentència, van muntar des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia. Unes condemnes que els privaran de llibertat, a diferència de l'empresari confés i impulsor de la trama, Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a presó per haver col·laborat amb la justícia. Tot plegat marca un abans i un després en les sentències del Suprem en casos com aquest, segons l'advocada penalista Marta Massip, d'una banda perquè dona molt valor a la figura del confés per destapar casos en què el sistema de detecció i investigació no donen resultats. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
10: Ho justifica per la seva col·laboració, que cataloga de molt rellevant, i que, per tant, hem de valorar aquesta segona opció que ens permet conèixer i, per tant, combatre un fenomen tan greu com la corrupció.
0: I de l'altra, perquè és una sentència exemplaritzant contra la corrupció política al sistema públic.
10: En els altres casos en què han estat condemnats altres ministres, les penes eren molt inferiors. En aquest cas, precisament la sentència el que destaca és que la corrupció buscava l'arquitectura d'un sistema democràtic i que és de tal extrema gravetat que s'ha de castigar amb penes molt severes.
0: I creu que és també un avís a navegants davant possibles casos futurs. Ara saltem cap al Regne Unit, on la crisi política amb la dimissió de Keir Starmer coincideix avui amb un aniversari. Fa 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió política de primer ordre al país i moltes persones creuen que tornar-hi és inevitable, però ningú pensa que hagi de ser a curt termini. Londres, Quim Olivares.
11: El debat del Brexit ha tornat i algunes formacions d'esquerra troben urgent apropar-se a la Unió Europea. Hem entrevistat Anand Menon, director del think tank UK in a Changing Europe.
12: Els liberals demòcrates parlen d'una unió duanera com una etapa en el camí per tornar a la Unió Europea. Els verds estan a punt de demanar-ho. Hi ha algunes persones dins del Partit Laborista que parlen de la reincorporació a la Unió.
11: Per una part important dels britànics, no va ser bo deixar la Unió Europea i demanen renegociar el retorn al mercat únic de mercaderies per reduir l'impacte del Brexit, que ha suposat una pèrdua del producte interior brut per càpita de fins al 6%, segons el Banc d'Anglaterra. Jenny Kewakowiak és investigadora associada del UK in a Changing Europe.
13: Crec que en general l'opinió pública ha canviat, s'ha transformat des que el Regne Unit va marxar. Vull dir que hi ha molta gent que ara vol una relació més estreta amb la Unió Europea i al voltant del 55% de la població que diu que els agradaria tornar a la Unió Europea, però, esclar, no sabem com es mantindrien les xifres si realment hi hagués una altra campanya i un altre referèndum.
11: Però la lliure circulació de mercaderies comporta la de persones, una línia vermella per molts britànics, especialment per Reform UK. De fet, si Nigel Farage guanya les eleccions generals, com diuen les enquestes, passarà al contrari i el Regne Unit mirarà de separar-se encara més de la Unió Europea.
0: Més qüestions. A punt de reprendre's a Washington les converses entre els governs del Líban i Israel per implementar l'alto el foc pactat a l'abril. Els Estats Units han establert un mecanisme de vigilància perquè es compleixi al país àrab. Mentrestant, a les negociacions tècniques entre Washington i Teheran, que es fan a Suïssa, s'ha acordat, segons fonts iranianes, la creació de 4 grups de treball dedicats a les sancions, al dossier nuclear, a la reconstrucció i desenvolupament, i també un grup de seguiment. En paral·lel, diplomàtics iranians han anat a Oman per negociar la gestió de l'estret d'Hormuz. Tot plegat són passos de cara a un acord de pau que, si Teheran respecte, no tindrà represàlia, segons ha dit Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
14: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per la corda fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump continua en la seva línia amenaçadora.
12: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i

0: No ho va fer ningú.
1: Pel que fa al conflicte entre Israel i el Líban, un altre dels focus d'atenció per la seva influència directa a la guerra de l'Iran, també hi ha senyals positius tenint en compte que reprendran les converses de treball a nivell diplomàtic entre les delegacions dels dos països a Washington.
2: I ara anem cap a Colòmbia. Iván Cepeda, el candidat de l'esquerra a la presidència, fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions entre els seus seguidors a l'espera que finalitzi el recompte de vots, que de moment, tot i el frec i a frec, dona la victòria a Abelardo de la Espriella. Cepeda assegura que també cal esperar que es resolgui les més de 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Bogotà, Joan Biosca.
3: Les crides del candidat d'Esquerres Iván Cepeda a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
4: Tratant d'investigar que tot sea justo. Estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
5: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
3: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima atenció i incertesa que a Colòmbia, el país andí, entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials.
6: 3CAT Info.
2: Tornem a casa nostra. Notícia que hem conegut aquest matí. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Tortosa, al Baix Ebre, per difondre continguts d'odi i discriminació a través de la xarxa X. Tortosa, Jordi Barranca.
7: La detinguda, una dona de 40 anys sense antecedents, difonia contingut racista, xenòfob, en contra del col·lectiu LGTBIQ+, antisemita i islamòfob. Els Mossos van començar la investigació després d'una reiterada difusió de continguts discriminatoris a través de la xarxa social X. El cas el porta a la plaça número 3 de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'instància de Tortosa. L'arrestada va passar a disposició judicial el dia 19 de juny i ha quedat amb llibertat, això sí, amb l'obligació de comparèixer al jutjat quan se li demani. La causa està oberta per un delicte d'odi.
2: I ara canviem radicalment de qüestió. Us ho destacàvem en el sumari. Teresa Guàrdia, la Baquiol, va ser l'última dona cremada a la foguera per ser considerada bruixa a Catalunya. Doncs bé, dos segles després, Biosca, el solsonès, l'homenatge amb una fira el dia de Sant Joan. Anem cap a Biosca. Joaquim Albalate.
8: La Baquiol, la llevadora de Biosca, va ser cremada el 1806 a mans dels seus propis veïns perquè l'acusaven d'estar darrere de la mort d'un nen per un malefici. Una mort totalment injusta que ara volen reparar. Maria Àngels de Calgaià, organitzadora de la fira.
9: Era una persona pobra, no tenia un entorn que la protegís, era malparlada, era geniuda, era renegaire i, a més, era dona. Reunia totes les qualitats perquè el poder abusessin d'ella. Ara, tres segles més tard, el 24 de juny, parlem d'ella. A cada racó, tot està enfocat a fer-li un petit homenatge.
8: Per això li dediquen aquesta fira amb una vintena d'exposicions i instal·lacions artístiques repartides pel poble. També hi haurà parades d'artistes i de productes de proximitat i actes com visites guiades, jocs, concerts i xerrades. Tot plegat amb una visió reivindicativa i un paper destacat de les dones del poble. Àngela Maria Pujol és una altra de les responsables.
10: I per voler donar doncs, aquest paper de la dona, la rellevància de la dona rural, que moltes vegades doncs, ha quedat oblidada, on ha fet molta feina però mai ha sigut visible. És a dir, aquesta dona invisible ens sembla que té molta similitud amb aquesta dona que va ser la Baquiol. I aquí és on hi ha aquesta part d'homenatge, no només a la Baquiol, sinó a tot el que fan les dones.
8: La fira, que es celebra la 5a edició, començarà demà a les 10 del matí i s'allargarà durant tot el dia.
2: Arribarem a 3:15 en connexió amb el nostre equip viari. Actualitzem la situació als transports públics. Ha sigut un matí complicat, sobretot pel que fa als trens. També veiem com tenim les carreteres. Clàudia Serra, molt bon dia.
11: Molt bon dia. A aquesta hora hi ha retencions a l'AP7 entre Granollers i la Roca del Vallès, sentit Girona, per un vehicle avariat que és el Voral. I atenció perquè la T322 a Mont-roig del Camp està tallada en tots dos sentits de la marxa, en aquest cas per un accident. Es fan desviaments. En general, però, força tranquil·litat a les carreteres, a l'espera de com evoluciona aquesta operació sortida per la Revetlla de Sant Joan. Trànsit preveu que a partir de les 12 del migdia surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona Barcelona uns 490.000 vehicles. La P7, la C32 i les vies que connecten amb la costa es preveu que siguin les més afectades. Hem de parlar també de transport públic. Recordem que hi ha dues incidències que afecten la línia R3 de Rodalies. La circulació està interrompuda entre la Garriga i Figaró per un robatori de coure i entre Vic i Ribes de

0: Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei de trens entre Figaró i Vic i servei alternatiu per carretera a tota la línia.
1: El temps. Enric Agut.
2: Un dia més de calor extrema en alguns casos, amb només una lleugera baixada de la temperatura. A Lleida va arribar als 41.9. Es va quedar a mig grau del seu rècord absolut del juny del 2019. Ahir va ser un dia de calor molt intensa a moltes zones, tot i que en alguns sectors del litoral, per exemple, al Maresme, les màximes no van passar dels 28 o 29 graus. Per exemple, Arenys de Mar va ser com un parèntesi de la resta de la calorada. Això sí, feia aixafogó. Avui s'espera això, doncs màximes de 40-41 a Ponent, al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, moltes poblacions interiors superant els 35, xafogo a la costa, sol amb calitja, a la tarda pot caure algun ruixat, alguna tempesta puntual al Pirineu, Prepirineu, i alguna arribada després més tocada cap al nord de la Catalunya Central, o a la Noguera, o al nord de la Segarra, al Solsonès. Demà una jornada novament tranquil·la. La Revetlla Sant Joan avui càlida, a valors entre 25, 29 o 30 graus. Després anirà baixant lentament la temperatura i demà per Sant Joan, matí de sol, calitja, ràpidament pujarà la temperatura i els valors seran semblants o una mica més baixos. Podem perdre algun grau. Igualment, hi haurà comarques sota avís de calor intensa amb una de calor a comarques de Ponent on novament poden arribar als 40 graus.
1: Tresca Info. La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
3: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La marató de 3cat. La investigació respon.
1: 3cat Info.
5: Passen 4 minuts, gairebé de 3:15, torna el còmic Sangre de Barrio, de Jaime Martín. Publicat el 1989, va ser el primer àlbum del dibuixant de l'Hospitalet de Llobregat, que va ser reconegut com a autorrevelació al Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Un treball que es va acabar convertint en tot un clàssic. Es van fer fins a 3 episodis i ara Norma Còmic en reedita, el reedita tots, vaja, el reedita junts, amb nova portada. Nosaltres hem pogut parlar amb l'artista, ho va fer la Valeria Obareda.
6: Sangre de Barrio es lo que llevo dentro del cuerpo.
7: Sangre de Barrio segueix la història del Vicent des que arriba a l'Hospitalet de Llobregat, una ciutat gens amable en aquella època. L'autor ens explica què volia transmetre.
8: Explica una mica una sensació general en els joves o en els adolescents d'aquella època, la manca d'esperança d'estar en un lloc molt lleig, com era l'Hospitalet de mitjans dels 80, en un lloc molt dur, d'estar allà perduts en el cul del món.
7: Va ser l'inici de la seva carrera professional. S'hi veu violència juvenil, sexe, drogues... En definitiva, un retrat realista de la joventut de les ciutats com l'Hospitalet, a l'entorn de Barcelona. Jaime Martín reconeix que 37 anys més tard parlar-ne és complicat.
8: Jo era molt jove, era molt inexpert, i quan miro les vinyetes, els dibuixos, m'ho poso malalt, perquè miro l'evolució del personatge al llarg de les pàgines i no sempre és el consistent que hauria de ser, no? I també per la forma de narrar. Si havien de sortir escenes de sexe, de violència o del que fos, doncs sense filtres i ja per contra més bèstia encara millor, no?
7: Al final, però, l'han convençut perquè no hi canviï res i valori la història posant-la en context.
8: Com quan pintes un quadre i vols reflectir el que passa en aquell moment, en aquell lloc, en aquella època, doncs, bueno, doncs seria com un fresc del que passava a mitjans dels 80 a l'Hospitalet, no?
7: Però què hi hauria canviat?
8: Si hagués de parlar dels adolescents del 80, ho faria igual el contingut, però el continent faria una mica menys directe i pot ser més narrativament més elegant. Si hagués de parlar dels adolescents d'avui dia, ho tindria complicat.

0: Perquè aquest any faré 60 i ho tinc magre, no? Però sigui com sigui, la meva narrativa seria molt més elegant, segur.
1: I tota la trama té la seva pròpia banda sonora, que Jaime Martín aprofita per explicar l'argument.
0: La música que escoltava, que era allò que li deien al rock urbà, era molt important. Jo trobava moltes idees escoltant música. La Polla Records, Burning, Barricada, Leño... I que podia connectar amb escenes que jo estava preparant pel guió, no?
1: Una història que, com fa 37 anys, ens arriba en blanc i negre, perquè aleshores era molt més barat que posar-hi color.
2: I ara esports.
3: Futbol català al dia.
4: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. El Sabadell és nou equip de segona divisió. En una nova nit màgica, la nova Creu Alta, l'equip de Ferran Costa goleja el Zamora 4-0 i aixeca l'1-0 en contra del partit d'anada. Javi López Pinto, a la primera meitat, ha fet un golaç per igualar l'eliminatòria. Els gols, però, no han arribat fins al tram final. Eneko, que està en un refús del pal, ha fet embogir l'estadi sabadellenc al minut 88 amb un gol que certificava l'ascens pels arlequinats. Quadri i Xavi Moreno ja al descompte rodoneixen la golejada i un nou partit per la història del Sabadell, que tornarà a jugar al futbol professional 5 anys després. La temporada que ve compartirà categoria amb un altre equip català, el Girona. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ha estat un dels artífexs d'aquest ascens.
5: Va, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé, m'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable, i la gent que porta el club doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
4: D'altra banda, el Badalona no ha pogut remuntar el 3-0 en contra davant el Compostela i es queda a les portes de pujar a la segona federació. A la tornada al final del play-off d'ascens, els badalonins han guanyat per 2-0, un resultat insuficient per l'equip que dirigeix Miquel Azparren. El proper curs haurà de tornar a competir a tercera federació, un resultat que de retruc deixa sense ascens el Prat de la Lliga Elite a la tercera federació. Estava pendent d'un possible ascens de Badalona per pujar de forma compensada.
3: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
8: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
7: Esports.
2: Doncs seguim amb tota l'actualitat esportiva, ara amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
9: Bon dia. El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga ACB amb el València per 80-88 i es queda sense el factor pista al seu favor i sense més marge d'error. Si vol aconseguir el títol, els de Xavi Pasqual, per tant, necessiten guanyar demà una altra vegada al Palau Blaugrana si volen forçar el cinquè i definitiu partit i evitar d'aquesta manera que els de Pedro Martínez es proclamin ja campions. Sentim l'Ale Blaugrana, Joel Parra, parlant precisament d'aquest fet.
10: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, hem de guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
9: El quart partit de la final, com dèiem, es jugarà demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
7: 3Cat Info.
9: Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera.
11: Superfeliz de renovar, sobretodo mi futuro con el Ducati Factory Team, sobretodo porque hace 2 años buscaba esta moto, buscaba vestir de rojo.

0: Lo conseguí, me dieron la oportunidad y aparte pues ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
1: Marc Márquez va arribar a l'equip Ducati l'any passat proclamant-se campió del món de MotoGP i aquest any compleix la seva segona temporada amb la marca italiana.
2: Trescat Info.
1: Al Mundial de Futbol, dia històric ahir per l'Argentina i per Leo Messi, els actuals campions del món van superar Àustria per 2-0 i es classifiquen pels setzens de final amb un doblet de Leo Messi, que d'aquesta manera es converteix en el màxim golejador de tota la història dels Mundials amb 18 gols.
3: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
1: L'altre protagonista d'aquest partit va ser el també davanter argentí Julián Álvarez, que a l'acabar el partit va ser molt clar reconeixent que vol que l'Atlètic de Madrid el traspassi.
4: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: En aquest sentit, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA pel que consideren un intent de fitxar Julián Álvarez sense permís del club madrileny. Mentrestant, aquesta matinada, el Mundial França també s'ha classificat pels setzens de final, ha guanyat l'Iraq per 3-0, amb un doblet també d'Mbappé i un altre gol de Dembélé. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. Per la seva banda, també ha aconseguit el bitllet pels setzens Noruega, que ha guanyat el Senegal per 3-2 amb dos gols de Haaland. I a última hora d'aquesta matinada també s'ha jugat el Jordània 1, Algèria 2. Per avui ha previstos aquests partits. Portugal-Uzbekistan a les 7, Anglaterra-Ghana a les 10. I ja de matinada, Panamà, Croàcia i Colòmbia, República Democràtica del Congo. I encara en futbol, el Girona presentarà aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a segona divisió.
5: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i bueno, poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Quique Álvarez, que fins ara entrenava el filial gironí, tindrà el seu germà Òscar de segon i el Barça de futbol sala pot ser avui mateix campió de la Lliga. Els de Javi Rodríguez, que per ara dominen la final davant el Pozo de Múrcia per 2-0, juguen aquest vespre el tercer partit a la pista murciana.
6: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán de Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
1: Aquest partit començarà 8:15 a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins. Avui també s'ha de decidir el campió amb la disputa del 5è i definitiu partit entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. Sentim el tècnic dels igualadins, Marc Montaner.
7: No, és que no hi ha més. Ara hem arribat aquí amb aquest punt, amb aquesta trajectòria. Estem a la final, els dos equips igualats, amb els mateixos punts i hem d'intentar fer el partit perfecte perquè el títol vingui cap a Igualada.
1: El partit entre el Liceu i l'Igualada jugarà a la Corunya i començarà a 9:15 del vespre.

Pedro Sánchez insisteix que continuarà i defensa tirar endavant la legislatura l'endemà de la condemna al seu exministre José Luis Ábalos a 24 anys pel cas Mascaretes. El president del govern espanyol ha posat com a exemple l'anunci d'un augment de més de 2.000 milions del finançament de la dependència que avui aprovarà el Consell de Ministres.

0: Revetlla de Sant Joan amb risc extrem d'incendi i temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. El Regne Unit afronta des d'avui la tria del seu setè primer ministre en 10 anys, coincidint amb l'aniversari del referèndum del Brexit, del qual avui fa precisament una dècada. La relació amb la Unió Europea encara centra el debat polític d'un país on domina la sensació que tornaria. És inevitable, però a llarg termini. L'estudiant de Banyoles, Laura Tallada, ha obtingut la qualificació més alta del país a les proves d'accés a la universitat amb una nota de 9,9. Els qui es van presentar a la selectivitat ja poden saber els resultats. Les notes de tall definitives per cursar cada estudi i per centre universitari es publicaran el 10 de juliol. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana IPRA lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el seu rècord de facturació amb més de 500 milions d'euros. Norma Còmic reedita Sangre de Barrio, de Jaime Martín, publicat el 1989, parla de la joventut de l'època a l'Hospitalet de Llobregat, unes vides marcades per la violència, el sexe i les drogues.
1: Esports. El davanter argentí Julián Álvarez reconeix per primer cop que vol deixar l'Atlètic de Madrid i demana que el traspassin. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge del jugador sense el seu permís. Al Mundial, França i Noruega s'han classificat aquesta matinada pels setzens de final. França ho ha fet guanyar l'Iraq per 3-0 amb un doblet d'Mbappé i Noruega per 3-2 al Senegal, amb dos gols també de Haaland. Avui es juguen els partits Portugal-Uzbekistan i Anglaterra-Ghana. El Barça de futbol sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre Liceu i l'Igualada.
0: I pel que fa al temps, calorada amb 1 o 2 graus menys. L'onada de calor tornarà a portar màximes de 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat amb calitja. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La Revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 11 del matí. És dimarts 23 de juny del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'endemà de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos, Pedro Sánchez respon que està disposat a resistir, a continuar governant i anuncia una inversió històrica per a ajudes a la dependència. Avui, el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 2.000 milions d'euros més per a les comunitats per als pròxims 2 anys. Des de Madrid ens amplia aquesta informació la Paula Brujats. Paula, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez s'aferra a les polítiques socials per capejar la tempesta judicial i anuncia una reforma del sistema de dependència. L'Estat en finançarà el 50% i elevarà l'aportació a les comunitats autònomes fins als 7.000 milions d'euros l'any que ve. Ho aprovarà avui el Consell de Ministres i per això Sánchez reivindica que, malgrat les dificultats, ha de seguir governant.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
3: El d'avui és també un gest cap als aliats parlamentaris que li reclamen a Pedro Sánchez dotar de contingut la legislatura en lloc de resistir l'any que li queda per davant. 24 hores després de la condemna de 24 anys de presó a l'exmadreta de Sánchez, a l'exministre socialista José Luis Ábalos, la Moncloa envia avui un missatge de resistència i posa el focus en aquestes polítiques socials, mentre a fons del govern espanyol critiquen la desproporció per la diferència de condemnes i que l'empresari Víctor de Aldama esquivi la presó. De fet, temen que això obri la porta a que altres empresaris implicats

0: en casos que esquitxen el Partit Socialista, com el cas Zapatero o el cas Leire, segueixin el mateix camí que el comissionista confés.
1: Molt bé, gràcies, Paula. Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: I encara sobre aquest tema, Esquerra Republicana, un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, exigeix explicacions al PSOE després de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre socialista José Luis Ábalos. Els republicans, però, no es plantegen per ara deixar caure el govern espanyol, com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro.
2: Nosaltres som on érem, perquè ja vam comentar que la nostra línia vermella era la financiació, el finançament anòmal del Partit Socialista, cosa que amb aquesta sentència no hi té res a veure.
1: També al Matí de Catalunya Ràdio, la secretària general de Podem, Ione Belarra, ha dit que no s'entendria que el que va ser número 2 de Pedro Sánchez del PSOE sigui condemnat a 24 anys de presó i no passi res.
3: No tiene sentido que se haya utilizado las herramientas del Estado, del gobierno, para enriquecerse, para meter la mano en la caja, y el presidente del gobierno y el PSOE intenten dibujar una especie de cortafuegos cuando es evidente que el incendio lo ha arrasado todo. Y es evidente que estas personas solo pudieron hacer eso porque tenían acceso al gobierno y porque tenían acceso al presidente.
1: Belarra emplaça els socis de Pedro Sánchez d'aquesta legislatura a reflexionar si ha servit de res aquest suport. I la Unitat Central Operativa, l'UCO, de la Guàrdia Civil, ha constatat l'existència d'una reunió entre l'expresident del PNB, Andoni Ortúzar, amb l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i el directiu de l'empresa Tubo Reunidos, Carlos López de las Heras, mentre s'estaven gestionant ajudes públiques a la companyia basca. Així consta en un dels informes de la peça del cas Leire que investiga irregularitats i comissions en els rescats de la CEPI. Tubo Reunidos va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava l'exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros. El PNB ha fet un comunicat en què assegura que les reunions entre responsables de la formació i empreses s'emmarquen les actuacions pròpies del partit per defensar els interessos de l'economia basca i sosté que no té res a veure amb les activitats de terceres persones.
4: 3Cat Info.
1: Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i risc molt alt d'incendi. Els agents rurals han activat nivell 3 màxim d'incendi del Pla Alfa a 112 municipis de 12 comarques i demana extremar la precaució en el medi natural. El govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
5: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
6: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Des de Protecció Civil també demanaven no utilitzar pirotècnia a prop de zones boscoses i trucar al 112 en cas de veure foc o una columna de fum. Imma Soler, la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
7: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc. Fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
1: En el cas de les fogueres, han d'estar prèviament autoritzades. Aquesta nit, els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les regions de més risc d'incendi i els agents rurals centraran els seus esforços en la prevenció. A la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament també reforça els serveis municipals de policia, bombers i neteja, a més del transport públic, que funcionarà 43 hores seguides. I avui està previst que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 490.000 vehicles per la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit limitarà per primera vegada la velocitat a 80 km per hora a les principals vies de sortida de la capital catalana. A més, de les 5 de la tarda a les 10 del vespre es prohibirà la circulació de camions a la P7. Els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria. I avui, Revetlla de Sant Joan, el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya i que les coques, avisa, es vendran a uns preus similars a l'any passat. Malgrat l'augment del cost de matèries primeres, el sector ha optat per contenir els preus. Miquel Zaguirre, president del Gremi, explica aquesta mesura que l'increment serà al voltant del 3%.
8: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des de

0: Gremi Pastisseria, no? I parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
1: Amb la revetlla a inicis de setmana, el pont pot impulsar les vendes. Les coques més demanades continuen sent les clàssiques, la de brioix amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons. Tot i això, guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata. La crisi política al Regne Unit, amb la dimissió de Keir Starmer, coincideix amb l'aniversari, avui fa 10 anys, del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió política de primer ordre al país. Moltes persones creuen que tornar-hi és inevitable, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Londres, Quim Olivares.
2: El debat del Brexit ha tornat i algunes formacions d'esquerra troben urgent apropar-se a la Unió Europea. Hem entrevistat Anand Menon, director del think tank UK in a Changing Europe.
3: Els liberals demòcrates parlen d'una unió duanera com una etapa en el camí per tornar a la Unió Europea. Els verds estan a punt de demanar-ho. Hi ha algunes persones dins del Partit Laborista que parlen de la reincorporació a la Unió.
2: Per una part important dels britànics, no va ser bo deixar la Unió Europea i demanen renegociar el retorn al mercat únic de mercaderies per reduir l'impacte del Brexit, que ha suposat una pèrdua del producte interior brut per càpita de fins al 6%, segons el Banc d'Anglaterra. Jenny Kewakowiak és investigadora associada del UK in a Changing Europe.
4: Crec que en general l'opinió pública ha canviat, s'ha transformat des que el Regne Unit va marxar. Vull dir que hi ha molta gent que ara vol una relació més estreta amb la Unió Europea i al voltant del 55% de la població que diu que els agradaria tornar a la Unió Europea, però, esclar, no sabem com es mantindrien les xifres si realment hi hagués una altra campanya i un altre referèndum.
2: Però la lliure circulació de mercaderies comporta la de persones, una línia vermella per molts britànics, especialment per Reform UK. De fet, si Nigel Farage guanya les eleccions generals, com diuen les enquestes, passarà al contrari i el Regne Unit mirarà de separar-se encara més de la Unió Europea.
1: Carme Colomina, investigadora sènior del CIDOB, considera que ni Londres ni Brussel·les han superat encara les conseqüències del que va passar avui fa 10 anys amb el Brexit.
5: Hi ha un trauma del Brexit que és real, hi ha un trauma en el Brexit a la societat britànica, però també hi ha un trauma del Brexit a Brussel·les. Jo crec que la confiança està molt erosionada. Tampoc veig a Brussel·les en aquest moment plantejant-se un retorn, perquè des de les institucions europees senten que no hi hauria prou garanties.
1: Colomina creu que es manté la influència del partit d'ultradreta Reform UK de Nigel Farage sobre la política del Regne Unit de la mateixa manera que ja ho feia fa una dècada, quan, segons ella, Farage va ser instrumental per a la sortida del país d'Europa.
5: Nigel Farage continua marcant la política britànica, és també aquesta ombra de Farage a les enquestes que li donen la primera posició en intenció de vot si ara se celebressin eleccions, el que també acaba forçant el partit laborista a dir necessitem un líder més carismàtic.
1: La investigadora sènior del CIDOB qualificava de paradoxa que avui dia la majoria de ciutadans britànics creguin que el Brexit va ser un error, però que alhora apostin majoritàriament per governar el país amb l'ultradreta de Farage, instrumental en l'èxit del Brexit. I precisament el Brexit i les traves que ha suposat per a les empreses no han frenat les exportacions catalanes a la Gran Bretanya, però sí que ha reduït les importacions de productes britànics cap a Catalunya. Segons dades d'Acció, l'Agència per a la Promoció Econòmica de la Generalitat, les exportacions van notar un sotrac just després que es consumés el Brexit l'any 2019 i durant la Covid. Després van remuntar i l'any passat van ser d'un 8%, un 25% més que abans que la Gran Bretanya abandonés la Unió Europea. En canvi, les importacions britàniques han caigut un 43% des del 2019 i s'han substituït per productes provenents d'altres països comunitaris. Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d'Acció.
6: Les empreses que exportaven al Regne Unit han continuat, s'han adaptat i han de fer més papers, però s'han adaptat. Els productes continuen sent atractius. El que passa que el que nosaltres importàvem del Regne Unit, com que ara hi ha més traves, doncs ho hem trobat d'altres socis europeus.
1: Des del Brexit també han caigut el nombre de turistes britànics a Catalunya. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, s'han reduït un 8% entre el 2019 i el 2025. Si abans superaven els 2 milions de visitants, l'any passat es va tancar amb un 1,85 milions de turistes britànics. Amb tot, són el segon grup més nombrós per darrere dels francesos i, segons fonts de l'Agència Catalana de Turisme, el Brexit no ha suposat una reducció significativa de l'atractiu de Catalunya per al mercat britànic. I amb això arribem pràcticament a un quart

0: de 12 del migdia. Obrim àrea de servei i comencem, com sempre, amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Hores d'ara tranquil·litat a les carreteres a l'espera de com evoluciona l'operació sortida per la Revetlla de Sant Joan. Recordem que Trànsit preveu que a partir de les 12 del migdia, sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona, uns 490.000 vehicles, l'AP7, la C32 i les carreteres que connecten amb les destinacions de costes preveu que siguin les vies més afectades. Pel que fa al transport públic, recordem també que hi ha dues incidències que afecten la línia R3 de Rodalies. La circulació es troba interrompuda entre la Garriga i Figaró per un robatori de coure i entre Vic i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei de trens entre Figaró i Vic i servei alternatiu per carretera l'habitual a tota la línia.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
2: La calor ens segueix acompanyant, tot i que baixa una mica la temperatura, 1-2 graus o dècimes. L'onada de calor encara mantindrà temperatures de 40 graus a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, també xifres de 37-38 a poblacions d'interior. Un dia de sol, de presència de calitja, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu amb algun ruixat, alguna tempesta puntual. També després d'algun ruixat pot arribar al nord de la Catalunya Central, cap al nord del Bages, també potser al Solsonès, Noguera, en aquests indrets. La Revetlla de Sant Joan també serà molt càlida, cap a les 9-10, moltes temperatures entre 25-29 graus, encara alguna de 30 a Ponent, i demà una jornada novament marcada per la calor. Serà una jornada d'altes temperatures, encara es poden assolir demà els 40 graus a Ponent, apropar-se en zones també de la Catalunya Central, xifres de 38, i també demà les comarques de l'Empordà tindran un avís de calor. La màxima pot arribar, sobretot a l'interior d'aquestes dues comarques, als 36 o 37 graus. En definitiva, tot i que baixa una mica la temperatura, encara moltes comarques estan sota avís de temperatures altes, molt altes, amb valors propers als 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
3: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
0: Tresca Info. Avui s'han publicat les notes de les proves d'accés a la universitat. La millor qualificació de Catalunya ha estat un 9,9 i l'ha aconseguit la Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. Tallada assegura que la clau és saber gestionar els nervis i la pressió dels exàmens.
8: He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis, i intentar mantenir com un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
0: Per darrere, quatre estudiants de la demarcació de Barcelona han compartit la segona millor nota amb un 9,8. Un d'ells és en Tomàs Alfonso, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa.
9: M'he organitzat, que crec que també és important, tenir un horari clar cada dia el que has de fer i ja està. No sóc especialment superaplicat als estudis, o sigui, no sé, jo crec que el més important és entendre a classe i llavors quan estàs estudiant només ho repasses i ja està.
0: Durant tot el matí, alguns alumnes han informat de dificultats per consultar les qualificacions a la plataforma en línia a causa de l'alta demanda de consultes. Hem arribat al punt de les 11:20 del matí. És moment d'explicar-vos que la farmacèutica catalana IPRA lidera un consorci internacional que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana, però reconeixen que no estarà a punt abans de 7 anys. La multinacional, amb la seu central al Poble d'Amer, a la comarca de la Selva, ha tingut la facturació més alta de la història amb més de 500 milions

0: d'euros. Des de Girona ens ho explica en Fèlix Martín.
1: Ipra va tancar el 2025 amb uns beneficis de gairebé 54 milions d'euros i havent inaugurat un gran complex Aigua Viva al Gironès. De les dues grans àrees del grup, la de salut animal, ha crescut fins a un 14% en vendes. Fabrica més de 100 vacunes per animals i està treballant en 25 projectes més. Avui lidera un consorci internacional que n'investiga una contra la pesta porcina africana, que encara està en una fase molt inicial. Concreten que hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir una vacuna eficient. Pel que fa a Salut Humana, creada el 2020, els esforços continuen centrats en augmentar les vendes de la seva vacuna contra la Covid, la Vivermax, adaptada a les noves variants del virus. Té un acord de compra amb 14 estats a la Unió Europea. La multinacional farmacèutica gironina té una plantilla que supera els 2.700 treballadors.
0: I abans de la informació esportiva us expliquem que torna el còmic Sangre de Barrio de Jaime Martín. Publicat el 1989, va ser el primer àlbum del dibuixant de l'Hospitalet de Llobregat que va ser reconegut com a autor revelació al Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Un treball que es va acabar convertint en un clàssic. En va fer fins a 3 episodis i ara Norma Còmic el reedita junts amb nova portada. Nosaltres hem parlat amb l'artista i ens ho explica la Valèria Obereda.
2: Sangre de barrio es lo que llevo dentro del cuerpo.
3: Sangre de barrio segueix la història del Vicent des que arriba a l'Hospitalet de Llobregat, una ciutat gens amable en aquella època. L'autor ens explica què volia transmetre.
4: Explica una mica una sensació general en els joves o en els adolescents d'aquella època, la manca d'esperança d'estar en un lloc molt lleig, com era l'Hospitalet de mitjans dels 80, en un lloc molt dur, d'estar ja perduts en el cul del món.
3: Va ser l'inici de la seva carrera professional. Si veu violència juvenil, sexe, drogues, en definitiva, un retrat realista de la joventut de les ciutats com l'Hospitalet, a l'entorn de Barcelona. Jaime Martín reconeix que 37 anys més tard parlar-ne és complicat.
4: Jo era molt jove, era molt inexpert, i quan miro les vinyetes, els dibuixos, m'ho poso malalt, perquè miro l'evolució del personatge al llarg de les pàgines i no sempre és el consistent que hauria de ser, no? I també per la forma de narrar. Si havien de sortir escenes de sexe, de violència o del que fos, doncs sense filtres i ja per contra més bèstia encara millor, no?
3: Al final, però, l'han convençut perquè no hi canviï res i valori la història posant-la en context.
4: Com quan pintes un quadre i vols reflectir el que passa en aquell moment, en aquell lloc, en aquella època, doncs, bueno, doncs seria com un fresc del que passava a mitjans dels 80 a l'Hospitalet, no?
3: Però què hi hauria canviat?
4: Si hagués de parlar dels adolescents del 80, ho faria igual el contingut, però el continent faria una mica menys directe i potser més narrativament més elegant. Si hagués de parlar dels adolescents d'avui dia, ho tindria complicat, perquè aquest any faré 60 i ho tinc magre, no? Però, sigui com sigui, la meva narrativa seria molt més elegant, segur.
3: I tota la trama té la seva pròpia banda sonora, que Jaime Martín aprofita per explicar l'argument.
4: La música que escoltava, que era allò que li deien al rock urbà, era molt important. Jo trobava moltes idees escoltant música. La Polla Records, Burning, Barricada, Leño... I que podia connectar amb escenes que jo estava preparant pel guió, no?
3: Una història que, com fa 37 anys, ens arriba en blanc i negre, perquè aleshores era molt més barat que posar-hi color.

0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia i bona hora. El davanter argentí Julián Álvarez parla clar i demana per primera vegada al seu actual club, l'Atlètic de Madrid, que el deixi marxar i el traspassi.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: En aquest sentit, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè pel que consideren un intent de fitxatge de Julián Álvarez sense permís del club madrileny. Julián Álvarez va fer aquestes declaracions ahir al vespre, tot just acabar-se el partit del Mundial, que l'Argentina va guanyar a Àustria classificant-se pels setzens de final, i on Leo Messi va marcar un doplet que el converteix

0: amb un doblet també d'Mbappé i un altre gol de Dembélé, aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. I per la seva banda també ha aconseguit el bitllet pels setzens de final Noruega, que ha guanyat el Senegal per 3-2 amb dos gols de Haaland. A última hora d'aquesta matinada també s'ha jugat el Jordània 1, Algèria 2. Per avui hi ha previstos aquests partits: Portugal-Uzbekistan a les 7, Anglaterra-Ghana a les 10 i ja de matinada Panamà-Croàcia i Colòmbia-República Democràtica del Congo. Encara en futbol, el Girona presenta d'aquí a mitja hora Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a segona. Quique Álvarez, que fins ara entrenava el filial de l'equip gironí, tindrà el seu germà Òscar de segon. I el Barça de futbol sala es pot proclamar avui mateix campió de la Lliga. Els de Javi Rodríguez, que per ara dominen la final davant el Pozo Murcia per 2-0, juguen aquest vespre el tercer partit a la pista murciana i en cas de victòria serien ja campions.
1: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán de Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
0: Javi Rodríguez recupera Pitu, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest dimarts mateix l'operen. El partit començarà a 8:15. I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins, avui també s'ha de decidir el campió amb la disputa del cinquè i definitiu partit entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. Sentim el tècnic dels igualadins, Marc Montaner.
2: No, és que no hi ha més. Ara hem arribat aquí, amb aquest punt, amb aquesta trajectòria. Estem a la final, els dos equips igualats, amb els mateixos punts, i hem d'intentar fer el partit perfecte perquè el títol vingui cap a Igualada.
0: El partit entre el Liceu i l'Igualada començarà a 9:15 del vespre. D'altra banda, el Noia ha anunciat el fitxatge del porter Josep Maria Virgili, que arriba procedent del Calafell. A motor, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
3: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team, sobretot perquè hace 2 anys buscava esta moto, buscava vestir de rojo, lo conseguí, me dieron la oportunidad y aparte pues ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
0: Marc Márquez va arribar a l'equip Ducati l'any passat proclamant-se campió del món de MotoGP i aquest any compleix la seva segona temporada amb la marca italiana. I el Barça de bàsquet s'ha quedat sense marge d'error si vol guanyar la Lliga ACB després de perdre ahir el Blaugrana el tercer partit davant el València per 80-88. Els de Xavi Pascual, per tant, necessiten guanyar demà novament al Palau Blaugrana si volen forçar el cinquè i definitiu partit i evitar d'aquesta manera que els de Pedro Martínez es proclamin ja campions. Encara a la Lliga ACB, l'escorta Àlex Reyes del Quitzenàs Manresa paga la clàusula i s'allibera del Club del Bages per fitxar per la 6a Joventut.

Són 11:45 i fins ara us hem explicat que Pedro Sánchez insisteix que continuarà i defensa tirar endavant la legislatura l'endemà de la condemna a qui va ser ministre del seu executiu, José Luis Ábalos, a 24 anys de presó pel cas Mascaretes. El president del govern espanyol ha posat com a exemple l'anunci d'un augment de més de 2.000 milions del finançament de la dependència que avui aprovarà el Consell de Ministres. I recordeu, crides a la responsabilitat i a la prudència de cara a una revetlla de Sant Joan a Catalunya que arriba marcada per l'alt risc d'incendis i enmig d'una onada de calor. Una nit que un any més aplega tota mena de celebracions populars amb els petards i les coques com a protagonistes. I també us hem destacat que en el 10è aniversari del Brexit el Regne Unit afronta des d'avui la tria del seu 7è primer ministre. La relació amb la Unió Europea encara centra el debat polític d'un país on domina la sensació que tornar-hi és inevitable, però a llarg termini. I a partir d'ara us explicarem que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha modificat el pla de sequeres i ha introduït canvis en el tram final del riu.

0: Entre les diferents mesures destaquen la separació de la conca del Siurana de la del tram final del riu o l'actualització de la biotimetria de la capacitat del pantà de Mequinensa. També us explicarem que Salvador Illa va reconèixer el paper decisiu que Jordi Pujol i el seu partit han tingut per Catalunya. El president de la Generalitat ho va dir ahir durant l'acte d'entrega del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. I pel que fa als esports...
1: El davanter argentí Julián Álvarez reconeix per primer cop que vol deixar l'Atlètic de Madrid i demana que el traspassin. L'Atlètic de Madrid, mentrestant, es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge del jugador sense el seu permís.
0: I pel que fa al temps, calorada amb 1 o 2 graus menys. L'onada de calor tornarà a portar màximes de 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat amb calitja. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La Revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país. Passen pràcticament 3 minuts del punt de 2:15 del migdia. L'endemà de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos, Pedro Sánchez respon que està disposat a resistir, a continuar governant i anuncia una inversió històrica per a ajudes a la dependència. Avui el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 7.000 milions d'euros més per a les comunitats per als pròxims 2 anys i a partir de l'1 de juliol les persones dependents cobraran un augment en l'ajuda que ara reben. Des de Madrid ens amplia aquesta informació la Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez aferra les polítiques socials per capejar la tempesta política, anuncia una reforma del sistema de dependència. L'Estat en finançarà el 50% i elevarà l'aportació a les comunitats autònomes fins als 7.000 milions d'euros l'any que ve. Això es tradueix en un augment de les ajudes que cobren les persones en situació de dependència. Per al grau 3 es passarà de 290 euros mensuals a 660, per al grau 2 de 130 euros mensuals a 260 i per al grau 1 de 76 euros a 90. És un increment molt demandat des de fa temps, s'aprova avui, però s'haurà de ratificar el Congrés abans de 30 dies i per això Sánchez reivindica que, malgrat les dificultats, ha de seguir governant.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
2: El d'avui és també un gest als aliats parlamentaris que li reclamen dotar de contingut la legislatura en lloc de resistir l'any que li queda per davant. 24 hores després de la condemna de 24 anys de presó a l'exmadreta de Sánchez, a l'exministre socialista José Luis Ábalos, la Moncloa intenta enviar un missatge de resistència i posa el focus en les polítiques socials, mentre fons del govern espanyol critiquen per baixa la condemna a l'empresari Víctor de Aldama, que esquivarà la presó per haver col·laborat amb la justícia, i la Moncloa tem que aquesta recompensa animi a altres empresaris implicats en casos que esquitxen el PSOE a tirar de la manta.
0: El cas Mascaretes marca un abans i un després en les sentències del Suprem en casos com aquest, segons l'advocada penalista Marta Massip. D'una banda, perquè dona molt valor a la figura del confés per destapar casos en què el sistema de detecció i investigació no donen resultats. I això es demostra en el fet que Aldama no haurà d'entrar a la presó. Ho explica al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Ho justifica per la seva col·laboració, que cataloga de molt rellevant i que, per tant, hem de valorar aquesta segona opció que ens permet conèixer i, per tant, combatre un fenomen tan greu com la corrupció.
0: I, de l'altra banda, perquè és una sentència exemplaritzant contra la corrupció política al sistema públic.
4: En els altres casos en què han estat condemnats altres ministres, les penes eren molt inferiors. En aquest cas, precisament la sentència el que destaca és que la corrupció buscava l'arquitectura d'un sistema democràtic i que és de tal extrema gravetat que s'ha de castigar amb penes molt severes.
0: I creu que també és un avís a navegants davant possibles casos futurs. I ho dèiem, Catalunya es prepara per a una revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i risc molt alt d'incendi. Els agents rurals han activat nivell 3 màxim d'incendi del Pla Alfa a 112 municipis de 12 comarques i demana extremar la precaució en el medi natural. El govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
5: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
6: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere

0: d'un gran incendi, sovint hi ha un petit gest.
1: Des de Protecció Civil també demanaven no utilitzar pirotècnia a prop de zones boscoses i trucar al 112 en cas de veure foc o una columna de fum. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
2: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc, fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
1: En el cas de fogueres, han d'estar prèviament autoritzades. Aquesta nit, els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les regions de més risc d'incendi i els agents rurals centraran els seus esforços en la prevenció. A la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament també reforça els serveis municipals de policia, bombers i neteja, a més del transport públic, que funcionarà 43 hores seguides. I avui, Revetlla de Sant Joan, el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards en aquesta revetlla i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Aquests productes potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat. Ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
3: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
1: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empams, que acompanyen persones amb discapacitat intel·lectual, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles als sorolls també puguin participar a la festa.
4: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
1: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats i fer que les revetlles siguin més inclusives. Una festa que també impacta en els animals. Per això, des de l'associació Animans Ruralis, la presidenta Aida Gascón reclama a l'Ajuntament de Barcelona aquestes mesures.
5: Demanem a l'Ajuntament de Barcelona que reguli l'ús de pirotècnia amb soroll durant Sant Joan i que estableixi zones lliures de detonacions que promogui alternatives, no? Com espectacles de drons, que ja em consta que ja s'està fent, però s'hauria de substituir completament, no? Llums làser o pirotècnia de baix impacte acústic.
1: Diversos ajuntaments, com els de Figueres i Roda de Berà, han aprovat diverses mesures per fer les festes més inclusives i respectuoses amb persones i animals.
6: 3Cat Info.
1: La crisi política al Regne Unit, amb la dimissió de Keir Starmer, coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió política de primer ordre al país. Moltes persones creuen que tornar-hi és inevitable, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Londres, Quim Olivares.
7: El debat del Brexit ha tornat i algunes formacions d'esquerra troben urgent apropar-se a la Unió Europea. Hem entrevistat Anand Menon, director del think tank UK in a Changing Europe.
8: Els liberals demòcrates parlen d'una unió duanera com una etapa en el camí per tornar a la Unió Europea. Els verds estan a punt de demanar-ho. Hi ha algunes persones dins del Partit Laborista que parlen de la reincorporació a la Unió.
7: Per una part important dels britànics, no va ser bo deixar la Unió Europea i demanen renegociar el retorn al mercat únic de mercaderies per reduir l'impacte del Brexit, que ha suposat una pèrdua del producte interior brut per càpita de fins al 6%, segons el Banc d'Anglaterra. Janik Ewakowiak és investigadora associada del UK in a Changing Europe.
9: Crec que en general l'opinió pública ha canviat, s'ha transformat des que el Regne Unit va marxar. Vull dir que hi ha molta gent que ara vol una relació més estreta amb la Unió Europea i al voltant del 55% de la població que diu que els agradaria tornar a la Unió Europea, però, esclar, no sabem com es mantindrien les xifres si realment hi hagués una altra campanya i un altre referèndum.
7: Però la lliure circulació de mercaderies comporta la de persones, una línia vermella per molts britànics, especialment per Reform UK. De fet, si Nigel Farage guanya les eleccions generals, com diuen les enquestes, passarà al contrari i el Regne Unit mirarà de separar-se encara més de la Unió Europea.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre modifica el pla de sequeres i introdueix canvis en el tram final del riu. Entre les mesures que inclou, destaquen la separació de la conca del Siurana de la del tram final del riu o l'actualització de la batimetria i de la capacitat del pantà de Mequinensa. Ens ho explica des de Tortosa en Jordi Barranca.
10: El nou pla de sequeres, que substitueix el vigent des del 2018, inclou les lliçons apreses amb la sequera del 2023, la més important, recordem-ho, que ha partit la conca, sobretot al tram final. Entre les novetats hi ha l'actualització de la batimetria, és a dir, l'estudi de la profunditat subaquàtica del riu, o que la conca del Siurana deixarà de compartir els mateixos indicadors de sequera que el tram final de l'Ebre. Miguel Ángel García Vera és el cap de planificació hidrològica de la XE.
11: En la unidad territorial del Bajo Ebro la hemos dividido y hemos hecho como una parte que es la cuenca del Ciudadano, debido a la situación de la sequía que se pasó en los años anteriores. Ya el indicador del Ciudadano no es el de toda la unidad, que antes era posible el más de Mequinenza, eso no tenía sentido. El Ciudadano es otra cosa. Y entonces ahora ya tiene sus propios indicadores y sus propios protocolos de medida.
10: El nou pla també inclou noves anàlisis sobre el pantà de Mequinenza, el principal del tram final del riu. Les dades de la Confederació indiquen, per exemple, que s'han perdut 160 hectòmetres cúbics de sediments.
11: De los 1.500 hectòmetres cúbicos que decíamos que tenía, 1.534, llegamos a la conclusión de que se había desactivado 160 hectòmetres cúbicos por acumulación de sedimentos. Entonces, claro, nos baja el volumen, con lo cual los indicadores hay que adaptarlos a ese nuevo.
10: A banda, Tortosa i Amposta, els dos únics municipis ebrencs amb més de 20.000 habitants, també hauran d'actualitzar els seus plans d'emergència per sequera per complir amb aquesta nova normativa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu que Jordi Pujol i el seu partit han tingut per Catalunya. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Illa va lloar la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar.
12: Avui també és un moment per reconèixer la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
1: Per la seva part, Pujol ha dit que no ha estat mai independentista, però que sempre s'ha plantejat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
13: Els indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuals. Això ho he sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residuals.
1: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Pla pioner público-privat contra incendis a la zona de la Muga, a l'Alt Empordà. És una iniciativa de la Fundació Pioners del Nostre Temps amb el suport del Departament d'Agricultura. El projecte afecta unes 40.000 hectàrees amb desbrossades estratègiques i pastures. Girona, Laia Claret.
14: Del total de 40.000 hectàrees que se'n beneficiaran, es faran treballs concretament a unes 2.500 d'estratègiques. El director executiu de la Fundació és Oriol Armet.
15: Hi havia un buit de planificació des del punt de vista de prevenció de grans incendis forestals en una zona on hi havia hagut l'incendi del 2012, que va cremar més de 13.000 hectàrees amb 4 víctimes mortals. És un pla pioner al sud d'Europa perquè per primera vegada s'ha creat des de l'impuls d'una fundació privada que ha treballat de comú acord amb la Generalitat de Catalunya com a ens competent.
14: Engloba uns 20 municipis que van des de la Vajol fins a Navata, a l'Alt Empordà, i una de les claus de la iniciativa és que implica els diferents actors del territori. El director tècnic del Consorci Salines Bassegoda és Oriol Porcel.
16: Els ajuntaments tenen la competència de les franges perimetrals, tenen els ajuts, però tots també tenen clar que no podran afrontar els incendis només amb accions locals. Aquí, entitats com el Consorci poden anar de la mà d'entitats també del territori, com són la Fundació, per acompanyar en aquesta execució més directa sobre el territori.
14: La intenció primer és reduir el combustible i, un cop fets aquests treballs, que se'n pugui fer el manteniment en pastures. El document ara s'ha lliurat a la Generalitat perquè es pugui començar a implementar. El projecte compta amb el suport i finançament del Ministeri per la Transició Ecològica i Fons Next Generation.
1: Són 3:15. Moment d'obrir l'àrea de servei i comencem, com sempre, amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. Comencem parlant de transport públic. Actualitzem la situació a la línia R3 de Rodalies perquè a aquesta hora tornen a circular ja els trens entre Figaró i Ribes de Freser. Recordem que la via estava tallada entre Vic i Ribes per una incidència a la infraestructura. Sí que segueix l'afectació entre la Garriga i Figaró per un robatori de coure. Els trens no paren a la Garriga i per això inicien i finalitzen el recorregut a Figaró. Pel que fa a les carreteres, més tranquil·litat a l'espera que d'aquí uns 15 minuts, a les 12 del migdia, comenci l'operació sortida per la Revetlla de Sant Joan. Trànsit preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 409.000 vehicles i que l'AP7, la C32 i les carreteres que connecten amb la costa siguin les més afectades.
6: El temps.

0: Amb l'Enric Agut.
1: Un dia més de calor extrema en alguns casos, amb només una lleugera baixada de la temperatura. A Lleida va arribar als 41,9. Es va quedar a mig grau del seu rècord absolut del juny del 2019. Ahir va ser un dia de calor molt intensa a moltes zones, tot i que en alguns sectors del litoral, per exemple, a Maresme, les màximes no van passar dels 28 o 29 graus. Per exemple, a Arenys de Mar va ser com un parèntesi de la resta de la calorada. Això sí, feia aixafogor. Avui s'espera això, doncs màximes de 40-41 a Ponent, al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, moltes poblacions interiors superant els 35, xafoc a la costa, sol amb calitja, a la tarda pot caure algun ruixat, alguna tempesta puntual al Pirineu, Prepirineu, i alguna arribada després més tocada cap al nord de la Catalunya Central, o a la Noguera, o al nord de la Segarra, al Solsonès. Demà una jornada novament tranquil·la. La Revetlla de Sant Joan avui càlida, a valors entre 25, 29 o 30 graus. Després anirà baixant lentament la temperatura i demà per Sant Joan, matí de sol, calitja, ràpidament pujarà la temperatura i els valors seran semblants o una mica més baixos. Podem perdre algun grau. Igualment, hi haurà comarques sota avís de calor intensa amb una onada de calor a comarques de Ponent on novament poden arribar als 40 graus.
2: Tresca Info.
3: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
5: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
6: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
4: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
6: Entrades a teatrepoliorama.com.
2: Tresca Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
7: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
8: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro, de fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
9: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
10: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
8: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
9: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
11: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
8: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició

0: i l'altre estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
1: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
2: L'objectiu és doble: fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia, amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
0: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
2: El Japó diu: és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
0: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
3: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació, doncs, creixent, de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses, doncs, tinguin, no?, una situació complicada, no? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
0: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
4: Japó sí és un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas, se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
5: És un reportatge de Cèlia Cernadas. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3cat.info.
6: Esports. Amb l'Eudald Serra, Eudald, bon dia.
7: Bon dia. El davanter argentí Julián Álvarez parla clar i demana per primera vegada al seu actual club, l'Atlètic de Madrid, que el deixi marxar i el traspassi.
8: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
7: En aquest sentit, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA pel que consideren un intent de fitxatge de Julián Álvarez sense permís del club madrileny. Julián Álvarez va fer aquestes declaracions ahir al vespre, tot just acabar-se el partit del Mundial, que l'Argentina va guanyar a Àustria classificant-se pels setzens de final, i on Leo Messi va marcar un doblet que el converteix ara mateix en el màxim golejador de tota la història de la competició.
9: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso, y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
7: Mentrestant, aquesta matinada, França també s'ha classificat pels setzens de final, guanyant l'Iraq per 3-0, amb un doblet també d'Mbappé i un altre gol de Dembélé. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. Per la seva banda, també ha aconseguit el bitllet pels setzens de final Noruega, que ha guanyat el Senegal per 3-2, amb 2 gols de Haaland. I a última hora d'aquesta matinada també s'ha jugat el Jordània 1-Algèria 2. Per avui hi ha previstos aquests partits. A les 7 de la tarda, Portugal, Uzbekistan. Anglaterra, Ghana a partir de les 10 i ja de matinada, Panamà, Croàcia i Colòmbia, República Democràtica del Congo.
10: L'actualitat esportiva a fons.
7: Un apunt més de futbol perquè el Girona ha de presentar a les 12 Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a segona. Quique Álvarez, que fins ara entrenava a l'equip filial gironí, tindrà el seu germà Òscar com a entrenador ajudant.
10: 3CAT Info.
7: I el Barça de futbol sala es pot proclamar avui mateix campió de la Lliga. Els de Javi Rodríguez, que per ara dominen la final davant el Pozo de Múrcia per 2-0, juguen aquest vespre el tercer partit a la pista murciana i en cas de victòria serien ja campions.
11: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
7: Javi Rodríguez recupera Pitu, però per Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern al genoll dret i avui mateix l'operen. El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà a 8:15. I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins avui també s'ha de decidir el campió amb la disputa del cinquè i definitiu partit de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. En parla el tècnic dels igualadins, Marc Montaner.
12: No, és que no hi ha més. Ara hem arribat aquí, en aquest punt, amb aquesta trajectòria. Estem a la final, els dos equips igualats, amb els mateixos punts, i hem d'intentar fer el partit perfecte perquè el títol vingui cap a Igualada.
7: El partit entre Liceu i l'Igualada començarà a 9:15 del vespre. D'altra banda, encara en hoquei Patins, el noi ha anunciat el fitxatge del porter Josep Maria Virgili, que arriba procedent del Calafell.
10: 3CAT Info.
7: A motor, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
13: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team, sobre todo porque hace 2 años buscaba esta moto, buscaba vestir de rojo, lo conseguí, me dieron la oportunidad y aparte pues ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
7: Marc Márquez va arribar a l'equip Ducati l'any passat proclamant-se campió del món de MotoGP i aquest any compleix la seva segona temporada amb la marca italiana. I el Barça de bàsquet s'ha quedat sense marge d'error si vol guanyar la Lliga ACB després de perdre ahir al Palau Blaugrana el tercer partit davant el València. Els de Xavi Pascual, per tant, necessiten guanyar demà novament al Palau Blaugrana si volen forçar el cinquè i definitiu partit per evitar d'aquesta manera que els de Pedro Martínez es proclamin ja campions. En parla Joel Parra.
14: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, hem de guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
7: Mentrestant a l'NBA, els Milwaukee Bucks traspassen la seva estrella Giannis Antetokounmpo als Miami Heat.

0: A partir de l'1 de juliol s'incrementaran significativament les ajudes a la dependència. Es tracta d'una pujada històrica. L'Estat passa a assumir per primer cop el 50% del finançament a la dependència amb una injecció de 2.000 milions d'euros. És un anunci que ha fet Pedro Sánchez aquest matí. A més, ha insistit que continuarà i defensa tirar endavant la legislatura l'endemà de la condemna al seu exministre José Luis Ábalos a 24 anys pel cas Mascaretas. El règim dels talibans s'entrevista avui amb la Comissió Europea en una polèmica visita a Brussel·les per abordar el retorn dels refugiats, segons diferents mitjans. El govern belga ha concedit a contracor un visat d'un dia als 5 membres de la delegació per no entorpir la diplomàcia comunitària. L'estudiant de Banyoles, Laura Tallada, ha obtingut la qualificació més alta del país a les proves d'accés a la universitat, amb una nota de 9,9. Els qui es van presentar a la selectivitat ja poden saber els resultats. Les notes de tall definitives per cursar cada estudi i per centre universitari es publicaran el 10 de juliol. Crides a la responsabilitat i a la prudència de cara a una revetlla de Sant Joan a Catalunya que arriba marcada per l'alt risc d'incendis i enmig d'una onada de calor. Una nit que un any més aplega tota mena de celebracions populars amb els petards i les coques de protagonistes. El Regne Unit afronta des d'avui la tria del 7è primer ministre en 10 anys, coincidint amb l'aniversari del referèndum del Brexit, del qual avui fa precisament una dècada. La relació amb la Unió Europea encara centra el debat polític d'un país on domina la sensació de tornar-hi, de que tornar-hi és inevitable, però a llarg termini. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana de psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que es reconeguin especialitats en psicologia com la d'infantojuvenil, entre d'altres. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana IPRA és qui lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el seu rècord de facturació amb més de 500 milions d'euros. I un macroconcert a la platja Gran de l'Estartit tanca aquesta nit una nova edició del Sant Joan del Festival Ítaca. Hi ha previstes les actuacions de Venus, 31 Fam o Barri B, entre d'altres.
1: Esports.
2: El davanter argentí Julián Álvarez reconeix per primer cop que vol deixar l'Atlètic de Madrid i demana que el traspassin. L'Atlètic de Madrid es planteja mentrestant denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge del jugador sense el seu permís. Al Mundial, França i Noruega s'han classificat aquesta matinada pels setzens de final. França ho ha fet després de guanyar l'Iraq per 3-0 amb un doblet d'Mbappé i Noruega s'ha imposat 3-2 al Senegal, amb dos gols també de Haaland. Avui es juguen els partits Portugal-Uzbekistan i Anglaterra-Ghana. El Barça de futbol sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre Liceu i l'Igualada.
0: Ens queda el titular del temps. Avui tarda de sol, també de ruixats locals al Pirineu i al Prepirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitacions.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Marxem cap a Madrid en directe per explicar-vos que a partir de l'1 de juliol s'incrementaran significativament les ajudes a la dependència. Es tracta d'una pujada històrica. L'Estat passa a assumir per primer cop el 50% del finançament a la dependència amb una injecció de 2.000 milions d'euros aquest any i més de 6.000 l'any que ve. Ho ampliem amb la nostra companya, la Paula Brujats. Paula, molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Després d'anys amb l'inversió de l'Estat estancada, el govern espanyol fa avui aquest pas, aprova una reforma històrica que eleva l'aportació fins als 7.000 milions d'euros l'any que ve en ajudes a la dependència. Això es tradueix en un augment de les quotes que porta l'Estat i, per exemple, les persones en grau 3 de dependència passaran a cobrar de 290 euros mensuals a 660 i aquí s'hi haurà de sumar l'aportació que ja fa Catalunya. El sector veu un pas important, però el president de l'Associació de Directors de Serveis Socials, José Manuel Ramírez, ha dit en declaracions a 3Cat Info que, a part de les quanties, també cal millorar las condiciones laborales para los trabajadores del sector.
4: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de domicilio y de las residencias.
3: El Consell de Ministres aprova avui aquest decret llei que reforma a fons el sistema de la dependència. L'augment de les quotes entrarà en vigor l'1 de juliol, però després s'haurà de ratificar el Congrés dels Diputats abans d'un mes, i aquí Pedro Sánchez confia a recuperar el suport dels aliats parlamentaris en un moment molt crític de la legislatura.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
3: Sánchez, que s'aferra a les polítiques socials per capejar la tempesta judicial i política, i ha fet aquest pas 24 hores després de la condemna a 24 anys de presó a l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció.
0: Paula Brujats, gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Doncs ara la Paula feia referència a aquesta tempesta política i judicial. Avui també hem pogut escoltar Esquerra Republicana, un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, exigint explicacions al PSOE després de la sentència a José Luis Ábalos. Els republicans, però, no es plantegen per ara deixar caure el govern espanyol. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro.
6: Nosaltres

0: som on érem, perquè ja vam comentar que la nostra línia vermella era la financiació, el finançament anòmal del Partit Socialista, cosa que amb aquesta sentència no hi té res a veure.
1: També al matí de Catalunya Ràdio, la secretària general del Podem, Ione Belarra, ha dit que no s'entendria que el que va ser número 2 de Pedro Sánchez del PSOE sigui condemnat a 24 anys de presó i no passi res.
2: No tiene sentido que se haya utilizado las herramientas del Estado, del gobierno, para enriquecerse, para meter la mano en la caja, y el presidente del gobierno y el PSOE intenten dibujar una especie de cortafuegos cuando es evidente que el incendio lo ha arrasado todo. Y es evidente que estas personas solo pudieron hacer eso porque tenían acceso al gobierno y porque tenían acceso al presidente.
1: Belarra reemplaça els socis de Pedro Sánchez d'aquesta legislatura a reflexionar si ha servit de res aquest suport. I avui s'ha fet públic que la Unitat Central Operativa LUCO de la Guàrdia Civil ha constatat l'existència d'una reunió entre l'expresident del PNB, Andoni Ortúzar, amb l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i el directiu de l'empresa Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, mentre s'estava gestionant ajudes públiques a la companyia basca. Així consta en un dels informes de la peça del cas Leire, que investiga irregularitats i comissions en els rescats de la CEPI. Tubos Reunidos va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava l'exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros. El PNB ha fet un comunicat en què assegura que les reunions entre responsables de la formació i empreses s'emmarquen les actuacions pròpies del partit per defensar els interessos de l'economia basca i sosté que no té res a veure amb les activitats de terceres persones. Passen 8 minuts de les 12, canviem de qüestió. També us ho destacàvem en titulars. Polèmica visita d'una delegació del règim dels talibans afganesos a Brussel·les per entrevistar-se avui amb la Comissió Europea, segons informen diferents mitjans. El govern belga ha confirmat aquesta emissora la concessió del visat a 5 membres del règim extremista. Tot i el sectarisme que envolta aquesta trobada, l'objectiu seria parlar de com retornar milers de refugiats al seu país. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
3: Els visats són vàlids per a la visita d'un sol dia, tot i que el govern belga desaprova la invitació dels talibans a Brussel·les, diu que els ha de facilitar l'arribada, com ha estat anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, el govern comunitari es nega a confirmar que la reunió sigui avui i tampoc dona detalls sobre el lloc o els assistents de la trobada, en part per raons de seguretat, diuen fonts europees. Sí que se sap que parlaran de com agilitzar el retorn de migrants afganesos, un gest criticat per diverses ONGs que alerten de la vulneració sistemàtica dels drets humans per part del règim talibà. La comissió argumenta que, sobretot, busquen deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat de la Unió Europea i nega que convidar els talibans a Brussel·les impliqui reconèixer la legitimitat del seu govern. Els contactes són tècnics, comenten, i es fan a instàncies d'una majoria de països europeus que han demanat a la Comissió que s'impliqui per facilitar el retorn de migrants.
1: Tornem a casa nostra. La Fiscalia considera que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també podria haver-lo intentat matar. Després d'haver detectat nous elements, el Ministeri Públic sosté ara que els fets podrien constituir també un delicte d'homicidi en grau de temptativa. L'home continua en presó preventiva per decisió del jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona. Recordem, va ser detingut el mes de març, juntament amb la seva dona, que ara es troba en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. I avui s'han publicat les notes de les proves d'accés a la universitat. La millor qualificació de Catalunya ha estat un 9,9 i l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. Tallada assegura que la clau és saber gestionar els nervis i la pressió dels exàmens.
4: He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis, i intentar mantenir com un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
1: Per darrere, quatre estudiants de la demarcació de Barcelona han compartit la segona millor nota amb un 9,8. Un d'ells és Tomàs Alfonso, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa.
5: M'he organitzat, que crec que també és important, tenir un horari clar cada dia el que has de fer i ja està. No sóc especialment superaplicat en els estudis, o sigui, no sé, jo crec que el més important és entendre a classe i llavors quan estàs estudiant només ho repasses i ja està.
1: Durant tot el matí, alguns alumnes han informat de dificultats per consultar les qualificacions a la plataforma en línia a causa de l'alta demanda d'aquestes consultes. Crides a la responsabilitat i a la prudència de cara a una revetlla de Sant Joan aquí a casa nostra, que arriba marcada per l'alt risc d'incendis i enmig d'una onada de calor, una nit que un any més aplega tota mena de celebracions populars. La previsió de passar una nit tòrrida i el fet que la revetlla caigui entre setmana fan preveure a l'AMB un increment d'afluència de públic d'un 50% a les platges aquesta nit. En aquest context, l'ens supramunicipal recorda que està prohibit fer fogueres i acampar a les platges. Gavà, David Àngela.
6: 160 treballadors i maquinària especialitzada treballaran de 6 a 9 del matí per garantir el bon estat de les platges després d'una de les revetlles més multitudinàries dels últims anys, segons Daniel Palacios, el cap del Servei de Platges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
7: Tindrem molta gent a la platja, esperem tenir molta gent aquest any, perquè és entre setmana el dia i perquè fa bastant calor. Podem estimar que igual tenim un 50% més de gent que els últims anys.
6: Palacio reconeix que les fogueres prohibides a la platja van de baixa.
7: Al llarg dels últims 10 anys, la quantitat de fogueres i la magnitud de les fogueres s'han anat reduint bastant. El civisme ha crescut, cada vegada tenim menys residus a la sorra i més als contenidors, i també tenim menys fogueres i més petites, però les continuem tenint, i per tant hem d'anar preparats.
6: Palacios desaconsella l'ús de pirotècnia a la platja pel risc d'incendis i pels residus que poden arribar al mar. El servei de neteja també comptarà amb el suport d'una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar.
1: I el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards aquesta revetlla i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Aquests productes potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat. Ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
7: Tindrem molta gent a la platja, esperem tenir molta gent aquest any, perquè és entre setmana el dia, al llarg del soroll.
8: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
1: Per Josep Llor, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles als sorolls també puguin participar d'aquesta festa.
9: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
1: Una festa que també impacta en els animals, per això des de l'associació Anima Naturalis, la presidenta Aida Gascón reclama a l'Ajuntament de Barcelona aquestes mesures.
10: Demanem a l'Ajuntament de Barcelona que reguli l'ús de pirotècnia amb soroll durant Sant Joan i que estableixi zones lliures de detonacions que promogui alternatives, no? Com espectacles de drons, que ja em consta que ja s'està fent, però s'hauria de substituir completament, no? Llums làser o pirotècnia de baix impacte acústic.
1: Diversos ajuntaments, com els de Figueres i Roda de Barà, han aprovat diverses mesures per fer les festes més inclusives i respectuoses amb persones i animals. També hem de parlar avui de coques. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya i que les coques es vendran a uns preus similars a l'any passat, malgrat l'augment del cost de les matèries primeres. Les coques més demanades continuen ser la de brioche, amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons, però guanyen pes mica en mica les farcides de nata crema o xocolata. I per acabar, parlant d'aquesta revetlla, també hem de parlar avui de mobilitat. Uns 490.000 vehicles està previst que surtin avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquesta revetlla. El Servei Català de Trànsit limitarà per primera vegada la velocitat a 80 km per hora a les principals vies de sortida de la capital catalana. A més, de les 5 de la tarda a les 10 del vespre es prohibirà la circulació de camions a la P7. Els Mossos desplegaran un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria. Doncs precisament a aquesta hora anem a comprovar com se circula les carreteres, també com van els transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora estem pendents, com ara deies, d'aquesta operació sortida per la revetlla de Sant Joan, perquè des d'ara i fins les 12 de la nit Trànsit preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona aquests 490.000 vehicles que ara explicaves. Les principals retencions es preveuen a l'autopista P7, la C32 i també a les vies que connecten amb la costa de moment, però a aquesta hora tranquil·litat a les carreteres sense incidències que provoquin retencions destacades.
12: El temps.
1: Crònica a aquesta hora del Francesc Mauri.
12: La tarda ens continuarà portant molta calor. Continuem amb l'onada de calor, tot i que la temperatura avui respecte a ahir pot baixar una miqueta, 1 o 2 graus, però en canvi puja a les comarques gironines, sobretot entre avui i demà. Aquesta tarda algunes tronades al Pirineu i Prepirineu, sobretot al Pirineu i Prepirineus especialment. Cal dir que la resta el sol continuarà i la nit de revetlla no s'espera precipitacions a cap indret i serà càlida pràcticament a tot el territori, amb l'excepció, lògicament, de punts de muntanya elevats.
13: Fresca Info.
14: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
15: Estrellita!
16: Una revetlla amb la millor companyia.
17: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
18: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
19: El carrer és l'escola de La Cubana.
20: Una companyia que ha fet història.
21: Oh, això és una bogeria, no?
22: Era màgic. Va ser màgia pura.
20: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Tant de bons em feixin un cada dia, tinc.
13: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts d'un quart d'una. La crisi política al Regne Unit amb la dimissió de Keir Starmer coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió política de primer ordre en aquest país. Moltes persones creuen que tornar-hi és inevitable, però ningú pensa que hagi de ser a curt termini. Londres, Quim Olivares.
24: El debat del Brexit ha tornat i algunes formacions d'esquerra troben urgent apropar-se a la Unió Europea. Hem entrevistat Anan Menon, director del think tank UK in a Changing Europe.
25: Els liberals demòcrates parlen d'una unió duanera com una etapa en el camí per tornar a la Unió Europea. Els verds estan a punt de demanar-ho. Hi ha algunes persones dins del Partit Laborista que parlen de la reincorporació a la Unió.
24: Per una part important dels britànics, no va ser bo deixar la Unió Europea i demanen renegociar el retorn al mercat únic de mercaderies per reduir l'impacte del Brexit, que ha suposat una pèrdua del producte interior brut per càpita de fins al 6%, segons el Banc d'Anglaterra. Jenny Kewakowiak és investigadora associada del UK in a Changing Europe.
26: I think in general, crec que en general l'opinió pública ha canviat, s'ha transformat des que el Regne Unit va marxar. Vull dir que hi ha molta gent que ara vol una relació més estreta amb la Unió Europea i al voltant del 55% de la població que diu que els agradaria tornar a la Unió Europea, però, esclar, no sabem com es mantindrien les xifres si realment hi hagués una altra campanya i un altre referèndum.
24: Però la lliure circulació de mercaderies comporta la de persones, una línia vermella per molts britànics, especialment per Reform UK. De fet, si Nigel Farage guanya les eleccions generals, com diuen les enquestes, passarà al contrari i el Regne Unit mirarà de separar-se encara més de la Unió Europea.
1: El Brexit i les traves que ha suposat per a les empreses no han frenat, però les exportacions catalanes a la Gran Bretanya sí que ha reduït les importacions de productes britànics cap a Catalunya. Segons dades d'Acció, l'Agència per a la Promoció Econòmica de la Generalitat, les exportacions van notar un sotrac just després que es consumés el Brexit l'any 2019 i també durant la Covid. Després va remuntar i l'any passat van ser un 8%, un 25% més que abans que la Gran Bretanya abandonés la Unió Europea. En canvi, les importacions britàniques han caigut un 43% des del 2019 i s'han substituït per productes provenents d'altres països comunitaris. Cristina Serradell és directora de Negoci Internacional d'Acció.
27: Les empreses que exportaven al Regne Unit han continuat, s'han adaptat i han de fer més papers, però s'han adaptat. Els productes continuen sent atractius. El que passa que el que nosaltres importàvem del Regne Unit, com que ara hi ha més traves, doncs ho hem trobat d'altres socis europeus.
1: Des del Brexit també ha caigut el nombre de turistes britànics a Catalunya. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, s'han reduït un 8% entre el 2019 i el 2025. Si abans superaven els 2 milions de visitants, l'any passat es va tancar amb 1,85 milions. Amb tot, són el segon grup més nombrós per darrere dels francesos i, segons fonts de l'Agència Catalana de Turisme, el Brexit no ha suposat una reducció significativa de l'atractiu de Catalunya per al mercat britànic. Condemnat a 5 anys i 3 mesos de presó l'ex-cap executiu del Partit Nacional Escocès, Peter Morrell, per haver malversat 400.000 lliures de la formació, uns 460.000 euros. El jutge li ha reduït la pena inicial de 7 anys perquè fa un mes, en l'audiència preliminar, l'ex-marit de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, es va declarar culpable. També considera que hi ha un risc mínim de reincidència. El seu advocat ha explicat davant el tribunal que Morrell té els diners i la voluntat de retornar la quantitat malgastada i afegeix que el seu client està aclaparat pel sentiment de vergonya. L'exdirigent de l'SNP no ha fet cap gest ni ha mirat ningú abans de sortir emmanillat de la sala entre el 2010 i el 2023. Recordem, va comprar cotxes, una autocaravana i articles de luxe amb els fons del partit. Ella va ser exonerada del cas, però la seva carrera política es va acabar.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Continuem amb més notícies. La farmacèutica catalana Ipra lidera un consorci internacional que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana, però reconeixen que no estarà a punt abans de 7 anys. La multinacional, amb seu central al poble d'Amer, a la comarca de la Selva, ha tingut la facturació més alta de la història, més de 500 milions d'euros. Girona, Fèlix Martín.
2: Ipra va tancar el 2025 amb uns beneficis de gairebé 54 milions d'euros i havent inaugurat un gran complex Aigua Viva al Gironès. De les dues grans àrees del grup, la de salut animal, ha crescut fins a un 14% en vendes. Fabrica més de 100 vacunes per animals i està treballant en 25 projectes més. Avui lidera un consorci internacional que n'investiga una contra la pesta porcina africana, que encara està en una fase molt inicial. Concreten que hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir una vacuna eficient. Pel que fa a Salut Humana, creada el 2020, els esforços continuen centrats en augmentar les vendes de la seva vacuna contra la Covid, la Vivermax, adaptada a les noves variants del virus. Té un acord de compra amb 14 estats a la Unió Europea. La multinacional farmacèutica gironina té una plantilla que supera els 2.700 treballadors.
1: I abans dels esports, encara tenim temps d'explicar-vos que el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana de psicòlegs, dels psicòlegs catalans, Dolors Lídia, reclama també que es reconeguin les especialitats en psicologia que ara són tan necessàries com la de psicologia infantojuvenil, entre d'altres. Dolors Lídia, recentment escollida degana del Col·legi, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus. I ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
3: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
1: I per això reclama que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o també la neuropsicologia.
0: Esports.
1: Audal Serra, molt bon dia.
4: Bon dia. El davanter argentí Julián Álvarez parla clar i demana per primera vegada al seu club, l'Atlètic de Madrid, que el deixi marxar i el traspassi.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
4: En aquest sentit, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA pel que consideren un intent de fitxatge de Julián Álvarez sense permís del club madrileny. Julián Álvarez va fer aquestes declaracions ahir al vespre, tot just acabar-se el partit del Mundial que l'Argentina va guanyar a Àustria i que li va permetre classificar-se pels setzens de final. Leo Messi va marcar un doblet que el converteix a la vegada en el màxim golejador de tota la història de la competició.
6: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso, y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
4: Mentrestant, aquesta matinada, França també s'ha classificat pels setzens de final, guanyant l'Iraq per 3-0, amb un doblet d'Mbappé i un altre gol de Dembélé. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. Per la seva banda, també ha aconseguit el bitllet pels setzens de final Noruega, que ha guanyat el Senegal per 3-2 amb dos gols de Haaland. I a última hora d'aquesta matinada també s'ha jugat el Jordània 1, Algèria 2. Per avui hi ha previstos aquests partits Portugal-Uzbekistan a les 7, Anglaterra gana a les 10 i de matinada Panamà-Croàcia i Colòmbia-República Democràtica del Congo. I encara en futbol, el Girona presenta a hores d'ara Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la nova etapa del club gironí a segona. Quique Álvarez, que fins ara entrenava l'equip filial del Girona,

0: Girona tindrà el seu germà Òscar com a segon.
1: Trescat Info.
0: El Barça de futbol sala es pot proclamar avui mateix campió de la Lliga. Els de Javi Rodríguez, que per ara dominen la final davant el Pozo,

0: Rodríguez es recupera Pitu, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i avui mateix l'operen. El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà a 8:15. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, avui també s'ha de decidir el campió amb la disputa del cinquè i definitiu partit de la final entre Liceu de la Corunya i l'Igualada. Sentim, parlant d'aquest cinquè partit, el tècnic dels igualadins, Marc Montaner.
1: No, és que no hi ha més. Ara hem arribat aquí, amb aquest punt, amb aquesta trajectòria. Estem a la final, els dos equips igualats, amb els mateixos punts, i hem d'intentar fer el partit perfecte perquè el títol vingui cap a Igualada.
0: El partit entre el Liceu i l'Igualada començarà 8:45 del vespre. D'altra banda, el Noi ha anunciat el fitxatge del porter Josep Maria Virgili, que arriba procedent del Calafell.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Més coses. En motor, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana aquest matí a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
3: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team, sobretot perquè hace 2 años buscava esta moto, buscava vestir de rojo. Lo conseguí, me dieron la oportunidad y aparte pues ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
0: El Barça de bàsquet s'ha quedat sense marge d'error si vol guanyar la Lliga ACB després de perdre ahir al Palau Blaugrana el tercer partit davant el València 80-88. Els de Xavi Pascual, per tant, necessiten guanyar demà novament al Palau Blaugrana si volen forçar el cinquè i definitiu partit i evitar d'aquesta manera que els de Pedro Martínez es proclamin ja campions. L'aler blaugrana Joel Parra té clar que el partit de demà és a caixa o faixa.
4: L'equip ha de saber, bueno, ho sabem, que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
0: Encara sobre la Lliga ACB, l'escort Àlex Reyes del Quitzenàs Manresa ha pagat la clàusula de rescisió i s'allibera del club del Bages per fitxar per la Cisa Joventut. Mentrestant, a l'NBA els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella Giannis Antetokounmpo als Miami Heat. Antetokounmpo, de 31 anys i campió amb els Bucks el 2021, acabava contracte l'estiu que ve.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'una, estem pendents que comenci la roda de premsa posterior a la reunió de govern. Tan bon punt ho faci, hi anirem en directe. Mentrestant, repàs el més destacat. S'acaba de fer públic la nota de matemàtiques a l'Espau cau fins al 4,18, però el percentatge d'alumnes que supera les proves creix lleugerament. La nota mitjana de la selectivitat recula unes centèsimes i el català continua sent la matèria comuna amb la qualificació més baixa. De seguida us ho ampliem. També us hem explicat que a partir de l'1 de juliol s'incrementaran significativament les ajudes a la dependència. Es tracta d'una pujada històrica. L'Estat passa a assumir per primer cop el 50% del finançament a la dependència amb una injecció de 2.000 milions d'euros aquest any i més de 6.000 l'any que ve. Ho ha avançat Pedro Sánchez, que insisteix que, per polítiques com aquesta, té sentit continuar amb la legislatura. Polèmica visita avui a Brussel·les. Una delegació del govern dels talibans afganesos és a la capital comunitària per entrevistar-se amb la Comissió Europea. Segons informen diferents mitjans, el govern belga ha confirmat a Catalunya Ràdio la concessió del visat a 5 membres del règim extremista. L'objectiu de la trobada seria parlar de com retornar milers de refugiats al seu país. I hem sentit també les crides a la responsabilitat i a la prudència de cara a una revetlla de Sant Joan a Catalunya que arriba marcada per l'alt risc d'incendis i enmig d'una onada de calor. Una nit que, un any més, aplega tota mena de celebracions populars amb els petards i les coques com a protagonistes. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El davanter argentí Julián Álvarez reconeix per primer cop que vol deixar l'Atlètic de Madrid i demana que el traspassin.
2: L'Atlètic de Madrid, mentrestant, es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge del jugador sense el seu permís.
1: I ens queda el temps, tarda de sol, també de ruixats locals al Pirineu i al Prepirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitacions, tret d'aquests punts.

0: I a aquesta hora podem marxar en directe cap al Palau de la Generalitat. Comença la roda de premsa posterior a la reunió de govern. Sentim la portaveu, Sílvia Paneque.
1: Una festa molt, molt arrelada a Catalunya i, per tant, doncs, gràcies per ser aquí. Permeti-me, però, que comenci, tot i que el president Illa va tenir oportunitat d'estar a Tarragona en el minut de silenci per als tres menors que van perdre la vida, com tots vostès saben, i va tenir l'oportunitat de traslladar el dol a les famílies en nom del govern i també doncs, a l'Ajuntament de Tarragona i al seu alcalde. Permeti-me que em reiteri amb aquest trasllat de condol, de dol a les famílies i a l'Ajuntament de Tarragona per la pèrdua d'aquestes tres vides truncades i la necessitat de recordar novament la necessitat de la prudència davant del risc 1 i 2 de seguir totes aquelles recomanacions i directrius tant dels cossos de seguretat com dels cossos de protecció civil. I com els deia, abans de començar a explicar els acords del Consell Executiu d'avui, precisament volíem iniciar també aquesta roda de premsa recordant que hem encetat aquesta primera onada o pic de calor a Catalunya, com vostès en fi, han pogut seguir. Justament només començar l'estiu i justament amb unes dates on precisament per la revetlla i per la celebració d'aquesta nit doncs hem de tenir una especial cura i atenció. A la majoria del territori la humitat serà molt baixa, es superaran els 35 graus, de fet a les zones més caloroses, terres de Ponent, també a zona de prelitoral, la previsió és que la temperatura pugui rondar o fins i tot superar els 42 graus i tot això fa, tota aquesta combinació, altes temperatures, baixes humitats, fa que el perill d'incendi sigui molt alt. El foc, com vostès saben també, és un element consubstancial amb la nostra realitat de sistema mediterrani, però tant l'escalfament global, l'augment de la temperatura, com les sequeres que hem patit, com l'acumulació del combustible forestal ens han alterat el comportament i en aquests moments tenim realitats amb incendis, els que anomenem de sisena generació, que són més intensos, que són més ràpids i que sovint queden fora de l'abast dels mitjans d'extinció i dels recursos humans que tenim destinats a extinció. Per tant, en aquest escenari sempre, però en aquest escenari agreujat, la prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país perquè, en fi, actuar des d'aquesta prudència, com dic, i des d'aquest seny fa que puguem evitar danys majors. El risc més alt, com els deia dies enrere i també fins al dia de Sant Joan, s'estén litoral, prelitoral central. En aquests moments tenim 298 municipis en perill molt alt i 260 municipis en perill alt. Demà s'espera que el risc d'incendi sigui lleugerament inferior, però tot i així demanem molta precaució a la ciutadania, sobretot, com es deia, per aquesta coincidència amb la revetlla de Sant Joan, doncs, que fa que hi hagi un altre element de risc, com són les fogueres i els focs. Aquest episodi, com dic, ha fet també que hi hagi un desplegament dels cossos de seguretat reforçat, cossos de seguretat, bombers, també agents rurals. El missatge que volem traslladar a la ciutadania és que sobretot mesurin el nivell de risc abans de qualsevol activitat en aquestes hores i en aquests dies. L'episodi de risc s'allarga fins al 24 de juny, com els deia, i hi ha una sèrie de restriccions i recomanacions que voldria aprofitar per traslladar també a la ciutadania i a tots vostès. Primer, està absolutament prohibit encendre focs en espais oberts. O, dit d'una manera més clara, no pot haver-hi fogueres allà on no han estat autoritzades pel govern de Catalunya a través dels departaments que gestionen Interior i Agricultura. Hi ha també una prohibició i una suspensió de cremes agrícoles i forestals. Tercer, prohibit fer foc en qualsevol zona recreativa o àrea de descans, com dic, que no sigui una foguera autoritzada. També està prohibit utilitzar maquinària que generi espurnes fins a finalització de l'estat d'alerta. I està prohibida també la pirotècnia, excepte en els llocs que estan autoritzats perquè això sigui. Per tant, sabem des del govern que aquesta és una festa molt arrelada, que és un dia important a Catalunya, que la majoria de ciutadans i ciutadanes tenen ganes de gaudir d'aquesta revetlla i del dia de Sant Joan, però és importantíssim que hi hagi aquest seny i aquest acompanyament, aquesta prudència i sobretot aquesta comprovació del nivell de risc davant de qualsevol activitat vinculada a l'espai extern. Per tant, aquestes són les prohibicions, les que volíem traslladar i sobretot desitjar una bona revetlla als catalans i catalanes, però encomanar-los a tenir aquesta prudència i aquesta vigilància. I ara sí, passaria a repassar els acords d'avui. Hi ha un primer acord del qual el president donarà compte d'una manera més extensa els propers minuts, aproximadament entre la una i les dues, però només assenyalar que el govern ha pogut aprovar avui l'eina de planificació d'infraestructures que tenim per part del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Per primera vegada és una eina de planificació de 10 anys, habitualment era de 4, serà de 10, i com dic, el president donarà compte i detall de les quantitats econòmiques i de les inversions. Són inversions a infraestructures vinculades a la mobilitat. Per tant, hi ha xarxa viària i tot el que té a veure amb la mobilitat, com dic, amb recursos del propi departament. Però sí que avui hem pogut aprovar aquesta eina de planificació, que és el Pla Econòmic d'Actuació, el que coneixem com a PEA. El segon acord que volia ressaltar del Consell Executiu d'avui és l'aprovació per part del govern d'una partida de 140 milions d'euros que s'aplicarà els propers 4 anys pel manteniment i millora dels pisos titularitat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya o que gestiona l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Per tant, poden ser propietat de l'Incasòl o de l'agència, però en qualsevol cas gestionats per la pròpia agència. Com els dic, són 140 milions d'euros els propers 4 anys. En el primer any es destinaran 29,4 milions d'euros en aquest 2026 i, com dic, prorrogable 3 anys més. Quina és la voluntat d'aquest acord? Garantir l'habitabilitat i el bon estat i la bona qualitat del parc d'habitatge públic de lloguer a Catalunya i preservació d'un patrimoni que al final és de tots i totes i, per tant, del departament, però del govern en el seu conjunt i de tots els catalans i catalanes. Aquesta licitació creix un 28% respecte a l'anterior. A què es deu aquest creixement? Precisament ve a acompanyar l'esforç que està fent el govern per ampliar el parc d'habitatge públic, ja sigui per tanteig i retracte, també pensin que hem adquirit per tanteig i retracte en aquests 2 anys més de 3.500 habitatges. Per tant, és evident que hem d'incrementar la quantitat econòmica pel seu manteniment. Però també aquí s'hi suma l'envelliment d'alguns edificis, d'alguns pisos, que requereixen d'un manteniment superior al que seria habitual. I també hi ha un increment pels costos, especialment de la mà d'obra, que ha tingut un increment a l'entorn d'un 12%. Però en qualsevol cas, un 28% increment respecte a la licitació anterior. Com els deia, la titularitat pot ser d'Incasòl o Agència d'Habitatge, però tots gestionats per l'Agència d'Habitatge. I amb aquests recursos econòmics esperem poder tenir un bon manteniment preventiu i correctiu del parc d'habitatge públic perquè quan un vagi pel carrer no pugui distingir què és parc d'habitatge públic i què és parc privat. Un segon acord important i que volíem també assenyalar i aprovat pel Consell Executiu d'avui és la creació per part del Departament de Drets Socials del programa Barris per Créixer pel període 2026-2029. Aquest és un programa que malgrat dir-se de barris i per tant no confondre amb el pla de barris perquè va destinat especialment a la pobresa infantil en barris on hi ha una situació socioeconòmica d'alta vulnerabilitat. Per tant, un programa de 30 milions d'euros del 2026 al 2029 que incorpora 231 professionals que tindrà aquesta durada de 3 anys i que es finança

0: amb un 60% per recursos propis del departament i amb un 40% pel Fons Social Europeu Plus. Quin objectiu persegueix aquest programa? Com els dic, l'objectiu fonamental és revertir una situació que hem comentat moltes vegades, malgrat que les dades macroeconòmiques són dades positives per Catalunya. No és menys cert que les dades de pobresa infantil creixen i, de fet, malauradament ens situen al capdavant del nostre entorn europeu d'aquesta taxa. Per tant, l'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar. Com els deia, tenim una de les taxes de pobresa infantil més altes del nostre entorn europeu. Estem parlant de pràcticament 500.000 d'infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social, i l'accés efectiu a aquestes prestacions pot ser la diferència entre sortir endavant en garanties o no poder tirar endavant. El programa es desplegarà en col·laboració amb els ajuntaments, per tant, el departament, tot aquest programa el desplegarà amb els ajuntaments, a l'entorn d'uns 20-30 municipis que tenen zones d'especial vulnerabilitat seran els que optaran en aquest programa. I també hi haurà un programa per mesurar l'efectivitat i els resultats i orientar futures polítiques públiques vinculades a revertir la pobresa infantil. I a continuació, dos acords vinculats a economia i a empresa i treball, que donen continuïtat als acords de dimarts passat, també, de l'entrada en recursos públics i, per tant, en l'accionariat d'aquelles empreses que des del Govern de la Generalitat es consideren que són sectors estratègics o en termes de sobirania o en termes de noves economies per Catalunya. La primera, l'entrada de la Generalitat a l'accionariat d'OpenChip. És una empresa aquesta que havíem discutit o havíem traslladat aquí en roda de premsa en diferents ocasions. En aquest cas, el que s'ha aprovat és l'entrada efectiva de la Generalitat en l'accionariat. És una empresa que està especialitzada en el disseny i en el desenvolupament de microprocessadors d'alt rendiment, per tant, vinculats a aplicacions d'intel·ligència artificial, de computació i de centres de dades. El capital que adquirirà la Generalitat serà d'un 5%, que és el percentatge mínim que estableix la normativa, i ho farà també a través de l'empresa pública Avança. Amb el Consell Executiu d'avui, a part de la compra d'aquest 5%, també s'ha aportat el pacte de socis, en el qual es determina, primer, que la Generalitat té dret a vet de qualsevol canvi de domicili social, és a dir, el domicili social serà a Catalunya i no es pot modificar sense l'acord de la Generalitat, mentre conservem aquest 5%, i tenir un membre fix en el Consell d'Administració de l'empresa. I el segon acord de govern vinculat aquells sectors econòmics que interessa a Catalunya desenvolupar és a través d'Avança, també de l'empresa pública, participant al capital, en aquest cas de l'empresa que hem conegut com a X-Wind, una empresa especialitzada en energia eòlica marina, flotant. És una operació també que permet fomentar la col·laboració público-privada d'un ecosistema empresarial català prou important i per continuar desenvolupant i consolidant empreses vinculades a l'àmbit de la sostenibilitat per tal de que siguin competitives i viables i generin valor afegit. La participació a través d'Avança serà d'un 7,6% en aquest cas i s'articularà per un costat amb recursos propis i per l'altre amb la conversió de capital a través d'un préstec participatiu que ja es va formalitzar a l'any 2025. Aquesta empresa dissenya i produeix també plataformes d'eòlica flotant i un sistema d'ancoratge que és molt innovador, amb un únic punt d'ancoratge, de manera que l'impacte d'aquestes plataformes en el fons marí és menor. Per tant, recerca i innovació cap a una transició energètica que aposti pel propi sector com a tractor d'economia i també fer-lo més sostenible i amb menys impacte en els nostres paisatges i entorns. I, finalment, el memoràndum d'entesa de la Unió per la Mediterrània. El govern ha aprovat avui la signatura d'aquest memoràndum. És una organització que té seu a Barcelona i que està formada o conformada per fins a 43 països de la conca del Mediterrani. És un primer acord d'aquesta naturalesa entre Catalunya i la Unió de Pobles del Mediterrani i, per tant, és la primera vegada i es fa un salt qualitatiu, per tant, en la relació institucional entre el govern i la Unió de Pobles pel Mediterrani. Què pretén el govern amb la signatura d'aquest memoràndum? El primer, reforçar la capitalitat de Barcelona en aquesta cooperació mediterrània, i aquesta aliança ajudarà a assenyalar i a consolidar el paper de Barcelona com a capital del Mediterrani. Segon, establir un marc estable de cooperació al desenvolupament. De fet, el memoràndum defineix àrees prioritàries que aquest marc estable ha d'ajudar a desenvolupar. El primer, la recerca, l'educació i la mobilitat acadèmica. La segona, l'economia verda, circular i blava també. La tercera, inclusió i igualtat de gènere. Quarta, cultura, llengües i societat civil. Cinquena, desenvolupament econòmic i inversions. I, finalment, l'aigua, el medi ambient i la transició energètica. Per tant, dos vectors vinculats a la sostenibilitat i d'altres que ens han d'ajudar a fer un desplegament d'accions concretes i posicionar, com dic, a nivell internacional Catalunya en aquests diferents àmbits que he detallat en l'àmbit mediterrani i europeu. Per tant, ens consolidem com a agents actius des de Catalunya en aquests treballs des del Mediterrani, que, per altra banda, com m'han sentit també dir moltes vegades, malauradament s'ha descrit com el punt zero del canvi climàtic i, per tant, on majors afectacions tindrem a la conca del Mediterrani. I aquests són els acords de govern que avui els volia traslladar com a més rellevants, i en qualsevol cas quedo a la seva disposició per les qüestions d'actualitat política o dels acords de govern d'avui.
1: Comencem el torn de preguntes des de les cabines de ràdio amb Albert Prat, de Catalunya Ràdio.
2: Què tal? Bon dia, portaveu. M'agradaria preguntar-li sobre les mesures que vostè ha començat a detallar de cara a la revetlla de Sant Joan, perquè des de 9:45 d'aquest matí hi ha molts municipis que es troben en aquest nivell 3 de la fase del Pla Alfa de risc d'incendi. Hi ha molt desconcert entre alguns ajuntaments perquè a hores d'ara encara no saben si han de prohibir que la gent tiri petards i tiri focs artificials al carrer, és a dir, al marge de les fogueres, què passa amb els petards. Vostè ha dit que queda prohibida la pirotècnia excepte en llocs que estiguin autoritzats. Quins són aquests llocs autoritzats? I, per tant, si això vol dir que es pot o no es pot tirar petards a la porta de casa. Gràcies.
0: Dels municipis que estan activats en el Pla Alfa 3, no es pot, perquè la gent ens entengui, ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Per tant, és la línia és diguéssim, meridianament clara. Si no està autoritzat, no es pot fer. Respecte als ajuntaments, com vostès saben, o crec que he detallat al principi, quina és la franja des de la foguera fins a la massa boscosa? És una franja mínima de 400 metres. Per tant, en aquells municipis on la foguera estava prevista a menys de 400 metres, és possible que en aquestes hores traslladin aquesta foguera i, per tant, des dels departaments afectats es puguin autoritzar. Però perquè la gent i els ajuntaments també ho tinguin clar, no fer cap activitat vinculada a focs, fogueres o petards si no està autoritzat pel govern i, per tant, pels departaments autoritzats per així fer-ho. Per tant, no es pot fer si no està autoritzat. Seria la frase que ha de quedar gravada entre la ciutadania, perquè, com els deia al principi, entenem que és una nit de festa i nosaltres volem que la ciutadania ho gaudeixi, però insistim en les condicions climàtiques que estem, la seguretat i el seny són especialment importants i, per tant, demanem doncs aquesta, en fi, aquest gaudir amb seny a la ciutadania, perquè un mal gest pot ocasionar danys molt greus i majors, no? Amb el risc d'incendi i amb aquestes temperatures que tenim.
2: Però, per tant, aquestes autoritzacions les anirà donant el govern en les properes hores, tenint en compte que és que el protocol del nivell 3 del Pla Alfa deixa molt clar que està prohibida la introducció i ús de material pirotècnic, al marge o no d'aquestes autoritzacions. Sí. És a dir, si ens agafem amb aquest protocol, no es poden tirar petards enlloc?
0: Sí, a la zona autoritzada de foguera. Però, com dic, perquè ens interessa que la ciutadania ho tingui molt clar. Allò que no estigui autoritzat no es pot fer. Per tant, els departaments, efectivament, en aquestes últimes hores, d'acord amb modificacions que traslladen els ajuntaments, doncs estan, és una llista viva, efectivament. Mire, a hores abans d'entrar a la roda de premsa, en aquests moments teníem 61 fogueres que no estaven autoritzades, però aquesta és una xifra viva, que es pot moure les properes hores i en qualsevol cas actualitzarem al final. Però els ajuntaments són els que saben allò que està autoritzat i el que no, i des del govern el missatge és allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
2: Perdoni que insisteixi, però sí. Al final tirar petards és una qüestió, diguem, al carrer,
0: una
2: activitat lúdica particular que la gent pot fer en petit comitè.
0: En les zones autoritzades, en aquelles fogueres autoritzades.
1: Seguim amb Laia Colomer, de RAC1.
3: Hola, bon dia, portaveu. Jo volia preguntar-li pel Parc Eòlic Experimental de la Costa Brava. Fa poca estona s'ha sabut que el Ministeri de Transició Ecològica ha aprovat, a més, una declaració d'impacte ambiental favorable. M'agradaria saber si el govern coneix la lletra petita d'aquesta declaració i quin seria el calendari a partir d'ara amb aquest, amb el vistiplau del Ministeri, com ha d'avançar aquest parc experimental. I també, i aquesta pregunta és per desconeixement, si l'empresa que comentava abans de X-Wind, en què el govern hi entrarà a l'accionariat, la Generalitat, si hi té alguna cosa a veure i participarà en aquest parc eòlic experimental. Gràcies.
0: Perfecte. Sí, la declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són tres aerogeneradors de tres tecnologies diferents, tres empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes. Quin és el calendari que hi ha a partir d'ara? Analitzarem a fons aquesta declaració d'impacte ambiental, sabem que és positiva, que es publicarà en el BOE en les properes hores, analitzarem si hi ha alguna qüestió que hem de tenir en compte a l'hora de desplegar aquest projecte, però en qualsevol cas amb una diapositiva podem començar ja la licitació i compra de material per aquesta plataforma. Per tant, els propers mesos estic segura que podrem ajustar el calendari, però estem parlant de que finals del 27, principis del 28, podríem tenir aquesta plataforma experimental en funcionament. Aquest és el calendari que més o menys tenim per endavant. I qui promou i qui fa el seguiment d'aquesta plataforma experimental, a banda de l'àmbit acadèmic, és l'IREC, l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya, que és l'encarregat de precisament fer aquesta licitació, compra de material i iniciar l'execució de la pròpia plataforma.
1: També des del fons, Lorena Enns, de Ràdio 4.
4: Què tal, consellera? Molt bon dia. A mi m'agradaria saber quina valoració fa el govern sobre l'expedient que el Consell General del Poder Judicial obrirà al jutge Juan Carlos Peinado, i també saber quina valoració fa el govern sobre la sentència que condemna l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas Mascaretes. I d'altra banda, també m'agradaria saber si ja hi ha data per la reunió entre el Departament d'Economia i el Ministeri d'Hisenda per abordar la reforma del finançament autonòmic. Moltes gràcies.
0: Sí, li començo per la última, perquè lamentablement crec que m'ho havia traslladat alguna vegada i lamentablement encara no li puc donar una data, o en tot cas, com sempre els dic, quan aquesta data estigui ajustada o definida al propi departament, o jo mateixa ho podrem traslladar. Sobre la sentència judicial a la que feia esment el senyor Ábalos, miri, des del govern allò que puc dir i haig de traslladar és que

0: Sempre hem tingut i continuarem tenint un respecte absolut a les sentències judicials, totes, agradin més o menys, que la justícia ha de ser imparcial i per tothom igual. Per tant, tant les que agraden com les que no, doncs les sentències han de tenir el respecte per part d'aquest govern i això és el que traslladem. Respecte a l'expedient obert, la veritat és que en fi, estem davant una retirada de passaport a la dona del president del govern espanyol, a la senyora Begoña Gómez, i efectivament el dubte, no?, o el neguit que s'havia generat sobre la desproporció d'aquesta actuació, doncs ha fet, i per tant això no ho diem nosaltres, sinó que ha fet que s'obri aquest expedient doncs de revisió, d'investigació respecte a aquesta actuació. Com sempre, quedarem i restarem a l'espera del procés, en aquest cas, d'un expedient obert i de revisió i les conclusions i actuacions que se'n derivin.
1: També des del fons de les cabines, Laura Pons, de la SER.
2: Hola, consellera, què tal? Bon dia. Un parell de preguntes, també, sobre el risc d'incendi. L'any passat vam veure incendis de cinquena generació, que dificultaven les tasques d'extinció per part dels bombers, i vostès posaven molt l'accent llavors en que s'han de talar arbres i construir com barreres, murs, infraestructures, per tenir un paisatge, deien, ordenat, no?, per frenar el foc. Llavors m'agradaria saber què s'ha fet en aquest sentit durant aquest curs, quants arbres s'han talat i si s'ha col·locat alguna infraestructura en alguna zona boscosa, això per una banda, i després sobre la pesta porcina. Veig que en els acords de govern vostès diuen que reforcen el seu control. M'agradaria saber quants senglars s'han capturat a dia d'avui en total i si segueixen pagant els 25 euros que pagaven al principi per senglar capturat. I en tot cas...
3: Un minut i arribarem a la una. Hem seguit en directe bona part d'aquesta roda de premsa de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió de l'executiu, entre d'altres qüestions que ha explicat, avançat ja que hi ha llum verd a la instal·lació al Golf de Roses d'una plataforma experimental amb capacitat per a 3 aerogeneradors. També ha parlat de les inversions en manteniment i millora de l'habitatge públic i, entre d'altres qüestions, i també se n'està fent referència ara en el torn de preguntes, a reiterar les crides a la prudència de cara a la revetlla, parlar el risc d'incendis, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Ha recordat que hi ha poblacions que estan en fase 3 del pla Alfa en risc d'incendis i això fa que hi hagi restriccions, tant pel que fa a les fogueres, tant també com pel que fa al fet de tirar petards durant aquesta nit. Ho deixem aquí, tota aquesta informació i molta altra, en el proper bloc informatiu.
4: Trescat Info.

A partir de l'1 de juliol augmentaran les ajudes a les dependències. L'Estat passa a assumir per primer cop el 50% del finançament a la dependència amb una injecció de 2.000 milions d'euros aquest any. La mesura anunciada per Pedro Sánchez l'aprova avui al Consell de Ministres. I el president del govern insisteix que continuarà i defensa tirar endavant la legislatura l'endemà de la condemna al seu exministre, José Luis Ábalos, a 24 anys pel cas Mascaretes. Sánchez ha posat com a exemple l'anunci que acabem d'anunciar sobre l'augment del finançament a la dependència. El règim dels talibans s'entrevista avui amb la Comissió Europea en una polèmica visita a Brussel·les per abordar el retorn de refugiats segons diferents mitjans. El govern belga ha concedit a contracor un visat d'un dia als 5 membres de la delegació per no entorpir la diplomàcia comunitària. La nota de matemàtiques a les PAU cau fins al 4,18, però el percentatge d'alumnes que superen les proves creix lleugerament. La nota mitjana de la selectivitat recula unes centèsimes i el català continua sent la matèria comuna amb la qualificació més baixa. Crides a la responsabilitat i a la prudència de cara a una revetlla de Sant Joan a Catalunya que arriba marcada per l'alt risc d'incendis i enmig d'una

0: Nada de calor. Una nit que un any més aplega tota mena de celebracions populars amb els petards i les coques com a protagonistes. Llum verda a la instal·lació al Golf de Roses d'una plataforma experimental amb capacitat per a 3 aerogeneradors. L'aval del Ministeri per a la Transició Ecològica, el PlemCat, ha de permetre a les empreses fer proves sobre la viabilitat del projecte d'aerogeneradors marítims.
1: Esports. El davanter argentí Julián Álvarez reconeix per primera vegada que vol deixar l'Atlètic de Madrid i demana que el traspassin. L'Atlètic de Madrid es planteja per la seva banda denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge del jugador sense el seu permís. Al Mundial, França i Noruega s'han classificat aquesta matinada pels setzens de final. França ho ha fet després de guanyar l'Iraq per 3-0 amb un doblet d'Mbappé. I Noruega s'ha imposat 3-2 al Senegal, amb dos gols també de Haaland. Avui es juguen els partits Portugal-Uzbekistan i Anglaterra-Ghana. El Barça de futbol sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Porto de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre el Liceu i l'Igualada.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i també de ruixats locals al Pirineu i Prepirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitacions.
1: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts de la 1 del migdia. És dimarts, és 23 de juny del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escureixas.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A partir de l'1 de juliol s'incrementaran significativament les ajudes a les dependències. Es tracta d'una pujada històrica. L'Estat passa a assumir per primer cop el 50% del finançament a la dependència amb una injecció de 2.000 milions d'euros aquest any i més de 6.000 l'any que ve. Des de Madrid ens ho explica la Paula Brugets.
2: Després d'anys amb l'inversió de l'Estat estancada, el govern espanyol fa avui aquest pas, aprova una reforma històrica que eleva l'aportació fins als 7.000 milions d'euros l'any que ve en ajudes a la dependència. Això es tradueix en un augment de les quotes que porta l'Estat i, per exemple, les persones en grau 3 de dependència passaran a cobrar de 290 euros mensuals a 660 i aquí s'hi haurà de sumar l'aportació que ja fa Catalunya. El sector veu un pas important, però el president de l'Associació de Directors de Serveis Socials, José Manuel Ramírez, ha dit en declaracions a 3CAT Info que, a part de les quanties, també cal millorar les condicions laborals per als treballadors del sector.
3: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a la dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de domicilio y de las residencias.
2: El Consell de Ministres aprova avui aquest decret llei que reforma a fons el sistema de la dependència. L'augment de les quotes entrarà en vigor l'1 de juliol, però després s'haurà de ratificar el Congrés dels Diputats abans d'un mes i aquí Pedro Sánchez confia recuperar el suport dels aliats parlamentaris en un moment molt crític de la legislatura.
4: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
2: Sánchez, que s'aferra a les polítiques socials per capejar la tempesta judicial i política i ha fet aquest pas 24 hores després de la condemna a 24 anys de presó a l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció.
0: Precisament, Pedro Sánchez ha insistit que continuarà i defensa tirar endavant la legislatura. Ho sentíem ara, ho ha dit tot plegat, l'endemà de la condemna al seu exministre José Luis Ábalos a 24 anys pel cas Mascaretes. I encara sobre aquest tema, Esquerra Republicana, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, exigeix explicacions al PSOE després de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre socialista José Luis Ábalos. Els republicans, però, no es plantegen per ara deixar caure el govern espanyol, com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro.
5: Nosaltres som on érem, perquè ja vam comentar que la nostra línia vermella era la financiació, el finançament anòmal del Partit Socialista, cosa que amb aquesta sentència no hi té res a veure.
0: També al matí de Catalunya Ràdio, la secretària general de Podem, Ione Belarra, ha dit que no s'entendria

0: que el que va ser número 2 de Pedro Sánchez del PSOE sigui condemnat a 24 anys de presó i que no passi res.
1: No tiene sentido que se haya utilizado las herramientas del Estado, del Gobierno, para enriquecerse, para meter la mano en la caja, y el presidente del Gobierno y el PSOE hagan intenten dibujar una especie de cortafuegos cuando es evidente que el incendio lo ha arrasado todo. Y es evidente que estas personas solo pudieron hacer eso porque tenían acceso al Gobierno y porque tenían acceso al presidente.
0: Belarra emplaça els socis de Pedro Sánchez d'aquesta legislatura a reflexionar si ha servit de res aquest suport. I la Unitat Central Operativa, l'UCO, de la Guàrdia Civil, ha constatat l'existència d'una reunió entre l'expresident del PNB, Andoni Ortuzar, amb l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i el directiu de l'empresa Tubos Reunidors, Carlos López de las Heras, mentre s'estaven gestionant ajudes públiques a la companyia basca. Així consta en un dels informes de la peça del cas Leire, que investiga irregularitats i comissions en els rescats de la CEPI. Tubos Reunidors va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava l'exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros. El PNB ha fet un comunicat en què assegura que les reunions entre responsables de la formació i empreses s'enmarca en actuacions pròpies del partit per defensar els interessos de l'economia basca i sosté que no té res a veure amb les activitats de terceres persones. I la Guàrdia Civil està practicant un registre a les dependències de l'Ajuntament de Sòria, governat pel PSOE, arran d'unes diligències obertes per un jutjat de la ciutat que estarien relacionades amb l'àrea de comerç del consistori. L'Ajuntament ha fet públic un comunicat en què diu que està col·laborant amb l'autoritat judicial i els agents que practiquen les diligències. El fins fa poc alcalde, Carlos Martínez, que és secretari general del PSOE a Castella i Lleó, va deixar el càrrec a l'abril, després de 19 anys, per recollir l'acte de procurador a les Corts Autonòmiques. L'alcalde actual, també socialista, diu que estan facilitant tota la documentació requerida.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Són pràcticament la 1:10. Polèmica visita d'una delegació del règim dels talibans afganesos a Brussel·les per entrevistar-se avui amb la Comissió Europea, segons informen diferents mitjans. El govern belga ha confirmat a Catalunya Ràdio la concessió del visat a 5 membres del règim extremista. Tot i el secretisme que envolta la trobada, l'objectiu seria parlar de com retornar milers de refugiats al seu país. Des de Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: Els visats són vàlids per a la visita d'un sol dia. Tot i que el govern belga desaprova la invitació dels talibans a Brussel·les, diu que els ha de facilitar l'arribada, com ha estat anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, el govern comunitari es nega a confirmar que la reunió sigui avui i tampoc dona detalls sobre el lloc o els assistents de la trobada, en part per raons de seguretat, diuen fonts europees. Sí que se sap que parlaran de com agilitzar el retorn de migrants afganesos, un gest criticat per diverses ONGs que alerten de la vulneració sistemàtica dels drets humans per part del règim talibà. La comissió argumenta que, sobretot, busquen deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat de la Unió Europea i nega que convidar els talibans a Brussel·les impliqui reconèixer la legitimitat del seu govern. Els contactes són tècnics, comenten, i es fan a instàncies d'una majoria de països europeus que han demanat a la comissió que s'impliqui per facilitar el retorn de migrants.
0: Condemnat a 5 anys i 3 mesos de presó, l'excap executiu del Partit Nacional Escocès, Peter Murrell, per haver malversat 400.000 lliures de la formació, uns 460.000 euros. El jutge li ha reduït la pena inicial de 7 anys perquè fa un mes, en l'audiència preliminar, l'exmarit de la primera de l'exministra escocesa, Nicola Sturgeon, es va declarar culpable. També considera que hi ha un risc mínim de reincidència. El seu advocat ha explicat davant del tribunal que Murrell té els diners i la voluntat per retornar la quantitat malgastada i afegeix que el seu client està aclaparat pel sentiment de vergonya. L'exdirigent de l'SNP no ha fet cap gest ni ha mirat a ningú abans de sortir emmanillat de la sala. Entre el 2010 i el 2023 va comprar cotxes, una autocaravana i articles de luxe amb els fons del partit. Ella va ser exonerada del cas, però la seva carrera política es va acabar. I a Catalunya les matemàtiques es converteixen en el punt negre de l'ESPAU d'aquest any. La nota mitjana cau fins al 4,18%, lluny de l'aprovat. Tot i això, els resultats globals milloren lleugerament i prop del 96% dels estudiants han superat les proves. Des del Departament d'Universitats a Barcelona, Sara Canyete.
4: És la pitjor nota en matemàtiques de la darrera dècada. Fa 2 anys els estudiants ja van suspendre aquesta matèria, ho van fer amb un 4,87 de mitjana. Aquest curs la nota ha baixat fins al 4,18. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era adequat.
5: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
4: El departament també subratlla que aquesta és l'única matèria de les 35 de les quals s'examinen els alumnes per accedir a la universitat que ha quedat suspesa. Entre les matèries comunes, llengua i literatura catalana torna a ser la nota més baixa, però puja lleugerament, queda en un 6,46, mentre que castellà arriba pràcticament al 7. Entre les matèries de modalitat i més enllà de les matemàtiques, les matèries on es registren les notes més baixes són ciències generals i geologia i ciències ambientals, mentre que arts escèniques i grec tenen les notes de tall més altes.
0: Crides a la responsabilitat i a la prudència de cara a una revetlla de Sant Joan a Catalunya que arriba marcada per l'alt risc d'incendis i enmig d'una onada de calor. Una nit que un any més aplega tota mena de celebracions populars amb els petards i les coques com a protagonistes. Després d'un cap de setmana dramàtic amb l'ofegament de 4 persones, Protecció Civil demana màxima precaució durant aquesta revetlla de Sant Joan, també a les platges. Una nit tòrrida i el fet que la revetlla caigui entre setmana fan preveure a l'AMB un increment d'afluència de públic d'un 50% a les platges d'aquesta nit de Sant Joan. La combinació d'altíssimes temperatures associades a una nit de festa i, per tant, al consum de l'alcohol fa que a les platges que no estan vigilades de nits s'hi desaconselli el bany. A aquells que no segueixin aquest consell, Joan Ramon Uncabello, subdirector de Prevenció i de Protecció Civil, els fa aquesta recomanació.
6: Procurar banyar-se sempre al màxim diguéssim, de prop de la vora que sigui possible, sempre banyar-se acompanyat. Si se senten malament, si han begut, si han fet un menjar molt copiós, si noten un canvi de temperatura molt fort amb l'aigua, qualsevol indici que els faci pensar que les seves capacitats no estan al 100%, de seguida que decideixin tornar-se a anar a la sorra a un lloc segur.
0: D'altra banda, 160 treballadors i maquinària especialitzada treballaran de 6 a 9 del matí el dia de Sant Joan per garantir el bon estat de les platges metropolitanes després de la revetlla més multitudinària dels últims anys, segons explica Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l'AMB.
7: Tindrem molta gent a la platja, esperem tenir molta gent aquest any perquè és entre setmana el dia i perquè fa bastant calor. Podem estimar que igual tenim un 50% més de gent que els últims anys.
0: Palacios també desaconsella l'ús de pirotècnia a la platja pel risc d'incendis i pels residus que poden arribar al mar. I amb això hem arribat a 1:15. Obrim àrea de servei amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora hi ha aturades a la ronda de dalt de Pedralbes a Sant Gervasi, sentit Trinitat. Precaució per una possible incidència en aquest punt. També hi ha densitat a l'AP7 a Cerdanyola en tots dos sentits de la marxa. En general, però, força tranquil·litat, pendents de l'operació sortida per la revetlla de Sant Joan. Fins les 12 de la nit, Trànsit preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 490.000 vehicles. Les principals retencions aquesta tarda es preveuen a l'AP7, la C32 i les carreteres que connecten amb la costa.
2: El temps.
0: Crònica del Francesc Mauri.
9: La tarda ens continuarà portant molta calor. Continuem amb l'onada de calor, tot i que la temperatura avui respecte ahir pot baixar una miqueta, 1 o 2 graus, però en canvi puja a les comarques gironines, sobretot entre avui i demà. Aquesta tarda algunes tronades al Pirineu i Prepirineu, sobretot al Pirineu i Prepirineus especialment. Cal dir que la resta el sol continuarà i la nit de revetlla no s'espera precipitacions a cap indret i serà càlida pràcticament a tot el territori, amb l'excepció, lògicament, de punts de muntanya elevats.
2: 3CAT Info.
0: Dos minuts per sobre del punt d'un quart de dues del migdia. Uns 490.000 vehicles està previst que surtin avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per la Revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit limitarà per primera vegada la velocitat a 80 km per hora a les principals vies de sortida de la capital catalana. A més, de les 5 de la tarda a les 10 del vespre es prohibirà la circulació de camions a la P7. Ara fa una mica més d'una hora que ha començat oficialment l'operació sortida de trànsit per la Revetlla de Sant Joan. Ho dèiem ara mateix, uns 490.000 vehicles està previst que surtin. El Servei Català de Trànsit limitarà per primera vegada a 80 km per hora la velocitat a les principals vies de sortida de Barcelona. Saludem a aquesta hora a la sintonia de 3Cat Info al director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Com s'està desenvolupant ara mateix l'operació sortida? Es nota ja la mobilitat a les carreteres?
10: Es nota molt poc. En aquests moments hi ha força fluïdesa a la xarxa viària, tot i que sí que ja s'observen per càmeres, observem doncs que la intensitat de sortida és, en alguns casos, ja superior a la d'entrada, no? Per tant, ja fa preveure que estem iniciant l'operació sortida. Han sortit uns 30.000 vehicles en aquests moments, i és un percentatge superior al de l'any passat. Ens comparem amb el Sant Joan de l'any passat, tot i que era un dilluns-dimarts l'any passat. Aquest any és un dimarts-dimecres, però té un paral·lelisme i una certa relació, i per tant tenim un 10% més que aquestes hores de l'any passat. Però la fluïdesa es manté. Però, en canvi, si mirem la intensitat de sortida global, ja vas veient que la línia de sortida cada quart d'hora de vehicles està per sobre de la línia de l'any passat i està per sobre de la línia de fa dos anys. Per tant, ha començat l'operació, està sortint, tota la mobilitat que preveiem comença a sortir, i evitar aquesta franja de les 5 fins a dos quarts de 8, posem de les 5 fins a les 8, que és la que pot concentrar més intensitat i també més retencions. I en quant a la mesura que mencionava vostè de reducció de velocitat, persegueix dues finalitats. Nosaltres hem de donar més capacitat a tota la xarxa viària del perímetre metropolità. Hem de donar més capacitat. No podem posar carrils addicionals perquè perjudicaria una mobilitat diària dels de l'altre cantó, no? Per entendre'ns, dels que entren. I llavors el que fem és el següent, treure camions per tenir més capacitat en aquestes vies i reduir a 80 allà on tenim velocitat variable. C31, C32, B23, també a la Pota Nord, a la B20, aquí el que baixem i un trosset de l'AP7 entre el Papiol i Martorell, aquí el que baixem és el màxim de velocitat a 80, perquè a 80 hi caben més cotxes sense que produeixis interaccions entre els vehicles.
0: D'acord, aleshores, si l'hora, les pitjors hores seran de 5 a 8, que és l'hora habitual que passi això, seria recomanable, doncs, les millors hores per sortir serien abans de les 5, potser fins i tot abans de les 4 i després de les 8?
10: És evident. Llavors, si nosaltres assenyalem aquesta franja, que és la que anys anteriors concentrava més retenció, és evident que evitar aquesta franja, que és la que ens comparem, és la més recomanable. Per tant, o abans o després, sí, seria una recomanació a donar a la població. I l'altra recomanació molt important és una recomanació de seguretat viària que mai ens l'hem de deixar en una nit de revetlla. És, si bé has de conduir amb màxima responsabilitat, respectar les distàncies, no provocar accidents i, per tant, moure's de manera més fluida, també i sobretot has de conduir d'una manera molt segura. Zero alcohol si has de conduir. Zero alcohol si has de conduir. Això seria sempre el que hem de recordar.
0: Ho hem explicàvem abans, els Mossos d'Esquadra, i això també va força lligat amb el tema de l'alcohol que vostè apuntava ara mateix. Els Mossos desplegaran un dispositiu especial. En què consistirà?
10: Sí, és un dispositiu d'alcohol, de control del consum d'alcohol i drogues. Estem parlant d'aproximadament 286 agents que hi participaran, 52 controls, en aquelles zones que creiem que hi haurà més afluència de públic per celebrar la revetlla i que es pot consumir doncs, més substàncies. I que, per tant, torno a recordar, la recomanació és, si has d'agafar el volant, si has de conduir, no beguis alcohol i no prenguis drogues. I l'altre tema és que també hi participen, i això és important també recordar-ho, els companys i companyes de Mossos d'Esquadra són el gruix de la participació, però també hi participen les policies locals. M'he deixat també una mesura de control, que en aquesta sortida per controlar les velocitats que nosaltres recomanem, aquesta velocitat de 80, hi haurà també els helicòpters que ens ajudaran a controlar les velocitats.
0: I ja per acabar, avui hi ha molta operació sortida, demà suposo hi haurà molta operació tornada. S'apliquen els mateixos consells, suposo, quines seran les pitjors hores o les millors?
10: Efectivament, demà el que hem d'intentar és també tornar a donar més capacitat, donar més carrils a les autopistes, a les principals vies, per dir-ho així, que són vies d'alta capacitat, perquè el retorn sigui més fluid possible. Però demà sí que podem muntar carrils addicionals. Per tant, demà les velocitats, com a molt, es poden reduir a 100 allà on hi ha carrils, a 80 dintre del carril si circules, però el que farem sobretot és donar carrils addicionals als que retornen cap a Barcelona. Pensem que demà només és festiu a Catalunya i nosaltres l'AP7 és una via transnacional, ens afecta molt si a França no hi ha restriccions i si a l'Estat no hi ha restriccions. Per tant, demà el que hem de fer és donar més carrils, farem aquests carrils addicionals clàssics des del que és Llinars o Sant Celoni, depenent de la intensitat de retorn, fins a Montornès, al sud des de Vilafranca fins a Molins de Rei, i també la C32, que és una via interessant per donar més capacitat a tot aquest moviment que hi haurà nord-sud. La C32 des de Llavaneres fins a Montgat també hi posarem un carril addicional. I les hores, demà hi ha un pic a primera hora de la tarda, l'any passat vam tenir un pic, i després l'altre pic és a la tarda vespre, que això fa de mal dir perquè es va anar mantenint diferents pics d'intensitat. Però podem preveure que entre les dues, les quatre, hi ha un primer pic de retorn i després hi ha un altre pic de retorn cap allà a les set i entre les 7 i les 9.
0: Perfecte, doncs, senyor Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit, moltíssimes gràcies i bona revetlla.
10: Molt bé, moltes gràcies a vostè i bona revetlla a tothom.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I un apunt cultural abans d'arribar a la informació esportiva. Emma Vilarasau ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio que la segona part de Casa en Flames serà des del punt de vista del marit.
11: És molt maca la peli, no? Que posa l'accent amb aquesta dona que s'ho està passant molt malament, però que ningú noti, és igual, jo tiraré endavant, només vull reunir la família. Aquesta soledat encoberta d'aquesta dona, no? Bé, que va connectar bé, i crec que la segona part serà des del punt de vista del marit.
0: L'actriu també ha presentat Viatge al País dels Blancs, una producció que arriba als cinemes aquest divendres, basada en el llibre i la pel·lícula explica la història real d'Osman Umar, un jove ghanès que viatja fins a Barcelona buscant un futur millor.
2: Esports.
0: Amb Eudald Serra, Eudald, bon dia.
12: Bon dia. El davanter argentí Julián Álvarez parla clar i demana per primera vegada al seu actual club, l'Atlètic de Madrid, que el deixi marxar y el traspasi.
13: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
12: En aquest sentit, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA pel que consideren un intent de negociar el fitxatge de Julián Álvarez sense permís del club madrileny. Julián Álvarez va fer aquestes declaracions ahir al vespre, tot just a l'acabar-se el partit del Mundial que l'Argentina va guanyar a Àustria i que li va permetre classificar-se pels setzens de final. Leo Messi, a més, va marcar un doble que el converteix en el màxim golejador de tota la història de la competició.
2: 3CAT Info.
12: Mentrestant, encara en el Mundial, aquesta matinada, França també s'ha classificat pels setzens de final, guanyant l'Iraq per 3-0, amb un doplet també d'Mbappé i un altre gol de Dembélé. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. Per la seva banda, també ha aconseguit el bitllet pels setzens Noruega, que ha guanyat el Senegal per 3-2, amb dos gols de Haaland. I a última hora d'aquesta matinada també s'ha jugat el Jordània 1, Algèria 2. Per avui hi ha previstos aquests partits. Portugal-Uzbekistan a a les 7, Anglaterra gana a les 10 i ja de matinada Panamà, Croàcia i Colòmbia, República Democràtica del Congo. A la prèvia del Portugal-Uzbekistan, el tècnic dels portuguesos, el català Robert Martínez, ha fet una defensa de Cristiano Ronaldo davant les crítiques que ha rebut després del primer partit.
14: Cuando tienes el balón tienes que tener mucha personalidad, tienes que tener mucha claridad cómo llegar al área rival, pero necesitas aquel jugador que sea un poquito el que abre los espacios en el último movimiento, y Cristiano es el mejor para hacer eso. Los números lo reflejan, no los números.

0: assegurat que s'ha parlat amb molts entrenadors, que hi havia al final quatre entrenadors escollits, però que han decidit amb Quique Álvarez, l'entrenador que ha fet molt bona feina al filial i que creuen que té el perfil necessari per pujar a primera divisió. Un Quique Álvarez que ha explicat també que l'ombra de Mitchell, que ha estat 5 temporades al club, pot ser allargada i sap que les comparatives amb ell seran constants.
1: La mèdia és una mica això, tenir control per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
0: A partir d'aquí no ha volgut parlar de la plantilla. Quique Carza sí que ha explicat que hi ha molts jugadors sota contracte i que no els deixaran marxar així com així, que s'haurà de pagar perquè marxin i que valoren molt l'ampliació de contracte, la renovació de jugadors veterans com Estuani o David López. A partir d'aquí hi haurà molta feina amb el Girona per aconseguir una plantilla amb l'objectiu de pujar. Tots han donat aquest objectiu com a prioritari de cara a la temporada vinent.
2: Gràcies, Xavi Soler. El Barça de futbol sala es pot proclamar avui mateix campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez, que per ara dominen la final davant el Pozo de Múrcia per 2-0, juguen aquest vespre el tercer partit a la pista murciana.
3: Creo que tenemos que hacer un partido serio, un partido fuerte, un partido en el que toda la presión va a estar más en ellos que nosotros, porque al final si nosotros perdemos pues tenemos dos oportunidades más para sentenciar la eliminatoria y ellos si pierden saben que han acabado.
2: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà a 2:15 i a l'hoquei Lliga Masculina avui també es decideix el campió amb la disputa del cinquè i definitiu partit de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. Sentim el jugador dels igualadins, Marc González.
4: Jo crec que la nostra posició és molt bona. Al final venim de dues victòries, hem fet dos bons partits, hem guanyat un equip que el que ja havíem guanyat durant la temporada i que ja ens havia guanyat, jo crec que és una eliminatòria que està igualadíssima i que al final ens ho juguem tot un partit i en un partit tot pot passar i anem amb l'ambició de guanyar-lo.

0: Són 2:15. Fins ara us hem explicat que a partir de l'1 de juliol s'incrementaran significativament les ajudes a la dependència. Es tracta d'una pujada històrica. L'Estat passa a assumir per primer cop el 50% del finançament a la dependència amb una injecció de 2.000 milions d'euros aquest any i més de 6.000 l'any que ve. A banda, també us hem explicat que Pedro Sánchez insisteix que continuarà i defensa tirar endavant la legislatura. Tot això l'endemà de la condemna al seu exministre José Luis Ábalos a 24 anys pel cas Mascaretes. I en clau internacional, us hem explicat que el règim dels talibans s'entrevista avui amb la Comissió Europea en una polèmica visita a Brussel·les per abordar el retorn dels refugiats, segons publiquen diferents mitjans. El govern belga ha concedit a contracor un visat d'un dia als 5 membres de la delegació per no entorpir la diplomàcia comunitària. I a partir d'ara també us explicarem que el Regne Unit afronta des d'avui la tria del seu 7è primer ministre en 10 anys, coincidint amb l'aniversari del referèndum del Brexit, del qual avui fa precisament una dècada. La relació amb la Unió Europea encara centra el debat polític d'un país on domina la sensació que tornaria és inevitable, però a llarg termini. La Fiscalia considera que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també podria haver-lo intentat matar. Després d'haver detectat nous elements, el Ministeri Públic sosté ara que els fets podrien constituir també un delicte d'homicidi en grau de temptativa. I en clau cultural, destacarem que el semiòleg i enigmista italià Stefano Bertegazzi posa a prova al lector el llibre Proves sense corregir. És un thriller ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. I pel que fa als esports, Eudald?
1: El davanter argentí Julián Álvarez reconeix per primera vegada que vol deixar l'Atlètic de Madrid i demana que el traspassin. L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge del jugador sense el seu permís.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i també de ruixats locals al Pirineu i Prepirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitacions. Passen poc més de 2 minuts del punt de 2:15 del migdia. A partir de l'1 de juliol s'incrementaran 5

0: significativament les ajudes a la dependència. Es tracta d'una pujada històrica. L'Estat passa a assumir per primer cop el 50% del finançament a la dependència amb una injecció de 2.000 milions d'euros aquest any i més de 6.000 l'any que ve. Des de Madrid ens ho explica la Paula Brugets.
1: Després d'anys amb l'inversió de l'Estat estancada, el govern espanyol fa avui aquest pas, aprova una reforma històrica que eleva l'aportació fins als 7.000 milions d'euros l'any que ve en ajudes a la dependència. Això es tradueix en un augment de les quotes que porta l'Estat i, per exemple, les persones en grau 3 de dependència passaran a cobrar de 290 euros mensuals a 660 i aquí s'hi haurà de sumar l'aportació que ja fa Catalunya. El sector veu un pas important, però el president de l'Associació de Directors de Serveis Socials, José Manuel Ramírez, ha dit en declaracions a 3Cat Info que, a part de les quanties, també cal millorar les condicions laborals per als treballadors del sector.
2: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de domicilio y de las residencias.
1: El Consell de Ministres aprova avui aquest decret llei que reforma a fons el sistema de la dependència. L'augment de les quotes entrarà en vigor l'1 de juliol, però després s'haurà de ratificar el Congrés dels Diputats abans d'un mes i aquí Pedro Sánchez confia a recuperar el suport dels aliats parlamentaris en un moment molt crític de la legislatura.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
1: Sánchez, que s'aferra a les polítiques socials per capejar la tempesta judicial i política i ha fet aquest pas 24 hores després de la condemna a 24 anys de presó a l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció.
0: Precisament, Pedro Sánchez ha insistit que continuarà i defensa tirar endavant la legislatura l'endemà precisament d'aquesta condemna al seu exministre José Luis Ábalos a 24 anys pel cas Mascaretes. Un cas que marca un abans i un després en les sentències del Suprem en casos com aquest, segons diu l'advocada penalista Marta Massip. D'una banda, perquè dona molt valor a la figura del confés per destapar casos en què el sistema de detecció i investigació no donen resultats, i això es demostra en el fet que el demà no haurà d'entrar a la presó. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Ho justifica per la seva col·laboració, que cataloga de molt rellevant, i que, per tant, hem de valorar aquesta segona opció que ens permet conèixer i, per tant, combatre un fenomen tan greu com la corrupció.
0: I de l'altra, perquè és una sentència exemplaritzant contra la corrupció política al sistema públic.
4: En els altres casos en què han estat condemnats altres ministres, les penes eren molt inferiors. En aquest cas, precisament la sentència el que destaca és que la corrupció buscava l'arquitectura d'un sistema democràtic i que és de tal extrema gravetat que s'ha de castigar amb penes molt severes.
0: L'advocada creu també que és un avís a navegants davant possibles casos futurs. Polèmica visita d'una delegació del règim dels talibans afganesos a Brussel·les per entrevistar-se avui amb la Comissió Europea, segons informen diferents mitjans. El govern belga ha confirmat a Catalunya Ràdio la concessió del visat a 5 membres del règim extremista. Tot i el secretisme que envolta la trobada, l'objectiu seria parlar de com retornar milers de refugiats al seu país. Brussel·les, Bruno Forteamires.
5: Els visats són vàlids per a la visita d'un sol dia. Tot i que el govern belga desaprova la invitació dels talibans a Brussel·les, diu que els ha de facilitar l'arribada, com ha estat anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, el govern comunitari es nega a confirmar que la reunió sigui avui i tampoc dona detalls sobre el lloc o els assistents de la trobada, en part per raons de seguretat, diuen fonts europees. Sí que se sap que parlaran de com agilitzar el retorn de migrants afganesos, un gest criticat per diverses ONGs que alerten de la vulneració sistemàtica dels drets humans per part del règim talibà. La comissió argumenta que sobretot busquen deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat de la Unió Europea i nega que convidar els talibans a Brussel·les impliqui reconèixer la legitimitat del seu govern. Els contactes són tècnics, comenten, i es fan instàncies d'una majoria de països europeus que han demanat a la comissió que s'impliqui per facilitar el retorn de migrants.
0: Crides a la responsabilitat i a la prudència de cara a una revetlla de Sant Joan a Catalunya que arriba marcada per l'alt risc d'incendis i enmig d'una onada de calor. Una nit que un any més aplega tota mena de celebracions populars amb els petards i les coques com a protagonistes. Precisament, avui s'espera que uns 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona per fer la celebració d'aquesta revetlla.

0: El Servei Català del Trànsit limitarà per primera vegada la velocitat a 80 km per hora a les principals vies de sortida de la capital catalana. A més, de les 5 de la tarda a les 10 del vespre es prohibirà la circulació de camions a la P7. Els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria. 3CAT Info. La crisi política al Regne Unit amb la dimissió de Keir Starmer coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys el referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió política de primer ordre al país. Moltes persones creuen que tornar-hi és inevitable, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Carme Colomina, investigadora sènior del CIDOB, considera que ni Londres ni Brussel·les han superat encara les conseqüències del que va passar avui fa 10 anys amb el Brexit.
1: Hi ha un trauma del Brexit que és real, hi ha un trauma en el Brexit a la societat britànica, però també hi ha un trauma del Brexit a Brussel·les. Jo crec que la confiança està molt erosionada. Tampoc veig a Brussel·les en aquest moment plantejant-se un retorn, perquè des de les institucions europees senten que no hi hauria prou garanties.
0: Colomina creu que es manté la influència del partit d'ultradreta Reform UK de Nigel Farage sobre la política al Regne Unit de la mateixa manera que ja ho feia fa una dècada, quan, segons ella, Farage va ser instrumental per a la sortida del país d'Europa.
1: Nigel Farage continua marcant la política britànica, és també aquesta ombra de Farage a les enquestes que li donen la primera posició en intenció de vot si ara se celebressin eleccions, el que també acaba forçant el partit laborista a dir necessitem un líder més carismàtic.
0: La investigadora sènior del CIDOB qualificava de paradoxa que avui dia la majoria de ciutadans britànics creguin que el Brexit va ser un error, però que alhora apostin majoritàriament per governar el país amb l'ultradreta de Farage, instrumental, com dèiem, en l'èxit del Brexit. I precisament el Brexit i les traves que ha suposat per a les empreses no han frenat les exportacions catalanes a la Gran Bretanya, però sí que ha reduït les importacions de productes britànics cap a Catalunya. Segons dades d'Acció, l'Agència per a la Promoció Econòmica de la Generalitat, les exportacions van notar un sotrac just després que es consumés el Brexit l'any 2019 i durant la Covid. Després van remuntar i l'any passat van ser d'un 8%, un 25% més que abans que la Gran Bretanya abandonés la Unió Europea. En canvi, les importacions britàniques han caigut un 43% des del 2019 i s'han substituït per productes provenents d'altres països comunitaris. Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d'Acció.
2: Les empreses que exportaven al Regne Unit han continuat, s'han adaptat i han de fer més papers, però s'han adaptat. Els productes continuen sent atractius. El que passa que el que nosaltres importàvem del Regne Unit, com que ara hi ha més traves, doncs ho hem trobat d'altres socis europeus.
0: Des del Brexit també ha caigut el nombre de turistes britànics a Catalunya. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, s'han reduït un 8% entre el 2019 i el 2025. Si abans superaven els 2 milions de visitants, l'any passat es va tancar amb 1,85 milions de turistes britànics. Amb tot, són el segon grup més nombrós per darrere dels francesos i, segons fonts de l'Agència Catalana de Turisme, el Brexit no ha superat una reducció significativa de l'atractiu de Catalunya per al mercat britànic.
3: 3CAT Info.
0: La Fiscalia considera que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també podria haver-lo intentat matar. Després d'haver detectat nous elements, el Ministeri Públic sosté ara que els fets podrien constituir també un delicte d'homicidi en grau de temptativa. L'home continua en presó preventiva per decisió del jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona. Va ser detingut el mes de març, juntament amb la seva dona, que ara es troba en llibertat, i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. 3 minuts i seran 3:15 del migdia. Us expliquem ara, pas endavant, perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses. El govern la defensa, tot i l'oposició d'ajuntaments i veïns de la zona. Des de Girona ens amplia aquesta informació la Núria Paraire.
4: El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a un dels tràmits més importants a superar, i això dona llum verda a aquest projecte, tot i que encara queden altres tràmits administratius. La plataforma de proves està planificada a 26 quilòmetres de distància del Golf de Roses. Preveu que s'hi puguin provar 3 prototips d'aerogeneradors marins i una línia elèctrica

0: submergida per connectar els molins a la subestació elèctrica que es troba entre l'Escala i Sant Pere Pescador. El sector estava esperant aquesta llum verda per impulsar aquesta tecnologia a Catalunya. Veïns i ajuntaments de la zona hi són contraris perquè creuen que la plataforma de proves obre la porta a fer un gran parc d'aerogeneradors marins. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ho defensa.
1: Coneixem efectivament que hi ha algunes entitats o sectors que no veuen amb bons ulls ni tan sols la plataforma experimental. Des del govern insistim en la necessitat d'avançar en la transició energètica, però en qualsevol cas sí que semblava raonable i prudent poder fer aquesta plataforma experimental.
0: El govern preveu que cap a finals d'any pugui estar en funcionament.
2: Els Mossos d'Esquadra desmantellen una plantació de 5.000 plantes de marihuana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, i detenen un home per un delicte contra la salut pública. Des de Tortosa, Jordi Barranca.
3: La investigació va començar l'11 de maig després que hi hagués coneixement de l'existència d'una plantació en una finca situada en una zona boscosa de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Dimecres de la setmana passada, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 20 anys i van desmantellar també la plantació, que tenia una superfície d'uns 1.000 metres quadrats. A banda, també disposava d'un sistema de rec amb dues basses agrícoles preparat per a la producció intensiva. En total, els agents van intervenir més de 5.000 plantes de marihuana amb una alçada d'uns 80 centímetres. El valor al mercat il·lícit d'aquesta droga es calcula que superava el 1.000 d'euros. El detingut va passar a disposició judicial el dijous.
2: I abans d'obrir l'àrea de servei, us recordem que avui uns 490.000 vehicles està previst que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona per la Revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit limitarà per primera vegada la velocitat a 80 km per hora a les principals vies de sortida de la capital catalana. Ho ha explicat fa uns minuts en aquesta emissora el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
4: Què fem és el següent: treure camions per tenir més capacitat en aquestes vies i reduir a 80 allà on tenim velocitat variable. C31, C32, B23, Pota Nord, a la B20. Aquí el que baixem és el màxim de velocitat a 80, perquè a 80 hi caben més cotxes sense que produeixis interaccions entre els vehicles.
2: Els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria. I ara sí, obrim àrea de servei. I ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. A aquesta hora hi ha aturades a la ronda de dalt de Pedralbes a Sant Gervasi, sentit Trinitat, degut a una avaria. Els vehicles són al voral. També densitat a la ronda litoral, a la zona Franca i Sant Adrià, sentit Trinitat, i a la Barceloneta, en direcció Llobregat. Hi ha aturades també a la C58 i la C33 a Montcada, d'entrada cap a la capital catalana, i a la P7 a Castellbisbal, sentit Tarragona, per una altra avaria. Els vehicles són al voral, i entre el Papiol i Castellbisbal cap a Girona per una altra avaria. En aquest punt hi ha un carril tallat.
6: El temps.
2: Crònica d'en Francesc Mauri.
7: Continuem amb onada de calor, tècnicament, tot i que en alguns punts es desinfla la temperatura molt lleugerament. Un grau a tot estirar, dos graus. I cal matisar, però, que això no passarà a les comarques gironines, on entre avui i demà la temperatura anirà cap amunt. Domini del sol aquesta tarda, tret del Pirineu i Prepirineu, amb alguns ruixats o tempestes irregulars, preferentment el Prepirineu, i a nit de revetlla sense precipitacions. Els propers dies baixarà una mica la temperatura, però la calor, lluny de ser menor, en conjunt es mantindrà.
8: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
9: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
9: Tres Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
8: Escolteu-nos i fem pinya.
9: 3Cat Info.
2: La jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic, el fundador de Mango, ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de la víctima i la seva

0: les filles, que són germanes de l'acusat Jonathan Andic. Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als agents que reconstrueixin la caiguda d'Antic i que identifiquin els dos excursionistes que aquell dia van interactuar amb l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber el seu estat de salut abans de morir. I més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè s'acabi el termini per presentar la documentació. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, admet que van fer curt en les previsions.
1: Com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
0: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenen pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000. El 60% d'aquests expedients són homes d'entre 30 i 49 anys. I a Hostalric, a la selva, una plaga de mosques omple la ciutat des de fa una setmana, fins i tot hi ha bars que han optat per tancar perquè hi ha mosques per tot arreu i se'ls posen al menjar i les begudes. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a una empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Des de Girona ens ho explica la Laia Claret.
2: L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
3: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
2: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
3: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
2: Paral·lelament s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar.
0: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bertegazzi posa a prova al lector el llibre Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que s'ha adaptat en la versió al català. Ens ho explica la Montse Camps.
4: El protagonista de la història és un corrector de proves que treballa en una petita editorial i amaga 10 errors a cada capítol del llibre. No són casuals perquè proporcionen al lector la clau per resoldre un crim, el de Niccolò Errante, un cèlebre escriptor que mor en circumstàncies estranyes. Un llibre que és enigma i joc i que ha fascinat milers de lectors italians, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica Catalunya Ràdio Stefano Bertesaghi.
5: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
6: Sono l'evoluzione della lingua.
4: Proves sense corregir arriba en català amb edició 62, que inclòs les solucions al final, cosa que no fan totes les traduccions a altres llengües. I també s'ha adaptat, per exemple, en comptes dels noms de clàssics italians poc coneguts, hi apareixen clàssics catalans com Víctor Català o Joanot Martorell. Pau Vidal ha estat l'encarregat de fer la traducció i l'adaptació.
7: Són jocs que s'han d'adaptar, que la traducció directa no funciona. El que hem hagut d'adaptar han estat els noms i després, clar, els errors estrictament lingüístics, o sigui, ortogràfics i gramaticals, que en aquest sentit nosaltres ho tenim més fàcil perquè els italians en general es barallen menys per l'ortografia que els catalans.
4: En castellà el publica Seix Barral en traducció de Germán Beritens.
0: I encara en clau cultural torna el còmic Sangre de Barrio de Jaime Martín. Publicat el 1989, va ser el primer àlbum del dibuixant de l'Hospitalet de Llobregat, que va ser reconegut com a autor revelació al Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Un treball que es va acabar convertint en un clàssic. En va fer fins a 3 episodis i ara Norma Còmic els reedita junts, amb nova portada. Nosaltres hem parlat amb l'artista i ens ho explica la Valèria Obereda.
8: Sangre de barrio es lo que llevo dentro del cuerpo.
9: Sangre de Barrio segueix la història del Vicent des que arriba a l'Hospitalet de Llobregat, una ciutat gens amable en aquella època. L'autor ens explica què volia transmetre.
10: Explica una mica una sensació general en els joves o en els adolescents d'aquella època, la manca d'esperança d'estar en un lloc molt lleig, com era l'Hospitalet de mitjans dels 80, en un

0: Lloc molt dur, està ja perduts en el cul del món.
1: Va ser l'inici de la seva carrera professional. S'hi veu violència juvenil, sexe, drogues... En definitiva, un retrat realista de la joventut de les ciutats com l'Hospitalet, a l'entorn de Barcelona. Jaime Martín reconeix que 37 anys més tard parlar-ne és complicat.
0: Jo era molt jove, era molt inexpert, i quan miro les vinyetes, els dibuixos, m'ho poso malalt, perquè miro l'evolució del personatge al llarg de les pàgines i no sempre és el consistent que hauria de ser, no? I també per la forma de narrar. Si havien de sortir escenes de sexe, de violència o del que fos, doncs sense filtres i apa, contra més bèstia, encara millor, no?
1: Al final, però, l'han convençut perquè no hi canviï res i valori la història posant-la en context.
0: Com quan pintes un quadre i vols reflectir el que passa en aquell moment, en aquell lloc, en aquella època, doncs, bueno, doncs seria com un fresc del que passava a mitjans dels 80 a l'Hospitalet, no?
1: Però què hi hauria canviat?
0: Si hagués de parlar dels adolescents del 80, ho faria igual el contingut, però el continent el faria una mica menys directe i pot ser més narrativament més elegant. Si hagués de parlar dels adolescents d'avui dia, ho tindria complicat, perquè aquest any faré 60 i ho tinc magre, no? Però, sigui com sigui, la meva narrativa seria molt més elegant, segur.
1: I tota la trama té la seva pròpia banda sonora, que Jaime Martín aprofita per explicar l'argument.
0: La música que escoltava, que era allò que li deien al rock urbà, era molt important. Jo trobava moltes idees escoltant música. La Polla Records, Burning, Barricada, Leño... I que podia connectar amb escenes que jo estava preparant pel guió, no?
1: Una història que, com fa 37 anys, ens arriba en blanc i negre, perquè aleshores era molt més barat que posar-hi color.

0: Esports. Amb l'Eudald Serra, Eudald, bon dia.
1: Bon dia. El davanter argentí Julián Álvarez parla clar i demana per primera vegada al seu actual club, l'Atlètic de Madrid, que el deixi marxar i el traspassi.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: En aquest sentit, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA pel que consideren un intent de negociar el fitxatge de Julián Álvarez sense permís del club madrileny. Julián Álvarez va fer aquestes declaracions ahir al vespre, tot just acabar-se el partit del Mundial que l'Argentina va guanyar a Àustria i que li va permetre classificar-se pels setzens de final. Leo Messi va marcar un doplet que el converteix en el màxim golejador de tota la història de la competició. Mentrestant, aquesta matinada França també s'ha classificat pels setzens de final, ha guanyat l'Iraq per 3-0 amb un doplet també d'Mbappé. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica i per la seva banda també ha aconseguit el bitllet pels setzens Noruega, que ha guanyat el Senegal per 3-2 amb un altre doplet, en aquest cas de Haaland. I un últim resultat d'aquesta matinada, el Jordània 1, Algèria 2. Per avui ha previstos aquests partits. Portugal-Uzbekistan a les 7 i Anglaterra Ghana a les 10. I ja de matinada, Panamà-Croàcia i Colòmbia-República Democràtica del Congo. A la prèvia del Portugal-Uzbekistan, el tècnic dels portuguesos, el català Robert Martínez, ha fet una defensa de Cristiano Ronaldo davant les crítiques rebudes després del primer partit.
3: Cuando tienes el balón tienes que tener mucha personalidad, tienes que tener mucha claridad cómo llegar a l'àrea rival, pero necesitas aquel jugador que sea un poquito el que abre los espacios en el último movimiento, y Cristiano es el mejor para hacer eso. Los números lo reflejan, no los números del icono que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Es del jugador de la selección de ahora, si miras los últimos 32 partidos, y es el jugador que tiene ese movimiento, el abrir el espacio, la finalización.
0: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la nova etapa segona. Quique Álvarez substitueix el càrrec Mitchell, a qui no li agradaria que se li establissin comparacions.
4: La meva idea és una mica això, tenir control per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
1: El Barça de futbol sala es pot proclamar avui mateix campió de la Lliga. Els de Javi Rodríguez, que per ara dominen la final per 2-0 davant el Pozo de Múrcia, juguen aquest vespre el tercer partit a la pista murciana i en cas de victòria serien ja campions.
5: Creo que tenemos que hacer un partido serio, un partido fuerte, un partido en el que toda la presión va a estar más en ellos que nosotros, porque al final si nosotros perdemos pues tenemos dos oportunidades más para sentenciar la eliminatoria. I ells, si pierden, saben que han acabado.
1: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà 8:15 del vespre. I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, avui també s'ha de decidir el campió amb la disputa del cinquè i definitiu partit de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. Sentim el jugador dels igualadins, Marc González, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Jo crec que la nostra posició és molt bona. Al final venim de dues victòries, hem fet dos bons partits, hem guanyat un equip que el que ja havíem guanyat durant la temporada i que ja ens havia guanyat, jo crec que és una eliminatòria que està igualadíssima i que al final ens ho juguem tot un partit i en un partit tot pot passar i anem amb l'ambició de guanyar-lo.
1: El partit entre el Liceu i l'Igualada començarà 8:15 del vespre. D'altra banda, el Noi ha anunciat el fitxatge del porter Josep Maria Virgili, que arriba procedent del Calafell. I el motor, Marc Márquez, ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana aquest matí a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
7: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
1: Marc Márquez va arribar a l'equip Ducati l'any passat i es va proclamar campió del món de MotoGP i aquest any compleix la seva segona temporada amb la marca italiana. I en bàsquet a la NBA, els Milwaukee Bucks traspassen la seva estrella Giannis Antetokounmpo als Miami Heat.
8: Pedro Sánchez anuncia ara una inversió històrica en polítiques de dependència i insisteix a seguir governant. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
8: L'endemà de la dura condemna per corrupció contra la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, referma la seva aposta per resistir a la Moncloa amb una injecció de 2.000 milions d'euros extres ja aquest any en dependència, Natàlia Ramon.
10: L'Estat passarà a finançar la meitat de les ajudes per dependència en lloc del 30% actual. L'anunci arriba en plena ressaca per la sentència d'ahir pel cas Mascaretes i a l'espera que demà Pedro Sánchez comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els casos judicials que l'assetgen.
8: Madrid, Paula Brujats, Dani Santeja.
11: Sí, ni una paraula avui tampoc de Pedro Sánchez a la condemna de José Luis Ábalos. El president del govern espanyol es refugia amb les polítiques socials per defensar que seguirà governant tots i els casos que l'acorralen, en un gest també cap als aliats parlamentaris ha anunciat avui aquesta inversió inèdita de l'Estat a les comunitats per multiplicar per 5 les ajudes a la dependència.
12: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
13: A l'esquena Sánchez falten moltes explicacions per part del president espanyol. Als partits d'esquerra se'ls esgota la paciència i esperen que demà anunciïn més mesures contra la corrupció, però sobretot que es comprometa a donar contingut social al que queda de legislatura. L'anunci d'avui sobre dependència, diuen, és una passa important però insuficient.
14: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
15: Donar contingut, que és per nosaltres, la gent d'esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
8: Això el dia que a Catalunya han sortit les notes de les selectivitats.
16: He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis.
8: Sentiu la Laura Tallada, alumna de l'Institut Públic per als Ius i Torrent de Banyoles, que ha tret la millor nota del país, un 9,9 sobre 10.
10: Un protagonisme individual que enguany té una gran ombra, el suspens majúscul en matemàtiques, amb una mitjana que no arriba al 4,2.
8: Barcelona, Sara Canyete.
17: És la pitjor nota de la darrera dècada i registra una baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. La consellera de Recerca i Universitat reconeix que els resultats no són bons, però defensa que l'examen era adequat.
8: Avui és 23 de juny del 2026 i...

0: Per tant, fa 10 anys del Brexit, una sortida del Regne Unit de la Unió Europea que una dècada després la majoria lamenta. Londres, Quim Olivares.
1: Sí que hi ha una frustració compartida. Els que van votar a favor del Brexit se senten decebuts perquè, segons ells, cap govern, ni conservador ni laborista, ha estat capaç d'aplicar-lo bé. I els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que la consulta del 2016 era consultiva i que, per tant, ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
0: I com deia, més 23 de juny, per tant, Natàlia, és revetlla de Sant Joan.
2: I avui al Catalunya Migdia repassarem les grans cites de les pròximes hores als Països Catalans en unes festes que arriben en plena onada de calor amb el risc d'incendi disparat i, per tant, amb restriccions que han generat molts dubtes.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
3: Alerta màxima del govern perquè a aquesta hora hi ha 110 municipis i 12 comarques en perill alt o molt alt d'incendi. Davant la incertesa de molts ajuntaments per com han d'interpretar la llei, la Generalitat prohibeix tirar petards i encendre fogueres a menys de 400 metres de boscos i camps, però en les properes hores es compromet a afinar encara més les restriccions. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
4: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran als esports. Avui Marta García amb dos argentins de protagonistes.
5: Leo Messi d'una banda i Julián Álvarez de l'altra. El matalasser ha sigut clar al parlar del seu futur i ha provocat una reacció en l'Atlètic de Madrid. Això després d'una nova jornada on Messi ha tornat a brillar marcant dos gols més amb l'Argentina. El Girona, per cert, ha presentat ja Quique Álvarez com a nou entrenador. I especial atenció també al bàsquet. Demà el Barça se la juga en la Lliga. La que se decideix segur avui és la d'hoquei patins i també podria haver-hi campió en la de futbol sala. Tot això en el dia en què també ha renovat amb Ducati Marc Márquez.
0: Sapiguem ara, a les portes d'una operació sortida massiva de Sant Joan, com tenim la mobilitat, equip viari, Clàudia Serra.
6: Doncs tenim lentitud amb aturades. A aquesta hora la Ronda de Dalt d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Trinitat, Ronda Litoral a la Zona Franca i Sant Adrià sentit Trinitat i a la Barceloneta en sentit Llobregat. També la C58 i la C33 a Montcada, d'entrada cap a la capital catalana, a l'AP7 a Cerdanyola en sentit Girona i a la C17 a Parets en sentit Barcelona.
0: Així tenim les carreteres, ara temps pel temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, seguim en onada de calor.
8: Sí, seguim amb onada de calor. Clarament, estem clarament per sobre del que tocaria en aquesta època. I ara mateix ja tenim un observatori, el de Valdomar, Tesa de Segre, que arriba als 40 graus. Nombrosos observatoris a l'interior, entre els 35 i 39 a aquesta hora. Aquesta tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu i sobretot Prepirineu, però al vespre es desfaran amb rapidesa i durant la revetlla i la nit de Sant Joan no s'espera precipitació a cap indret de Catalunya i s'espera una nit càlida, clarament una calor que els propers dies, tot i que dia a dia anirà perdent un grau, més o menys per dia, continuarà ben intensa.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara són les 2:06. I 24 hores després de la condemna per corrupció a l'exministre Ábalos, Pedro Sánchez referma que està disposat a resistir tot i les pedres al camí i anuncia una inversió històrica en ajudes per la dependència. Ho acaba d'aprovar el Consell de Ministres i a partir de l'1 de juliol ja s'incrementaran les quantitats que es destinen a les persones dependents. Caldrà veure si això beneficia directament la gent. Sánchez es refugia a les polítiques socials per intentar sobreviure. Anem al Palau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
9: Què tal, bon dia? Si Pedro Sánchez evita valorar la dura condemna al que va ser la seva mà dreta i s'aferra a les polítiques socials per capejar la tempesta judicial, avui desencalla, com deies, una demanda històrica. Es multiplica per 5 la inversió en dependència. L'Estat assumirà per primer cop la meitat de la despesa i transferirà a les comunitats autònomes 2.000 milions d'euros extres aquest any i 6.000 milions extres l'any que ve. Per això, Sánchez defensa, té sentit seguir governant.
10: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
9: Ni una paraula avui tampoc d'Àbalos, ni tampoc cap autocrítica.

0: anunci de Sánchez arriba 24 hores abans de compareixer al Congrés per la corrupció i quan els aliats parlamentaris li reclamen polítiques de fons i l'adverteixen que no s'hi val només resistir. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials de Sumar, celebra que Sánchez desencalli finalment la inversió en dependència.
1: Supone la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas. El objetivo es dejar definitivamente atrás un modelo masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias.
0: L'increment arribarà a partir de l'1 de juliol, però la norma que avui s'aprova s'haurà de ratificar al Congrés dels Diputats el mes que ve i allà Pedro Sánchez confia recuperar el suport dels seus socis parlamentaris en un moment crític de la legislatura.
2: Doncs a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència, segons dades del Departament de Drets Socials. A més, hi ha prop de 39.000 persones en llista d'espera pendents de la valoració del grau i, per tant, ens preguntem quin impacte tindrà aquest increment d'inversió a les prestacions que reben les persones dependents, Marriera.
3: De moment no ho sabem. El govern espanyol ha detallat l'augment d'inversió per persona, especialment pels grans dependents. En concret, invertirà 660 euros, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara, i pel grau 1, el que afecta més persones, l'increment serà d'un 18% fins a arribar als 90 euros. La Generalitat és receptora de tots aquests diners i caldrà veure si aquesta nova inversió la rebran directament els beneficiaris. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que admet que encara ho han d'estudiar.
4: Sense poder-li donar molt més detall que el que li dic, perquè haig de llegir el detall de l'acord del Consell de Ministres, sí que això implica un increment econòmic en grau 2 i 3 i respecte a la gestió de llistes d'espera, aquí és el Pla Cures del Govern de la Generalitat de Catalunya el que ens ha d'ajudar a reduir aquestes llistes d'espera.
3: En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez, proposava, sobretot, augmentar les ajudes, millorar les condicions laborals del col·lectiu i amb aquests diners també reduir llistes d'espera.
5: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
3: A més, Ramírez recorda que hi haurà comunitats que hauran d'augmentar el finançament de la dependència per arribar al 50% que marca la llei.
2: Aquest anunci de Pedro Sánchez, però, no amaga la preocupació del govern espanyol per la sentència contra l'exministre José Luis Ábalos i, sobretot, pel fet que Víctor de Aldama, us ho explicàvem ahir, s'estalvia la presó per haver col·laborat. I, de fet, fonts de la Moncloa creuen que el Tribunal Suprem envia el missatge que declarar en contra del govern espanyol té premi i creuen que pot afectar altres causes, com el cas Zapatero o el cas Leire. En públic, la portaveu Almasaiz s'ha limitat a condemnar la corrupció.
6: El gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno, con el compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
2: Demà sentirem Sánchez pronunciar-se finalment sobre la corrupció en una compareixença extraordinària al Congrés. El president del govern espanyol espera calmar els socis que li reclamen més explicacions i més polítiques socials. Tornem a Madrid. Daini i Saindeja, els grups que encara no li han retirat la confiança a Sánchez, què n'esperen de demà?
7: Doncs volen que Sánchez aprofite per comprometre's a complir els acords d'investidura i omplir el que quede de mandat de contingut social. L'anunci d'avui sobre dependència és important, diuen, però no en tenen prou. Des de Sumar i els comuns, Aina Vidal reclama que el PSOE deixi de bloquejar carpetes pendents i siga valent en habitatge.
8: El mensaje para hoy es claro. Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia. Está en nuestra pista la posibilidad de seguir lanzando y avanzando en normas que son fundamentales.
7: Sobre el cas Ábalos, encara no reclamen responsabilitats directes a Sánchez, però sí més explicacions i mesures contra la corrupció. La línia roja continua sent el finançament irregular del partit, però adverteix el diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, que la situació és molt canviant.
9: Nosaltres anem fent el check-in dia a dia, i més en una situació en la que, podríem dir, la realitat va mutant com un monstre constantment.
7: Podem sí que veu Sánchez part del problema i consideren la seua situació cada cop més insostenible. Ione Belarra.
10: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
7: però tampoc participaran de les maniobres del PP, l'última a forçar una votació simbòlica al Congrés per reclamar Sánchez sotmetre's a una moció de confiança.

0: Esther Muñoz espera tenir la majoria que no té per la moció de censura.
1: Por ejemplo, el señor Rufián, que me imagino que tendrá unas digestiones bastante pesadas últimamente, pues me imagino que seguirá tragando, pero hay otros grupos que han manifestado que esto es incomprensible lo que está pasando, estaban esperando que hubiera sentencias en firme y por tanto me imagino que serán coherentes con lo que han establecido y han dicho hasta ahora.
0: Recordem que tant Junts com el PNB ja han dit que veuen la legislatura esgotada i conviden a Sánchez a avançar les eleccions.
2: Això precisament el dia que hem sabut que l'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire de comissions il·legals a canvi d'ajudes públiques sosté que la trama va contactar amb el PNB també perquè influís en el rescat de la indústria Tubos Reunidos. Només apunta, però, a una reunió amb representants de l'empresa amb el president del partit. El PNB diu que no té res d'estrany que es facin reunions amb responsables de companyies basques. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'informe Luco ha constatat l'existència d'una reunió entre l'expresident del PNB, Andoni Ortúzar, amb l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i el directiu de l'empresa Tubos Reunidos. Una reunió que coincideix en el temps amb les gestions per aconseguir ajudes públiques pel rescat de la companyia basca. Així consta en un dels informes de la peça del cas Leire, que investiga irregularitats i comissions en els rescats de la CEPI. Un nou informe que ha provocat la resposta del PNB. Maribel Vaquero, portaveu al Congrés, assegura que les reunions entre responsables de la formació i empreses formen part de la gestió política a favor del teixit industrial basc i de l'ocupació i que no tenen res a amagar.
4: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos entre nosotros, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y así lo hemos hecho y lo venimos haciendo y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
3: Tubos Reunidos va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava l'exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros. A més de Leire Díaz, estem parlant de Cerdán, l'empresari Anchón Alonso, propietari de Servi Navarre, i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El que voldria aprovar aquest informe de la Guàrdia Civil serien els vincles del PNB amb la trama. Parla de converses, de whatsapps i comissions il·legals que s'haurien amagat a través d'empreses pantalles. També recull una altra reunió amb Cerdán en el seu despatx a la seu dels socialistes a Ferraz.
2: I amb aquesta informació hem arribat a 2:15. És l'hora d'explicar-vos que els alumnes catalans han suspès les matemàtiques de la selectivitat. La nota cau fins al 4,18 per sota de l'aprovat. Doncs és el punt negre d'unes proves en què augmenten els aprovats, que arriben pràcticament al 96% dels estudiants. Això pel que fa a la nota global. La nota mitjana torna a baixar unes dècimes per cinquè any consecutiu i queden un 6,4. Ho ampliem amb la Sara Canyete.
5: És la pitjor nota en matemàtiques de la darrera dècada amb aquesta baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. Fa 2 anys els estudiants ja van suspendre matemàtiques amb un 4,87 i aquest curs la mitjana ha baixat fins al 4,18. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era ajustat.
6: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
5: Matemàtiques és l'única de les 35 matèries amb un suspens de mitjana. Pel que fa a la resta, entre les matèries comunes, llengua i literatura catalana torna a registrar la nota més baixa amb un 6,46, mentre que castellà arriba pràcticament al 7. Pel que fa a les matèries de modalitat, entre les notes més baixes hi trobem Ciències Generals i Geologia i Ciències Ambientals, mentre que entre les notes més altes hi hauria matèries com grec o arts escèniques. El departament també ha fet balanç sobre el pla pilot per detectar dispositius intel·ligents als exàmens de selectivitat i xifra en 3 els casos detectats. Diu que va aconseguir escanejar el 90% de les aules.
2: I en aquesta selectivitat, la millor qualificació del país ha estat un 9,9. L'ha aconseguit la Laura Tallada, estudiant de l'Institut Públic Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
7: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
2: Darrere seu, 4 estudiants de Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Terrassa i Rubí han compartit la segona millor nota amb un 9,8. Un d'ells és en Tomàs Alfonso, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa. Toni Fortès, hem sentit la Laura i també has pogut parlar amb en Tomàs.
8: Sí, hem parlat amb tots dos de diferents temes i un dels aspectes en què han coincidit és que estudiar a última hora ajuda, però no és el més important.
7: Durant aquests dos cursos sempre he mantingut un ritme bastant constant i això podria dir que és el que m'ha permès treure aquest resultat de la selectivitat.
9: Jo crec que el més important era tot el curs portar-lo bé, perquè jo crec que això és més important que les últimes setmanes.
7: He prioritzat bastant descansar i intentar mantenir un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
2: Clar, amb aquestes notes la Laura i en Tomàs òbviament podran estudiar el que vulguin i què volen fer.
8: Segurament podran escollir tant. Doncs tots dos ho tenen bastant clar i tots dos es plantegen graus combinats.
7: A mi m'agradaria fer el doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades. Aquest grau crec que em permet millorar els idiomes i la meva pròpia llengua i, a més, el fet que també siguin llengües aplicades puc relacionar amb altres aspectes de la societat, si tot el concepte de què és una llengua, com ens afecta a nosaltres com a humans.
9: Volia fer el doble grau de física i matemàtiques. Volia fer física, que és més la part més aplicada, potser amb més treball, però és que les matemàtiques també m'agraden molt. Doncs, bueno, vull fer els dos i ja està.
8: I fixa't que parlant amb ells, tots dos tenen aficions artístiques.
7: La meva afició preferida és el teatre. He de dir que és una activitat que m'ha ajudat molt aquests dos anys, ja que és un moment per desconnectar tots els estudis i també per desenvolupar habilitats com la creativitat o la capacitat de parlar bé en públic, per exemple.
9: M'agrada tocar la guitarra també i llegir, jugar als jocs de taula o coses així.
2: Vinga, va, continuem ara amb més deures. Deures pel govern que preveu mobilitzar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat els pròxims 10 anys, amb recursos pressupostaris i participació privada també. Les ha posat al calendari per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment del cost de l'obra pública. N'ha donat detalls al president Salvador Illa en un acte al Gran Teatre del Liceu, on es debat el futur econòmic i social del país. Allà hi tenim en Joan García. Joan, bon dia.
10: Hola, bon dia, Joan. La Generalitat calcula que des de 2013 s'han deixat de fer obres per el valor de 4.700 milions d'euros i que ara cal revertir aquesta desinversió després que el país hagi crescut i que algunes infraestructures hagin quedat obsoletes. Per això el govern ha aprovat un programa on es detalla més de 60 actuacions de mobilitat que s'han de fer en els propers anys. Algunes ja estan en marxa, com la connexió de la L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia a Barcelona, la variant d'Olot i les preses o el tramvia de Tarragona. També s'incorporen altres infraestructures com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren a la Plana de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de Plaça d'Espanya a Barcelona. El president Illa ha remarcat que amb aquest pla es busca sobretot l'estabilitat inversora.
11: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.600 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
10: Les obres que rebran més dotació, segons el pla, són les que permetran fer carreteres 2+1 en una desena de trams de la xarxa catalana i les que milloraran la seguretat viària, on s'invertiran gairebé 800 milions a la pròxima dècada.
2: I parlem d'una altra mena d'infraestructures. Pas endavant perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El govern la defensa, tot i l'oposició d'ajuntaments i veïns de la zona. Girona, Núria Pereira.
12: Bon dia. El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable, un dels tràmits més importants, i així dona llum verd d'aquest projecte, tot i que encara queden altres tràmits administratius. La plataforma de proves està planificada a 26 quilòmetres de distància del Golf de Roses. Preveu que s'hi puguin provar 3 prototips d'aerogeneradors marins i una línia elèctrica submergida per connectar els molins a la subestació elèctrica que es troba entre l'Escala i Sant Pere Pescador. El sector estava esperant aquesta llum verda per impulsar aquesta tecnologia a Catalunya. Veïns i ajuntaments de la zona hi són contraris perquè creuen que la plataforma de proves obre la porta a fer un gran parc d'aerogeneradors marins. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ho defensa.
13: Coneixem, efectivament, doncs, que hi ha algunes entitats o sectors que no veuen amb bons ulls ni tan sols la plataforma experimental. Des del govern insistim en la necessitat d'avançar en la transició energètica, però en qualsevol cas sí que semblava raonable i prudent poder fer aquesta plataforma experimental.
12: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
2: Ara és un quart i mig de 3. Ahir us explicàvem la crisi política al Regne Unit amb la dimissió de Keir Starmer i el més que probable relleu d'Andy Burnham.

0: que coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys que els britànics van votar pel Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
1: Hola, bon dia. 10 anys del referèndum del Brexit i cada cop més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Hem parlat amb Steve Bray, activista partidari del retorn del Regne Unit a la Unió Europea.
2: No es tracta de si tornem a formar part de la Unió Europea, sinó de quan. Crec que seran petits passos, petites etapes, i finalment hi tornarem plenament, excepte pel nom.
1: Bray ens deia això en la manifestació per la reincorporació del Regne Unit a la Unió Europea, al centre de Londres, una ciutat que va votar a favor de quedar-se a la Unió Europea el 2016. De la trentena de districtes que la formen, només 5 es van decantar a favor del Brexit. Hem visitat un mercat del districte de Havering, a uns 20 quilòmetres a l'est del centre, on el Brexit va arrasar amb el 70% dels vots. Karen Webb és una de les venedores.
3: I wanted Brexit.
4: Volia el Brexit, jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda. Perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
1: Hem detectat una frustració compartida, però per motius diferents. Els que van votar pel Brexit se senten decebuts perquè cap govern ha estat capaç d'aplicar-lo bé. I els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que el referèndum era consultiu. I ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
0: A Catalunya, aquell Brexit va suposar un sotrac a les exportacions a la Gran Bretanya quan es va consumar el 2019, però s'han recuperat i ja superen les d'abans de que aquell país abandonés la Unió Europea. El que sí que s'ha reduït, en canvi, són les importacions britàniques cap a Catalunya, Jordi Canal.
5: El valor dels productes que van arribar de la Gran Bretanya l'any passat va caure un 49% respecte al 2019, segons dades d'Acció, l'Agència per la Promoció Econòmica de la Generalitat. En canvi, el dels productes catalans que s'hi van enviar va créixer un 25%. Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d'Acció.
6: Les empreses que exportaven al Regne Unit han continuat, s'han adaptat i han de fer més papers, però s'han adaptat. Els productes continuen sent atractius. El que passa que el que nosaltres importàvem del Regne Unit, com que ara hi ha més traves, doncs ho hem trobat d'altres socis europeus.
5: També ha caigut el nombre de turistes britànics a Catalunya, tot i que, segons l'Agència Catalana de Turisme, no ve condicionat pel Brexit. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, els visitants de la Gran Bretanya s'han reduït un 8% entre el 2019 i el 2025. Amb tot, l'any passat es va tancar amb 1,85 milions de turistes britànics. És el segon grup més nombrós per darrere dels francesos.
0: Doncs mira, ara anirem cap a Brussel·les. Perquè la Comissió Europea estableix diàleg amb el règim dels talibans afganesos per parlar del retorn de refugiats en una reunió rebaixada a caràcter tècnic, no polític. Les institucions comunitàries intenten evitar la polèmica d'una trobada envoltada de secretisme destapada quan el govern belga ha hagut d'admetre la concessió de visats d'un dia als 5 membres de la delegació. Corresponsal Bruno Fortea.
7: Hola, bon dia. Tot i que el govern belga veu amb mals ulls la presència dels talibans a Brussel·les, diu que els ha de facilitar el visat com a país anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, però, les autoritats comunitàries es neguen a confirmar que la reunió sigui avui. Diuen que ho comentaran un cop hagi acabat la trobada. Tampoc donen detalls del lloc ni dels assistents, per raons de seguretat, diuen. El portaveu de la Comissió, Markus Lammert, nega que amb aquest gest estiguin reconeixent els talibans com a govern legítim de l'Afganistan i evita dir si els oferiran res a canvi d'acceptar la deportació de migrants cap al seu país d'origen.
8: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
7: Diverses ONG han criticat la trobada i alerten de la precària situació dels drets humans a l'Afganistan. La Comissió diu que amb aquestes converses busca deportar immigrants afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Això és el que volen, diu, una majoria de governs europeus. Brussel·les, però, evita concretar si tot plegat podria servir per acabar deportant altres migrants afganesos que no necessàriament siguin delinqüents. La Comissió Europea diu que en matèria de deportacions cada estat membre té l'última paraula.
0: Hem connectat amb Londres, amb Brussel·les i continuem amb la nostra xarxa de corresponsals. Ara anem més a l'est. Volodymyr Zelensky ha llançat un ultimàtum d'una setmana al president de Bielorússia perquè deixi d'ajudar els drons russos. Això, malgrat que els últims dies Alexander Lukashenko ha rebaixat l'habitual to beligerant contra el líder ucraïnès per por de veure's arrossegat a la guerra. Moscou, Cristina Solies.
3: Bon dia.

0: Declaracions.
1: Però quan l'exèrcit ucraïnès va alertar Lukashenko el mes de maig que per si de cas tenia 500 objectius bielorussos marcats al mapa, el to del president bielorrus va canviar radicalment.
0: Si Volodymyr Aleksandrovich s'ha sentit ofès, li demano perdó per aquelles paraules. Bielorússia és molt vulnerable perquè l'exèrcit ucraïnès té Bielorússia al palmell de la mà.
1: Ara bé, Zelensky no accepta les disculpes i li exigeix que retiri els repetidors que des de Bielorússia ajuden els drons russos a bombardejar la ciutat ucraïneses.
2: Que enderroqui aquest equipament, que apagui els repetidors. Crec que en una setmana en tindrà prou per fer-ho. Si ell no ho fa, ho farem nosaltres.
1: Lukashenko ha de decidir ara si continua ajudant Rússia, conscient que tant la seva economia com la seva supervivència política depèn de Putin, o bé si adopta un paper més neutral després d'adonar-se que en un enfrontament directe amb Ucraïna només té les de perdre.
3: Mig minut i seran dos quarts. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de la festa per excel·lència dels Països Catalans. Avui és la Revetlla de Sant Joan.
4: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
5: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Catalunya migdia.
10: Amb Joan Bota.
3: I a les portes de la Revetlla de Sant Joan, nit de fogueres i petards, per tant, arreu del país, i la Generalitat que està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis en aquests pobles i ciutats, sobretot a l'oest del país. Queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a prop de camps i boscos. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Sí, ara mateix hi ha 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. I aquí la llei diu que està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos i prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
12: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
11: La portaveu ha sigut menys clara quan li han preguntat si la gent pot tirar petards en família davant de casa i ha fet una crida al sentit comú.
12: Sempre, però en aquest escenari agreujat, la prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país perquè puguem evitar danys majors.
11: Amb tot, la Generalitat es compromet a afinar encara més les restriccions en les properes hores per aclarir sobretot els dubtes de molts ajuntaments afectats i avisar els incomplidors que poden ser multats.
3: Doncs en aquest context, alguns ajuntaments de les zones amb més risc d'incendi han optat per prohibir explícitament les fogueres. En el cas dels petards, però, els alcaldes alerten que seria molt complicat fer el mateix perquè no tenen mitjans per controlar-ho. Sigui com sigui, reclamen directrius més clares del govern. Anem ara a Lleida, Estela Bosoms.
13: Aquesta nit no hi haurà fogueres. Per exemple, Artesa de Segre, a la Noguera, Sant Guim de Freixenet, a la Segarra o els nuclis d'Agramunt, a l'Urgell, tots inclosos al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. També demanen que la pirotècnia es llanci només en llocs segurs, però alerten que prohibir-la del tot és impossible. Sílvia Fernández és l'alcaldessa d'Agramunt i Francesc Lluc de Sant Guim.
14: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
15: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal,
9: No podem prohibir el tirar coets ni petards.
13: A més, hi ha alcaldes que es queixen que el govern no és prou explícit a l'hora d'aclarir què es pot fer i què no quan arriba la revetlla en un context com l'actual. Sentim l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i el d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós.
15: Home, les instruccions han de ser clares. El que no pot ser és ambigu i deixar-ho a la interpretació de la gent. Perquè llavors cada poble que fa

0: Jo he parlat amb alcaldes, jo faré això, jo faré allò, bueno, doncs molt bé.
1: I deixar de fer recomanacions, perquè al final et deixen a tu l'última paraula, no saps si peques de massa o peques de poc.
2: A Bovera, les Garrigues no han prohibit els petards, però sí els coets, i el sopar de Sant Joan no el faran al carrer com és tradició, sinó al local social amb aire condicionat.
3: Doncs amb restriccions i amb risc, però el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards en aquesta revetlla i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran, atenció, articles de baixa sonoritat. Roc Fargas.
4: Aquests productes potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat. Ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
5: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
4: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles als sorolls també puguin participar en la festa.
6: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
4: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats i fer que les revetlles siguin més inclusives. La Paula és una de les persones que els fan servir.
7: A mi els petardos, a mi m'ha fet molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petardos queden més forts. M'agraden molt els lafons i les sabetes.
3: I com és pertinent per Sant Joan, la flama del Canigó ha arribat avui per encendre les fogueres arreu del país i donar el tret de sortida a aquestes revetlles. I un any més la flama ha arribat custodiada per nens i nenes de Corbera de Llobregat i per entitats com Òmnium Cultural, i el Parlament l'ha rebut en un acte de reconeixement institucional. Montse Camps.
8: Sí, en el seu discurs el president del Parlament, Josep Rull, s'ha referit així a la situació de la llengua.
9: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
8: També n'ha parlat el president d'Òmnium, Xavier Antic, que ha enviat aquest missatge.
10: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
8: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que repartiran la flama per tots els racons dels Països Catalans.
3: I entre les moltes cites d'aquesta revetlla de Sant Joan hi ha la cercavila de foc de la Rambla Nova de Tarragona, mentre a Platja d'Aro, el Baix Empordà, donen la benvinguda a l'estiu amb castell de focs artificials que se podrà veure des de la Platja Gran. A Barcelona us podeu acostar a la platja de la Barceloneta, una nit de revetlla que el Pirineu pren forma de falla. Avui se'n fan en una desena de poblacions. Anem cap al Pallars. Josep Pau Rovira.
11: Unes festes reconegudes com a patrimoni mundial complen de visitants els pobles on estan més arrelades, com per exemple a Isil, que és l'únic del Pirineu que fa tombar les falles. Mireia Mandicó, de l'Associació de Fallaires del municipi, explica la tradició.
12: Els 60 som un equip. Els 10 que tumben tiren les seves 10 falles i tu si trobes una, la tumbes. I es vas tombant fins que arribes a baix. I un cop a baix, pues, més o menys te'n recordes de quina és la teva falla, però i si no, te les tornes a distribuir.
11: De baixada de torxes, però, avui se'n fan a molts llocs. Avui, al Pont de Suert, a Lins, a Espot o a l'As. I a la Vall d'Aran també tenen les seves pròpies festes del foc, en concret a l'Es, cremen l'Aro i Arties arrossegant pels carrers un altre tronc d'avet encès, el Taro. Unes celebracions avui que es faran amb la màxima prevenció per evitar incendis.
3: Tenim també les fogueres de Sant Joan d'Alacant i a Menorca tenim el primer toc de flabiol que ja ha encetat els dos dies grans de les festes de Ciutadella. Els caixers i els cavalls ja són els protagonistes al centre d'aquesta població. Anem cap a Ciutadella, Caterina Carmany.
13: Milers de persones desafien la calor pel centre de Ciutadella, on es fa el replec de la qualcada a ordres del caixer senyor. Enguany s'estrena caixer senyor per aquest bienni, un càrrec que passa de pares a primogènits de les cases senyorials de Ciutadella. Enguany, Can Saura.
14: Jo demanaria que es visqui molta il·lusió i molta intensitat, però també molt respecte i generositat, no? Quan dic Sant Joan va evolucionant, hem de ser conscients d'on hem arribat i a la

0: A vegades pues, poder ajustar molts en aquests plans de seguretat perquè la festa segueix aquí.
1: Un miler d'agents i sanitaris vetllaran per la seguretat dels actes i és que la població de Ciutadella es quadruplica aquests dies. Només avui arribaran 35.000 persones, sobretot de Mallorca i Catalunya.
2: I una de les festes que plegarà més gent aquesta nit serà el macroconcert de la Revetlla de Sant Joan del Festival Ítaca.
3: Explica'm mil històries. Les marques de les mans.
2: És l'últim que es fa a la platja gran de l'Estartit, al Baix Empordà, Fèlix Martín.
4: L'Ítaca ja va començar el cap de setmana i es clourà avui a l'Estartit amb un cartell que ha detallat el codirector artístic del festival, Martí Egovella.
5: Combinant artistes similars al panorama nacional i català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una de les artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla.
4: Hi ha dos escenaris que ja estan a punt a la platja gran de l'Estartit. El primer concert en Venus començarà a 7:45, però la festa musical s'allargarà fins la matinada. La proposta per a Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que encara té dues cites pendents. Dissabte, al Poble de la Pera, amb concert d'en Andreu, i la cloenda del diumenge 5 de juliol amb els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell.
6: Catalunya migdia.
2: Som a les portes de Sant Joan als Països Catalans, però el món en el que es continua fixant és en el Mundial, avui amb Julián Álvarez de protagonista, perquè ha parlat molt clar, 20 minuts a partir d'ara pels esports. Marta García.
7: El jugador de l'Atlètic de Madrid diu que vol que el deixin marxar, unes declaracions que no han agradat massa al club matalasser.

0: I és que en el Mundial hem vist avui l'Argentina 2, Àustria 0. Vaja, avui no, ahir, en les últimes hores, amb dos gols més de Leo Messi, que suma més dianes en el seu compte particular golejador en este Mundial i que feien pensar que seria el seu dia. Però això ha sigut fins que ha parlat Julián Álvarez i Sonia Gelmà no ha pogut ser més clar.
1: El davanter de l'Atlètic de Madrid no ha estat gaire protagonista en els dos primers partits de l'Argentina al Mundial. Va arribar mig tocat del turmell i un cop recuperat, Lautaro li ha pres de moment el lloc. I ahir va tornar a sortir des de la banqueta, però com deies, tot i així, es va aturar a la zona mixta d'atenció als mitjans perquè li calia enviar un missatge clar i calculat.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Doncs va aprofitar que passava per allí, mai millor dit, per a fer aquestes declaracions. L'encara jugador de l'Atlètic de Madrid ha sigut transparent amb els seus desitjos. Ramon Salmurri, jo no sé com s'han pres aquestes paraules en Can Barça i sobretot en el club Matalasser.
3: Doncs mira, a Can Barça amb molta satisfacció, fins i tot et diria que un punt de sorpresa, però dies enrere ja em deien des del Barça que si Julián Álvarez feia un gest des del Barça no el deixaríem tirat, doncs aquest gest ha arribat i ha arribat en l'escenari amb major repercussió mundial possible. Fons del Barça ho comparen amb el cas de Nico Williams, en el sentit que Julián sí ha dit en públic allò que ens diu en privat. El que queda clar és que el Barça ara mateix està en compàs d'espera, que el jugador patirà molta pressió per part del seu club, l'Atlètic de Madrid, i a partir d'aquí cal veure quina és aquesta reacció de l'Atlètic de Madrid. De moment, públicament no n'hi ha cap. El que sí que és cert és que des de Madrid la premsa que segueix el conjunt matalasser apunta a que ara mateix l'Atlètic de Madrid s'estaria plantejant una denúncia contra el Barça per haver negociat amb un futbolista en contracte. En qualsevol cas, el que sabem és que el Barça espera una negociació llarga, que això és un moviment més en una partida. Això sí, des del club blaugrana són molt optimistes i aquest moviment el consideren molt significatiu.
0: En parlarem en els pròxims dies. Per cert, que el Barça fitxa l'internacional egipci Hamza Abdelkarim, és el davanter de 18 anys que firmarà fins al 30 de juny de l'any 2030. Ha informat ja el Barça a l'Al-Ahli que fa efectiva l'opció de compra que tenia sobre Hamza, que és un dels jugadors que està disputant el Mundial. Tornem ara cap allà. I, Sònia, tornem a parlar d'este Argentina 2, Àustria 0, perquè ho dèiem abans, un dia més Leo Messi ha tornat a demostrar que és el jugador que segueix marcant la diferència.
1: 5 gols porta l'Argentina en el Mundial, 5 gols que ha fet Leo Messi. La tarda va començar amb l'argentí, amb el 10 de l'Argentina, fallant un penal, la seva gran assignatura pendent, però al minut 37 no va perdonar una centrada des de l'esquerra per xutar des de la frontal de l'àrea i enviar-la al seu racó. I ja al temps afegit, ell mateix recollia un xut propi per fer el segon de l'Argentina i el seu segon gol. Argentina, que ja està classificada com a primera de grup, i Leo Messi, que situa el rècord de màxim golejador de la història dels Mundials amb 18 gols, encara amb el Mundial en marxa, 2 gols més que Klose i Mbappé. Messi va acabar tan esgotat que li resultava difícil haver-ne de triar un com li van demanar.
4: No sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: Messi ja fa temps que va esgotar els adjectius a Barcelona, això li passa ara al seleccionador d'Argentina, Lionel Scaloni, que ja no sap què més dir de Lionel Messi.
5: Se lo notó que estaba comprometido, eso es por algo, ese estar comprometido ante esto es por algo, es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Es que yo ya no sé más qué decir, ¿sabes? No sé si hasta cansa, ¿viste? No sé, bueno, es eso.
0: Se li acaben les paraules, per tant, a Scaloni. En esta última jornada, Sònia, s'han disputat més partits i malgrat això els gols de Leo Messi, ni Mbappé ni Haaland donen respir a l'argentí.
1: Exactament, si Messi en va fer 2 a l'Argentina, 2 a Àustria 0, Mbappé tampoc va voler ser menys, en va marcar 2 més al França 3, Iraq 0, un partit que es va aturar al descans pel protocol de tempesta elèctrica a Filadèlfia, es va reprendre 2 hores després. També hi havia perill de suspensió al Noruega-Senegal, que es disputava a Nova Jersey, però aquí la tempesta va ser de gols, 3 per part de Noruega, 2 per Senegal. I Haaland, que tampoc vol perdre el ritme de golejadors, també va fer doplet. França i Noruega ja està estan classificades i jugaran la primera posició del grup en l'enfrontament que tindran divendres a les 9 del vespre.
0: Doncs precisament, Haaland és avui doble protagonista amb el que ara mos explicava la Sònia Gelmà i amb la dada que ara vos expliquem. I és que en este Mundial hi ha fins a 13 jugadors que són fills d'exjugadors que ja van disputar també un Mundial, i Josep Gaya, precisament Noruega, és el país que més en té.
6: Són Erling Haaland, Alexander Sørloth i Christian Thorsvedt, fills dels jugadors Alf In Haaland, Göran Sørloth i Erik Thorsvedt, que precisament tots van jugar el Mundial del 94. L'Argentina i els Estats Units tenen dos jugadors cadascun, Giuliano Simeone, fill del Cholo Simeone, i Nico Paz, fill de Pablo Paz. I per part dels Estats Units trobem Giovanni Reina, fill de Claudio Reina, i Sebastián Berhalter, fill de Greg Berhalter. França, amb Marcus Thuram, i Argèlia, amb Lucas Zidane, tenen els fills dels campions del món l'any 98, amb França, Lilian Thuram i Zinedine Zidane. En trobem un altre a Corea, amb Lee Tae-suk, fill de Lee Eul-yong. A Escòcia hi ha Angus Gunn, fill de Brian Gunn, i als Països Baixos, Justin Kluivert, fill de l'ex-blaugrana Patrick Kluivert. A Portugal, que juga aquesta tarda a les 7 contra l'Uzbekistan, hi ha Francisco Conceição, fill de Sergio Conceição.
0: Efectivament, Portugal és un dels països que juga avui. De fet, busca en esta jornada el seu primer triomf en el Mundial després d'un escadusser empat a un amb la República Democràtica del Congo, Montserraia.
7: L'equip dirigit pel balaguerí Robert Martínez té clar que no va la badar i confien en aquest triomf davant l'Uzbekistan. Després de les crítiques a Cristiano Ronaldo per l'actuació al primer partit, Martínez ha volgut destacar el seu paper a l'equip.
8: Cuando tienes el balón tienes que tener mucha personalidad, tienes que tener mucha claridad cómo llegar al área rival, pero necesitas aquel jugador que sea un poquito el que abre los espacios en el último movimiento. Y Cristiano es el mejor para hacer eso. Los números lo reflejan, no los números del icono que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y es el jugador que tiene ese movimiento, el abrir el espacio, la finalización, un poquito es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal.
7: El mateix grup K del Mundial a les 4 de la matinada jugarà el Colòmbia-Congo. Una altra de les favorites, la selecció d'Anglaterra, s'enfronta a Ghana a les 10 del vespre. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, destaca la competència sana que hi ha entre dos jugadors del Barça, Rashford i Gordon, per ser titulars.
9: Amazing dynamic. Tenen una dinàmica fantàstica. Competeixen per un sol lloc, principalment el d'extrema esquerra, però hi competeixen com a amics, com a companys, i ho fan amb un alt nivell de respecte, com ho veiem als entrenaments. Em fa feliç que els fans vegin aquest nivell de compromís, d'amistat. Tothom està feliç quan Marcus fa un gol i Anthony és el primer que surt de la banqueta per felicitar-lo. Aquest és l'esperit.
7: També el grup L, a la 1 de la matinada, Panamà, Croàcia.

0: I a Girona el club ja té nou entrenador per al projecte de la segona divisió. És Quique Álvarez. El club el va anunciar ahir i Xavi Soler este mateix matí ja l'han presentat.
1: Sí, el fins ara entrenador del filial ha explicat les seves primeres sensacions públicament com a entrenador del Girona, acompanyat del director esportiu Quique Cárcel, que també ha explicat per què es van decidir per ell, sobretot per la bona temporada dirigint el filial del Girona. Quique Álvarez, el nou tècnic gironí, ha explicat com va anar la cronologia des del primer dia que li diuen que és una de les opcions com a entrenador del Girona.
2: I ell em va traslladar el que després ha passat, que era una opció clara per ell, que ell ho sentia, però que s'havia de fer un procés, hi havia d'haver un temps, havia de fer el seu treball, s'havia de veure altres possibilitats. Després vaig tenir una xerrada, va haver més gent i vam tenir una xerrada jo i suposo que algun entrenador més. Després van confirmar la setmana passada a finals que seria jo, no?
1: Quique Álvarez diu que cal revertir el negativisme que ara mateix hi ha al club després de la patacada de baixar a segona divisió, que l'objectiu prioritari, i no se n'amaga, és pujar a primera divisió i que de moment 25 jugadors encara estan en contracte pel Girona. El club no vol desprendre's d'ells si no hi ha una bona oferta econòmica. També valora les possibles renovacions de dos veterans que se'ls acaba el contracte, Stuani i David López.
0: I del futbol ara passem al bàsquet.
3: Sí, s'acabarà el partit, la victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat.
0: Doncs això, que malgrat el desgast, el València està a només una victòria de guanyar la Lliga. El desgast del Barça ahir no va servir i demà se la jugarà en un partit que serà ja transcendental per forçar el cinquè enfrontament d'esta final de l'ACB i tindre opcions de guanyar el títol. Ernest Macià, d'entrada, què és el que va passar ahir?
4: Doncs que, tot i que el València va ser superior i es van veure clarament dos equips, un que proposava i l'altre que anava darrere el marcador, el que anava darrere, el Barça va remuntar 18 punts. És a dir, va arribar a empatar el partit a l'últim quart i tot semblava que el Palau es llançava sobre el parquet, que el Barça anava més, però va desaprofitar dos contraatacs per posar-se per davant i el València ho va acabar reblant amb un triple de Branco Badió i tres tirs lliures a una falta de tir sobre Jean Montero, que va ser, amb 37 punts de valoració, el jugador més destacat. Està sent ja, però ahir una vegada més també d'aquesta final. Al final del partit vam entrar al vestidor del Barça i vam poder sentir jugadors com Senghelia.
5: No es más de 22, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
0: Val, doncs tot això, Ernest, és el que va passar ahir, però on passen ara les opcions de demà per al Barça?
4: Bé, el Barça no ha de perdre la fe perquè el València sap que té un partit per guanyar la Lliga i pot ser demà al Palau. De fet, ja no seria el primer Sant Joan que el Barça veu el rival aixecar una Lliga. Segurament Juan Carlos Navarro ho recorda, Xavi Pascual era assistent, Navarro era jugador, i per tant doncs no deuen tenir, i Jordi Trias, que ara és a la directiva, també estava en aquell equip, per tant no deuen tenir ganes de que la Lliga s'acabi demà a casa. I a més hem sentit alguns jugadors, com per exemple Joel Parra, dir que ja tenen les maletes fetes per marxar a València a jugar el cinquè partit. Aquest era l'estat d'ànim dels jugadors al final del partit. Joel Parra.
6: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
4: Bé, avui el Barça i demà una altra vegada abans del partit, al migdia, han entrenat. El Barça, en principi, ahir va substituir Juan i Marcos per a Juan Núñez. Demà, si tot va bé, es tornarà a canviar la torna i sembla que Juan Marcos estarà ja en disposició de tornar a la primera línia.
0: Fem una pausa i després...
7: Llegia que la primera Lliga de l'Igualada la van guanyar Corunya, doncs mira.
0: Doncs crec això, l'Igualada, que busca un nou títol de la Lliga d'Hockey Patins.
8: Catalunya migdia.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
2: Sí.
1: I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
2: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Catalunya migdia.
6: I com vos dèiem, la Lliga d'Hockey Patins, que se disputen estos dies, l'Igualada i el Liceo Gallec tindrà avui campió perquè Carles Vila, qui guanya, s'emporta el títol.
7: Els de Marc Muntaner arriben en aquest últim partit de la final amb la moral pels núvols després de les dues victòries al Pavelló de les Comes. La reacció, però, de l'Igualada no vaga la claredat en què el Liceo va guanyar a la Corunya els dos primers partits. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
8: Som conscients que serà molt difícil, som conscients que ens ho posarà molt difícil. El segon partit ja vam veure què va passar, tres penals en 5 minuts. I som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible el dimarts i fer algo molt gran.
7: L'Igualada ha hagut de jugar tots els partits possibles a les diferents eliminatòries del play-off per al títol, tot i el repte que implicava jugar, per exemple, en semifinals davant el Barça i la final contra el Liceu. Recordem que fa 29 anys que l'Igualada no és campió de l'Hockey Lliga.
6: I una altra lliga que està en joc també estos dies és la de futbol sala, que juguen el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits. El de Wino és definitiu, però Marcos García, si el Barça guanya, sí que serà campió.
9: Exacte, visita la pista del Pozo a Murcia i, com deies, si guanyen seran campions de Lliga 3 temporades després, posant fi a una sequera de 2 anys sense cap títol aixecat per l'equip blaugrana. El tècnic del Barça futsal, Javi Rodríguez, espera un duel molt exigent avui davant un rival que buscarà allargar encara aquesta sèrie.
10: M'espero un partido duro, me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la liga. Me espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
9: El Barça té una novetat important. Javi Rodríguez recupera Pito després de l'ascensió dels dos primers partits, però per Luciano Gauna. S'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Avui mateix operen Gauna, així que estem pendents de novetats al respecte. Aquest, el Pozo Murcia-Barça, començarà a 8:15 i el faran en directe a Esport 3.
6: I se sabia de feia setmanes, però no s'ha fet oficial fins a este matí. El campió de MotoGP, Marc Márquez, renova amb Ducati 2 temporades més per als anys 27 i 28, Damià Aguilar.
11: Prioritat compartida entre fàbrica i pilot. És el primer gran anunci de fitxatge després que MotoGP i els equips signessin l'acord tècnico-comercial per al futur immediat.
12: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
11: Marc Márquez arriba a Ducati l'any 2024 a l'equip Gresini, fugint d'una onda inconduïble. Fa un primer any d'adaptació, amb 3 victòries de Gran Premi i una a l'esprint. I mentrestant remou cel i terra per acabar a l'equip oficial. El seu primer any de vermell, el Tro de Cervera es proclama campió del món per 9a vegada. Van ser 14 victòries d'esprint i 11 de Gran Premi, el títol de pilots amb 5 caps de setmana d'avançament i rècord absolut de punts amb 545. Ara està en mode remuntada després d'un hivern lesionat amb una doble intervenció fa poques setmanes que no li està impedint de protagonitzar grans victòries com la de diumenge passat a la República Txeca.
6: I esta nit, a banda de la revetlla, els que siguen allò d'anar-se'n a dormir encara més tard, Marcos, com tu, per exemple, doncs poden estar pendents esta matinada de Nova York perquè acull una de les cites més esperades de l'any per als aficionats de bàsquet. És el draft de l'NBA, Josep.
5: Franquícies escolliran els millors talents del bàsquet universitari internacional amb l'objectiu de reforçar els seus projectes de futur. Els primers a triar seran els Washington Wizards, que disposen del número 1 del draft, i centraran totes les mirades en una elecció que podria marcar el futur de la franquícia. Tot plegat en una jornada marcada també per un dels grans moviments del mercat amb el traspàs de Giannis Antetokounmpo als Miami Heat. El jugador de 31 anys i campió amb els Bucks el 2021 acabava contracte l'estiu que ve. És una operació que sacseja completament la NBA i converteix l'equip de la Florida en un dels grans candidats al títol.
6: I abans d'acabar, Marcos, tenim precisament de bàsquet algunes novetats de mercat.
9: Mercato de bàsquet i mercato d'hoquei patins. A l'ACB, el bàsquet Girona incorpora el polonès Andrei Pluta per dues temporades. És un jugador de 26 anys, base escorta i arriba procedent de Legia, de Varsovia. I l'escorta Àlex Reyes, del Kitsanàs Manresa, paga clàusula i s'allibera del club del Bages, fitxa per la Sisa Joventut. I t'ho deia, en hoquei patins, també moviment de mercato. El noi a Freixenet incorpora Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter de Reus, de 21 anys, va començar a la base del Reus, formarà tàndem sota pals amb Martí Zapater.
6: Doncs són dies de mercat i és nit de revetlla, que ho passeu molt bé, i coneixement, que diuen en el meu poble.
13: I amb coneixement hem arribat a les 3.
14: Catalunya migdia.
13: I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat la inversió històrica en polítiques de dependència que ha anunciat Pedro Sánchez avui, l'endemà de la dura condemna per corrupció de la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos. Sánchez insisteix a seguir així governant i demà mateix compareixerà al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'assetgen. També us hem parlat de la selectivitat. Les matemàtiques, amb una nota mitjana de 4,18, són el forat negre d'aquestes PAU, que han aprovat d'altra banda gairebé el 96% dels alumnes. Entre les matèries comunes, català és la que té la nota més baixa, menys d'un 6,5. I a les portes de la revetlla hem repassat les grans cites de les pròximes hores arreu dels Països Catalans en unes festes que arriben en plena onada de calor i amb el risc d'incendi disparat. Ho ampliem, Natàlia Ramon.
15: Doncs la Generalitat està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades en major o menor mesura per un risc molt alt d'incendi són l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, també el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i també l'Urgell. En els pobles i ciutats afectats queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar més ensurts. Sílvia Paneque és la consellera portaveu del govern.
16: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
15: I com dèiem, Protecció Civil manté l'alerta per aquesta onada de calor que va començar diumenge i que, segons sembla, s'allargarà com a mínim fins demà. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, ha atès fins ara 151 persones amb problemes de salut relacionades amb aquestes altes temperatures. D'aquestes, la meitat han necessitat una ambulància i han estat ateses en un centre sanitari. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a Catalunya Ràdio quins símptomes ens han d'alertar.
17: Va acompanyat amb sensació de mareig i el que sempre és molt clar és que això va amb molta sudoració, perquè en el moment que deixem de suar és quan, diguem-ne, que el mecanisme de defensa de l'organisme falla i el cos ja no es pot refredar i és un dels primers símptomes del cop de calor.
15: Però a banda de la calor, per la revetlla de Sant Joan, les coques són les protagonistes, ho saps, i el gremi...
13: Pels Joans i per tothom.
15: Pels Joans i per tothom, en principi, tothom que li agradi la coca. El gremi de pastisseria de Barcelona preveu que aquesta diada de Sant Joan s'espera igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros, una mica més cara que no pas l'any passat, per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és el

0: La Tornés de Girona, que ha estat la guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona Maria Rovira.
1: A la pastisseria Tornés han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes, després d'obtenir el premi del concurs del Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria, guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
2: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és que els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
1: La pastisseria també ha guanyat el segon premi de la millor coca de xocolata i aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
0: Onada de calor, risc d'incendis, les coques de Sant Joan i també cotxes a la carretera, perquè a l'àrea metropolitana sembla que hi ha surt molta gent. Equip viari, Mariluz García, com tenim les carreteres?
3: Doncs ja es comença a intensificar el trànsit a l'autopista AP7 en direcció Girona com Tarragona, de moment sense llargues cues. Hi ha vehicles aturats entre Sant Cugat i Bellaterra en sentit nord i molta intensitat de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès. També cua de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud i ja es carrega la zona de Castellbisbal a Martorell. A l'àrea de Barcelona destaquem la cua a la 2 entre Cornellà, Sant Joan i Sant Feliu en direcció Lleida i la ronda a dalt entre Esplugues i Canyell s'han sentit Besòs.
4: Ara passen 5 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida ens hi posem.
5: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
6: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
7: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
11: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
12: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
13: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
11: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
14: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
11: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
16: La nit dels ignorants s'hereda.
17: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
16: Pot arribar a travessar oceans.
18: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
16: Veu com creixen els seus oients màgics.
19: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
16: I posa la pell de gallina.
20: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
11: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
20: I és que m'heu posat la pell de gallina.
11: Catalunya migdia.
10: Amb Joan Bota. Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: Amb Òscar Fernández cada dia, avui excepcionalment amb Joan Bota i com cada dimarts amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponés, i la Júlia Miralles, politòloga professora de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda a les dues.
21: Hola.
4: I avui, tot i que sigui dimarts, amb en Marc Bataller, que habitualment ve els dilluns.
22: Març, cada 15 dies.
4: Ah, doncs ja, mira, ara estava agafat en dilluns, veus? Ara ho fem malament.
2: No, veus? M'has intentat presentar d'una altra manera,
4: no,
2: i
4: perquè, però,
2: més original.
4: Hem tingut algun canvi amb tu. Perquè
2: sí,
4: més em vas
2: a mi aneu
4: dir,
2: canviant. Tu la setmana passada
4: em vas dir, ah, mira, vindré a la Revetlla i així hauràs de portar-me un tall de coca.
2: Sí, perquè en teoria no em tocava. Però
4: veus com hi ha passat alguna cosa aquí?
2: Fent metàfora del Mundial com el jugador del número 12, aquell que vas entrant i sortint, doncs això.
4: La que es fixa dels dimarts és la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
4: T'ho he dit bé, dimarts. Dimarts,
21: Carlota. Sí, jo dimarts, sí. L'any passat era dilluns, però ara faig els dimarts.
4: Vinga, va, què ens proposes avui?
21: Aviam, avui vull parlar de la selectivitat, no? Perquè resulta que avui són notícia aquests alumnes que han tret les notes més altes de l'ESPAU, no? La millor nota és un 9,9 per un estudiant d'un institut de Banyoles. I va seguida de 4 estudiants de la província de Barcelona. Curiós, petit parèntesi, que cap dels primers estudiants sigui de Barcelona capital, que en realitat concentra el 20% de la població, no? No ho sé, és una cosa que hauríem de... algun motiu? Bé, no ho sé. Sigui com sigui, sí, avui tots fem cas d'aquests noms, d'aquests alumnes brillants, i els mitjans els pregunten com s'ho han fet, què volen estudiar, què es volen dedicar, etc. Però resulta que fins avui crec que segurament el món els ha fet poc cas. En el sistema públic, l'atenció als alumnes que sobresurten és pràcticament nul·la. Hi ha, és veritat, guies, protocols, però a l'hora de la veritat els alumnes més dotats no tenen prou estímul ni se'ls ensenya a aprofitar el seu talent i la seva capacitat. Ja entenc que els recursos són limitats i que primer cal atendre els que no arriben, eh? La qual cosa sovint implica també rebaixar el temari i el nivell d'exigència mitjà. Ho puc entendre, però desatendre així l'excel·lència és fer-nos un flac favor. Tinc la sensació que el talent en aquest país no només no es premia, sinó que fins i tot es castiga, en el cas dels alumnes bons, amb avorriment, repeticions i sensació de pèrdua de temps. Com ho veieu?
4: Doncs mira, en un curs que hem parlat tantíssim de l'escola inclusiva, la diversitat per dalt també hauria d'estar inclosa, no? També ha d'estar inclosa en aquesta escola inclusiva. Tenim molt associats aquests plans individualitzats només quan hi ha problemes, quan hi ha algun requeriment de reforç, però també hi pot haver plans individualitzats per aquesta gent que avui és notícia i que probablement, home, segurament han estudiat molt, però també deuen tenir una certa facilitat, no?, les dues coses.
22: Jo estic d'acord amb el que diu la Carlota en el sentit que és cert que l'escola inclusiva ha de ser inclusiva per tothom, per tant també adaptar-se doncs, a l'alumne que se li dona millor les matemàtiques o la física, però a mi el primer que em ve al cap quan cada any veiem els que han tret més notes és com seguim tenint aquesta visió tan esbiaixada, tan parcial de la intel·ligència i les capacitats de les persones, no? No ho sé, a ningú li fan una festa i li fan un TN especial per ser l'alumne més carinyós, més bon company o que es porta millor amb els seus familiars. Llavors, no deixa de tenir una mica un punt, per mi, una mica elitista, això que fem cada any per la selectivitat, i també doncs, felicitar tots els nois i noies que han tret notes, potser no tan altes, però que els hi han costat el mateix o molt més esforç.
2: Sí, perquè malauradament en el sistema educatiu avui en dia encara només es premia per les notes. Sí que hi ha moltes escoles, no?, que fins i tot intentes fer projectes més enllà de les típiques assignatures, però allò que al final et marca poder entrar a un grau o altre són les notes. Per tant, és cert que en aquests dies els mitjans de comunicació sempre ens fixem en la nota més alta i també en les més baixes, perquè aquest any crec que avui en parlarem de les matemàtiques, que ha tret un 4,18 de mitjana a la més baixa dels últims 10 o 12 anys, si no m'equivoco, doncs perquè és un fet excepcional. Però sí que és cert que quan surten les PAU, les notes, diuen, va, anem a buscar l'alumne que ha obtingut més nota, que no vol dir que sigui el més brillant, segurament. Ara no estic menys tenint, a mi no m'anà gaire bé la sèrie, no ho dic per això, però enteneu-me. O sigui, a vegades, malauradament, en aquesta societat només podem fer certs talls, valgui la redundància, a través de les notes.
23: Jo estic d'acord amb vosaltres, però tinc algun dubte. És a dir, és cert tot això que dieu, però també, d'alguna manera, t'objectiva, no tant l'esforç, sinó la barreja d'esforç i capacitats. I, per tant, tens raó, Joan, quan dius que hi ha gent que li costarà menys perquè té més capacitats o perquè li és més fàcil estudiar o perquè li agrada més. Però també té aquesta cosa, no?, que és com deia la Carlota, no? Diu, no hi ha ningú de Barcelona quan en realitat és on hi ha probablement en percentatge més alumnes, no? I permet que potser algú d'un institut de poble...
2: De Banyoles, com és aquest cas.
23: De Banyoles o d'institut públic i potser doncs, en alguns casos amb més dificultats per estudiar i fins i tot amb aules més complexes que potser una escola concertada de qualsevol altre lloc de Catalunya, doncs aconsegueix estar en un lloc per sobre

0: del que probablement, sociològicament, la societat no l'hauria situat. No sé si m'explico.
1: Vols dir que t'esperaries que el 9,9 el tingués algú d'una escola una mica elitista d'una zona benestant de Barcelona?
0: Doncs algú que potser ho ha tingut més fàcil per estudiar, perquè a l'escola potser són més bondadosos a l'hora de puntuar, però després allà, quan surts al partit de la selectivitat, que hi ha molts components, potser aquell dia estar nerviós, potser que hagis fet el batxillerat social en matemàtiques, tot i que matemàtiques no se't dona bé, o com aquest any l'examen doncs sigui complicat o el que sigui. És a dir, hi ha molts paràmetres que són difícils d'objectivar. Però un cop saltes al camp aquell dia, tots som iguals. El que ha estudiat en un institut perdut del Solsonès i el que ha estudiat en un col·legi de la zona alta d'Esplugues. I a mi això també m'interessa. També m'interessa. Sabent això, que probablement el d'Esplugues ho ha tingut més fàcil que el de no sé quin institut, i no diré un poble o una ciutat, per no contribuir encara més a estigmatitzar.
2: I que segurament
0: el
2: poble, al final, si treu els resultats que treu, és per una qüestió congènita, innata, no? De capacitat i de que té una família estructurada o el que sigui. No per els recursos que li estan posant a l'institut, crec, en la majoria de casos.
3: Bueno, Carlota, depèn de quin poble, també.
4: Bueno, les ràtios a vegades són bastant millors a l'interior.
2: Sí, depèn de quin poble, però vaja, no sé, vull dir... No, no sé vosaltres si teniu fills als instituts, si no en teniu, si teniu amics que en tinguin, si teniu amics i fills que estiguin a la banda alta. I, bueno, saps? Vull dir, la cosa és la que és. A mi hi ha una cosa que em fa una mica de ràbia, que és això de... que ja entenc que hi ha molts tipus d'intel·ligència i que no tot és quantificable, no? Que al final el que hem de valorar és l'esforç. Ara bé, resulta que quan estem parlant, per exemple, de rendiment físic, no? Hi ha unes olimpiades, hi ha un campionat, ningú té problemes a l'hora de valorar qui guanya. Ah, no, aquest corre més i és el que ha guanyat. I en el fons és una mica el mateix, perquè algú neix amb les cames llargues o amb un cert metabolisme, no?, que el prepara per guanyar, podríem dir, igual que hi ha gent que neix amb el cervell llarg. Ara bé, en el cas de l'esforç físic, sí que es premia, es reconeix, es pot dir, però en canvi, quan algú té certs mèrits per la seva intel·ligència, sempre hem de rebaixar-ho. No, clar, però és que en el fons... Sabeu? Sempre hi ha una mena de relativització que en altres camps no hi és.
0: Però per això jo no relativitzava. És a dir... Em sembla meritori...
2: No, ho deia per tu, per tu, exactament.
0: Vull dir que em sembla meritori, pel motiu que sigui, perquè tens capacitats, perquè saps que si no estudies la teva vida serà molt més complicada que si estudies, perquè t'agrada, pel que sigui, estàs allà. I, per tant, em sembla interessant que es tingui en compte aquest mèrit, sabent, i això, la Júlia, que la meritocràcia s'ha malinterpretat i que no tots partim... del mateix punt quan comencem la cursa i que, per tant, per alguns és més difícil sempre d'entrada que per altres. Sabent tot això, doncs, continuo pensant que té un punt d'igualitari que quan saltem al camp, saltem tots.
1: La Carlota feia el símil amb el futbol, el podem continuar fent. També el mèrit, ara la podrem sentir, perquè a més la Laura Tallada, que és aquesta estudiant de Banyoles que ha tret aquest 9,9, ha fet, mira, de fet la podem sentir ja, la reflexió que fa ella sobre la seva recepta, que t'esperaries que digui molts colzes, estudiar moltíssim, eh? La seva recepta és aquesta.
5: He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis, i intentar mantenir com un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
1: Descansar i anar-hi tranquil·la. Aquest símil que deia del futbol, clar, si parlem de la capacitat intel·lectual, tot i que hi ha gent que té molt d'interès en dir que, per exemple, que els seus fills segurament tenen una gran intel·ligència...
0: Tots! Els teus sempre són els que en saben.
4: Això ho hem de parlar, no? Els pares actuals i la intel·ligència són les altres capacitats.
1: Si ho comparem amb els futbolistes, tenir alta capacitat no t'ho defineix tot. Ronaldinho era boníssim i va decidir no esforçar-se, Messi era boníssim i ha decidit que fins l'últim dia de la seva carrera continua a esforçar-se i mira, a la seva edat està establint rècords. Probablement el mèrit del... No coneixem la Laura més enllà del seu interès per descansar i anar tranquil als exàmens.
3: Però probablement... No em treguis mèrit a Ronaldinho, sisplau.
1: Vull dir que probablement aquests estudiants amb aquestes notes tan altes tenen unes bones capacitats intel·lectuals, però també han aconseguit mantenir l'esforç, no avorrir-se a classe, que és una cosa que li pot passar a gent.
2: Clar, evidentment, les capacitats no són suficients.
1: No?
2: Evidentment, però segurament sense les capacitats no hi haurien arribat, clar, si no tinguessin la capacitat. Després, clar, has de donar una cosa d'actitud, d'esforç...
1: Com a l'esport, has de tenir el talent i t'has d'entrenar.
4: Jo, de totes maneres... No.

0: No parlava tant de l'esforç, que crec que també és un factor, sinó del tipus de capacitats que valorem. És a dir, a mi em sembla molt bé que avui sigui el dia de valorar qui ha tret més bona nota a la selectivitat i se li dona millor l'examen de matemàtiques, fantàstic. Normalment mirem més la nota de matemàtiques que la de llengua, també una altra cosa, sinó que una mica, bé, hi ha altres tipus de capacitats que no passen per l'estudi, que mai es valoren, no? No sé, jo tenia companyes doncs, que treien pitjors notes que jo i que eren persones encantadores, que tenien molts amics i que eren molt bones noies. Mai hi havia el dia que el Telenotícies doncs, els hi dedicava elles al Telenotícies, no? Qui volia anar jo, més que no pas, doncs, que està fantàstic que hi hagi nois i noies que treguin excel·lents notes.
1: Mira, parlant d'aquest tema de les matemàtiques, aquest 4,18 que ens deia en Marc Batalla, aquesta mitjana és i aquell tall de l'APM que diu és un suspenso total, doncs aquest 4,18 és la pitjor nota de la dècada, i això que el 96% dels estudiants han aprovat aquesta selectivitat, però amb les matemàtiques realment hi ha una nota molt baixa, es fa explícit aquest problema, que per cert també apareix amb el català, ara parlaves de llengua, el català és l'assignatura comuna amb la nota més baixa, menys d'un 6,5, tot i que en aquest cas millora una mica respecte a l'any passat. Volem parlar d'aquesta situació amb les matemàtiques i per això afegim a la conversa la Clara Mateo Campo, que és professora de matemàtiques al Batxillerat Científic de l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga i també és sotscoordinadora de selectivitat. Clara, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Joan, què tal?
1: Aquí ens preguntem què ha passat amb les matemàtiques, si és un problema de nivell dels estudiants o és un problema del nivell de l'examen.
2: Bé, a veure, per començar, abans de parlar de l'examen, em permetràs fer un comentari, no? Bueno, un parell de precisions, perquè és molt fàcil, entre cometes, mirar una nota i dir 4,18, que malament, que baix, i sí, evidentment, això és preocupant. Però, al final, jo soc matemàtica i intento anar una mica més enllà. És no només hem de mirar la nota, sinó una cosa que crec que és important, és quin tipus de distribució, quin tipus de notes hem tingut en aquest examen. I una cosa que a mi, almenys, m'ha agradat és veure que la distribució que seguia en les notes és la distribució gaussiana, que es coneix com una campana de Gauss. És a dir, que si bé la mitjana està en 4,18, hi ha doncs, molta gent que està, és on hi ha més gent, diguem, però la distribució, la forma, és normal. Què ens indica això? Això el que ens indica és que l'examen està ben dissenyat pel que fa als resultats, que si bé són baixos, si hagués estat mal dissenyat, per exemple, tindríem molts 10s o molts 0s o coses molt dispars, no? Llavors, almenys aquesta distribució, aquesta forma, ens està dient, bé, la nota és baixa, però ens ha afectat a tots per iguals. És a dir, un alumne que potser en un altre any hagués tret un 9, ha baixat el 8, però que hagués tret un 10, ha baixat el 9. És a dir, tots estan una mica desplaçats cap a l'esquerra. I això, vull dir que m'ha calmat i que crec que és un missatge bo perquè aquells alumnes que s'ho juguen molt, que s'ho juguen tot, o que la mate s'espondera molt a la universitat, veuran que més o menys estan jugant tots en les mateixes condicions, no? Llavors, això és una cosa que volia aclarir. Pel tema de què ha passat amb l'examen i per què la nota és tan baixa, no? Jo crec... A veure, això opino des del meu punt de vista com a professora, després d'haver fet l'examen i després d'haver-ne corregit molts. La sensació que jo tinc és que era un examen llarg, i això ja s'ha dit, era llarg per la capacitat actual de l'alumnat. És a dir, jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. A nivell de continguts, eren continguts que eren molt adequats al currículum, eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs, i per tant jo crec que és això, l'element determinant ha sigut la falta de temps.
1: Sí. M'he quedat, m'he subratllat de la teva resposta, aquest actual, què vols dir capacitat actual de l'alumnat?
2: Aquí volia entrar perquè era un dels temes que volia destacar. Mira, el 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat que, amb tota la situació que va haver de pandèmia, de classes cancel·lades, el que es va fer és que es va canviar el format de la selectivitat. Es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. Aquesta reducció dels problemes s'ha mantingut des de llavors. Si bé l'any passat va haver un canvi de format, que ja se n'ha parlat bastant, els alumnes segueixen fent 4 problemes. Llavors, quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes. És això el que volia dir.
1: I què ha passat aquests 7 anys?
2: Clar, què l'ha passat en aquests anys? Per mi és molt fàcil o simplista culpar la prova d'un mal disseny. Crec que això és quedar-se vaja, quedar-se a la superfície, no, de l'iceberg. Jo crec que hem d'aprofitar aquesta

0: ben entès o aquest mal resultat per discutir que què està passant amb el sistema educatiu. Evidentment, hi ha coses que s'han de fer millor en el disseny de proves de selectivitat, perquè si l'alumnat actual no pot fer un examen d'aquesta llargada, doncs l'examen no hauria de ser així de llarg. I pel que sé, ja s'estan revisant els protocols i els dissenys de com es fan els exàmens de matemàtiques perquè això no torni a passar els pròxims anys. Però bé, per què hi ha hagut aquests mals resultats? Jo crec que hi ha molts factors i és molt difícil trobar una causa concreta. Però crec que hem de ser molt crítics, el que ja he dit, intentar doncs, destriar i intentar posar solucions. Començo amb coses, insisteixo, des del meu punt de vista, coses que crec que estan afectant i que fan que els resultats de matemàtiques baixin. Mira, per exemple, aquesta promoció és de les primeres promocions que ha arribat a la selectivitat, que només tenia 3 hores de matemàtiques a primer de batxillerat. Això fa uns anys, fins ara en tenien, bueno, fins fa 3-4 anys, teníem 4 hores a primer de batxillerat, 4 hores de segon. Això va canviar i vam perdre una hora de matemàtiques a primer de batxillerat. Clar, això fa que tinguis una hora menys per treballar determinats tipus de problemes. Això fa que els alumnes arribin més preparats. I no només al batxillerat, sinó que també a l'ESO hem vist que molts centres han disminuït les hores de docència de matemàtiques de 4 a la setmana a 3 per fer més projectes, que està bé, que són interessants, però en definitiva el que fem és cada cop fem menys hores de matemàtiques i això evidentment afecta, no? Més coses que crec que poden ser condicionals a l'hora de fer un examen de selectivitat és que els alumnes van amb moltíssima pressió als exàmens. Això també se n'ha parlat. Les notes de TAI estan disparades, estan molt, molt altes en comparació amb fa uns anys, perquè hi ha poques places per la demanda actual a la universitat. Clar, un alumne que vulgui entrar a una enginyeria, que vulgui entrar a unes matemàtiques, necessita notes molt, molt, molt altes, van molt nerviosos. Van molt nerviosos i no treuen el millor de si. A part, ja tenen menys comprensió lectora, bé, un conjunt de coses que fa que ells no gestionin tan bé o que no puguin treure el millor de si en l'examen, no?
1: Veig aquí la Neus, la Júlia i en Marc,
0: exacte,
1: disculpa,
0: sí,
1: que van prenent notes. De seguida obriré torn de paraula, si voleu, però abans parlaves d'aquesta campana, sí, de Gauss i deies, no, com que més o menys està equilibrada, vol dir que això ha quedat molt repartit? Vol dir que, bueno, el nivell de tots és més baix? El fet de no tenir molt bones notes vol dir que són tots que tenen dificultats? O què vol dir aquest dibuix tirat cap a l'esquerra que ens deies?
0: D'acord. A mi això el que vol dir és, per començar, és un indicador de que l'examen ja d'entrada ja no està mal dissenyat. Perquè ens ha afectat a tots per igual. És a dir, és el que deia, un examen mal dissenyat, quan jo faig un examen a classe, si de cop ens suspenen tots, qui ha fotut la pota sóc jo. Perquè he dissenyat malament l'examen o perquè no els he explicat alguna cosa que després he pensat que era adequat perquè sortís a l'examen, no? Llavors, si està distribuït, vol dir que hi ha gent que ha tret molt bones notes, hi ha gent que ha tret de baixes, i per tant ens dona una idea que com a mínim això és el que toca. Idealment, aquesta campana de Gauss, evidentment, no hauria d'estar centrada en el 4,2, sinó que hauria d'estar centrada en el 5, 5 i poc. Que altres anys és el que hem trobat, eh? De fet, dels últims 5 anys, si mirem el 2024, teníem un 4,88 i mitjana, i aquest any el 4,18, no? Només hi ha hagut els últims anys, un parell d'anys, que la campana no estigués on tocava, entre cometes. Llavors, jo crec que sí, que és el que comentaves. Vol dir que els alumnes en general han reaccionat de la mateixa manera davant l'examen i que, per tant, veiem que aquesta no capacitat de resoldre l'examen de forma correcta ha sigut uniforme, per dir-ho una mica així.
1: Neus.
0: I per mi també es tradueix, que no és ben bé així, però va molt relacionat amb una baixada general del nivell. Jo aquí també crec que això és una evidència. Això és una evidència i les proves PISA dels últims anys així ho estan indicant també.
1: Neus.
2: Mare de batxillerat. Em presento com a mare de batxillerat. per tant, ensenyo les cartes ja abans de començar. Clar, m'ha semblat molt interessant això que diu la Clara, perquè el que ens ha vingut a dir és que estan menys preparats per intentar aconseguir unes notes més altes. Per
0: clar,
2: tant, alguna cosa segur està fallant.
1: I la nota alta és en competició entre ells mateixos,
2: clar,
1: per tant vol dir que potser ve inflada del batxillerat.
2: Clar. Llavors, ella no ha obert un meló, que és el meló, o un d'ells, que és els projectes. Fins a quin punt s'ha de potenciar o no

el paper de les, dels projectes educatius vers la formació clàssica, per resumir-ho, no? Però el que li voldria preguntar a la Clara és, des de la teva experiència i amb aquesta diagnòstica,

0: Sort que no hi ha el Marcos Lamelas avui, eh? També t'ho he de dir. Però que podríem...
1: Ens estaria preguntant la taula del 17.
0: Que podríem dir que és com més innovadora.
2: Diferent.
0: Diferent. Guai. Però a la pràctica, els resultats que estan veient no van en el sentit que seria desitjable. I, per tant, no sé si en algun moment algú s'haurà de plantejar que algunes de les coses que es feien abans i que ens semblaven tan avorrides, doncs igual eren millors per la formació. O no, eh? No ho sé, jo no sóc pedagoga. Però sí, d'entrada m'agradaria una mica el debat aquest de si la formació per projectes s'hauria de revisar d'alguna manera o, com a mínim, tornar a recuperar algunes coses tan clàssiques com una hora més de matemàtiques.
1: I afegeixo, i ara deixo contestar la Clara, amb un dels últims, no sé si eren les proves PISA, una de les últimes proves d'aquestes de nivell que han sortit els últims mesos, hi havia una dada bastant demolidora que deia que fa 15 anys els alumnes catalans eren els que els agradaven menys les matemàtiques de l'Estat i els que traien millors resultats, i ara són els que els agraden més les matemàtiques i que treuen pitjors resultats.
3: Sí. A veure, diversos fronts oberts, m'ho he deixat aquí. ja s'estan fent... Aquí l'educació ja ha fet molts passos. Per exemple, l'any que ve tornem a les 4 hores de primer de batxillerat. I això era una cosa que s'ha d'enfatitzar. S'ha vist que hi ha hagut un pas enrere. A més, la resta de comunitats autònomes d'Espanya fan les 4 hores a primer i a segon de batxillerat i, per tant, era un greuge comparatiu que a Catalunya es fessin 3 hores. I això l'any que ve ja es fa el pas enrere i, per tant, tornem a tenir 4 hores de primer batxillerat. Per tant, això ja està resolt. A nivell d'ESO, jo crec que hi ha molts centres que també estan fent aquest pas enrere i estan tornant a ficar més hores de matemàtiques, a més hores per millorar la comprensió lectora dels alumnes, que al final són els dos pilars per poder entendre la resta d'assignatures també. I llavors, més que els projectes, els no projectes, jo crec que un dels punts que s'han de debatre és el currículum. Per mi el currículum, tant de primària com de secundària, inclús de batxillerat, moltes vegades és massa poc precís. És un currículum de mínims i crec que si s'especifiqués més què han de saber els alumnes en cada etapa, això crearia un context més igualitari i també més just i on els alumnes crec que sabrien més. I llavors, això és una reivindicació que s'està fent, no?, des de les mobilitzacions de professorat en tot el país i es demana un currículum més precís i després com cada centre apliqui aquesta metodologia, bueno, apliqui aquest currículum amb una metodologia o una altra a l'aula, al final et pot agradar més o menys d'una manera, mentre es funcioni i els alumnes sàpiguen el que han de saber. Aquí jo no hi entraria tant, no? Però jo crec que sí que s'ha de fer un pas enrere i tornar a fer matemàtiques més hores. També, sobretot, per la dificultat que tenen molts centres d'encabir matemàtiques en un projecte. Molts cops queden com algo anecdòtic de tenim 4 dades, fem una gràfica. Home, les matemàtiques són molt més que això i han de ser més presents, no?
1: Doncs són les explicacions de la Clara Mateo Campo, professora de Matemàtiques al Batxillerat Científic a l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga i també sots coordinadora de la selectivitat. Clara, gràcies, bona tarda.
3: Moltes gràcies, vinga, vagi bé.
1: I tenim encara aquí la Carlota Gurt, que és qui ens ha plantejat aquest tema que avui s'ha allargat, perquè realment tot el que fa referència a l'educació aquest any ens fa parlar moltíssim. Carlota, tinc dues coses anotades que, coneixent-te, potser també t'has anotat el mateix. Comprensió lectora, ho ha dit dues vegades,
4: clar,
1: i
4: sí,
1: currículum sí. Concret. Currículum vol dir, digueu-me què he d'ensenyar.
4: Sí, sí, això crec que és una cosa que està molt clara, que quan veus certes coses de currículum hi ha una mena d'abstraccions que dius, no? Què costaria fer una llista exacta, no? Jo recordo fills meus que a vegades han fet exàmens o coses i no tenen clar què entra o què no entra o què, no? I dius, i això als professors els passa el mateix, no? Podríem dir. I amb el tema de la comprensió lectora, clarament tenim un problema que afecta, diguéssim, afecta els alumnes i afecta els adults també, i és un problema que a més va a més, i jo pronostico que anirà a més amb la IA, perquè ara ja no fem ni l'esforç de llegir les coses, no? De manera que, en el fons, el que s'hauria de fer, no?, o el que des de fora sembla que s'hauria de fer, és potenciar les competències bàsiques de tota la vida, no? Diguéssim, llegir, escriure, entendre i fer matemàtica en un sentit bastant pur i bastant

0: abstracte, perquè això és la base de tota la resta de coneixements, no?
1: Doncs hem començat amb la Carlota, la segona hora d'aquest Catalunya Migdia, parlant de les capacitats i de si igualàvem per dalt o per baix, i hem acabat amb una cosa bastant més bàsica, que és si un dels problemes d'aquestes matemàtiques a la selectivitat ha estat que els alumnes no tenen prou capacitat lectora per entendre el que els hi demanen, i fins i tot que potser els mestres tampoc saben ben bé què els hi han d'ensenyar. Carlota, gràcies, que tinguis bona revetlla.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: Fem una petitíssima pausa, que té a veure per ser amb la revetlla, i a la tornada ens posem amb el tema d'aquesta setmana.
2: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio C. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
3: Petardos TM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.
4: Catalunya Migdia.
1: I com dèiem, anem amb el tema dels últims dies, amb el tema d'aquesta setmana i de l'anterior. El Consell de Ministres ha aprovat avui una dotació mai vista per la dependència. És una pujada històrica, 2.000 milions d'euros aquest any, més de 6.000 milions l'any que ve. A més, es notarà la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol. La gent que cobra dependències ho notarà de manera significativa, i l'anunci arriba l'endemà d'aquesta sentència del cas Mascaretes, d'aquests 24 anys de presó per l'exministre Ábalos, ex-mà dreta de Pedro Sánchez, la persona que el va ajudar a recuperar el control del PSOE i que després el va ajudar a arribar a la Moncloa. Per tant, un col·laborador estradíssim que s'ha convertit en el ministre condemnat per corrupció amb una sentència més dura de la democràcia. Això d'avui és... Pedro Sánchez diu, és la justificació que aquest govern ha de seguir en marxa enmig de tota aquesta tempesta, perquè jo vaig aprovant mesures socials que beneficien a tothom. L'altra part et dirà, són cortines de fum i propaganda, perquè t'està caient aquí de tot a sobre i ja no saps com continuar.
5: Jo faria una tercera opció. Precampanya.
1: Està començant. És compatible amb les altres dues?
5: Sí, segurament. Una variable, doncs. Jo crec que ja està en precampanya. O sigui, no ens enganyem, que també la presentació dels pressupostos que faci, que en un 99% no s'aprovaran, seran els pressupostos més expansius de la història, com acostumen a ser sempre, segons tots els governs, els pressupostos amb més projectes i que, per tant, ja apuntaran doncs, cap a aquestes eleccions que hi haurà. A Madrid ja es parla d'eleccions que podrien ser febrer-març, abans de les municipals. De cap manera la gent del PSOE, els alcaldes, volen que coincideixi amb les municipals, i més enllà, segurament no, potser l'interessa abans. És el que es diu per Madrid. A Madrid, com la Neu sap, es diuen moltes coses, a vegades bulos... És l'opció més probable que ara mateix
6: hi ha. A banda dels famosos mentideros, sí. les seves declaracions, últimes declaracions van per aquí, i sobretot la pista la dona el PNB quan li diu això. Sí. Si no els aproves, convoca. Exacte. Perquè no només no volen els alcaldes del PSOE, no vol tampoc el PNB, i no vol tampoc Junts. És a dir, per tant, en això coincideixen els tres, que els hi convé separar-se de les municipals.
5: I el PNB tampoc el pot collar molt, perquè a Euskadi governen socialistes i PNB. Per tant, ens trobem davant d'aquesta disjuntiva, que evidentment és una gran acció. No ho poso en dubte, el tema de la dependència, al contrari. Potser hauria de començar per aquí, segurament. Però des d'un punt de vista polític, que és el que tu demanaves, no? Aquest manual de supervivència, o fins i tot, com deia, diu Rufián, a veure si dotem de contingut la legislatura, jo crec que és més que això, un acte gairebé de precampanya, com seran els pressupostos, i anem-nos preparant.
7: Jo, de totes maneres, destacar, com deies ara, és una mesura molt important en termes socials. La dependència, l'envelliment de la població és un dels grans problemes actuals de la nostra societat. I, a més, jo recordava, no?, el final de les legislatures Zapatero i de l'inici de la crisi econòmica, com va ser una de les grans polítiques afectades. Era una novetat molt important a Espanya i la llei de dependència va ser brutalment retallada. Si teníeu gent coneguda que la rebés, realment en situacions familiars dramàtiques quan es va fer aquesta retallada. I l'augment és espectacular. És a dir, els socialistes són especialistes en, també ho feia Zapatero, s'acaba la legislatura, venen eleccions, faig un avortament, un matrimoni igualitari, però poca cosa del menjar, no?, que diem. La veritat és que hi ha gent que estava cobrant 290 euros al mes amb graus de dependència, que passarà a més que duplicar el que cobra. Vull dir, jo celebrar la notícia, tot i que, evidentment, crec que, bueno, si volíem fer això, ho podrien haver fet també molt abans.
5: El problema és que a Madrid l'ambient està tan enrarit des d'un punt de vista judicial, que si tu ara fas aquesta acció, doncs s'interpreta com una cortina de fum o com una precampanya, i que realment, per tant, queda en un segon pla.

0: ells, si més no, ell, vull dir, Pedro Sánchez i els socialistes, intenten portar-ho per damunt, però clar, davant d'una sentència del que deies, del cas Ábalos, del ministre espanyol amb més anys de presó de tota, des de la democràcia, 24, és difícil de tapar aquesta situació.
1: En el cas concret de la llei de la dependència, ara recordaves l'època Zapatero, quan l'aproven, que va ser una llei pionera i molt, molt atractiva i molt necessària, es va aprovar, recordo, sense memòria econòmica. I el que es deia és que, a més, s'havia de cofinançar amb les autonomies, i el que va passar és que les autonomies, algunes, no totes, posaven la seva part i no arribava la part del govern central. Per tant, va ser una llei molt voluntariosa i molt necessària, però que va néixer sense pràcticament pressupost. I, per tant, ha sigut una llei mal resolta des del punt de vista executiu durant molt de temps. Totalment. Per tant, tant de bo aquesta inversió milmilionària d'ara i de l'any que ve, perquè recordem que una part important és per l'any vinent, doncs es compleixi. I sí, és això que diuen Rufián està molt bé, no? de dotar de contingut. La qüestió és que t'has de posar d'acord amb una majoria parlamentària que no tens per dotar-la de contingut. Per tant,
0: és gairebé inviable.
1: Difícilment la llei de la dependència, a més, tal com està dissenyada la inversió, doncs no, ningú hi votarà en contra, no? Però amb la resta de propostes que probablement li agradarien a Gabriel Rufián, doncs no li agradaran a Míriam Nogueras, o probablement tampoc li entusiasmaran al PNB. Jo crec que com a eslògan està molt bé i probablement és el que s'espera d'un govern, però té una majoria que és la que és i que cada cop serà més minsa, perquè el rellotge li juga en contra no només al govern i a Sánchez, sinó també als socis, que també tindran eleccions, no?, quan arribi. I sobre el tema Ábalos, és veritat que és una condemna molt alta. Jo sempre que es parla de condemnes, més igual que siguin 10 que 25, no? A mi m'agrada molt insistir en que som una societat cada cop més punitivista, no? Com més anys millor, i cap dels que estem aquí, si hagués de passar una sola nit en presó,
0: no l'aguantaria.
1: Doncs no l'aguantaríem o sabríem el que és, no? Per tant, doncs sí, és una condemna que pot tenir un punt d'exemplar. També és veritat que algunes de les comparacions que s'estan fent parlant amb penalistes no és correcte, és a dir, tu, quan es diu no, però és que per un homicidi et poden caure menys anys. Bueno, homicidi és un delicte i aquí el que s'ha fet és acumular delictes, per tant, diguéssim, el que hi ha és quatre delictes. Això una. I dos, sobre el tema Aldama, que també és el gran tema a Madrid.
2: Ara hi anirem, sí.
1: Bueno, hi entro o no?
2: Endavant. Ara... Estàs acostant la pilota a l'àrea?
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: No, ara, ara trucarem a la davantera.
1: No, amb el tema Aldama, és a dir, a mi em sembla, sobretot em sembla un desastre que no li obliguin a tornar els diners que ens va defraudar a tots.
0: És que estem parlant de 3,7 milions.
1: 3,7 milions. Em sembla també, m'indigna que aquest senyor l'hagin convertit en un heroi, quan en realitat hauria de ser una persona a la que se li hauria de demanar comptes i no anar-se passejant pels platós i convertit en un heroi. Ara bé, denostant el personatge Aldama i exigint que torni els diners encara que la justícia hagi decidit que no cal, Aldames n'hi haurà sempre, ens agradi més o menys. Però jo... el senyor Aldama no és un responsable polític, no és algú al que se li exigeixi, li podem exigir tots, i els que estem aquí també, una obligació ètica i moral en tant que està gestionant el patrimoni públic i els nostres impostos i els nostres diners, i a més resulta que hi ha gent que li ha fet confiança perquè l'ha votat perquè faci això, i a més resulta que es va omplir la boca i va actuar com a portaveu d'una majoria que feia fora un govern per, entre
2: és
1: altres motius...
2: És que ell va posar la veu a la moció de censura contra la corrupció.
1: Entre altres motius per la corrupció. Per tant, quan hi ha corrupció, parlo des d'un diari editorialment d'esquerres o centre-esquerra, jo crec que l'exigència sempre ha de ser superior als teus.
0: Sí, però una mica més d'exigència amb el Dama segurament sí, no, hi hauria hagut, eh?
3: Mira, no, més no, no, no, diners, eh?
4: No, més en pena, no, també, no, si vols.
2: Ja m'heu portat la pilota a la frontal de l'àrea. Anem a rematar-ho, això. Abans, deixeu-me dir que hi ha un incendi a Sant Andreu de la Barca, és un foc petit, els bombers, en principi, creuen que el podran tenir controlat aviat, però sapigueu que està tallada l'autovia A2, per tant, tota la gent que s'hagi de moure a aquesta hora, sobretot per la Revetlla de Sant Joan, que n'hi ha moltíssima, doncs sapigueu que aquesta autovia A2 està tallada a la zona de Sant Andreu de la Barca i que és per aquest motiu. Ara sí, anem a rematar. Afegim a la conversa la Montserrat Comas, és magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, exvocal del Consell General del Poder Judicial, ara jubilada, però continua sent referent per totes les preguntes que ens sorgeixen. Per tant, Montserrat Comas, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Parlem d'aquesta figura del Dama. Ahir ens va sorprendre molt a tots els que ens mirem la justícia des de fora aquesta condemna al Dama, que és el corruptor, a qui el Suprem imposa 4 anys i mig de presó, però a la vegada l'exonera de complir-los perquè ha col·laborat amb la justícia, i ara el que s'apuntava també a la tertúlia, el govern espanyol interpreta que això pot animar els altres aldames d'altres possibles trames a començar a xerrar, dit col·loquialment, per poder esquivar les seves responsabilitats penals a canvi d'esquitxar doncs a altres persones. Això és habitual en una causa judicial. La llei preveu beneficis pels col·laboradors, però socialment, home, ens sorprèn moltíssim que la persona que és necessària, el corruptor d'una causa de corrupció, doncs al final se'n vagi a casa i ni tan sols hagi de tornar els diners.
5: Bé, és normal que sorprengui, perquè efectivament el tribunal tenia una altra opció legal en el cas del Dama. De seguida diré el perquè no comparteixo l'opció del tribunal a l'hora d'imposar les penes al Dama i que han permès, a més, doncs, la suspensió dels 4 delictes, perquè individualment cap de les penes que s'ha imposat per cada un d'aquests 4 delictes superen els 2 anys, i sí que el Codi Penal permet una suspensió extraordinària quan les penes individualment no superen 2 anys. Ara diré perquè no comparteixo jo el raonament de la sentència. Abans hi vull dir que estem davant d'una sentència respecte al cas Ábalos i Koldo, en què és una sentència efectivament contundent, és rigorosa en les penes, a excepció del Dama, però sí que aquesta sentència justifica en un context de preocupació i lluita contra la corrupció pública que afecta persones que s'aprofiten del seu càrrec públic per beneficiar-se personalment, i això efectivament erosiona les institucions i crea una desconfiança de la ciutadania amb les institucions democràtiques. S'ha de dir que són diversos delictes pels quals s'ha condemnat tant a Koldo com a Ábalos, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, suborn i malversació, on la suma, encara que es digui la suma de totes aquestes penes d'aquests 4 delictes, tràfic d'influències també, és superior a 20 anys, però s'ha de dir que en la part dispositiva ja es diu que no complirà més de 16 anys i 6 mesos perquè mai es pot complir diverses penes i el límit, diguem, es posa sempre en el triple de la major. I en el cas Koldo és de 15 anys. Dit això, m'heu preguntat pel cas Aldama. Efectivament, el tribunal explica bé o, diguem, motiva bé el per què li aplica un atenuant de confessió i un atenuant i col·laboració, és atenuant de confessió i col·laboració amb la justícia, i li aplica una atenuant molt qualificada. Estic d'acord en que és molt qualificada i no ordinària, perquè està ben justificat el dir, bé, té intensitat la col·laboració que va fer perquè va proporcionar uns documents que no tenien no tenia la UCO, que és policialment qui estava investigant, ni tampoc es tenia en el jutjat, i això doncs ha facilitat la investigació d'aquests delictes i, a més, està col·laborant en altres causes penals. Aquí és on diu el Suprem que l'atenuant l'aplica com molt qualificada. Però la meva discrepància en la sentència és que el Codi Penal, en aquest punt, el Codi Penal permet que els tribunals, en cas d'aplicar una atenuant molt qualificada, es rebaixi la pena un grau o dos. Rebaixar la pena un grau vol dir que si el mínim d'un delicte són 8 anys, la rebaixa d'un grau vol dir que te'n vas a la meitat, 4 a 8. Però si li rebaixes dos graus, et quedes de 2 a 4. I aquí són el tribunal, jo crec que no queda justificat el perquè li rebaixa dos graus i no un, que és el que demanava el Ministeri Fiscal i que aleshores hagués suposat dos de les quatre penes superiors a 2 anys i hagués suposat que hauria d'ingressar a presó. Jo no ho comparteixo en aquest cas perquè hi ha una jurisprudència que es coneix per part dels magistrats que tenim casos de corrupció, diguem, pública, en el que tenim molt en compte en quin moment cronològic es produeix aquesta col·laboració amb la justícia. No és el mateix el que va passar en el cas Gürtel, un regidor del Partit Popular, sense que la justícia ni tampoc la policia sabés res de la trama Gürtel. Ell és el primer que posa en coneixement tota la trama que s'estava fent. I això va permetre iniciar un procediment i, per tant, quan tu des de l'inici col·labores i confesses delictes en el que tu també has participat, és diferent de quan això es fa per part del Dama en un moment en què la policia, la UCO i també el jutjat ja tenia moltes proves. Ja havia investigat prèviament aquests delictes. A més, ella estava en presó provisional per una altra causa, la d'hidrocarburos, i es produeix aquest pacte amb la Fiscalia de dir, si tu ajudes o col·labores en el cas hidrocarburos, jo demanaré la llibertat provisional, i aleshores també es produeix aquesta col·laboració amb el cas actual, amb el que és objecte ara que estem estudiant, però en un moment cronològic on ja hi havia moltes proves acumulades per part de la policia, no és qui destapa la trama. I, per tant, això sempre ho tenim molt en compte els jutges, perquè forma part de la jurisprudència, i a mi m'hagués semblat molt més adequat mantenir això de l'atenuant molt qualificada de col·laboració amb la justícia, perquè és important en delictes de corrupció pública la col·laboració d'algun dels acusats o d'algun dels investigats, però amb una rebaixa d'un sol grau de la pena i que hagués sigut penes de compliment i que hagués ingressat a presó. Aquesta és la meva opinió jurídica.
2: S'entén perfectament el que ens està explicant la Montserrat Comas, i clar, jo aquí em faig una pregunta. Si algú amb el teu perfil no veu motivacions jurídiques en aquesta exoneració de compliment de la sentència, quines justificacions hi veu? Perquè llavors aquí sí que ens comença a ressonar això d'animar a altra gent que digui, home, aquest se n'ha sortit, i ens ressona, inevitablement, José María Aznar, dient que qui pugui fer alguna cosa que hi faci, potser aquí algú està fent alguna cosa, podríem mirar també el perfil de les persones que emeten aquesta sentència. Clar, no sé si això és una anàlisi més política, però no sé si també interpreta la Montserrat com és la sentència en aquesta direcció.
5: Sí, jo no puc opinar, diguem, en aquesta direcció.
2: Home,
5: perquè
2: estem veient...
5: és donar-li unes conseqüències.
2: Sí, si em permet, Montserrat, la malícia, als jutges no els hi passa mai res, opinin el que opinin políticament.
5: Sí. Jo he donat una explicació, efectivament,
2: molt
5: més
2: tècnica,
5: jurídica,
2: sí,
5: i més tècnica, de que el tribunal tenia una altra possibilitat, tenia una altra opció, perquè el Codi Penal preveu aquesta potestat del tribunal, de tenint en compte totes les circumstàncies, rebaixar la pena un grau o dos. En aquest cas s'ha optat per rebaixar-la a dos, i efectivament els quatre delictes han quedat per sota dels 2 anys. Tampoc és... també és facultatiu i no és preceptiu suspendre penes inferiors a 2 anys quan hi ha 3 o 4 delictes. Però el tribunal aquí sí que ha motivat, diguem, moltíssim el perquè considera que delictes d'organitzacions criminals i de tràfic d'influències i de corrupció pública, diguem, doncs valora molt aquesta col·laboració perquè va presentar documents que no es tenien i que això ha servit per poder doncs, investigar fins al final aquest delicte. No estem habituats, perquè no s'havia dit mai pel Tribunal Suprem, que es valorés la col·laboració que s'està fent amb altres jutjats en altres investigacions, perquè això és cas a cas. Vull dir, no es decidien, no hi ha elements en aquell moment.

0: de proves perquè un tribunal pugui saber quina és la forma que està col·laborant en altres casos. En cada cas es valorarà si la col·laboració i la confessió d'una persona doncs, ha ajudat d'una forma molt intensa o definitiva. No?
1: Doncs és l'explicació.
0: Aquí també és un criteri molt discutible. I després ja també aclareixo, per fi, perquè m'ho heu preguntat, això de que no ha de tornar els beneficis de la comissió de les mascaretes. He de dir que el Ministeri Fiscal el que demanava efectivament és un delicte del que ha quedat absolt, tant ell com els altres dos, que és un delicte que se li diu d'aprofitament d'informació privilegiada per part d'un funcionari públic. I el particular, que està en el 408 del Codi Penal, doncs també s'aprofita de saber que els funcionaris en els que suborna doncs tenen una informació privilegiada. Aquest delicte en el Codi Penal es castiga amb una pena de multa equivalent com a mínim a la quantia del benefici que tu has rebut. I es pot inclús duplicar i triplicar la multa. I, per tant, si s'hagués condemnat per aquest delicte, doncs hagués tingut que tornar-se com a multa la part d'aquests 3.700.000 que es va beneficiar. Com que hi ha hagut aquesta absolució, doncs per això no es parla de que ha de retornar, diguem, aquest benefici que va obtenir ell gràcies al suborn, diguem, que van acceptar per una altra part, que són els que tenen més responsabilitat d'acceptar suborns, doncs funcionaris públics i persones com l'Avalos, que era membre del Consell de Ministres, era ministre en aquell moment.
1: Ministre de Transport, sí. Doncs l'explicació sí. Hem quedat amb l'explicació tècnica impecable de la Montserrat Comas, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, exvocal del Consell General del Poder Judicial.
0: Molt
1: breument, sisplau, sí.
0: Sí, molt ràpida. La diferència del cas Gürtel amb aquest és que en el cas Gürtel parlem d'un cas de 120 milions de frau i, a més, a l'administració pública. I, a més, per una quantia de 300 i pico mil es va condemnar el Partit Popular com a responsable civil a títol lucratiu i, per tant, sí que el PP estava, en aquest cas, condemnat, cosa que en aquest cas no succeeix. Vull dir, no hi ha hagut ni cap raonament, ni en fase d'investigació, ni ara cap raonament a la sentència que hagi condemnat el PSOE per conèixer o per haver-se beneficiat perquè els beneficis que van obtenir Koldo i el Dama i el ministre Avalos, la sentència ho simplifica amb ells tres, que són els tres acusats. Vull dir, no ha estat condemnat el PSOE com a partit polític, diguem. Aquesta diferència també la volia dir.
1: Doncs queda feta aquesta precisió. Montserrat Comas, gràcies. Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
1: Fem una pausa i no us escapeu de valorar molt breument la implicació política.
2: Catalunya migdia.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
7: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
1: I ens queda un minut fins a les 4 amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i en Marc Bataller. Abans d'acomiadar-vos, sentint el que deia la Montserrat Comas, veieu intenció en aquesta sentència que altra gent pugui estirar la manta o no?
8: Jo crec que, sens dubte, amb la corrupció ha de ser implacable, però el Tribunal Suprem està fent servir políticament la justícia.
9: Els jutges fan política, ho vam veure a Catalunya, ho estem veient ara.
10: Estan animant algú? Sí, al Julito i a la Leire.
1: Ens queden animats. 30 segons i seran les 4. 30 segons i arrenca la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga i també els blocs informatius de Terescat Info per seguir aquesta tarda de Revetlla, on estarem molt pendents de la situació del trànsit i també dels incendis. Tenim tota la zona de Ponent i les Terres de l'Ebre amb risc alt o molt alt per focs forestals, mala combinació amb els petards i les fogueres de Sant Joan. Nosaltres tornem demà a les 2 en versió reduïda i dijous el programa normal.
2: Terescat Info.
11: Bona tarda, són les 4. I a aquesta hora està en marxa l'operació sortida de la Revetlla de Sant Joan. Trànsit preveu que fins aquesta nit surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 500.000 de vehicles. Entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre es limitarà la velocitat a 80 km per hora a les principals vies de sortida de la capital catalana. Mirem com van a aquesta hora les carreteres. Equip viari, Mariluz García.
12: Destaquem les cues d'aquesta hora a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, direcció Girona, l'autopista del Maresme, a l'altura de Montgat, del Masnou a Premià de Mar i també a Cabrera de Mar, direcció Girona, i les dues rondes de Barcelona, ronda a dalt entre Esplugues i Canyelles, sentit Besòs, ronda litoral de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat.
11: El govern espanyol torna a tancar la porta a una renúncia de Pedro Sánchez l'endemà de la contundent sentència per corrupció contra l'exministre Ábalos. El cap de l'executiu insisteix que manté el seu rumb malgrat tots els entrebancs. Els aliats parlamentaris de la Moncloa esperen més explicacions en la compareixença demà de Sánchez al Congrés. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial, Pedro Sánchez ha anunciat una inversió històrica en dependència. El president del govern espanyol ha xifrat en 2.000 milions d'euros els diners extraordinaris en la matèria per aquest any i 6.000 milions extres per l'any que ve. De moment es desconeix quin impacte acabarà tenint pels prop de 300.000 dependents que hi ha a Catalunya, ja que la gestió dels diners és de la Generalitat. Catalunya es prepara per una Revetlla de Sant Joan en plena onada de calor i amb risc d'incendi extrem en alguns punts del país. El govern recorda que està prohibit fer fogueres o llançar petards a més d'un centenar de municipis, sobretot de l'oest del país. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques de la selectivitat, una assignatura en què la nota mitjana ha quedat en un 4,18. És el punt negre d'unes proves en què el 96% dels estudiants han aprovat i en què la nota mitjana ha quedat en un 6,4. La nota més alta l'ha aconseguit Laura Tallada, de Banyoles, amb un 9,9. El govern preveu mobilitzar 4.300 milions d'euros els propers 10 anys per infraestructures de mobilitat. Entre la 60ena d'actuacions hi ha la connexió de la línia 8 de ferrocarrils a Barcelona entre Plaça d'Espanya i Gràcia, el tramvia de Tarragona i les variants d'Olot i de Tàrrega. També l'estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de la Plaça d'Espanya de Barcelona. I el govern espanyol prohibeix anar amb patinet als menors de 15 anys i fa obligatori l'ús del casc. El Consell de Ministres ha modificat el Reglament General de Circulació, que també obliga els motoristes i els seus acompanyants a portar guants.
2: Esports.
13: L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge de Julián Álvarez sense el permís del club. Ahir el davanter va reconèixer que vol deixar l'equip matalasser. El Barça de futbol sala pot ser avui campió de Lliga si guanya la vista del Pozo de Múrcia 8:45 en el tercer partit de la final, i avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina. A 9:15, l'Igualada visita el Liceo en el cinquè i definitiu partit de la final. I aquesta matinada es completa la segona jornada del Mundial amb els últims 4 partits. A les 7, Portugal-Uzbekistan. A

0: A les 10, Anglaterra, Ghana. A la 1, Panamà, Croàcia. I a les 4, Colòmbia, República Democràtica del Congo.
1: I pel que fa al temps, tarda de sol, en aquest tercer dia d'onada de calor, les màximes més altes han tornat a superar els 40 graus. Es preveuen alguns ruixats locals al Pirineu i al Prepirineu. La revetlla de Sant Joan, com dèiem, serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitacions.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La Moncloa no creu que Pedro Sánchez hagi de dimitir després de la dura condemna per corrupció a qui va ser la seva mà dreta, l'exministre José Luis Ábalos. Sánchez defensa que, tot i les pedres al camí, seguirà governant i avui el Consell de Ministres ha aprovat una inversió històrica per la dependència. A partir de l'1 de juliol ja s'incrementaran les quanties que es destinen a les persones dependents, però caldrà veure si això acaba beneficiant directament a la gent. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
3: Pedro Sánchez es refugia en les polítiques socials per capejar la tempesta judicial i també calmar els aliats parlamentaris. Avui desencalla una demanda històrica. L'Estat assumirà per primer cop la meitat de la despesa en dependència, es multiplica per 5 la inversió i es transferirà 2 milions extres a les comunitats autònomes aquest any i 6.000 milions extres l'any que ve. Per això, Sánchez defensa, té sentit seguir governant.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
3: Ni una paraula avui dels 24 anys de presó per a José Luis Ábalos, ni tampoc autocrítica de Pedro Sánchez. La Moncloa diu que la condemna a l'exministre socialista no és motiu de dimissió de Sánchez. Seria desproporcionat, diuen, que pagui per unes irregularitats que desconeixia. Elma Saiz, ministra portaveu.
5: Las responsabilidades políticas se asumieron desde el primer momento. Y veníamos diciendo que es el tiempo de la justicia. Y es la justicia quien ha hecho su trabajo.
3: Amb l'anunci a la dependència, Sánchez confia recuperar el suport dels aliats parlamentaris al Congrés. L'increment de partides estarà en vigor des de l'1 de juliol, però s'haurà de ratificar el Congrés el mes que ve, en un moment crític de la legislatura.
1: A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència, segons dades de drets socials. A més, hi ha prop de 39.000 persones en llista d'espera pendents de la valoració del grau. De moment, però, es desconeix quin impacte tindrà aquest augment d'inversió en les prestacions que reben aquestes persones. El govern espanyol ha detallat que invertirà 660 euros pels grans dependents, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara, i per al grau 1, el que afecta a més persones, l'increment serà d'un 18% fins a arribar als 90 euros. La Generalitat, però, és receptora d'aquests diners i caldrà veure si aquesta nova inversió la rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del col·lectiu. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
6: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y de las residencias.
1: Assegura que en el cas de Catalunya l'assignatura pendent és reduir llistes. A més, també recorda que hi haurà comunitats que hauran d'augmentar el finançament de la dependència per arribar al 50% que marca la llei. Aquest anunci del govern espanyol sobre dependència arriba el dia abans de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. El president del govern espanyol espera calmar els socis de la investidura. De moment no li retiren la confiança, però sí que li reclamen més explicacions i, sobretot, més polítiques. Polítiques socials pel que quedi de legislatura. Tornem cap a Madrid, ara amb el Dani Saedeja.
7: L'anunci d'avui sobre dependència és important, diuen els socis, però no en tenen prou. Volen que Sánchez demà es comprometa a omplir el que queda de legislatura de polítiques socials, sobretot en habitatge, i que desbloqueje carpetes pendents. Sentim la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, i el diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
8: El mensaje para hoy es claro. Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia. Está en nuestra pista la posibilidad de seguir lanzando y avanzando en normas que son fundamentales.
9: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis. Legislar en polítiques al servei de la gent.
7: Sobre la corrupció, esperen més explicacions i noves mesures. La línia roja continua sent el finançament irregular del partit, malgrat que reconeixen que la situació cada cop és més insostenible i veuen Sánchez part del problema. Ione Belarra, de Podem.
10: En política no solo hace falta capacidad

0: para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Tot i això, no participaran de les maniobres del PP, l'última forçar una votació simbòlica al Congrés per reclamar a Sánchez sotmetre's a una moció de confiança. Esther Muñoz espera tenir la majoria que no en té per la moció de censura.
2: Por ejemplo, el señor Rufián, que me imagino que tendrá unas digestiones bastante pesadas últimamente, pues me imagino que seguirá tragando, pero hay otros grupos que han manifestado que esto es incomprensible lo que está pasando, estaban esperando que hubiera sentencias en firme y por tanto me imagino que serán coherentes con lo que han establecido y han dicho hasta ahora.
1: Recordem que tant Junts com el PNB ja han dit que veuen la legislatura esgotada i conviden Sánchez a avançar les eleccions.
3: I l'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire de comissions il·legals a canvi d'ajudes públiques sosté que la trama va contactar amb el PNB perquè influís en el rescat de la companyia siderúrgica Tubos Reunidos. Tot i així, només apunta a una reunió amb representants de l'empresa amb el president del partit. El PNB diu que no té res d'estrany que es facin reunions amb responsables de companyies basques. Madrid, Àngels Lafuente.
4: A l'informe, Luco constata l'existència d'una reunió el gener del 2025 entre l'expresident del PNB, Andoni Ortúzar, i representants de Tubos Reunidos mentre estaven gestionant les ajudes públiques a la companyia basca. Ara bé, no atribueix cap irregularitat al PNB. Un nou informe que ha provocat la resposta de la formació. Maribel Vaquero, portaveu al Congrés, assegura que les reunions entre responsables del PNB i empreses formen part de la gestió política a favor del teixit industrial basc i de l'ocupació i que no tenen res a amagar.
5: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos entre nosotros, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y así lo hemos hecho y lo venimos haciendo y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
4: Mentre des del Partit Popular, Cuca Gamarra exigeix explicacions al PNB.
6: Que el Partido Nacionalista Vasco dé explicaciones en relación a esas informaciones que se han conocido en un sumario, y eso es lo que esperamos conocer. Y si su relación con el Partido Socialista es lo que está condicionando al final el que sigan apoyando a Pedro Sánchez.
4: El que voldria aprovar aquest informe de la Guàrdia Civil serien els vincles del PNB amb la trama. Parla de converses, de whatsapps entre els membres de la trama que diuen que s'han de buscar contactes amb el PNB. Tubos Reunidos va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava l'exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ara passen 10 minuts de les 4 de la tarda. Avui és la revetlla de Sant Joan. Falten poques hores per una nit de petards i de fogueres i la Generalitat està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades en més o menys grau per un risc molt alt d'incendi són les següents: l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i també l'Urgell. En els pobles i ciutats afectades queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o de prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Paneque, consellera portaveu, n'ha parlat des del Palau de la Generalitat. Albert Prat.
8: Sí, ara mateix hi ha 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. I aquí la llei diu que està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
9: Ni es pot fer foguera ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
8: La portaveu ha sigut menys clara quan li hem preguntat si la gent pot tirar petards en família davant de casa en aquests municipis i ha fet una crida al sentit comú.
9: Sempre, però en aquest escenari agreujat, la prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país perquè puguem evitar danys majors.
8: Amb tot, la Generalitat es compromet a afinar encara més les restriccions en les properes hores per aclarir els dubtes de molts ajuntaments afectats i avisa els incomplidors que poden ser multats.
3: De fet, en el context actual, alguns ajuntaments de les zones amb més risc d'incendi han optat directament per prohibir explícitament les fogueres. En el cas dels petards, però, els alcaldes alerten que seria molt complicat fer el mateix perquè no tenen mitjans per controlar-ho. Sigui com sigui, reclamen directrius més clares al govern. Lleida, Estela Bussoms.
10: Aquesta nit no hi haurà fogueres. Per exemple, Artesa de Segre, la Noguera, Sant Guim de Freixenet, a la Segarra o els nuclis de Gramunt, a l'Urgell, tots inclosos al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. També demanen que la pirotècnia es llanci només en llocs segurs, però alerten que prohibir-la del tot és impossible. Sílvia Fernández és l'alcaldessa de Gramunt i Francesc Lluc de Sant Guim.
11: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
12: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir el tirar coets ni petards.
10: A més, hi ha alcaldes que es queixen que el govern no és prou explícit a l'hora d'aclarir què es pot fer i què no quan arriba la revetlla en un context com l'actual. Sentim l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i el d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós.
13: Home, les instruccions han de ser clares. El que no pot ser és ambigu i deixar-ho a la interpretació de la gent. Perquè llavors cada poble, què fa? Jo he parlat amb alcaldes, jo faré allò. Bueno, doncs molt bé.
14: I deixar de fer recomanacions, perquè al final et deixen a tu l'última paraula, no saps si peques de massa o peques de poc.
10: A Bovera, les Garrigues no han prohibit els petards, però sí els coets, i el sopar de Sant Joan no el faran al carrer com és tradició, sinó al local social amb aire condicionat.
3: I després d'un cap de setmana dramàtic amb l'ofegament de 4 persones, Protecció Civil demana màxima precaució durant aquesta revetlla de Sant Joan també a les platges. Una nit tòrrida i el fet que la revetlla caigui entre setmana fan preveure a l'AMB un increment d'afluència de públic d'un 50% a les platges aquesta nit de Sant Joan. Ara és 4:15 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis. La primera connexió és amb l'equip viari. Ho dèiem, està en marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan. Mariluz García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Doncs sí, ja amb algunes complicacions, amb retencions a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès de forma intermitent en direcció Girona, en sentit sud a Sant Julià de Ramis, al Gironès, per un accident, i també lentitud entre el Papiol i Castellbisbal perquè hi ha un vehicle avariat. L'autopista del Maresme, la C32, també ja carregada amb cua de Montgat a Premià de Mar en direcció Girona. Afecta també la retenció a la C32 a l'altura de Mataró, la C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud direcció Mataró o bé per enllaçar amb la C32. També cues a l'autovia A2 a l'altura de Castellbisbal en direcció Barcelona, on ja han obert tots els carrils després que hi ha hagut un foc de vegetació en un solar al costat de l'autovia. Queda encara un quilòmetre de cua en aquesta zona. A les rondes de Barcelona, aturats a la ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, la ronda litoral entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta, de Sant Adrià a Santa Coloma i a l'accés al Nus de Trinitat en aquesta direcció. La B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I pel que fa al transport públic, el tramvia de Barcelona, alterades les freqüències de pas de la línia T1 del trambaix per un comboi avariat, i els trens de l'R11 de Rodalies tenen retards de mitja hora i els de l'R8 de 20 minuts de mitjana. Més informació d'aquí a 30 minuts.
16: El temps.
3: Previsió meteorològica de la Gemma Puig.
17: Aquesta tarda mantindrem el temps assolellat amb algun ruixat que va descarregant de forma força irregular avui i més feble, que no pas ahir, cap a sectors de l'Alt Urgell, del Pallars, també el Solsonès, Noguera, alguna gota que pot arribar a la Catalunya central en aquest tercer dia d'onada de calor. Les màximes més altes, de moment, ja han superat els 40 graus. 41,3 al Carràs, 41 al Ferràs, 41 també a Serós, 40,5 a Lleida, Vallfogona de Balaguer també 40, al Poal, per tant, en tot aquest sector de ponent, les temperatures s'han tornat a enfilar. Aquesta nit de revetlla serà càlida i estable, això sí, tindrem un temps molt estable, amb temperatures que altre cop no baixaran gaire dels 20-22 graus a moltes comarques del prelitoral, fins al 24-25 cap a la façana litoral, i de cara a demà, dia de Sant Joan, doncs tindrem un matí d'estabilitat, de temperatures un pèl més baixes, amb sol, encara amb pols sahariana, i de cara a la tarda repetirem algun ruixat o tronada. Demà es mantenen aquests avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest darrer dia de l'onada de calor.
16: 3CAT Info.
18: Despenjo l'interfono i veig dos mossos I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
19: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vols rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Estrellita.

0: Una revetlla amb la millor companyia.
1: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
2: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
3: El carrer és l'escola de La Cubana.
0: Una companyia que ha fet història.
4: Oh, això és una bogeria, no?
5: Era màgic. Va ser màgia pura.
0: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Tant de bons em feixin un cada dia, fill!
7: 3CAT Info.
8: 10 minuts i seran 4:45. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques de la selectivitat. La nota mitjana ha caigut fins al 4,18, per tant, per sota de l'aprovat. És el punt negre d'unes proves en què augmenten els aprovats, que arriben pràcticament al 96% dels estudiants. La nota mitjana torna a baixar unes dècimes per cinquè any consecutiu i es queda en un 6,4, Sara Canyete.
9: És la pitjor nota en matemàtiques de la darrera dècada, amb aquesta baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. Fa 2 anys els estudiants ja van suspendre matemàtiques amb un 4,87 i aquest curs la mitjana ha baixat fins al 4,18. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era ajustat.
10: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
9: Matemàtiques és l'única de les 35 matèries amb un suspens de mitjana. Pel que fa a la resta, entre les matèries comunes, llengua i literatura catalana torna a registrar la nota més baixa amb un 6,46, mentre que castellà arriba pràcticament al 7. Pel que fa a les matèries de modalitat, entre les notes més baixes hi trobem ciències generals i geologia i ciències ambientals, mentre que entre les notes més altes hi hauria matèries com grec o arts escèniques. El departament també ha fet balanç sobre el pla pilot per detectar dispositius intel·ligents als exàmens de selectivitat i xifra en 3 els casos detectats. Diu que va aconseguir escanejar el 90% de les aules.
8: Per cert, que la millor qualificació de Catalunya ha estat un 9,9 i l'ha aconseguit Laura Tallada, que és estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
11: Quan vaig sortir m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir quan m'ho va dir em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: El govern preveu mobilitzar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat els pròxims 10 anys. Amb recursos pressupostaris i participació privada, les ha posat al calendari per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment del cost de l'obra pública. N'ha donat detalls al president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte al Gran Teatre del Liceu, on es debat el futur econòmic i social de Catalunya, Joan Garcia.
12: La Generalitat calcula que des de 2013 s'han deixat de fer obres per valor de 4.700 milions d'euros i que ara cal revertir aquesta desinversió després que el país hagi crescut i algunes infraestructures hagin quedat obsoletes. Per això el govern ha aprovat un programa on es detalla més de 60 actuacions de mobilitat que s'han de fer els propers anys. Algunes obres ja estan en marxa, com les de la connexió de l'L8 de ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot i les preses o el tramvia de Tarragona. I s'incorporen altres infraestructures com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren de la Plana de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de Plaça d'Espanya a Barcelona. El president Illa ha remarcat que amb aquest pla es busca sobretot l'estabilitat inversora.
13: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
12: Les obres que rebran més dotació, segons el pla, són les que permetran fer carreteres 2+1 en una desena de trams de la xarxa catalana i les que milloraran la seguretat viària, on s'invertiran gairebé 800 milions d'euros en la pròxima dècada.
8: I ho hem destacat també en titulars, els conductors de patinets hauran de portar casc i ser majors de 15 anys. El govern espanyol ha modificat el Reglament General de Circulació i ja ha incorporat aquestes dues obligacions pel que fa als vehicles de mobilitat personal. Les novetats també afecten els motoristes, ja que tant ells com els seus passatgers hauran de portar guants i calçat tancat independentment del tipus de via per la qual transitin i els taxistes que hauran de portar el cinturó de seguretat en tot moment mentre circulin. El govern actual

0: amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Així ho ha dit la titular de Territori, Sílvia Paneque, que també ha explicat que avui mateix s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores en els punts més crítics.
1: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per implementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim ha estat aquest matí a l'R3 entre la Garriga i Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, però ahir també hi va haver furs a l'R13 i a l'R14 que no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí a 2 mesos.
2: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
3: Bona tarda, Laia. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè consideren que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se al club matalasser. Una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions del davanter argentí després del partit de la seva selecció contra Àustria al Mundial.
4: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
3: Unes declaracions emmarcades dins del Mundial de Futbol i després que l'Argentina segellés la classificació matemàtica per als 16ens de final. Entre aquesta nit i aquesta matinada es completarà la segona jornada de la fase de grups amb els últims 4 partits. A partir de les 7, Portugal-Uzbekistan del grup K i amb el balaguerí Robert Martínez a la banqueta portuguesa.
5: La capacidad de Colombia, un equipo que tiene unas individualidades espectaculares, con un entrenador que tiene una capacidad organizativa muy, muy fuerte, y Uzbekistán también, un equipo que se siente muy, muy, muy bien con la línea de 5, que puede replegar las líneas, pero también tiene transiciones muy rápidas, un equipo que trabaja muy bien la bola parada. Entonces, un equipo muy completo y equipos totalmente diferentes de aquello que se pueden comparar a un nivel emotivo y de la presencia en el Mundial.
3: A les 10 es disputarà l'Anglaterra-Ghana del grup L. En aquest mateix grup, a la 1, el Panamà-Croàcia i tornant al grup K, a les 4, Colòmbia-República Democràtica del Congo. Mentrestant, aquesta matinada passada, França també s'ha classificat per als 16ens de final després de guanyar l'Iraq per 3-0 amb un doblet d'Mbappé i un gol de Dembélé. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. Per la seva banda, Noruega també ha aconseguit el bitllet per als 16ens, ja que ha guanyat el Senegal per 3-2 amb 2 gols de Haaland. A l'última hora d'aquesta matinada també s'ha disputat el Jordània 1, Algèria 2.
2: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a la segona divisió.
6: Molt il·lusionat, molt content, molt agraït, perquè bueno, entenc tota la situació, que no és fàcil, i amb molta força, perquè la mateixa decisió em dona molta força a mi. No? Que m'hagin escollit a mi davant de molts entrenadors que s'haurà vist i suposo altres entrenadors, doncs a mi em dona força, per més força encara, per afrontar el repte. No?
3: Quique Álvarez substitueix en el càrrec Mitchell, amb qui no li agradaria que es fessin comparacions.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
3: El Barça de Futbol Sala té avui la primera oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Amb un 2-0 favorable al play-off de la final, ha de guanyar la pista del Pozo de Múrcia per aixecar el títol. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, és conscient que els murcians els intentaran aixafar la guitarra.
7: Me espero un partido duro, me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la liga. Me espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
3: El partit començarà a 8:15 i el podreu veure en directe per Esport 3. I un títol que es decidirà avui segur és el de l'hoquei Lliga Masculina. A la Corunya s'enfronten el Liceo i l'Igualada en una sèrie empatada a 2. El jugador del conjunt de la Noia, Marc González, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, creu que aquesta final està oberta.
8: Jo crec que la nostra posició és molt bona.

al final venim de dos victòries, hem fet dos bons partits, hem guanyat un equip que el que ja havíem guanyat durant la temporada i que ja ens havia guanyat, jo crec que és una eliminatòria que està igualadíssima i que al final ens ho juguem tot un partit i

0: Ara són 4:45 de la tarda i a aquesta hora estem destacant que el govern espanyol tanca novament la porta a una renúncia de Pedro Sánchez l'endemà de la contundent sentència per corrupció contra l'exministre José Luis Ábalos. La Moncloa insisteix que manté el seu rumb, malgrat tots els entrebancs, i avui ha anunciat una inversió històrica en dependència. 2.000 milions d'euros extraordinaris per aquest any i 6.000 milions extres per l'any que ve. De moment no se sap quin impacte acabarà tenint pels prop de 300.000 dependents que hi ha a Catalunya, ja que la gestió dels diners és de la Generalitat. I s'acosta la nit de Sant Joan, nit de fogueres i de petards a tot el país. La Generalitat demana molta prudència perquè el risc d'incendis és molt alt en alguns punts del país i ha prohibit encendre fogueres en alguns municipis. De seguida ho concretem. A més, avui també és notícia que han sortit les notes de la selectivitat i que l'examen de matemàtiques no ha anat bé. La nota mitjana s'ha quedat en un 4,18. A més, des d'ara i fins a les 5 de la tarda també us explicarem que avui s'ha fet a Brussel·les una primera reunió entre la Comissió Europea i el règim dels talibans afganesos. L'objectiu oficial és parlar del retorn de refugiats, tal com reclamen una vintena d'estats. A més, també destacarem que el govern reforça el dispositiu de control contra la pesta porcina africana amb nous recursos humans, tecnològics i logístics per millorar la vigilància i destinarà 2 milions d'euros més. I també destacarem que el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de professionals del sector a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. Creu que caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants. Això és el doble del que hi ha ara. I en esports, què destacarem, Ricard?
1: Mira, d'una banda, que l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge de Julián Álvarez sense el permís del club matalasser. Ahir el davanter va reconèixer que vol deixar l'equip. I el Barça de futbol sala, d'una banda, pot ser avui campió de Lliga si guanya la pista del Pozo de Múrcia a 8:15 en el tercer partit de la final. Avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina a 9:15. L'Igualada visita el Liceo en el cinquè i definitiu partit de la final.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol, en aquest tercer dia d'onada de calor, les màximes més altes han tornat a superar els 40 graus. Es preveuen alguns ruixats locals al Pirineu i al Prepirineu. La Revetlla de Sant Joan, però, serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitacions. Ara passen 2 minuts de 4:45.
2: 3Cat Info.
0: I com diem, la Moncloa nega que Pedro Sánchez hagi de dimitir després de la dura condemna per corrupció a qui va ser la seva mà dreta, l'exministre José Luis Ábalos. Sánchez defensa que, tot i les pedres del camí, seguirà governant i avui el Consell de Ministres ha aprovat una inversió històrica per la dependència. A partir de l'1 de juliol ja s'incrementaran les quanties que es destinen a les persones dependents, però caldrà veure si això acaba beneficiant directament a la gent. Madrid, Paula Brujats.
3: Pedro Sánchez es refugia en les polítiques socials per capejar la tempesta judicial i també calmar els aliats parlamentaris. Avui desencalla una demanda històrica. L'Estat assumirà per primer cop la meitat de la despesa en dependència, es multiplica per 5 la inversió i es transferirà 2 milions extres a les comunitats autònomes aquest any i 6.000 milions extres l'any que ve. Per això, Sánchez defensa, té sentit seguir governant.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
3: Ni una paraula avui dels 24 anys de presó per a José Luis Ábalos, ni tampoc autocrítica de Pedro Sánchez. La Moncloa diu que la condemna a l'exministre socialista no és motiu de dimissió de Sánchez. Seria desproporcionat, diuen, que pagui per unes irregularitats que desconeixia. Elma Saiz, ministra portaveu.
5: Las responsabilidades políticas se asumieron desde el primer momento y veníamos diciendo que es el tiempo de la justicia y es la justicia quien ha hecho su trabajo.
3: Amb l'anunci a la dependència, Sánchez confia recuperar el suport dels aliats parlamentaris al Congrés. L'increment de partides està

0: entrarà en vigor des de l'1 de juliol, però s'haurà de ratificar el Congrés el mes que ve en un moment crític de la legislatura.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan en plena onada de calor i amb risc d'incendi extrem. La Generalitat, per això, està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè, com diem, el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades en més o menys grau per un risc molt alt d'incendi són les següents: l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i també l'Urgell. En els pobles i ciutats afectades queda prohibit encendre fogueres i també tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure aquestes fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
3: Sí, ara mateix hi ha 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. I aquí la llei diu que està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
4: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
3: La portaveu ha sigut menys clara quan li hem preguntat si la gent pot tirar petards en família davant de casa en aquests municipis i ha fet una crida al sentit comú.
4: Sempre, però en aquest escenari agreujat, la prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país perquè puguem evitar danys majors.
3: Amb tot, la Generalitat es compromet a afinar encara més les restriccions en les properes hores per aclarir els dubtes de molts ajuntaments afectats i avisa els incomplidors que poden ser multats.
2: Per tant, revetlla complicada pel que fa al risc d'incendis i amb molta calor. De fet, Protecció Civil manté l'alerta per l'onada de calor que va començar diumenge i que es pot allargar almenys fins demà. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès fins ara 151 persones amb problemes de salut relacionades amb les altes temperatures. D'aquestes, la meitat han necessitat una ambulància i han sigut ateses en un centre sanitari. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a Catalunya Ràdio quins símptomes ens han d'alertar.
5: Va acompanyat amb sensació de mareig i el que sempre és molt clar és que això va amb molta sudoració, perquè en el moment que deixem de suar és quan, diguem-ne, que el mecanisme de defensa de l'organisme falla i el cos ja no es pot refredar i és un dels primers símptomes del cop de calor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques de la selectivitat. La nota mitjana ha caigut fins al 4,18, per tant, per sota de l'aprovat. És el punt negre d'unes proves en què augmenten els aprovats, que arriben pràcticament al 96% dels estudiants. La nota mitjana torna a baixar unes dècimes per cinquè any consecutiu i s'ha quedat en un 6,4, Sara Canyete.
6: És la pitjor nota en matemàtiques de la darrera dècada, amb aquesta baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. Fa 2 anys els estudiants ja van suspendre matemàtiques amb un 4,87 i aquest curs la mitjana ha baixat fins al 4,18. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era ajustat.
7: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
6: Matemàtiques és l'única de les 35 matèries amb un suspens de mitjana. Pel que fa a la resta, entre les matèries comunes, llengua i literatura catalana torna a registrar la nota més baixa amb un 6,46, mentre que castellà arriba pràcticament al 7. Pel que fa a les matèries de modalitat, entre les notes més baixes hi trobem ciències generals i geologia i ciències ambientals, mentre que entre les notes més altes hi hauria matèries com grec o arts escèniques. El departament també ha fet balanç sobre el pla pilot per detectar dispositius intel·ligents als exàmens de selectivitat i xifra en 3 els casos detectats. Diu que va aconseguir escanejar el 90% de les aules.
2: Per cert, que la millor qualificació, la millor nota de Catalunya d'aquesta selectivitat ha estat un 9,9 i l'ha aconseguit Laura Tallada, que és estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passen 10 minuts de 4:45. Obrim ara Crònica Internacional. La crisi

0: política al Regne Unit amb la dimissió de Keir Starmer i el més que probable relleu d'Andy Burnham coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys que els britànics van votar pel Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió Europea, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
1: 10 anys del referèndum del Brexit i cada cop més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Hem parlat amb Steve Bray, activista partidari del retorn del Regne Unit a la Unió Europea.
2: No es tracta de si tornem a formar part de la Unió Europea, sinó de quan. Crec que seran petits passos, petites etapes, i finalment hi tornarem plenament, excepte pel nom.
1: Bray ens deia això en la manifestació per la reincorporació del Regne Unit a la Unió Europea, al centre de Londres, una ciutat que va votar a favor de quedar-se a la Unió Europea el 2016. De la trentena de districtes que la formen, només 5 es van decantar a favor del Brexit. Hem visitat un mercat del districte de Havering, a uns 20 quilòmetres a l'est del centre, on el Brexit va arrasar amb el 70% dels vots. Karen Webb és una de les venedores.
3: I wanted Brexit.
4: Volia el Brexit jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda, perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
1: Hem detectat una frustració compartida, però per motius diferents. Els que van votar pel Brexit se senten decebuts perquè cap govern ha estat capaç d'aplicar-lo bé, i els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que el referèndum era consultiu. I ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
0: I la Comissió Europea estableix diàleg amb el règim dels talibans afganesos per parlar del retorn de refugiats en una reunió rebaixada a caràcter tècnic i no polític. Les institucions comunitàries intenten evitar la polèmica d'una trobada envoltada de secretisme destapada quan el govern belga ha admès la concessió de visats d'un dia als 5 membres de la delegació. Ens ho explica des de Brussel·les Bruno Forte Amiras.
5: Tot i que el govern belga veu amb mals ulls la presència dels talibans a Brussel·les, diu que els ha de facilitar el visat com a país anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, però, les autoritats comunitàries es neguen a confirmar que la reunió sigui avui. Diuen que ho comentaran un cop hagi acabat la trobada. Tampoc donen detalls del lloc ni dels assistents, per raons de seguretat, diuen. El portaveu de la Comissió, Marcus Lammert, nega que amb aquest gest estiguin reconeixent els talibans com a govern legítim de l'Afganistan i evita dir si els oferiran res a canvi d'acceptar la deportació de migrants cap al seu país d'origen.
6: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
5: Diverses ONG han criticat la trobada i alerten de la precària situació dels drets humans a l'Afganistan. La comissió diu que amb aquestes converses busca deportar immigrants afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Això és el que volen, diu, una majoria de governs europeus. Brussel·les, però, evita concretar si tot plegat podria servir per acabar deportant altres migrants afganesos que no necessàriament siguin delinqüents. La Comissió Europea diu que en matèria de deportacions cada estat membre té l'última paraula.
0: Pas endavant perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, al PlemCat. El govern la defensa, tot i l'oposició d'ajuntaments i de veïns de la zona. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
7: El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a un dels tràmits més importants i així dona llum verd d'aquest projecte, tot i que encara queden altres tràmits administratius. La plataforma de proves està planificada a 26 quilòmetres de distància del Golf de Roses i preveu que s'hi puguin provar 3 prototips d'aerogeneradors marins i que s'instal·lin una línia elèctrica submergida per connectar els molins a la subestació elèctrica que hi ha entre l'Escala i Sant Pere Pescador. El sector estava esperant aquesta llum verda per impulsar aquesta tecnologia a Catalunya que permet avançar en la transició energètica. Jordi Puigcorbé, director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlemCat.
8: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenir un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància cabdal. No? I aquest laboratori, un cop estigui construït i tal com està plantejat, serà pioner no només al Mediterrani, sinó també a tot el món.
7: Veïns i ajuntaments de la zona en són contraris perquè creuen que la plataforma de proves obre la porta a fer un gran parc d'aerogeneradors marins. Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí.
3: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de

0: Troia, perquè entri al darrere doncs, tot l'altre. Ens sembla molt lleig per part de la nostra Generalitat de Catalunya que s'hagi alineat, en aquest cas, amb la indústria energètica per destrossar una de les zones que havíem estat o estem de fa 50 anys protegint i conservant.
1: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
2: 4:45 de la tarda, obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info. La primera connexió és amb l'equip viari. Està en marxa a aquesta hora l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan. Com se circula per les carreteres? Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs amb algunes retencions a diversos punts. Hi ha lentitud i aturades a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, en sentit nord en direcció Girona en aquesta zona. També aturats a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord en direcció Vic. A la mateixa autopista AP7 hi ha congestió entre el Papiol i Castellbisbal en sentit sud i també lentitud a l'altura de Gelida fins a Subirats, també en direcció Tarragona. L'autopista del Maresme, amb diversos trams de retenció a la C-32, entre Montgat i Alella, també a l'altura de Teià, també a Premià de Mar, en sentit nord, en direcció Girona. A la C-60, aturats a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, per enllaçar amb la C-32, on també hi ha retencions a l'altura de Mataró, en direcció Girona. I pel que fa a les rondes de Barcelona, aturats a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura de la Barceloneta, i de Sant Adrià a Santa Coloma, també direcció al Nus de la Trinitat. El transport públic, els trens de l'R11 de Rodalies tenen retards de mitja hora i els de l'R8 de 20 minuts de mitjana. El tramvia de Barcelona, alterades les freqüències de pas de la línia T1 del tram baix a causa d'un comboi avariat. Més informació al punt de les 5.
4: El temps.
2: Actualitzem la previsió amb la Gemma Puig.
5: Continuarem aquesta tarda amb aquest ambient càlid. Altre cop, les temperatures s'han tornat enfilant. Aquest tercer dia d'onada de calor, els valors més alts han superat altre cop els 40 graus. De moment, aquestes màximes encara una mica provisionals. 41 al Carràs, 41 a Lleida, 41 al Ferràs, 40 a Serós, a Vallfogona de Balaguer, Torres de Segre, a Vinebre, al Canós, per tant, tot aquest sector de Ponent o interior de l'Ebre, tocant els 41 per sobre, i alguns ruixats que van descarregant avui més puntuals, més irregulars, afectant sectors de l'Alt Urgell, també punts del Pallars, Solsonès, Noguera, fenòmens més puntuals i força concentrats en aquestes comarques. La nit de revetlla serà estable, i això sí, i càlida. La temperatura altre cop li costarà de baixar. A la costa tindrem costa central, nit tòrrida, algun valor que no baixarà dels 24-25 graus, i també nit tropical cap a Ponent, també punts del prelitoral. En un dimecres al matí, un dia de Sant Joan, amb estabilitat, sol, alguna banda de núvol prim, i a la tarda tornaran a créixer algunes nuvolades i alguns ruixats puntual. Avisos de calor que es mantenen aquest dia de Sant Joan, a Ponent, sectors de la Catalunya central, però també cap a l'Alt i al Baix Empordà. Per tant, aquest quart dia d'onada de calor amb temps molt estable i amb temperatures que es mantindran a la banda alta.
4: 3Cat Info. Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
6: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
4: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
7: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3Cat. La investigació respon.
4: 3Cat Info.
2: 10 minuts i seran les 5 de la tarda. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Lídia, reclama també que es reconeguin les especialitats en psicologia que ara són tan necessàries com la de psicologia infantojuvenil, entre altres. Dolors Lídia, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards

0: europeus i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
1: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Tant estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
0: I afegeix que el Ministeri de Sanitat hauria d'agilitzar la declaració de diverses especialitats psicològiques per posar-se al dia de les noves demandes de la societat actual.
1: És flagrant, no?, i necessari que hi hagi una especialitat de psicologia clínica infantojuvenil, però també la neuropsicologia, la psicologia forense, la psicooncologia i de cures pal·liatives són especialitats que en aquests moments caldria tenir, entre d'altres, i que a més, doncs, que són les professionals que ja estan treballant i fent una contribució molt important.
0: La degana dels psicòlegs també denuncia l'intrusisme que pateixen els psicòlegs, sobretot a través de les xarxes socials, amb suposats terapeutes que ofereixen serveis de psicologia sense tenir cap mena de titulació.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Generalitat ha reforçat el dispositiu de control de la pesta porcina amb una inversió de més de 2 milions d'euros. Aquest reforç inclou un servei integral de vigilància nocturna amb drons i material per controlar la fauna salvatge. Entre aquest material hi ha càmeres i cadenats específics per fer el seguiment dels porcs senglars i servirà per millorar la detecció precoç i els moviments dels animals. Segons el govern, les contractacions d'emergència responen a la necessitat de disposar de manera immediata de recursos especialitzats per contenir l'expansió del focus d'aquesta malaltia. I la farmacèutica catalana Ipra reconeix que la vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La multinacional lidera les investigacions en un moment d'èxit econòmic. L'any passat va facturar la xifra rècord de 500 milions d'euros.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Festival Ítaca tanca avui 5 dies de festa a la platja Gran de l'Estartit, al Baix Empordà, amb un macroconcert per celebrar la Revetlla de Sant Joan. El cap de cartell és el grup de Sabadell 31 FAM. Girona, Fèlix Martín.
3: L'Ítaca ja va començar el cap de setmana i es clourà avui a l'Estartit amb un cartell que ha detallat el codirector artístic del festival, Martí Egovella.
4: Combinant artistes similars al panorama nacional català, amb la presència de 31 FAM, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una dels artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla. Perquè plourà.
3: Hi ha dos escenaris que ja estan a punt a la platja Gran de l'Estartit. El primer concert amb Venus començarà a 7:45, però la festa musical s'allargarà fins la matinada. La proposta per a Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que encara té dues cites pendents. Dissabte, al Poble de la Pera, amb concert d'en Andreu, i la cloenda el diumenge 5 de juliol amb els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell.
0: Emma Vilarasau ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la segona part de l'èxit de Casa en Flames serà des del punt de vista del marit.
5: És molt mac a la peli, no?, que posa l'accent amb aquesta dona que s'ho està passant molt malament, però que ningú noti, és igual, jo tiraré endavant, només vull reunir la família. Aquesta soledat encoberta d'aquesta dona, no? Bé, que va connectar bé. I crec que la segona part serà des del punt de vista del marit.
0: L'actriu ha presentat Viatge al País dels Blancs, una producció que arriba als cinemes aquest divendres. Basada en el llibre, la pel·lícula explica la història real d'Usman Umar, un jove ghanès que viatja fins a Barcelona buscant un futur millor. Un cop aquí descobreix una realitat molt diferent de la que s'imaginava. Tot canvia quan coneix la Montse, que li ofereix una nova oportunitat de vida. Vilarasau ha afirmat que la pel·lícula ha volgut fer un canvi de mirada d'aquest viatge més enllà dels reptes.
5: Centra una mica més en l'esperança, en el sentit de que també hi ha generositat i bones persones, encara que el focus a la vida sempre es posi en el morbo del mal i la... també hi ha bona gent. I l'Osman va tenir la sort de trobar la Montse i la sort de ser una persona molt intel·ligent, que ho és, molt treballadora i amb una curiositat insaciable.
0: A més, Emma Vilarasau estrenarà La truita al Poliorama aquest dissabte al costat del seu fill Marc Bosch. I el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX.

0: partides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia i es podrà visitar de franc des d'avui i fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta, Oriol Maspons, Oukalele o Xavier Ribas. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells l'any 1981 i consta de 1.700 imatges de 300 creadors. L'actual exposició és la primera des que el fons es va incorporar a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Esports. Amb el Ricard Isidre, bona tarda.
1: Bona tarda, Laia. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Futbol Club Barcelona davant la FIFA perquè consideren que el Barça ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez sentant-se al club matalasser, una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions del davanter argentí després del partit de la seva selecció contra Àustria al Mundial.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Unes declaracions emmarcades dins el Mundial i després que l'Argentina segellés la classificació matemàtica per ser gens a final després de derrotar Àustria per 2-0. Entre aquesta nit i aquesta matinada es completarà la segona jornada de la fase de grups amb els últims 4 partits. A les 7 es jugarà el Portugal-Uzbekistan del grup K. A les 10 l'Anglaterra-Ghana del grup L. Thomas Tuchel és el seleccionador anglès.
3: Ghana juga d'una manera molt física, molt ràpid, amb qualitat individual. No els amoïna no tenir gaire la pilota, perquè de cop esclaten en atacs ultraràpids. Juguen molt directes amb la pilota, no són tímids a l'hora de llançar pilotes lluny, i posen a atacar 4 o 5 jugadors alhora. És un enfocament diferent de l'anterior partit.
1: També al grup L, a la 1 de la matinada, Panamà-Croàcia, i tornant al grup K, a les 4, Colòmbia-República Democràtica del Congo. Mentrestant, aquesta matinada passada, França també s'ha classificat per als 16ens de final guanyant l'Iraq per 3-0. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. Per la seva banda, Noruega també ha aconseguit el bitllet per als 700, ja que ha guanyat el Senegal per 3-2 amb un doblet de Haaland. A última hora de la matinada també s'ha jugat el Jordània 1, Algèria 2.
4: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a la segona divisió.
5: Molt il·lusionat, molt content, molt agraït, perquè bueno, entenc tota la situació, que no és fàcil, i amb molta força, perquè la mateixa decisió em dona molta força a mi, no? Que m'hagin escollit a mi davant de molts entrenadors que s'haurà vist i suposo altres entrenadors, doncs a mi em dona força, per més força encara per afrontar el repte, no?
1: Quique Álvarez substitueix en el càrrec Mitchell, amb qui no li agradaria que es fessin comparacions.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: El Barça de Futbol Sala té avui la primera oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Amb un 2-0 favorable al play-off de la final, ha de guanyar la pista del Pozo de Múrcia per aixecar el títol. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, és conscient que els murcians intentaran aixafar la guitarra.
6: Me espero un partido duro, me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la liga. Me espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
1: El partit començarà a 8:15 i el podrà veure en directe per Esport 3.
4: 3CAT Info.
1: I un títol que es decidirà avui segur és el de l'hoquei Lliga Masculina. A la Corunya s'enfronten al Liceu i l'Igualada en una sèrie empatada a 2. El jugador del conjunt de la noia, Marc González, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, creu que aquest partit de la final està obert.
7: Jo crec que la nostra posició és molt bona. Al final venim de 2 victòries, hem fet 2 bons partits, hem guanyat un equip que el que ja havíem guanyat durant la temporada i que ja ens havia guanyat, jo crec que és una eliminatòria que està igualadíssima i que al final ens ho juguem tot un partit i en un partit tot pot passar i anem amb l'ambició de guanyar-lo.
1: Aquest duel decisiu entre el Liceu i l'Igualada començarà a 8:45 del vespre i també el podreu seguir per Esport 3. En motor, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati.

0: ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i que després ha confirmat el propi pilot. Marc Márquez va arribar a l'equip Ducati l'any passat i es va proclamar campió del món de MotoGP i aquest any compleix la seva segona temporada amb la marca italiana. En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Coma serà el nou entrenador de l'equip femení, ha exercit d'assistent de Javi Aznar els últims dos anys. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al club on es va formar.
1: 3CAT Info. En punt les 5 de la tarda. En marxa aquesta hora l'operació sortida de la Revetlla de Sant Joan i a partir d'aquesta hora i fins a les 10 del vespre es limita la velocitat a 80 km hora les principals vies de sortida de la capital catalana. Situació a aquesta hora. Equip viari Mariluz García, bona tarda.
2: Bona tarda. Hi ha congestió a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en direcció Girona i lentitud a Castellbisbal, a Martorell i a Gelida en direcció Tarragona. A l'autopista del Maresme, aturats de Montgat al Masnou en direcció Girona.
1: El govern espanyol torna a tancar la porta a una renúncia de Pedro Sánchez l'endemà de la contundent sentència per corrupció contra l'exministre Ábalos. El cap de l'executiu insisteix que manté el seu rumb malgrat tots els entrebancs. Enmig de la tempesta política i judicial, Sánchez anuncia una inversió històrica en dependència. El president del govern espanyol ha xifrat en 2.000 milions d'euros els diners extraordinaris en la matèria per aquest any i 6.000 milions extres per l'any que ve. De moment es desconeix quin impacte acabarà tenint per als prop de 300.000 dependents que hi ha a Catalunya. La Guàrdia Civil vincula el cas Leite de comissions il·legals per ajudes públiques amb el PNB perquè influís en el rescat de Tubos Reunidos. Apunta que la trama va buscar contactes polítics i que hi va haver una reunió entre l'empresa i el president del partit. El PNB defensa que les trobades amb companyies són habituals. Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan en plena onada de calor i amb risc d'incendi extrem. El govern recorda que està prohibit fer fogueres o llançar petards a més d'un centenar de municipis, sobretot a l'oest del país. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques de la selectivitat, una assignatura en què la nota mitjana ha quedat en un 4,18. És el punt negre d'unes proves en què el 96% dels estudiants han aprovat i en què la nota mitjana ha quedat en un 6,4. Primera reunió a Brussel·les entre la Comissió Europea i el règim dels talibans afganesos. Per rebaixar la polèmica, les institucions comunitàries treuen tota connotació política a la trobada destinada a parlar del retorn de refugiats, tal com reclamen una vintena d'estats. I un macroconcert a la platja Gran de l'Estartit tanca aquesta nit una nova edició del Sant Joan del Festival Ítaca. Hi ha previstes les actuacions de Venus, 31 Fam o Barri Vi, entre d'altres.
3: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
0: Bona tarda, Carme. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge de Julián Álvarez sense el permís del club. Ahir, el davanter va reconèixer que vol deixar l'equip matalasser. El Barça Futbol Sala pot ser avui campió de Lliga si guanya la pista del Pozo de Múrcia 2:15 en el tercer partit de la final. Avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina a 9:15. L'Igualada visita el Liceo en el cinquè i definitiu partit de la final. I tornant al futbol, aquesta matinada es completa la segona jornada del Mundial amb els últims 4 partits. A les 7, Portugal-Uzbekistan. A les 10, Anglaterra-Ghana. A la 1 de la matinada, Panamà-Croàcia. I a les 4, Colòmbia-República Democràtica del Congo.
1: Tarda de sol en aquest tercer dia d'onada de calor. Les màximes més altes han tornat a superar els 40 graus. Es preveuen alguns ruixats locals al Pirineu i al Prepirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitació.
3: Trescat Info.
1: 5:04, us informa Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts. La Moncloa nega que Pedro Sánchez hagi de dimitir després de la dura condemna per corrupció que va ser la seva mà dreta, l'exministre José Luis Ábalos. Sánchez defensa que, tot i les pedres al camí, seguirà governant i avui el Consell de Ministres ha aprovat una inversió històrica per la dependència. A partir de l'1 de juliol ja s'incrementaran les quanties que es destinen a les persones dependents, però caldrà veure si això beneficia directament la gent. Madrid, Paula Brujats.
4: Pedro Sánchez es refugia en les polítiques socials per capejar la tempesta judicial i també calmar els aliats parlamentaris. Avui desencalla una demanda històrica. L'Estat assumirà per primer cop la meitat de la despesa en dependència, es multiplica per 5 la inversió i es transferirà 2 milions extres a les comunitats autònomes aquest any i 6.000 milions extres l'any que ve. Per això, Sánchez defensa, té sentit seguir governant.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
4: Ni una paraula avui dels 24 anys de presó per a José Luis Ábalos, ni tampoc autocrítica de Pedro Sánchez. La Moncloa diu que la condemna a l'exministre socialista no és motiu de dimissió de Sánchez. Seria desproporcionat, diuen, que pagui per unes irregularitats que desconeixia. Elma Saiz, ministra portaveu.
6: Las responsabilidades políticas se asumieron desde el primer momento. Y veníamos diciendo que es el tiempo de la justicia. Y es la justicia quien ha hecho su trabajo.
4: Amb l'anunci a la dependència, Sánchez confia recuperar el suport dels aliats parlamentaris al Congrés. L'increment de partides estarà en vigor des de l'1 de juliol, però s'haurà de ratificar el Congrés el mes que ve en un moment crític de la legislatura.
1: L'anunci del govern espanyol sobre dependència arriba el dia abans de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que la corralen. El president de l'executiu espanyol espera calmar els socis de la investidura. De moment no li retiren la confiança, però això sí, li reclamen més explicacions. Ens quedem encara a Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: L'anunci d'avui sobre dependència és important, diuen els socis, però no en tenen prou. Volen que Sánchez demà es comprometa a omplir el que queda de legislatura de polítiques socials, sobretot en habitatge, i que desbloqueje carpetes pendents. Sentim la portaveu dels comuns, Aina Vidal, i el diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
8: El mensaje para hoy es claro. Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia. Está en nuestra pista la possibilitat de seguir lanzando i avançando en normes que són fundamentals.
9: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis. Legislar en polítiques al servei de la gent.
7: Sobre la corrupció, esperen més explicacions i noves mesures. La línia roja continua sent el finançament irregular del partit, malgrat que reconeixen que la situació cada cop és més insostenible i veuen Sánchez part del problema. Ione Belarra, de Podem.
10: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
7: Tot i això, no participaran de les maniobres del PP. L'última, forçar una votació simbòlica al Congrés per reclamar a Sánchez sotmetre's a una moció de confiança. Esther Muñoz espera tenir la majoria que no en té per la moció de censura.
11: Por ejemplo, el señor Rufián, que me imagino que tendrá unas digestiones bastante pesadas últimamente, pues me imagino que seguirá tragando. Pero hay otros grupos que han manifestado que esto es incomprensible lo que está pasando, estaban esperando que hubiera sentencias en firme y, por tanto, me imagino que serán coherentes con lo que han establecido y han dicho hasta ahora.
7: Recordem que tant Junts com el PNB ja han dit que veuen la legislatura esgotada i conviden Sánchez a avançar les eleccions.
1: Alguns juristes continuen posant en dubte que el Suprem eximeixi l'empresari Víctor de Aldama d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia en el cas Mascaretes. En una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, Montserrat Gómez, magistrada de l'Audiència de Barcelona i exvocal del Consell General del Poder Judicial, ha defensat que l'alt tribunal no ha fonamentat prou la rebaixa de la condemna per al comissionista de la trama.
12: El Codi Penal permet que els tribunals, en cas d'aplicar un atenuant molt qualificada, es rebaixi la pena un grau o dos. I aquí són el tribunal, jo crec que no queda justificat perquè li rebaixa dos graus i no un. I a mi m'hagués semblat molt més adequat la rebaixa d'un sol grau de la pena i que hagués sigut penes de compliment.
1: Ens situem de nou a Madrid. L'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leite de comissions il·legals a canvi d'ajudes públiques sosté que la trama va contactar amb el PNB perquè influís en el rescat de la companyia siderúrgica Tubos Reunidos, però només apunta a una reunió de representants de l'empresa amb el president del partit. El PNB diu que no té res d'estrany que es facin reunions amb responsables de companyies basques Velázquez. Àngels Lafuente.
13: A l'informe, Luco constata l'existència d'una reunió el gener del 2025 entre l'expresident del PNB, Andoni Ortúzar, i representants de Tubos Reunidos mentre s'estaven gestionant les ajudes públiques a la companyia basca. Ara bé, no atribueix cap irregularitat al PNB. Un nou informe que ha provocat la resposta de la formació. Maribel Vaquero, portaveu al Congrés, assegura que les reunions entre responsables del PNB i empreses formen part de la gestió política a favor del teixit industrial basc i de l'ocupació i que no tenen res a amagar.
14: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos entre nosotros, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y así lo hemos hecho y lo venimos haciendo y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
13: Mentre des del Partit Popular, Cuca Gamarra exigeix explicacions al PNB.
15: Que el Partido Nacionalista Vasco dé explicaciones en relación a esas informaciones que se han conocido en un sumario, y eso es lo que esperamos conocer. Y si su relación con el Partido Socialista es lo que está condicionando al final el que sigan apoyando a Pedro Sánchez.
13: El que voldria aprovar aquest informe de la Guàrdia Civil serien els vincles del PNB amb la trama. Parla de converses, de whatsapps entre els membres de la trama que diuen que s'han de buscar contactes amb el PNB. Tubos Reunidos va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava l'exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros.
1: Mentrestant, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge José Luis Calamà que s'acrediti la resolució judicial que va permetre accedir al disc dur d'un advocat, també imputat, que contenia gravacions privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. La defensa apunta que si no existeix aquesta autorització, caldria excloure les converses del procediment, fet que podria acabar amb un incident de nul·litat de les actuacions.
3: 3CAT Info.
1: 5 i 11 minuts, Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan en plena onada de calor i amb risc d'incendi extrem. La Generalitat està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis ha estat disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades, en més o menys grau per un risc molt alt d'incendi, són l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i l'Urgell. En els pobles i ciutats afectades queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o de prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Anem cap al Palau de la Generalitat, Albert Prat.
16: Sí, ara mateix hi ha 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. I aquí la llei diu que està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
17: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
16: La portaveu ha sigut menys clara quan li hem preguntat si la gent pot tirar petards en família davant de casa en aquests municipis i ha fet una crida al sentit comú.
17: Sempre, però en aquest escenari agreujat, la prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país perquè puguem evitar danys majors.
16: Amb tot, la Generalitat es compromet a afinar encara més les restriccions en les properes hores per aclarir els dubtes de molts ajuntaments afectats i avisar els incomplidors que poden ser multats.
1: Doncs bé, tenim en marxa un incendi de vegetació a la zona del forat del Graller a la Serra de Gurb. Això és el terme municipal de Tremp. El foc afecta una àrea boscosa de difícil accés i ha obligat a reforçar el dispositiu d'extinció amb mitjans aeris. Anem cap al Pallars Jussà, corresponsal Pau Rovira.
18: L'avís s'ha rebut cap a 4:45 de la tarda. Segons els bombers, les flames avancen en una zona apartada i complicada per a l'accés dels equips terrestres i ja ha cremat 3 hectàrees. De moment, el flanc esquerre progressa per la carena i per aquest motiu s'han incrementat les descàrregues des de l'aire. També s'ha hagut de transportar personal en helicòpter per treballar sobre el terreny a causa de la complicada orografia. La principal preocupació dels bombers és ara la dificultat que tenen per arribar fins al focus de l'incendi. A l'operatiu hi treballen una vintena de dotacions entre terrestres i aèries, incloent-hi helicòpters, avions de vigilància i atac i equips especialitzats en actuacions forestals. De moment, el foc continua cremant amb intensitat baixa o moderada, segons els bombers, i els esforços se centren a estabilitzar-ne els flancs, abans que les condicions de la tarda en compliquin l'evolució. Segons l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, la principal hipòtesi sobre la causa del foc seria un llamp de la tempesta elèctrica que ahir va afectar la comarca.
19: La causa és un llamp d'ahir, a Revifà, que està en una zona inaccessible, ara cremen unes 3 hectàrees i, per tant, doncs, l'han de controlar i apagar mitjans aèris.
18: Precisament, la tarda de tempestes i llamps d'ahir al Pallars ja va provocar diversos incendis. El principal, al nucli de Talarn, concretament a la zona de la Tossa. També s'hi van sumar 3 incendis més, aquí a Tremp, a l'Alt Àneu i a Abella de la Conca.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de

0: L'actualitat.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3Cat Info.
2: Un quart de 6 de la tarda fem una pausa per veure quina és la situació del trànsit i també la situació meteorològica. Estem en plena operació sortida de Sant Joan. Veiem com estan les carreteres i autopistes del país i també el transport públic. Marilú García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Amb alguna incidència localitzada, ara ja tallada a l'autopista P7 a Riudellots de la Selva en direcció Girona a causa d'un accident, segons acaben d'informar des del Servei Català de Trànsit. També hi ha un accident a la Ronda de Dalt a l'altura de Vallcarca en sentit en Besòs, que talla un carril a la circulació i que provoca retencions des de Pedralbes. També a l'àrea de Barcelona, la Ronda Litoral amb cua entre passeig de la Zona Franca i el Port i a la Barceloneta en sentit Besòs. La B20, la Pota Nord, amb tensions entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada pel Nus de la Trinitat i la C58 des de Montcada també fins al Nus. Pel que fa a les vies que connecten amb la costa, l'autopista P7 congestionada entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en sentit en nord en direcció Girona. També hi ha cua a la C32 nord a l'autopista del Maresme i la B20 la Pota Nord des de Tiana i fins a Premià de Mar en sentit en nord en direcció Girona amb trams de lentitud més aviat. També aturats a la C60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró. L'autopista P7 en direcció Tarragona, aturada ara entre Martorell i Castellví de Rosanes, en sentit sud, direcció Tarragona. I també hi ha molta intensitat des de Gelida a Subirans, també en sentit a sud, direcció Tarragona. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens de l'R11 de Rodalies tenen retards de mitja hora i els de l'R4 i R8 de 20 minuts a mitjana. I el tramvia de Barcelona alterades les freqüències de pas de la línia T1 del tram baix a causa d'un comboi avariat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
4: Aquesta tarda mantindrem el temps assolellat amb algun ruixat que va descarregant de forma força irregular avui i més feble, que no pas ahir, cap a sectors de l'Alt Urgell, del Pallars, també el Solsonès, Noguera, alguna gota que pot arribar a la Catalunya central en aquest tercer dia d'onada de calor. Les màximes més altes, de moment, ja han superat els 40 graus. 41,3 al Carràs, 41 al Ferràs, 41 també a Serós, 40 i mig a Lleida, Vallfogona de Balaguer també 40, al Poal, per tant, en tot aquest sector de Ponent, les temperatures s'han tornat a enfilar. Aquesta nit de Revella serà càlida i estable, això sí, tindrem un temps molt estable, amb temperatures que altre cop no baixaran gaire dels 20-22 graus a moltes comarques del prelitoral, fins al 24-25 cap a la façana litoral, i de cara a demà, dia de Sant Joan, doncs tindrem un matí d'estabilitat, de temperatures un pèl més baixes, amb sol, encara amb pols sahariana, i de cara a la tarda repetirem algun ruixat o tronada. Demà es mantenen aquests avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest darrer dia de la onada de calor.
2: Un quart de 6 i 3 minuts, la Comissió Europea estableix diàleg amb el règim dels talibans afganesos per parlar del retorn dels refugiats en una reunió rebaixada de caràcter tècnic, no pas polític. Les institucions comunitàries intenten evitar la polèmica d'una trobada envoltada de secretisme destapada quan el govern belga ha admès la concessió de visats d'un dia als 5 membres de la delegació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: Tot i que el govern belga veu amb mals ulls la presència dels talibans a Brussel·les, diu que els ha de facilitar el visat com a país anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, però, les autoritats comunitàries es neguen a confirmar que la reunió sigui avui. Diuen que ho comentaran un cop hagi acabat la trobada. Tampoc donen detalls del lloc ni dels assistents, per raons de seguretat, diuen. El portaveu de la Comissió, Marcus Lammert, nega que amb aquest gest estiguin reconeixent els talibans com a govern legítim de l'Afganistan i evita dir si els oferiran res a canvi d'acceptar la deportació de migrants cap al seu país d'origen.
6: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
5: Diverses ONG han criticat la trobada i alerten de la precària situació dels drets humans a l'Afganistan. La comissió diu que amb aquestes converses busca deportar immigrants afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Això és el que volen, diu, una majoria de governs europeus. Brussel·les, però, evita concretar si tot plegat podria servir per acabar deportant altres migrants afganesos que no necessàriament siguin delinqüents. La Comissió Europea diu que en matèria de deportacions cada estat membre té l'última paraula.
2: Almenys dos morts al sud de Líban per trets israelians, segons informen els mitjans del país. L'agressió s'ha produït mentre diferents persones inspeccionaven les restes de cases enrunades i una excavadora netejava la carretera. Es tracta del primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte a la nit. En un altre poble, els soldats també han disparat contra una processó fúnebre que ha obligat a fer l'enterrament en un altre lloc. Drons israelians també han llançat granades aturdidores en un altre punt. Hezbollah considera que Israel ha comès una violació flagrant de l'alt del foc i això li dona dret a defensar-se.
1: 3CAT Info.
2: Les matemàtiques s'ha convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que el curs passat i el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era ajustat.
7: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
2: De fet, la sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, insisteix que l'examen estava ben plantejat i assegura que els efectes de la pandèmia s'han notat, ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
8: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. A nivell de continguts, eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
2: I és que avui s'han publicat les notes de les proves d'accés a la universitat. La millor qualificació de Catalunya ha estat un 9,9 i l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
9: Quan vaig sortir m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant ahir quan m'ho va dir. Em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
2: Per darrere, quatre estudiants de la demarcació de Barcelona han compartit la segona millor nota amb un 9,8. Un d'ells és Tomàs Alfonso, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa. Antoni Fortes ha parlat amb tots dos.
10: Tant la Laura com en Tomàs coincideixen que la regularitat durant el batxillerat ha estat la clau per aconseguir aquesta nota.
9: Durant aquests dos cursos sempre he mantingut un ritme bastant constant i això podria dir que és el que m'ha permès treure aquest resultat de la selectivitat.
11: Jo crec que el més important era tot el curs portar-lo bé, perquè jo crec que això és més important que les últimes setmanes.
9: He prioritzat bastant descansar, sobretot, i intentar mantenir com un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
11: Aquestes setmanes abans de la CL, no sé, m'he organitzat, que crec que també és important.
10: I tots dos es plantegen fer un grau combinat.
9: A mi m'agradaria fer el doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades, que es fa a la Pompeu Fabra. Aquest grau crec que em permet, d'una banda, millorar tant tots els idiomes i la meva pròpia llengua, i a més, el fet que també siguin llengües aplicades ho puc relacionar amb altres aspectes de la societat, què és una llengua, com ens afecta a nosaltres com a humans. Pel que fa a la traducció, veig molt interessant tot el procés de traducció literària.
11: Volia fer el doble grau de física i matemàtiques, com que combina els dos aspectes. Clar, volia fer física, que és més la part més aplicada, però és que les matemàtiques també m'agraden molt, doncs, bueno, vull fer els dos i ja està.
10: A més, tots dos també coincideixen en aficions artístiques.
9: La meva afició preferida és el teatre. He de dir que és una activitat que m'ha ajudat molt aquests dos anys, ja que és un moment per desconnectar tots els estudis i també per desenvolupar habilitats com la creativitat o la capacitat de parlar bé en públic, per exemple, i d'expressar-se.
11: M'agrada tocar la guitarra també, que i llegir, jugar als jocs de taula o coses així.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El Festival Ítaca tanca avui 5 dies de festa a la platja Gran de l'Estartit al Baix Empordà amb un macroconcert per celebrar la Revetlla de Sant Joan. El cap de cartell és el grup de Sabadell 31 FAM, Girona, Fèlix Martín.
12: per tu ressaca emocional. L'Ítaca ja va començar el cap de setmana i es clourà avui a l'Estartit amb un cartell que ha detallat el codirector artístic del festival, Martí Egovella.
13: Combinant artistes similars al panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una dels artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla. Perquè plorar, perquè
12: plorar. Hi ha dos escenaris que ja estan a punt a la platja gran de l'Estartit. El primer concert amb Venus començarà a 7:45, però la festa musical s'allargarà fins la matinada. La proposta per a Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que encara té dues cites pendents. Dissabte al Poble de la Pera amb concert d'en Andreu i la cloenda el diumenge 5 de juliol amb els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell.
2: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
14: Bona tarda, Carme. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè consideren que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se al club matalasser. Una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions del davanter argentí després del partit de la seva selecció contra Àustria al Mundial.
15: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
14: Unes declaracions emmarcades dins el Mundial de Futbol i després que l'Argentina segellés la classificació matemàtica per als setzens de final, un cop va superar Àustria per 2-0. Entre aquesta nit i aquesta matinada es completarà la segona jornada de la fase de grups amb els últims 4 partits. A partir de les 7, Portugal-Uzbekistan, el grup K, Robert Martínez, de Balaguer, és el tècnic portuguès.
16: La capacidad de Colombia, un equipo que tiene unas individualidades espectaculares, con un entrenador que tiene una capacidad organizativa muy, muy fuerte, y Uzbekistán también, un equipo que se siente muy, muy, muy bien con la línea de 5, que puede replegar las líneas, pero también tiene transiciones muy rápidas, un equipo que trabaja muy bien la bola parada. Entonces, un equipo muy completo y equipos totalmente diferentes de aquello que se pueden comparar a un nivel emotivo y de la presencia en el Mundial.
14: El grup L també dos partits, a les 10 l'Anglaterra Ghana i a la 1 de la nit el Panamà-Croàcia. I a partir de les 4, tornant al grup K, el Colòmbia, República Democràtica del Congo. Mentrestant, aquesta matinada passada, França també s'ha classificat per als setzens de final guanyant l'Iraq per 3-0, un partit que ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. Per la seva banda, Noruega també ha aconseguit el bitllet per als setzens, ja que ha guanyat el Senegal per 3-2, i a última hora d'aquesta matinada s'ha jugat el Jordània 1, Algèria 2.
1: 3CAT Info.
14: Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a la segona divisió. Substitueix en el càrrec a Michel Sánchez, amb qui no li agradaria que es fessin comparacions.
17: La meva idea és una mica això, tenir control per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
14: Un títol que es decidirà avui segur és el de l'hoquei Lliga masculina. A la Corunya s'enfronten el Liceu i l'Igualada en una sèrie empatada a 2. El jugador del conjunt de la Noia, Marc González, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, creu que la final està oberta.
18: Jo crec que la nostra posició és molt bona. Al final venim de dues victòries, hem fet dos bons partits, hem guanyat un equip que el que ja havíem guanyat durant la temporada i que ja ens havia guanyat, jo crec que és una eliminatòria que està igualadíssima i que al final ens ho juguem tot un partit i en un partit tot pot passar i anem amb l'ambició de guanyar-lo.
14: Aquest duel decisiu entre el Liceu i l'Igualada començarà a 9:15 del vespre i el podreu seguir per Esport 3.
1: 3CAT Info.
14: Un altre títol que es podria decidir avui és el de la Lliga de Futbol Sala. El Barça té avui la primera oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Amb un 2-0 favorable al play-off de la final, ha de guanyar la pista del Pozo de Múrcia per aixecar el títol. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, és conscient que els murcians els intentaran aixafar la guitarra.
19: Creo que tenemos que hacer un partido serio, un partido fuerte, un partido en el que toda la presión va a estar más en ellos que nosotros, porque al final si nosotros perdemos, pues tenemos dos oportunidades más para sentenciar la eliminatoria y ellos si pierden saben que han acabado.
14: El partit començarà a 8:15 i també el podrà veure en directe per Esport 3. Pel que fa al motor, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
20: Superfeliz de renovar, sobretot.

0: de les carreteres, equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha tallada l'autopista P7 a Riudellots de la Selva en sentit nord a causa d'un accident. Trànsit recomana fer servir vies alternatives com ara l'autopista del Maresme o bé la C35 i l'autovia A2. A la mateixa autopista P7, lentitud de Martorell a Gelida en sentit sud, també a Tarragona, direcció Castelló, per un accident, i congestió entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en direcció Girona. La C33 de la Llagosta a Parets del Vallès per enllaçar amb la P7. I destaquem també la Pota Nord, la B20 i l'autopista del Maresme amb cua de Montgat a Alella, direcció Mataró.
0: El govern espanyol torna a tancar la porta a una renúncia de Pedro Sánchez l'endemà de la contundent sentència per corrupció contra l'exministre Ábalos. El cap de l'executiu insisteix que manté el seu rumb malgrat els entrebancs. Enmig d'aquesta tempesta política i judicial, Pedro Sánchez ha anunciat una inversió històrica en dependència. Són 2.000 milions d'euros extraordinaris per aquest any i 6.000 milions extres per l'any que ve. Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan en plena onada de calor i amb risc d'incendi extrem. El govern recorda que està prohibit fer fogueres o llançar petards en més d'un centenar de municipis, sobretot a l'oest del país. I els alumnes catalans suspenen les matemàtiques de la selectivitat, una assignatura en què la nota mitjana ha quedat en un 4,18. Tot això us ho hem explicat a la primera mitja hora i a partir d'ara també us explicarem que el govern preveu mobilitzar 4.300 milions d'euros als pròxims 10 anys per infraestructures de mobilitat. Entre la 60ena d'actuacions hi ha la connexió de l'L8 de ferrocarrils a Barcelona, entre Plaça Espanya i Gràcia, al tramvia de Tarragona i les variants d'Olot i de Tàrrega. I Llombert Ambiental a la instal·lació de molins de vent al Golf de Roses a l'Alt Empordà. En esports, Ricard, que destaquem.
2: D'una banda, que l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge de Julián Álvarez sense el permís del club. Ahir el davanter va reconèixer que vol deixar l'equip a la C. I l'Igualada visita el Liceo a 8:45 del vespre en el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga masculina. Per la seva banda, el Barça Futbol Sala pot ser avui campió de Lliga si guanya la pista del Pozo de Múrcia a 8:45 en el tercer partit de la final.
0: Tarda de sol en aquest tercer dia d'onada de calor. Les màximes més altes han tornat a superar els 40 graus. Es preveuen alguns ruixats locals al Pirineu i Prepirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i no hi haurà precipitacions. Dos quarts de sis i pràcticament tres minuts, la Moncloa nega que Pedro Sánchez hagi de dimitir després de la dura condemna per corrupció de qui va ser la seva mà dreta, tant al govern com al partit, l'exministre José Luis Ábalos. Sánchez defensa que, tot i les pedres al camí, seguirà governant i avui el Consell de Ministres ha aprovat una inversió històrica per la dependència. A partir de l'1 de juliol ja s'incrementaran les quanties que es destinen a les persones dependents, però caldrà veure si això beneficia directament a la gent. Madrid, Paula Brujats.
3: Pedro Sánchez es refugia en les polítiques socials per capejar la tempesta judicial i també calmar els aliats parlamentaris. Avui desencalla una demanda històrica. L'Estat assumirà per primer cop la meitat de la despesa en dependència, es multiplica per 5 la inversió i es transferirà 2 milions extres a les comunitats autònomes aquest any i 6.000 milions extres l'any que ve. Per això, Sánchez defensa, té sentit seguir governant.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
3: Ni una paraula avui dels 24 anys de presó per a José Luis Ábalos, ni tampoc autocrítica de Pedro Sánchez. La Moncloa diu que la condemna a l'exministre socialista no és motiu de dimissió de Sánchez. Seria desproporcionat, diuen, que pagui per unes irregularitats que desconeixia. Elma Saiz, ministra portaveu.
5: Las responsabilidades políticas se asumieron desde el primer momento. Y veníamos diciendo que es el tiempo de la justicia. Y es la justicia quien ha hecho su trabajo.
3: Amb l'anunci a la dependència, Sánchez confia recuperar el suport dels aliats parlamentaris al Congrés. L'increment de partides estarà en vigor des de l'1 de juliol, però s'haurà de ratificar el Congrés el mes que ve en un moment crític de la legislatura.
0: A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència, segons dades de Drets Socials. A més, hi ha prop de 39.000 persones en llista d'espera pendents de la valoració del grau. De moment, però, es desconeix quin impacte tindrà aquest augment d'inversió en les prestacions que reben les persones dependents. El govern espanyol ha detallat que invertirà 660 euros pels grans dependents, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, és el doble que fins ara, i per al grau 1, el que afecta a més persones,

0: persones, l'increment serà d'un 18% fins a arribar als 90 euros. La Generalitat, però, és receptora d'aquests diners i caldrà veure si aquesta nova inversió la rebran directament als beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del col·lectiu. I en el cas de Catalunya diu que la signatura pendent és reduir llistes. N'ha parlat el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez.
1: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: A més, Ramírez recorda que hi haurà comunitats que hauran d'augmentar el finançament de la dependència per arribar al 50% que marque la llei. Pugen a 6 els detinguts al voltant d'una operació de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament de Sòria, governat pel PSOE. L'Institut Armat porta des de primera hora del matí escorcollant els despatxos del consistori en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres. No ha transcendit l'origen de la causa perquè les actuacions tenen la condició de secretes. 3CAT Info.
2: Ho veus? L'Angi Anys. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tan nostre com dir... Posarem llum?
3: A la foscor.
2: O com dir... Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
4: Sou molt bona gent!
5: Xxt, silenci.
3: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
4: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
2: Molt nostre.
5: 3CAT Info.
0: 6:15, Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan en plena onada de calor i amb risc d'incendi extrem. La Generalitat està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis ha estat disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades en més o menys grau per un risc molt alt d'incendi són l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i l'Urgell. En els pobles i ciutats afectades queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Albert Prat.
6: Sí, ara mateix hi ha 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. I aquí la llei diu que està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
7: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
6: La portaveu ha sigut menys clara quan li hem preguntat si la gent pot tirar petards en família davant de casa en aquests municipis i ha fet una crida al sentit comú.
7: Sempre, però en aquest escenari agreujat, la prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país perquè puguem evitar danys majors.
6: Amb tot, la Generalitat es compromet a afinar encara més les restriccions en les properes hores per aclarir els dubtes de molts ajuntaments afectats i avisa els incomplidors que poden ser multats.
0: Entre les moltes cites d'aquesta revetlla de Sant Joan i a la cercavila de foc a la Rambla Nova de Tarragona, mentre a Platja d'Arol, Baix Empordà, donen la benvinguda a l'estiu amb un castell de focs artificials que es pot veure des de la Platja Gran. A Barcelona us podeu acostar a la Platja de la Barceloneta, una nit de revetlla que el Pirineu pren forma de falla. Avui se'n fan en una desena de poblacions. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
8: Unes festes reconegudes com a patrimoni mundial que omplen de visitants els pobles on estan més arrelades, com per exemple a Isil, que és l'únic del Pirineu que fa tombar les falles. Combina aquesta tècnica ancestral amb la baixada clàssica de la falla encesa al coll. Des del poble, la gent pot veure la línia de foc com va avançar avançant al ritme dels fallaires. Des del poble, la gent pot veure la línia de foc, com va avançant al ritme dels fallaires i els salts de foc que generen les falles que fan tombar. Ho explica Mireia Mandicó, de l'associació Fallaire d'Isil.
9: Els 60 som un equip. Els 10 que tomben tiren les seves 10 falles i tu si trobes una, la tombes. I es vas tombant fins que arribes a baix. I un cop a baix, pues, més o menys te'n recordes de quina és la teva falla, però i si no, te les tornes a distribuir.
8: De baixades de torxes, però, avui se'n fan a molts llocs. Avui, al Pont de Suert, a Lins, a Espot o a l'As. I a la Vall d'Aran també tenen les seves pròpies festes del foc. En concret, a l'Es cremen l'Aro i Arties arrosseguen pels carrers un altre tronc de vet encès, el Taro. Unes celebracions avui que es faran amb la màxima prevenció per evitar incendis, efectius extra i dispositius especials de bombers reforçaran totes aquestes baixades de falles.
0: I a Menorca, el primer toc de flabiola encetat als dos dies grans de les festes de Ciutadella.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en una dècada. La sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, insisteix que l'examen estava ben plantejat i assegura que els efectes de la pandèmia s'han notat. N'ha parlat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
10: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. A nivell de continguts, eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
0: Sortim a l'exterior. La crisi política del Regne Unit, la dimissió de Keir Starmer i el més que probable relleu d'Andy Burnham coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys que els britànics van votar pel Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió Europea, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Londres, Quim Olivares.
11: 10 anys del referèndum del Brexit i cada cop més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Hem parlat amb Steve Bray, activista partidari del retorn del Regne Unit a la Unió Europea.
12: No es tracta de si tornem a formar part de la Unió Europea, sinó de quan. Crec que seran petits passos, petites etapes, i finalment hi tornarem plenament, excepte pel nom.
11: Bray ens deia això en la manifestació per la reincorporació del Regne Unit a la Unió Europea, al centre de Londres, una ciutat que va votar a favor de quedar-se a la Unió Europea el 2016. De la trentena de districtes que la formen, només 5 es van decantar a favor del Brexit. Hem visitat un mercat del districte de Havering, a uns 20 quilòmetres a l'est del centre, on el Brexit va arrasar amb el 70% dels vots. Karen Webb és una de les venedores.
13: I wanted Brexit.
14: Volia el Brexit, jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda, perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
11: Hem detectat una frustració compartida, però per motius diferents. Els que van votar pel Brexit se senten decebuts perquè cap govern ha estat capaç d'aplicar-lo bé, i els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que el referèndum era consultat. I ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
0: Anem ara a Moscou. Volodymyr Zelensky ha llançat un ultimàtum d'una setmana al president de Bielorússia perquè deixi d'ajudar els drons russos. Això malgrat que en els últims dies Alexander Lukashenko ha rebaixat l'habitual to beligerant contra el líder ucraïnès per por a veure's arrossegat a la guerra. Cristina Solías.
15: Zelensky no ha oblidat mai que Lukashenko va permetre que els soldats russos envaïssin Ucraïna des de Bielorússia. Des del principi, el president bielorrus va confiar en una victòria russa inapel·lable i va menysprear públicament el líder ucraïnès. De fet, sempre s'ha esforçat per ser l'escuder més fidel de Putin, fins al punt que Kiev ha temut que entri a la guerra. Zelensky ho advertia així i Lukashenko el tractava de boig.
16: Rússia, en converses amb Alexander Lukashenko, vol arrossegar Bielorússia a la guerra. Potser li ha passat alguna cosa, s'ha fumat alguna cosa o se l'ha injectat i per això fa aquestes declaracions.
15: Però quan l'exèrcit ucraïnès va alertar Lukashenko el mes de maig que per si de cas tenia 500 objectius bielorussos marcats al mapa, el to del president bielorrus va canviar radicalment.
16: Si Volodymyr Aleksandrovich s'ha sentit ofès, li demano perdó per aquelles paraules. Bielorússia és molt vulnerable perquè l'exèrcit ucraïnès té Bielorússia al palmell de la mà.
15: Ara bé, Zelensky no accepta les disculpes i li exigeix que retiri els repetidors que des de Bielorússia ajuden els drons russos a bombardejar les ciutats ucraïneses.
13: Que enderroqui aquest equipament, que apagui els repetidors. Crec que en una setmana en tindrà prou per fer-ho. Si ell no ho fa, ho farem nosaltres.
15: Lukashenko ha de decidir ara si continua ajudant Rússia, conscient que tant la seva economia com la seva supervivència política depèn de Putin, o bé si adopta un paper més neutral després d'adonar-se que en un enfrontament directe amb Ucraïna només té les de perdre. 3

0: Quarts de sis. Fem atenció al trànsit en una tarda d'operació sortida per Sant Joan. Per tant, anem a veure com estan les carreteres a aquesta hora. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs fins ara la situació estava més o menys controlada, però en canvi s'ha vist enterbolida per un accident a l'autopista AP7 que es troba tallada a Riudellots de la Selva en sentit nord en direcció Girona-França perquè han topat almenys dos camions. És un accident que d'entrada sembla greu i, per tant, es recomana fer servir vies alternatives segons la destinació. Trànsit recomana o bé agafar l'autopista del Maresme o bé la C35 de Massanet de la Selva Vidreres i aquí enllaçar amb l'autovia A2. En una d'aquestes alternatives, ja hi ha cua a la C65 a Santa Cristina d'Aro per anar cap a la costa. Al punt de l'accident s'està desviant la circulació per la sortida 71 cap a l'autovia A2 o l'eix transversal, la C25. Aquí, al punt de l'accident, hi ha uns 4 quilòmetres de cua. D'altra banda, la mateixa autopista AP7 i a l'altitud des de Martorell fins a Gelida en sentit a sud. També complicacions a Tarragona, direcció Castelló, per un accident que talla un carril. I també hi ha congestió encara entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en direcció Girona. Això afecta de retruc la C33 amb cua de la Llagosta a Parets per enllaçar amb l'AP7. També aturats a la B20, la Pota Nord i l'autopista del Maresme entre Montgat i Alella en direcció Mataró. I a l'àrea de Barcelona la Ronda de Dalt amb cua entre Pedralbes i Vallcarca en sentit amb Besòs. El transport públic, el tramvia de Barcelona, es mantenen alterades les freqüències de pas de la línia T1 del trambaix a causa d'un comboi avariat. A Rodalies, els trens de l'R11 tenen rates de mitja hora, els de l'R4 i R8 en 20 minuts de mitjana. Més informació al punt de les 5.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Continuarem aquesta tarda amb aquest ambient càlid. Altre cop, les temperatures s'han tornat enfilant. Aquest tercer dia d'onada de calor, els valors més alts han superat altre cop els 40 graus. De moment, aquestes màximes encara una mica provisionals. 41 al Carràs, 41 a Lleida, 41 al Ferràs, 40 a Serós, a Vallfogona de Balaguer, Torres de Segre, a Vinebre, al Canós, per tant, tot aquest sector de Ponent o interior de l'Ebre, tocant els 41 per sobre, i alguns ruixats que van descarregant, avui més puntuals, més irregulars, afectant sectors de l'Alt Urgell, també punts del Pallars, Solsonès, Noguera, fenòmens més puntuals i força concentrats en aquestes comarques. La nit de Revetlla serà estable, i això sí, i càlida. La temperatura altre cop li costarà de baixar. A la costa tindrem costa central, nit tòrrida, algun valor que no baixarà dels 24 a 25 graus, i també nit tropical cap a Ponent, també punts del prelitoral. En un dimecres al matí, un dia de Sant Joan, amb estabilitat, sol, alguna banda de núvol prim, i a la tarda tornaran a créixer algunes nuvolades i alguns ruixats puntual. Avisos de calor que es mantenen aquest dia de Sant Joan a Ponent, sectors de la Catalunya central, però també cap a l'Alt i al Baix Empordà. Per tant, aquest quart dia d'onada de calor amb temps molt estable i amb temperatures que es mantindran a la banda alta.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern preveu activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat els pròxims 10 anys. Amb recursos pressupostaris i participació privada, les obres s'han posat al calendari per adaptar-se al creixement de la població i assumir l'increment del cost de l'obra pública, segons ha explicat el president Salvador Illa.
4: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
0: El govern ha aprovat un programa on es detallen més de 60 actuacions de mobilitat. Algunes obres ja estan en marxa, com les de la connexió de l'L8 de ferrocarrils entre Plaça Espanya i Gràcia Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot i les Preses o el tramvia de Tarragona. I s'incorporen altres infraestructures, com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de la Plaça d'Espanya de Barcelona. Catalunya fa un pas més per tenir aerogeneradors marins, això després que el Ministeri per la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona Girona, Maria Rovira.
5: El Ministeri dona llum verd a la plataforma on es preveu provar 3 prototips d'aerogeneradors marins després d'una declaració d'impacte ambiental favorable, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlemCat.
6: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la, i és important que tenir un laboratori de recerca on aquestes coses puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància capdalt, no?
5: Veïns i ajuntaments de la zona s'hi oposen. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
7: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
8: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
5: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
0: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi al Congrés, el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
9: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
0: El govern espanyol proposa el catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, Juan José Canuza, com a president de la Comissió dels Mercats i la Competència. Canuza és catedràtic d'Economia i Empresa i ha dirigit el màster de Competència i Regulació de Mercats de la Barcelona School of Economics. L'executiu espanyol també ha aprovat proposar tres nous consellers de l'organisme, entre els quals hi ha l'exdiputat d'Esquerra i exdelegat del govern de la Generalitat a Madrid, Joan Capdevila.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fiscalia considera que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també podria haver-lo intentat matar. Després d'haver detectat nous elements, el Ministeri Públic sosté ara que els fets podrien constituir un delicte d'homicidi en grau de temptativa. L'home continua en presó preventiva per decisió del jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona. Va ser detingut el mes de març, juntament amb la seva dona, que ara es troba en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant el jutge. Canviem ara de qüestió i entrem en matèria cultural.
10: Sangre de barrio es lo que llevo dentro del cuerpo. Sangre de barrio para que tiemblen en sus asientos.
0: Norma Còmic reedite Sangre de Barrio, de Jaime Martín, publicat el 1989. Explica la història del Vicent, un jove de l'Hospitalet de Llobregat, una ciutat que en aquella època no era un lloc recomanable. El treball s'ha acabat convertint en un clàssic i ara amb els anys l'autor reconeix que alguna cosa la faria diferent, Valeria Obereda.
11: No en el contingut, que considera com un retrat realista del que passava, sinó en la manera d'explicar-ho.
12: Jo era molt jove, era molt inexpert, i quan miro les vinyetes, els dibuixos, m'ho poso malalt. Faria igual el contingut, però el continent faria una mica menys directe i potser narrativament més elegant. Si havien de sortir escenes de sexe, de violència o del que fos, doncs sense filtres i ja per contra més bèstia encara millor, no?
11: Jaime Martín va ser reconegut com a autor revelació al Saló Internacional del Còmic de Barcelona per Sangre de Barrio i en va acabar fent tres episodis que ara s'han reeditat junts. Té molt present el que volia transmetre.
12: Explicar una mica una sensació general en els joves o en els adolescents d'aquella època, la manca d'esperança d'estar en un lloc molt lleig, com era l'Hospitalet de mitjans dels 80, en un lloc molt dur, d'estar allà perduts en el cul del món.
11: Una història que acompanya una banda sonora formada per Ramoncín, La Polla Records, Burning, Barricada i Lenyo, entre d'altres, i tot en blanc i negre, perquè fa 37 anys era molt més barat que posar-hi color.
0: L'actriu Emma Vilarasau ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la segona part de l'èxit de Casa en Flames es farà des del punt de vista del marit.
13: És molt maca la peli, no?, que posa l'accent amb aquesta dona que s'ho està passant molt malament, però que ningú noti, és igual, jo tiraré endavant, només vull reunir la família, aquesta soledat encoberta d'aquesta dona, no? Bé, que va connectar bé, i crec que la segona part serà des del punt de vista del marit.
0: Vilarasau també ha presentat Viatge al País dels Blancs, una producció que arriba als cinemes aquest divendres. Basada en el llibre, la pel·lícula explica la història real d'Usman Umar, un jove ganès que viatja a Barcelona buscant un futur millor.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè consideren que el club matalasser, que el club blaugrana, volien dir, han negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se al club matalasser. Una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions del davanter argentí després del partit de la seva selecció contra Àustria al Mundial.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Un jugador que podria anar al Barça, Julián Álvarez, i un altre que en surt, tinent Iñaki Peña. El porter alacantí, s'ha dit aquesta temporada a l'Elx, marxa al Panathinaikos grec. El muntant de l'operació no s'ha especificat, però podria ser al voltant dels 3 milions d'euros.
3: 3CAT Info.
1: Al Mundial, entre aquesta nit i aquesta matinada, es completarà la segona jornada de la fase de grups amb els últims 4 partits. A partir de les 7, Portugal-Uzbekistan del grup K. A les 10, del grup L, Anglaterra, Ghana. Thomas Tuchel és el seleccionador anglès, parlant de la rival d'avui.
4: Ghana juga d'una manera molt física, molt ràpid, amb qualitat individual. No els amoïna no tenir gaire la pilota, perquè de cop esclaten en atacs ultraràpids. Juguen molt directes amb la pilota, no són tímids a l'hora de llançar pilotes lluny, i posen a atacar 4 o 5 jugadors alhora. És un enfocament diferent de l'anterior partit.
5: Then the last match.
1: També al grup L, a la 1, Panamà-Croàcia, i a les 4 de la matinada, Colòmbia-República Democràtica del Congo, al grup K. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a la segona divisió.
6: Molt il·lusionat, molt content, molt agraït, perquè bueno, entenc tota la situació, que no és fàcil, i amb molta força, perquè la mateixa decisió em dona molta força a mi, no? Que m'hagin escollit a mi davant de molts entrenadors que s'haurà vist i suposo altres entrenadors, doncs a mi em dona força, per més força encara per afrontar el repte, no?
1: Quique Álvarez, fins ara tècnic del filial, substitueix en el càrrec Michel Sánchez.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: Un títol que es decidirà avui segur és el de l'hoquei lliga masculina. A la Corunya s'enfronten el Liceu i l'Igualada en una sèrie empatada a 2. El jugador del conjunt de la noia, Marc González, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, creu que la final està oberta, però que igualment serà complicada.
7: Som conscients que serà molt difícil, som conscients que ens ho posarà molt difícil. El segon partit ja vam veure què va passar, 3 penals en 5 minuts. I som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any, i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible el dimarts i fer alguna cosa molt gran.
1: Aquest duel decisiu entre el Liceu i l'Igualada començarà 8:45 del vespre i el podreu seguir per Esport 3.
3: 3CAT Info.
1: I un altre títol que es podria decidir avui mateix és el de la Lliga de Futbol Sala. El Barça té avui la primera oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Amb un 2-0 favorable al play-off de la final, ha de guanyar la pista del Pozo de Múrcia per aixecar el títol. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, és conscient que els murcians els ho posaran difícil.
8: Me espero un partido duro, me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la Liga. Espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
1: El partit començarà 8:15 i també el podreu veure en directe per Esport 3. En motor, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, en l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el mateix pilot de Cervera. D'altra banda, en waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar en els últims 2 anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna d'aquesta manera al club on es va formar. I el bàsquet Girona incorpora el polonès Andrei Pluta per a les 2 pròximes temporades. Aquest base escorta de 26 anys arriba procedent del Legia de Varsovia.
3: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 6. El govern fa una crida a la prudència aquesta nit de Sant Joan per l'elevat risc d'incendi que hi ha a gairebé tot Catalunya. Més d'un centenar de municipis que tenien autoritzades fogueres no les podran fer. Els bombers reforcen l'operatiu a les zones amb més risc i també a l'àrea metropolitana. El govern espanyol torna a tancar la porta a una renúncia de Pedro Sánchez l'endemà de la contundent sentència per corrupció contra l'exministre José Luis Ábalos. El cap de l'executiu insisteix que manté el seu rumb malgrat tots els entrebancs. Els aliats parlamentaris de la Moncloa esperen més explicacions en la compareixença demà de Sánchez al Congrés. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat que s'acrediti la resolució judicial que va donar peu a la investigació i apunta que, en cas de no existir, es podria al·legar un incident de nul·litat de les actuacions. Enmig d'aquesta política, tempesta política i judicial, Pedro Sánchez anuncia una inversió històrica en dependència. El president del govern espanyol ha xifrat en 2.000 milions d'euros els diners extraordinaris en la matèria per aquest any i 6.000 milions extres per l'any que ve. De moment es desconeix quin impacte acabarà tenint pels prop de 300.000 dependents que hi ha a Catalunya, ja que la gestió dels diners és de la Generalitat. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques de la selectivitat, una assignatura en què la nota mitjana ha quedat en un 4,18. És el punt negre d'unes proves en què el 96% dels estudiants han aprovat i en què la nota mitjana ha quedat en un 6,4. La nota més alta l'ha aconseguit Laura Tallada de Banyoles amb un 9,9. Pas endavant perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses a l'Alt Empordà. Tindrà 3 prototips d'aerogeneradors perquè les empreses puguin fer proves. Podria estar funcionant a finals del 2027. I el govern espanyol prohibeix anar en patinet als menors de 15 anys i fa obligatori l'ús del casc. El Consell de Ministres ha modificat el Reglament General de Circulació, que també obliga els motoristes i els seus acompanyants a portar guants.
1: Esports.
2: L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge de Julián Álvarez sense el permís del club. Ahir, el davanter va reconèixer que vol deixar l'equip matalasser. L'Igualada visita el Liceo a 8:45 en el 5è i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga masculina. Per la seva banda, el Barça Futbol Sala pot ser avui campió de Lliga si guanya a la pista del Pozo de Múrcia a 8:45 en el 3er partit de la final. I avui es completa la segona jornada del Mundial en els últims 4 partits. A partir de les 7, Portugal-Uzbekistan, a les 10, Anglaterra-Ghana, a la 1, Panamà-Croàcia i a les 4 del matí, Colòmbia-República Democràtica del Congo.
0: I pel que fa al temps, tercer dia d'onada de calor amb les màximes més altes entre els 40 i els 41 graus i amb alguns ruixats puntuals encara en les properes hores al Pirineu i al Prepirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitació. Sant Joan assolellat, calor intensa i també algun ruixat. I a aquesta hora hem de dir també que està en marxa l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan i amb incidències importants perquè l'AP7 està tallada en direcció nord a Riudellots de la Selva per un accident. Equip viari, Mariluz García.
3: Sí, un accident greu entre dos camions talla la P7 a Riudellots de la Selva en direcció Girona. Es desvia la circulació per la sortida 71 cap a l'autovia A2 o l'eix transversal. Més enrere també desviament obligatori a la sortida 85 de Massanet. Trànsit recomana fer servir vies alternatives. Ja hi ha congestió a la C65 a Santa Cristina d'Aro cap a la costa i a l'autopista del Maresme de Montgat a Alella direcció Mataró i de Cabrera de Mar a Argentona direcció Girona.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda, us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern demana extremar les precaucions amb el foc i la pirotècnia aquesta nit de Sant Joan per evitar incendis. L'onada de calor dels últims dies, la falta de pluges i la revetlla han disparat el risc de foc al bosc a gairebé tot el país. Hi ha més d'un centenar de municipis on el departament

0: d'Agricultura havia autoritzat que aquesta nit es poguessin fer fogueres, però que finalment no les podran fer perquè el risc d'incendi, com diem, és molt alt. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya central, de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, però, el perill també és alt i per això des de Protecció Civil recorden que la llei prohibeix fer foc i llançar petards a una distància inferior a 400 metres d'una zona boscosa. Sergio Delgado és el sotsdirector de Protecció Civil en declaracions a la tarda.
1: Tenim municipis en perill molt alt, però tenim la resta de municipis, pràcticament tot el territori, en perill alt. Per tant, la mesura, la indicació de cara a la ciutadania, en qualsevol municipi, en caràcter general, no llançar pirotècnia a prop de massa forestal. Com que nosaltres no anirem a un metre, doncs assegurar-nos que el lloc és habilitat. I si tenim dubtes, no fer-ho perquè és un dia complicat.
0: Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques en perill molt alt d'incendi i també a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revetlla. Aquesta nit treballaran un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. De fet, en el context actual hi ha alguns ajuntaments de les zones amb més risc d'incendi que han optat directament per prohibir explícitament les fogueres. En el cas dels petards, però, els alcaldes alerten que seria molt complicat fer el mateix perquè no tenen mitjans per controlar-ho. Sigui com sigui, reclamen directrius més clares al govern. Lleida, Estela Bosoms.
2: Aquesta nit no hi haurà fogueres. Per exemple, Artesa de Segre, a la Noguera, Sant Guim de Freixenet, a la Segarra o els nuclis d'Agramunt, a l'Urgell, tots inclosos al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. També demanen que la pirotècnia es llanci només en llocs segurs, però alerten que prohibir-la del tot és impossible. Sílvia Fernández és l'alcaldessa d'Agramunt i Francesc Lluc, de Sant Guim.
3: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
4: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir el tirar coets ni petards.
2: A més, hi ha alcaldes que es queixen que el govern no és prou explícit a l'hora d'aclarir què es pot fer i què no quan arriba la revetlla en un context com l'actual. Sentim l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i el d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós.
5: Home, les instruccions han de ser clares. El que no pot ser és ambigu i deixar-ho a la interpretació de la gent. Perquè llavors cada poble, què fa? Jo he parlat amb alcaldes, jo faré això, jo faré allò. Bueno, doncs molt bé.
6: I deixar de fer recomanacions, perquè al final et deixen a tu l'última paraula, no saps si peques de massa o peques de poc.
2: A Bovera, les Garrigues no han prohibit els petards, però sí els coets i el sopar de Sant Joan no el faran al carrer com és tradició, sinó al local social amb aire condicionat.
0: De fet, hi ha un incendi de vegetació que crema des de primera hora de la tarda a la zona del Forat del Graller, això és a la Serra de Gurb, al terme municipal de Trim. El foc afecta una àrea boscosa de difícil accés i ha obligat a reforçar el dispositiu d'extinció amb mitjans aeris. Els bombers treballen per contenir-ne l'abans i evitar que progressi per la carena. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
7: L'avís s'ha rebut cap a 4:45 de la tarda. Segons els bombers, les flames avancen en una zona apartada i complicada per a l'accés dels equips terrestres i ja ha cremat 3 hectàrees. De moment, el flanc esquerre progressa per la carena i per aquest motiu s'han incrementat les descàrregues des de l'aire. També s'ha hagut de transportar personal en helicòpter per treballar sobre el terreny a causa de la complicada orografia. La principal preocupació dels bombers és ara la dificultat que tenen per arribar fins al focus de l'incendi. A l'operatiu hi treballen una vintena de dotacions entre terrestres i aèries, incloent-hi helicòpters, avions de vigilància i atac i equips especialitzats en actuacions forestals. De moment, el foc continua cremant amb intensitat baixa o moderada, segons els bombers, i els esforços se centren a estabilitzar-ne els flancs, abans que les condicions de la tarda en compliquin l'evolució. Segons l'alcaldessa de Trem, Sílvia Romero, la principal hipòtesi sobre la causa del foc seria un llamp de la tempesta elèctrica que ahir va afectar la comarca.
8: La causa és un llamp d'ahir, està revifat, està en una zona inaccessible, ara cremen unes 3 hectàrees i, per tant, doncs, l'han de controlar i apagar mitjans aèris.
7: Precisament, la tarda de tempestes i llamps d'ahir al Pallars ja va provocar diversos incendis. El principal, al nucli de Talarn, concretament a la zona de la Tossa. També s'hi van sumar 3 incendis més, aquí a Tremp, a l'Alt Àneu i a Abella de la Conca.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts de les 6 de la tarda. El govern espanyol descarta assumir responsabilitats polítiques després de la dura condemna per corrupció a l'exministre socialista José Luis Ábalos. Pedro Sánchez es blinda i assegura que seguirà governant tot i les pedres que trobi pel camí. I en aquest context, el govern espanyol avui ha aprovat una injecció històrica per l'atenció a la dependència. A Madrid, Paula Brujats.
10: La dimissió de Pedro Sánchez no està justificada ni seria proporcionada, diu la Moncloa, per més que Ábalos fos la seva mà dreta. El govern espanyol espanyol condemna la corrupció de l'ex

0: Ministre, i reconeix que és molt greu, però se'n renta les mans. Félix Bolaños, ministre de Justícia, recorda que se'l va fer fora abans que es destapessin les irregularitats.
1: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
0: Sánchez avui tampoc ha valorat la condemna a Ábalos, ha posat el focus en la idea que seguirà governant, tot i els obstacles que es va trobant pel camí.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
0: Però els aliats parlamentaris li exigeixen més que això. Falten explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten més polítiques socials. Aina Vidal, dels Comuns, Francesc Marcal Baró, d'Esquerra, i Ione Belarra, de Podem.
3: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
4: Donar contingut, que és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
5: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
0: Demà Pedro Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular diu que no n'espera res.
6: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez, los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
0: I el PP creu que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
7: Alguns juristes continuen posant en dubte que el Suprem eximeixi l'empresari Víctor de Aldama d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia en el cas Mascaretes. En una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, Montserrat Comas, magistrada de l'Audiència de Barcelona i exvocal del Consell General del Poder Judicial, ha defensat que l'alt tribunal no ha fonamentat prou la rebaixa de la condemna pel comissionista de la trama.
8: El Codi Penal permet que els tribunals, en cas d'aplicar un atenuant molt qualificada, es rebaixi la pena un grau o dos. I aquí són el tribunal, jo crec que no queda justificat perquè li rebaixa dos graus i no un. I a mi m'hagués semblat molt més adequat una rebaixa d'un sol grau de la pena i que hagués sigut penes de compliment.
7: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge José Luis Calama que s'acrediti la resolució judicial que va permetre accedir al disc dur d'un advocat, també imputat, que contenia converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. La defensa apunta que si no existeix aquesta autorització, caldria excloure les converses del procediment, fet que podria acabar amb un incident de nul·litat de les actuacions. I avui també hem sabut que l'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire de comissions il·legals a canvi d'ajudes públiques sosté que la trama va contactar amb el PNB perquè influís en el rescat de la companyia siderúrgica Tubos Reunidos. Tot i així, només apunta a una reunió de representants de l'empresa amb el president del partit. El PNB diu que no té res d'estrany que es facin reunions amb responsables de companyies basques.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: I ja ho avançàvem, el govern espanyol ha aprovat una inversió històrica per la dependència que incrementarà a partir de l'1 de juliol les quanties que es destinen a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i es multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. En total, les comunitats autònomes rebran aquest any 2 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. La incògnita ara és com es transformarà aquesta injecció de diners en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals. Segons el Departament de Drets Socials a Catalunya, hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
10: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de domicilio y de las residencias.
7: I en el cas de Catalunya, diu que l'assignatura pendent és reduir llistes.
10: Catalunya debe aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Catalunya.
7: A més, Ramírez recorda que hi haurà comunitats que hauran d'augmentar el finançament de la dependència per arribar al 50% que marca la llei. Ara és un quart de 7 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. La primera connexió és amb l'equip viari, operació sortida d'aquesta revetlla de Sant Joan i força complicada. Mariluz García, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs sí, complicada perquè hi ha hagut un accident greu entre dos camions a l'autopista AP7 a Riudellols de la Selva, en sentit nord, en direcció Girona a França. La via es troba tallada a la circulació des de fa més d'una hora. Per això s'està desviant el trànsit als vehicles atrapats per la sortida 71 cap a l'autovia A2 o l'eix transversal de C25. Aquí hi ha uns 2 quilòmetres de cua. Més enrere també es fa desviament obligatori cap a la sortida 85, la de Massanet, cap a la C35 i l'autovia A2. Aquí s'han fet uns 3 quilòmetres de retenció fins a aquesta sortida, però ja està augmentant aquesta cua. I és que Trànsit es recomana fer servir vies alternatives segons la destinació. Pels vehicles de l'àrea de Barcelona, l'autopista del Maresme en direcció Girona, o si no, si aneu ja per l'autopista AP7, doncs sapigueu que heu d'agafar obligatòriament aquesta sortida cap a la C35 i l'autovia A2. Ja s'està fent cua també a la C65 a l'altura de Santa Cristina d'Aro en direcció a la costa. Més cap al sud, a la mateixa autopista AP7, queda encara en lentitud a l'altura de Vilanova del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona, i pels vehicles que circulen en sentit sud, també hi ha lentitud entre Martorell i Castellví de Rosanes, en sentit sud, i després molta intensitat fins a Subirans, també en direcció Tarragona. També aturats a l'N340 a l'altura del Vendrell, en sentit sud, també direcció Tarragona. A l'autopista del Maresme, que és una de les alternatives al tall de la P7, hi ha cua entre Montgat i Tiana, en sentit nord, també a l'altura de Vilassar de Dalt, i també s'està fent ara una cua més destacable entre Cabrera de Mar i Argentona, tot en direcció Girona. A l'àrea de Barcelona, en canvi, queden ja poques complicacions, només retenció a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs per alguna possible incidència. I el transport públic, les línies L9 Sud i L10 Sud del metro de Barcelona es troben afectades per una incidència tècnica que afecta les freqüències de pas. I a Rodalies, els trens de l'R11 tenen retards de mitja hora, mentre que els de l'R4 i R8 tenen retards de 20 minuts de mitjana. Més informació al punt de 2:15.
9: El temps.
7: Previsió meteorològica de la Gemma Puig.
12: Aquesta tarda mantindrem el temps assolellat amb algun ruixat que va descarregant de forma força irregular avui i més feble, que no pas ahir, cap a sectors de l'Alt Urgell, del Pallars, també el Solsonès, Noguera, alguna gota que pot arribar a la Catalunya central en aquest tercer dia d'onada de calor. Les màximes més altes, de moment, ja han superat els 40 graus. 41,3 al Carràs, 41 al Ferràs, 41 també a Serós, 40 i mig a Lleida, Vallfogona de Balaguer també 40, al Poal. Per tant, en tot aquest sector de Ponent, les temperatures s'han tornat a enfilar. Aquesta nit de revetlla serà càlida i estable. Això sí, tindrem un temps molt estable, amb temperatures que altre cop no baixaran gaire dels 20-22 graus a moltes comarques del prelitoral, fins al 24-25 cap a la façana litoral. I de cara a demà, dia de Sant Joan, doncs tindrem un matí d'estabilitat, de temperatures un pèl més baixes, amb sol, encara amb pols sahariana, i de cara a la tarda repetirem algun ruixat o tronada. Demà es mantenen aquests avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest darrer dia de la onada de calor.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
7: 10 minuts i seran 6:45 de la tarda. Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18, 2 punts menys que el curs passat i el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era ajustat.
13: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
7: De fet, la sotscoordinadora de la selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, insisteix que l'examen estava ben plantejat i assegura que els efectes de la pandèmia es noten. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. A nivell de continguts, eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
7: En general, la selectivitat ha tingut un 96% d'estudiants aprovats i la nota mitjana

0: ha estat de 6,4, la més baixa des del 2013. El català ha tornat a ser la matèria comuna amb una nota més baixa, amb un 6,45, mentre que el castellà frega pràcticament el 7. El departament també ha fet balanç sobre el pla pilot per detectar dispositius intel·ligents als exàmens de selectivitat i xifra en 3 els casos detectats. Diu que va aconseguir escanejar el 90% de les aules.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya fa un pas més per tenir aerogeneradors marins. Això després que el Ministeri per la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCAT, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses. Un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i de l'Ajuntament de la zona. Girona, Maria Rovira.
2: El Ministeri dona llum verd a la plataforma on es preveu provar 3 prototips d'aerogeneradors marins després d'una declaració d'impacte ambiental favorable, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, organisme que impulsa el PlemCAT.
3: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenim un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància capdalt, no?
2: Veïns i ajuntaments de la zona s'hi oposen. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
4: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
5: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
2: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
0: El govern actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Així ho ha dit la titular de Territori, Sílvia Paneque, que també ha explicat que avui mateix s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores en els punts més crítics.
6: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Més coses, els conductors de patinets hauran de portar casc i ser majors de 15 anys. El govern espanyol ha modificat el Reglament General de Circulació i ha incorporat aquestes dues obligacions pel que fa als vehicles de mobilitat personal. Les novetats també afecten els motoristes, ja que tant ells com els seus passatgers hauran de portar guants i calçat tancat independentment del tipus de via per la qual transitin, i els taxistes, que hauran de portar el cinturó de seguretat en tot moment mentre circulin. I la Fiscalia considera que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també podria haver-lo intentat matar. Després d'haver detectat nous elements, el Ministeri Públic sosté ara que els fets podrien constituir també un delicte d'homicidi en grau de temptativa. L'home continua en presó preventiva per decisió del jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona. Va ser detingut, recordem, el mes de març, juntament amb la seva dona, que ara es troba en llibertat i que ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. I a aquesta hora tenim un ull posat també a Madrid perquè els bombers han desallotjat un dels 4 gratacels que hi ha al capdamunt del Passeig de la Castellana per una espessa columna de fum. Segons testimonis dels fets, els treballadors d'aquesta torre, que té 45 pisos i gairebé 250 metres d'altura, han estat evacuats a 5:15 de la tarda. Alguns mitjans asseguren, citant fonts policials, que l'incendi, que s'ha declarat a la meitat de l'edifici, ja estaria controlat. La torre afectada pertany a Moebe, l'antiga Cepsa, i el fum es veia des de diferents punts de la ciutat. I temps encara abans dels esports, per un apunt que ens porta al País Valencià, perquè la justícia investiga l'agressió d'un agent de la policia espanyola a una manifestant en una de les protestes de la vaga d'educació. Les imatges es van fer virals, les d'un agent que va empènyer per l'esquena una dona i va caure a terra. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
7: El Tribunal d'Instància de València ha obert la investigació després de la denúncia que va presentar la manifestant i un sindicat. La dona, professora jubilada, protestava a finals de maig a la Conselleria d'Educació quan el policia li va donar una forta empenta per l'esquena, segons mostren els diversos vídeos que es van enregistrar del moment i on també es veu com la dona cau a terra.
8: ¿Eso es posible y necesario? ¡Vergonya! ¡Vergonya!
7: El cos de policia va obrir expedient a la gent i també des de la delegació del govern espanyol al País Valencià van anunciar que es depurarien responsabilitats. Segons l'informe de la policia, la caiguda va ser accidental i defensen que l'antidisturbis va fer ús de la mínima

0: força reglamentària. La manifestant va necessitar 2 punts de sutura a la barbeta.
1: 5 minuts i seran 2 quarts.
2: Esports.
1: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Laia. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se el matalasser. Una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions del davanter argentí, un cop ha finalitzat el partit de la seva selecció contra Àustria.
4: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
3: Un jugador que podria anar al Barça, Julián Álvarez, i un altre que en surt, Iñaki Peña, el porter alacantí, s'ha dit aquesta temporada a l'Elx, marxa al Panathinaikos. El muntant de l'operació no s'ha especificat, però podria ser al voltant dels 3 milions d'euros. També en clau de mercat, el Barça ha fet efectiva la clàusula del contracte de cessió per incorporar definitivament el davanter egipci Hamza Abdelkarim, de 18 anys. Abdelkarim va arribar al juvenil al mercat d'hivern cedit per l'Al-Ahli egipci i en aquesta primera etapa com a blaugrana ha marcat 6 gols en 11 partits.
2: 3CAT Info.
3: Tornant al Mundial, entre aquesta nit i aquesta matinada es completarà la segona jornada de la fase de grups amb els últims 4 partits. El primer serà a les 7 entre les seleccions de Portugal i l'Uzbekistan. Del grup K, Robert Martínez, el tècnic de Balaguer, ocupa la banqueta portuguesa.
5: La capacidad de Colombia, un equipo que tiene unas individualidades espectaculares, con un entrenador que tiene una capacidad organizativa muy, muy fuerte, y Uzbekistán también, un equipo que se siente muy, muy, muy bien con la línea de 5, que puede replegar las líneas, pero también tiene transiciones muy rápidas, un equipo que trabaja muy bien la bola parada. Entonces, un equipo muy completo y equipos totalmente diferentes de aquello que se pueden comparar a un nivel emotivo y de la presencia en el Mundial.
3: A les 10 es disputarà l'Anglaterra a Ghana del grup L, al mateix grup el Panamà-Croàcia a partir de la 1 i tornant al grup K, el Colòmbia-República Democràtica del Congo a les 4. Mentrestant, aquesta matinada passada, França s'ha classificat per les 16 de final guanyant l'Iraq per 3-0. Aquest partit ha estat aturat més d'una hora per culpa d'una tempesta elèctrica. També s'ha assegurat la classificació la selecció argentina que ha derrotat Àustria per 2-0, segona victòria en 2 partits. Per la seva banda, Noruega també ha aconseguit el bitllet per als 700, ja que ha guanyat el Senegal per 3-2. I aquesta matinada també s'ha jugat el Jordània 1, Algèria 2.
2: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a la segona divisió. Substitueix en el càrrec Mitchell Sánchez, amb qui no li agradaria que es fessin comparacions.
6: La mèdia és una mica això, tenir control per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Un títol que es decidirà avui segur és el de l'Hockey Lliga Masculina. A la Corunya s'enfronten el Liceu i l'Igualada en una sèrie empatada a 2. El jugador del conjunt de la Noia, Marc González, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, creu que la final està oberta.
7: Jo crec que la nostra posició és molt bona. Al final venim de 2 victòries, hem fet 2 bons partits, hem guanyat un equip que el que ja havíem guanyat durant la temporada i que ja ens havia guanyat, jo crec que és una eliminatòria que està igualadíssima. I que al final ens ho juguem tot un partit i en un partit tot pot passar i anem amb l'ambició de guanyar-lo.
3: Aquest duel decisiu entre el Liceo i l'Igualada començarà a 8:45 del vespre i el podreu seguir per Esport 3. I un altre títol que es podria decidir avui és el de la Lliga de Futbol Sala. El Barça té avui la primera oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Amb un 2-0 favorable al play-off de la final, ha de guanyar la vista del Pozo de Múrcia per aixecar el títol. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, és conscient que els murcians els intentaran aixafar la guitarra.
8: Creo que tenemos que hacer un partido serio, un partido fuerte, un partido en el que toda la presión va a estar más en ellos que nosotros, porque al final si nosotros perdemos, pues tenemos 2 oportunidades más para sentenciar la eliminatoria y ellos si pierden saben que han acabado.
3: El partit començarà a 8:15 i també el podreu veure en directe per Esport 3.

0: Victòria, la sortida 85, la de Massanet cap a la C35 i l'autovia A2. Hi ha 9 quilòmetres de cua ja des de Fogars de la Selva. Trànsit recomana fer servir també com a via alternativa a l'autopista del Maresme. En aquesta autopista ja hi ha cua de Montgat a Alella, direcció Mataró, i també de Cabrera de Mar a Argentona.
1: I més enllà del trànsit, Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan en plena onada de calor i amb risc d'incendi extrem. El govern recorda que està prohibit fer fogueres o llançar petards a més d'un centenar de municipis, sobretot a l'oest del país. De seguida ho concretem. A més, també estem destacant que el govern espanyol tanca novament la porta a una renúncia de Pedro Sánchez l'endemà de la contundent sentència per corrupció contra l'exministre José Luis Ábalos. La Moncloa insisteix que manté el seu rumb i avui ha anunciat una inversió històrica en dependència, 2.000 milions d'euros extraordinaris per aquest any i 6.000 milions extres per l'any que ve. De moment, no se sap quin impacte acabarà tenint pels prop de 300.000 dependents que hi ha a Catalunya, ja que la gestió dels diners és de la Generalitat. A més, des d'ara i fins a les 7 de la tarda, també us explicarem que l'Iran adverteix que més atacs d'Israel contra el Líban poden fer descarrilar la nova fase de negociacions amb els Estats Units. Dues persones han mort al sud del Líban per un atac israelià. És el primer cop des de l'inici de l'alto al foc dissabte que hi ha víctimes mortals al Líban. I des d'ara i fins a les 7 també sentirem el governador del Banc d'Espanya, que avisa que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar, i destacarem que un macroconcert a la platja gran de l'Estartit tanca aquesta nit una nova edició del Festival Ítaca. I en esports, què destacarem, Ricard?
2: D'una banda, que l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge de Julián Álvarez sense el permís del club. Ahir, el davanter va reconèixer que vol deixar l'equip matalasser. I l'Igualada visita el Liceo 8:45 en el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga masculina. Per la seva banda, el Barça Futbol Sala pot ser avui campió de Lliga si guanya la pista del Pozo de Múrcia a 8:45 en el tercer partit de la final.
1: I pel que fa al temps, tercer dia d'onada de calor amb les màximes més altes entre els 40 i els 41 graus i amb alguns ruixats puntuals encara en les properes hores al Pirineu i al Prepirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitació. Sant Joan, doncs, assolellat, calor intensa i també algun ruixat. Ara passen 3 minuts de 6:45.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Com diem, el govern demana extremar les precaucions amb el foc i la pirotècnia aquesta nit de Sant Joan per evitar incendis. L'onada de calor dels últims dies, la falta de pluges i la revetlla han disparat el risc de foc al bosc a gairebé tot el país. Hi ha més d'un centenar de municipis on el Departament d'Agricultura havia autoritzat que aquesta nit es poguessin fer fogueres, però que finalment no les podran fer perquè el risc d'incendi és molt alt. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, però, el perill també és alt i per això des de Protecció Civil recorden que la llei prohibeix fer foc i llançar petards a una distància inferior a 400 metres d'una zona boscosa. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil en declaracions a la tarda.
4: Tenim municipis en perill molt alt, però tenim la resta de municipis, pràcticament tot el territori, en perill alt. Per tant, la mesura, la indicació de cara a la ciutadania, en qualsevol municipi, en caràcter general, no llançar pirotècnia a prop de massa forestal. Com que nosaltres no anirem a un metro, doncs assegurar-nos que el lloc és habilitat. I si tenim dubtes, no fer-ho perquè és un dia complicat.
1: Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques en perill molt alt d'incendi i també a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revetlla. Aquesta nit treballaran un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. I després d'un cap de setmana dramàtic amb l'ofegament de 4 persones, Protecció Civil demana màxima precaució durant aquesta revetlla de Sant Joan, també a les platges. Una nit tòrrida i el fet que la revetlla caigui entre setmana fan preveure a l'AMB un increment d'afluència de públic d'un 50% a les platges aquesta nit de Sant Joan. Ens ho explica des de Gavà, David Àngela.
5: La combinació d'altíssimes temperatures associades a una nit de festa i, per tant, el consum d'alcohol fa que les platges que no estan vigilades de nit es desaconselli al bany. Per aquells que no segueixin aquest consell, en Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, els fa aquesta recomanació.
6: Procurar banyar-se sempre, doncs, al màxim de, diguéssim, de prop de la vora que sigui possible, sempre banyar-se acompanyat. si se senten malament, si han begut, si han fet un menjar molt copiós, si noten un canvi de temperatura molt fort amb l'aigua, qualsevol indici que els fa

0: si pensar que les seves capacitats doncs, no estan al 100%, doncs de seguida que decideixin tornar-se a anar a la sorra en lloc segur.
1: D'altra banda, 160 treballadors i maquinària especialitzada treballaran de 6 a 9 del matí el dia de Sant Joan per garantir el bon estat de les platges metropolitanes després de la revetlla més multitudinària dels últims anys, segons en Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l'Àrea Metropolitana.
2: Tindrem molta gent a la platja, esperem tenir molta gent aquest any perquè és entre setmana el dia i perquè fa bastant calor. Podem estimar que igual tenim un 50% més de gent que els últims anys.
1: Palacios també desaconsella l'ús de pirotècnia a la platja pel risc d'incendis i pels residus que podrien arribar al mar.
3: És evident que hi ha molta gent que espera la revetlla de Sant Joan per gaudir de la festa, però també és evident que hi ha col·lectius que la pateixen i que s'angoixen perquè els fan por els sons estridents. La societat és cada vegada més conscient d'aquest fet i per això a les parades ja és habitual trobar petards o llums que no fan ensurts perquè són de baixa sonoritat. És un reportatge del Roc Fargas amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
4: A mi els petardos, a mi me fan molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petardos queden més forts. M'agrada molt els mafons i les sabetes. M'agrada molt a la meva família que tinguin petardos. Una cosa forta, però tinc els taps.
5: Aquesta és la Paula, una noia d'Empans, la fundació que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual i en risc d'exclusió. Ella ha participat en una activitat organitzada per l'empresa que hi ha darrere de les botigues La Traca, amb petards de baixa sonoritat. De fet, aquests productes ja fa anys que es fabriquen, però últimament han guanyat molta popularitat i ara ja representen més de la meitat de les vendes del sector. Josep Maria Vilardell és el president de l'Associació de Fabricants i Venedors de Petards.
6: Els que els agraden els petards sempre hi seran, però tota la gent que s'apunta a la pirotècnia, molts que s'apunten, van més cap a coses de color, que fan poc soroll, efectes visuals, i en aquest cas doncs, estem pujant vendes amb una forquilla de producte que no fa tant soroll.
5: Alguns fabricants també ofereixen de forma gratuïta un kit d'alta sensibilitat sensorial per a qui més ho necessiti. Ho justifica d'aquesta manera el director responsable de La Traca, Jordi Brau.
7: És posar la mirada als altres, no? Veure la societat que té un problema amb la pirotècnia, perquè tenen hipersensibilitat, o els animals, i també poder doncs, facilitar taps, ulleres, elements que els hi ajudin a poder conviure i viure aquesta revetlla amb les seves necessitats especials.
5: L'increment de vendes d'aquests productes ha anat acompanyat d'una comprensió progressiva sobre les molèsties que provoquen els petards més sonors. Empans ho valora molt positivament, tal com indica el seu coordinador d'activitats de lleure, Josep Llort.
8: Nosaltres el que intentem és construir una societat més inclusiva. Llavors, que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, que hi haguin entitats que ho puguin facilitar i que donguin eines perquè tothom tingui accés, creiem que és algo que hi hem de estar darrere i empentant-ho.
5: Amb iniciatives com aquesta d'Empans, diversos ajuntaments de Catalunya, com el de Roda de Berà o Figueres, ja han començat a establir regulacions del so dels petards a les seves festes.

0: Rescat Info. Rescat Info.
1: És una de les notícies destacades del dia. El govern espanyol descarta assumir responsabilitats polítiques després de la dura condemna per corrupció a l'exministre socialista José Luis Ábalos. Pedro Sánchez es blinda i assegura que seguirà governant tot i les pedres que trobi pel camí. I en aquest context, el govern espanyol avui ha aprovat una injecció històrica per l'atenció a la dependència. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
2: La dimissió de Pedro Sánchez no està justificada ni seria proporcionada, diu la Moncloa, per més que Ábalos fos la seva madre. El govern espanyol condemna la corrupció de l'exministre i reconeix que és molt greu, però se'n renta les mans. Félix Bolaños, ministre de Justícia, recorda que se'l va fer fora abans que es destapessin les irregularitats.
3: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
2: Sánchez avui tampoc ha valorat la condemna a Ábalos, ha posat el focus en la idea que seguirà governant tot i els obstacles que es va trobant pel camí.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo

0: este gobierno quiere continuar, pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: Però els aliats parlamentaris li exigeixen més que això. Falten explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten més polítiques socials. Aina Vidal, dels Comuns, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Ione Belarra, de Podem.
2: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
3: Donar contingut, que és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
4: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Demà Pedro Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular diu que no n'espera res.
5: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez, los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: I el PP creu que la sentència d'Àvalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
6: Ara ho dèiem, que enmig d'aquest terrabastall polític i judicial, avui el govern espanyol ha aprovat una inversió històrica per la dependència que incrementarà a partir de l'1 de juliol les quanties que es destinen a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i es multiplica per 5 la inversió que s'havia destinat fins ara. En total, les comunitats autònomes rebran aquest any 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. La incògnita ara és com es transformarà aquesta injecció de diners en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o bé si es milloraran les condicions laborals dels treballadors. Segons el Departament de Drets Socials, a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
7: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de domicilio y de las residencias.
6: I en el cas de Catalunya, diu, l'assignatura pendent és reduir llistes.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: La Unió Europea s'ha reunit avui a Brussel·les amb una delegació del règim dels talibans per agilitzar el retorn de migrants afganesos cap al seu país d'origen. És el primer cop que les autoritats comunitàries s'entrevisten amb els talibans en territori europeu des que els islamistes van recuperar el poder ara fa gairebé 5 anys. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Forte Amires.
9: A la reunió hi han assistit funcionaris de la Comissió Europea, que és el govern comunitari, i representants de 15 països europeus, entre els quals no hi havia Espanya. Els talibans destaquen el to constructiu de la trobada. Diuen que han posat sobre la taula la possibilitat de reobrir els serveis consulars per als afganesos a la Unió Europea i altres mesures per generar confiança, diuen. En canvi, el portaveu de la Comissió Europea, Markus Lammert, ha evitat concretar si han ofert res als talibans.
10: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
9: L'ONG Amnistia Internacional ha denunciat la trobada i també la Premi Nobel de la Pau Malala Yousafzai, que precisament va ser atacada pels talibans per haver defensat els drets de les nenes.
11: Estic commocionada i molt pertorbada perquè són els mateixos talibans que exclouen les noies de l'educació secundària i que detenen, peguen i executen dones. Europa no pot legitimar un règim responsable d'una de les crisis de drets humans més greus del món.
9: La Unió Europea pretén deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Però Brussel·les evita concretar si les converses amb els talibans podrien servir per acabar retornant altres migrants afganesos. I recorda que les deportacions són competència dels estats membres.
6: I l'Iran adverteix que més atacs d'Israel contra el Líban poden fer descarrilar la nova fase de negociacions amb els Estats Units, que es va posar en marxa a Suïssa el cap de setmana passat. L'ambaixador de l'Iran a l'oficina de l'ONU a Ginebra, Ali Bareini, ha alertat avui que la República Islàmica és molt clara sobre la continuïtat de les converses si es trenca l'alto al foc al Líban.
12: La línia vermella de l'Iran és qualsevol atac contra el Líban. Justament a causa dels atacs al sud del Líban, l'Iran va considerar que no hi havia motius per culminar les negociacions del memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Si hi ha més atacs, no estarem preparats per iniciar la nova ronda de negociacions.
6: Aquestes declaracions s'han fet el mateix dia que l'exèrcit d'Israel ha matat dues persones al Líban en el primer incident mortal des de la pausa dels atacs anunciada dissabte passat. Ara són 3:15 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info.

0: I comencem parlant del trànsit. El conductor d'un camió ha mort en un accident a l'AP7 a Riudellots de la Selva. L'accident ha sigut cap a les 5 de la tarda i des de llavors aquesta autopista està tallada en sentit nord. Més detalls, equip viari. Marilut García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Sí, es manté tallada en l'AP7 des de les 5 de la tarda. En aquest punt, aquí han topat per embestida els dos camions i un dels conductors ha mort, segons informen des del Servei Català de Trànsit. És la víctima número 63 d'aquest any a les carreteres catalanes. S'està desviant la circulació al punt de l'accident per la sortida 71 cap a l'autovia A2 o l'eix transversal. Més enrere es fan desviaments obligatoris a la sortida 84, la de Massanet cap a la C35 i l'autovia A2 en direcció Girona. Aquí ja hi ha uns 10 quilòmetres de retenció entre Fogars de la Selva i Massanet en sentit nord. En una de les vies per on s'està desviant el trànsit, l'autovia A2, també hi ha retencions a l'altura de Caldes de Malavella, direcció Girona. Recordeu que una altra alternativa és l'autopista del Maresme, la C32. Aquí només hi ha retencions més curtes de Montgat a Alella i de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona. A la resta de carreteres hi ha poques complicacions, només queda una petita retenció a la Nacional 340 a l'altura del Vendrell en sentit sud en direcció Tarragona. El transport públic, els trens de l'R11 de Rodalies tenen retards de mitja hora, mentre que els de l'R4 i R8 arrosseguen retards de 20 minuts de mitjana. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb la Gemma Puig.
3: Encara mantindrem alguns ruixats que van descarregant. Avui són més puntuals, més aïllats que no pas ahir, però igualment, de moment, portem aquests 17 litres per metre quadrat a Linyà, dels quals 14 han caigut en mitja hora. Ruixats cap a l'Alt Urgell, Pallars, Alta Ribagorça, Noguera, Solsonès. També han caigut 5 litres a la Seu o 2 litres a Oliana. Avui les temperatures han quedat una miqueta més baixes. Es nota poc, perquè estem parlant d'un o dos graus, que ha baixat. Els valors més alts ja no han arribat als 43 d'ahir, però han quedat als 41 a Lleida, Vilanova de Segrià, 40 a Vinebre, Oliola, Llimiana, 41, 40 a Golmés, encara també els 37 de Girona, Santa Coloma de Farners, a Busos, 35 a Sant Andreu de la Barca, per tant, calor intensa un dia més. Aquesta propera nit i matinada, la revetlla serà càlida, a tot arreu, tret d'algun sector del Pirineu, i estable, perquè els ruixats que ara mateix carreguen, aniran a la baixa de cara al vespre. I tot plegat en un dia Sant Joan, que encara estarem immersos en aquesta primera onada de calor. Serà el quart dia amb temperatures altes, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. No només cap a Ponent o la Catalunya Central com aquests darrers dies, sinó que també s'afegeix a aquests avisos l'Alt i el Baix Empordà. Per tant, demà les temperatures en aquestes comarques poden pujar una mica més. I els valors més alts, doncs ja els hi costarà una mica més d'arribar als 40 graus. N'hi haurà en alguns municipis, però seran menys que no pas aquests darrers dies. I pel que fa a l'estat del cel, matí de sol i a la tarda algun ruixat o alguna tronada cap al Pirineu.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara falten 10 minuts per les 7 de la tarda. El Parlament posa la directa i acorda tramitar per la via ràpida la llei per frenar la compra especulativa d'habitatge. El primer debat es farà al ple del 7 de juliol i, si hi ha consens, la llei es podria aprovar en l'última sessió plenària abans de les vacances del mes d'agost. Si finalment tira endavant, seria una iniciativa pionera a l'estat espanyol. Parlament, Marta Corbalán.
4: En concret, es debatran i es votaran dues iniciatives que es podrien acabar fusionant, una dels Comuns i l'altra de la CUP, per intentar frenar que grans propietaris i fons d'inversió puguin seguir fent negoci amb l'habitatge. Aquests dos grups, conjuntament amb el PSC i Esquerra, han acordat avui que les dues proposicions de llei es tramitin per la via ràpida, de manera que, si cap partit no les porta al Consell de Garanties Estatutàries, es podrien votar abans de l'agost. Abans, però, caldrà que hi hagi un acord polític perquè encara queden alguns apartats de la llei per acabar de polir. El portaveu dels Comuns, David Cid, ha destacat la importància que s'aprovi aquesta iniciativa.
5: És un pas important perquè, de nou, Catalunya sigui pionera en matèria d'habitatge i tinguem, evidentment, un marc legal que ens permeti, com deia, evitar que, no, que grans fons voltor, que grans fons d'inversió, que en aquest cas, doncs, no, en definitiva, aquells que creuen que l'habitatge és un negoci, insisteixo, puguin jugar amb els nostres ciutats i pobles com si fos un taulell de monopoli.
4: Els Comuns també han acordat amb el govern redefinir i unificar la figura de gran tenidor per a tot el marc legislatiu català. Serà considerat gran tenidor la persona física o jurídica que tingui 5 o més habitatges a Catalunya o 10 o més al conjunt de l'Estat.
0: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi al Congrés, el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
6: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
0: Escriba també ha assegurat que el disseny de les prestacions per als majors de 52 anys es tradueix en taxes de reincorporació laboral reduïdes i ha apuntat que la cotització de les prestacions per desocupació a Espanya és de més del 7%, el doble que qualsevol altra economia de l'euro. I el govern espanyol proposa al catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, Juan José Ganuza, com a president de la Comissió dels Mercats i la Competència. Ganuza és catedràtic d'Economia i Empresa i ha dirigit el màster de Competència i Regulació de Mercats de la Barcelona School of Economics. L'executiu espanyol també ha aprovat proposar tres nous consellers de l'organisme, entre els quals hi ha l'exdiputat d'Esquerra i exdelegat del govern de la Generalitat a Madrid, Joan Capdevila. Els candidats han de comparèixer davant de la Comissió d'Economia del Congrés abans de ser nomenats definitivament pels seus càrrecs. El mandat és per un període de 6 anys sense possibilitat de reelecció.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Andorra reforçarà la presència policial a les festes majors d'aquest estiu després que la d'Encamp, aquest cap de setmana, acabés amb diversos incidents, inclosa la pallissa a un diputat del Consell General. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
7: La festa del poble d'Encamp es va tancar ahir després d'un cap de setmana amb diversos incidents violents, com una pallissa al conseller general Pere Marsanyac, de Demòcrates per Andorra. Els autors serien un grup de joves a qui hauria recriminat la seva actitud violenta, com explicava ell mateix a Ràdio Nacional d'Andorra.
8: No la lieu perquè us tanca a tots. I llavors un d'aquests em comença a insultar i m'acaba d'insultar i arribo un cop de puny. Em plego un cop de genoll i ja estic a terra. I bueno, arribo una patada i al cap d'un moment em treuen, no sé quan rato, perquè pot ser molt curt, però se'm va fer terra.
7: A més d'aquesta, hi hauria hagut com a mínim 3 agressions més durant les festes. El cap de govern, Xavier Espot, ha condemnat els fets i ha assegurat que actuaran amb contundència.
9: S'està investigant i, a més, doncs, de manera preventiva, en les properes festes nosaltres reforçarem els controls policials per evitar el darulls, perquè no hi vull treure importància ni molt menys, ens preocupa tant o més que altres vegades, però és veritat doncs, que aquest tipus d'agressions doncs, dissortadament no és la primera vegada que succeeixen.
7: Un reforç policial que es farà sobretot de cara a les festes més concorregudes, com les d'Ordino, Sant Julià de Lòria al juliol o la d'Andorra la Vella a l'agost.
0: I ara passem pel Baix Empordà perquè el Festival Ítaca tanca avui 5 dies de festa a la platja gran de l'Estartit. Ho fa amb un macroconcert per celebrar la Revetlla de Sant Joan. El cap de cartell és el grup de Sabadell 30 UFAM. Ens ho explica des de Girona, Fèlix Martín.
10: L'Ítaca ja va començar el cap de setmana i es clourà avui a l'Estartit amb un cartell que ha detallat el codirector artístic del festival, Martí Egovella.
11: Combinant artistes similars al panorama nacional català, amb la presència de 30 UFAM, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una dels artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla.
10: Hi ha 2 escenaris que ja estan a punt a la platja gran de l'Estartit. El primer concert amb Venus començarà a 7:45, però la festa musical s'allargarà fins la matinada. La proposta per a Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que encara té 2 cites pendents. Dissabte, al Poble de la Pera, amb concert d'en Andreu, i la cloenda el diumenge 5 de juliol amb els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell.
0: Cinc minuts i les 7.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
12: Nou. Bona tarda, Laia. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè consideren que el Futbol Club Barcelona ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se al club matalassent. Una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions del davanter argentí un cop finalitzat el partit de la seva selecció contra Àustria al Mundial.
13: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
12: un jugador que podria anar al Barça, Julián Álvarez, i un altre que en surt, Iñaki Peña, el porter alacantí, s'ha dit aquesta temporada a l'Elx, marxa al Panathinaikos. El muntant de l'operació no s'ha especificat, però podria ser

0: al voltant dels 3 milions d'euros. També en clau de mercat, el Barça ha fet efectiva la clàusula del contracte de cessió per incorporar definitivament el davanter egipci Hamza Abdelkarim, de 18 anys. Abdelkarim va arribar al juvenil A al mercat d'hivern, cedit per l'Al Ahly egipci. En aquesta primera etapa com a blaugrana ha marcat 6 gols en 11 partits.
1: 3Cat Info.
0: Tornant al Mundial, entre aquesta nit i aquesta matinada es completarà la segona jornada de la fase de grups amb els últims 4 partits. A partir de les 7, d'aquí a 4 minuts mal comptats, Portugal-Uzbekistan del grup K. A les 10, Anglaterra-Gana del grup L. Sentim Thomas Tuchel, el seleccionador anglès de futbol.
2: Ghana plays with a lot of physicality, they play with a lot of speed.
3: Ghana juga d'una manera molt física, molt ràpid, amb qualitat individual. No els amoïna no tenir gaire la pilota, perquè de cop esclaten en atacs ultraràpids. Juguen molt directes amb la pilota, no són tímids a l'hora de llançar pilotes lluny, i posen a atacar 4 o 5 jugadors alhora. És un enfocament diferent de l'anterior partit.
2: Like the last match.
0: També al grup L, Panamà-Croàcia a la 1, i al grup K, Colòmbia-República Democràtica del Congo a les 4.
1: 3Cat Info.
0: Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a la segona divisió.
4: Molt il·lusionat, molt content, molt agraït, perquè bueno, entenc tota la situació, que no és fàcil, i amb molta força, perquè la mateixa decisió em dona molta força a mi, no? Que m'hagin escollit a mi davant de molts entrenadors que s'haurà vist i suposo altres entrenadors, doncs a mi em dona força, per més força encara, per afrontar el repte, no?
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
0: Un títol que es decidirà avui segur és el de l'hoquei lliga masculina. A la Corunya s'enfronten el Liceu i l'Igualada en una sèrie empatada a 2. El jugador del conjunt de la noia, Marc González, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, creu que la final està oberta, però que igualment serà complicat.
5: Som conscients que serà molt difícil, som conscients que ens ho posarà molt difícil. El segon partit ja vam veure què va passar, 3 penals en 5 minuts. I som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any, i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible el dimarts i fer alguna cosa molt gran.
0: Aquest duel decisiu entre el Liceu i l'Igualada començarà 8:45 del vespre i el podreu seguir per Esport 3. I un altre títol que es podria decidir avui és el de la Lliga de Futbol Sala. El Barça té avui la primera oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Amb un 2-0 favorable al play-off de la final, ha de guanyar avui a la pista del Pozo de Murcia per aixecar el títol. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, és conscient que els murcians els ho posaran difícil.
6: Me espero un partido duro, me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la liga. Me espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
0: Aquest partit començarà a 8:15 i també el podreu veure en directe per Esport 3.
1: 3Cat Info.
0: En motor, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
7: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado, y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
0: Pel que fa al bàsquet, l'escorta Àlex Reyes del Kitzas Manresa paga la clàusula i s'allibera del Club del Bages per fitxar per la 6a Joventut. El bàsquet Girona, per la seva banda, incorpora el polonès Andrei Pluta per a les dues pròximes temporades. Aquest base escorta de 26 anys arriba procedent del Legia de Varsovia.
1: Trescat Info.
8: En punt les 7 de la tarda. L'AP7 continua tallada a Riudellots de la Selva en direcció Girona per un accident mortal. El conductor d'un dels dos camions implicats en el sinistre ha mort, segons ha informat Trànsit. L'accident complica l'operació sortida del pont de Sant Joan amb una desena de quilòmetres de retenció en aquest punt. Es recomanen la C32 i la 2 com a vies alternatives. El govern espanyol torna a tancar la porta a una renúncia de Pedro Sánchez l'endemà de la contundent sentència per corrupció contra l'exministre Ábalos. El cap de l'executiu insisteix que manté el seu rumb malgrat tots els entrebancs. A mig de la tempesta política i judicial, Sánchez denuncia una inversió històrica en dependència. El president del govern espanyol ha xifrat en 2.000 milions d'euros els diners extraordinaris en la matèria per aquest any i 6.000 milions extres per l'any que ve. Crida la prudència aquesta nit a Sant Joan per l'elevat risc d'incendi que hi ha gairebé a tot Catalunya. Més d'un centenar de municipis que tenien autoritzades fogueres no les podran fer. Els bombers reforcen l'operatiu a les zones amb més risc i a l'àrea metropolitana. L'Iran adverteix que més atacs d'Israel contra el Líban poden fer descarrilar la nova fase de negociacions amb els Estats Units. Dues persones han mort al sud de Líban per un atac israelià. És el primer cop des de l'inici de l'alto al foc dissabte que hi ha víctimes mortals al Líban. Hezbollah considera que Israel ha violat l'alto al foc i que això els doni dret a defensar-se. Primera reunió a Brussel·les entre la Comissió Europea i el règim dels talibans afganesos. Per rebaixar la polèmica, les institucions comunitàries treuen tota connotació política a la trobada destinada a parlar dels retorns dels refugiats, tal com reclamen una vintena d'estats. El govern espanyol prohibeix anar amb patinet als menors de 15 anys i fa obligatori l'ús del casc. El Consell de Ministres ha modificat el Reglament General de Circulació, que també obliga els motoristes i els seus acompanyants a portar guants. Passant davant perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins, el Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses a l'Alt Empordà. Tindrà tres prototips d'aerogeneradors perquè les empreses puguin fer proves. Podria estar funcionant a finals de l'any que ve, del 2027.
1: Esports.
8: Ricard Isidro, bona tarda.
0: Bona tarda, Carme. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge de Julián Álvarez sense el permís del club. Ahir, el davanter va reconèixer que vol deixar l'equip matalasser. L'Igualada visita el Liceu de la Corunya a 8:45 en el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina. Per la seva banda, el Barça de Futbol Sala pot ser avui campió de Lliga si guanya la pista del Pozo de Murcia a 8:45 en el tercer partit de la final. I al Mundial de Futbol tenim en joc ja el Portugal-Uzbekistan, empat a 0 el marcador al minut 3 de partit. A les 10 es jugarà l'Anglaterra-Gana, a la 1 el Panamà-Croàcia i a les 4 el Colòmbia-República Democràtica del Congo.
8: Estem al tercer dia d'onada de calor amb les màximes més altes, entre els 40 i els 41 graus, i amb alguns ruixats puntuals encara en les properes hores al Pirineu i al Prepirineu. La Revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitació. Sant Joan assolellat, calor intensa i algun ruixat.
1: Trescat Info.
8: 7:04, us informa Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts. Molt pendents de les carreteres a aquesta hora, sobretot de la P7, per un accident mortal que hi ha hagut aquesta tarda i que obliga a tallar la via Riudellots de la Selva en sentit nord per anar cap a Girona. Les causes de l'accident, amb dos camions implicats, estan investigant. Ho actualitzem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Sí, l'accident ha passat cap a les 5 per causes que no se saben. Un dels camions ha topat per darrere contra l'altre i el conductor d'aquest camió ha mort arran d'aquest accident, segons ens han dit des de trànsit. És la víctima número 63 d'aquesta any a les carreteres catalanes. S'està desviant la circulació a l'AP7 per la sortida 71 cap a l'autovia A2 o l'eix transversal de C25. Aquí hi ha retencions puntuals, però en canvi més enrere ja hi ha un desviament obligatori a la sortida 84, la de Massanet, cap a la C35 i l'autovia A2. Aquí hi ha una cua de 10 quilòmetres i força compacta des de Fogars de la Selva. En una de les vies per on s'està desviant el trànsit, l'autovia A2, també hi ha uns 3 quilòmetres de cua a Caldes de Malavella, direcció Girona, perquè a més del volum de trànsit hi ha un vehicle avariat. Recordeu que una altra alternativa és l'autopista del Maresme, la C32. Aquí hi ha retencions molt més curtes. N'hi ha de Montgat fins a Alella i també de Cabrera de Mar a Argentona en sentit nord, en direcció Girona. I això afecta de retruc la C60 amb retencions a Argentona en direcció Mataró. A la resta de la xarxa viària, en canvi, la circulació ja és força tranquil·la.
1: Trescat Info.
8: El govern espanyol descarta assumir responsabilitats polítiques després de la dura condemna per corrupció a l'exministre socialista José Luis Ábalos. Pedro Sánchez es blinda i assegura que seguirà governant tot i les pedres que trobi pel camí. I en

0: En aquest context, el govern espanyol avui ha aprovat una injecció històrica per a l'atenció a la dependència. Madrid, Paula Brujats.
1: La dimissió de Pedro Sánchez no està justificada ni seria proporcionada, diu la Moncloa, per més que Ábalos fos la seva mà dreta. El govern espanyol condemna la corrupció de l'exministre i reconeix que és molt greu, però se'n renta les mans. Félix Bolaños, ministre de Justícia, recorda que se'l va fer fora abans que es destapessin les irregularitats.
2: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
1: Sánchez avui tampoc ha valorat la condemna a Ábalos, ha posat el focus en la idea que seguirà governant tot i els obstacles que es va trobant pel camí.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: Però els aliats parlamentaris li exigeixen més que això. Falten explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten més polítiques socials. Aina Vidal, dels Comuns, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Ione Belarra, de Podem.
4: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
5: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Demà Pedro Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular diu que no n'espera res.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez a los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: I el PP creu que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
0: Com us dèiem, el govern espanyol ha aprovat una inversió històrica per la dependència que incrementarà a partir de l'1 de juliol les quanties que es destinen a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i es multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. En total, les comunitats autònomes rebran aquest any 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. La incògnita ara és com es transformarà aquesta injecció de diners en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament als beneficiaris o bé es milloraran les condicions laborals. Segons el Departament de Drets Socials, a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
8: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal de sistema de atención a la dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de domicilio y de las residencias.
0: I en el cas de Catalunya, assegura que l'assignatura pendent és reduir les llistes.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern demana extremar les precaucions amb el foc i la pirotècnia aquesta nit a Sant Joan per evitar incendis. L'onada de calor dels darrers dies, la falta de pluges i la revetlla han disparat el risc de foc al bosc gairebé a tot el país. Hi ha més d'un centenar de municipis on el Departament d'Agricultura havia autoritzat que aquesta nit es poguessin fer fogueres, però que finalment no es podran fer perquè el risc d'incendi és molt alt. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, però, el perill també és alt i per això des de Protecció Civil recorden que la llei prohibeix fer foc i llançar petards a una distància inferior a 400 metres d'una zona boscosa. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil i ha fet aquestes declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Tenim municipis en perill molt alt, però tenim la resta de municipis, pràcticament tot el territori, en perill alt. Per tant, la mesura, la indicació de cara a la ciutadania en qualsevol municipi, en caràcter general, no llançar pirotècnia a prop de massa forestal. Com que nosaltres no anirem amb un metre, doncs assegurar-nos que el lloc és habilitat. I si tenim dubtes, no fer-ho perquè és un dia complicat.
0: Doncs bé, en aquest context, alguns ajuntaments de les zones a més risc d'incendi ja han optat per prohibir explícitament les fogueres. En el cas dels petards, però, els alcaldes alerten que seria molt complicat fer el mateix perquè no tenen mitjans per controlar-ho. Sigui com sigui, reclamen directrius més clares del govern. Lleida, està a la Bosoms.
11: Aquesta nit no hi haurà fogueres. Per exemple, Artesa de Segre a la Noguera, Sant Guim de Freixenet a la Segarra o els nuclis d'Agramunt a l'Urgell, tots inclosos al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. També demanen que la pirotècnia es llanci només en llocs segurs, però alerten que prohibir-la del tot és impossible. Sílvia Fernández és l'alcaldessa d'Agramunt i Francesc Lluc de Sant Guim.
12: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
13: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
11: A més, hi ha alcaldes que es queixen que el govern no és prou explícit a l'hora d'aclarir què es pot

0: fer i què no quan arriba la revetlla en un context com l'actual. Sentim l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i el d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós.
1: Home, les instruccions han de ser clares. El que no pot ser és ambigu i deixar-ho a la interpretació de la gent. Perquè allò és cada poble que fa. Jo he parlat amb alcaldes, jo faré això, jo faré allò. Bueno, doncs molt bé.
2: I deixar de fer recomanacions, perquè al final et deixen a tu l'última paraula, no saps si peques de massa o peques de poc.
0: A Bovera, les Garrigues no han prohibit els petards, però sí els coets, i el sopar de Sant Joan no el faran al carrer com és tradició, sinó al local social amb aire condicionat.
3: I ha quedat estabilitzat l'incendi de vegetació que cremava des d'aquesta tarda a la Serra de Gurb, al terme municipal de Tremp. El foc afecta una àrea boscosa de difícil accés i ha obligat a reforçar el dispositiu d'extinció a mitjans aeris. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
4: Els bombers donen per estabilitzat l'incendi, l'avís del qual s'ha rebut cap a 4:45 de la tarda. Les flames encara cremen, però en una zona apartada i complicada per a l'accés dels equips terrestres, i ja ha cremat unes 4 hectàrees i mitja de bosc i matolls. De moment, el flanc esquerre progressa per la carena i per aquest motiu s'han incrementat les descàrregues des de l'aire. També s'ha hagut de transportar personal en helicòpter per treballar sobre el terreny a causa de la complicada orografia. La principal preocupació dels bombers és ara la dificultat que tenen per arribar fins al focus de l'incendi. A l'operatiu hi treballen una quinzena de dotacions entre terrestres i aèries, incloent-hi helicòpters, avions de vigilància i atac i equips especialitzats en actuacions forestals. Segons l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, la principal hipòtesi sobre la causa del foc seria un llamp de la tempesta elèctrica que ahir va afectar la comarca.
5: La causa és un llamp d'ahir, de revifar, que està en una zona inaccessible, ara cremen unes 3 hectàrees i, per tant, doncs, l'han de controlar i apagar mitjans aèris.
4: A més, els bombers donen per apagat un petit incendi a Talarn que també ha cremat aquesta tarda. Ja està extingit, però ha afectat una línia elèctrica i això ha provocat que la meitat de Tremp estigui sense llum. Ara mateix s'està revisant la línia perquè torni a funcionar.
3: I també s'ha pogut estabilitzar el foc agrícola que ha cremat aquesta tarda a Puigverd de Lleida, al Segrià, on treballen una desena de dotacions dels bombers. L'Iran adverteix que més atacs d'Israel contra el Líban poden fer descarrilar la nova fase de negociacions amb els Estats Units que es va posar en marxa a Suïssa el cap de setmana passat. L'ambaixador de l'Iran a l'oficina de l'ONU a Ginebra ha alertat avui que la República Islàmica és molt clara sobre la continuïtat de les converses si es trenca l'alto el foc al Líban.
6: La línia vermella de l'Iran és qualsevol atac contra el Líban. Justament a causa dels atacs al sud del Líban, l'Iran va considerar que no hi havia motiu per culminar les negociacions del memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Si hi ha més atacs, no estarem preparats per iniciar la nova ronda de negociacions.
3: Aquestes declaracions s'han fet el mateix dia que l'exèrcit d'Israel ha matat 2 persones al Líban en el primer incident mortal des de la pausa dels atacs anunciada dissabte passat. I la Unió Europea s'ha reunit avui a Brussel·les amb una delegació del règim dels talibans per agilitzar el retorn de migrants afganesos cap al seu país d'origen. És la primera vegada que les autoritats comunitàries s'entrevisten amb els talibans en territori europeu des que els islamistes van recuperar el poder ara fa gairebé 5 anys. Brussel·les, Bruno Forteamidas.
7: A la reunió hi han assistit funcionaris de la Comissió Europea, que és el govern comunitari, i representants de 15 països europeus, entre els quals no hi havia Espanya. Els talibans destaquen el to constructiu de la trobada. Diuen que han posat sobre la taula la possibilitat de reobrir els serveis consulars per als afganesos a la Unió Europea i altres mesures per generar confiança, diuen. En canvi, el portaveu de la Comissió Europea, Markus Lammert, ha evitat concretar si han ofert res als talibans.
8: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
7: L'ONG Amnistia Internacional ha denunciat la trobada i també la Premi Nobel de la Pau Malala Yousafzai, que precisament va ser atacada pels talibans per haver defensat els drets de les nenes.
9: Estic commocionada i molt pertorbada perquè són els mateixos talibans que exclouen les noies de l'educació secundària i que detenen, peguen i executen dones. Europa no pot legitimar un règim responsable d'una de les crisis de drets humans més greus del món.
7: La Unió Europea pretén deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Però Brussel·les evita concretar si les converses amb els talibans podrien servir per acabar retornant altres migrants afganesos. I recorda que les deportacions són competència dels estats membres.
3: Un quart de vuit al vespre. Fem molta atenció a les carreteres avui, que és operació sortida de Sant Joan. Recordem que l'AP7 està tallada a Riudellots de

0: La Selva en direcció Girona per un accident mortal. Sapiguem-ne l'última hora. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Sí, és el punt més conflictiu de la xarxa viària perquè fins aleshores la circulació s'estava desenvolupant sense llargues retencions, però en canvi ara hi ha 10 quilòmetres de cua des de Fogars de la Selva fins a Massanet en direcció Girona, perquè aquí a la sortida 84 s'està desviant obligatòriament els vehicles que van per l'AP7 cap a la C35 i després l'autovia A2 per continuar en sentit nord, ja que, com dèieu, l'AP7 es troba tallada a Riu de Llots de la Selva en direcció Girona a causa d'aquesta topada mortal entre dos camions. I és que cap a les 5 d'aquesta tarda han topat en dos camions per embestida i un dels conductors ha mort arran de l'accident. És la víctima número 63 d'aquest any a les carreteres catalanes. Recordem que també podeu agafar una altra alternativa, que és l'autopista del Maresme, si sortiu sobretot des de l'àrea de Barcelona. Aquí hi ha algunes retencions, però molt més curtes. N'hi ha a l'altura de Montgat i també entre Cabrera de Mar i Argentona, uns 3 quilòmetres en sentit nord en direcció Girona, i això afecta de retruc la C60 amb retencions a Argentona en direcció Mataró fins al punt d'enllaç amb la C32. A la resta ja queden poques complicacions, només una petita retenció a la Nacional 340 a l'altura del Vendrell en sentit a sud a causa d'obres, cosa que afecta també la C32 en aquest tram on enllaça amb la Nacional 340. I el transport públic, recordem que Rodalies, els trens de l'R11 tenen retards de mitja hora i els LR4 i R8 de 20 minuts de mitjana. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Continuarem aquesta tarda encara amb alguns ruixats que van descarregant i estones ho fan amb intensitat, tot i que avui són més puntuals i més aïllats que no pas ahir. De moment han caigut aquests 17 litres per metre quadrat a Linyà, dels quals 14 han caigut en només mitja hora, 5 litres a la Seu d'Urgell, 2 a Oliana i algunes dècimes en altres punts d'aquest sector entre el Pirineu i Prepirineu. Aniran a la baixa de cara al vespre, en un dia en què les temperatures han quedat un pèl més baixes a tot arreu. Estem parlant, però, en alguns casos, de 1 o 2 graus. Els valors més alts han arribat als 41 graus. A Lleida, a Vilanova de Segrià, a Artés, a Vinebre, 40, Golmés, 40, 41, a Llimiana, 40, a Oliola, però sí que ha baixat respecte ahir també cap a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, o també a la mateixa línia de la costa, però no es nota gaire. Continuem amb aquesta calor intensa i també és força sostinguda. De cara a demà, dia de Sant Joan, i aquesta revetlla serà càlida. Tindrem una revetlla de Sant Joan càlida, això sí, estable, perquè els ruixats que tenim ara mateix s'aniran desfent. I el dia de Sant Joan, doncs, aquest quart dia encara d'onada de calor, es mantenen aquests avisos en aquest sector de Ponent, de nivell alt, però també cap a comarques de la Catalunya central, i s'afegeix aquest dia de Sant Joan avisos de calor a l'Alt i al Baix Empordà. Aquí la temperatura pot quedar més alta de cara a demà. Amb un matí de sol, amb pols en suspensió, amb aquesta calitja que serà marcada altre cop, i a la tarda tornaran a créixer nuvolades i no descartem altre cop algun ruixat o alguna tronada en aquest sector del Pirineu. I les temperatures un pèl més avall. Igualment, però, encara els valors més alts podrien arribar als 40 cap a Ponent, però aquest dia de Sant Joan ja serà més difícil arribar-hi.
2: 3CAT Info.
0: Un quart de 8 i 4 minuts, les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens a mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en l'última dècada. La sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, insisteix que l'examen estava ben plantejat i assegura que els efectes de la pandèmia s'han notat. N'ha parlat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
4: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
0: I és que avui s'han publicat les notes de les proves d'accés a la universitat. La millor qualificació de Catalunya ha estat un 9,9 i l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. Per darrere, 4 estudiants de la demarcació de Barcelona han compartit la segona millor nota amb un 9,8. Catalunya ha fet un pas més per tenir aerogeneradors marins, això després que el Ministeri per la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat. És la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, un projecte que defensa el govern, però que té l'oposició dels veïns i de l'Ajuntament de la zona Girona, Maria Rovira.
5: El Ministeri dona llum verd a la plataforma on es preveu provar 3

0: Els prototips d'aerogeneradors marins després d'una declaració d'impacte ambiental favorable, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlemCat.
1: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la, i és important que tenir un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, treballar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància capdalt, no?
0: Veïns i ajuntaments de la zona s'hi oposen. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
2: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
3: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
0: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
4: El Banc Sabadell ha arribat a un acord amb el Banc Europeu d'Inversions per mobilitzar 1.000 milions d'euros per finançar petites i mitjanes empreses, i una part anirà dedicada a donar suport a projectes relacionats amb la seguretat i la defensa. Un 5% del total del finançament que facilita el BEI anirà dedicat aquest any a projectes relacionats, com us dèiem, amb la indústria militar i de seguretat. L'any passat la institució ja va multiplicar per 4 les inversions en aquest àmbit per enfortir l'aposta per l'autonomia militar europea en un escenari internacional marcat per les incerteses.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, pels ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, sempre serà obligatori. El Massaet es portaveu del govern espanyol.
6: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
4: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova normativa entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent.
7: Sangre de barrio es lo que llevo dentro del cuerpo. Sangre de barrio.
4: Norma Còmic reedita Sangre de Barrio de Jaime Martín, publicat el 1989, explica la història del Vicent, un jove de l'Hospitalet de Llobregat, una ciutat que en aquella època no era un lloc recomanable. El treball s'ha acabat convertint en un clàssic i ara amb els anys l'autor reconeix que alguna cosa la faria diferent, Valeria Obereda.
8: No en el contingut, que considera com un retrat realista del que passava, sinó en la manera d'explicar-ho.
9: Jo era molt jove, era molt inexpert i quan miro les vinyetes els dibuixos em poso malalt. Faria igual el contingut, però el continent faria una mica menys directa i potser narrativament més elegant. Si havien de sortir escenes de sexe, de violència o del que fos, doncs sense filtres i ja per contra més bèstia encara millor, no?
8: Jaime Martín va ser reconegut com a autor revelació al Saló Internacional del Còmic de Barcelona per Sangre de Barrio i en va acabar fent 3 episodis que ara s'han reeditat junts. Té molt present el que volia transmetre.
9: Explicar una mica una sensació general en els joves o en els adolescents d'aquella època, la manca d'esperança d'estar en un lloc molt lleig, com era l'Hospitalet de mitjans dels 80, en un lloc molt dur, d'estar allà perduts en el cul del món.
8: Una història que acompanya una banda sonora formada per Ramoncín, La Polla Records, Burning, Barricada i Lenyo, entre d'altres, i tot en blanc i negre, perquè fa 37 anys era molt més barat que posar-hi color.
4: Esports. Precari Isidro, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. El Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada es completarà la segona jornada de la fase de grups amb els últims 4 partits. Ara mateix està jugant el Portugal-Uzbekistan. Bueno, jugant és dir alguna cosa, perquè ara mateix els jugadors estan fent la pausa d'hidratació. Dos gols per als portuguesos, amb Cristiano Ronaldo marcant el primer gol als 6 minuts del partit i Nuno Mendes ampliant aquesta diferència amb el 2-0 al minut 17. Per cert, amb el gol que ha marcat avui Cristiano Ronaldo,

0: El portuguès es converteix en el primer jugador en marcar en 6 mundials diferents. Avui es jugaran 3, entre aquesta nit i aquesta matina, es jugaran 3 partits més. Són l'Anglaterra-Gana a les 10 del grup L i el Panamà-Croàcia, també del grup L, a la 1 de la matinada. A les 4 es disputarà el Colòmbia-República Democràtica del Congo, corresponent al grup K.
1: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè consideren que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se al matalasser. Una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions del davanter argentí, un cop ha finalitzat el partit de la seva selecció contra Àustria al Mundial.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Un jugador que podria anar al Barça, Julián Álvarez, i un altre que en surt, Iñaki Peña, el porter alacantí, cedit aquesta temporada a l'Elx, marxa al Panathinaikos. El muntant de l'operació no s'ha especificat, però podria ser al voltant dels 3 milions d'euros. També en clau de mercat, el Barça ha fet efectiva la clàusula del contracte de cessió per incorporar definitivament el davanter egipci Hamza Abdelkarim, de 18 anys. Abdelkarim va arribar al juvenil A al mercat d'hivern, cedit per l'Al Ahly egipci, i en aquesta primera etapa com a blaugrana ha marcat 6 gols en 11 partits. També en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a segona. El fins ara entrenador del filial del Girona substitueix en el càrrec Michel Sánchez, amb qui no li agradaria que es fessin comparacions.
3: La meva idea és una mica això, tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: Un títol que es decidirà avui segur és el de l'hoquei lliga masculina. A la Corunya s'enfronten el Liceo i l'Igualada en una sèrie empatada a 2. El jugador del conjunt de la Noia, Marc González, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, creu que la final està oberta.
4: Jo crec que la nostra posició és molt bona. Al final venim de 2 victòries, hem fet 2 bons partits, hem guanyat un equip que el que ja havíem guanyat durant la temporada i que ja ens havia guanyat, jo crec que és una eliminatòria que està igualadíssima i que al final ens ho juguem tot un partit i en un partit tot pot passar i anem amb l'ambició de guanyar-lo.
0: Aquest duel decisiu entre el Liceo i l'Igualada començarà a 8:45 del vespre, d'aquí a una hora mal comptada, i el podreu seguir per Esport 3.
1: 3CAT Info.
0: I un altre títol que es podria decidir avui mateix és el de la Lliga de Futbol Sala. El Barça té avui la primera oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Amb un 2-0 favorable al play-off de la final, ha de guanyar la pista del Pozo de Múrcia per aixecar el títol en un partit que començarà d'aquí a un minut, a 8:15, i que també podreu veure en directe per Esport 3. Pel que fa al motor, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins al final del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
5: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues, con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
0: Marc Márquez va arribar a l'equip Ducati l'any passat i es va proclamar campió del món de MotoGP i aquest any compleix la seva segona temporada amb la marca italiana. I en waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javier Nart els últims 2 anys.

0: Dos quarts de vuit del vespre, molt pendents de les carreteres a aquesta hora, en especial de la P7, equip viari, Marilut García, com estan les coses? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ja treballen per retirar un dels dos camions implicats en l'accident mortal que hi ha hagut aquesta tarda a la P7, que es manté tallada a Riudellots de la Selva en sentit nord en direcció Girona. Però també la novetat és que es desvia la circulació per la sortida 71, mentre que s'ha aixecat el desviament de Maçanet de la Selva. Encara, però, queden uns 9 quilòmetres de cua entre Fogars de la Selva i Maçanet i també uns 2 quilòmetres de retenció a l'altura de Riudellots. Una de les alternatives és l'autopista del Maresme, la C32, on hi ha

0: una retenció d'uns 2-3 quilòmetres entre Cabrera de Mar i Argentona en sentit nord.
1: El govern espanyol torna a tancar la porta a una renúncia de Pedro Sánchez l'endemà de la contundent sentència per corrupció contra l'ex

0: gairebé tot el país. Més d'un centenar de municipis que tenien autoritzades fogueres no les podran fer. Qüestions destacades d'aquest dimarts 23 de juny. A partir d'ara també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també podria haver-lo intentat matar. Després d'haver detectat nous elements, el Ministeri Públic sosté ara que els fets podrien constituir també un delicte d'homicidi en grau de temptativa. I el Festival Ítaca tanca avui 5 dies de festa a la platja gran de l'Estartit, al Baix Empordà, amb un macroconcert per celebrar la Revetlla de Sant Joan. Els esports també en el sumari, Ricard.
1: L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge de Julián Álvarez sense el permís del club. Ahir el davanter va reconèixer que vol deixar l'equip matalasser. I tenim en joc dos partits, un d'ells en futbol sala molt important per al Barça, que avui pot ser campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya el Vista del Pozo de Múrcia des de 8:15. Fa 2 minuts mal comptats que ha començat aquest partit. És el tercer enfrontament de la final, amb un empat a 0 al marcador. Tot just s'ha complert ja el primer minut de l'enfrontament. I després, l'altre partit que tenim en joc és el Portugal-Uzbekistan de la segona jornada de la fase de grups del Mundial. La selecció portuguesa està guanyant per 2-0 amb gols de Cristiano Ronaldo i de Nuno Mendes.
0: Tercer dia d'onada de calor, les màximes més altes entre els 40 i 41 graus i amb alguns ruixats puntuals encara les properes hores al Pirineu i Prepirineu. La Revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitació. Dos quarts de vuit i 3 minuts, el govern espanyol descarta assumir responsabilitats polítiques després de la dura condemna per corrupció a l'exministre socialista José Luis Ábalos, mà dreta de Pedro Sánchez, tant al govern com al partit. Sánchez esblinda i assegura que seguirà governant, tot i les pedres que es trobi pel camí. I en aquest context ha aprovat el govern espanyol una injecció històrica per l'atenció a la dependència. Anem cap a Madrid, ens ho explica la Paula Brujats.
2: La dimissió de Pedro Sánchez no està justificada ni seria proporcionada, diu la Moncloa, per més que Ábalos fos la seva mà dreta. El govern espanyol condemna la corrupció de l'exministre i reconeix que és molt greu, però se'n renta les mans. Félix Bolaños, ministre de Justícia, recorda que se'l va fer fora abans que es destapessin les irregularitats.
3: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
2: Sánchez avui tampoc ha valorat la condemna a Ábalos, ha posat el focus en la idea que seguirà governant tot i els obstacles que es va trobant pel camí.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: Però els aliats parlamentaris li exigeixen més que això. Falten explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten més polítiques socials. Aina Vidal, dels Comuns, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Ione Belarra, de Podem.
5: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
6: Donar contingut, que és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Demà Pedro Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular diu que no n'espera res.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez, los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: I el PP creu que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
0: Doncs veurem d'esperar demà. Com us dèiem, el govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà a partir del dia 1 de juliol les quanties que es destinen a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i es multiplica per 5 la inversió que s'havia destinat fins ara. En totes les comunitats autònomes rebran aquest any 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. La incògnita ara mateix és com es transformarà aquesta injecció de diners en les prestacions que reben les persones dependents. Si ho rebran directament els beneficiaris o bé es milloraran les condicions laborals. Segons el Departament de Drets Socials, a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. I en el cas de Catalunya, segons José Manuel Ramírez, director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, la signatura pendent és reduir les llistes d'espera.
9: Catalunya debe de aprovechar

0: esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
1: A més, Ramírez recorda que hi haurà comunitats que hauran d'augmentar el finançament de la dependència per arribar al 50% que marque la llei. Un nou informe de la Guàrdia Civil relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons els investigadors, dos empresaris i la mateixa Díez van intermediar membres de la formació perquè una companyia basca aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros. A canvi, l'entremat hauria rebut almenys 115.000 en comissions. Des dels nacionalistes bascos, Maribel Vaquero ha tret ferro a aquestes trobades.
2: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos entre nosotros, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y así lo hemos hecho y lo venimos haciendo y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
1: Lugo creu que el PNB va pressionar l'executiu de Pedro Sánchez per rescatar aquesta empresa en qüestió. I ja són 6 els detinguts al voltant de l'operació de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament de Sòria, governat pel PSOE, entre els quals hi ha la regidora de Comerç. L'Institut Armat porta des de primera hora del matí escorcollant els despatxos del consistori en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre altres. No ha transcendit l'origen de la causa perquè les actuacions tenen la condició de secretes. El fet és que el fins fa poc alcalde de Sòria, Carlos Martínez, líder dels socialistes a Castella i Lleó, va deixar el càrrec després de 19 anys per presentar-se com a cap de llista del PSOE a les autonòmiques del passat mes de març.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
4: ...senyorat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
3: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
5: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les 2.
3: I a partir de les 3...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
1: Estem a les portes de la nit més curta de l'any. El govern demana extremar les precaucions amb el foc i la pirotècnia aquesta nit de Sant Joan per evitar incendis. L'onada de calor dels últims dies, la falta de pluges i la revetlla han disparat el risc de foc al bosc gairebé a tot el país. I a més d'un centenar de municipis on el Departament d'Agricultura havia d'autoritzar que aquesta nit es poguessin fer fogueres, però que finalment no les podran fer perquè el risc d'incendi és molt alt. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, però el perill també és alt i per això des de Protecció Civil recorden que la llei prohibeix fer foc i llançar petards a una distància inferior a 400 metres d'una zona boscosa. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, i ha fet aquestes declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Tenim municipis en perill molt alt, però tenim la resta de municipis, pràcticament tot el territori, en perill alt. Per tant, la mesura, la indicació de cara a la ciutadania en qualsevol municipi, en caràcter general, no llançar pirotècnia a prop de massa forestal. Com que nosaltres no anirem amb un metro, doncs assegurar-nos que el lloc és habilitat. I si tenim dubtes, no fer-ho perquè és un dia complicat.
1: Després de l'ofegament de 4 persones al cap de setmana, el govern demana també que s'extremi la precaució davant una revetlla que es preveu multitudinària a les platges catalanes. Les altíssimes temperatures i el fet que Sant Joan caigui entre setmana podrien incrementar fins un 50% l'afluència a les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens ho explica des de Gaval, David Àngela.
10: Evitar qualsevol situació de risc i, per tant, no banyar-se de nit quan les platges no tenen servei de vigilància després d'àpats copiosos i d'ingesta d'alcohol. Aquesta és la recomanació del govern, però pels més agosarats, en Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, fa aquest suggeriment.
11: Procurar banyar-se sempre doncs, al màxim de prop de la vora que sigui possible, sempre banyar-se acompanyat. Si se senten malament, si han begut, si han fet un menjar molt copiós, si noten un canvi de temperatura molt fort amb l'aigua, qualsevol indici que els faci pensar que les seves capacitats doncs, no estan al 100%, doncs de seguida que decideixin tornar-se a anar a la sorra a un lloc segur.
10: D'altra banda, 160 treballadors amb maquinària especialitzada treballaran de 6 a 9 del matí el dia de Sant Joan per garantir el bon estat de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que, segons Daniel Palacios, cap de servei de platges de l'ENS supramunicipal, som davant de la revetlla més massificada a les platges de Barcelona.
12: Tindrem molta gent a la platja, esperem tenir molta gent aquest any perquè és entre setmana el dia i perquè fa bastant calor. Podem estimar que igual tenim un 50% més de gent que els últims anys.
10: L'àrea metropolitana, davant el risc d'incendis i

0: Per evitar que els residus arribin al mar, desaconsella l'ús de pirotècnia, sobretot en zones de vegetació i de pinedes, i recorda que està prohibit acampar a les platges.
1: Canviem d'equació. El govern preveu activar 4.300 milions d'euros per infraestructures de mobilitat als propers 10 anys. Amb recursos pressupostaris i participació privada, les obres s'han posat al calendari per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment del cost de l'obra pública, segons ha explicat el president Salvador Illa.
2: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
1: El govern ha aprovat un programa on es detallen més de 60 actuacions de mobilitat. Algunes obres ja estan en marxa, com les de la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot i les preses o el tramvia de Tarragona. I s'incorporen altres infraestructures com la variant de Targa, la nova estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de la Plaça d'Espanya de Barcelona.
3: 3CAT Info.
1: La Fiscalia considera que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també podria haver intentat matar-lo. Després de detectar nous elements, el Ministeri Públic sosté ara que els fets podrien constituir també un delicte d'homicidi en grau de temptativa. L'home continua en presó preventiva per decisió del jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona. Va ser detingut el mes de març juntament amb la seva dona, que ara es troba en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant el jutge. I la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha denunciat per delicte d'odi Diego Fuoli, porter del Centre d'Esports Sabadell, que dissabte passat des del balcó de l'Ajuntament Vallesà va incitar els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club que li obri un expedient disciplinari contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar que no representen els valors ni tampoc l'esperit del Centre d'Esports Sabadell.
4: El món es mou, no s'atura i així sona.
3: Mapamundi.
5: Històries globals que defineixen el segle XXI.
3: Mapamundi.
4: El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
5: El nou episodi del Mapamundi, entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
3: Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
4: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: I també a la plataforma 3CAT. Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3CAT Info.
1: 7:45 del vespre. Fem atenció ara a les carreteres. Connexió amb el nostre equip viari per saber com estan les coses, com està l'APSAT i, en general, les carreteres del país. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs pel que podem veure ja està millorant ràpidament la situació després que s'han aixecat els desviaments que s'estaven fent a la sortida de Maçanet de la Selva de l'AP7 en sentit nord, en direcció Girona, però de tota manera la via l'AP7 continua tallada a l'altura de Riudellots en sentit nord per la retirada d'un dels dos camions implicats aquesta tarda en un accident mortal en què ha perdut la vida un dels dos camioners en una topada per embestida. Estan treballant per retirar aquest camió, la via tallada a la circulació i desviaments per la sortida 71 cap a l'autovia A2 i la C25. Aquí hi ha aproximadament un quilòmetre dos de retenció i més enrere on s'estan fent els desviaments a Maçanet i on hi havia uns 10 quilòmetres de cua, ara ja el que queda és circulació molt intensa amb algun tram de lentitud en aquest tram, però ja pràcticament sense aturades. També queden algunes retencions a l'autopista del Maresme, la C32, entre Cabrera de Mar i Argentona, en sentit nord, en direcció Girona. Recordem que aquesta és una de les vies alternatives per evitar el tram on està tallada l'autopista AP7. I aquesta cua a la C32 afecta de retruc la C60, amb retencions també a Argentona, en direcció Mataró, per enllaçar amb la C32. A la

0: resta, com us dèiem, ja amb poques complicacions, però sí que hi ha hagut un nou accident que afecta la carretera C15B a l'altura de Canyelles, al Garraf. Aquesta via també tallada a la circulació en tots dos sentits a causa d'aquesta topada i retencions en totes dues direccions. Pel que fa al transport públic, recordem que a Rodalies els trens de la línia R11 tenen retards de mitja hora, mentre que arrosseguen retards de 20 minuts els trens de les línies R4 i R8. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Encara mantindrem alguns ruixats que van descarregant. Avui són més puntuals, més aïllats que no pas ahir, però igualment, de moment, portem aquests 17 litres per metre quadrat a Linyà, dels quals 14 han caigut en mitja hora. Ruixats cap a l'Alt Urgell, Pallars, Alta-Ribagorça, Noguera, Solsonès... També han caigut 5 litres a la Seu o 2 litres a Oliana. Avui les temperatures han quedat una miqueta més baixes. Es nota poc, perquè estem parlant d'un o dos graus que ha baixat. Els valors més alts ja no han arribat als 43 d'ahir, però han quedat als 41 a Lleida, Vilanova de Segrià, 40 a Vinebre, Oliola, Llimiana, 41, 40 a Golmés, encara també els 37 a Girona, Santa Coloma de Farners, a Busòs, 35 a Sant Andreu de la Barca, per tant, calor intensa un dia més. Aquesta propera nit i matinada, la revella serà càlida, a tot arreu, tret d'algun sector del Pirineu, i estable, perquè els ruixats que ara mateix descarreguen, aniran a la baixa de cara al vespre. I tot plegat en un dia Sant Joan, que encara estarem immersos en aquesta primera onada de calor. Serà el quart dia, amb temperatures altes, amb avisos, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya. No només cap a Ponent o la Catalunya Central, com aquests darrers dies, sinó que també s'afegeix a aquests avisos l'Alt i el Baix Empordà. Per tant, demà les temperatures en aquestes comarques poden pujar una mica més. I els valors més alts, doncs ja els costarà una mica més d'arribar als 40 graus. N'hi haurà en alguns municipis, però seran menys que no pas aquests darrers dies. I pel que fa a l'estat del cel, matí de sol i a la tarda algun ruixat o alguna tronada cap al Pirineu.
1: La platja de la Rabassada de Tarragona ha acollit aquesta tarda un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques han portat una corona de flors fins a la sorra per recordar els tres nens. Unitat mòbil de 3CAT Info a Tarragona, Ricard Buigues amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
3: L'acte impulsat per Tarraco Sea Club ha acollit familiars i amics de les víctimes, membres vinculats al club i altres entitats del sector marítim. El president de l'entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bousab Dawen, diu que han volgut expressar d'aquesta manera el suport de les famílies.
4: Hem fet això perquè, el primer, molts són pares i ens hem sentit identificats. Ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
3: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada. Un grup de nens ha agafat una corona de flors i l'ha deixat a tocar del passeig. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament de la Creu Roja, una de les familiars ha criticat l'actuació de l'equip de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, estaven a la platja i van ser arrossegats pel corrent. Aquest homenatge s'afegeix al que hi han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels menors ofegats divendres.
1: El govern assumeix el compromís d'actuar amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Panec, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
5: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
1: Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure de l'Estat, l'últim ha estat a l'R3 entre la Garriga i Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, tot i que en els últims dies també hi ha hagut furs a l'R13 i l'R14, que com a conseqüència no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí uns dos mesos. El Festival Ítaca tanca avui 5 dies de festa a la platja gran de l'Estartit al Baix Empordà amb un macroconcert per celebrar la Revetlla de Sant Joan. El cap de cartell és el grup de Sabadell 31 Fam Girona, Fèlix Martín. Se ha ajudat-te por tu resac.
6: Mítica ja va començar el cap de setmana i es clourà avui a l'Estartit amb un cartell que ha detallat el codirector artístic del festival, Martí Egovella.
7: Combinant artistes similars al panorama nacional i català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una de les artistes més mediàtics del moment, Cupido,

0: 2 fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria i la tancarà DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla. Perquè plorar, perquè
1: plorar. Hi ha dos escenaris que ja estan a punt a la platja Gran de l'Estartit. El primer concert amb Venus començarà a 7:45, però la festa musical s'allargarà fins la matinada. La proposta per a Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que encara té 2 cites pendents. Dissabte, al Poble de la Pera, amb concert d'en Andreu, i la cloenda el diumenge 5 de juliol amb els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell.
2: Emma Vilarasau ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio que la segona part de l'èxit de Casant Flamés serà des del punt de vista del marit.
3: És molt maca la peli, no? Que posa l'accent amb aquesta dona que s'ho està passant molt malament, però que ningú noti, és igual, jo tiraré endavant, només vull reunir la família. Aquesta soledat encoberta d'aquesta dona, no? Bé, que va connectar bé, i crec que la segona part serà des del punt de vista del marit.
2: L'actriu també ha presentat Viatge al País dels Blancs, una producció que arriba als cinemes aquest divendres. Basada en el llibre, la pel·lícula explica la història real d'Usman Umar, un jove ganès que viatja fins a Barcelona buscant un futur millor. Un cop aquí descobreix una realitat molt diferent de la que s'imaginava. Tot canvia, però, quan coneix la Montse, que li ofereix una nova oportunitat de vida. Vilarasau ha afirmat que la pel·lícula ha volgut fer un canvi de mirada d'aquest viatge més enllà dels reptes.
3: Centra una mica més en l'esperança, en el sentit de que també hi ha generositat i bones persones, encara que el focus a la vida sempre es posi en el morbo del mal i la... també hi ha bona gent, i l'Osman va tenir la sort de trobar la Montse i la sort de ser una persona molt intel·ligent, que ho és, molt treballadora i amb una curiositat insaciable.
2: A més, Emma Vilarasau estrenarà La truita, el Poliorama, aquest dissabte al costat del seu fill, Marc Bosch. El Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX, repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformant la fotografia, i es podrà visitar de franc des d'avui fins al 10 de gener de l'any que ve. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta, Oriol Maspons, Ou Calele o Xavier Ribes. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells el 1981 i consta de 1.700 imatges de 300 creadors. L'actual exposició és la primera des que el fons es va incorporar a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. En el futur hi haurà noves mostres de fotografies de la col·lecció Fòrum presentades en diàleg amb les obres del Museu d'Art Modern de Tarragona.
4: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. I comencem parlant de futbol sala, perquè el Barça té avui la primera oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Amb un 2-0 favorable al play-off de la final, ha de guanyar a la pista del Pozo de Múrcia per aixecar el títol. I ara mateix, si mirem el marcador, això està més a prop encara, perquè el Barça està guanyant per 0-2 aquesta pista del Pozo de Múrcia al minut 11 de la primera part. Han marcat Pito i Adolfo en 2 minuts de diferència. Un partit que podeu veure en directe per Esport 3 i que apropa el Barça al títol de la Lliga de Futbol Sala.
4: 3CAT Info.
7: Pel que fa al Mundial, entre aquesta nit i aquesta matinada es completarà la segona jornada de la fase de grups amb els últims 4 partits i un d'ells està en joc. Està ara mateix al descans i amb un molt clar 3-0 favorable al conjunt portuguès amb un doblet de Cristiano Ronaldo i un gol de Nuno Mendes. D'aquesta manera, Cristiano Ronaldo també fa un rècord i es tracta del primer jugador que ha marcat en 6 mundials diferents. Aquest Portugal 3, Uzbekistan 0, pertany al grup K. A les 10 es jugarà un partit del grup L, l'Anglaterra Ghana, i a la 1, en el mateix grup, el Panamà Croàcia. I a les 4 tornarem al grup K, en aquest cas per disputar-se el Colòmbia República Democràtica del Congo.
8: 3CAT Info.
7: L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè consideren que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Alvarez.

0: Brez sentant-se al Matalassé, una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions del davanter argentí un cop ha finalitzat el partit de la seva selecció contra Àustria al Mundial.
1: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Un jugador que podria anar al Barça, Julián Álvarez, i un altre que en surt, Iñaki Peña, el porter alacantí, s'ha dit aquesta temporada a l'Elx, marxa al Panathinaikos. El muntant de l'operació no s'ha especificat, podria ser al voltant dels 3 milions d'euros. També en clau de mercat, el Barça ha fet efectiva la clàusula del contracte de cessió per incorporar definitivament el davanter egipci Hamza Abdelkarim, de 18 anys. Abdelkarim, que ara mateix està disputant el Mundial, va arribar al juvenil a Blaugrana al mercat d'hivern, s'ha dit per l'Al Ahly egipci. En aquesta primera etapa ha marcat 6 gols en 11 partits. També en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a segona. Substitueix en el càrrec Michel Sánchez, amb qui no li agradaria que es fessin comparacions.
2: La meva idea és una mica això, tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
3: 3Cat Info, tota la informació esportiva.
0: Un títol que es decidirà avui segur és el de l'Hockey Lliga Masculina. A la Corunya s'enfronten el Liceo i l'Igualada en una sèrie empatada a 2. El jugador del conjunt de la Noia, Marc González, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, creu que la final està molt oberta.
4: Jo crec que la nostra posició és molt bona. Al final venim de 2 victòries, hem fet 2 bons partits, hem guanyat un equip que el que ja havíem guanyat durant la temporada i que ja ens havia guanyat, jo crec que és una eliminatòria que està igualadíssima i que al final... ens ho juguem tot un partit i en un partit tot pot passar i anem amb l'ambició de guanyar-lo.
0: Pel que fa al motor, Marc Márquez ha renovat per 2 temporades més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
5: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
0: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit assistent de Javi Aznar els últims 2 anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al club on es va formar. I en bàsquet, l'escorta Àlex Reyes del Quitzanàs Manresa paga la clàusula de rescisió i s'allibera del club del Bages per fitxar per la Cisa Joventut. I el bàsquet Girona, per la seva banda, incorpora el polonès Andrei Pluta per a les 2 pròximes temporades. Aquest base escorta de 26 anys arriba procedent del Legia de Varsovia.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 8. Un accident complica l'operació sortida del pont de Sant Joan. La P7 continua tallada a Riudellots de la Selva en direcció Girona per un accident mortal. El conductor d'un dels dos camions implicats en aquest sinistre ha mort, segons acaba d'informar Trànsit. Equip viari, Mariluz García.
2: Bona tarda, sí. Continua tallada en sentit nord per retirar un dels dos camions implicats en aquest accident mortal. S'està desviant la circulació per la sortida 71. Hi ha un quilòmetre de cua a Riudellots fins al punt del desviament i uns 3 quilòmetres de congestió a Maçanet de la Selva, també en sentit nord. Recordem les alternatives, la C35 a Maçanet de la Selva i autovia 2 a Vidreres, direcció Girona, o bé també l'autopista del Maresme a la C32. Aquí hi ha cua de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona.
1: Més enllà del trànsit, el govern fa una crida a la prudència aquesta nit de Sant Joan per l'elevat risc d'incendi que hi ha a gairebé tot Catalunya. Més d'un centenar de municipis que tenien autoritzat

0: autoritzades fogueres finalment no les podran fer, els bombers reforcen l'operatiu a les zones amb més risc i també a l'àrea metropolitana. El govern espanyol torna a tancar la porta a una renúncia de Pedro Sánchez l'endemà de la contundent sentència per corrupció contra l'exministre Ábalos. El cap de l'executiu insisteix que manté el seu rumb, malgrat tots els entrebancs. Els aliats parlamentaris de la Moncloa esperen més explicacions en la compareixença demà de Pedro Sánchez al Congrés. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial, Pedro Sánchez anuncia una inversió històrica en dependència. El president del govern espanyol ha xifrat en 2.000 milions d'euros els diners extraordinaris en la matèria per aquest any i 6.000 milions extres per l'any que ve. De moment es desconeix quin impacte acabarà tenint pels prop de 300.000 dependents que hi ha a Catalunya, ja que la gestió dels diners és de la Generalitat. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques de la selectivitat, una assignatura en què la nota mitjana ha quedat en un 4,18. És el punt negre d'unes proves en què el 96% dels estudiants han aprovat i en què la nota mitjana ha quedat en un 6,4. La nota més alta l'ha aconseguit Laura Tallada, de Banyoles, amb un 9,9. El govern espanyol prohibeix anar amb patinet als menors de 15 anys i fa obligatori l'ús del casc. El Consell de Ministres ha modificat el Reglament General de Circulació, que també obliga els motoristes i els seus acompanyants a portar guants. I pas endavant perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Tindrà 3 prototips d'aerogeneradors perquè les empreses puguin fer proves. Podria estar funcionant a finals del 2027.
1: Esports. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge de Julián Álvarez sense el permís del club. Ahir el davanter va reconèixer que vol deixar l'equip matalasser. En joc el partit del Barça de futbol sala a la pista del Pozo de Múrcia en el tercer enfrontament de la final. Ara mateix, al minut 13 de partit, empat a 2 gols. S'han avançat els blaugranes gràcies a Pito Adolfo, però en un sol minut l'equip murcià ha marcat els 2 gols que suposen l'empat. Un triomf del Barça suposaria el títol de Lliga. I l'Igualada visita el Liceo 2:15 en el 5è i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga masculina, mentre que en el Mundial de Futbol tenim en joc el Portugal 3-0, a punt de començar la segona part.
0: I pel que fa al temps, la revetlla de Sant Joan serà molt càlida i estable a tot el país, nit tropical i fins i tot tòrrida a la costa. Aquest Sant Joan ha estat assolellat, encalitjat i amb calor intensa al migdia i els valors més alts han rondat els 36-38 graus i de forma puntual 40. A la tarda han caigut alguns ruixats al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del vespre. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern demana extremar les precaucions amb el foc i la pirotècnia aquesta nit de Sant Joan per evitar incendis. L'onada de calor dels últims dies, la falta de pluges i la revetlla han disparat el risc de foc al bosc a gairebé tot el país. Hi ha més d'un centenar de municipis on el Departament d'Agricultura havia autoritzat que aquesta nit es poguessin fer fogueres, però que finalment no es podran fer perquè, com diem, el risc d'incendi és molt alt. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, però, el perill ell també és alt i per això des de Protecció Civil recorden que la llei prohibeix fer foc i també llançar petards a una distància inferior a 400 metres d'una zona boscosa. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, en declaracions a la tarda.
3: Tenim municipis en perill molt alt, però tenim la resta de municipis, pràcticament tot el territori, en perill alt. Per tant, la mesura, la indicació de cara a la ciutadania, en qualsevol municipi, en caràcter general, no llançar pirotècnia a prop de massa forestal. Com que nosaltres no anirem amb un metro, doncs assegurar-nos que el lloc és habilitat. I si tenim dubtes, no fer-ho perquè és un dia complicat.
0: Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i també a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revetlla. Aquesta nit treballaran un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. I precisament estàvem pendent d'un incendi de vegetació que cremava des d'aquesta tarda a la serra de Gurb, al terme municipal de Tremp. Doncs bé, els bombers han aconseguit estabilitzar aquest incendi. El foc afecta una àrea boscosa de difícil accés i ha obligat a reforçar el dispositiu d'extinció amb mitjans aeris. Corresponsal al Pallars Jussà, a Rovira.
4: Els bombers donen per estabilitzar l'incendi, l'avís del qual s'ha rebut cap a 4:45 de la tarda. Les flames encara cremen, però en una zona apartada i complicada per a l'accés dels equips terrestres, i ja ha cremat unes 4 hectàrees i mitja de bosc i matolls. De moment, el flanc esquerre progressa per la carena i per aquest motiu s'han incrementat les descàrregues des de l'aire. També s'ha hagut de transportar personal en helicòpter per treballar sobre el terreny a causa de la complicada orografia. La principal preocupació dels bombers és ara la dificultat que tenen per arribar fins al focus de l'incendi. A l'operatiu hi treballen una quinzena de dotacions, entre terrestres i aèries, incloent-hi helicòpters, avions de vigilància i atac i equips especialitzats en actuacions forestals. Segons l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, la principal hipòtesi sobre la causa del foc seria un llamp de la tempesta elèctrica que hi va afectar la comarca.
5: La causa és un llamp d'ahir, de Revifà, que està en una zona inaccessible, ara cremen unes 3 hectàrees i, per tant, doncs, l'han de controlar i apagar mitjans aèris.
4: A més, els bombers donen per apagat un petit incendi a Talarn, que també ha cremat aquesta tarda. Ja està extingit, però ha afectat una línia elèctrica i això ha provocat que la meitat de Tremp estigui sense llum. Ara mateix s'està revisant la línia perquè torni a funcionar.
0: I també s'ha pogut estabilitzar el foc agrícola que ha cremat aquesta tarda a Puigverd de Lleida, al Segrià, on treballaven una desena de dotacions dels bombers. I després de l'ofegament de 4 persones al cap de setmana, el govern demana que s'extremi la precaució davant una revetlla que es preveu multitudinària a les platges catalanes. Les altíssimes temperatures i el fet que Sant Joan caigui entre setmana podrien incrementar fins a un 50% l'afluència a les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Gavà, David Àngela.
6: Evitar qualsevol situació de risc i, per tant, no banyar-se de nit quan les platges no tenen servei de vigilància després d'àpats copiosos i d'ingesta d'alcohol. Aquesta és la recomanació del govern, però pels més agosarats, en Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, fa aquest suggeriment.
7: Procurar banyar-se sempre, doncs, al màxim de, diguéssim, de prop de la vora, que sigui possible, sempre banyar-se acompanyat. Si se senten malament, si han begut, si han fet un menjar molt copiós, si noten un canvi de temperatura molt fort amb l'aigua, qualsevol indici que els faci pensar que les seves capacitats doncs, no estan al 100%, doncs de seguida que decideixin tornar-se a anar a la sorra en lloc segur.
6: D'altra banda, 160 treballadors amb maquinària especialitzada treballaran de 6 a 9 del matí el dia de Sant Joan per garantir el bon estat de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que, segons Daniel Palacios, cap de servei de platges de l'ENS supramunicipal, som davant de la revetlla més massificada a les platges de Barcelona.
8: Tindrem molta gent a la platja, esperem tenir molta gent aquest any, perquè és entre setmana el dia i perquè fa bastant calor. Podem estimar que igual tenim un 50% més de gent que els últims anys.
6: L'àrea metropolitana, davant el risc d'incendis i per evitar que els residus arribin al mar, desaconsella l'ús de pirotècnia, sobretot en zones de vegetació i de pinedes, i recorda que està prohibit acampar a les platges.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol descarta assumir responsabilitats polítiques després de la dura condemna per corrupció a l'exministre socialista José Luis Ábalos. Pedro Sánchez es blinda i assegura que seguirà governant tot i les pedres que trobi pel camí. En aquest context, el govern espanyol avui ha aprovat una injecció històrica per a l'atenció a la dependència. Ens ho explica des de Madrid, Paula Brujats.
9: La dimissió de Pedro Sánchez no està justificada ni seria proporcionada, diu la Moncloa, per més que Ábalos fos la seva mà dreta. El govern espanyol condemna la corrupció de l'exministre i reconeix que és molt greu, però se'n renta les mans. Félix Bolaños, ministre de Justícia, recorda que se'l va fer fora abans que es destapessin les irregularitats.
10: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
9: Sánchez avui tampoc ha valorat la condemna a Ábalos, ha posat el focus en la idea que seguirà governant tot i els obstacles que es va trobant pel camí.
11: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
9: Però els aliats parlamentaris li exigeixen més que això. Falten explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
12: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
13: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
14: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
9: Demà Pedro Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular diu que no n'espera res.
15: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez, los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales.

0: finales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: I el PP creu que la sentència d'Àvalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
2: I com dèiem, enmig d'aquesta tempesta judicial i política, el govern espanyol ha aprovat una inversió avui històrica per la dependència que incrementarà a partir de l'1 de juliol les quanties que es destinen a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i es multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. En total, les comunitats autònomes rebran aquest any 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. La incògnita ara és com es transformarà aquesta injecció de diners en les prestacions que reben les persones dependents, si bé ho rebran directament els beneficiaris o si es destinaran a millorar les condicions dels treballadors. Segons el Departament de Drets Socials, a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
3: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de domicilio y de las residencias.
2: En el cas de Catalunya, diu que l'assignatura pendent és reduir llistes. A més, recorda que hi haurà comunitats que hauran d'augmentar el finançament de la dependència per arribar al 50% que marca la llei. I més coses, un nou informe de la Guàrdia Civil relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons els investigadors, dos empresaris i la mateixa Díez van intermediar amb membres de la formació perquè una companyia basca aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros. A canvi, l'entramat n'hauria rebut almenys 115.000 en comissions. Des dels nacionalistes bascos, Maribel Vaquero ha tret ferro a aquestes trobades.
4: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos entre nosotros, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y así lo hemos hecho y lo venimos haciendo y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
2: La policia creu que el PNB va pressionar l'executiu de Pedro Sánchez per rescatar l'empresa en qüestió. I avui també hem sabut que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, busca la nulitat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge José Luis Calama que s'acrediti la resolució judicial que va permetre accedir al disc dur d'un advocat també imputat que contenia converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. La defensa apunta que si no existeix aquesta autorització, caldria excloure les converses del procediment, fet que podria acabar amb un incident de nulitat de les actuacions. I en un acte aquesta tarda a Toledo, l'expresident socialista Felipe González ha tornat a demanar eleccions a Pedro Sánchez i ha afirmat que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre Ábalos, el seu assessor Coldo García i també l'empresari Víctor de Aldama està ben feta. González ha carregat contra les crítiques del govern i els seus socis el fet que Aldama, considerat el corruptor del cas, hagi esquivat la presó per col·laborar amb la justícia.
5: Nosotros hemos aplaudido a aquellos que se han arrepentido y han denunciado delitos de corrupción del Partido Popular. Incluso lo hemos indultado. Dice, ahora parece que reaccionamos diciendo este que habla de esto, que es Aldama, no es creíble, es tan creíble como eran los otros.
2: Ara és un quart de nou, obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info. Primera connexió amb l'equip viari d'aquesta casa. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Continua la complicació a l'autopista AP7 a Riudellots de la Selva, tallada en sentit nord en direcció Girona per una topada aquesta tarda a les 5 entre dos camions en la qual ha mort el conductor d'un dels dos vehicles pesants. Estan ja treballant per retirar aquest camió que ha quedat més malmès. Ara hi ha uns 3 quilòmetres de cua en aquesta zona, des de Vilobí d'Onyar a Riudellots de la Selva en direcció Girona, mentre que a la zona de Massanet ja només queda un quilòmetre de cua en sentit nord després que s'ha aixecat el desviament que també hi havia en aquest punt. També hi ha retencions encara a la C35 a l'altura de Llagostera en direcció Platja d'Aro i en una altra de les alternatives, aquest tall, en l'autopista del Maresme, la C32, una petita retenció a l'altura de Montgat, també retencions curtes a l'altura d'Argentona i també al final d'aquesta autopista a l'altura de Tordera, on ja s'acaba l'autopista i enllaça amb la Magí 600. La retenció a l'altura d'Argentona afecta també la C-60, amb retencions també a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró. A la resta es manté tallada la C-15.

0: a l'altura de Canyelles, a la comarca del Garraf, per un altre accident. I Trànsit informa que fins a 7:45 d'aquest vespre han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 vehicles. Això és més de la meitat dels previstos fins aquesta mitjanit, quan s'acaba aquesta operació sortida. El transport públic, els trens de l'R11 de Rodalies tenen retards de mitja hora, mentre que els de l'R4 i R8 arrosseguen retards de 20 minuts de mitjana. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Previsió meteorològica de la Gemma Puig.
3: Continuarem aquesta tarda encara amb alguns ruixats que van descarregant i estones ho fan amb intensitat, tot i que avui són més puntuals i més aïllats que no pas ahir. De moment, han caigut aquests 17 litres per metre quadrat a Linyà, dels quals 14 han caigut en només mitja hora, 5 litres a la Seu d'Urgell, 2 a Oliana i algunes dècimes en altres punts d'aquest sector entre el Pirineu i Prepirineu. Aniran a la baixa de cara al vespre, en un dia en què les temperatures han quedat un pèl més baixes a tot arreu. Estem parlant, però, en alguns casos, d'un o dos graus. Els valors més alts han arribat als 41 graus. A Lleida, a Vilanova de Segrià, a Artés, a Vinebre, 40, Golmés, 40, 41, a Llimiana, 40, Oliola, però sí que ha baixat respecte ahir també cap a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu o també a la mateixa línia de la costa, però no es nota gaire. Continuem amb aquesta calor intensa i també és força sostinguda. De cara a demà, dia de Sant Joan, i aquesta revetlla serà càlida. Tindrem una revetlla de Sant Joan càlida, això sí, estable, perquè els ruixats que tenim ara mateix s'aniran desfent. I el dia de Sant Joan, doncs, aquest quart dia encara d'onada de calor, es mantenen aquests avisos en aquest sector de Ponent, de nivell alt, però també cap a comarques de la Catalunya central, i s'afegeix aquest dia de Sant Joan avisos de calor a l'Alt i al Baix Empordà. Aquí la temperatura pot quedar més alta de cara a demà. Amb un matí de sol, amb pols en suspensió, amb aquesta calitja que serà marcada altre cop, i a la tarda tornaran a créixer nuvolades i no descartem altre cop algun ruixat o alguna tronada en aquest sector del Pirineu. I les temperatures un pèl més avall. Igualment, però, encara els valors més alts podrien arribar als 40 cap a Ponent, però aquest dia de Sant Joan ja serà més difícil arribar-hi.
1: Tresca Info.
4: Estrellita, claríssim. Una revetlla amb la millor companyia.
5: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
6: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
7: El carrer és l'escola de La Cubana.
4: Una companyia que ha fet història.
8: Oh, això és una bogeria, no?
9: Era màgic. Va ser màgia pura.
4: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Tant de bons em feixin un cada dia, tinc.
1: Info.
2: 10 minuts i seran 9:15. Avui s'han conegut les notes de la selectivitat i l'examen de matemàtiques no ha anat bé. Els alumnes catalans l'han suspès amb una nota mitjana de 4,8, el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, insisteix que l'examen estava ben plantejat i assegura que els efectes de la pandèmia s'han notat, ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
11: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí i el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
2: La millor nota general de la selectivitat d'aquest any a Catalunya ha estat un 9,9 i l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
12: Quan vaig sortir m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant ahir quan m'ho va dir. Em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
2: Per darrere, 4 estudiants de la demarcació de Barcelona han compartit la segona millor nota amb un 9,8.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre el casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de carreteres. Finalment, pels ciclistes, l'executiu ha limat ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, sempre serà obligatori. Elma Saiz és portaveu del govern.

0: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
1: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. Aquesta nova normativa entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I Catalunya fa un pas més per tenir aerogeneradors marins. Això després que el Ministeri per la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, un projecte que defensa el govern i que té l'oposició de veïns i d'ajuntaments de la zona. Girona, Maria Rovira.
2: El Ministeri dona llum verd a la plataforma on es preveu provar tres prototips d'aerogeneradors marins després d'una declaració d'impacte ambiental favorable, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlemCat.
3: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenir un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància cabdal. No?
2: Veïns i ajuntaments de la zona s'hi oposen. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
4: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
5: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendent i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
2: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I de seguida arriben els esports, però abans hem de passar per Menorca, on les festes de Ciutadella es viuen de ple. Després del primer toc del flabiol ha vingut el cargol del Born. 1.000 agents i sanitaris vetllen per la seguretat dels 27.000 assistents. De moment s'han atès casos de lipotímies i contusions. Ciutadella, Caterina Carman Jaume.
7: Durant aquests 3 dies la població de Ciutadella es multiplica per 4. Molts venen de Barcelona i Mallorca, com en David, na Daniela i na Catalina.
8: Venim de Barcelona, venim des de fa molts anys i aquesta festa sempre intentem repetir cada any perquè és brutal, és un ambientasso, els cavalls, tot plegat, espectacular. Tu com
9: brutal.
8: Ho veus?
9: No, a mi m'encanta veure l'ambient, la gent, la joventut, com s'ho passa bé, espectacular.
10: Nosaltres venim de Palma, de Mallorca, i bé, hem vengut perquè hem acabat la activitat i per tradició ja tothom ho fa i doncs ens hem apuntat i ens estan passant beníssim. Dins el vaixell tothom pràcticament tenia la nostra edat i anàvem per lo mateix. De lo que hem vist per la tele quan érem petites, de Jot d'Esplà, és com, em fan a totes moltíssima il·lusió anar a veure demà i esperem que estiguin les expectatives que tenim.
7: Els ciutadellencs ho viuen entre l'alegria per la festa i l'afartament per la massificació. Els cavallers, que representen els estaments de l'edat mitjana, i els cavalls, que són els grans protagonistes del dia, continuaran la seva marxa dins Ciutadella fins ben entrada la matinada. I demà, un altre plat fort al vespre, a Jocs d'Esplà.
1: 5 minuts i seran 2:15.
6: Esports.
1: Amb el David Ubach, bona tarda.
11: Bona tarda, esports que arrenquem pendents de l'esport en directe aquí a la sintonia de 3CAT Info, començant d'una banda per la final de la Lliga de Futbol Sala i de l'altra per la final de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins. En Futbol Sala, descans a Múrcia, en el tercer partit de la final entre el Barça i el Pozo de Múrcia, primer que es disputa a la pista del conjunt murcià, i cop d'efecte dels locals, perquè el Barça ha arrencat amb un inici abassegador amb un 0-2 al seu favor, gols de Pito i Adolfo als minuts 4 i 6, però la reacció del Pozo de Múrcia ha estat fulminant per arribar amb un 4-2 al seu favor al final de la primera meitat. Per tant, un Barça que ha vist com els murcians capgiraven el marcador, primer amb gol de Marcel al minut 12, d'Adri Rivera al 13 de doble penal, de Denner al 18 i de Gadella al 19. Per tant, el Barça ara 2 gols a remolc en aquesta final que se li havia començat a posar de cara. Recordem que els dos primers partits al Palau Blaugrana els va guanyar l'equip de Javi Rodríguez, que avui té la primera oportunitat per proclamar-se campió de la Lliga ara mateix, però el Pozo, que forçaria el quart partit que es disputaria dijous també a la pista murciana. També estem pendents, com ara dèiem, del cinquè definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins. Aquí sí que hi haurà avui campió, serà o bé el Liceu de la Corunya, que té l'avantatge de jugar a casa aquest partit de desempat, o bé l'Igualada, que després d'imposar-se en els dos partits de les Comes ha forçat aquest partit decisiu, després que el Liceu s'imposés en els dos partits com a local en els dos primers de l'eliminatòria. El partit, doncs, aquest Liceu-Igualada decisiu i que servirà per proclamar el campió de Lliga, començarà ara a 8:45. Pel que fa a l'esport en joc, també pendents del Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, ara amb un partit en dansa del grup K. És el que enfronta la Portugal, dirigida pel Balaguer i Robert Martínez, contra l'Uzbekistan. El partit és a la segona meitat amb domini còmode dels portuguesos per 4-0 al minut 63, per tant, al 18 de la segona meitat. Hi ha hagut doblet de gols de Cristiano Ronaldo, que amb el seu primer s'ha convertit en un golejador històric, ja que és l'únic jugador que ha aconseguit marcar en 6 edicions diferents d'un Mundial. Els altres dos gols ens han marcat Nuno Mendes i l'Uzbek Nematov en pròpia porta aquest ja a la segona meitat. Portugal, que al descans dominava per 3-0. A les 10 tindrem l'Anglaterra Gana al grup L, a la 1 de la matinada el Panamà-Croàcia també al grup L, i a les 4 el Colòmbia-República Democràtica del Congo al grup K. Més enllà de l'esport en joc, afegim que l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA, perquè el club matalasser consideren que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se a l'Atlètic de Madrid, precisament. Una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions de Julián Álvarez després del partit d'ahir de la selecció argentina contra Àustria, que va acabar amb victòria dels argentins.
12: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
11: Un jugador que podria anar al Barça, Julián Álvarez, i un altre que en surt, el porter Iñaki Peña. L'Alacantí s'ha dit aquesta temporada a l'Elx, marxa al Panathinaikos grec. El total de l'operació no s'ha especificat, però podria ser al voltant dels 3 milions d'euros de traspàs. Encara en futbol, destaquem també que el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip gironí en la seva nova etapa segona. Quique Álvarez substitueix en el càrrec Michel Sánchez, amb qui no li agradaria, diu, que es fessin comparacions, tot i que admet similituds.
13: La meva idea és una mica això, tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: En motor, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera. Marc Márquez va arribar a Ducati l'any passat i es va proclamar campió del món de MotoGP i aquest any compleix la seva segona temporada, doncs, amb la marca italiana. En waterpolo destaquem que el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení, Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, també en waterpolo, el Sabadell ha anunciat el fitxatge d'Anona Pérez.

0: Ara són 9:15 i a aquesta hora continuem pendents de l'AP7. Està tallada a Riudellots de la Selva en sentit nord per un accident entre dos camions. Equip viari, Mariluz García.
1: Sí, es manté tallada la P7 per la retirada d'un dels dos camions implicats en aquest accident, en el qual ha mort un dels camioners. S'està desviant la circulació per la sortida 71 i a uns 2 quilòmetres de cua a Riudellots fins al punt del desviament, mentre que ja s'està esvaint la retenció que hi havia a l'altura de Massanet de la Selva. També queden algunes retencions a l'autopista del Maresme a l'altura d'Argentona i també al tram final a l'altura de Tordera, tot això en direcció Girona.
0: I més enllà del trànsit, estem destacant que Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan en plena onada de calor i amb risc d'incendi extrem. El govern recorda que està prohibit fer fogueres o llançar petards a més d'un centenar de municipis, sobretot a l'oest del país. De seguida ho concretem. I també estem destacant avui que el govern espanyol tanca novament la porta a una renúncia de Pedro Sánchez l'endemà de la contundent sentència per corrupció contra l'exministre Ábalos. La Moncloa insisteix que manté el seu rumb i avui ha anunciat una inversió històrica en dependència.

0: Us explicarem que Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears al Líban. Israel ha matat dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. A més, també destacarem que la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell ha denunciat per delicte d'odi el porter del Sabadell, Diego Fuoli, que dissabte passat, durant la celebració de l'ascens a segona, va incitar els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. I abans d'arribar a les 9, traurem el cap a Valls, on es fa la Diada Castellera de Completes amb la participació de les dues colles dels Xiquets de Valls. Tot això a les portes demà de la primera gran diada del calendari casteller tradicional. I en esports, què destacarem, David?
1: Doncs que hi ha en joc el tercer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Primer enfrontament a la pista murciana i al descans. El Barça està cedint, tot i que havia començat guanyant 0-2 al final de la primera meitat. Els de Javi Rodríguez perden per 4-2 amb remuntada murciana, doncs, inclòs. Això sí, el Barça domina l'eliminatòria per 2-0 i avui té la primera oportunitat de proclamar-se campió. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, ara comença el cinquè i definitiu partit de la final entre la Liceu de la Corunya i l'Igualada.
0: I pel que fa al temps, la revetlla de Sant Joan serà molt càlida i estable a tot el país, nit tropical i fins i tot tòrrida a la costa. Aquest Sant Joan ha estat assolellat, encalitjat i amb calor intensa al migdia i amb valors molt alts que han rondat els 36-38 graus i de forma puntual fins i tot els 40.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de 9:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com diem, el govern demana extremar les precaucions amb el foc i la pirotècnia aquesta nit de Sant Joan per evitar incendis. L'onada de calor dels últims dies, la falta de pluges i la revetlla han disparat el risc de foc al bosc a gairebé tot el país. Hi ha més d'un centenar de municipis on el Departament d'Agricultura havia autoritzat que aquesta nit es poguessin fer fogueres, però que finalment no les podran fer perquè el risc d'incendi és molt alt. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre, a la resta del país, però el perill també és alt i per això des de Protecció Civil recorden que la llei prohibeix fer foc i llançar petards a una distància inferior a 400 metres d'una zona boscosa. Sergio Delgado és el sotsdirector de Protecció Civil en declaracions a la tarda.
3: Tenim municipis en perill molt alt, però tenim la resta de municipis, pràcticament tot el territori, en perill alt. Per tant, la mesura, la indicació de cara a la ciutadania, en qualsevol municipi, en caràcter general, no llançar pirotècnia a prop de massa forestal. Com que nosaltres no anirem a un metro, doncs assegurar-nos que el lloc és habilitat. I si tenim dubtes, no fer-ho perquè és un dia complicat.
0: Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revetlla. Aquesta nit treballaran un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. De fet, en el context actual, alguns ajuntaments de les zones amb més risc d'incendi han optat directament per prohibir explícitament les fogueres. En el cas dels petards, però, els alcaldes alerten que seria molt complicat fer el mateix perquè no tenen mitjans per controlar-ho. Sigui com sigui, reclamen directrius més clares del govern. Lleida, Estela Bussoms.
4: Aquesta nit no hi haurà fogueres. Per exemple, Artesa de Segre, la Noguera, Sant Guim de Freixenet, a la Segarra o els nuclis de Gramunt, a l'Urgell, tots inclosos al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. També demanen que la pirotècnia es llanci només en llocs segurs, però alerten que prohibir-la del tot és impossible. Sílvia Fernández és l'alcaldessa de Gramunt i Francesc Lluc de Sant Guim.
5: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
6: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
4: A més, hi ha alcaldes que es queixen que el govern no és prou explícit a l'hora d'aclarir què es pot fer i què no quan arriba la revetlla en un context com l'actual. Sentim l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i el d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós.
7: Home, les instruccions han de ser clares. El que no pot ser és ambigu i deixar-ho a la interpretació de la gent. Perquè llavors cada poble què fa? Jo he parlat amb alcaldes, jo faré allò. Bueno, doncs molt bé.
8: I deixar de fer recomanacions, perquè al final et deixen a tu l'última paraula, no saps si peques de massa o peques de poc.
4: A Bovera, les Garrigues no han prohibit els petards, però sí els coets i el sopar de Sant Joan no el faran al carrer com és tradició, sinó al local social amb aire condicionat.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. El govern espanyol descarta assumir responsabilitat

0: responsabilitats polítiques després de la dura condemna per corrupció a l'exministre socialista José Luis Ábalos. Pedro Sánchez es blinda i assegura que seguirà governant tot i les pedres que trobi pel camí. En aquest context, el govern espanyol avui ha aprovat una injecció històrica per l'atenció a la dependència. Ens ho explica des de Madrid Paula Brujats.
1: La dimissió de Pedro Sánchez no està justificada ni seria proporcionada, diu la Moncloa, per més que Ábalos fos la seva mà dreta. El govern espanyol condemna la corrupció de l'exministre i reconeix que és molt greu, però se'n renta les mans. Félix Bolaños, ministre de Justícia, recorda que se'l va fer fora abans que es destapessin les irregularitats.
2: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
1: Sánchez avui tampoc ha valorat la condemna a Ábalos, ha posat el focus en la idea que seguirà governant tot i els obstacles que es va trobant pel camí.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: Però els aliats parlamentaris li exigeixen més que això. Falten explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten més polítiques socials. Aina Vidal, dels Comuns, Francesc Marcal Baró, d'Esquerra, i Ione Belarra, de Podem.
4: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
5: Donar contingut, que és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Demà Pedro Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular diu que no n'espera res.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez, los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: I el PP creu que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
0: I enmig de tot plegat, com dèiem, el govern espanyol ha aprovat avui una inversió històrica per la dependència que incrementarà a partir de l'1 de juliol les quanties que es destinen a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i es multiplica per 5 la inversió que s'hi havia estat destinant fins ara. En total, les comunitats autònomes rebran aquest any 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. La incògnita ara és com es transformarà aquesta injecció de diners en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o bé si es milloraran les condicions laborals dels treballadors. Segons el Departament de Drets Socials, a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
8: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de domicilio y de las residencias.
0: En el cas de Catalunya, diu, l'assignatura pendent és reduir les llistes. I més coses, la platja de la Rabassada de Tarragona ha acollit aquesta tarda un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques han portat una corona de flors fins a la sorra per recordar els tres nens. Unitat mòbil de 3Cat Info a Tarragona amb el Ricard Boigues i el suport tècnic de Xavier Espelt.
9: L'acte impulsat per Tarraco Sí Club ha acollit familiars i amics de les víctimes, membres vinculats al club i altres entitats del sector marítim. El president de l'entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bousab Dawen, diu que han volgut expressar d'aquesta manera el suport a les famílies.
10: Hem fet això perquè, el primer, molts són pares i ens hem sentit identificats. Ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-li una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
9: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada. Un grup de nens ha agafat una corona de flors i l'ha deixat a tocar del passeig. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament de la Creu Roja, una de les familiars ha criticat l'actuació de l'equip de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, estaven a la platja i van ser arrossegats pel corrent. Aquest homenatge s'afegeix al que hi han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels menors ofegats divendres.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara Crònica Internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Ho ha dit després que les autoritats de Teheran hagin negat que hi ha previstes visites d'inspectors de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
11: Els iranians s'equivoquen.

0: I ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Mentre Donald Trump pressiona l'Iran sobre el seu programa nuclear, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz, tal com es va comprometre al memoràndum d'entesa firmat la setmana passada. De fet, l'Agència Marítima de l'ONU ha confirmat que s'ha posat en marxa un pla per evacuar els 11.000 mariners bloquejats al Golf durant els 3 mesos que ha durat la guerra. Al Líban, mentrestant, 2 persones han mort aquest dimarts per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
2: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
1: El màxim dirigent del moviment xiïta assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. I un supercomputador xinès, reconegut com el més potent del món, feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Lineshine i ha destronat el capitán dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc. I ho hem destacat també al sumari. La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha denunciat per delicte d'odi Diego Fuoli, porter del Centre d'Esport Sabadell, que dissabte passat, des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà, va incitar els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona non grata i ha demanat al club que li obri un expedient disciplinari contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar que no representen els valors ni tampoc l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. Ara són 9:15, obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. I la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. L'única complicació, però destacable, que queda és l'AP7, encara tallada a Riudellots de la Selva, en sentit nord, per retirar un dels 2 camions implicats en una topada mortal que ha passat a les 5 d'aquesta tarda. S'està desviant la circulació per la sortida 71 i a uns 2 quilòmetres de cua a l'altura de Riudellots fins al punt del desviament. Recordem que les alternatives són la C35 a Maçanet de la Selva per després enllaçar amb l'autovia A2 a Vidreres en direcció Girona. L'altra alternativa, des de l'àrea de Barcelona, és l'autopista del Maresme, la C32. També queden algunes aturades molt puntuals a la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró, la Nacional 2 a Tordera, direcció Girona, i l'N340 a Molins de Rei en direcció Barcelona per un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. També es manté tallada la C15B a Canyelles, al Garraf, per un altre accident. Recordem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 vehicles, que són més de la meitat dels previstos fins a aquesta mitjanit.
1: El temps. Actualitzem la previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
4: Els ruixats que aquesta tarda encara han descarregat amb certa intensitat s'han anat desfent. Els registres més significatius, 17 litres per metre quadrat a Linyà, 5 a Guixers, 5 a la Seu d'Urgell, 2 litres a Oliana, algunes dècimes a Tremp, amb unes temperatures que avui s'han tornat a enfilar, però una miqueta menys que no pas ahir. Tercer dia d'onada de calor. Els valors més alts han arribat als 41 graus, al Carràs, a Lleida, al Ferràs, a Vilanova de Segrià, però hem deixat enrere els 43 d'ahir. d'ahir. Encara moltes màximes entre els 36 i els 38 graus cap a comarques interiors. I també la temperatura ha baixat una miqueta a la mateixa línia de la costa. La revetlla de Sant Joan serà càlida i estable, això sí. Nit tropical a moltes comarques i

0: i tòrrida a la façana litoral. I aquest Sant Joan, doncs, mantindrem aquest temps estable, encara dins d'aquesta onada de calor, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, altre cop al nivell més alt cap a Ponent, però també s'afegeix l'Alt Baix Empordà amb aquest avís de calor per cara aquest dia de Sant Joan. Pols sahariana, aquest cel encalitjat i calor intensa al migdia, però sí que deixarem enrere aquests 40 graus de forma puntual i podem arribar, però a menys municipis. Els valors més alts entre els 36 i els 38 graus. A la tarda hi pot haver algun ruixat cap al Pirineu.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passen 2 minuts de 3:15 i a aquesta hora hem d'anar en directe cap a Valls perquè està en marxa la Diada Castellera de Completes amb la participació de les dues colles dels Xiquets de Valls. Connectem doncs en directe amb la plaça del Blat per saber quina és l'última hora d'aquesta actuació. David Prats, bona tarda.
3: Bona tarda. Quina gran Diada de Completes estem vivint a la plaça del Blat de Valls. Hem completat ja les 3 rondes de castells i ja hem vist 2 castells de gamma extra. Els ha fet la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que a la segona ronda ha descarregat el 4 de 9 amb el Pilar, el primer de l'any, aquest castell, que fins al moment aquesta temporada l'havien descarregat en 2 ocasions els castellers de Vilafranca, doncs avui la Colla Vella l'ha pogut estrenar en aquesta Diada de Vigília de Sant Joan. També a la tercera ronda ha descarregat el 9 de 8 l'entitat rosada, que ha obert plaça amb el 3 de 9. Quins 3 grans castellassos ens ha regalat la Colla Vella, que atenció, ara la ronda de pilars es podria atrevir amb el pilar de 8. La colla joves, per la seva banda, ha tingut una Diada de Completes més suau, ha completat de sortida el 4 de 8, a la segona ronda ha descarregat el 3 de 9, que serà el seu castell més destacat d'aquesta actuació, i a la tercera ronda, el 2 de 8, s'espera que puguin intentar la ronda de pilars l'espadat de 7. En aquesta Diada de Completes, que enguany estrena horari, s'ha avançat a les 8 del vespre, fins l'any passat es feia a les 11 de la nit, i serà la prèvia de la sortida al complet del seguici cerimonial de la ciutat cap a l'ofici de completes. I els castells que no s'acaben avui, perquè demà hi ha la Diada de Sant Joan, on també les dues colles dels Xiquets de Valls podrien provar castells de gamma extra, ni més ni menys que el 4 de 9 sense folre. A l'espera del que passi a la ronda de pilars, això és el que us podeu explicar des de la plaça del Blat de Valls.
2: David Prats, en directe des de Valls. Gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
4: En aquest Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals i socials del cultiu de bona part dels alvocats que consumim. Ens trobarem amb Gustavo Duc, expert en sobirania alimentària, i amb un camperol colombià que prefereix mantenir-se en l'anonimat precisament per les amenaces de la indústria de l'alvocat.
5: En 10 anys, Catalunya ha multiplicat per 5 les importacions d'alvocat i ha arribat a les 32.000 tones, procedents bàsicament de l'Amèrica Llatina, però també del Marroc i Israel. D'aquestes 32.000 tones en consumim gairebé la meitat i la resta l'exportem a França, als Països Baixos, Portugal, Itàlia o fins i tot al Marroc. Curiosament, un dels països a qui comprem aquest fruit.
4: Som al Canal Montsià, l'epicentre del cultiu d'alvocat a Catalunya.
6: Els primers aguacats que es van plantar aquí al Canà, igual fa 80 anys que es van plantar. L'enginyer d'una finca que hi havia aquí baix, que era a Sud-amèrica, este va ser el primer que va plantar aguacats. Però industrialment, mon pare fa uns 23 anys que va plantar aguacats. Com una alternativa al cítric, que està molt cremat i tenim una molta competència desleal, i van dir que l'aguacate podria ser una solució, i mira.
7: Nosaltres vam començar plantant fa 6 anys i ara cada vegada es veuen més finques, no molt grans, però que cada vegada s'està apostant més per aquest cultiu com a alternativa al cítric.
8: L'alvocat és un fruit de demanda mundial creixent i és molt més rendible. I després perquè aquí també estem en una zona que climàticament és viable produir-lo.
4: Els camps del David Martínez i els del Ricard Rivera i l'Edith Gallardo produeixen una petitíssima part de les 15.000 tones anuals d'alvocat que ens mengem a Catalunya. Els efectes de la importació massiva d'alvocats pels nostres esmorzars o per les nostres amanides són semblants als que té la importació de soja, de sucre o d'oli de palma, la implantació de monoconreus de grans empreses que desplacen els cultius tradicionals.
9: I el petit pagès sempre queda desplaçat. Mai guanya en el joc

0: del mercado internacional. Després nosaltres ens preocupem i veiem com en aquests països la gent té que emigrar perquè no té formes de subsistència.
1: En països com Colòmbia o el Perú, però també al sud d'Espanya, les plantacions d'alvocats han canviat el paisatge, han esborrat cultius i biodiversitat. I ara, per garantir la continuïtat de la producció, necessiten una alta càrrega de pesticides, alguns de prohibits a Europa, que ens arriben amb el fruit i posen en risc la nostra salut. I què passa amb l'aigua? Doncs depèn d'on el plantem. L'alvocat és un arbre de regadiu amb exigències similars a les dels cítrics, però el problema el tenim quan se n'implanten cultius extensius en regions seques.
0: El tema està en quan una regió com Andalusia la gires tota i li poses pues, todo Málaga, todo Granada, al conreu d'alvocat. Un monoconreu, milers i milers d'hectàrees exigint una aigua que els aqüífers d'Andalusia no tenen capacitat de regenerar.

0: Un 4% dels alvocats que hi ha als nostres supermercats provenen de Colòmbia. A l'antic triangle del cafè, el fruit hi va arribar fa 8 anys i va desplaçar els conreus tradicionals i els que els practicaven.
1: El mètode és molt fàcil. Amenazo a minifundistas, grupos paramilitares armados. La gente ya no quiere vivir en esos territorios porque es difícil por temas de seguridad. Vendo barato, aparecen de la nada gente que quiere comprar y después aparecen estas multinacionales, compran todos, ya se convierten en latifundios y ahí pueden desarrollar su actividad.
0: La denúncia d'aquestes pràctiques ha posat en perill la seva vida, per això no vol que diguem el seu nom. La seva família, propietària d'una petita finca, resisteix enmig dels latifundis de les multinacionals de l'alvocat, que ja ocupen un 80% de la regió.
1: El fenomen de la llegada d'esto, lo que hace es que había una multiplicidad de actividades agrícolas que se daban en la zona y había un intercambio entre todas las personas que concurrían o vivían en esas veredas. Con este fenómeno, lo que está sucediendo es eso, un paisaje homogéneo, unos árboles que no son autóctonos, sino que es un híbrido que en Colombia no se come un solo aguacate de esa zona.
0: Son todos para la exportación, pero los efectos de cultivarla los pateixen ellos.
1: Los niños están con sarpullidos o piquiñas en la piel justo en días donde hay fumigación, irritación en los ojos, malestares de respiración muy frecuentes, como ese tipo. Entonces ahí alzamos la voz un poco y vamos a las secretarías de salud de los municipios y lastimosamente el sistema de salud colombiano o de investigación más bien no intentan ir un poco más allá y de entender.
0: En aquesta zona l'aigua no és un problema. De fet, plou tant que fins i tot a l'alvocat n'hi sobra, però això no treu els efectes negatius de la seva gestió.
1: Drenen l'aigua del subsuelo para que los aguacates no se les pudra la raíz. Entonces hacen una serie de toboganes en la montaña para que el agua salga. Provoca un fenómeno de erosión bastante grande y un fenómeno de secado del agua. Y entonces el agua llueve y las quebradas se llenan de agua, pero cuando hay verano hay muy poca agua.
2: Cinc minuts i les 9.
3: Esports.
2: I a aquesta hora està en joc el tercer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia, el primer a la pista murciana. Els primers minuts de la segona part, el marcador és de 4-2, desfavorable al Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria per 2-0 després dels dos partits al Palau Blaugrana, de manera que tenen la primera oportunitat de ser campions si guanyen avui. A més, aquest vespre també es decideix l'Hockey Lliga amb el cinquè i definitiu partit de la final entre el Liceo i l'Igualada, que es disputa a la Corunya. El tram central de la primera meitat, el resultat és de Liceo 0, Igualada 1. Al Mundial, aquesta nit i aquesta matinada es completarà la segona jornada de la fase de grups amb els últims 4 partits. Tenim en joc el temps afegit al Portugal 5, Uzbekistan 0, al grup K. Cristiano Ronaldo ha marcat 2 gols i es converteix en el primer jugador a marcar en 6 Mundials. A les 10 de la nit començarà l'Anglaterra-Ghana, a la 1 de la matinada Panamà-Croàcia i a les 4 Colòmbia-República Democràtica del Congo.
3: 3CAT Info.
2: I l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè consideren que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se al matalasser. Una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions del davanter argentí.

0: después del partido de la seva selección contra Austria.
1: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Un jugador que podria anar al Barça, Julián Álvarez, i un altre que en surt, Iñaki Peña. El porter alacantí s'ha dit aquesta temporada a l'Elx, marxa al Panathinaikos. El muntant de l'operació no s'ha especificat, però podria ser al voltant dels 3 milions d'euros. I també en clau de mercat, el Barça ha fet efectiva la clàusula del contracte de cessió per incorporar definitivament el davanter egipci Hamza Abdelkarim, de 18 anys. Abdelkarim va arribar al juvenil A al mercat d'hivern, s'ha dit, per l'Al Ahly egipci. En aquesta primera etapa com a blaugrana ha marcat 6 gols en 11 partits. I encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia a Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa a segona. Substitueix en el càrrec Michel Sánchez, amb qui no li agradaria que es fessin comparacions.
2: La meva idea és una mica això, tenir control per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
0: I en motor, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
3: Superfeliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
0: Marc Márquez va arribar a l'equip Ducati l'any passat i es va proclamar campió del món de MotoGP i aquest any compleix la seva segona temporada amb la marca italiana.
4: A 3CAT Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
4: insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
9: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
9: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Trescat Info.
10: En punt les 9 del vespre. L'APSAT continua tallada a Riudellots de la Selva en direcció Girona per un accident. El conductor d'un dels dos camions implicats en el sinistre ha perdut la vida. Aquest accident ha complicat l'operació sortida del pont de Sant Joan, en què més de 250.000 cotxes han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Crida la prudència aquesta nit de Sant Joan per l'elevat risc d'incendi que hi ha gairebé tot el país. Més d'un centenar de municipis que tenien autoritzades fogueres no les podran fer. Els bombers reforcen l'operatiu a les zones amb més risc i també a l'àrea metropolitana. Pedro Sánchez reafirmarà demà la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten, mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos. Els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. Enmig de la tempesta política i judicial, Pedro Sánchez anuncia una inversió històrica en dependència. El president del govern espanyol ha xifrat en 2.000 milions d'euros els diners extraordinaris en la matèria per aquest any i en 6.000 milions extres per l'any que ve. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears al Líban. Israel mata dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. El líder de Hezbollah exigeix un calendari per la retirada de tropes israelianes. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un

0: 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. Nou impuls a Catalunya per avançar cap a l'energia eòlica marina. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses a l'Alt Empordà. Tindrà 3 prototips d'aerogeneradors perquè les empreses puguin fer proves. Veïns i ajuntaments ja han expressat la seva oposició.
1: Esports.
0: Està en joc el tercer partit de la Lliga, de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Murcia, el primer a la pista murciana. Als primers minuts de la segona part, el marcador de 4-2 desfavorable al Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria per 2-0 després dels dos partits al Palau Blaugrana, de manera que tenen la primera oportunitat de ser campions si guanyen avui. I aquest vespre també es decideix l'hoquei Lliga amb el cinquè i definitiu partit de la final entre el Liceo i l'Igualada, que es disputa a la Corunya. Al tram central de la primera meitat, el resultat és de Liceo 0, Igualada 1. El Mundial tot just s'ha acabat. El Portugal 5, Uzbekistan 0. Al grup K, Cristiano Ronaldo ha marcat 2 gols i es converteix en el primer jugador a marcar en 6 Mundials. I en esports, la Revetlla de Sant Joan serà molt càlida i estable a tot el país, nit tropical i fins i tot tòrrida a la costa. Aquest Sant Joan ha estat assolellat, encalitjat i amb calor intensa al migdia i els valors més alts han rondat entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual algun 40. A la tarda han caigut alguns ruixats al Pirineu.
1: Trescat Info.
0: 9:04, bon vespre, us informa Carme Clèries, sigueu benvinguts. El govern demana extremar les precaucions amb el foc i la pirotècnia aquesta nit de Sant Joan per evitar incendis. L'onada de calor dels últims dies, la falta de pluges i la revetlla han disparat el risc de foc al bosc gairebé a tot el país. Hi ha més d'un centenar de municipis on el Departament d'Agricultura havia autoritzat que aquesta nit es poguessin fer fogueres, però que finalment no les podran fer perquè el risc d'incendi és molt alt. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, però, el perill també és alt i per això des de Protecció Civil recorden que la llei prohibeix fer foc i llançar petards a una distància inferior a 400 metres d'una zona de bosc. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Tenim municipis en perill molt alt, però tenim la resta de municipis, pràcticament tot el territori, en perill alt. Per tant, la mesura, la indicació de cara a la ciutadania, en qualsevol municipi, en caràcter general, no llançar pirotècnia a prop de massa forestal. Com que nosaltres no anirem a un metro, doncs assegurar-nos que el lloc és habilitat. I si tenim dubtes, no fer-ho perquè és un dia complicat.
0: Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques en perill molt alt d'incendi i les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revetlla. Aquesta nit treballaran un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. Després de l'ofegament de 4 persones al cap de setmana, el govern també demana que s'extremi la precaució davant d'una revetlla que es preveu multitudinària a les platges catalanes. Les altíssimes temperatures i el fet que Sant Joan caigui entre setmana podrien incrementar fins un 50% l'afluència a les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Busquem la informació a Gavà amb el David Àngela.
3: Evitar qualsevol situació de risc i, per tant, no banyar-se de nit quan les platges no tenen servei de vigilància després d'àpats copiosos i d'ingesta d'alcohol. Aquesta és la recomanació del govern, però pels més agosarats, en Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, fa aquest suggeriment.
4: Procurar banyar-se sempre doncs, al màxim de, diguéssim, de prop de la vora que sigui possible, sempre banyar-se acompanyat. Si se senten malament, si han begut, si han fet un menjar molt copiós, si noten un canvi de temperatura molt fort amb l'aigua, qualsevol indici que els faci pensar que les seves capacitats doncs, no estan al 100%, doncs de seguida que decideixin tornar-se a anar a la sorra a un lloc segur.
3: D'altra banda, 160 treballadors amb maquinària especialitzada treballaran de 6 a 9 del matí el dia de Sant Joan per garantir el bon estat de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que, segons Daniel Palacios, cap de servei de platges de l'ENS supramunicipal, som davant de la revetlla més massificada a les platges de Barcelona.
5: Tindrem molta gent a la platja, esperem tenir molta gent aquest any, perquè és entre setmana el dia i perquè fa bastant calor. Podem estimar que igual tenim un 50% més de gent que els últims anys.
3: L'àrea metropolitana, davant el risc d'incendis i per evitar que els residus arribin al mar, desaconsella l'ús de pirotècnia, sobretot en zones de vegetació i de pinedes, i recorda que està prohibit acampar a les platges.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Fem atenció a la política espanyola. Pedro Sánchez defensarà demà al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques. Després de la dura sentència contra el seu exministre José Luis Ábalos, el president espanyol compareixerà a petició pròpia per abordar els casos judicials del seu entorn. Des de la Moncloa condemnen la corrupció de l'extitular de Transports, però neguen que Sánchez hagi de dimitir com a conseqüència. El cap de l'executiu espanyol assegura que continuarà endavant tot i els obstacles i les pedres que trobi al camí. Sentim-lo a ell i al ministre de Justícia, Félix Bolaños.
6: Pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
7: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
0: Mentre que els aliats parlamentaris del PSOE esperen escoltar les explicacions de Sánchez al PP, ja dona per fet que no serviran per res. Doncs bé, en la vigília d'aquesta compareixença per donar explicacions, l'expresident socialista Felipe González ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions. En una conversa a Toledo, acompanyat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, González ha dit que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama està ben feta, que Sánchez ja hauria d'haver convocat els comicis i que l'actual president espanyol té dues opcions.
8: Però hay dos, claro, puede dimitir y el otro es convocar elecciones.
9: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
8: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Doncs bé, enmig de tot aquest rabastall, el govern espanyol ha aprovat avui una inversió històrica per la dependència que incrementarà a partir de l'1 de juliol les quanties que es destinen a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i es multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. En total, les comunitats autònomes rebran aquest any 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. La incògnita ara és com es transformarà aquesta injecció de diners en les prestacions que reben les persones dependents. Si ho rebran directament als beneficiaris o es milloraran les condicions laborals. Segons el Departament de Drets Socials, a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més a llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
10: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de domicilio y de las residencias.
0: I en el cas de Catalunya diu que l'assignatura pendent és reduir les llistes d'espera.
10: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Ho ha dit després que les autoritats de Teheran hagin negat que hi ha previstes visites d'inspectors de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
11: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Mentre Trump pressiona l'Iran sobre el seu programa nuclear, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret Hormuz, tal com es va comprometre al memoràndum d'entesa firmat la setmana passada. De fet, l'Agència Marítima de l'ONU ha confirmat que s'ha posat en marxa un pla per evacuar els 11.000 mariners bloquejats al Golf durant els 3 mesos de guerra. A Líban, mentrestant, dues persones han mort aquest dimarts per trets israelians, Segons les autoritats del país àrab, és el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder de Hezbollah, Naïm Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes.
12: Ara que tenim un alto al foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se

0: completament de tot el territori libanès.
1: El màxim dirigent del moviment xiita assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit del Líban. I Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociar la pau amb Ucraïna després de dies d'atacs massius de drons de Kiev contra instal·lacions energètiques i militars russes. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern, hores després que el ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, assegurés que el seu país està disposat a reprendre les converses amb Kiev en qualsevol moment.
2: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
1: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. Dos minuts per arribar a un quart de deu. França ha viscut avui el dia més calorós des del 1947, com van començar els registres. La temperatura mitjana al país ha estat de 29,7 graus i en alguns punts ha arribat als 43 de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França demà i dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves. D'uns 60.000 centres escolars, avui 1.800 han hagut de tancar i 8.000 més han reduït les hores de classe. La Tour Eiffel ha hagut de tancar a primera hora de la tarda de forma excepcional per les altes temperatures. I aquesta tarda han rescatat 119 migrants, entre ells 7 dones i 4 menors, a una milla nàutica de l'illa del Hierro a les Canàries. L'embarcació ha arribat escortada per salvament marítim al port de la Restinga, al municipi del Pinar. Segons han relatat alguns dels ocupants, després de desembarcar, el Coyuco portava uns 8 dies navegant abans d'arribar a l'illa del Hierro.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Hem arribat a un quart de 10, moment d'escoltar la previsió meteorològica.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
5: Anirem acabant aquest dimarts i ho fem amb un temps força estable. Hem tingut alguns ruixats i estones han descarregat amb certa intensitat els registres una mica més significatius, els 17 litres per metre quadrat a Linyà, dels quals 14 han caigut en mitja hora, 5 a Guixers, 5 a la Seu d'Urgell o 2 litres a Oliana. I pel que fa a temperatures, hem tornat a tenir un dia càlid amb temperatures elevades, però una mica menys que ahir. Els valors més alts, 41 graus a Lleida, a Vilanova de Segrià, a Llimiana, 40 a Golmés, a Oliola, a Vinebre, però hem deixat enrere els 43 d'ahir. I també les temperatures han quedat una mica més baixes cap a comarques interiors, litoral i prelitoral, però hem tornat a tenir un dia de calor intensa. La Revetlla de Sant Joan serà estable i, això sí, càlida. Li costarà de baixar el termòmetre. Nit tropical a moltes comarques i nit tòrrida altre cop a la façana litoral. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb calor intensa al migdia. Les màximes, però, baixaran una miqueta més. Per tant, demà ja costarà més arribar als 40. Igualment, però, tindrem moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. Farà calor intensa altre cop, però no tan desbocada. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Demà serà el quart dia d'onada de calor i el darrer. A la tarda hi pot haver algun ruixat, però a partir de dijous no és que baixi molt la temperatura, però sí que tindrem unes temperatures un pèl més baixes.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Un quart

0: 10 i 2 minuts, les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en una dècada. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no s'espera bé aquesta nota, però defensa que l'examen s'ajusta bé al que s'havia treballat a classe.
1: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
0: En aquest sentit, la sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, assegura que els efectes de la pandèmia s'han notat amb el resultat. N'ha parlat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
0: En total, un 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat i la nota mitjana ha estat de 6,4, la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. A tot això, el govern ha detectat 3 casos d'estudiants que feien servir dispositius intel·ligents als exàmens per copiar després d'escanejar el 90% de les aules. És el primer any que es posava en marxa una prova pilot d'aquest tipus per detectar-los. Hem parlat de les matemàtiques que han anat malament. Parlem ara de les millors notes. La més alta ha estat un 9,9. L'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut per als Ius i Torrent de Banyoles, al Pla de l'Estany. De cara al curs que ve, vol fer el doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
3: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant ahir quan m'ho va dir. Em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
0: 4 alumnes de la demarcació de Barcelona han empatat amb la segona millor nota, un 9,8. Un d'ells és Tomàs Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa. En el seu cas, vol matricular-se al doble grau de física i matemàtiques.
4: No sóc especialment superaplicat als estudis, o sigui, no sé, jo crec que el més important és entendre a classe i llavors quan estàs estudiant només ho repasses i ja està.
0: Tots dos asseguren que la clau és mantenir un ritme constant d'estudiar al llarg del curs i, sobretot, descansar.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Catalunya fa un pas més per tenir aerogeneradors marins, això després que el Ministeri per la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat. És la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, un projecte que defensa el govern però que té l'oposició dels veïns i també de l'Ajuntament de la zona. Girona, Maria Rovira.
6: El Ministeri dona llum verd a la plataforma on es preveu provar 3 prototips d'aerogeneradors marins després d'una declaració d'impacte ambiental favorable, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlemCat.
7: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenir un laboratori de recerca on aquestes coses puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància cabdal, no?
6: Veïns i ajuntaments de la zona s'hi oposen. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
8: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
9: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
6: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
0: La platja de la Rabassa de Tarragona ha acollit aquesta tarda un homenatge als 3 menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques han portat una corona de flors fins a la sorra per recordar els 3 nens. En Ricard Boigues.
10: L'acte impulsat per Tarraco Sea Club ha acollit familiars i amics de les víctimes, membres vinculats al club i altres entitats del sector marítim. El president de l'entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bousab Dawen, diu que han volgut expressar d'aquesta manera el suport a les famílies.
11: Hem fet això perquè, el primer, molts són pares i ens hem sentit identificats. Ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-li una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
10: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada. Un grup de nens ha agafat una cursa

0: corona de flors i l'ha deixat a tocar del passeig. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament de la Creu Roja, una de les familiars ha criticat l'actuació de l'equip de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, estaven a la platja i van ser arrossegats pel corrent. Aquest homenatge s'afegeix al que hi han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels menors ofegats divendres.
1: Entrem en crònica cultural.

0: llamado a mi mujer.
1: Norma Còmic, reedita Sangre de Barrio de Jaime Martín, publicat el 1989, explica la història del Vincent, un jove de l'Hospitalet de Llobregat, una ciutat que en aquella època no era un lloc recomanable. El treball s'ha acabat convertint en un clàssic i ara, amb els anys, l'autor reconeix que alguna cosa l'hauria fet diferent. Ens ho explica la Valèria Obereda.
2: No en el contingut, que considera com un retrat realista del que passava, sinó en la manera d'explicar-ho.
3: Jo era molt jove, era molt inexpert, i quan miro les vinyetes, els dibuixos, m'ho poso malalt. Faria igual el contingut, però el continent faria una mica menys directe i potser narrativament més elegant. Si havien de sortir escenes de sexe, de violència o del que fos, doncs sense filtres i ja per contra més bèstia encara millor, no?
2: Jaime Martín va ser reconegut com a autor revelació al Saló Internacional del Còmic de Barcelona per Sangre de Barrio i en va acabar fent 3 episodis que ara s'han reeditat junts. Té molt present el que volia transmetre.
3: Explicar una mica una sensació general en els joves o en els adolescents d'aquella època, la manca d'esperança d'estar en un lloc molt lleig, com era l'Hospitalet de mitjans dels 80, en un lloc molt dur, d'estar allà perduts en el cul del món.
2: Una història que acompanya una banda sonora formada per Ramoncín, La Polla Records, Burning, Barricada i Lenyo, entre d'altres, i tot en blanc i negre, perquè fa 37 anys era molt més barat que posar-hi color.
1: El Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX, repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia, i es podrà visitar de franc des d'avui fins al dia 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta, Oriol Maspons, Ouka Lele o Xavier Ribas.
4: Esports.
1: David Tubac, bona nit.
5: Bona nit. Esport en joc, esport en directe aquí a la sintonia de 3CAT Info. Aquesta nit de revetlla amb diversos fronts oberts ara per ara, començant per les finals d'una banda de la Lliga de Futbol Sala i de l'altra de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, passant també pel Mundial de Futbol. Minuts decisius de la final de la Lliga de Futbol Sala perquè s'està jugant el darrer minut del tercer partit de la final entre el Pozo de Murcia i el Barça, el primer que juga a la pista murciana després de les dues victòries blaugranes en els dos primers enfrontaments jugats al Palau Blaugrana. El Barça ha aconseguit empatar a 4 a una mica més d'un minut perquè s'acabi l'enfrontament al Palau dels Esports de Múrcia. Un Barça que ha començat amb un 0-2 ben matiner al minut 6, amb gols de Pito al 4 i Adolfo al 6, però que ha vist com el Pozo abans del descans li capgirava el resultat i feia marxar a remolc els blaugranes al descans amb un 4-2 desfavorable. A la represa, però, els gols de Fitz i de Sergio González als minuts 33 i 38 equilibren el marcador fins a aquest 4-4 que hi ha ara a un minut una mica més perquè s'acabi el partit. Per tant, ara mateix el Barça que forçaria la pròrroga i mantindria opcions de proclamar-se avui mateix campió de la Lliga de Futbol Sala. En cas contrari, en cas de derrota blaugrana, hi hauria pel cap baix quart partit dijous també a la pista del Pozo de Múrcia. Pel que fa a l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, avui sí que tindrem campió. Serà bé el Liceu de la Corunya o bé l'Igualada. Ara mateix, empat al descans d'aquest cinquè i decisiu partit de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins a la Corunya. Liceu Igualada empaten a 1, tot i que els igualadins s'han avançat al marcador amb un gol de Viatllanes al minut 5. Han vist com el capità local d'Ava Torres empatava el resultat als últims minuts de la primera meitat. Aquest partit, d'una banda Pozo-Barça, com també el Liceo Igualada, els estem transmetent a Esport 3 a través dels canals digitals de 3CAT. I pel que fa al Mundial de Futbol, s'ha acabat fa una estona el Portugal 5, Uzbekistan 0, al grup K. Per tant, triomf el primer en aquest Mundial del tècnic balagueri dels portuguesos Robert

0: Martínez, que ha vist com el seu jugador Cristiano Ronaldo marcava dos gols, i amb el primer es convertia així en el primer futbolista de la història a marcar en 6 edicions diferents del Mundial. Ara a les 10, d'aquí una mica més de mitja hora, començarà l'Anglaterra-Gana al grup L, a la 1 el Panamà-Croàcia també al grup L, i novament al grup K tindrem a les 4 el Colòmbia-República Democràtica del Congo.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Seguim parlant de futbol, però Mundial a banda. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se al matalasser. Una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions del davanter argentí un cop acabat el partit d'ahir al Mundial de la seva selecció contra Àustria.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: També relatiu al Barça, el porter Iñaki Peña s'ha dit aquesta última temporada a l'Elx, marxa al Panathinaikos grec. El total de l'operació no s'ha especificat, però podria ser al voltant dels 3 milions d'euros. I encara en futbol també, el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la seva nova etapa segona. Substitueix en el càrrec Michel Sánchez, amb qui manté que no li agradaria que es fessin comparacions, tot i que ell mateix admet certes similituds.
3: La meva idea és una mica això, tenir control per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
0: Un minut encara per afegir informacions novament en clau poliesportiva, com ara que en motor Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
4: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
0: Marc Márquez va arribar a l'equip Ducati l'any passat i es va proclamar campió del món de MotoGP. Aquest any compleix doncs la seva segona temporada amb la marca italiana. Destaquem també que en bàsquet a l'NBA els Milwaukee Bucks traspassen la seva estrella Giannis Antetokounmpo als Miami Heat. Antetokounmpo, de 31 anys i campió amb els Bucks el 2021, acabava contracte l'estiu vinent. I en hoquei patins, el noi incorpora Josep Maria Virgili per reforçar la seva porteria.
5: Dos quarts de 10, crida la prudència aquesta nit de Sant Joan per l'elevat risc d'incendi que hi ha gairebé a tot Catalunya. Més d'un centenar de municipis que tenien autoritzades fogueres no les podran fer. Els Mobers reforcen l'operatiu a les zones amb més risc que a l'àrea metropolitana. Pedro Sánchez reafirmarà demà la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà desvinculat dels casos que l'envolten, mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos. Els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial, Sánchez ha anunciat avui una inversió històrica en dependència. El president del govern espanyol ha xifrat en 2.000 milions d'euros els diners extraordinaris en la matèria per aquest any i 6.000 milions extres més per l'any que ve. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver arribat a matar. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional també pel risc de fugida. I per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació que ara també obliga els motoristes a portar guants en vies urbanes i interurbanes, volíem dir, i sabates tancades en tota mena de carreteres. En esports, David, què destaquem?
0: Doncs que el Barça de futbol sala acaba de perdre el tercer partit de la final de la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia, primer a la pista murciana, tot i que l'eliminatòria continua 2-1 en favor dels blaugranes. Un Barça que havia aconseguit empat a 4 a l'últim minut de partit, però ha vist com un gol a l'últim

segon dels murcians els privava de la victòria. Dijous, quart partit també a la pista del Pozo. I a l'hoquei Lliga d'hoquei patins, el cinquè i definitiu partit de la final, al descans empaten a un Liceu de la Corunya i Igualada.

0: Doncs bé, no sé si estan enceses les fogueres o estan a punt, però el govern demana extremar les precaucions amb el foc i la pirotècnia aquesta nit a Sant Joan per evitar incendis. L'onada de calor dels últims dies, la falta de pluges i la revetlla han disparat el risc de foc al bosc a gairebé tot el país. Hi ha més d'un centenar de municipis on el Departament d'Agricultura havia autoritzat aquesta nit que es poguessin fer fogueres, però finalment no les podran fer perquè el risc d'incendi és molt alt. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, però, el perill també és alt i per això des de Protecció Civil recorden que la llei prohibeix fer foc i llança petards a una distància inferior a 400 metres d'una zona boscosa. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, i ha fet aquestes declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Tenim municipis en perill molt alt, però tenim la resta de municipis, pràcticament tot el territori, en perill alt. Per tant, la mesura, la indicació de cara a la ciutadania, en qualsevol municipi, en caràcter general, no llançar pirotècnia a prop de massa forestal. Com que nosaltres no anirem a un metro, doncs assegurar-nos que el lloc és habilitat. I si tenim dubtes, no fer-ho perquè és un dia complicat.
0: Els bombers han activat un reforç operatiu a les comarques en perill molt alt d'incendi i a l'àrea metropolitana on hi ha més serveis les nits de revetlla. I les festes de Ciutadella es viuen de ple després del primer toc del flabiol ha vingut al Cargol del Born. 1.000 agents i sanitaris vetllen per la seguretat dels 27.000 assistents. De moment s'han atès casos de lipotímies i contusions. Ciutadella, Caterina Carmen Jaume.
2: Durant aquests 3 dies la població de Ciutadella es multiplica per 4. Molts venen de Barcelona i Mallorca, com en David, na Daniela i na Catalina.
3: Venim de Barcelona, venim des de fa molts anys i aquesta festa sempre intentem repetir cada any perquè és brutal, és un ambientasso, els cavalls, tot plegat, espectacular. Tu com
4: brutal.
3: Ho veus?
4: No, a mi m'encanta veure l'ambient, la gent, la joventut, com s'ho passa bé, espectacular.
5: Nosaltres venim de Palma, de Mallorca, i bé, hem vengut perquè hem acabat la selectivitat i per tradició ja tothom ho fa i doncs ens hem apuntat i ens estan passant beníssim. Dins el vaixell tothom pràcticament tenia la nostra edat i anàvem per lo mateix. De lo que hem vist per la tele quan érem petites, de Jot d'Esplà, és quan em fan a totes moltíssima il·lusió anar a veure demà i esperem que estiguin les expectatives que tenim.
2: Els ciutadellencs ho viuen entre l'alegria per la festa i l'afartament per la massificació. Els cavallers, que representen els estaments de l'edat mitjana, i els cavalls, que són els grans protagonistes del dia, continuaran la seva marxa dins Ciutadella fins ben entrada la matinada. I demà, un altre plat fort, al vespre, els Jocs d'Esplà.
0: Una de les tradicions de Sant Joan és l'encesa de fogueres amb la flama del Canigó. Un any més, malgrat la calorada i el risc alt d'incendis, la flama ha recorregut als Països Catalans i ha arribat també al Parlament. L'ha rebut el president de la Cambra, Josep Rull, que ha qualificat la Diada de Sant Joan com una renovació del compromís amb la nació i la llengua als Països Catalans i ha fet una crida a rebel·lar-se contra l'intent de minorització del català.
6: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
0: En la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha enviat aquest missatge.
7: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
0: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que han repartit la flama per tots els racons del país i amb una ballada dels gegants i els bastoners de Corbera davant de la porta del Palau del Parlament.
8: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
9: Vols saber què passa al Parlament?
10: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
11: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
9: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
12: Podem dir que està en temps de descompte.
13: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
14: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
15: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
16: La prohibició de les compres especulatives serà
17: estrepitoso fracaso de la izquierda.
9: Escolta l'Hemicicle.
18: S'aixeca la sessió.
9: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
0: 9:45, el govern espanyol descarta assumir responsabilitats polítiques després de la dura condemna per corrupció a l'exministre socialista José Luis Ábalos. Pedro Sánchez es blinde i assegura que continuarà governant tot i les pedres que es trobi al camí. I en aquest context, el govern espanyol avui ha aprovat una injecció

0: històrica per a l'atenció a la dependència. A Madrid, Paula Brujats.
1: La dimissió de Pedro Sánchez no està justificada ni seria proporcionada, diu la Moncloa, per més que Ábalos fos la seva mà dreta. El govern espanyol condemna la corrupció de l'exministre i reconeix que és molt greu, però se'n renta les mans. Félix Bolaños, ministre de Justícia, recorda que se'l va fer fora abans que es destapessin les irregularitats.
2: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
1: Sánchez avui tampoc ha valorat la condemna a Ábalos, ha posat el focus en la idea que seguirà governant tot i els obstacles que es va trobant pel camí.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: Però els aliats parlamentaris li exigeixen més que això. Falten explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten més polítiques socials. Aina Vidal, dels Comuns, Francesc Marcal Baró, d'Esquerra, i Ione Belarra, de Podem.
4: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
5: Donar contingut, que és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Demà Pedro Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular diu que no n'espera res.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez, los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: I el PP creu que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
0: Com us dèiem, el govern espanyol ha aprovat una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i també per millorar les condicions laborals dels treballadors. Acabat l'escorcoll a l'Ajuntament de Sòria, governat pel PSOE després de 12 hores d'escorcolls en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres. No ha transcendit l'origen de la causa perquè les actuacions són secretes. S'han detingut almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç del Consistori. L'alcalde, durant els darrers 19 anys, Carlos Martínez, va deixar el càrrec per presentar-se com a cap de llista del PSOE a les autonòmiques de Castella i Lleó del passat mes de març.
8: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Unió Europea s'ha reunit avui a Brussel·les amb una delegació del règim dels talibans per agilitzar el retorn de migrants afganesos cap al seu país d'origen. És el primer cop que les autoritats comunitàries s'entrevisten amb els talibans en territori europeu des que els islamistes van recuperar el poder ara fa gairebé 5 anys. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: A la reunió hi han assistit funcionaris de la Comissió Europea, que és el govern comunitari, i representants de 15 països europeus, entre els quals no hi havia Espanya. Els talibans destaquen el to constructiu de la trobada. Diuen que han posat sobre la taula la possibilitat de reobrir els serveis consulars per als afganesos a la Unió Europea i altres mesures per generar confiança, diuen. En canvi, el portaveu de la Comissió Europea, Markus Lammert, ha evitat concretar si han ofert res als talibans.
10: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
9: L'ONG Amnistia Internacional ha denunciat la trobada i també la Premi Nobel de la Pau Malala Yousafzai, que precisament va ser atacada pels talibans per haver defensat els drets de les nenes.
11: Estic commocionada i molt pertorbada perquè són els mateixos talibans que exclouen les noies de l'educació secundària i que detenen, peguen i executen dones. Europa no pot legitimar un règim responsable d'una de les crisis de drets humans més greus del món.
9: La Unió Europea pretén deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Però Brussel·les evita concretar si les converses amb els talibans podrien servir per acabar retornant altres migrants afganesos. I recorda que les deportacions són competència dels estats membres.
0: A Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, una de les més ajustades, i on el candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Espriella, hauria passat al davant, però per la mínima, segons el recompte ràpid, el calendari del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Ara el recompte encara es pot allargar ben bé una setmana. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
12: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats. Uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
13: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
12: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons. El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
0: Mentrestant, al Perú, i després de dues setmanes d'escrutini de les eleccions presidencials, continua la lluita aferrissada entre els dos candidats. Amb el recompte del 99,7%, la conservadora Keiko Fujimori lidera la cursa per la mínima 40.000 vots de diferència, però el candidat a l'esquerra, Roberto Sánchez, ha anunciat que presentarà batalla, demanarà la nul·litat del vot exterior per un suposat frau en el trasllat dels vots que en la segona volta no es van digitalitzar i que catapulten la candidatura de Fujimori.
14: Si el jurado nacional de elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. En esas condiciones, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori.
0: Un supercomputador xinès reconegut com el més potent del món feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom l'Einstein i ha destronat el capitán dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic, i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa al Llenguadoc. 9:45.
8: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
15: Els ruixats que aquesta tarda encara han descarregat amb certa intensitat s'han anat desfent. Els registres més significatius, 17 litres per metre quadrat a Linyà, 5 a Guixers, 5 a la Seu d'Urgell, 2 litres a Oliana, algunes dècimes a Tremp, amb unes temperatures que avui s'han tornat a enfilar, però una miqueta menys que no pas ahir. Tercer dia d'onada de calor. Els valors més alts han arribat als 41 graus, al Carràs, a Lleida, al Ferràs, a Vilanova de Segrià, però hem deixat enrere els 43 d'ahir. Encara moltes màximes entre els 36 i els 38 graus cap a comarques interiors. I també la temperatura ha baixat una miqueta a la mateixa línia de la costa. La revetlla de Sant Joan serà càlida i estable, això sí. Nit tropical a moltes comarques i nit tòrrida a la façana litoral. I aquest Sant Joan, doncs, mantindrem aquest temps estable, encara dins d'aquesta onada de calor, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, altre cop al nivell més alt cap a Ponent, però també s'afegeix l'Alt i Baix Empordà amb aquest avís de calor per ara aquest dia de Sant Joan. Pols sahariana, aquest cel encalitjat i calor intensa al migdia, però sí que deixarem enrere aquests 40 graus de forma puntual i podem arribar, però a menys municipis. Els valors més alts entre els 36 i els 38 graus. A la tarda hi pot haver algun ruixat cap al Pirineu.
16: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
17: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
18: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
17: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
16: Escolteu-nos i fem pinya.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns el jutge ja va ratificar la presó per l'acusat. L'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i que ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge que porti el cas. La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha denunciat per delicte d'odi Diego Fouli, porter del Centre d'Esports Sabadell, que dissabte passat des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà va incitar els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fouli persona non grata i ha demanat al club que li obre un expedient disciplinari contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi al respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar publicant els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar que no representen els valors ni tampoc l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. I Andorra reforçarà la presència policial a les festes majors d'aquest estiu després que a la d'Encam aquest cap de setmana s'acabés amb diversos incidents, inclosa la pallissa un diputat del Consell General. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
19: La festa del poble d'Encam es va tancar ahir després d'un cap de setmana amb diversos incidents violents, com una pallissa al conseller general Pere Marsanyac, de Demòcrates per Andorra. Els autors serien un grup de joves a qui hauria recriminat la seva actitud violenta, com explicava ell mateix a Ràdio Nacional d'Andorra.
20: No la lieu perquè els tancaran a tots. I llavors un d'aquests em comença a insultar i m'acaba d'insultar i arribo un cop de puny. Em plego un cop de genoll i ja estic a terra. I bueno, arribo una patada i al cap d'un moment em treuen, no sé quan rato, perquè pot ser molt curt, però se'm va fer terra.
19: A més d'aquesta, hi hauria hagut com a mínim 3 agressions més durant les festes. El cap de govern, Xavier Espot, ha condemnat els fets i ha assegurat que actuaran amb contundència.
21: S'està investigant i, a més, doncs, de manera preventiva, en les properes festes nosaltres reforçarem els controls policials per evitar el darulls, perquè no hi vull treure importància ni molt menys. Ens preocupa tant o més que altres vegades, però és veritat doncs, que aquest tipus d'agressions doncs, dissortadament no és la primera vegada que succeeixen.
19: Un reforç policial que es farà sobretot de cara a les festes més concorregudes, com les d'Ordino, Sant Julià de Lòria al juliol, o la d'Andorra la Vella a l'agost.
17: 3Cat Info.
0: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre el casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, pels ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol.
22: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir del dia 1 d'octubre. I el govern assumeix el compromís d'actuar amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
23: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metàl·lic detall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim ha estat a l'R3 entre la Garriga i Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, tot i que en els últims dies també hi ha hagut furs a l'R13 i R14, que com a conseqüència no tindran la circulació del tot normalitzada. Fins aquí un parell de mesos.
2: 3CAT Info.
0: Emma Vilarasau ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la segona part de l'èxit de Casa en Flamés serà des del punt de vista del marit.
3: És molt maca la peli, no? Que posa l'accent amb aquesta dona que s'ho està passant molt malament, però que ningú noti, és igual, jo tiraré endavant, només vull reunir la família, aquesta soledat.

0: estat encoberta d'aquesta dona, no? Bé, que va connectar bé, i crec que la segona part serà des del punt de vista del marit.
1: L'actriu també ha presentat Viatge al País dels Blancs, una producció que arriba als cinemes aquest divendres. Basada en el llibre, la pel·lícula explica la història real d'Usman Umar, un jove ghanès que viatja fins a Barcelona buscant un futur millor. Un cop aquí, descobreix una realitat molt diferent de la que s'imaginava. Però tot canvia quan coneix la Montse, una dona que li ofereix una nova oportunitat de vida. Vilara Sau, que interpreta aquesta dona, ha afirmat que la pel·lícula ha volgut fer un canvi de mirada d'aquest viatge més enllà dels reptes.
0: Centra una mica més en l'esperança, en el sentit de que també hi ha generositat i bones persones, encara que el focus a la vida sempre es posi en el morbo del mal i la... també hi ha bona gent. I l'Osman va tenir la sort de trobar la Montse i la sort de ser una persona molt intel·ligent, que ho és, molt treballadora i amb una curiositat insaciable.
1: A més, Emma Vilarasau estrenarà La truita al Poliorama aquest dissabte al costat del seu fill, de Marc Bosch. El desplegament del Plan Nacional del Llibre i la Lectura ha sumat una inversió de més de 20 milions d'euros entre el 2023 i 25, segons les dades que la consellera de Cultura ha presentat avui al Consell Nacional de la Lectura. La consellera Sònia Hernández ha explicat que els prop de 10 milions d'euros invertits en la lectura l'any passat representen una xifra superior a la pressupostada. De cara al 2030, el pla continuarà en marxa per avançar en el dret a la lectura, consolidar els hàbits lectors en català i enfortir l'ecosistema de llibre. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució, des de beques per autors novells a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de biblioteques escolars o al programa Nascuts per Llegir.
2: Esports.
1: David Obac, bona nit.
3: Bona nit. Esports que arrenquem una vegada més, pendents dels partits que hi ha en dansa a aquesta hora, sobretot amb un escenari principal. El trobem al pavelló de Riazor de la Corunya, on s'hi està jugant el cinquè definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. També parlarem de la derrota del Barça de futbol sala al tercer partit de la final de la Lliga in extremis. De seguida en donem tots els detalls, però abans actualitzem marcador d'aquest Liceu de la Corunya 1, Igualada 2. Per tant, ara mateix l'Igualada, que 13 minuts i mig perquè s'acabi la segona meitat i, per tant, el partit seria campió de Lliga, després que els igualadins forcessin aquest partit de desempat en guanyar els dos de casa al pavelló de les Comes, el tercer i el quart, quan el Liceu, en els dos primers enfrontaments d'aquesta final, el millor de 5, s'havia situat amb un avantatge de 2-0, guanyant 8-2 els dos partits que tenia com a locals en l'escenari en què avui es decideix la Lliga, aquest pavelló de Riazor de la Corunya. L'Igualada s'ha avançat al marcador de la primera meitat, al minut 5, amb un gol de Biel Llanes. Dava Torres, als últims instants de la primera meitat, el capità dels corunyesos, ha empatat el marcador abans del descans, i ara, doncs, hem de destacar que l'1-2 l'ha marcat per part de l'Igualada al minut 5 de la represa el seu jugador Miguel Cañadillas. Tenim, doncs, l'Igualada dominant el partit ja tot just arribats a l'equador de la segona meitat en un duel que està transmetent Esport 3. En canvi, ara ho dèiem, a la final de la Lliga de Futbol Sala, primera derrota del Barça. Ha estat en el tercer partit de la final, el primer a la pista murciana, quan el Barça havia aconseguit igualar un marcador ben a prop de l'últim minut. Un Barça que ha acabat perdent per 5-4 aquest primer partit a la pista del Pozo de Murcia, tot i que encara domina la final per 2-1. El quart partit es jugarà dijous també a la pista del Pozo de Murcia. En el partit d'avui, el Barça ha arrencat amb un 0-2 al seu favor, amb gols d'Adolfo i de Pito. Ràpida reacció del Pozo per arribar al descans amb un 4-2 en favor dels murcians. El Barça, però, ha sabut reaccionar i tornar-li la moneda al Pozo a la represa amb gols que han igualat a 4 el resultat. El segon gol del Barça, la segona meitat, quart en total, ha arribat de la mà de Sergio González ben a prop de l'últim minut. Abans havia fet el 4-3 fits. I quan tot semblava abocat a la pròrroga, a 5 segons del final, una pèrdua d'Antonio Pérez en la conducció ha permès Gadella marcar el 5-4 per al Pozo a 5 segons del final del partit. D'aquesta manera, hi haurà quart enfrontament, com dèiem, dijous a la pista del Pozo de Múrcia. En cas que la sèrie encara s'allargués més, el cinquè i definitiu es jugaria diumenge al Palau Blaugrana. També estem pendents dels partits en joc que hi ha al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Ara a les 10 comença l'Anglaterra-Gana al grup L. Abans, aquesta tarda, s'ha jugat el Portugal 5, Uzbekistan 0, al grup K, amb Cristiano Ronaldo, que ha marcat dos gols, i amb el primer dels quals s'ha convertit en el primer jugador de la història

0: a marcar en 6 edicions diferents del Mundial. A banda d'aquest Anglaterra gana ara a les 10, tindrem a la 1 el Panamà-Croàcia, també el grup L, com l'Anglaterra gana, mentre que el grup K, novament, hi ha el Colòmbia-República Democràtica del Congo a partir de les 4 de la matinada.
1: 3Cat Info.
0: Més futbol per explicar que l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se al club matalasser. Una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després d'aquestes declaracions del davanter argentí després del partit de la seva selecció contra Àustria. Sentim, doncs, Julián Álvarez.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: També relatiu al Barça, el porter a la cantina Iñaki Peña se'n va traspassat al Panathinaikos grec, segons ha comunicat el club blaugrana. La xifra de l'operació rondaria els 3 milions d'euros, aproximadament.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Per cert, encara en futbol afegim que el Girona ha presentat aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip gironí en l'any del retorn a segona. Quique Álvarez relleva en el càrrec Michel Sánchez.
3: La meva idea és una mica això, tenir control per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
0: Passem ara, novament, al fil poliesportiu.
1: 3Cat Info.
0: Per explicar que Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Un Márquez que va arribar a Ducati l'any passat i es va proclamar aleshores campió del món de MotoGP en la seva primera temporada amb la marca italiana. Aquest any compleix el seu segon curs als comandaments d'una Ducati. Amb Waterpolo, afegim que el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení la propera temporada. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. I mentrestant, el Sabadell ha comunicat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al club on es va formar.
1: Tresca Info.

Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. El govern espanyol aprova una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura, que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional també pel risc de fugida. La Unió Europea reuneix amb els talibans de l'Afganistan per discutir com deportar immigrants afganesos. La prioritat és deportar

0: afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat dels països, però eviten aclarir si poden acabar expulsant altres afganesos que no hagin comès delictes. Per rebaixar la polèmica, les institucions comunitàries treuen tota connotació política a la trobada. A Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials. Caldrà esperar fins a l'últim moment per saber si Abelardo de la Espriella guanya els comicis, tal com va avançar el recompte ràpid. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha interposat més de 57.000 reclamacions amb l'objectiu de retallar distàncies. Les dues colles dels Xiquets de Valls han protagonitzat la nit de completes amb motiu de la Festa Major de Sant Joan. S'hi han vist tres castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou.
1: Esports.
0: Aquest vespre es decideix el títol de l'Hockey Lliga amb el cinquè i definitiu partit de la final entre el Liceo i l'Igualada, que es disputa a la Corunya. Al tram central de la segona meitat, el resultat és de Liceo 1-Igualada 2. El Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. I el Mundial, jugat al Portugal 5, Uzbekistan 0, al grup K. Cristiano Ronaldo ha marcat 2 gols i es converteix en el primer jugador a marcar en 6 Mundials. Ara comença l'Anglaterra-Gana. I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa, amb valors de 36 a 38 graus i puntualment 40. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions des de 3CAT Info, us informa Marc Güell. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
2: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
3: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y por tanto en este caso las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
2: Sánchez Pro continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que la corralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcal Baró d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
5: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
6: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
0: Doncs bé, hores abans d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar aquestes explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE, l'expresident socialista Felipe González ha insistit a reclamar-li un avançament electoral. En una conversa aquest dimarts a Toledo, acompanyat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, González ha dit que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama està ben feta, que Sánchez ja hauria d'haver convocat els comicis i que l'actual president espanyol té dues opcions.
9: Però hay dos, claro, uno es dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Tot i això, en aquest context judicial que pressiona Pedro Sánchez, el govern espanyol ha fet aquest anunci i invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica, tant dels malalts com dels cuidadors, i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. Segons el govern espanyol, s'invertiran 660 euros per als grans dependents, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara, i per al grau 1, el que afecta més persones, un 18% més, fins a arribar als 90 euros. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
1: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana que es millorin els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
12: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla alfa nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
0: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes, on hi ha més serveis les nits de revetlla. Aquest dimecres a la nit treballen un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. Com dèiem, aquesta calor i la situació de risc d'incendi han obligat alguns municipis, com per exemple Artesa de Segre, la Noguera o Sant Guim de Freixenet a la Segarra, a cancel·lar les fogueres de la revetlla. En aquests pobles també s'ha recomanat evitar la pirotècnia. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
13: A Artesa de Segre i a Sant Guim de Freixenet i en alguns nuclis d'Agramunt, a l'Urgell, està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Davant aquesta situació, els ajuntaments han optat per cancel·lar les fogueres i també demanen que la pirotècnia només es llanci en llocs segurs. Sílvia Fernández és alcaldessa d'Agramunt i Francesc Lluc, l'alcalde de Sant Guim de Freixenet.
14: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
15: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
13: En altres pobles també s'ha optat per adaptar els actes populars, com per exemple a Bovera, a les Garrigues, on el sopar de Sant Joan s'ha fet en un local amb aire condicionat, en lloc del carrer, com era tradició. Òscar Aceros, l'alcalde.
16: Fa massa temperatura al carrer, per estar patint, doncs farem una mica de refugi climàtic.
13: A Bovera també han recomanat als veïns no utilitzar coets.
0: A tot això, un accident entre dos camions ha complicat l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan. Un vehicle ha topat contra l'altre i, com a conseqüència, el conductor d'un dels camions ha mort i l'altre ha patit ferides lleus. L'accident ha passat a 4:45 de la tarda a Riudellots de la Selva i l'autopista ha quedat tallada durant hores en sentit a Girona. El Servei Català de Trànsit assegura que durant aquest dimarts han sortit més de 280.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. 3 minuts i arribarem a un quart. Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que no s'esperaven aquesta nota, però defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
17: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
0: En aquest sentit, la sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, ha assegurat que els efectes de la pandèmia s'han notat amb el resultat, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
18: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fase 3 anys no li hagués semblat llarg perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
0: En total, un 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat i la nota mitjana ha estat de 6,4. És la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. A tot això, el govern ha detectat 3 casos d'estudiants que fessin servir dispositius intel·ligents als exàmens per copiar després d'escanejar el 90% de les aules. Era el primer any que es posava en marxa una prova pilot per detectar-los. La nota més alta de la selectivitat, un 9,9, l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, al Pla de l'Estany. De cara al curs que ve, vol fer el doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
19: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
0: 4 alumnes de la demarcació de Barcelona han empatat amb la segona millor nota, un 9,8. Un d'ells és Tomàs Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre de la Pau de Terrassa. En el seu cas, vol matricular-se al doble grau de Física i Matemàtiques.
20: No sóc especialment superaplicat als estudis, o sigui, no sé, jo crec que el més important és entendre a classe i llavors quan estàs estudiant només ho repasses i ja està.
0: Tots dos asseguren que la clau és mantenir un ritme constant d'estudi al llarg del curs i, sobretot, descansar. I la Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge.
11: El temps.
0: Crònica de la Gemma Puig.
21: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recolaran una miqueta, ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
11: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Seguim repassant l'actualitat a 3CAT Info. La platja de la Rabassada de Tarragona ha acollit un homenatge als 3 menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques han portat una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els 3 nens. Tarragona, Ricard Buigas.
22: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracoci Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
23: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
22: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques. Apunten que eren a la

0: platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
1: 119 immigrants, entre ells 4 menors, han arribat aquest dimarts a la tarda a l'illa del Hierro, a les Canàries, a bord d'un caiuco. L'embarcació s'ha detectat a una milla nàutica de l'illa i Salvament Marítim l'ha escortat fins al port de la Restinga, al municipi del Pinar. Segons han relatat alguns dels ocupants, després de desembarcar, el caiuco portava uns 8 dies navegant abans d'arribar a El Hierro.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A Brussel·les, reunió inèdita entre funcionaris de la Unió Europea i una delegació del règim dels talibans per discutir la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen. A la trobada també hi han assistit representants de 15 països comunitaris, entre els quals no hi havia Espanya. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires.
3: La Unió Europea continua sense reconèixer el règim talibà com a govern legítim, però els islamistes esperen que aquesta reunió hagi posat les bases per tancar compromisos positius, diuen, entre Kabul i Brussel·les. Ells han proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea, però el portaveu de la comissió, Magnus Lamart, ha evitat concretar si des del club comunitari han ofert alguna cosa als talibans.
4: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
3: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Però Brussel·les evita aclarir si, fruit de les converses amb els talibans, podrien acabar expulsats altres immigrants afganesos que no necessàriament hagin comès delictes. L'ONG Amnistia Internacional ha denunciat aquests plans i la Premi Nobel de la Pau, Malala Yousafzai, ha lamentat la reunió celebrada aquest dimarts.
5: Estic commocionada i molt pertorbada perquè són els mateixos talibans que exclouen les noies de l'educació secundària i que detenen, peguen i executen dones. Europa no pot legitimar un règim responsable d'una de les crisis de drets humans més greus del món.
3: Precisament a Malala Yousafzai la van atacar els talibans per haver defensat els drets de les nenes.
1: La crònica del món també ens porta a Colòmbia, on ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, unes de les més ajustades i on el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria passat al davant, però per la mínima, segons el recompte ràpid, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Ara el recompte encara es pot allargar una setmana. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
6: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats. Uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
7: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
6: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
1: I un supercomputador xinès reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom LineShine i ha destronat el capitán dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou en la diada de completes a Valls. Aquest dimecres la Colla Vella i la Colla Jove tornaran a actuar al migdia a la plaça del Blat en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes. Des de Valls, David Prats.
1: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per completes. Els del Portal Nou ho han donat tot en una cita en què han descarregat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han completat el 3 de 9 i el Pilar de 7. La Colla Jove ha estat més conservadora a la vigília de Sant Joan, amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, a partir de les 12 del migdia, també a la plaça del Blat, arriba una diada de Sant Joan amb expectatives molt altes. A banda del 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, la Colla Vella té en cartera el 5 de 9, el 7 de 9, el 4 de 9 net i el Pilar de 8. Pel que fa a la Colla Joves, ha preparat el 2 de 9 i el 4 de 9 net. La diada de Sant Joan es podrà seguir des de 3:15 del migdia a través de 3Cat Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i el Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de 3 microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu, i aquest any compten amb llibrets de Pol Guasch, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. El director artístic del Liceu, Víctor García Gomar, posa en relleu la importància de la proposta que permet obrir el món de l'òpera a creadors de diferents disciplines.
2: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística, i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Koff, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, és de la compositora Anna Colom i el llibretista Pablo Macho Otero, i Opereta, amb partitura d'Arnau Brix i text de Pol Guasch, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb en David Ubach.
4: Temps per als esports, 5 minuts per repassar-los encapçalats per l'esport en joc. Hi haurà pròrroga al cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts. En un duel en què l'Igualada sempre ha dut la davantera en dues ocasions, però també dues vegades els igualadins han vist com el Liceu, amb gols del capità gallec Dava Torres, els neutralitzava l'avantatge. L'Igualada s'ha avançat al primer temps amb un gol de Villanes al minut 5. L'1-1 l'ha fet Dava Torres poc abans del descans. A la represa, Miguel Canyadillas ha tornat a donar avantatge a l'Igualada, al conjunt de Marc Montaner, però el Liceu, novament, mitjançant el seu capità Dava Torres, ha sigut l'empat a 2 que condueix la final al temps extra d'aquest cinquè i decisiu partit. Una Igualada que s'ha plantat al partit decisiu a Riazor després d'haver guanyat els dos partits a les Comas i forçar aquest desempat en un partit que es pot veure per Esport 3. Ara, doncs, dues parts de 5 minuts en concepte de pròrroga, i si es manté l'empat, aleshores hi haurà llançaments de penal. A la Lliga de Futbol Sala, derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia, primer en territori murcià. El Barça, no obstant això, continua dominant l'eliminatòria pel títol per 2-1. Aquest vespre el Barça ha cedit per 5-4 contra el Pozo en un partit farcit d'alternatives. El Barça ha arrencat amb un 0-2 al seu favor, però ha vist com el Pozo reaccionava de manera abassegadora per arribar amb un 4-2 a favor dels murcians al final de la primera meitat. Després del descans, però, el Barça ha pogut neutralitzar el desavantatge de dos gols i situar el 4-4 a una mica més d'un minut pel final, però el local Gadella, amb una recuperació en una conducció del blaugrana Antonio, ha robat la pilota, ha conduït el brasiler mateix i ha batut Didac Plana a falta de 5 segons. Durant aquest triomf per 5-4, el Pozo canvia aquesta final al quart partit, que jugarà dijous també a la pista del Pozo. Per tant, el conjunt de Javi Rodríguez, que ha desaprofitat aquesta primera oportunitat de proclamar-se campió de Lliga. Dijous, com dèiem, tindrà la segona ocasió. En el futbol, el Mundial, entre aquesta nit i aquesta matinada, es completarà la segona jornada de la fase de grups amb els últims 4 partits. De fet, tenim ja un marcador definitiu, la victòria de Portugal, que de seguida ampliarem, però és que ara, des de les 10, hi ha en joc l'Anglaterra Ghana, partit del grup L, en un duel en què, doncs, hem de destacar que el combinat anglès s'enfronta al Ganesa en aquest partit de la segona jornada, que és del grup L, com dèiem, des de les 10 amb un marcador d'empat a 0 encara, al minut 28 de la primera meitat. A la 1 també el grup L jugarà el Panamà-Croàcia i a les 4, novament el grup K, el Colòmbia-República Democràtica del Congo. Un grup K que aquesta tarda ha viscut la victòria contundent de Portugal per 5-0 contra l'Uzbekistan. El grup K, com dèiem, un partit en què Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i amb el seu primer s'ha convertit així en el primer jugador de la història a marcar en 6 edicions diferents del Mundial. I precisament d'aquest paper de Cristiano Ronaldo n'ha parlat un dels seus companys a la selecció de Portugal, dirigida precisament pel baragarí Robert Martínez. Es tracta de l'ex blaugrana João Félix, que de Cristiano Ronaldo n'ha parlat així.
3: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos, y es esto. Hay que crear chances para él dentro de área y crear chances más que nada, porque el primer partido no creamos muchas y este sí hemos creado un montón.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Una mica més d'un minut encara per afegir que l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se al club matalasser. Una amenaça de l'entitat madrilenya que arriba després de les declaracions del davanter argentí d'ahir, després de derrotar Àustria, en què assegurava que havia demanat el traspàs a l'Atlètic de Madrid per complir el seu somni. Relatiu al Barça també, el porter Iñaki Peña marxa traspassat al Panathinaikos grec en una operació oficialitzada pel Barça. El total de l'operació, però, no s'ha especificat. Ara bé, podria rondar els 3 milions d'euros. I també en futbol, el Girona ha presentat avui, aquest migdia, Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en la temporada del retorn a segona. Quique Álvarez substitueix en el càrrec Michel Sánchez.
5: 3CAT Info.
4: En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més amb l'equip Ducati, per tant, fins a finals del 2028, segons ha comunicat avui la marca italiana. L'any passat, en el seu primer any a Ducati, Márquez va assolir el títol mundial. I...
0: En punt, 11:15. Repassem els principals titulars. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. A partir d'ara també destacarem precisament que França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947. La temperatura mitjana s'ha acostat als 30 graus. Des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones. Sentirem també Donald Trump, que amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El Líban, Israel, ha matat 2 persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. Explicarem que per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, les sancions per incompliment seran de 200 euros. I detallarem el nou impuls a Catalunya per avançar cap a l'energia eòlica marina. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Sentirem com s'ho han pres a la zona. Pel que fa als esports, què destaquem, David Ubach?
4: Doncs que la final de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada, pel que fa al seu 5è definitiu partit, marxa a la pròrroga després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts. Per tant, el temps extra i, en cas contrari, doncs, si s'allarga més perquè persisteix l'empat, els penals determinaran el campió de la Lliga. Qui no ho serà, si més no, avui mateix és el Barça de futbol sala, que ha perdut el tercer partit de la final 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, tot i que continua dominant aquesta eliminatòria decisiva pel títol per 2-1.
0: I el temps, nit i matinada tropicals i fins

Fins i tot tòrrides a la costa, aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa, amb valors de 36 a 38 i puntualment als 40 graus. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu.

0: hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
1: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
2: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
1: Sánchez, però, continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que la corralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcal Baró d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
4: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
5: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
0: Mentrestant, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades, perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I a tot això, la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts durant gairebé 12 hores l'Ajuntament de Sòria, Castella i Lleó, en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres delictes. S'han detingut almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme, Yolanda Santos, que ha estat suspesa temporalment de les seves funcions. Segons l'agència EFE, que cita en fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. Tots els detinguts seran posats a disposició judicial un cop finalitzin les diligències. L'Ajuntament, liderat pel PSOE, ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada. Durant els darrers 19 anys, l'alcalde de la localitat va ser Carlos Martínez, cap de llista dels socialistes a les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó del mes de març i que va deixar el càrrec un cop va obtenir l'acte de diputat a la Junta de la Comunitat. 3CAT Info. 3CAT Info. Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El SOTS, director de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
8: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
0: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revetlla. Ara bé, a partir de les 6 del matí, un dispositiu de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recolliran ja els residus i netejaran la sorra de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Des de Gavà, David...

0: I d'Àngela.
1: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones per a la resta de l'any.
1: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: Tot això, a Catalunya, França, ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país ha estat de 29,7 graus, pràcticament 30, i en alguns punts s'ha arribat als 43 de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
3: Trescat Info.
0: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
4: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y, además, deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. El govern de la Generalitat assegura que actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Aquest és el compromís que ha assumit la titular de Territori, Sílvia Paneque, que també ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
5: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim va ser aquest dimarts a l'R3 entre la Garriga i el Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, però dilluns també hi va haver furs a l'R13 i l'R14 que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2 mesos. I el govern es proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
6: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una 60ena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com les de la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot i les Preses o el tramvia de Tarragona, i s'incorporen altres infraestructures, com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de la plaça d'Espanya de Barcelona. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat, en què s'invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
3: 3CAT Info.
0: Crònica del món, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Ho ha dit després que les autoritats de Teheran hagin negat que hi ha previstes visites d'inspectors de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
7: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Mentre Trump pressiona l'Iran sobre el seu programa nuclear, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz, tal com es va comprometre el memoràndum d'entesa firmat la setmana passada. De fet, l'Agència Marítima de l'ONU ha confirmat que s'ha posat en marxa un pla per evacuar els 11.000 mariners bloquejats al Golf durant els 3 mesos de guerra. Al Líban, mentrestant, 2 persones han mort aquest dimarts per tret israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
8: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: I també hem de passar per Londres perquè aquest dimarts s'han complert 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió Europea, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Des de Londres, Quim Olivares.
9: Cada vegada més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Sentim Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
9: Aquest científic denuncia el fort impacte del Brexit en el seu ram. It's been a waste
10: decade. Ha estat una dècada perduda, una dècada dolorosa per a la ciència. I tampoc tenim llibertat de moviment. És molt difícil per als científics moure's i treballar en laboratoris durant un temps.
9: Gareth Steele, un altre activista pro-europeu, explicava a Catalunya Ràdio l'impacte del Brexit en el món de la música.
11: És gairebé impossible que els músics petits, músics emprenedors, facin el que feien abans, que era una gira per tot Europa, perquè han de fer tràmits diferents per cada país.
9: En canvi, els que van votar a favor del Brexit, com la Karen Webb, una comerciant de l'est de Londres, explicava també a Catalunya Ràdio la seva frustració per com s'ha aplicat la sortida de la Unió Europea.
12: Volia el Brexit, jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda, perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
9: Els partidaris del Brexit denuncien que les autoritats no han fet prou per aturar la immigració.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
13: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recolaran una miqueta, ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
0: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Foli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal considera que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament

0: públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. Més coses. A València, la justícia investiga l'agressió d'un agent de la policia espanyola a una manifestant en una de les protestes de la vaga d'educació. La gent la va empènyer per l'esquena i la dona va caure a terra. València, Alba Barbosa.
1: El Tribunal d'Instància de València ha obert la investigació després de la denúncia que va presentar la manifestant i un sindicat. La dona, professora jubilada, protestava a finals de maig a la Conselleria d'Educació quan el policia li va donar una forta empenta per l'esquena, segons mostren els diversos vídeos que es van enregistrar del moment i on també es veu com la dona cau a terra.
2: ¿Eso es posible y necesario? ¡Vergonya! ¡Vergonya!
1: El cos de policia va obrir expedient a la gent i també des de la delegació del govern espanyol al País Valencià van anunciar que es depurarien responsabilitats. Segons l'informe de la policia, la caiguda va ser accidental i defensen que l'antidisturbis va fer ús de la mínima força reglamentària. La manifestant va necessitar 2 punts de sutura a la barbeta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passa endavant per tenir en un futur energia eòlica marina a Catalunya. Això després que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona. Girona, Maria Rovira.
4: El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a la plataforma on es preveu provar 3 prototips d'aerogeneradors marins, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlemCat.
5: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenim un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància cabdal, no?
4: El projecte té l'oposició de veïns i ajuntaments. Sentim Jordi Ponjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
6: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
7: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
4: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
0: El Consell de Ministres ha aprovat una contribució de 300 milions d'euros a l'empresa comuna europea d'informàtica d'alt rendiment. Aquesta aportació és un requisit indispensable perquè Espanya opti a acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial com la que aspira que s'instal·li a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La setmana passada, el govern espanyol ja es va comprometre a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova i el Consell de Ministres i la Generalitat ja han donat llum verda a la societat pública o privada que ha d'impulsar aquest projecte.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una de les tradicions de Sant Joan és l'encesa de fogueres amb la flama del Canigó. Un any més, malgrat la calorada i el risc alt d'incendis, la flama ha recorregut als Països Catalans i ha arribat també al Parlament. L'ha rebuda el president de la Cambra, Josep Rull, que ha qualificat la Diada de Sant Joan com una renovació del compromís amb la nació i la llengua als Països Catalans i ha fet una crida a rebel·lar-se contra l'intent de minorització del català.
8: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
0: I en la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha enviat aquest missatge.
9: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
0: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que han repartit la flama per tots els racons del país i amb una ballada de gegants i els bastoners de Corbera davant de la porta del Palau del Parlament. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan on esperen igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per a 4 o 6 persones

0: ronda aquest any els 20 euros, una mica més cara per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifra rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona, Maria Rovira.
1: Han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs que organitza el Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
2: Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar de llop. Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
1: Segons Josep Maria Tornés, un dels secrets de la coca de Sant Joan de fruita premiada és precisament aquest procés d'elaboració.
2: El punt òptim per poder-la treure i dir ara és el moment per poder enfornar és molt delicat, i si et passes, però és que res, d'un quartet d'hora la coca ja no té el resultat que ha de tenir.
1: La pastisseria Tornés de Girona aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
0: I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025, segons les dades que la consellera de Cultura ha presentat al Consell Nacional de la Lectura. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució, des de beques per a autors novells fins a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de les biblioteques escolars o el programa Nascuts per Llegir.
3: Esports.
0: Amb en David Ubach.
4: Esports que arrenquem amb els instants decisius de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. Ara s'està llançant la tanda de penals, amb l'Igualada dominant per 2-0 en aquesta tanda, després que el partit i també la pròrroga hagin acabat amb empat a 2. Empat a 2 al final dels primers 50 minuts, amb l'Igualada, que s'ha avançat fins a dues vegades al marcador, a la primera meitat amb un gol de Villanes, a la segona amb un de Miguel Canyadillas, però totes dues vegades els igualadins han vist com el capità del Liceu, Dava Torres, neutralitzava l'avantatge igualadí. A la pròrroga no s'ha mogut el marcador al llarg dels 10 minuts de temps extra, fins al punt que aquesta resolució de l'Hockey Lliga es veu abocada als llançaments de penal, ara favorables a l'Igualada per 2-0 contra el Liceu. Una Igualada que ve de guanyar els dos partits precedents, tots dos a les comes, després de les dues victòries locals també del Liceu en els dos primers enfrontaments de la final, en uns instants decisius que es poden veure per Esport 3, els del llançament d'aquesta tanda de penals. A la final de la Lliga de Futbol Sala, hi ha hagut derrota, en canvi, del Barça al tercer partit. 5-4, per la mínima, ha estat a la pista del Pozo de Múrcia. De seguida en donem els detalls, però l'Igualada s'acaba de proclamar campió de la Lliga d'Hoquei Patins a la tanda de penals. El Liceu no li ha pogut marcar cap dels seus llançaments, per dos transformats per part de l'Igualada, que aixeca un històric títol de Lliga 20 anys després de la darrera final dels igualadins. L'Igualada que fa història, a més, aixecant un 2-0 en contra en aquesta final de l'Hockey Lliga, i després d'haver eliminat el Barça també a les semifinals. Per tant, a Riazor, a la pista del Liceu, l'Igualada ara mateix damunt de la pista, celebrant amb l'afició que acompanya els igualadins aquest títol de Lliga històric 20 anys després per part dels igualadins, 20 anys després de la darrera final. Una Igualada, doncs, que festeja ja el títol de Lliga a la pista del Liceu en derrotar els gallecs contra pronòstic en aquesta final, més quan la tenien, com dèiem, coll amunt després d'haver perdut els dos primers enfrontaments. Pitjor li han anat les coses, com dèiem, al Barça de Futbol Sala, que ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia per 5-4. Ha estat encaixant un gol a falta de 5 segons, obra del local Gadeia, en un partit ple d'alternatives. El Barça ha començat amb un 0-2 al seu favor. Ha vist com abans del descans el Pozo capgirava el marcador, situant-se 4-2. A la segona meitat, però, el Barça ha reaccionat empatant a 4 a 1 minut i 13 segons pel final, fins que el Pozo s'ha endut el triomf amb aquest gol a falta de 5 segons, obra del brasiler Gadeia. Dijous, quart partit, nova oportunitat de títol per al Barça, que això sí, continua dominant aquesta sèrie final per 2-1. Cas d'haver-hi un 5 que jugaria diumenge al Palau Blaugrana.
3: 3CAT Info.
4: El Mundial de Futbol, avui nova jornada amb partits de la segona jornada, un marcador definitiu que de seguida ampliem, la victòria de Portugal 5-0 contra l'Uzbekistan. Ara tenim en joc el partit de la selecció anglesa contra Ghana, un duel sense gols empatat a 0 al descans, amb el futbolista del Barça, nou jugador blaugrana, Anthony Gordon, titular amb els anglesos. Abans, com dèiem, s'ha jugat el Portugal 5, Uzbekistan 0, al grup K, amb un doblet de gols de Cristiano Ronaldo, amb el primer dels quals s'ha convertit en el primer jugador de la història marcant 6 edicions diferents del Mundial. De Cristiano Ronaldo n'ha parlat precisament un convenceu a la selecció portuguesa i ex del Barça, com és João Félix.
3: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos, y es esto. Hay que crear chances para él dentro de área y crear chances más que nada, porque el primer partido no creamos muchas y este sí hemos creado un montón.
4: A la una tindrem el Palama a Croàcia, el grup L també, i a les 4 el Colòmbia, República Democràtica del Congo, el grup K, com aquest Portugal 5, Uzbekistan 0.
5: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se al club matalasser. El Barça també, traspàs confirmat del porter Iñaki Peña cap al Panathinaikos grec, és oficial, sense especificar-ne, això sí, la xifra del traspàs, que se situaria al voltant dels 3 milions d'euros. I el Girona, presentació avui de Quique Álvarez com a nou tècnic del conjunt gironí de cara a la propera temporada, i el motor Marc Márquez ha renovat 2 anys més amb Ducati.
5: Trescat Info.

0: Bona nit, ara són les 11. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional també pel risc de fugida. La Unió Europea reuneix amb els talibans de l'Afganistan per discutir com deportar immigrants afganesos. La prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat dels països, però eviten aclarir si poden acabar expulsant altres afganesos que no hagin comès delictes. Per rebaixar la polèmica, les institucions comunitàries treuen tota la connotació política a la trobada. A Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials. Caldrà esperar fins a l'últim moment per saber si Abelardo de la Espriella guanya els comicis, tal com va avançar el recompte ràpid. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha interposat més de 57.000 reclamacions amb l'objectiu de retallar distàncies. Les dues colles dels Xiquets de Valls han protagonitzat la nit de completes amb motiu de la Festa Major de Sant Joan. S'hi han vist dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou.
1: Esports.
2: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a dos al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El Barça de futbol s'ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials.
0: I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa, amb valors de 36 a 38 graus i puntualment als 40. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions des de 3CAT Info. Us informa Marc Güell. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
1: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y por tanto en este caso las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
3: Sánchez Pro continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que la corralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcal Baró d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
5: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
6: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
3: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
3: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
0: Doncs bé, hores abans d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar aquestes explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE, l'expresident socialista Felipe González ha insistit a reclamar-li un avançament electoral. En una conversa aquest dimarts a Toledo, acompanyat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, González ha dit que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama està ben feta, que Sánchez ja hauria d'haver convocat els comicis i que l'actual president espanyol té dues opcions.
9: Però hay dos, claro, puede dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Tot i això, en aquest context judicial que pressiona Pedro Sánchez, el govern espanyol ha fet aquest anunci i invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica, tant dels malalts com dels cuidadors, i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. Segons el govern espanyol, s'invertiran 660 euros per als

0: grans dependents, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara, i per al grau 1, el que afecta més persones, un 18% més, fins a arribar als 90 euros. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
1: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana que es millorin els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
3: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla alfa nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
0: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes, on hi ha més serveis les nits de revetlla. Aquest dimecres a la nit treballen un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. Com dèiem, aquesta calor i la situació de risc d'incendi han obligat alguns municipis, com per exemple Artesa de Segre, la Noguera o Sant Guim de Freixenet a la Segarra, a cancel·lar les fogueres de la revetlla. En aquests pobles també s'ha recomanat evitar la pirotècnia. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
4: A Artesa de Segre i a Sant Guim de Freixenet i en alguns nuclis d'Agramunt, a l'Urgell, està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Davant aquesta situació, els ajuntaments han optat per cancel·lar les fogueres i també demanen que la pirotècnia només es llanci en llocs segurs. Sílvia Fernández és l'alcaldessa d'Agramunt i Francesc Lluc, l'alcalde de Sant Guim de Freixenet.
5: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
6: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir el tirar coets ni petards.
4: En altres pobles també s'ha optat per adaptar els actes populars, com per exemple a Bovera, les Garrigues, on el sopar de Sant Joan s'ha fet en un local amb aire condicionat, en lloc del carrer, com era tradició. Òscar Aceros, l'alcalde.
7: Fa massa temperatura al carrer, per estar patint, doncs, farem una mica de refugi climàtic.
4: A Bovera també han recomanat als veïns no utilitzar coets.
0: A tot això, un accident entre dos camions ha complicat l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan. Un vehicle ha topat contra l'altre i, com a conseqüència, el conductor d'un dels camions ha mort i l'altre ha patit ferides lleus. L'accident ha passat a 4:45 de la tarda a Riudellots de la Selva i l'autopista ha quedat tallada durant hores en sentit a Girona. El Servei Català de Trànsit assegura que durant aquest dimarts han sortit més de 280.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tres minuts i arribarem a un quart. Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que no s'esperaven aquesta nota, però defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
8: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
0: En aquest sentit, la sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, ha assegurat que els efectes de la pandèmia s'han notat amb el resultat, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Eren continguts que eren molt adequats

0: a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
1: En total, un 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat i la nota mitjana ha estat de 6,4, és la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. A tot això, el govern ha detectat 3 casos d'estudiants que fessin servir dispositius intel·ligents als exàmens per copiar després d'escanejar el 90% de les aules. Era el primer any que es posava en marxa una prova pilot per detectar. La nota més alta de la selectivitat, un 9,9, l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, al Pla de l'Estany. De cara al curs que ve, vol fer el doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
2: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
1: 4 alumnes de la demarcació de Barcelona han empatat amb la segona millor nota, un 9,8. Un d'ells és Tomàs Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre de la Pau de Terrassa. En el seu cas, vol matricular-se al doble grau de Física i Matemàtiques.
3: No sóc especialment superaplicat als estudis, o sigui, no sé, jo crec que el més important és entendre a classe i llavors quan estàs estudiant només ho repasses i ja està.
1: Tots dos asseguren que la clau és mantenir un ritme constant d'estudi al llarg del curs i, sobretot, descansar. I la Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge.
4: El temps.
1: Crònica de la Gemma Puig.
5: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recolaran una miqueta. Ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Seguim repassant l'actualitat a 3CAT Info. La platja de la Rabassada de Tarragona ha acollit un homenatge als 3 menors que van morir ofegats la setmana passada. Una 30ena de motos aquàtiques han portat una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els 3 nens. Tarragona, Ricard Buigas.
6: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracoci Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
7: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
6: Una 30ena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
1: 119 immigrants, entre ells 4 menors, han arribat aquest dimarts a la tarda a l'illa del Hierro, a les Canàries, a bord d'un caiuco. L'embarcació s'ha detectat a una milla nàutica de l'illa i Salvament Marítim l'ha escortat fins al port de la Restinga, al municipi del Pinar. Segons han relatat alguns dels ocupants, després de desembarcar, el caiuco portava uns 8 dies navegant abans d'arribar a El Hierro.
4: 3CAT Info. 3CAT.

0: A Brussel·les, reunió inèdita entre funcionaris de la Unió Europea i una delegació del règim dels talibans per discutir la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen. A la trobada també hi han assistit representants de 15 països comunitaris, entre els quals no hi havia Espanya. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires.
1: La Unió Europea continua sense reconèixer el règim talibà com a govern legítim, però els islamistes esperen que aquesta reunió hagi posat les bases per tancar compromisos positius, diuen, entre Kabul i Brussel·les. Ells han proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea, però el portaveu de la comissió, Magnus Lamart, ha evitat concretar si des del club comunitari han ofert alguna cosa als talibans.
2: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
1: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Però Brussel·les evita aclarir si, fruit de les converses amb els talibans, podrien acabar expulsats altres immigrants afganesos que no necessàriament hagin comès delictes. L'ONG Amnistia Internacional ha denunciat aquests plans i la Premi Nobel de la Pau, Malala Yousafzai, ha lamentat la reunió celebrada aquest dimarts.
3: Estic commocionada i molt pertorbada perquè són els mateixos talibans que exclouen les noies de l'educació secundària i que detenen, peguen i executen dones. Europa no pot legitimar un règim responsable d'una de les crisis de drets humans més greus del món.
1: Precisament a Malala Yousafzai la van atacar els talibans per haver defensat els drets de les nenes.
0: La crònica del món també ens porta a Colòmbia, on ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, unes de les més ajustades i on el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria passat al davant, però per la mínima, segons el recompte ràpid, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Ara el recompte encara es pot allargar una setmana. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats. Uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
5: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
4: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
0: I un supercomputador xinès reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom LineShine i ha destronat el capitán de als Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 3 castells de gamma extra i 2 de la gamma bàsica de nou en la diada de completes a Valls. Aquest dimecres la Colla Vella i la Colla Jove tornaran a actuar al migdia a la plaça del Blat en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes. Des de Valls, David Prats.
7: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per completes. Els del Portal Nou ho han donat tot en una cita en què han descarregat 2 castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han completat el 3 de 9 i el Pilar de 7. La Colla Jove ha estat més conservadora a la vigília de Sant Joan, amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, a partir de les 12 del migdia, també a la plaça del Blat arriba una diada de Sant Joan amb expectatives molt altes. A banda del 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, la Colla Vella té en cartera el 5 de 9, el 7 de 9,

0: el 4 de 9 net i el Pilar de 8. Pel que fa a la colla joves, ha preparat el 2 de 9 i el 4 de 9 net. La Diada de Sant Joan es podrà seguir des de 3:15 del migdia a través de 3Cat Info.
1: El projecte Òpera del Liceu i el Museu del Disseny arriba a la 5ª edició amb l'estrena de 3 microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu, i aquest any compten amb llibrets de Paul Guasc, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. El director artístic del Liceu, Víctor García Gomar, posa en relleu la importància de la proposta que permet obrir el món de l'òpera a creadors de diferents disciplines.
2: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística, i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
1: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Koff, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, és de la compositora Anna Colom i el llibretista Pablo Macho Otero, i opereta amb partitura d'Arnau Brics i text de Paul Guasc, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
3: Esports.
1: Fins a 2:15 amb en David Ubach.
4: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
5: Pai Bajà preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament atura Arnau Martínez. L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
4: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada en superar el Liceo, la tanda de penals del 5è i definitiu partit de la final, jugat a La Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
6: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
4: Són declaracions a Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
3: 3Cat Info.
4: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el 5è i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
7: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenen que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
4: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Del bàsquet passem ara al futbol.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company João Félix, en declaracions a DAZN.
8: Con Cristiano siempre se hace ruido. Haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
4: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès, Didier Deschamps, ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
9: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
4: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
10: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
4: En Waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà on es va formar.
3: 3CAT Info.
4: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent de Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.

0: Repassem els principals titulars. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. A partir d'ara també destacarem precisament que França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947. La temperatura mitjana s'ha acostat als 30 graus. Des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones. Sentirem també Donald Trump, que amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El Líban, Israel, ha matat dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. Explicarem que per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, les sancions per incompliment seran de 200 euros. I detallarem el nou impuls a Catalunya per avançar cap a l'energia eòlica marina. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Sentirem com s'ho han pres a la zona. I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa amb valors de 36 a 38 i puntualment els 40 graus. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
1: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
2: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
1: Sánchez, però, continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera...

0: nosaltres, la gent d'Esquerra, legislar en polítiques al servei de la gent.
1: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
3: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
4: Mentrestant, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades, perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I a tot això, la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts durant gairebé 12 hores l'Ajuntament de Sòria, Castella i Lleó en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres delictes. S'han detingut almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme, Yolanda Santos, que ha estat suspesa temporalment de les seves funcions. Segons l'agència EFE, que cita en fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. Tots els detinguts seran posats a disposició judicial un cop finalitzin les diligències. L'Ajuntament, liderat pel PSOE, ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada. Durant els darrers 19 anys, l'alcalde de la localitat va ser Carlos Martínez, cap de llista dels socialistes a les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó del mes de març i que va deixar el càrrec un cop va obtenir l'acte de diputat a la Junta de la Comunitat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El SOTS, director de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
6: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
4: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revetlla. Ara bé, a partir de les 6 del matí, un dispositiu de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recolliran ja els residus i netejaran la sorra de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9, des de Gavà, David Àngela.
7: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
8: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haure quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un altre un possible risc per a les persones per a la resta de l'any.
7: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
4: Tot això, a Catalunya, França, ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país ha estat de 29,7 graus, pràcticament 30, i en alguns punts ha arribat als 43 de màxima. L'onada

0: De calor s'allargarà a França fins dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
1: Trescat Info.
0: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
2: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y, además, deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. El govern de la Generalitat assegura que actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Aquest és el compromís que ha assumit la titular de Territori, Sílvia Paneque, que també ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
3: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim va ser aquest dimarts a l'R3 entre la Garriga i el Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, però dilluns també hi va haver furts a l'R13 i l'R14 que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2 mesos. I el govern es proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
4: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any en infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una 60ena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com les de la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot i les Preses o el tramvia de Tarragona i s'incorporen altres infraestructures, com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de la Plaça d'Espanya de Barcelona. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat, en què s'invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
1: 3CAT Info.
0: Crònica del món, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Ho ha dit després que les autoritats de Teheran hagin negat que hi ha previstes visites d'inspectors de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
5: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Mentre Trump pressiona l'Iran sobre el seu programa nuclear, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz, tal com es va comprometre el memoràndum d'entesa firmat la setmana passada. De fet, l'Agència Marítima de l'ONU ha confirmat que s'ha posat en marxa un pla

0: per evacuar els 11.000 mariners bloquejats al Golf durant els 3 mesos de guerra. Al Líban, mentrestant, dues persones han mort aquest dimarts per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
1: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: I també hem de passar per Londres perquè aquest dimarts s'han complert 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió Europea, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Des de Londres, Quim Olivares.
2: Cada vegada més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Sentim Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
2: Aquest científic denuncia el fort impacte del Brexit en el seu ram.
4: It's been a wasted decade.
3: Ha estat una dècada perduda, una dècada dolorosa per a la ciència. I tampoc tenim llibertat de moviment. És molt difícil per als científics moure's i treballar en laboratoris durant un temps.
2: Gareth Steele, un altre activista pro-europeu, explicava a Catalunya Ràdio l'impacte del Brexit en el món de la música.
5: És gairebé impossible que els músics petits, músics emprenedors, facin el que feien abans, que era una gira per tot Europa, perquè han de fer tràmits diferents per cada país.
2: En canvi, els que van votar a favor del Brexit, com la Karen Webb, una comerciant de l'est de Londres, explicava també a Catalunya Ràdio la seva frustració per com s'ha aplicat la sortida de la Unió Europea.
6: Volia el Brexit, jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda, perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
2: Els partidaris del Brexit denuncien que les autoritats no han fet prou per aturar la immigració.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
8: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recolaran una miqueta, ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
0: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Foli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. Més coses. A València, la justícia investiga l'agressió d'un agent de la policia espanyola a una manifestant en una de les protestes de la vaga d'educació. La gent la va empènyer per l'esquena i la dona va caure a terra. València, Alba Barbosa.
9: El Tribunal d'Instància de València ha obert la investigació després de la denúncia que va presentar la manifestant i un sindicat. La dona, professora jubilada, protestava a finals de maig a la Conselleria d'Educació quan el policia li va donar una forta empenta per l'esquena, segons mostren els diversos vídeos que es van enregistrar del moment i on també es veu com la dona cau a terra.
10: ¿Eso es posible y necesario?
11: ¡Vergoña!
10: ¡Vergoña!
9: El cos de policia va obrir expedient a la gent i també des de la delegació del govern espanyol al País Valencià van anunciar que es depurarien responsabilitats. Segons l'informe de la policia, la caiguda va ser accidental i defensen que l'antidisturbis va fer ús de la mínima força reglamentària. La manifestant va necessitar 2 punts de sutura a la barbeta.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passa endavant per tenir en un futur energia eòlica marina a Catalunya. Això després que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona. Girona, Maria Rovira.
10: El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a la plataforma on es preveu provar 3 prototips d'aerogeneradors marins, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlemCat.
11: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenim un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància cabdal. No?
10: El projecte té l'oposició de veïns i ajuntaments. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
12: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
13: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
10: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
0: El Consell de Ministres ha aprovat una contribució de 300 milions d'euros a l'empresa comuna europea d'informàtica d'alt rendiment. Aquesta aportació és un requisit indispensable perquè Espanya opti a acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial com la que aspira que s'instal·li a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La setmana passada, el govern espanyol ja es va comprometre a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova i el Consell de Ministres i la Generalitat ja han donat llum verda a la societat pública o privada que ha d'impulsar aquest projecte.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una de les tradicions de Sant Joan és l'encesa de fogueres amb la flama del Canigó. Un any més, malgrat la calorada i el risc alt d'incendis, la flama ha recorregut als Països Catalans i ha arribat també al Parlament. L'ha rebut el president de la Cambra, Josep Rull, que ha qualificat la Diada de Sant Joan com una renovació del compromís amb la nació i la llengua als Països Catalans i ha fet una crida a rebel·lar-se contra l'intent de minorització del català.
14: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
0: I en la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha enviat aquest missatge.
15: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
0: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que han repartit la flama per tots els racons del país i amb una ballada de gegants i els bastoners de Corbera davant de la porta del Palau del Parlament. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una Diada de Sant Joan on esperen igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda aquest any els 20 euros, una mica més cara per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifra rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona, Maria Rovira.
10: Han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs que organitza el Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
16: Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca sense canviar la crema, sense canviar de llop. Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
10: Segons Josep Maria Tornés, un dels secrets de la coca de Sant Joan de fruita premiada és precisament aquest procés d'elaboració.
16: El punt òptim per poder-la treure i dir ara és el moment per poder enfornar és molt delicat i si et passes però és que res d'un quartet d'hora

0: la coca ja no té el resultat que ha de tenir.
1: La pastisseria Tornés de Girona aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
2: I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025, segons les dades que la consellera de Cultura ha presentat al Consell Nacional de la Lectura. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució, des de beques per a autors novells fins a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de les biblioteques escolars o el programa Nascuts per llegir.
3: Esports.
2: Amb en David Ubach.
4: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
5: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga!
4: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
6: Hockey Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
4: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
7: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
4: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
3: 3Cat Info.
4: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
8: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
4: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Del bàsquet passem ara al futbol.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
9: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
4: Més futbol mundial a banda, encara.
3: 3Cat Info.
4: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
10: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
4: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
11: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
4: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
3: 3CAT Info.
4: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
3: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional també pel risc de fugida. La Unió Europea reuneix amb els talibans de l'Afganistan per discutir com deportar immigrants afganesos. La prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat dels països, però eviten aclarir si poden acabar expulsant altres afganesos que no hagin comès delictes. Per rebaixar la polèmica, les institucions comunitàries treuen tota la connotació política a la trobada. A Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials. Caldrà esperar fins a l'últim moment per saber si Abelardo de la Espriella guanya els comicis, tal com va avançar el recompte ràpid. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha interposat més de 57.000 reclamacions amb l'objectiu de retallar distàncies. Les dues colles dels Xiquets de Valls han protagonitzat la nit de completes amb motiu de la Festa Major de Sant Joan. S'hi han vist dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou.
0: Esports.
2: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El Barça de futbol s'ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials.
1: I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa, amb valors de 36 a 38 graus i puntualment als 40. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions des de 3CAT Info, us informa Marc Güell. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
4: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y por tanto en este caso las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
3: Sánchez, però, continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcal Baró d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
6: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
7: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
8: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
3: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
9: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
3: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
1: Doncs bé, hores abans d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar aquestes explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE, l'expresident socialista Felipe González ha insistit a reclamar-li un avançament electoral. En una conversa aquest dimarts a Toledo, acompanyat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, González ha dit que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama està ben feta, que Sánchez ja hauria d'haver convocat els comicis i que l'actual president espanyol té dues opcions.
10: Però hay dos, claro, puede dimitir y el otro es convocar elecciones.
11: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
10: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
1: Tot i això, en aquest context judicial que pressiona Pedro Sánchez, el govern espanyol ha fet aquest anunci i invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica, tant dels malalts com dels cuidadors, i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. Segons el govern espanyol, s'invertiran 660 euros per als grans dependents, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara, i per al grau 1, el que afecta més persones, un 18% més, fins a arribar als 90 euros. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
12: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
1: Ramírez també demana que es millorin els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
13: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
1: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes, on hi ha més serveis a les nits de revetlla. Aquest dimecres a la nit treballen un 50% més de dotacions que un dia en normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. Com dèiem, aquesta calor i la situació de risc d'incendi han obligat alguns municipis, com per exemple Artesa de Segre, la Noguera o Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, a cancel·lar les fogueres de la Revetlla. En aquests pobles també s'ha recomanat evitar la pirotècnia. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
14: A Artesa de Segre i a Sant Guim de Freixenet i en alguns nuclis de Gramunt, a l'Urgell, està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Davant aquesta situació, els ajuntaments han optat per cancel·lar les fogueres i també demanen que la pirotècnia només es llanci en llocs segurs. Sílvia Fernández és l'alcaldessa de Gramunt i Francesc Lluc, l'alcalde de Sant Guim de Freixenet.
15: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
16: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
14: En altres pobles també s'ha optat per adaptar els actes populars, com per exemple a Bovera, a les Garrigues, on el sopar de Sant Joan s'ha fet en un local amb aire condicionat, en lloc del carrer, com era tradició. Òscar Aceros, l'alcalde.
17: Fa massa temperatura al carrer, per estar patint, doncs farem una mica de refugi climàtic.
14: A Bovera també han recomanat als veïns no utilitzar coets.
1: A tot això, un accident entre dos camions ha complicat l'operació sortida de la Revetlla de Sant Joan. Un vehicle ha topat contra l'altre i, com a conseqüència, el conductor d'un dels camions ha mort i l'altre ha patit ferides lleus. L'accident ha passat a 4:45 de la tarda a Riudellots de la Selva i l'autopista ha quedat tallada durant hores en sentit a Girona. El Servei Català de Trànsit assegura que durant aquest dimarts han sortit més de 280.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tres minuts i arribarem a un quart. Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que no s'esperaven aquesta nota, però defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
18: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
1: En aquest sentit, la sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, ha assegurat que els efectes de la pandèmia s'han notat amb el resultat, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
19: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fase anys no li hagués semblat llarg perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
1: En total, un 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat i la nota mitjana ha estat de 6,4. És la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. A tot això, el govern ha detectat 3 casos d'estudiants que fessin servir dispositius intel·ligents als exàmens per copiar després d'escanejar el 90% de les aules. Era el primer any que es posava en marxa una prova pilot per detectar. La nota més alta de la selectivitat, un 9,9, l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, al Pla de l'Estany. De cara al curs que ve, vol fer el doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
20: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
1: 4 alumnes de la demarcació de Barcelona han empatat amb la segona millor nota, un 9,8. Un d'ells és Tomàs Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre de la Pau de Terrassa. En el seu cas, vol matricular-se al doble grau de Física i Matemàtiques.
21: No sóc especialment superaplicat als estudis, o sigui, no sé, jo crec que el més important és entendre a classe i llavors quan estàs estudiant només ho repasses i ja està.
1: Tots dos asseguren que la clau és mantenir un ritme constant d'estudi al llarg del curs i, sobretot, descansar. I la Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge.
0: El temps.
1: Crònica de la Gemma Puig.
2: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recularan una miqueta. Ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Seguim repassant l'actualitat a 3CAT Info. La platja de la Rabassada de Tarragona ha acollit un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques han portat una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracossi Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
22: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
4: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
1: 119 immigrants, entre ells quatre menors, han arribat aquest dimarts a la tarda a l'illa del Hierro, a les Canàries, a bord d'un caiuco. L'embarcació s'ha detectat a una milla nàutica de l'illa i Salvament Marítim l'ha escortat fins al port de la Restinga, al municipi del Pinar. Segons han relatat alguns dels ocupants, després de desembarcar, el caiuco portava uns 8 dies navegant abans d'arribar a El Hierro.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A Brussel·les, reunió inèdita entre funcionaris de la Unió Europea i una delegació del règim dels talibans per discutir la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen. A la trobada també hi han assistit representants de 15 països comunitaris, entre els quals no hi havia Espanya. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires.
23: La Unió Europea continua sense reconèixer el règim talibà com a govern legítim, però els islamistes esperen que aquesta reunió hagi posat les bases per tancar compromisos positius, diuen, entre Kabul i Brussel·les. Ells han proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea, però el portaveu de la Comissió

0: Magnus Lamart ha evitat concretar si des del club comunitari han ofert alguna cosa als talibans.
1: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
0: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Però Brussel·les evita aclarir si, fruit de les converses amb els talibans, podrien acabar expulsats altres immigrants afganesos que no necessàriament hagin comès delictes. L'ONG Amnistia Internacional ha denunciat aquests plans i la Premi Nobel de la Pau, Malala Yousafzai, ha lamentat la reunió celebrada aquest dimarts.
2: Estic commocionada i molt pertorbada perquè són els mateixos talibans que exclouen les noies de l'educació secundària i que detenen, peguen i executen dones. Europa no pot legitimar un règim responsable d'una de les crisis de drets humans més greus del món.
0: Precisament a Malala Yousafzai la van atacar els talibans per haver defensat els drets de les nenes.
3: La Crònica del Món també ens porta a Colòmbia, on ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, unes de les més ajustades i on el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria passat al davant, però per la mínima, segons el recompte ràpid, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Ara el recompte encara es pot allargar una setmana. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats. Uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
5: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
4: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
3: I un supercomputador xinès reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom LineShine i ha destronat el capitán dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Tres castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou en la diada de completes a Valls. Aquest dimecres la Colla Vella i la Colla Jove tornaran a actuar al migdia a la plaça del Blat en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes. Des de Valls, David Prats.
7: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per completes. Els del Portal Nou ho han donat tot en una cita en què han descarregat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han completat el 3 de 9 i el Pilar de 7. La Colla Jove ha estat més conservadora la vigília de Sant Joan, amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, a partir de les 12 del migdia, també a la plaça del Blat arriba una diada de Sant Joan amb expectatives molt altes. A banda del 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, la Colla Vella té en cartera el 5 de 9, el 7 de 9, el 4 de 9 net i el Pilar de 8. Pel que fa a la Colla Joves, ha preparat el 2 de 9 i el 4 de 9 net. La diada de Sant Joan es podrà seguir des de 3:15 del migdia a través de 3CAT Info.
3: El projecte Òpera del Liceu i el Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu, i aquest any compten amb llibrets de Paul Guasch, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. El director artístic del Liceu, Víctor García Gomà,

0: Ara posa en relleu la importància de la proposta que permet obrir el món de l'òpera a creadors de diferents disciplines.
1: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Koff, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, és de la compositora Anna Colom i el llibretista Pablo Macho Otero, i opereta amb partitura d'Arnau Brix i text de Paul Guasch, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en David Ubach.
3: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
4: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament atura Arnau Martínez. L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
3: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada en superar el Liceo, la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
5: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
3: Són declaracions Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
2: 3CAT Info.
3: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
6: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
3: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix, en declaracions a DAZN.
7: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
3: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
8: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
3: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
9: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
3: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent de Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Repassem els principals titulars. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten, mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos. Els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. A partir d'ara també destacarem precisament que França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947. La temperatura mitjana s'ha acostat als 30 graus. Des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones. Sentirem també Donald Trump, que amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El Líban, Israel, ha matat 2 persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. Explicarem que per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, les sancions per incompliment seran de 200 euros. I detallarem el nou impuls a Catalunya per avançar cap a l'energia eòlica marina. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Sentirem com s'ho han pres a la zona. I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intens amb valors de 36 a 38 i puntualment els 40 graus. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
10: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
11: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
10: Sánchez, però, continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
12: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
10: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
13: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
14: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
15: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
10: Aquest dimecres Sánchez es veurà

0: busca la nulitat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades, perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nulitat de les actuacions. I a tot això, la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts durant gairebé 12 hores l'Ajuntament de Sòria, Castella i Lleó en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres delictes. S'han detingut almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme, Yolanda Santos, que ha estat suspesa temporalment de les seves funcions. Segons l'agència EFE, que cita en fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. Tots els detinguts seran posats a disposició judicial un cop finalitzin les diligències. L'Ajuntament, liderat pel PSOE, ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada. Durant els darrers 19 anys, l'alcalde de la localitat va ser Carlos Martínez, cap de llista dels socialistes a les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó del mes de març i que va deixar el càrrec un cop va obtenir l'acta de diputat a la Junta de la Comunitat. 3CAT Info. Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El SOTS, director de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
1: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
0: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revetlla. Ara bé, a partir de les 6 del matí, un dispositiu de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recolliran ja els residus i netejaran la sorra de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Des de Gavà, David Àngela.
2: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un altre un possible risc per a les persones per a la resta de l'any.
2: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: Tot això, a Catalunya, França, ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país ha estat de 29,7 graus, pràcticament 30, i en alguns punts ha arribat als 43 de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
4: Trescat Info.
0: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar

0: portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
1: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. El govern de la Generalitat assegura que actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Aquest és el compromís que ha assumit la titular de Territori, Sílvia Paneque, que també ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
2: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim va ser aquest dimarts a l'R3 entre la Garriga i el Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, però dilluns també va haver furts a l'R13 i l'R14 que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2 mesos. I el govern es proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
3: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una 60ena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com les de la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot i les Preses o el tramvia de Tarragona i s'incorporen altres infraestructures, com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de la Plaça d'Espanya de Barcelona. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat, en què s'invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
4: 3CAT Info.
0: Crònica del món, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Ho ha dit després que les autoritats de Teheran hagin negat que hi ha previstes visites d'inspectors de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
5: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Mentre Trump pressiona l'Iran sobre el seu programa nuclear, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz, tal com es va comprometre el memoràndum d'entesa firmat la setmana passada. De fet, l'Agència Marítima de l'ONU ha confirmat que s'ha posat en marxa un pla per evacuar els 11.000 mariners bloquejats al Golf durant els 3 mesos de guerra. Al Líban, mentrestant, 2 persones han mort aquest dimarts per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
6: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: I també hem de passar per Londres perquè aquest dimarts s'han complert 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una

0: qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió Europea, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Des de Londres, Quim Olivares.
1: Cada vegada més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Sentim Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
1: Aquest científic denuncia el fort impacte del Brexit en el seu ram. It's been a wasted
2: decade. Ha estat una dècada perduda, una dècada dolorosa per a la ciència. I tampoc tenim llibertat de moviment. És molt difícil per als científics moure's i treballar en laboratoris durant un temps.
1: Gareth Steele, un altre activista pro-europeu, explicava a Catalunya Ràdio l'impacte del Brexit en el món de la música.
3: És gairebé impossible que els músics petits, músics emprenedors, facin el que feien abans, que era una gira per tot Europa, perquè han de fer tràmits diferents per cada país.
1: En canvi, els que van votar a favor del Brexit, com la Karen Webb, una comerciant de l'est de Londres, explicava també a Catalunya Ràdio la seva frustració per com s'ha aplicat la sortida de la Unió Europea.
4: Volia el Brexit, jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda, perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
1: Els partidaris del Brexit denuncien que les autoritats no han fet prou per aturar la immigració.
5: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recolaran una miqueta. Ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
0: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Foli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. Més coses. A València, la justícia investiga l'agressió d'un agent de la policia espanyola a una manifestant en una de les protestes de la vaga d'educació. La gent la va empènyer per l'esquena i la dona va caure a terra. València, Alba Barbosa.
7: El Tribunal d'Instància de València ha obert la investigació després de la denúncia que va presentar la manifestant i un sindicat. La dona, professora jubilada, protestava a finals de maig a la Conselleria d'Educació quan el policia li va donar una forta empenta per l'esquena, segons mostren els diversos vídeos que es van enregistrar del moment i on també es veu com la dona cau a terra.
8: ¿Eso es posible y necesario? ¡Vergonya! ¡Vergonya!
7: El cos de policia va obrir expedient a la gent i també des de la delegació del govern espanyol al País Valencià van anunciar que es depurarien responsabilitats. Segons l'informe de la policia, la caiguda va ser accidental i defensen que l'antidisturbis va fer ús de la mínima força reglamentària. La manifestant va necessitar 2 punts de sutura a la barbeta.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pas endavant per tenir en un futur energia eòlica marina a Catalunya. Això després que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona. Girona, Maria Rovira.
9: El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a la plataforma on es preveu provar 3 prototips d'aerogeneració.

0: generadors marins, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlemCat.
1: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la, i és important que tenim un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és de una importància capdalt, no?
0: El projecte té l'oposició de veïns i ajuntaments. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
2: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
3: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
0: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
4: El Consell de Ministres ha aprovat una contribució de 300 milions d'euros a l'empresa comuna europea d'informàtica d'alt rendiment. Aquesta aportació és un requisit indispensable perquè Espanya opti a acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial com la que aspira que s'instal·li a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La setmana passada, el govern espanyol ja es va comprometre a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova i el Consell de Ministres i la Generalitat ja han donat llum verda a la societat pública o privada que ha d'impulsar aquest projecte.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Una de les tradicions de Sant Joan és l'encesa de fogueres amb la flama del Canigó. Un any més, malgrat la calorada i el risc alt d'incendis, la flama ha recorregut als Països Catalans i ha arribat també al Parlament. L'ha rebuda el president de la Cambra, Josep Rull, que ha qualificat la Diada de Sant Joan com una renovació del compromís amb la nació i la llengua als Països Catalans i ha fet una crida a rebel·lar-se contra l'intent de minorització del català.
6: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
4: I en la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha enviat aquest missatge.
7: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
4: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que han repartit la flama per tots els racons del país i amb una ballada de gegants i els bastoners de Corbera davant de la porta del Palau del Parlament. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una Diada de Sant Joan on esperen igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda aquest any els 20 euros, una mica més cara per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifra rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona, Maria Rovira.
0: Han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs que organitza el Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
8: Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar de llop. Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
0: Segons Josep Maria Tornés, un dels secrets de la coca de Sant Joan de fruita premiada és precisament aquest procés d'elaboració.
8: El punt òptim per poder-la treure i dir ara és el moment per poder enfornar és molt delicat i si et passes, però és que res, d'un quartet d'hora la coca ja no té el resultat que ha de tenir.
0: La pastisseria Tornés de Girona aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
4: I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025, segons les dades que la consellera de Cultura ha presentat al Consell Nacional de la Lectura. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució. Des de beques per a autors novells fins a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de les biblioteques escolars o el programa Nascuts per llegir.
5: Esports.
4: Amb en David Ubach.
9: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
10: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez! L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
9: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
11: Hockey Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble y la verdad que esto es para todos ellos.
9: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
12: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
9: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
5: 3CAT Info.
9: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
13: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
9: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
14: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
9: Més futbol mundial a banda, encara.
5: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
15: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
9: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
16: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
9: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
5: 3CAT Info.
9: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
5: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. Trescat Info.

0: Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional també pel risc de fugida. La Unió Europea reuneix amb els talibans de l'Afganistan per discutir com deportar immigrants afganesos. La prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat dels països, però eviten aclarir si poden acabar expulsant altres afganesos que no hagin comès delictes. Per rebaixar la polèmica, les institucions comunitàries treuen tota la connotació política a la trobada. A Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials. Caldrà esperar fins a l'últim moment per saber si Abelardo de la Espriella guanya els comicis, tal com va avançar el recompte ràpid. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha interposat més de 57.000 reclamacions amb l'objectiu de retallar distàncies. Les dues colles dels Xiquets de Valls han protagonitzat la nit de completes amb motiu de la Festa Major de Sant Joan. S'hi han vist dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou.
1: Esports. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El Barça de futbol s'ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials.
0: I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa, amb valors de 36 a 38 graus i puntualment als 40. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions des de 3CAT Info. Us informa Marc Güell. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
2: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y por tanto en este caso las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
3: Sánchez Pro continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que la corralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
5: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
6: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
3: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
3: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
0: Doncs bé, hores abans d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar aquestes explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE, l'expresident socialista Felipe González ha insistit a reclamar-li un avançament electoral. En una conversa aquest dimarts a Toledo, acompanyat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, González ha dit que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama està ben feta, que Sánchez ja hauria d'haver convocat els comicis i que l'actual president espanyol té dues opcions.
9: Però hay dos, claro, dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Tot i això, en aquest context judicial que pressiona Pedro Sánchez, el govern espanyol ha fet aquest anunci i invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. Segons el govern espanyol, s'invertiran 660 euros per als grans dependents, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara, i per al grau 1, el que afecta més persones, un 18% més, fins a arribar als 90 euros. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
11: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana que es millorin els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergi

0: que Delgado ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
1: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
0: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes, on hi ha més serveis les nits de revetlla. Aquest dimecres a la nit treballen un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. Com dèiem, aquesta calor i la situació de risc d'incendi han obligat alguns municipis, com per exemple Artesa de Segre, la Noguera o Sant Guim de Freixenet a la Segarra, a cancel·lar les fogueres de la Revetlla. En aquests pobles també s'ha recomanat evitar la pirotècnia. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
2: A Artesa de Segre i a Sant Guim de Freixenet i en alguns nuclis d'Agramunt, a l'Urgell, està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Davant aquesta situació, els ajuntaments han optat per cancel·lar les fogueres i també demanen que la pirotècnia només es llanci en llocs segurs. Sílvia Fernández és alcaldessa d'Agramunt i Francesc Lluc, l'alcalde de Sant Guim de Freixenet.
3: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
4: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
2: En altres pobles també s'ha optat per adaptar els actes populars, com per exemple a Bovera, les Garrigues, on el sopar de Sant Joan s'ha fet en un local amb aire condicionat, en lloc del carrer, com era tradició. Òscar Acero és l'alcalde.
5: Fa massa temperatura al carrer per estar patint, doncs farem una mica de refugi climàtic.
2: A Bovera també han recomanat als veïns no utilitzar coets.
0: A tot això, un accident entre dos camions ha complicat l'operació sortida de la Revetlla de Sant Joan. Un vehicle ha topat contra l'altre i, com a conseqüència, el conductor d'un dels camions ha mort i l'altre ha patit ferides lleus. L'accident ha passat a 4:45 de la tarda a Riudellots de la Selva i l'autopista ha quedat tallada durant hores en sentit a Girona. El Servei Català de Trànsit assegura que durant aquest dimarts han sortit més de 280.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tres minuts i arribarem a un quart. Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que no s'esperaven aquesta nota, però defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
6: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
0: En aquest sentit, la sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, ha assegurat que els efectes de la pandèmia s'han notat amb el resultat, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
7: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fase anys no li hagués semblat llarg perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
0: En total, un 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat i la nota mitjana ha estat de 6,4, és la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. A tot això, el govern ha detectat 3 casos d'estudiants que fessin servir dispositius intel·ligents als exàmens per copiar després d'escanejar el 90% de les aules. Era el primer any que es posava en marxa una prova pilot per detectar. La nota més alta de la selectivitat, un 9,9, l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, al Pla de l'Estany. De cara al curs que ve, vol fer el doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
8: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
0: 4 alumnes de la demarcació de Barcelona han empatat amb la segona millor nota, un 9,8,

0: Un d'ells és Tomàs Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre de la Pau de Terrassa. En el seu cas, vol matricular-se al doble grau de Física i Matemàtiques.
1: No sóc especialment superaplicat als estudis, o sigui, no sé, jo crec que el més important és entendre a classe i llavors quan estàs estudiant només ho repasses i ja està.
0: Tots dos asseguren que la clau és mantenir un ritme constant d'estudi al llarg del curs i, sobretot, descansar. I la Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge.
2: El temps.
0: Crònica de la Gemma Puig.
3: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recularan una miqueta, ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Seguim repassant l'actualitat a 3CAT Info. La platja de la Rabassada de Tarragona ha acollit un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques han portat una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Sea Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
5: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
4: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: 119 immigrants, entre ells quatre menors, han arribat aquest dimarts a la tarda a l'illa del Hierro, a les Canàries, a bord d'un caiuco. L'embarcació s'ha detectat a una milla nàutica de l'illa i Salvament Marítim l'ha escortat fins al port de la Restinga, al municipi del Pinar. Segons han relatat alguns dels ocupants, després de desembarcar, el caiuco portava uns 8 dies navegant abans d'arribar a El Hierro.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Brussel·les, reunió inèdita entre funcionaris de la Unió Europea i una delegació del règim dels talibans per discutir la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen. A la trobada també hi han assistit representants de 15 països comunitaris, entre els quals no hi havia Espanya. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires.
6: La Unió Europea continua sense reconèixer el règim talibà com a govern legítim, però els islamistes esperen que aquesta reunió hagi posat les bases per tancar compromisos positius, diuen, entre Kabul i Brussel·les. Ells han proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea, però el portaveu de la comissió, Magnus Lamart, ha evitat concretar si des del club comunitari han ofert alguna cosa als talibans.
7: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
6: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Però Brussel·les evita aclarir si, fruit de les converses amb els talibans, podrien acabar expulsats altres immigrants afganesos que no necessàriament hagin comès delictes. L'ONG Amnistia Internacional ha denunciat aquests plans i la Premi Nobel de la Pau, Malala Yousafzai, ha lamentat la reunió celebrada

0: celebra d'aquest dimarts.
1: Estic commocionada i molt pertorbada perquè són els mateixos talibans que exclouen les noies de l'educació secundària i que detenen, peguen i executen dones. Europa no pot legitimar un règim responsable d'una de les crisis de drets humans més greus del món.
0: Precisament a Malala Yousafzai la van atacar els talibans per haver defensat els drets de les nenes.
2: La Crònica del Món també ens porta a Colòmbia, on ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, unes de les més ajustades i on el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria passat al davant, però per la mínima, segons el recompte ràpid, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Ara el recompte encara es pot allargar una setmana. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats. Uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
4: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
3: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
2: I un supercomputador xinès reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom LineShine i ha destronat el capitán dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Tres castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou en la diada de completes a Valls. Aquest dimecres la Colla Vella i la Colla Jove tornaran a actuar al migdia a la plaça del Blat en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes. Des de Valls, David Prats.
6: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per completes. Els del Portal Nou ho han donat tot en una cita en què han descarregat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han completat el 3 de 9 i el Pilar de 7. La Colla Jove ha estat més conservadora a la vigília de Sant Joan, amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, a partir de les 12 del migdia, també a la plaça del Blat, arriba una diada de Sant Joan amb expectatives molt altes. A banda del 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, la Colla Vella té en cartera el 5 de 9, el 7 de 9, el 4 de 9 net i el Pilar de 8. Pel que fa a la Colla Joves, ha preparat el 2 de 9 i el 4 de 9 net. La diada de Sant Joan es podrà seguir des de 3:15 del migdia a través de 3CAT Info.
2: El projecte Òpera del Liceu i el Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu i aquest any compten amb llibrets de Pol Guasch, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. El director artístic del Liceu, Víctor García Gomar, posa en relleu la importància de la proposta que permet obrir el món de l'òpera a creadors de diferents disciplines.
7: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que ara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
2: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Koff, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, és de la compositora Anna Colom i el llibretista Pablo Macho Otero, i Opereta, amb partitura d'Arnau Brix i text de Pol Guasch, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal.

0: Casal de Barri.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb en David Ubach.
2: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
3: Pai va ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez! L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
2: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada. Han superat Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
4: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
2: Són declaracions a Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
1: 3CAT Info.
2: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
5: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
2: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix, en declaracions a DAZN.
6: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
2: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
7: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
2: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
8: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.

0: Arpol, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Coma serà el nou entrenador de l'equip femení. Coma ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent de Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
1: 3CAT Info. Són 2:15.
2: Repassem els principals titulars. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. A partir d'ara també destacarem precisament que França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947. La temperatura mitjana s'ha acostat als 30 graus. Des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones. Sentirem també Donald Trump, que amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El Líban, Israel, ha matat dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. Explicarem que per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, les sancions per incompliment seran de 200 euros. I detallarem el nou impuls a Catalunya per avançar cap a l'energia eòlica marina. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Sentirem com s'ho han pres a la zona. I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa amb valors de 36 a 38 i puntualment als 40 graus. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
4: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y por tanto en este caso las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
3: Sánchez Pro continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que la corralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcàlvaro d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
6: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
7: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
8: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
3: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
9: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones i que dissolva les Cortes.
3: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
2: Mentrestant, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez

0: legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nulitat de les actuacions. I a tot això, la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts durant gairebé 12 hores l'Ajuntament de Sòria, Castella i Lleó en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres delictes. S'han detingut almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme, Yolanda Santos, que ha estat suspesa temporalment de les seves funcions. Segons l'agència EFE, que cita en fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. Tots els detinguts seran posats a disposició judicial un cop finalitzin les diligències. L'Ajuntament, liderat pel PSOE, ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada. Durant els darrers 19 anys, l'alcalde de la localitat va ser Carlos Martínez, cap de llista dels socialistes a les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó del mes de març, i que va deixar el càrrec un cop va obtenir l'acte de diputat a la Junta de la Comunitat. 3CAT Info. 3CAT Info. Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El SOTS, director de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
1: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància de gent rural i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
0: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revetlla. Ara bé, a partir de les 6 del matí, un dispositiu de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recolliran ja els residus i netejaran la sorra de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Des de Gavà, David Àngela.
2: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un altre risc, un possible risc per a les persones per a la resta de l'any.
2: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: Tot això a Catalunya. França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país ha estat de 29,7 graus, pràcticament 30, i en alguns punts ha arribat als 43 de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
4: Trescat Info.
0: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
4: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y, además,

0: deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
1: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. El govern de la Generalitat assegura que actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Aquest és el compromís que ha assumit la titular de Territori, Sílvia Paneque, que també ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
2: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
1: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim va ser aquest dimarts a l'R3 entre la Garriga i el Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, però dilluns també hi va haver furs a l'R13 i l'R14 que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2 mesos. I el govern es proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
3: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara acceverem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
1: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una 60ena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com les de la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot i les Preses o el tramvia de Tarragona i s'incorporen altres infraestructures, com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de la Plaça d'Espanya de Barcelona. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat, en què s'invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
4: 3CAT Info.
1: Crònica del món, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Ho ha dit després que les autoritats de Teheran hagin negat que hi ha previstes visites d'inspectors de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
5: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Mentre Trump pressiona l'Iran sobre el seu programa nuclear, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz, tal com es va comprometre el memoràndum d'entesa firmat la setmana passada. De fet, l'Agència Marítima de l'ONU ha confirmat que s'ha posat en marxa un pla per evacuar els 11.000 mariners bloquejats al Golf durant els 3 mesos de guerra. Al Líban, mentrestant, 2 persones han mort aquest dimarts per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
6: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
1: I també hem de passar per Londres perquè aquest dimarts s'han complert 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió Europea, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Des de Londres, Quim Olivares.
4: Cada vegada més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Sentim Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
4: Aquest científic

0: econòmic denuncia el fort impacte del Brexit en el seu ram.
1: It's been a waste decade.
2: Ha estat una dècada perduda, una dècada dolorosa per a la ciència. I tampoc tenim llibertat de moviment. És molt difícil per als científics moure's i treballar en laboratoris durant un temps.
0: Gareth Steele, un altre activista pro-europeu, explicava a Catalunya Ràdio l'impacte del Brexit en el món de la música.
3: És gairebé impossible que els músics petits, músics emprenedors, facin el que feien abans, que era una gira per tot Europa, perquè han de fer tràmits diferents per cada país.
0: En canvi, els que van votar a favor del Brexit, com la Karen Webb, una comerciant de l'est de Londres, explicava també a Catalunya Ràdio la seva frustració per com s'ha aplicat la sortida de la Unió Europea.
4: Volia el Brexit jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda, perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
0: Els partidaris del Brexit denuncien que les autoritats no han fet prou per aturar la immigració.
5: El temps.
6: Gemma Puig.
7: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recolaran una miqueta. Ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
6: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Foli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. Més coses. A València, la justícia investiga l'agressió d'un agent de la policia espanyola a una manifestant en una de les protestes de la vaga d'educació. La gent la va empènyer per l'esquena i la dona va caure a terra. València, Alba Barbosa.
8: El Tribunal d'Instància de València ha obert la investigació després de la denúncia que va presentar la manifestant i un sindicat. La dona, professora jubilada, protestava a finals de maig a la Conselleria d'Educació quan el policia li va donar una forta empenta per l'esquena, segons mostren els diversos vídeos que es van enregistrar del moment i on també es veu com la dona cau a terra.
9: ¿Eso es posible y necesario?
10: ¡Vergonya!
9: ¡Vergonya!
8: El cos de policia va obrir expedient a la gent i també des de la delegació del govern espanyol al País Valencià van anunciar que es depurarien responsabilitats. Segons l'informe de la policia, la caiguda va ser accidental i defensen que l'antidisturbis va fer ús de la mínima força reglamentària. La manifestant va necessitar dos punts de sutura a la barbeta.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Passa endavant per tenir en un futur energia eòlica marina a Catalunya. Això després que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona. Girona, Maria Rovira.
11: El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a la plataforma on es preveu provar tres prototips d'aerogeneradors marins, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlemCat.
12: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenir un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és una importància capdalt, no?
11: El projecte té l'oposició de veïns i ajuntament. Sentim Jordi Ponjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
13: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
14: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
11: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
6: El Consell de Ministres ha aprovat una contribució de 300 milions d'euros a l'empresa comuna europea d'informàtica d'alt rendiment. Aquesta aportació és un requisit indispensable perquè Espanya opti a acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial com la que aspira que s'instal·li a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La setmana passada, el govern espanyol ja es va comprometre a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova i el Consell de Ministres i la Generalitat ja han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar aquest projecte. Una de les tradicions de Sant Joan és l'encesa de fogueres amb la flama del Canigó. Un any més, malgrat la calorada i el risc alt d'incendis, la flama ha recorregut als Països Catalans i ha arribat també al Parlament. L'ha rebuda el president de la Cambra, Josep Rull, que ha qualificat la Diada de Sant Joan com una renovació del compromís amb la nació i la llengua als Països Catalans i ha fet una crida a rebel·lar-se contra l'intent de minorització del català.
15: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
6: I en la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha enviat aquest missatge.
16: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
6: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que han repartit la flama per tots els racons del país i amb una ballada de gegants i els bastoners de Corbera davant de la porta del Palau del Parlament. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una Diada de Sant Joan on esperen igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda aquest any els 20 euros, una mica més cara per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifra rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona, Maria Rovira.
11: Han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs que organitza el Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
17: Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar de llop. Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
11: Segons Josep Maria Tornés, un dels secrets de la coca de Sant Joan de fruita premiada és precisament aquest procés d'elaboració.
17: El punt òptim per poder-la treure i dir ara és el moment per poder enfornar és molt delicat i si et passes, però és que res, d'un quartet d'hora la coca ja no té el resultat que ha de tenir.
11: La pastisseria Tornés de Girona aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
6: I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025, segons les dades que la consellera de Cultura ha presentat al Consell Nacional de la Lectura. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució. Des de beques per a autors novells fins a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de les biblioteques escolars o el programa Nascuts per llegir.
5: Esports.
6: Amb en David Ubac.
18: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
19: Paiva ja preparat L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió!

0: campió de Lliga!
1: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
2: Con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
1: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
3: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
1: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
4: 3Cat Info.
1: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
5: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també hem d'estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
1: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Del bàsquet passem ara al futbol.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
6: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
1: Més futbol mundial a banda, encara.
4: 3Cat Info.
1: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
7: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que té clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
1: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
8: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
1: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
4: 3Cat Info.
1: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
4: L'actualitat esportiva